0: grans generals, no grans homes il·lustres de la història, en una llista que es posa molt de moda durant l'edat mitjana i que anirem resseguint una mica qui són aquests personatges, quan apareixen, per què es trien aquests i no uns altres. I llavors aquests seran els nou, no l'onze inicial d'avui, sinó el nou inicial d'avui. Ja veurem quin és.
1: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
2: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa d'avui amb una pregunta que és obligada per començar un programa que té, té el títol, en el títol ja diu nou, no? Qui són exactament, Alberto, els nou de la fama?
1: Doncs podríem fer com si fos una alineació de futbol, no? Com no, a la porteria, a les portes de Troia, tindríem a Héctor.
0: Home, bon porter.
1: I millor porter de Troia. Héctor, a la defensa, tot i que hauria de ser davanter, Alexandre el Gran i Juli César. Mm-hmm. Al centre del camp, Josué, aquest sí que té nom de futbolista, Josué, David i Judas Macabeu. I el trident ofensiu, el rei Artús, Carlemany i Godofred de Bouillon.
0: Jo no sé si els giraria una miqueta, eh?
1: I posarem Lewandowski, perquè com és molt gran, també estava viu quan existia aquesta gent.
0: Sí, perquè té uns anys, eh? De la meva poca cultura futbolística és
1: saps
0: això.
1: Saps que és més gran que tu?
0: Ah, sí. Sé això sí. I sé altres
1: però tu,
0: coses.
1: Tu ja estàs en aquesta edat de que els futbolistes són més joves que tu.
0: Són molt joves. Bueno, tenim alumnes que estan a lligues molt importants.
1: Sí, jo...
0: Bueno, alguna cosa. I per què són nou, Alberto? Vull dir, té algun significat aquest número?
1: Bé, podria ser nou. Hi ha qui pensa que podrien haver estat nou com qualsevol altre, però sí que té un sentit. Bàsicament perquè no són nou cavallers de la fama o nou dignes, sinó que són 3, 3 i 3. No? Realment són tres tríades, tres grups de tres personatges que, ja sabeu... Si sou aficionats a la simbologia, a la numerologia, els números tenen un significat, no? Dins d'aquest valor que tenen els números, el 3 és un número molt important, no? Remet fins i tot al cristianisme, no? Aquest misteri de la Santíssima Trinitat, 3 que són 1... Sigui com sigui, aquesta llista que ens ocuparà avui... hem de parlar més aviat de tres grups de tres, serà o no? En comptes de jugar amb un 4-3-3, jugarem amb un 3-3-3.
0: Bueno, i com s'ordenen aquestes tríades, aquests grups de tres?
1: Bé, doncs bàsicament, ja veurem quan expliquem una mica quan i com sorgeix aquesta llista, bàsicament seran tres cavallers o tres generals o tres homes il·lustres de l'antiguitat pagana, és a dir, de l'antiguitat greco-romana, entesa d'una manera molt, molt ampla, no? Perquè ni Héctor era grec, ni Alexandre, si ens posem tiquismiquis, era gaire grec en el sentit estricte.
0: Però, bueno,
1: tres pagans, tres homes importants, tres cabdills de l'antiguitat clàssica, tres cabdills, tres líders d'homes de l'antiguitat jueva, i tres homes del present o de l'antiguitat més propera, de l'antiguitat cristiana, de l'antiguitat medieval, no? Llavors, aquí sí que té sentit, aquests tres personatges antics, Héctor, Alexandre i Juli César, tres personatges jueus, no? Josué, David i Judas Macabeu, i per acabar, tres personatges que pels homes i dones de l'edat mitjana, encara que estiguem, ja veurem, a principis del segle XIV, eren personatges... alguns més literaris, altres menys, però més percebuts com reals, com podien ser el rei Artús, Carlemany o Godofred de Bouillon.
0: Molt bé, i ja que estem parlant de números, hi ha alguna altra xifra que tingui un significat especial en el tema que ens ocupa avui?
1: Bueno, tindríem molts, descomptant les quatre tortugues ninja, aquest és un altre tema.
0: Un altre any per al 480.
1: Per exemple, una

0: Paladismes, no? Sí.
1: Qui són aquests 12 parts de França? Pues són els 12 paladins que des del món de l'èpica francesa s'identificaven com un cos especial dins els exèrcits de Carlemany, no? Cavallers valerosos i propers a la figura de Carlemany, a voltes de la seva família, i entre ells els més coneguts són Rutllà i Oliver, no? Aquesta parella que són protagonistes del Cant de Rutllà, i també el bisbe Turpí, que sempre és molt divertit imaginar-se un bisbe repartint hòsties allà, com pans a la marca. Aquests 12 parts apareixen ja en obres del segle XII, com hem dit, com la cançó de Rotlà, o una obra molt divertida, que crec que n'hem parlat poquet al Troia, però a mi m'agrada molt, que és el Pelegrinatge de Carlemany. Crec que quan vam parlar en algun programa d'Antoni Rossell, potser el vam mencionar, que és un cantar de gesta del segle XII, d'èpica còmica, satírica, i és molt divertit. Ja recupereu els programes, i si no, ja li dedicarem un dia al Pelegrinatge de Carlemany.
0: I quan apareix per primer cop aquesta llista de nou cavallers de la fama? També és en aquests cantats de gesta del segle XII?
1: Doncs no, haurem d'esperar, no? Sí que és molt de l'èpica la idea aquesta de generar uns herois, uns personatges que aglutinen les característiques fonamentals del que suposa ser un bon guerrer, no? Un home de profit, diríem. Però estem davant d'una llista erudita, no? En principi, és una llista creada, tot i que hi ha algun referent, algun d'aquests personatges ja estaven com en l'imaginari dels models de comportament guerrer, però és una llista creada a principis del segle XIV i que es recull en la manera que l'hem conservat per primera vegada l'any 1312, en un cantar de gesta tardà, que són els Vots del Paó, escrit per Jacques de Longuyon, en honor al bisbe de Lieja, no? Hem marcat aquesta data, principis del segle XIV, 1312, apareixen aquests nou personatges, no? Repartits en tres tríades, identificant-se com els personatges que al llarg de la història, els nous personatges que al llarg de la història han agressolat les virtuts guerreres, de comandament, de virtut cristiana, fins i tot, no? En aquells personatges hi ha una mena com de prefiguració, no? Hi ha aquests personatges de l'antiguitat, que tot que no eren cavallers o no eren bons cristians,
0: no eren
1: bons senyors en el sentit que s'entén al segle XIV, prefiguren, no? un model de comportament, i estem en una societat cortesana, la de finals del segle XIII, principis del XIV, que ja està buscant, no? Que ja està sublimant aquests cartes de gesta i convertir-los en aquesta literatura cortesana que vindrà després.
0: Molt bé, i aquesta obra que mencionaves, Els Vots del Paó, va tenir molta fama?
1: Sí, de fet, és un cantar de gesta molt tardà, però va convertir-se en un èxit dins de totes les corts europees ja des d'inici del segle XIV, i això explica també la ràpida i la gran difusió del concepte, no? Aquests nou cavallers dignes, aquests nou de la fama, aquests nou cavallers famosos, aquests nou personatges importants, començaran a córrer per tota Europa, no? Perquè tothom ha llegit aquest llibre, o l'ha escoltat recitar, o l'ha vist representar, o n'ha llegit fragments, o ha vist les samarretes, o ha vist els pòsters de les marquesines dels autobusos, i comença, no? És una d'aquelles tradicions que no parteix de la cultura popular, sinó de la cultura erudita, no? Hi ha una persona que s'inventa aquesta llista, i aquesta llista es fa tan famosa i apareix en una obra tan famosa que a partir d'aquí tothom la replica, no? Perquè s'ha instituït en un cànon.
0: I no sé si ens vols posar algun exemple d'aquesta gran difusió que va tenir l'obra.
1: Mira, us hi posarem molt ràpidament dos exemples.
0: Sorry.
1: Un de llunyà i un de proper.
0: Vale.
1: Vale? Perquè veieu una mica fins a on arriba aquesta difusió i la rapidesa en què ens transmet, no? El que ens queda més lluny. Estem cap a 1330, és a dir, uns 18 anys després de la publicació d'aquest llibre, que pot semblar molt, però estem a l'edat mitjana. És a dir, molt poc després de la primera aparició d'aquesta llista, es realitza a l'Ajuntament de Colònia, no? Es fan unes obres, es decora la sala hanseàtica de l'Ajuntament, no? On es reunien els membres de la Hansa, i es realitza a la decoració d'aquella sala important de l'Ajuntament, un conjunt escultòric on apareixen representades les escultures dels nous homes bons. Si busqueu a internet els nou de la fama, els nous dignes, els nous barons de la fama, el primer que poseu escultura i el primer que us surt és aquesta fantàstica o fantàstic grup escultòric del gòtic.

0: Aquests seran els nostres protagonistes d'avui, i fixeu-vos, no? Només pràcticament uns 18 anys, 15, 18 anys després, aquests nou personatges són lo suficientment famosos i coneguts perquè decorin la sala, no?, de negocis de la Lliga Hanseàtica a Colònia. Vol dir que eren personatges que tothom coneixia i que als que tothom atribuïa una saviesa, un honor, una legalitat, no?, un poder polític o un poder de representació que feia que ningú li sorprengués, no? No és un mural de la Minjaval allà a la plaça del teu poble i que la gent s'enfadi, sinó que ocupen els espais de poder. El segon exemple que us he promès, que és més proper, de fet són dues referències que recull Rubio i Lluch, Antoni Rubio i Lluch, el seu sempre recomanadíssim, són dos volums, llibre sobre documents per la història de la cultura catalana mitjaval, publicat el 1908, i que és una recopilació de referències de cancelleria, de cartes reials, sobre elements de la cultura, no? Quan documents que citen llibres, o que sé, recull, per exemple, el document on apareix mencionat el mapa mundi de Cresques, o documents de trobadors, o de músics, o de juglars que viatgen per la Corona d'Aragó. Bueno, doncs un d'aquests centenars de documents, hi ha dos que ens interessen, no? Un que parla de l'existència a la cort del rei d'Aragó d'un tapís sobre la història novem militum, no?, la història dels nou guerrers de 1351. Fixeu-vos, no? 1312 apareix el llibre, 1330 està ja decorant la sala de l'Ajuntament de Colònia, 1351 sabem que a la cort dels reis d'Aragó
1: hi havia un tapís, no?
0: Una obra publicada a Brussel·les, no?, que té un conjunt escultòric a Colònia, té un tapís decorant, no recordo ara quin palau era de la corona. No només això, sinó que 5 anys després, el 1356, el rei Pere el Cerimoniós menciona una tela no? decorada, on diu que apareixen precisament aquestes figures, no? La de Juli César, la d'Hèctor, la d'Alexandre, la de Judas Macabeu, la de David, la de Josué, la de Carlemany, la de Godofred i la del rei Artús. És tal qual, no? Sabem que està marcant una altra obra que sabem, no? Ja fos un tapís, ja fos un pany, no?, que és la paraula que utilitza, és a dir, són dues obres diferents. Hi havia com a mínim dos elements a la cort dels reis d'Aragó que decoraven espais, no?, públics, capelles d'altar, sales de la cort, menjadors, espais privats, on aquesta història dels nou de la fama, d'aquests nou homes bons, aquests bons cavallers, aquests personatges importants, apareixien representats, no? Per tant, sabem que en qüestió de poques dècades l'obra no només havia arribat a Catalunya, sinó que era àmpliament coneguda dins la cort dels reis d'Aragó i n'existien diferents elements decoratius sobre la mateixa. I, per tant, estem en aquest ambient, no? Ens explica molt bé com aquesta història sap encaixar-se en els ambients de la cort, no? de les corts europees.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Molt bé, i ara que ja hem fet la introducció, no, ja ens has plantejat una miqueta quins són els orígens d'aquesta llista dels nou, si et sembla, dediquem aquesta part central del programa amb aquesta gran música, no, que suposo que no és casualitat.
1: No, bueno, estem parlant d'un equip d'herois, no? És la mateixa lògica que porta a que Marvel reuneixi els seus herois. Bueno, no, és que tampoc eren els seus herois més famosos, sinó que, bueno, els que potser no podien fer cosetes sols.
0: Ah, s'havien d'ajuntar, no? No?
1: S'havia de rellevar una mescla entre personatges recuperats, nous personatges... Bé, mm-hmm. Total. Però és la mateixa dinàmica, no? Si tenim herois, si tenim personatges que funcionen per si sols, per què no crear un supergrup? Per què no crear, com fan Marvel, o com fan DC, doncs lligues de superherois, grups de superherois que uneixin, no? Pues el més ràpid, el més fort, el mag, el guerrer, no? Com si fos una mena de party equilibrada.
0: El Rick, del no? D&D.
1: Sí, Elon Musk. A veure. El borratxo cocaïno, mag.
0: Arribarà un moment del programa que farem paral·lelismes o no?
1: Amb què?
0: Entre els nou de la fama i els Vengadores, per exemple, o no?
1: Si vols... O sea, mira,
0: si tenim temps, aquest seria divertit.
1: Aquest podia ser el teu superpoder. Jo et vaig explicant qui són els personatges. Hòstia. I tu em dius quin personatge de los Vengadores.
0: Uf, no sé si conec prou, però ho puc intentar.
1: Ho podem intentar.
0: Doncs com estàvem dient, si et sembla, ja que hem fet una introducció i tot, dediquem el bloc central del programa a parlar sobre cada un d'ells, no?
1: Vinga.
0: Alguns són més coneguts que altres, i altres, bueno, potser no tant. Per quin comencem?
1: Doncs jo crec que podíem fer-ho. Tenim una llista, aquesta llista té un ordre, potser una vegada a la vida podíem seguir l'ordre natural de les coses.
0: Home.
1: I començar-la pel principi, no? I començar per aquests tres personatges de l'antiguitat, que són Hèctor, Alexandre el Gran i Juli César, aquests tres personatges del món jueu, de l'Antic Testament, Josué, David i Judas Macabeu, i per altra banda els tres modernos, europeus, que són el rei Artús, Carlemany i Godofré de Bouillon.
0: És com curiós dir-li moderno a Carlemany. Però
1: bueno, a la seva època sí.
0: Sí, a la seva època, clar. I tant.
1: I feia barbacoes.
0: O sigui, d'això en vam parlar a la història del menjar.
1: Sí, al programa de la història del
0: menjar. Molt interessant.
1: Gràcies.
0: Doncs som-hi, comencem amb l'Hèctor, l'heroi troià. Què tenia d'especial per ser triat per aquesta llista?
1: Bueno, juga a casa, no? Perquè és l'heroi que defensa Troia, és a dir, l'heroi que lluita a les portes de Troia, i per tant hauria de ser el primer de la llista. Si no s'ho ha guanyat només per això, s'ho ha guanyat també perquè és l'exemple perfecte del per què s'ha d'estar en aquesta llista, no? Qualsevol que conegui la Ilíada, l'hagi llegit, l'hagi escoltat, hagi vist la Brad Pitt en Pareo, o hagi... Sí? Tu ets massa jove, però va impactar.
0: No, ja no? He vist en Brad Pitt en Pareo.
1: Ah, que bien, que bien. Doncs tothom que s'ha apropat a l'Ilíada sap que Héctor és, més enllà d'Aquiles, el veritable eix de la història, no? I fins a cert punt l'heroi veritable de la mateixa, no? No és el rei de Troia, o serà el seu pare, Príam, però és el general dels exèrcits que defensen la ciutat, qui lidera els seus, no?, a primera línia de la batalla, és el bon fill, el bon pare, el bon marit, el bon germà, no? I per tant representa aquests valors del defensor, no? Aquesta persona que lluita per defensar allò que cal defensar.
0: I per què Héctor i no Aquiles?
1: Bé, bona pregunta, no? Perquè sembla que si estem fent una llista d'herois grecs o romans, el grec dels dos és Aquiles, Héctor segurament seria mig sense saber d'on venia. Però és una raó més senzilla, no? Cada heroi és un arquetip, no? Sempre els herois, i això passa també amb els superherois, si vols tirar-ho cap on vols tirar-ho.
0: Crec que ja ho tinc pensat.
1: S'ha dit moltes vegades, però això és veritat a mitges, i és veritat sobretot pels herois de DC, que no m'agraden gens, així que no en parlarem d'ells. Però hi ha aquesta idea de que els superherois són els nous herois, no? En aquesta idea mitològica. Potser no tant, perquè precisament la grandesa de Marvel és crear herois que són humans, no? Amb els seus efectes, amb el seu... No, aquesta cosa filofeixista dels herois de DC, no? Que són purs i perfectes. En qualsevol cas, Héctor és la mesura. Héctor és la mesura, la fidelitat, no? L'amor fraternal, l'amor marital, i Aquiles és la còlera, no? Si no sé quin personatge seria Héctor, però sé que Aquiles seria Hulk.
0: Té pinta.
1: No sé si el gris, el vermell o el verd, però Aquiles seria la persona que el seu superpoder és enfadar-se molt, vale? I per tant són dos personatges diametralment oposats. Per a la cultura cavalleresca cortesana de principis del segle XIV, la mesura, el regular-se a si mateix, és un fet importantíssim, no? I a més és el guerrer que sap que la derrota és inevitable i que tot això
0: continua
1: lluitant. No fuig com Enees. No, allà,
0: que me'n vaig a fundar una ciutat.
1: Me'n vaig amb el meu pare, quédate allà i mor. Com...
0: I no fundir Roma, no?
1: Roma.
0: S'hagués acabat tot molt ràpid.
1: Clar, és que al final sempre reivindiquem... Roma la van fundar els covards, que van fugir de Troia. En canvi, Héctor mor i sap, no, que la derrota és inevitable i tot això continua lluitant. I ho fa perquè està defensant la seva llar, el seu fill, la seva família. I, per tant, és la figura del protector. Seria el Capitán Amèrica, potser.
0: És el que anava a dir. Jo anava a dir el Capitán Amèrica.
1: Ah, que bé. Sí, és el Capità Troia.
0: El
1: Capità Troia.
0: El segon personatge és un perfil bastant diferent, no? Anem a parlar d'Alexandre el Gran. Quina seria la seva... Quin és el seu superpoder, Alberto?
1: Alexandre Gran, quin és el seu superpoder? Seria el Capitán Marvel, no? És de morir jove i... Ja que és aquest únic personatge que Marvel no s'ha atrevit a ressuscitar mai, més que de manera molt puntual.
0: Saps que? No sé qui és.
1: Bueno, pues ja te tens deures. Alexandre és el conqueridor. Si Héctor és el defensor, Alexandre és el conqueridor. Mm-hmm. És la fugacitat de l'heroi exitós, el general imbatible, no? Penseu també que si aquests personatges tenen un fil en comú, tot i les seves diferències, és la de ser capdills d'homes, és la de ser generals, és la de liderar els homes a la batalla, és exemples. No? Per això també estaven d'exemple a la cort del rei d'Aragó, que també era, no?, el lloc on es lideren els homes. Estava d'exemple a les sales, no?, de l'Ajuntament de la sala hanseàtica de l'Ajuntament de Colònia, però són els exemples dels homes bons, dels homes dignes, però no dignes perquè jo què sé, vinguin de bona família, que també, sinó perquè els seus actes, no?, són dignes. I per tant, Alexandre és la fugacitat d'aquest heroi exitós, d'aquest general imbatible. No, i a més, dins de la tradició medieval, la seva figura era, a diferència d'altres personatges de l'antiguitat, no? Pensem, per exemple, que el text d'Homer, del poema de la Ilíada, no es coneixerà durant l'edat mitjana, recuperarà després, i llavors havien quedat resums, històries, referències, no? Les històries troianes, no? No, però no es conservava el poema. I, per tant, diguem que hi havia com una coneixença dels herois, de la trama, del que havia passat, però... I, en canvi, d'Alexandre hi havia una tradició ben coneguda, distorsionadíssima, però ben coneguda, hi havia un fil conductor molt important, perquè hi havia una gran tradició de romanços sobre la vida i les gestes d'Alexandre, totalment passats per un filtre catòlic, per un filtre heroic, en el sentit cavalleresc, però fonamentals. Pràcticament en totes les llengües romanços tenen la seva gran, el seu cantar de gestes sobre Alexandre, no? L'Alexandreis de Gaultier de Châtillon, el llibre d'Alexandre atribuït a Gonzalo de Berceo, i molts altres en diferents llengües europees, no? Per tant, Alexandre era perfectament reconeixible tant en la seva faceta de conqueridor com en la seva faceta de cavaller, no? D'Alexandre muntat en un griu batallant contra àligues o pujant al cel o fent... No? És el típic heroi de cantar de gesta o de novel·la de cavalleries més endavant, però fusionat amb la figura d'un gran conqueridor, no? Si Alexandre és alguna cosa, és, per sobre de tot, un general invencible.
0: Hulk, no? M'hem dit?
1: Hulk, sí, Hulk, sí, però Hulk quan és gest, no? És Hulk amb el cervell.
0: Com a la sèrie de She-Hulk, no? Que, bueno, clar, és que les meves referències són cinematogràfiques, llavors...
1: Vale, pues sí, pues sí.
0: Llavors, el següent, no? Si hem de triar un romà conegut, segurament serà Juli Cèsar. Però què té aquest senyor de cavaller?
1: Clar. Aquesta és la gràcia d'aquesta llista, no? Si coneixeu el personatge, i si no el coneixeu, li van dedicar 3 programes a la seva lluita contra Neu Pompeu. Mm-hmm. Ja sabeu que ven poca cosa, no? Però, com tot, Héctor tampoc. Bueno, justament els troians eren domadors de cavalls, però... I Alexandre tenia abucèfal, però... Clar, és agafar personatges importants de l'antiguitat que se sabia que havien estat capdills d'homes, generals. A nosaltres, Juli César ens sona per la seva faceta de general de les Gàlies, no? Tot i que Com ara coneixem a Juli César per ser el dolent d'Astèrix.
0: Oh.
1: És com... En general, però tu vols que perdi, perquè vols que guanyi Astèrix, Obèrix i Dèfix.
0: Sobretot l'Idèfix.
1: Clar que sí. I nosaltres el qualificaríem més com a polític que com a cavaller. Bueno, per nosaltres, sí. Juli César és un estadista, és un tirà o és un salvador de la pàtria, depèn a qui preguntis. És una amanida.
0: És una diana. No?
1: És una diana, sí. És. Però passa que amb ell, no, el món medieval va comprar aquest discurs legitimador, no, que César mateix, primer, César d'ell mateix, però sobretot August, no?, i els emperadors Juli Claudis després, van teixir sobre el personatge. I el que ha arribat a l'edat mitjana no és aquesta crítica, no?, al que sí que fem des de la modernitat, no?, que fem potser des de l'òptica dels historiadors del segle XX-XXI, de considerar Juli César un dictador, bueno, un producte, no?, d'aquesta tendència cap a la tirania que al final de la República Romana va concretant cada vegada més fins que Palpatine arriba al poder. Però per l'edat mitjana, Juli César era el conqueridor. Era el conqueridor de les Gàlies, era el general, era el càntic d'homes, era el personatge carismàtic, el personatge estratega. I, per tant, en aquests referents de l'antiguitat clàssica, no desentonava amb Héctor, el troià, amb Alexandre, el macedoni, i amb Juli César, el romà.
0: Molt bé. I de tots els nous personatges de la llista, és cert que els de la tradició jueva són els més desconeguts pel públic general. Josué, David, Judas Macabeu... Comencem, si et sembla, pel primer d'aquesta tríada. Josué, qui és?
1: Josué. Jo. Pensava ara que podia haver posat una música de la Su.
0: Podríem haver-ho fet.
1: De fet, si Josué va existir, com també és una pregunta capciosa, perquè Héctor també hagués existit, no? De fet, d'aquests nou personatges seria el més antic de tots, no? És un personatge que, si fem cas a les datacions d'arqueologia bíblica i d'història bíblica, hauríem de situar cap al 1500, 1400 abans de Crist. Josué és el... perquè el situeu, és el successor de Moisés. Moisés? Josué. Vale. Diuen que és el successor de Moisés en l'èxode, que l'antic poble d'Israel, en la seva fugida d'Egipte travessant el desert, doncs quan Moisés queda una mica muñeco, perquè clar, al final el desert, vull dir que no deshidrata molt.
0: Molts dies al desert.
1: És que no és que vas estar només 40 anys al desert, sinó que vas estar 40 anys a base de manà. I tu saps que és 40 anys aguantant amb manà?
0: Desgasta.
1: En el muelle de San Blas. Total. Jo no aguanto tres cançons com per aguantar, bueno, com per aguantar 40 anys. En fi, en qualsevol cas, Josué és el...
0: Portàvem 30 minuts, molt bé.
1: Portàvem bé. A la referència dels Vengadores, sí, referència de Manà.
0: Em sap molt greu.
1: No, bueno.
0: Potser tens el conductor equivocat avui.
1: Bueno,
0: sí. A més, el futbol. És que no t'he pogut acompanyar gaire.
1: Bueno, no passa res.
0: Em sap molt greu.
1: No passa res. Pues aquí tenim a Josué, que és el líder de quan el poble, antic poble d'Israel, acaba el seu èxode i arriba a la Terra Promesa.
0: I per què està a la nostra llista?
1: Bàsicament perquè... Josué serà qui lideri les campanyes de conquesta sobre el territori que després seria Israel, no? En aquest èxode del poble d'Israel, si va existir, no es fa sobre el buit, sinó es fa sobre potser una de les poblacions on més d'hores van assentar les primeres comunitats estables. I Josué serà el responsable d'una de les grans batalles de l'antiguitat, una de les grans batalles que han quedat en l'imaginari de l'antiguitat, que és la conquesta de Jericó, no? Les muralles de Jericó... Tot i que va ser una mica trampa, perquè al final no és que ho fes ell, no? Però perquè els oients ho situïn, és el general del poble d'Israel que conquereix Israel. I, per tant, en aquesta llista dels jueus més importants a nivell militar, o millor generals, o personatges més dignes, sí o sí havia d'aparèixer en aquesta llista.
0: Molt bé. I d'aquesta tria de generals de tradició jueva, el més conegut és el rei David, no?
1: Sí, de fet sí, no? Perquè Judas Macabeu, a no ser que t'agradi molt el vi,
0: Bueno, clar.
1: Tot i que David també li fotia, també. Bueno, a banda de la seva faceta com a gran rei d'Israel, no? Potser si preguntes qui són els reis d'Israel, dius o David o Salomó, no? Pues, destaca per, precisament per les seves victòries contra els filisteus, ja sabeu, no? Que a David el coneixem sobretot per aquesta història tan reeixida i tan bonica d'explicar, no? De la lluita de David contra Goliat.
0: A tirar la pedreta...
1: Sí, no? No? Que de fet, d'aquí ve David el Nomo, perquè com... Per això li diuen David, David el Nomo, perquè com Goliat és un gegant, doncs com sempre queda com a l'imaginari que David és un...
0: Wow.
1: És una persona molt petita, i per tant, quan s'inventen aquesta sèrie de dibuixos de David el Nomo, li posen David.
0: Gràcies.
1: Ho sabies?
0: No.
1: M'ho acabo d'inventar.
0: Ah, bo! Però...
1: però quadra, oi? Bueno, potser és veritat, però...
0: És igual, quadra moltíssim. Està bé, ho donarem per bo.
1: Jo, mira, he fet una petita pausa abans de desvetllar el secret, per si tu vols fer un reel...
0: I això ho tenim aquí, no?
1: Toies aquí i deixes...
0: Ja
1: i...
0: Si voleu saber la veritat...
1: Fake news, man!
0: Bueno, o sigui, espectacular.
1: Espectacular. Bueno, però sí que el coneixem per aquesta lluita entre David i Goliat, i perquè us fa una idea de fins a quin punt estava en l'imaginari litúrgic o simbòlic de l'Europa cristiana. Aneu-vos al Manac, teniu allà les pintures murals de Santa Maria de Taüll, i allà trobeu, en un lloc destacat, l'instant previ a que David decapiti a Goliat després de fotre-li un cop de pedra.
0: Padre,
1: no? Llavors, aquesta lluita d'és igual, no? Del pastor, que després no era un pastor, contra el gegant, és una mena de... És vist a l'edat mitjana com una mena de combat cavalleresc, no? Amb l'enginy, amb l'astúcia, amb la virtut, amb l'habilitat, no? Perquè el cavaller medieval és sobretot una persona hàbil, no? És una persona que s'entrena per això. Es poden vèncer a enemics descomunals, no? Ja sigui un drac, ja sigui un gegant, ja sigui qualsevol personatge enorme que us imagineu com a jefe final del Dark Souls o d'un joc d'aquests.
0: I Judas Macabeu, qui és?
1: Judas Macabeu, a veure, és qui lidera la revolta jueva contra els grecs seleúcides, no? Sabeu que quan Alexandre mor, el seu imperi es divideix entre els seus generals, bueno, es divideix, se'l queden, se'l reparteixen els seus generals, i justament Seleuc, que serà el que s'instal·li a Síria i al Pròxim Orient, inaugurarà aquesta dinastia seleúcida. No confonda amb els seljúcides,
0: no,
1: que són els descendents de Seljuk, i que és un poble turc, que trobarem pues, més endavant al programa. Doncs Judas Macabeu serà el líder de la revolta jueva contra aquesta dominació grega. Estem al segon, al segle II abans de Crist, no? En un moment en el que els seleúcides han conquerit aquest territori, i Judas Macabeu organitza la revolta, no? Lluita, fa una guerra de... no de guerrilles, però és una guerra de resistència contra els seleúcides. De fet, el seu sobrenom, Macabeu, sembla derivar d'una paraula síria, que és Macaba, no? Que vol dir martell. Seria Judas Martell, no, que és bàsicament com Carles Martell, que ja veurem més endavant. No? Llavors tenim el Martell, que ajuda en aquesta llista dels nou de la fama, tenim a Judas Macabeu, que és el Martell, i tenim a Carleman, que és el Martellet, perquè és el net de... El Martellet, perquè és el net de Carles Martell.
0: Per tant, Alberto, m'estàs dient que és Thor?
1: Podria ser Thor. Judas Macabeu podria ser Thor.
0: Ens n'hem oblidat dels altres, eh?
1: Sí?
0: No
1: ah, sí,
0: no
1: bueno, vols, jo què sé, Juli César, qui podria ser? És que a mi...
0: Juli César podria ser Capitán Amèric. Ah, no,
1: també, no.
0: Iron Man.
1: Iron Man.
0: Sí, no.
1: Home, a veure, molt de ferro no era.
0: Ja, bueno, li van posar.
1: li van posar ferro.
0: Al final li van posar molt ferro.
1: Pues podria ser Magneto. Perquè va treure molt ferro.
0: Podria ser Magneto.
1: I qui més ens deixem? Josué, no sé qui era...
0: És més complicat aquest, eh?
1: Bueno, ja ho deixem als nostres oients.
0: Vale.
1: Molt bé.
0: Estàvem parlant del Martellet, però que encara no estem parlant del Martellet, sinó de Macabeu.
1: Sí, llavors, Judas Macabeu és una mica la reduplicació de Héctor, l'heroi contra l'invasor, el defensor, no? De fet, una de les identitats, una de les, dels trets més característics i reconeguts dels cavallers medievals és precisament el d'assolir la idea de guerra justa, no? És el, que serà l'avançada de la Guerra Santa que portarà les creuades, no? Segons Sant Agustí, la guerra era justa quan era un instrument per recuperar el territori perdut, no? Ja sabeu que el cristianisme, en principi, conjuga malament amb la violència a nivell teòric, i això de ser guerrer i cristià, en principi, combina malament, com el foie gras i el lacasito.
0: Hòstia.
1: No. Què?
0: Joder.
1: No, no estàs d'acord?
0: Sí, sí, ah, estic totalment d'acord, ah, per favor, però has anat al dit a la llaga.
1: Melmelada i cigrons. Bueno, no sé. En qualsevol cas, Sant Agustí instaura que hi ha una sèrie de supòsits on la guerra santa, on la guerra justa, on la guerra és justa i per tant és permesa, no? Que és quan et defenses d'una invasió, com en el cas de Héctor, o quan recuperes un territori que t'han tret, com en el cas de Judas Macabeu, no? Per tant, aquí estem de nou en una faceta de la cavalleria, no? La guerra és justa, la guerra és permesa, la guerra és fins i tot santa, ho veurem més endavant, no? Quan tu recuperes allò que t'han tret.
0: Doncs, si et sembla, Alberto, anem a pels tres modernos,
1: vale,
0: a pels tres referents medievals, Artús, Carlemany i Godofré de Bouillon. El primer d'ells requereix poques presentacions, no?
1: Sí, de fet, el guió posa bla, bla, bla, bla, bla. No, enrotlla't sobre el rei Artús. Clar, el rei Artús, doncs, ja n'hem parlat molt, tu n'has dedicat programes al rei Artús, a la llegenda del rei Artús, a l'espasa del rei Artús, a de tot, no? És l'eix central, no?, d'aquesta matèria artúrica que suposa bona part de la literatura fundacional, no?, del que suposa ser un cavaller. Per tant, sí o sí, en aquesta tria dels referents actuals, el rei Artús era sí o sí un personatge que havia d'estar en aquesta llista, no? Seria una mica, potser, com Odín, no? O qui seria tu? Bueno, és clar, el rei Artús és el cavaller negre, perquè justament veu d'aquesta tradició, però fixeu-vos, és curiós, perquè com aquesta llista es popularitzarà en molts llocs, a vegades hi haurà diferències regionals, i algunes edicions d'aquesta llista canvien el rei Artús per Carles Martell. I fan Carles Martell i Carlemany, per treure Artús, que és com molt anglès,
0: vale,
1: i per posar dos francesos, posar tres francesos.
0: Això no ens agrada, eh?
1: No. Però, clar, crec que tampoc ens hem d'aturar gaire a per què el rei Artús està a aquesta llista, no? Sí que podríem reflexionar per què ell i no qualsevol dels seus cavallers, no? Però també és perquè aquesta llista dels nou barons de la fama, dels nou dignes, és una llista sobretot de generals, és una llista de líders, no? I per tant, per què tries a Lancelot o a Galahad o Percival quan pots triar
0: el peix gros,
1: el puto rei Artur, no? I què t'he contestat?
0: Perfectament m'has contestat. Anem a parlar del martellet, no? que dèiem abans. Anem a parlar, en aquest cas, de Carlemany.
1: Carlemany és una mica la reduplicació d'Artús, no? És la contrapartida francesa d'Artús. És el pare dels cantars de gesta, dels romansos, i de nou és significatiu que es tria Carlemany i no qualsevol dels herois de gesta francesos, no? En aquesta llista està Carlemany, però no està Rotllà, que és potser l'heroi del cantar de gesta més famós, no?, de la matèria francesa. Uh-huh. Igual, com dèiem abans, que es tria Artús i no es tria Lancelot, Percival, Galahad o qualsevol cavaller arturí de tots aquells que fots una patada i surten 50.
0: 4.000, perquè la taula rodona era grossa.
1: Clar, era com... Saps que ja és sala de convencions, no?
0: Aquelles
1: sala
0: moderna.
1: De dinars d'aquells de Nadal. Ara... Mm. Vale. En qualsevol cas... es busca en aquesta llista prioritzar el valor cortesà, el valor directiu, el valor de reialesa, no? Per això, de nou, moltes de les representacions d'aquests nou cavallers apareixen, no?, a sales públiques, a corts. És no només la virtut de l'home, sinó la virtut del dirigent. I, per tant, el rei Artur, Carlemany, no? I estem com configurant l'estil dels reis de finals del segle XIII, principis XIV, no? Aquí podíem una mica més primerenc, però podíem, segur que Jaume I fliparia amb aquesta, amb aquesta llista de Spotify
0: del
1: nou de la fama.
0: I ja per anar tancant tot aquest repàs, ens trobem amb en Godofré de Bouillon, que potser és el més desconegut d'aquests tres medievals, no?
1: Bueno, és el més desconegut per nosaltres, però dins de l'edat mitjana era potser el general més reeixit dins de l'imaginari cavallerès medieval, perquè tot i que és més desconegut, no, no és un rei Artús, no és un Juli César, no és un Alexandre el Gran, però és el líder, o un dels líders, però al final el que la resta de líders decideix que mana, dels líders de la Primera Croada. No? De fet, Agullón serà, de fet, quan el 1099 es conquereix Jerusalem, no? amb màquines de setge, amb un assalt, amb una campanya militar que dura 3 anys totalment exitosa, no? Que també conquereixen Antioquia, no? i altres places importants, la resta de cabdills d'aquesta Primera Croada el nomenen com a rei de Jerusalem. No? És el millor de nosaltres, no? de la millor expedició cavalleresca que s'ha fet fins ara, el millor de nosaltres és Godofredo de Bouillon, i per tant li oferim la corona de Jerusalem. I ell diu, no la vull.
0: Oh!
1: No la vull.
0: Oh!
1: Ell diu, diu, a més una cosa tan bonic que és fals, però que deia que ell no podia portar una corona d'or allà on Jesús va portar una corona d'espines. I que, per tant, ell renunciava al títol de rei de Jerusalem, saps? En plan rotllo, com el meme, no lo quiero.
0: Sí, sí, sí.
1: I deia, i s'autotitulava com a defensor del Sant Sepulcre. Dura un pocs anyets i el seu successor diu, no, jo sí que vull ser rei de Jerusalem.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del programa, amb una cançó bastant diferent a les altres, Alberto.
1: Sí?
0: Sí, no?
1: Van demanar el mateix, no?
0: De què va?
1: Estem parlant de gent superfàcil, estem parlant del rei Artús, d'Alexandre el Gran, de Juli César... Jo crec que, quan Juli César anava al col·le...
0: Sonava això.
1: Sonava, era tal que així. I també ho poso perquè aquesta... Quan, ja, suposo que m'ho preguntaràs, perquè és una pregunta molt pertinent, ja sí. Més l'he posat al guió.
0: Per tant...
1: aquesta llista ja veurem que portarà a que es facin més llistes, no? Quan un comença amb la dèria de fer llistes, no pot parar. No? Ara estem a final d'any i comencem a tenir pues, la llista de Spotify, el no sé què, el no sé quan... Llavors, ens entra la dèria de classificar i fer llistes, ja veureu que... Bueno, deixo que m'ho preguntis.
0: Perfecte, ja arribarem en el llibre.
1: No?
0: Llavors, aquesta llista dels nous cavallers dignes va quedar sempre així o va haver-hi alguna modificació?
1: Bueno, bàsicament és una llista, com és una llista erudita, no? que neix d'un cantar de gesta, d'una novel·la, per entendre'ns, queda com fixada molt ràpidament, però accepta variacions, no? Per exemple, el que dèiem abans, a vegades es treu el rei Artús i es posa Carles Martell per fer-la més francesa, a vegades s'afegeixen personatges, no? Dius, per què Juli César i no Pompeu? I tu, home, perquè guanyes Juli César, no? Però bueno, pues hi ha qui treu Juli César perquè és massa romà i posa Pompeu, hi ha qui, per exemple, treu a Héctor i posa a Hèrcules, que a tu t'agrada per la pel·li de Disney.
0: Per què? Per edat, no? Dius. Sí,
1: jo tinc el record que tu ets superfan de la pel·li d'Hèrcules de Disney.
0: És una
1: perquè
0: pel·lícula...
1: Perquè he entrat al teu cotxe alguna vegada...
0: I ha sonat alguna cosa.
1: I mentre sonava la banda sonora de Mulan i de
0: Això és Hèrcules. Possible.
1: I mira'm a la cara i digue'm que no.
0: Això és possible. Però és una qüestió molt generacional, això, també.
1: Pot ser. Bueno, no dic que no.
0: En fi, que a vegades també canvien a Héctor per Hèrcules.
1: Exacte.
0: Hèrcules?
1: El que tu vulguis.
0: Perfecte.
1: Llavors aquesta llista es va ampliant, no? A vegades no només es canvien noms, sinó que el que fa és ampliar-la, la llista, en comptes dels 9 cavallers de la fama, els 18 cavallers de la fama, no? Perquè si 9 no són suficients,
0: ja són molts.
1: 18, no farem ara, si no portem 48 minuts per 9, no farem els que queden. Però sí, està interessant, per exemple, la rèplica. Si hi ha els nous homes virtuosos, també es popularitzarà una mica més tard la llista de les 9 dones virtuoses, les 9 cavalleres.
0: I quines seran aquestes dones?
1: Bueno, doncs aquesta tradició comença a finals del segle XIV, a principis del segle XV, i anirà canviant. Clar, per lo que sea, la llista d'on triar, que es troben els bons i misògins escriptors medievals de principis del XV, és més reduïda.
0: Oh.
1: Dius, bueno...
0: Que sorpresa.
1: I suposo que hi havia haters, saps? Vull dir, no, Juli César sí, però la Capitana Marvel no.
0: No.
1: Hulka no me gustó mucho. Bueno, trenem noms de l'antiguitat, guerrers com Pentasilea, Hipòlita, que són les reines de les Amazones, no? Tomiris, que és la lideresa, o la lideresa sona com Esperanza Aguirre molt fort. Sí. Bueno, és la general que mata, que s'enfronta i mata a Ciro el Gran, Semiramis, que és la fundadora de l'imperi assiri, no? Vull dir, sí que n'hi ha dones potents de l'antiguitat que el seu record s'ha mantingut fins a l'edat mitjana i que es pot tirar d'elles per fer una llista de superheroïnes. Però sobretot s'haurà d'esperar el Renaixement a que recuperin més l'antiguitat clàssica i on comencin a aparèixer més personatges romans, no? o signifiquin altres tipus de personatges, com per exemple la més famosa de llistes de dones virtuoses és la de Hans Buchmeier, que fa tres paganes, Lucrecia, no? Que és la dona a la mort de la qual funda la República Romana, ja se podia estar quieta.
0: Igual que Enees, no?
1: Enees, ja està.
0: Prou ja.
1: Betúria, que és la mare de Coriolà, no? Però fixeu-vos, sempre és són llistes en què la protagonista té un rol molt diferent a aquesta llista dels grans
0: generals, no?
1: De l'antiguitat, no? Són Lucrecia, que la seva virtut és que la van violar, no? Betúria, que és la mama de Coriolà, Virgínia, també tres jueves, Esther, Judit i Jael, penseu també tota la tradició en paral·lel, no? de Judit i Holofernes, tots aquests quadres del barroc, i tres dones cristianes, Santa Helena, Brígida de Suècia, Elisabet d'Hongria, no ens dona temps, perquè jo no voldria acabar el programa sense parlar d'allò que hem parlat a l'inici del programa, que és els nostres 9 de la fama particulars catalans, que també tenim.
0: De fet, és això? És un producte d'aquesta tradició o no?
1: Sí, seria com una mena de spin-off, no sé si un spin-off, no, perquè no són personatges que existissin, sinó és una mena com de còpia barata, saps? Seria com Los Vengadores Made in Taiwan,
0: vale.
1: Vale? Que decideixen fer... O com els Power Rangers respecte a les sèries de guerrers multicolors asiàtiques. Però costa no veure en aquesta tradició d'Otger Cataló i els nou barons de la fama un eco d'aquesta història, no? Que ja sabem que corria, vull dir, ja veurem que la història d'Otger Cataló és de principis del segle XV, però sabem que com a mínim feia 50 o 60 anys que els reis d'Aragó ja coneixien aquesta llista dels nou cavallers de la fama.
0: Llavors, aquests nou cavallers de la fama, jo suposo que això donaria per un programa.
1: Jo no ho diré.
0: No ho diré. Deixem ja, a veure que potser donaria per un programa.
1: Ho has dit tu.
0: No. Però ens pots fer una miqueta d'avanceta.
1: Bueno,
0: no?
1: Molt rapidíssimament, molt ràpid, els sí. Nou barons de la fama, o els nou cavallers de la terra, eren els nou nobles que acompanyaven a Otger Cataló, que és aquest personatge fictici que dona nom a Catalunya, si no us heu fixat, en la seva lluita contra els sarraïns, en un intent de fer veure que els catalans van recuperar el territori català abans de que arribés Carlemany i el recuperés ell, no? Llavors era la tradició de que el 732, aquest Otger Cataló diu, sujetame el cubata, que baixo dels Pirineus, se li junten nou col·legues, arriben allà, ja està, no? I llavors apareixen aquests nou nobles, són aquests nou senyors, no? Garau d'Alemany, Bernat d'Anglesola, que el 70... A més, és estúpid, perquè a l'any 730 faltaven 450 anys perquè la gent tingués aquest tipus de cognom. Que el seran de Cervera, Bernat d'Urrell d'Arell, Uc de Mataplana, de Pífar de Montcada, Galceran de Pinós i Guispert de Ribelles.
0: I quan apareix aquesta tradició? Molt
1: bueno,
0: ràpidament.
1: Si tu mires els cognoms, ja saps que apareix a principis del segle XV. Mm. No hi ha cap referència a Otger Cataló i als nou de la fama catalans abans d'inicis del segle XV. Normalment s'atribueix la seva confecció a Pere Tomic, no, que els menciona i els explica la seva història i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, però estem 1418-1416. És a dir, just en el context en què en els compromís de Casp s'ha anat a la puta merda el casal d'Aragó, han arribat els Trastàmana, i llavors la noblesa catalana de Rancio Abolengo diu, espera, que ens han canviat el rei, anem a fer veure que nosaltres ja estàvem aquí des de sempre. No?
0: I
1: es fan aquesta història, que no té cap mínima credibilitat. De fet, ja en el propi segle XV, en 1495, Pere Miquel Carbonell ja diu que això no s'aguanta per enlloc i no té cap credibilitat. Però com és una història que mola, no?
0: Bueno.
1: Arribarà Víctor Balaguer a la Renaixença, la recuperarà, i llavors ha quedat com aquesta llegenda dels nou de la fama, que la part bonica no és que existissin o no, que fos una reivindicació nobiliària post-compromís de cas, sinó que veu d'aquesta tradició europea, no?, que ja circulava des de com a mínim un segle abans i que entronca amb una dèria, no?, molt cavalleresca, és a dir, molt europea, molt universal, de fer llistes de grans cavallers. Llavors, bueno, doncs vam fer els nostres nou cavallers patris.
0: Molt bé, doncs, Albert Torretxe, moltíssimes gràcies per aquest programa tan interessant.
1: Ai, a tu.
0: Gràcies a l'Adrià Tirado, al control tècnic. Us ha parlat l'Albert Abril i us esperem a una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia. Amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 3.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
1: A la Barcelona del 1908, al Palau Güell viu un assassinat. Serà l'únic mort al Palau de Glòria Sabater, publicada per Rosa dels Vents, inspirada en la literatura de Sherlock Holmes i en el nostre imaginari, ens mostrarà un palau ple de secrets.
2: A Mort al Palau trobarem una barreja de gèneres, que a mi m'encanta barrejar gèneres. Els gèneres estan per festejar-los, per barrejar-los, per jugar amb ells, i aleshores aquí barrejo gènere negre detectivesc amb novel·la històrica.
1: Farem un canvi de registre per parlar amb Gemma Sins, autora de L'endemà de totes les nits, publicada per La Magrana, on acompanyarem a la protagonista en el seu camí per encarar un passat ple de dolor. Un gran treball literari per aprofundir temes colpidors.
3: Llavors, el que primer m'adono és que aquests episodis, no? Quan una víctima pateix violència i ja si ens posem en el cas que ho pateix de petit, no? Un infant, el que primer provoca aquesta violència és un silenci.
1: Acabarem amb una faula infantil que ens apropa a les emocions, que recomanem per als més petits, però també per als més grans. L'elefant que va aprendre a desenfadar-se, d'en Joan Aldebert i Montse Pallarols, publicat per Alt de Talent.
4: Al conte hi trobareu un elefant que no sap gestionar la seva ira, que no és conscient que a vegades pot ser molt egoista, rancorós, que de seguida es baralla i que tot això afecta els animals que l'envolten.
0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Calaix, obre'l i trobaràs cultura. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
1: Doncs ens n'anem a la Barcelona del 1908 i tots aquells que estigueu fascinats pels misteris i per Sherlock Holmes, avui us en porto una de novel·la que precisament parla de Sherlock Holmes, però ho fa a la catalana. Jo em permeto aquesta llicència, Glòria Sabater.
2: Hola, què tal?
1: Bé, avui, espera que t'apropem micro. A més, avui estem d'enhorabona, Glòria, perquè estem a l'estudi, estem a Torredembarra, on a la Torre, i tenim la Paula. Bona tarda, Paula.
3: Bona tarda.
2: Hola, Paula.
1: Ens estrenem, és el primer dia que treballem en directe amb la Paula al capdavant de la part tècnica. I per parlar de Mort al Palau, publicat per Rosa dels Vents, aquesta novel·la que ja esperàvem, ja feia temps que esperàvem que traguessis alguna novel·la d'adults, novament, després d'aquest vel de la deessa, d'aquesta filla de Lilith, i aquesta incursió que has fet meravellosa a medicina infamant i bruixes fades que ens ha fascinat tant.
2: Moltes gràcies.
0: Glòria Sabater Marín és filòloga, novel·lista, professora de la Facultat de Filologia i Comunicació a la Universitat de Barcelona i doctora en literatura comparada medieval. És autora de diversos estudis acadèmics i de les novel·les La filla de Lilith, El vel de la deessa, guardonat amb el Premi Néstor Luján de novel·la històrica, Medicina en femení, Bruixes fades i La marca del lleó.
1: Però arribes amb alta tensió, eh?
2: Sí.
1: Amb alta tensió. Parlàvem d'aquesta Barcelona del 1908, parlàvem de misteris, parlàvem de Sherlock Holmes. Ens pots posar una mica en context de què trobarem amb les teves paraules, que a mi m'encanta sempre com ho expliques? Què trobarem a Mort al Palau?
2: A Mort al Palau trobarem una barreja de gèneres, que a mi m'encanta barrejar gèneres. Els gèneres estan per festejar-los, per barrejar-los, per jugar amb ells, i aleshores aquí barreixo gènere negre, detectivesc amb novel·la històrica. Perquè tot va ser res, una nota a peu de pàgina, com sempre. Jo sóc una fan de les notes a peu de pàgina. I llegint per les classes vaig trobar una dada que deien que el 1908 Barcelona va quedar seduïda per la febre detectivesca a partir de les obres de teatre que representaven el teatre principal a baix de les Rambles, sobre les aventures de Sherlock Holmes a Conan Doyle. I va despertar tanta febre detectivesca que va haver-hi un editor, Bartomeu Baixeries, que va decidir portar aquestes peces, traduir-les al català i setmanalment oferir-les al poble, i això es va... Aquesta és la llavor de la novel·la.
1: És curiós perquè suposo que els qui segueixen Sherlock Holmes sabien d'aquesta anècdota, no?, d'aquesta història, però per a mi ha estat un descobrir, no?, saber que a l'any 1908 Barcelona estava enamorada d'aquest autor.
2: Sí, i a més, l'any següent va venir Conan Doyle, va estar un dia a Barcelona i es va quedar meravellat de veure la reacció dels barcelonins, que el coneixien, que l'estaven esperant. Va ser fabulós, perquè no és la primera obra, ja s'estaven traduint obres estrangeres, Barcelona, sobretot amb el modernisme. Tota Catalunya mira cap a Europa, i una manera de mirar cap a Europa és a partir de la traducció. Però les traduccions es feien en àmbits molt culturals, en àmbits molt reduïts de la burgesia, i en canvi aquesta novel·la, aquestes obres de Conan Doyle, aquestes traduccions, es fan setmanalment dins d'una col·lecció que es deia Literatura Sensacional, i és una col·lecció pensada per tot el poble. I a mi això em sembla fascinant.
1: Bé, és obrir les portes de la literatura a tothom.
2: Exacte.
1: A tothom,
2: el
1: no?
2: El poder civilitzador, el poder revolucionari de la literatura, novament. Jo ho feia amb el vel de la deessa i aquí...
1: Sí, això
2: torno.
1: Sí. Tu ets...
2: És una constant.
1: Sí. Un dels segells, no?, és aquesta estima per la literatura, sí, el poder de la paraula i per democratitzar-la, perquè
2: totalment
1: arribi arreu. Això tu tens molt integrat.
2: Sí, perquè la societat avança quan hi ha cultura, i quan la cultura arriba a totes les capes de la societat, si no, no anem bé.
1: Hi ha una cita, ara agafaré dues cites.
2: Molt
1: la
2: bé.
1: Primera és de Conan Doyle, que és la que tu utilitzes per obrir aquesta lectura, aquesta novel·la. Un cop descartat l'impossible, el que queda, per improbable que sembli, ha de ser la veritat. Conan Doyle, El signe dels quatre, 1890. Per impossible que sembli, creu-me que aquesta frase us la guardeu. I a més, ara hi agafaré una de les petites cites que ens vas deixar en petites píndoles al llarg de la novel·la, que és com dic jo a la catalana. Aquí ens arrosseguem cap a casa, no? Escombrem cap a casa, com es diu. Diu: així com Gerió arrabassà el tron a Bèbrix, pare de Pirene, a mi em van prendre el que era meu. Però per fi ha arribat el temps de la venjança anhelada i acotxo aquest instant amb delé. Ja fa temps que ho preparo tot, al mínim detall, amb gotims de paciència i dissimulació. Comença l'espectacle.
2: Que bé sona i llegit per tu, Mònica.
1: Bé, que bé sona, perquè...
2: I això realment... és mala tota, sisplau.
1: Està molt bé, perquè en aquest fragment, a part de parlar ja de Pirene, podem entrar en aquest realisme màgic, que tu també treballes molt, també treballaves al vel de la deessa, però, a més, parlem de Pirene, no? Aquests mites de Catalunya, aquests mites que són nostres, de la nostra terra.
2: De fet, aquesta novel·la té, per una banda, aquest homenatge a Sherlock Holmes, les pistes, és una novel·la enigma, on convido el lector a que acompanyi Robina en trobar, en resoldre les pistes, els enigmes, per evitar nous crims. Hi ha un al primer, i després ja veurem, ja es veurà.
1: A l'inici n'hi ha un, ja
2: exacte,
1: no
2: després començar. Ja anireu veient. Totes aquestes pistes són un diàleg constant amb les obres que s'estan publicant en aquest moment de Sherlock Holmes. Per tant, hi ha una intertextualitat i un homenatge literari. Però al mateix temps, volia, com ja ho has dit tu, forma part del meu ADN literari, volia també fer un festeig amb allò simbòlic, amb allò que té a veure amb la història de les mentalitats. I no hi ha res més simbòlic en ple modernisme que el mite de Pirene, que és l'enyorança pel Pirineu, entendre que la Terra Alta, que el Pirineu és allò on tenim l'origen...

0: la tria de l'escenari no és gratuïta per part d'aquesta ment assassina, i escoltem la ment assassina com desvetlla el simbolisme d'aquesta Pirena, aquest mite de Pirena i aquest Pirineu amb el modernisme i amb l'edifici del Palau Güell, que és un altre, és el gran protagonista de la novel·la també.
1: Ara anem aquí, o sigui, hem parlat una mica d'aquesta barreja que fas, no?, entre Sherlock Holmes i la nostra terra, no?, els nostres simbolismes, el mite de Pirene. Qui no el conegui, és meravellós, eh?
0: És una meravella. I
1: bé, forma part del nostre imaginari. Exacte. També, no? És la nostra mitologia. Però ara parles, jo diria que d'un personatge, que és el Palau Güell, i els que han tingut la fortuna de poder fer una roda de premsa directa al Palau Güell i descobrir tots aquests racons secrets, és que... Jo penso, no sé si som conscients realment de tot el que suposa entrar en aquest edifici.
0: És una joïna. Jo tenia molt clar que la novel·la era habitació tancada, per tant enigma, sí, i necessitava un lloc. Creia que me l'hauria d'inventar, hauria d'inventar una casa senyorívola, ho hauria d'inventar, però jo volia, tant de bo trobi un escenari real, perquè per mi la barreja entre ficció però la realitat històrica és molt important també. I passejant per les Rambles, vaig passar per Nou de la Rambla i vaig quedar meravellada. Aquests regals que et dona la vida, que és com la vida és la gran ficció. I vaig veure el Palau Güell, vaig pensar, jo Gaudí, que també n'estic una mica enamorada de Gaudí, vaig quedar fascinada perquè és un palau. Els Güell és l'única família burgesa que no se'n va.
1: Exacte,
0: a Gràcia.
1: És curiós,
0: és molt curiós.
1: Perquè Passeig de Gràcia era...
0: Exacte, tothom fugia.
1: Sí.
0: Se n'anava cap allà. Però el Güell, l'Eusebi Güell, suposo que per lligams sentimentals i familiars amb la casa que el va veure néixer, que estava a la Rambla, no va voler marxar d'allà. Però això sí, va voler edificar un palau, ostentívol, sí, que marqués...
1: La diferència,
0: i al mateix temps que visqués al marge del barri, sí? Que això implica arquitectònicament que som davant d'un palau que està aïllat, és com una gàbia de vidre, de luxe, de marbre, que esdevé la presó, és que és ideal, i clar, quan vaig entrar ja vaig quedar... ja la tinc. I per sort, gràcies a Gala, que és
1: forma
0: la
1: part del
0: que forma
1: Palau
0: part
1: Güell,
0: de, sí, sí. La Diputació m'ha posat totes les facilitats per anar-hi. Jo cada dos per tres, quan tenia un dubte mentre escrivia, m'hi vaig al Palau. Una mica més i me quedo a dormir.
1: No t'hi quedis, no. A dormir.
0: No, faria una miqueta de quan hi aneu ja veureu per què.
1: Sí.
0: I això és Gala, em va ensenyar els passadissos ocults, per on circulava el servei, no? I ha estat meravellós, perquè el servei... La gran diferència, no?, entre la gran família Güell i el servei, que circulen per tot el palau però no han de ser vistos. I a mi això
1: és meravellós.
0: Perfecte,
1: és meravellós per assassinar. O sigui, és un assassinat de pel·lícula.
0: Vaig haver de triar. Aquí, un assassinat. No, aquí, no, allà. Era, és fabulós.
1: On te mates?
0: On
1: mates el Palau Güell?
0: El Palau Güell es pot matar a tot arreu i es pot estimar a tot arreu. I tots són secrets.
1: Però... Això sí.
0: Sí.
1: Ficcionat tot, eh?
0: Ficcionat.
1: Escrivint. Sense de veritat. Quan anem al Palau Güell no volem veure molt.
0: Només que fa lleig, perquè ja amb la vermellor de la catifa ja n'hi ha
1: prou.
0: Sí.
1: I fins aquí. La Paula ja ens mira amb una cara. Paula, tu pren nota d'aquests escenaris cinematogràfics, però sí, dona molt de joc que el Palau Güell és també una convidada a qui vulgui repetir.
0: Totalment.
1: Un cop s'hagi llegit Mort al Palau, perquè llavors és com a més intrigant i fascinant. Però anem ara, que anem escurçant temps, no voldria deixar de parlar d'aquests personatges, sobretot de la Robina... I del Corneli. Que bonics que són.
0: Sí. I la majordoma i tot.
1: Bueno, la Consol és un tros de personatge,
0: la
1: també.
0: La Consol és la prova de quan hi ha màgia a l'escriptura. Aquest personatge estava... Sí. Això puc dir, no?
1: Sí,
0: estava destinat a morir.
1: Bé, no sé si ho pots dir, però ja ho has dit.
0: Ja ho he dit,
1: destinat
0: ja
1: a morir, ja està, ja ho has explicat.
0: Però ella mateixa un dia va aparèixer a les 4 del matí i va dir, mira, escolta, Glòria, si ja m'hi parlem, no. I és un d'aquests personatges reveladors.
1: És espectacular.
0: És que de cop i volta és com... Apa, Consol. Buah. Hi ha un capítol, ja veureu.
1: Sí, no expliquem res més.
0: No, però és ella. Jo, sotmesa a la seva voluntat.

0: veritat. I quan passa això, és que és fabulós, és la màgia, és l'alquímia de l'escriptura.
1: Penso que és un pilar i que ens sorprendrà a tots.
0: I la Robina és aquesta dona que de tant llegir Conan Doyle es creu que és científica, que és racional, que és així. És com... També volia fer una clicada d'ulls a Cervantes, no? El Quijote, salvant les distàncies, sí, però sí, era com el poder seductor de la literatura, de la lectura, no? Com la lectura et pot transformar, et pot crear un món i un paral·lel que tu vius allà a la mar de gust, aliè a la resta. I la Robina està una mica així. El que passa que després se n'adona que... Bueno, ja veureu, no puc dir...
1: Se n'adona de moltes coses.
0: Se n'adona de moltes coses a la novel·la.
1: Coses.
0: La Robina és un personatge que, de fet, els seus orígens són reals, perquè a Poblenou, jo visc a Poblenou, i a Poblenou hi ha famílies, de fet, al costat de la meva estimada llibreria, etc., que els estimo molt, abans hi havia una carnisseria, i una de les treballadores de la carnisseria era la neta d'una família formada per un escocès i una catalana. L'escocès era un enginyer que va venir a treballar a Poblenou per ajudar a tirar endavant les fàbriques i es va enamorar d'una catalana. I aquests són els orígens de la Robina. Això em permet el lligam directe amb Conan Doyle.
1: I si no en teníem prou, també tenim una mèdium.
0: Home, clar.
1: Perquè és que a l'inici, a aquest inici del segle XX...
0: Sí, no pot faltar.
1: Les mèdiums són part imprescindible.
0: És diferent. La mèdium que hi havia, és a dir, l'espiritisme que hi havia al vel de la deessa, era aquell espiritisme lligat amb la revolució feminista, aquest espiritisme que era una via d'autoconeixement per les dones, l'espiritisme que apareix en el Mort al Palau, és aquest espiritisme que té més de festiu, de l'anècdota dels cenacles burgesos que conviden a un espiritista per diversió, per exotisme. Aquest punt exotisme és el que apareix en el Mort al Palau.
1: Però
0: i
1: tenim
0: fins
1: mèdium.
0: Aquí podem tenir mèdium.
1: Sí, comencem. Tenim Sherlock Holmes.
0: Sí.
1: Tenim assassinats, tenim un palau ple de passadissos secrets.
0: Exacte.
1: Tenim una mèdium.
0: Exacte.
1: I tenim
0: la raó i tenim allò que no és la raó. Tenim una habitació, tenim un palau on hi ha ascensor, on hi ha llum elèctrica, però al mateix temps tenim un palau on passen coses que és com màgiques. Aquest debat entre la fe i la raó, entre la mirada màgica, la mirada racional, que en el modernisme es dona molt, a principis del segle XX es dona moltíssim, a l'edat mitjana també, però aquí, perquè de fet miren molt a l'edat mitjana, a mi aquest contrast, aquesta convivència a voltes una mica combativa entre una mirada màgica i una mirada racional, a mi em fascina. I em pren partit i ja veureu què passa. No veus? No has fet espòiler, veus?
1: Sí, perquè el problema, no?, que diem quan t'has llegit el llibre i sí, bueno, tu perquè l'has escrit, sempre tens ganes, no vols transmetre la passió que has viscut quan el llegies i,
0: no pots.
1: Clar, no és un club de lectura, és una entrevista, estem parlant de que a mi m'agrada molt, estem parlant d'aquesta nova novel·la i a mi m'agrada molt perquè hi ha una frase que penso que està molt ben triada, que és llegir no havia estat mai tan perillós.
0: Exacte.
1: Perquè llegir ens obre la ment.
0: Exacte.
1: Ens obre la ment a la saviesa, a la perspicàcia, a ser observadors.
0: I així obre finestres.
1: Exacte.
0: Altres mons.
1: I molta, bueno, finestres altres mons i portes senceres.
0: Exacte.
1: En aquest cas.
0: Exacte.
1: Per tant, aquesta gran frase, llegir no havia estat mai tan perillós, i penso que també és una mica l'emblema de barrejar aquest obrir finestres amb tots els misteris que ens portes, a part d'una coberta meravellosa. Aquí la Robina està fantàstica. No li veiem la cara,
0: no,
1: però sí que és una coberta espectacular.
0: Llum.
1: Escolta'm, tenim una mica de tot,
0: sí,
1: però ara ja no parlarem de res.
0: No,
1: més,
0: ja no podem.
1: Ho deixem aquí.
0: La llengua, això sí.
1: Ah, això és que sabia que em deixava alguna cosa abans d'acabar.
0: Continuo obsessionada amb la llengua, reconec.
1: Sí, però si us heu fixat, quan he llegit aquesta cita, ja hi havia, ja no és tal com tu narres, sinó el llenguatge, la cura que tens, perquè està molt adaptat a l'època sense que se'ns faci, sense que resulti pesat de llegir. O sigui, és lleuger de llegir, però és deliciós. Hi ha moltes paraules que recuperes, que són precioses.
0: Estic enamorada de les paraules.
1: Són precioses.
0: De fet, recomano a la gent que llegeixi diccionaris. No, l'Alcover Moll em té el cor robat.
1: Això
0: i així ho alcubem molt, sisplau.
1: Sí, els que vegin...
0: Amb una llibreteta
1: al costat. Els que l'esteu escoltant, no, però com que hi haurà alguns vídeos a la... Sí, de les xarxes, ja veureu la cara que posa.
0: Sí, és sí. Que és una meravella. I aquí he tingut un repte. Jo sóc molt barroca, ho reconec. Em deixo perdre per les descripcions.
1: No, però penso que...
0: I el Palau ell era tan... M'estava dient, va, descriu-me, vinga, som-hi, vinga, dona-li. Sí, i jo, Glòria, m'he hagut de frenar, sí. Perquè, clar, no era... També en excés ja gasta, ja... No. I les descripcions... M'ha costat buscar l'equilibri, entre un palau que es descriu, la seva opulència... però en la mesura justa. Aquí he fet un exercici de contenció i d'aprenentatge, que és tot un aprenentatge. Jo, si no aprenc, cada novel·la ha de ser un repte i una millora, si no, no anem bé.
1: No, perquè penso que en aquest cas ens trasllades, és important, no? Si parlem del 1908, que el llenguatge sigui adequat una mica al context, sí. No? I els personatges reaccionin o facin coses que realment es feien l'any 1908. Penso que
0: sí,
1: això és...
0: La versemblança...
1: Exacte.
0: Sí,
1: intento, i en aquest cas penso que has treballat molt bé el llenguatge. Jo penso que és un dels punts forts d'aquesta novel·la, entre molts altres, eh? Però ara ja ha de volar i seran exacte. Els nostres oients i els lectors, els futurs lectors, els que diguin que els sembla exacte. Aquesta mort al
0: Palau. Ara ja no és meva. Ara els lectors l'han d'acabar de completar.
1: Doncs us deixem amb aquests enigmes. Moltes gràcies, Glòria, per acompanyar-nos avui.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I a la Paula, que està tancat davant de tot.
0: Adéu, merci.
2: El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
1: L'endemà de totes les nits és la seva primera novel·la. Gemma Sins, com dèiem, es dedica a aquest món de la física, però és una apassionada de la literatura. I aquí ha fet un gran exercici. No podrem desvetllar massa cosa, perquè després em dieu que explico moltes coses i que desvetllo secrets del llibre. Per tant, estarem molt contingudes. Benvinguda, Gemma.
3: Moltes gràcies. Estic molt contenta d'estar aquí amb tu i amb els oients per poder parlar de la novel·la.
2: Gemma Assins Magraner és llicenciada en física per la Universitat de València, formada en gestió mediambiental i desenvolupament sostenible. Ha estudiat també didàctica de les ciències, estratègies d'aprenentatge i gestió emocional. Ha participat en el llibre col·lectiu T'estimo com la sal. L'endemà de totes les nits és la seva primera novel·la.
1: Primera novel·la, i la veritat és que has agafat un tema molt colpidor, el tema del dolor, de les situacions traumàtiques. No fem spoiler quan diem que a l'inici, doncs, la Mònica ja trobem a les primeres pàgines que pateix aquest avortament. Per tant, endinsar-se en el dolor, posar paraules... El dolor, aquelles situacions traumàtiques que s'han viscut, no ha de ser, no és, vaja, gens fàcil.
3: No resulta fàcil posar-les, però a més, l'exercici literari de reflexionar sobre com posar-les, per mi ha estat el més, anava a dir el més interessant, però una de les coses més interessants i més fascinants i que he après molt d'aquest procés. És a dir, jo quan començo a escriure aquest llibre, quan trio el tema al que dedicaré la novel·la, no? Llavors començo també un procés de documentació. I en aquest procés de documentació es basa en escoltar a víctimes, no?, que han patit aquest tipus de violència. Llavors el que primer m'adono és que aquests episodis, no?, quan una víctima pateix violència i si ens posem en el cas que ho pateix de petit, no?, un infant, el que primer provoca aquesta violència és un silenci, contràriament al que podríem pensar, perquè pensem, no?, que quan patim un episodi de violència cridarem, demanarem ajuda, i aleshores les víctimes entren amb aquestes capes de vergonya, de culpa, i tot això forma una capa molt gruixuda de silenci. Per tant, a anar trencant aquest silenci i, per tant, anar construint el relat per poder acabar expressant el dolor ha estat com un procés d'aprenentatge, de descobriment i literari molt... Bueno, jo m'ho he passat molt bé, però bé en un sentit de descoberta, no? D'aprenentatge.
1: Penso que és molt important. Tu parlaves de culpa. Hi ha una sèrie de mots sí, que van sortint, no?, i que es posen damunt de la taula, com és la culpa, el dolor, la por, el perdó, aquesta també. Gran paraula que costa tant.
3: Un gran tema.
1: De gestionar. Com es gestiona, no?, tota aquesta sèrie d'emocions que tens a dins. I, evidentment, hi ha una cosa molt bonica al teu llibre, que m'agrada, com a cares, no? La Mònica la trobem d'adulta i trobem la Mònica de petita, no?, de nena, d'infant, la seva infància, no? Llavors, com ho podem gestionar els adults i com ho poden gestionar els infants?
3: Clar, jo, per mi, quan escrivia també era molt important posar damunt de la taula què li passa, sobretot, a un infant, no? Perquè una adulta, la Mònica, quan es troba això, evidentment que entra en un procés de que tot el seu món s'enfonsa, no? I amb aquest caos que la deixa el record, no? Però si això ho traslladem a un infant, on moltes vegades, i tornem al mateix, perquè per mi és un pilar fonamental d'aquesta novel·la, l'aparició del llenguatge. L'aparició del llenguatge quan no hi ha. És a dir, quan un infant li passa això, i a més, en l'àmbit de confiança, que a més les dades ens diuen que el 80% d'aquest tipus de violències, no?, passen en l'àmbit de confiança del menor, per tant, família, escola, no?, lleure... Llavors, el que el deixa és amb un silenci, amb una no poder recórrer a les paraules, perquè probablement ni les té en el seu vocabulari. Encara que pensem que un nen, quan parla, no?, quan és competent i ja construeix frases, no?, pugui verbalitzar-ho tot, i no és així. És a dir, aquest nen o aquesta nena es queda amb aquest aïllament, amb aquesta intempèrie que deixa aquesta violència que fa que ni tan sols pugui recórrer a les paraules per expressar, evidentment, què li ha passat, ni les seves emocions, no? Per tant, jo crec que aquesta novel·la el que vol també és com posar damunt de la taula aquesta absència de relat, aquesta absència de paraules i de la impossibilitat de posar nom. Perquè una de les coses que encara jo crec que avui en dia, no?, la nostra societat, bueno, jo crec que n'hem de parlar, no?, i hem de trencar algun prejudici que altre sobre aquest tema, però una de les coses que encara escoltem, no?, quan una víctima s'atreveix a trencar el silenci anys després, perquè aquests nens probablement i nenes arribaran a l'edat adulta sense poder-ho explicar, no?, la gran majoria, és preguntar-se, bueno, com és que no ho va dir abans? Perquè ens falta, jo crec que aquest entendre íntimament què passa, no?, quan un infant pateix això. I sobretot el que passa és això, que no té paraules, no?
1: És una manera, l'estava escoltant a tu i estava recordant la lectura. I és també un exercici per als adults de poder entendre el llenguatge dels més petits, no? De quina manera ells expressen tot això que els hi està passant. Anem molt de pressa, moltes vegades no tenim temps, no vull parlar de culpes ni es pot jutjar ningú perquè és un tema molt complicat, però com moltes vegades no sabem veure aquestes senyals.
3: I no sabem veure perquè hi ha una cosa que és que si tu no contemples que això pot passar, no ho veuràs, no? Aquesta primera és, jo crec que una de les màximes per tal de prevenir, no?, que això passi, que tinguem una mirada d'alguna manera entrenada, no?, els adults, els que també estem, pues, a la família, els que estem en àmbits de l'ensenyament, és molt important tenir una mirada oberta a que aquestes coses poden passar, i poden passar en llocs on pensem que no passen, no? Perquè hem viscut, la nostra societat també ha viscut durant molts anys pensant que aquestes coses passaven a fora, no? Que les agressions, que les violacions venien des de fora, que en l'àmbit de la família això no podia passar. Per tant, és un altre prejudici que hem de trencar, no? Perquè les dades estan ahí i ens ho diuen. Llavors, hem de contemplar que això pot passar i, a més, hem de trencar una mica també aquests prejudicis i, sobretot, incloure paraules i canviar el relat, perquè també venim de molts anys on el relat, on com ens explicàvem les coses, tapaven el que passava. I això fa que, tenint-ho al davant, no ho puguem veure. Perquè si aquest nen o aquesta nena no ho diu explícitament, clar, com podem nosaltres entendre què està passant? Si no ens fixem, no amb els símptomes, sinó en què està passant al darrere, no ho podem detectar, no? Per tant, és tan important això, no? Anar amb la mirada oberta, observant, no? Els canvis, el que es diu sense dir, no? La literalitat moltes vegades del que es diu, la no interpretació, sinó la literalitat. M'està dient això, vale? A veure què n'hi ha al darrere, no? I sobretot això, jo crec que al final és la mirada oberta, no? cap als infants.
4: Ens hem posat molt profundes perquè realment és un llibre amb moltes reflexions i amb molta profunditat, però jo sempre us dic, no us espanteu, no us trobareu una novel·la que diguis és que això no la puc llegir. No. Ens al contrari, perquè parla molt també de les relacions humanes. I ho vas posant per píndoles i parles de la família, parles de l'amistat, parles de la relació de parella, de pares, mares, fills, germans... Hi ha un punt de la novel·la, perquè parlem de ficció, tot i que després sí. Pugui haver-hi unes realitats al darrere d'aquest tema, que bonica també, no? Cap al final, ja això ho descobrireu al final, però és molt bonic veure aquesta relació de mare-filla, perquè moltes vegades no coneixem les mares com a dones, només les coneixem com a mares.
3: Sí. I és així, jo, mira, estava llegint fa poc i em va arribar una frase i vaig pensar, quanta raó que té, perquè al final sempre tenim aquest conflicte, jo crec que sobretot les filles tenim sempre el conflicte amb la mare, no? Estem allà, no? Batallant-nos tota la vida, discutint-nos tota la vida, igual com la Mònica amb la seva mare, no? Estan en conflicte constant. I vaig llegir una frase que deia que mai sabràs del tot com ha patit la teva mare. I té molt a veure, no? Perquè continuem amb aquestes batalles de... La Mònica està molt enfadada, molt emprenyada, no? Amb aquesta mare que no ha mirat, que tenint-ho al davant no ha interpretat, no? Els indicis que fins i tot a l'edat adulta, quan li ha pogut explicar alguna cosa, tampoc s'ha fet càrrec. Però... tenim una generació de mares que han fet el que han pogut també, no? I això, diguem que a la Mònica també li ha costat, no, d'entendre que al final han fet el que han pogut dintre de totes les seves circumstàncies, no? I com tu deies, jo crec que sense espantar a ningú lector o lectora, perquè és veritat que és una novel·la que d'entrada pot generar quin patiment, però jo el que volia en aquesta novel·la era parlar del camí, no tant de la foscor, no? No tant de les nits, sinó del camí, perquè al final és un instint que tenim a tots els éssers humans de supervivència, de quan estem en moments durs i qui no ha passat una situació, no? De dol, de patiment, de malestar. El nostre instint ens fa tirar cap endavant, és a dir, buscar el camí que ens va bé. I jo crec que aquesta novel·la parla d'això, de com cadascú ha de buscar això que li va bé, no? per a resoldre, per a viure. No? Jo crec que és un cant a viure, no? No a sobreviure, que en algun moment de la novel·la també la parella de la Mònica li diu no, és que no es tracta de sobreviure, no? Es tracta de viure. I jo crec que és una voluntat, aquesta novel·la de "Ei, vivim", no?
4: Aquesta frase la tinc anotada jo en majúscules a la llibreta.
3: Sí.
4: Viure, no sobreviure. Ara tu parles sí. de la parella de la Mònica, jo no volia tancar la part femenina sense citar, només citarem, la iaia Conxeta, que m'ha encantat. Sí. Sí. Perquè són petites píndoles, però amb aquestes petites píndoles t'acabes enamorant d'aquests personatges. Però si ens n'anem a l'univers masculí, també hi ha aquesta dualitat, no? I mostres també aquests homes meravellosos que tenim a les nostres vides, que no tot és fosc, sinó que també hi són.
3: Sí, i jo també volia posar damunt de la taula aquesta figura, no, de parella que acompanya, no, que dona suport, però fins i tot donant suport, acompanyant, és un tema que ens deixa tan a la intempèrie que no sabem com reaccionar, que fins i tot amb la voluntat d'acompanyar tampoc sap ben bé què fer, perquè el Marc és una figura que està allà, però tampoc és com, bueno, sí, jo estic al teu costat, però no sabem què fer, ni ell ni ningú, ni la Mònica, ni ningú, no? Per tant, és, per sort, pues això, no? Ella té els seus fills d'aquesta teranyina que la sustenten, no? Però que són temes que al final, o són dolors tan bèsties que fins i tot amb la voluntat d'acompanyar no se sap ben bé què fer. I això també era una voluntat literària, de dir, és que no hi ha un camí establert. Quan ens passen aquestes coses, no? Que pot ser una violència, pot ser un dol, pot ser qualsevol cosa així bèstia, no hi ha un camí matemàtic, per dir-ho d'alguna manera, que ens digui si fas aquests tres passos per aquest ordre et trobaràs millor, sinó que és una mica aturem-nos, no? Aquest temps també, que a vegades hi ha una frase de novel·la que diu que el temps no cura tot, no? Que el temps no cura, sinó que bressola. I jo soc molt, molt fan, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest temps que som capaces de regalar-nos a nosaltres i direi, què necessito fer, no? Ara, quin pas necessito donar, m'escolto a mi, seria en aquest sentit, no? Que al final el camí ens el fem una mica a mida, no? A partir del que necessitem.
4: El camí, a més, és que ara entraré dintre de la trama, perquè ho ha fet molt bé aquí la Gemma. Ens va deixant petites píndoles, petites molles de pa, claro. I clar, necessites continuar llegint perquè penses i què, i com, i qui, i és que, clar, hi ha detalls molt bonics que no puc comentar precisament perquè la gràcia és que el lector els vagi descobrint, però sí que també hi ha aquell punt de trama de que necessites llegir perquè necessites arribar a saber què és allò o qui és la persona, no? És curiós perquè aquí també ens has fet una mica com a Hansel i Gretel, eh?
3: Sí, jo, mira, una de les coses superboniques que m'han dit del llibre, bueno, cada lectura és un regal, per mi cada lectura és un regal, però quan escrius sempre tens la sensació que estàs, que avorriràs al lector o a la lectora, no? Perquè per tu és molt important, però penses, uf, això que li interessarà. Una de les coses que s'ha repetit a nivell de lectures que m'han arribat és, ostres, és que la Mònica és com si fos una detectiu, perquè va buscant les pistes, no? Per trobar el seu camí, per sortir-se'n d'això, no? I amb aquest camí, no? Amb aquesta manera que té de ara busco això, ara faig això, ara tal, fa que no puguis deixar de llegir. I a mi quan una lectora, un lector em diu, és que no l'he pogut deixar de llegir perquè cada capítol m'anava portant al següent, per mi és dels regals més bonics d'aquesta novel·la.
4: Home, busques el desenllaç, perquè és una història intensa i, evidentment, quan explicaves, parlaves del camí, a veure, és una aventura aquest camí, perquè hi ha mil portes per obrir que t'ajudaran, però cadascú ha de trobar la porta que és adequada per ell.
3: Sí, i això, hi ha un moment que pot desesperar, és a dir, quan ens trobem malament, qualsevol malestar de la vida, amb aquesta societat que estem, no? Que viu tan ràpid, el que volem és ja, no? Que algú ens digui ja què he de fer per a trobar-me millor. I jo això escrivint va ser una de les coses que vaig haver de pensar molt, no? El com no pot ser aquest tipus de violències, no? Això no té una solució ràpida. No hi ha una solució, no hi ha una pastilla que jo em pugui prendre i dir ara la setmana que ve em trobaré millor. O el que dèiem abans, sé que si faig això ja estarà solucionat, no? Sinó que és aquest camí lent, però lent en el sentit perquè em vaig escoltant, no? Perquè m'escolto el cos, i jo crec que el cos també és un dels grans protagonistes d'aquesta novel·la. També el dir, bueno, què necessito? Però el que em ve de dins, no? Com un tester, i ja que fem símils, no?, de la física...
5: Cap a la paraula.
3: Sí. Pues, jo crec que a la Mònica el cos li serveix com un tester. És a dir, es va passant les coses per el seu cos i dir, vale, això sí, això no. Això em va bé en aquesta mesura, però això no, no? I a mi això, la veritat és que a mi em funciona també, l'escoltar el cos.
4: Doncs nosaltres no explicarem res més. Penso que hem tocat temes molt importants. No sé si n'hi ha algun, sempre us pregunto si ens hem deixat alguna cosa que sigui important per vosaltres o que vulgueu comentar, Gemma, però crec que hem fet un bon tastet.
3: Uh-huh. Jo, com començava l'entrevista que parlaves del perdó, jo crec que el perdó també és un gran, tema per parlar-ne, i també a mi em feia gràcia, no?, tocar aquest tema dintre de la novel·la, perquè és d'aquests grans tòtems, no?, de que quan passa una cosa així, i més en l'àmbit intrafamiliar, sembla que tot hagi de passar per el perdó, no?, que la recuperació fins i tot hagi de passar per el perdó. I el perdó, això, com s'otorga el perdó? I s'ha de passar per aquí, realment, no? Per tant, no sé, a mi és una de les coses que m'agrada parlar-ne també i rebre lectures, no?, sobre això, perquè és molt interessant.
4: D'aquí crec que tindràs molts feedbacks, perquè és molt interessant com tractes el perdó a la novel·la, però no explicarem res més.
3: No.
4: L'he una mica perquè la veia pelada, però... Gemma, doncs ho recordo, Gemma Sins, L'endemà de totes les nits, publicat per La Magrana, que no ho hem dit. Un llibre amb una coberta, a més d'aquest blau, no?, que et crida l'atenció, i aquest groc que hi ha la protagonista, no?, a la finestra. Sí, en aquesta finestra que mires i al final has de decidir, deixo la finestra i me'n vaig obrir la porta i surto. Exacte. Això és el que fa la Mònica. Això és el que li fas fer tu a la Mònica.
3: Sí.
4: Gemma, doncs, moltes gràcies.
3: No, gràcies a tu i res, moltíssimes gràcies a qui ens escolta i espero que gaudeixin de la lectura i bueno, per molts anys de literatura i de ràdio.

0: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
1: L'elefant que va aprendre a desenfadar-se, publicat per Alda Talent, neix de la Unió Professional de la Montse Pallarols, psicòloga i amb més de 30 anys d'experiència com a educadora d'infants i com a directora d'una escola bressol municipal i autora de les il·lustracions, i d'en Joan Aldabert, escriptor graduat en estudis literaris i que ha fet el màster de coaching i lideratge personal, autor del text.
2: Doncs a mi m'agrada escriure relats curts i no n'havia fet mai cap d'infantil ni tampoc cap faula. Sempre procuro explorar noves temàtiques, altres gèneres, narradors i tècniques narratives en general, així que em va semblar un repte interessant. La història original era un relat curt molt més llarg, d'unes 10 pàgines de Word, només text, i la vaig escriure expressament per a un llibre que encara no he publicat, un recull de diversos relats que no tenen res en comú, però on hi ha 4 textos que comparteixen un mateix fil, les emocions bàsiques del psicòleg Paul Ekman. Havia fet un relat sobre la por, un altre de la tristesa i un tercer de l'alegria. Faltava la ira i em va semblar que una faula era una manera molt didàctica de tractar la ira i incloure aprenentatges. Com que jo he estudiat el màster de coaching i lideratge a la UB, a la Universitat de Barcelona, i també he llegit diversos llibres d'intel·ligència emocional, doncs la temàtica de les emocions m'agrada molt, no? Trobava que era un repte poder tractar les emocions, és a dir, des de la perspectiva teòrica, traslladar-ho a la literatura i, sobretot, també fer-ho d'una manera que uns infants, des de la seva perspectiva, poguessin també comprendre la ira, que és una emoció molt complexa, quines són les seves conseqüències i què poden fer per millorar la seva actitud. Aleshores, aquí va ser com el... Això va ser el germen, per dir-ho de manera, d'aquesta història, no? D'aquest projecte. Per tant, era una història molt més llarga, dirigida a infants i adults, inspirada en el llibre Cuentos de la Selva, d'Horacio Quiroga, però vaig pensar que la història tenia el seu potencial i que es podia traslladar al format del conte infantil, amb il·lustracions que acompanyessin el text, i li ho vaig comentar a la meva mare, la Montse Pallarols, que és psicòloga i ha treballat com a educadora, com a mestra i directora d'escola bressol durant més de 20 anys, i s'acaba de jubilar, va a classes de dibuix perquè li agrada. Aleshores, va ser una manera de connectar, no?, de compartir les nostres experiències i també de poder treballar plegats en el nostre primer projecte, no?, literari i cultural. El següent pas va ser interpretar la història des d'una altra perspectiva, amb il·lustracions fetes a mà, i, evidentment, amb l'ajuda de la meva mare i també de mestres expertes en l'educació dels infants, reduir molt el text i fer-lo encara més assequible pels petits i les petites. A part d'això, també vam afegir, perquè ens ho van aconsellar, un índex d'animals. És a dir, que els animals que surten a la història, que són mencionats explícitament, doncs apareixen també en el final, de manera alfabètica i amb el dibuix que els acompanya, perquè així els infants puguin veure els animals i aprendre els seus noms.
1: Tota aquesta feina prèvia s'ha materialitzat en aquest conte, però què hi trobarem?
2: Al conte hi trobareu un elefant que no sap gestionar la seva ira, que no és conscient que a vegades pot ser molt egoista, rancorós, que de seguida es baralla i que tot això afecta els animals que l'envolten. És una mica com els infants, que solen reaccionar amb la ràbia sense ser-ne conscients. Però per què un elefant? En primer lloc, perquè és una faula i el protagonista ha de ser algun animal. Però el motiu és molt més profund. Vaig estar investigant si hi havia animals que visquessin la ira amb una intensitat molt gran, que actuessin d'alguna manera desproporcionada i això els causés problemes. I al principi no trobava res. Aleshores vaig provar amb la venjança, que està molt relacionada amb el rancor, amb no saber perdonar o acceptar la realitat, i amb la ira, en definitiva. I aquí ja vaig descobrir coses de l'elefant que em semblaven especialment interessants. És un animal que pot ser molt rancorós perquè té moltíssima memòria, i vaig llegir un cas real que també ho il·lustra molt bé. Un periodista feia un reportatge en un zoo davant d'un elefant quan el seu micròfon va tenir una interferència i va fer un soroll molt desagradable. A l'elefant li va molestar molt i va córrer cap a ell, intentant embestir-lo. Va reaccionar, per tant, amb la ràbia. Al cap d'uns anys, el mateix periodista va tornar a visitar el zoo. Estava fent el seu reportatge quan l'elefant el va reconèixer. No l'havia oblidat i continuava enfadat amb ell. Així que va agafar una pedra amb la trompa i la va llançar. Va intentar tocar-lo, però no ho va aconseguir. Quina és la conclusió d'aquesta història real? Doncs que els elefants no només s'enfaden, sinó que també els costa perdonar i continuen enfadats durant molt més temps. Per tant, era el protagonista ideal per a la història, perquè la seva ira podia arribar a proporcions fins i tot delicades i també patir-ne les conseqüències, que és el que permet l'aprenentatge final o la moralina, en castellà seria la moraleja, de la faula. I sobre l'argument del conte, doncs és molt simple. Un elefant es cria amb la seva bandada fins que es fa prou gran. Com que els elefants mascles solen ser solitaris, ha d'emprendre el seu propi camí. Des de petit tenia problemes a causa de la ràbia, però a ell no li sembla gens important. I el que a ell importa realment és ser el més fort. Vol ser el més fort de tots els animals que viuen allà. Aleshores descobreix, per casualitat, que hi ha unes olimpiades de la selva i s'hi presenta. Però ja li passa alguna cosa que no desvalaré i que ho canvia tot i fa que s'enfadi. Com que té molta memòria, és rancorós i no sap gestionar la seva ira, pensa de quina manera es pot venjar. És una venjança que tindrà les seves conseqüències i que farà que es replantegi la manera de relacionar-se amb els altres, amb el seu entorn, perquè fins i tot la seva venjança afecta a l'entorn on viu, i també fa que actuï d'una altra manera, que aprengui a detectar la seva pròpia ira quan està apareixent, i d'aquesta manera ja no és empès per la ira, ja no reacciona, sinó que respon a les situacions. És a dir, respon implica no fer-ho de manera impetuosa, sinó pensar abans, detectar abans aquesta ira i tenir una resposta més calmada i més acurada amb la situació i també més respectuosa amb el medi i també amb els seus animals, no? Aleshores, aquest personatge, aquest protagonista de l'elefant, també és una mica com els infants, que actuen moltes vegades sense ser-ne conscients, amb la ira, una ira descontrolada, i que també afecta, doncs, els adults i també els infants i fins i tot en el medi on viuen, sigui trencant les coses, sigui fent, no sé, qualsevol rebequeria, qualsevol cosa d'aquestes, no? Aleshores, els infants es poden veure reflectits una mica en aquest elefant i poden veure també que hi ha una sortida a aquesta ira. Com l'elefant, poden descobrir que, detectant aquesta ira, també poden canviar la seva actitud i actuar d'una manera diferent.
1: Una faula que transmet valors per al futur, i és que la literatura infantil és una llavor imprescindible.
2: Hi ha diversos punts importants que jo penso que es poden destacar en el conte. Segurament me'n deixaré molts, però almenys en citaré uns quants. En primer lloc, els infants veuen a través d'aquesta història que quan s'enfaden poden reconduir o gestionar aquesta emoció i que cadascú ha de trobar els seus recursos per aconseguir-ho. Perquè tots som diferents i amb el temps aprenem quines solucions ens van millor. Com els infants, al principi del conte, l'elefant és petit i vol fer-se gran. El seu desig és ser el més fort de la selva, però ser el més fort o fer-se gran no ho és tot. Cal treballar la manera com un creix i es converteix en adult. Potser l'elefant és el més fort, però si no sap gestionar la seva ira i actua de manera desproporcionada, els altres animals es poden sentir incòmodes, inclús enfadar-se, i si s'uneixen i van contra ell, la seva força deixa de ser important perquè només és un i els altres són molts animals. Així doncs, a part de créixer i fer-se gran, cal cuidar les relacions i respectar els altres, perquè quan sigui adult serà més feliç i farà més feliç qui l'envolta. Per tant, un tercer punt que apareix al conte és la relació amb els altres. Quan ens sentim bé, és més probable que els altres se sentin bé al nostre costat. Si ens enfadem, la dinàmica de la relació pot canviar. La ira, si no es gestiona bé, pot distanciar-nos, posar barreres entre uns i altres. Per això és important detectar-la a temps i gestionar-la, respondre en comptes de reaccionar, perquè les relacions poden veure's ressentides. També, d'una manera més indirecta, El conte mostra la relació, doncs, amb el medi. L'elefant, enfadat, no pensa en els altres, ni en allò com viu. Només vol venjar-se i actua malmetent el medi. És egoista, perquè no s'adona que ha de respectar allò com viu, i que no li pertany només a ell. És al final de la història que comprèn que ha de conviure amb la natura i els animals que hi viuen, els seus veïns. Per tant, hi ha un punt més ecològic, si es vol dir, de respecte cap a la natura i de convivència amb els altres éssers vius. El llibre també mostra el paper de l'adult, que ajuda a trobar els límits, a créixer i a conèixer-se millor. Quan l'elefant és petit, parla amb l'elefanta més vella i sàvia de la bandada, que l'intenta ajudar i ensenyar-li a gestionar la seva ira. Però l'elefantet no l'escolta i després en pateix les conseqüències. Els nens i les nenes poden entreveure que els adults no sempre estan posant límits per molestar, per fer-los enfadar, sinó pel seu propi bé. L'elefantet és petit i innocent. És normal que no conegui els límits, què pot fer i què no. Però, per sort, té al costat l'elefanta sàvia, l'adulta, que intenta ajudar-lo a créixer des de l'amor i l'experiència. De fet, aquesta elefanta li dona una altra lliçó. Si no aprèn a perdonar, a sortir del rancor, mai serà feliç. A més, la lectura pot ser un espai d'unió entre l'infant i l'adult. Per això també és tan important la lectura en els contes infantils.
0: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Heu escoltat Al Calaix. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Són les 4.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Molt bona tarda, Anna i equip. Ja em perdonareu, però estaré uns dies sense visitar Rambla 54, perquè estic de ressaca musical. He fet una immersió musical al Mercat de Música Viva de Vic. Des de la xarxa vàrem poder viure en directe totes les actuacions de la plaça Major. Divendres i dissabte ens hi van acompanyar Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa, Lia Cali, Keral Laoz, Ginestà, Bayuca i diumenge. Ai, diumenge, Anna, la cirereta del pastís, amb l'astre intercomarcal, Quimi Portet, el creador de la sintonia del programa. La plaça Major plena de gom a gom. La gent entregada des del minut zero i un Quimi acompanyat de la seva banda que ho va donar tot i més a casa seva. El tret de sortida va ser amb Montserrat, que ja va enllaçar amb la nostra sintonia, la Rambla. Quin gust tant escoltar en directe la Rambla amb tot el públic cantant-la. Com podeu veure, estic de bona ressaca musical. I avui passejaré per la Rambla.
1: Ivan, quina enveja, no, la Gisela?
2: Francament, sí.
1: Ei, que quan estaven en directe, en ple concert del Quimi Portet, em va enviar un àudio d'aquest moment que diu, del moment públic, i és brutal. El posem?
2: Som-hi.
1: Definitivament, com va dir el mateix Quimi Portet des de l'escenari del Mercat de Música Viva de Vic, és una cançó boníssima. Quina sort que tenim.
3: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Imagineu-vos la Catalunya de mitjans del segle XIX. Encara no hi havia cotxes ni motos i la bicicleta tot just començarà a fer-se un lloc unes dècades més tard. Per moure's d'un poble a un altre, els carruatges i els animals de tir eren els grans protagonistes. I entre aquests vehicles n'hi havia un que destacava especialment, la tartana. Un carruatge de dues rodes amb una coberta de lona o tendal i habitualment tancat per darrere amb una porta. La seva funció, transportar persones i també petites càrregues. Ho explica Jordi Gili, d'Amics del Prat.
1: En definitiva, no és res més que un carret, un carro petit, generalment per un animal doncs, també més petit que un típic cavall de tiro, amb uns seients generalment a banda i banda i amb una vela. I aleshores, a partir d'aquí n'hi havien de més senzilles. Aquí, per exemple, hi havia la tartana de Can Bonic, que era una tartana molt maca. Era una tartana que la part de darrere estava tancada amb una porta, amb unes vidrieres, amb els seients entapissats.
0: Durant dècades, les tartanes van ser un dels vehicles d'atracció animal més habituals, tant a les zones rurals com a les urbanes de Catalunya, al País Valencià i les Illes Balears. A Barcelona i als municipis del voltant van tenir un paper important en els desplaçaments, especialment abans de la generalització del ferrocarril, el tramvia i, més endavant, els vehicles a motor.
1: Fonamentalment, la tartana es feia servir com per això, com el cotxe. Pensa que la majoria de gent, molta gent d'aquí al Prat, vagi vivien en cases de pagès. I aleshores, per venir al poble, per venir a comprar o per anar al metge, el que sigui, o per venir a missa els diumenges o per anar a ballar a l'artesà, es feia servir la tartana. De fet, l'artesà, hi havia unes quadres, hi havia uns pàrquings per guardar-la, per posar les tartanes, i fonamentalment no tant per posar les tartanes sinó per posar el cavall, que si plovia o feia fred que estigués una miqueta com més arrecerat.
0: Avui, evidentment, ja no les trobem circulant com a mitjà de transport, però és molt probable que n'hàgiu vist alguna, perquè la tartana ha sobreviscut al pas del temps com una peça de patrimoni etnològic. Encara avui es pot veure en festes tradicionals com els Tres Tombs i en diferents desfilades i celebracions històriques. I al Prat de Llobregat aquesta tradició continua ben viva. Cada any carros i carruatges tirats per cavalls recorren els carrers del municipi en una jornada acompanyada de música, gegants i activitats per a tota la família. Es tracta de l'Aplec de la Tartana, una festa que mira enrere per recordar com era la vida quan els cavalls, els carros i les tartanes eren imprescindibles per moure persones i mercaderies, però també serveix per reivindicar el passat i el present agrícola del Prat. Enguany, l'Aplec de la Tartana es celebrarà diumenge 18 d'octubre la seva 30a edició als voltants de la Granja de la Ricarda. Aplegarà entitats locals com Amics del Prat, qui l'organitza, i ciutadania, que ja té marcada aquesta cita al calendari anual. Jordi Gili detalla l'origen de l'Aplec de la Tartana.
1: La idea va ser doncs reunir els 10 o 12 pagesos que encara hi hagués en aquell moment que tenien tartana i que tenien cavall, o tenien animal, i aleshores fer un recorregut per totes aquestes cases de pagès, a cada una d'aquestes cases doncs, donar-los unes auques d'aquestes, i al final això anar a petar a l'antiga granja de la Ricarda i anar allà a fer un dinar. I aleshores vaig dir, home, per què no li diem això l'Aplec de la Tartana? Perquè si surt bé, a lo millor és una festa per reivindicar l'agricultura i per reivindicar el passat agrícola del Prat, i podem repetir-ho. Perquè llavors això, em diu, home, escolta, això estaria bé quan ho fèiem allà a l'antiga granja de la Ricarda. Hi havia una era molt maca, que era una era enrajolada, Per tant, que per ballar sardanes, doncs, anava molt bé i tal. I, home, doncs mira, podríem fer una ballada de sardanes, també. Llavors hi vam afegir una ballada de sardanes. I ja es va organitzar millor el tema del subministrament, del dinar i tal i qual. Sempre, pràcticament, el menú del dinar sempre ha estat el mateix, eh? Mongetes amb botifarra i cansalada. I després alguna de postre i ja està. I aquest any, per exemple, com que celebrem el 30è aniversari, bueno, volem fer-ho una miqueta més ampli, el programa, i hem vist l'èxit de l'any passat, que vam fer un concert després de dinar, allò per acabar per miqueta de sobretaula, doncs aquest any hi haurà el grup de Gospel Prat.
0: A més, la Fira Avícola Rasa Prat és una altra oportunitat de poder gaudir-les gràcies a la col·lecció etnològica de la família Puigcases, que reuneix eines, estris i objectes quotidians de la pagesia del Delta del Llobregat de finals del segle XIX a mitjans del segle XX. Agustí Casas és un dels membres de la família.
2: El tema és mantenir aquesta, el poder imitar amb el material que hi ha, doncs, tant els tatames com alguns aparells que relacionats amb el camp. Era, el Prat abans era absolutament agrícola, per passar després a molt industrial, per passar a ser ara serveis i punts suspensius, no?
0: Amb tot, la tartana s'ha convertit en un testimoni d'una manera de viure que ja forma part de la nostra història. Un vehicle que ens parla del passat agrícola, dels camins i dels pobles d'abans, però que encara avui torna als carrers per recordar-nos d'on venim.
2: Les tartanes, en principi, s'hauria de no es poden estar a la intempèrie. Per tant, això s'ocupa molt de puesto i no pots tu... La gent no viu en cases, viu en pisos, però tant, el que diu la tartana és perquè era pagès o perquè té el luxe que algú li deia així una antiga allò. Per tant, és el material d'una tartana és igual com una furgoneta. Simplement que la furgoneta la pots deixar molt de temps i la tartana que la vas a buscar, com que no l'has fet a servir en X dies, mesos, anys, doncs ara tens que guarnir, netejar-la i mantenir-la.
0: I és precisament en festes com les que encara avui dia se celebren arreu del país on aquest patrimoni deixa de ser només un record i es converteix en una tradició viva. Hola, Anna, sóc la Rocío Santa Eufèmia del Prat Ràdio. Quin plaer saludar-te en aquesta nova aventura radiofònica al Rambla 54. Espero que hagueu gaudit molt del reportatge sobre les tartanes i de la seva història. No sé què t'ha semblat a tu, Anna. Aquí al Prat ja sabeu que som molt de tradicions i també de posar en valor les nostres arrels pageses. A més, avui us vull recomanar venir a visitar els nostres espais naturals. Jo sempre que tinc temps lliure, gaudeixo molt fent una passejada i escoltant els diferents ocells que hi habiten. Esteu tots convidats. Adeu!
3: Hola, bones rambleros i rambleres. Doncs una setmana més, a nivell personal, sortint de la festa major del meu poble, d'Almenar. Així que encara el cap una mica emboirat, però bé. I per un altre cantó, continuem amb els mostejos. La setmana passada ja vam deixar quasi finiquitada la verema 2026. Ens queda, simplement mos queda una parcel·la. Avui, dilluns de festa major, hem fet mostreig i té pinta que fins dijous no entrarem. Així que, però ja veiem lo final, i si no passa res, doncs aquesta setmana acabarem verema. La verema 2026 va començar molt aviat, perquè vam començar el 12 d'agost, rècord històric del celler La Gravera, i per un altre cantó continuarem i acabarem una mica tard, perquè acabarem la setmana del 21 de setembre, però podria ser tancada molt més ràpida, tot i que hi ha hagut més d'un cap de setmana que hem tingut que veure-me. Així que no res, continuem nosaltres fent treballs de camp, ara netejant.
4: Anem d'un costat a l'altre per la Rambla i amunt i avall pel carrer de mar.
5: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
4: planejat.
5: Doncs, com diu i canta l'Albert Fibla, avui badalonegem. I no només perquè torna al Rambla 54 el Martí Villegas, que és la nostra veu a Badalona, sinó perquè ens porta un tema més badaloní que la penya, per cert, enhorabona a tots, l'Anís del Mono o la Laia Micó, que avui és la jefa de producció indiscutible per ressaca musical, com escoltàvem, de la Gisela. Martí, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, què tal, Anna? Bona tarda.
5: Martí, avui, com deia, ens portes una història més badalonina impossible.
6: Doncs sí, us parlaré de l'Ismael Marín, un veí de Llafià que, gràcies a uns dissenys que podríem dir que són de quilòmetre zero, ha engegat una marca de samarretes anomenada Badaloners. Com us podreu imaginar, aquest concepte doncs, té molt a veure amb la nostra ciutat. Bàsicament, l'Ismael va començar a fer dissenys on combinava els noms dels barris de Badalona amb tipografies visuals molt conegudes arreu del món.
7: Badaloners sempre el vaig concebir com un projecte on jo podia ficar els meus dissenys. Era un portfoli a Instagram, jo quan vaig començar. Seguia altres artistes i dissenyadors, sobretot dels Estats Units, de Llatinoamèrica, i m'agradava molt el rap, i veia que ells pujaven els seus dissenys i jo em trobava estudiant disseny gràfic quan vaig començar com el projecte el 2017.
5: I de tots aquests dissenys inicials, n'hi va haver algun, m'explicaves, que va fer una especial fortuna, no?
6: Doncs sí, n'hi va haver un que va agradar molt. El disseny era simple, la paraula Llafià, que és un dels barris de la ciutat, al centre de la samarreta, però escrit amb la mítica tipografia de la marca de roba esportiva Fila. Suposo que tots tenim al cap aquesta F de color blanc i vermell, o blau i vermell, depenent del fons on estigui escrita, recordem, de la marca Fila. Aquest model va marcar certa tendència a la ciutat i la gent d'altres parts de Badalona li demanava samarretes dels seus barris.
7: Quan vaig començar i lo dels barris va pegar fort, la gent sempre em deia que, oye, jo et vull agafar alguna, però jo no soc de Llafià, jo no soc de tal, però vull tenir algú teu perquè em representa el que fas. I llavors crec que la idea per expandir-nos i també donar aquest missatge, no?, de que està bé com ser diferent, de que Badalona al final no hi ha només una lectura de Badalona, hi ha moltes.
5: Home, de fet, qui no voldria tenir una samarreta del seu barri, no?
6: Exacte, Anna. Tot i que els badalonins diuen amb orgull que són d'aquesta ciutat, també ho fan amb els seus propis barris. Des que hi ha diversos models de samarreta, l'Ismael explica que ha tingut compradors de tota mena, fins i tot esportistes d'elit.
7: M'han comprat profes, gent del barri com jo, futbolistes també, hi ha un que, bueno, és, per exemple, Carlos Clerc, que és de Llafià, i bé, no sé, educadors, un montón de gent superdiferent, però que té en comú això, no?
5: Ei, que a banda d'aquests dissenys de barri tan xulos, l'Ismael també participa d'altres projectes musicals i esportius, sempre amb aquesta filosofia una mica quilòmetre zero, de bàsquet, per exemple, com no?
6: Sí, amb un cantant que també s'identifica molt, com deies, amb projectes musicals i aquesta cultura, podríem dir, urbana. Parlem de Valle a Valle, que de fet és d'aquí al costat, és de Montgat. L'Ismael es va encarregar de fer-li el disseny d'alguns logotips i també de samarretes, de merchandising musical. Podríem dir que aquesta sinergia entre dissenyador i artista és del tot natural perquè els dos promouen aquest concepte de petit nucli, però cadascú l'adequa a la seva pròpia realitat, al seu propi municipi, podríem dir. I a banda d'això, Badaloners també ha col·laborat amb Tecno Hoopers, uns creadors de contingut sobre bàsquet que també són d'aquí, de Badalona, i conjuntament van crear una samarreta amb motiu de les festes de maig, un disseny on van aglutinar molts elements de la ciutat, cosa que l'Ismael vol seguir fent en un futur.
7: Agafar diferents elements de Badalona, com pot ser el bàsquet, com pot ser el dimoni, coses de barri, no sé, també... És que aquí hi ha molt d'art, també, hi ha gent que és molt diferent, però segur que tots tenen en comú el fet d'haver vingut de Badalona i també fer que la gent també sàpiga coses d'aquí, no?
5: Tots els badalonins sempre exhibiu amb orgull aquest tema del bàsquet, també la cremada del dimoni com a grans símbols de la vostra ciutat. Potser ara, després d'una campanya prèvia al Mundial de Futbol, també incorporareu aquest esport, al futbol, no?
6: Sí, sí, fa tota la pinta, perquè tots recordem l'anunci d'Adidas, que no sé si ho sap tothom, però si no ho explico ràpidament. El maig passat, abans del Mundial, com deies, Adidas va rodar un dels anuncis promocionals de la competició aquí a Badalona, concretament a la Pista Verda de Llefià, un punt de referència al barri on molts veïns i veïnes han passat hores i hores jugant durant la seva infantesa i adolescència. Un anunci on apareixen figures com Leo Messi, Bad Bunny, David Beckham, Lamine Yamal o Timothy Chalamet. Evidentment, Anna, no tots aquests noms van trepitjar la Pista Verda, sinó, creu-me, que crec que la ciutat hagués embogit completament.
5: Una mica.
6: El cas és que aquí a Badalona l'escena urbana té força tirada, sobretot als barris més perifèrics, i aquest anunci doncs només n'és un exemple. Artistes urbans de primer nivell com el Morat o De La Fuente també han vingut aquí a gravar videoclips. L'Ismael vol potenciar aquest concepte i fer-lo protagonista a les seves samarretes.
7: Bueno, Badalona és una ciutat que té una escena tant de graffiti com de rap, esportiva, forta, i per què no, no? Com promocionar-la i que és el que et dic, no és només, no només hi ha que tenir una lectura amb aquesta visió meva que jo fico aquí amb el rap, doncs li donem la volta i juguem amb aquest significat.
5: I al final, la veritat és que Badaloners doncs, ja és una iniciativa que promou l'orgull pels barris de la ciutat de Badalona i els seus veïns i veïnes.
6: Totalment, en l'Ismael treu pit de ser de Llefià i amb les seves samarretes vol aconseguir que els veïns de Badalona se sentin orgullosos de portar els seus barris o els seus elements a la roba que vesteixen. Fins no fa gaire, diu, això s'amagava una mica.
7: Jo soc de Llefià i quan jo és que jo no ho sabia. Jo quan era petit no m'ho imaginava massa. Però és quan surts del barri que diuen, no, tu eres d'ahir, però saps? Ho veuen com despectivament i jo crec que és el que et dic, una mica el... si t'agrada el rap com a mi i saps que això de mostrar o ficar al mapa d'on ets és molt important, perquè estàs visibilitzant que hi ha alguna cosa més allà, no? Que hi ha talent.
6: En resum, tal com diu l'Ismael, mola portar el nom del teu barri al pit. No hi ha document que ho descrigui millor que aquest.
7: Quan tens el nom del teu barri al pit, és com, mira, jo tinc una camiseta de mi barri, tu no, saps? I això mola perquè la gent s'identifica.
5: Doncs Martí, una gran iniciativa aquesta, molt original, això de fer samarretes que ens recorden amb orgull d'on venim. Pels oients badalonins, o no cal que siguin badalonins, si els ve de gust, Martí, qui tingui curiositat per veure o comprar alguna samarreta de l'Ismael, on es poden trobar?
6: Molt fàcil, a la seva pàgina web, badaloners.com. Allà apareixen tots els models disponibles, amb talles i tota la pesca.
5: Martí, espera't un moment, perquè la Laia Micó, que normalment està darrere el vidre, ha entrat a l'estudi, avui va vestida de blanc, negre i verd, no sé si això et dona alguna pista.
6: Imagino que sí.
5: I ella volia fer un comentari sobre aquest tema.
8: Sí, hola, Martí. Escolta, en parlem amb l'Ismael i jo vull la meva samarreta del barri El Progrés. Què és això? He entrat i he vist que només hi havia 4 barris?
6: Sí, de moment li van fer la petició a l'Ismael que ha d'ampliar aquesta col·lecció de samarretes perquè realment hi ha molta gent dels barris d'aquí de Badalona que se senten orfes una mica de samarreta i volen la
8: seva. Totalment. L'Anna em diu, ai, entrevistem, que ja veuràs que hi ha Badaloners, quines samarretes més xules, i he entrat a la pàgina web i dic, home, dic, i jo què?
5: Falta la seva. Ja li pots estar dient a l'Ismael que tenim aquí peticions de barris concrets i no sé si fins i tot li ha arribat alguna petició d'algun altre municipi, de dir que s'hagin interessat per aquesta experiència per fer la dels seus. Des d'aquí faig una crida a Vilanova i la Geltrú.
8: Aquí tots aprofitem, ja ho veus, Martí.
6: Que sapiguem no, però com a mínim aquests dies crec que amb la de la penya en tenim prou per anar ben orgullosos, eh?
8: Sí,
5: no? Enhorabona a tots dos.
8: Moltes gràcies. Avui estem de ressaca total i encara ens queda, eh? Encara ens queda que hem d'anar a celebrar a les 7 de la tarda, eh?
5: Exacte. Doncs mira, tenim una de ressaca musical i l'altra que demà vindrà de ressaca esportiva. El Martí demà no li toca.
6: No.
5: Martí, doncs veig que Badaloners té molt camp per córrer. Digue-li, si us plau, a l'Ismael aquesta petició que li fem. Moltíssimes gràcies per haver tornat aquí al Rambla 54 amb aquesta història tan simpàtica i tan necessària, això de recuperar l'orgull d'on venim. Fins a la propera.
6: Sí. Merci, fins a la propera.

0: escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
2: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
2: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
2: Aneu a punt d'escoltar.
1: Esteu escoltant millor.
2: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa.

0: A pocs metres de profunditat davant de la costa de Tarragona hi ha un vaixell que fa més de 30 anys que no navega. Es diu La Dragonera. Amb 65 metres d'eslora descansa sobre el fons marí, convertida en refugi de nombroses espècies i en un dels punts de busseig més coneguts de la ciutat. Però darrere d'aquest vaixell enfonsat hi ha una història que comença molt abans de la seva arribada al fons del mar. L'any 1960, la Dragonera sortia de les drassanes Juliana Constructora Gijonesa. Era un vaixell mercant de càrrega construït per navegar i transportar mercaderies. Durant anys va formar part de la flota mercant, però amb el pas del temps va quedar fora de servei i és precisament quan deixa de navegar que comença la seva història més sorprenent. A Tarragona, la Societat d'Exploracions Submarines, la SES, feia dècades que treballava per conèixer millor el fons marí. La idea era crear un espai que permetés protegir i estudiar la vida marina i alhora oferís un lloc interessant per practicar el submarinisme. I van trobar una solució ben singular: convertir un vaixell que ja no tenia ús en un escull artificial. La Dragonera va ser escollida, doncs, per formar part d'aquest projecte, però abans d'enfonsar-la calia preparar-la a consciència. No es podia simplement agafar un vaixell vell i llançar-lo al mar. Es van retirar combustibles, olis i altres materials contaminants. També es van eliminar elements que podien representar un perill per al medi marí o per als submarinistes. I una de les peces més importants del vaixell, el seu enorme motor, va ser extreta. Avui aquest motor es conserva al Museu del Port de Tarragona. Tot estava preparat i el 9 de juliol de 1994 la Dragonera va iniciar la seva última travessia. Aquesta vegada, però, no havia de tornar a port. Va ser enfonsada deliberadament davant de Tarragona, en la zona que posteriorment formaria part del parc subaquàtic. El vaixell va quedar sobre un fons de sorra escorat cap a babord. La part menys profunda se situa aproximadament als 14 metres i la més profunda arriba fins als 24. I és aquí on comença la seva tercera vida, perquè la Dragonera ja no era un vaixell, era un nou hàbitat. Amb el pas dels anys, algues i altres organismes van començar a colonitzar-ne l'estructura i el vaixell es va convertir en refugi per a diferents espècies marines. Però aquesta història no només es pot explicar des de la superfície, també es pot viure. Avui, diferents activitats i immersions permeten als submarinistes acostar-se a les restes de la Dragonera i descobrir-les de primera mà. Un dels actors principals és la Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona, entitat sense ànim de lucre que s'encarrega de gestionar l'accés al parc subaquàtic. N'hem parlat amb la seva presidenta, Ana Belén Martín.
1: Nosaltres el que fem és gestionar l'accés a aquest parc. Tothom pot arribar a aquest parc. El que passa és que tens que arribar amb unes condicions, és a dir, no tothom pot fer busseig lliurement. N'hi ha diferents nivells de busseig i n'hi ha diferents vies d'arribar al parc. Pots arribar per terra amb el far de la Banya, que és a les casetes que tenim nosaltres com a associació allà, però també pots arribar per mar per qualsevol dels clubs ja com oberts que hi ha a Tarragona i hi ha altres puestos.
0: El descens és probablement un dels moments més espectaculars. A mesura que el submarinista baixa, el vaixell apareix sota l'aigua, primer com una silueta i després cada vegada més definit. Finalment apareixen les formes de la Dragonera, el casc, les cobertes i les diferents estructures que encara es conserven. El que fa especial aquesta immersió és que no només permet veure les restes d'un vaixell, permet veure també com el temps l'ha transformat. Allà on abans hi havia acer, ara hi ha vida, peixos que utilitzen les estructures com a refugi i organismes que s'adhereixen al casc. Espais que abans formaven part d'un vaixell mercant i que ara tenen una funció completament diferent. La natura ha anat ocupant l'estructura creada per l'home i aquesta transformació és un dels grans atractius de l'excursió. Ens en dona tots els detalls Ana Belén Martín.
1: Dins la Dragonera no es pot entrar, però per al voltant de la Dragonera i per entrar a la popa, que és on està encara la cabina de popa, es pot entrar perquè això és obert, és una àrea oberta, no tens que entrar dins, està obert. La Dragonera el que té és que cada vegada que baixes trobes algú diferent. Per exemple, a proa hi ha l'antic molinete, i ahir hi sol a veure una morena que de tant en tant s'enganxa al molinet aquest i arribes i veus la morena un dia sí, un dia no, segons com li dona la morena. I n'hi ha moltes barracudes també, n'hi ha molta vida, molt, molta durada, molts fans de peixos, i jo crec que el més curiós és arribar i veure des de la popa tots els fans de peixos que hi ha sota la popa, perquè n'hi ha, de veritat que hi ha molta vida. I llavors la si tu arribes per sota, diem, tocant el fons, veure tots els peixos i l'alçada de la Dragonera, perquè és un barc gran, és un vaixell gran, és molt xulo.
0: Amb tot, la Dragonera forma part d'un projecte molt més ampli. Després del seu enfonsament, altres embarcacions i estructures també van passar a formar part del Parc Subaquàtic de Tarragona i l'any 1995 es va inaugurar oficialment aquest espai. L'objectiu era combinar la conservació del medi marí, la investigació i la pràctica del submarinisme, i amb el temps el projecte ha demostrat que un objecte artificial pot acabar integrant-se en l'ecosistema. La Dragonera n'és probablement l'exemple més conegut. Però qui pot fer aquesta activitat? És una excursió per a qualsevol persona? Cal tenir experiència? I com es garanteix que la visita al vaixell sigui segura i respectuosa amb el medi? Ana Belén Martín ens explica els diferents nivells pel que fa als requisits dels bussejadors.
1: El que es fa és tindre un protocol per sol·licitar l'entrada al parc. És com si fos un accés, eh? I aquest accés tens que ajuntar la teva titulació de busseig i la teva llicència, és a dir, és com conduir un cotxe, perquè ens entenem. Tothom té que tindre el carnet de conduir i a més també té que tindre l'assegurança. No pots bussejar si no tens una assegurança, perquè no té que passar res, però tens que estar assegurat per si qualsevol cosa sorgeix, tindre el teu recolzament. Per arribar a la Dragonera tens que tindre com a mínim l'Open, que és el i jo recomanaria l'Advance, del PADI, i també el bussejador d'una estrella d'aquí, perquè la Dragonera, a sota de la Dragonera arribes a vora 24 metres de profunditat, i llavors per baixar a 20 metres de profunditat bussejant ja tens que tindre una experiència i uns diners.
0: Per als submarinistes, la Dragonera és molt més que un punt al mapa, és un lloc on conviuen dues històries, la història humana d'un vaixell que va néixer l'any 1960 per navegar i la història natural d'una estructura que després d'enfonsar-se l'any 1994 ha estat ocupada progressivament per la vida marina. Avui, quan algú es submergeix fins a la Dragonera, fa un viatge en el temps. Pot observar les restes d'un mercant que va tenir una vida molt diferent de l'actual, però també pot veure com el mar ha transformat aquest objecte. Un vaixell que ja no transporta mercaderies, però que ara transporta una altra cosa: història, biodiversitat i experiències per als qui baixen fins al seu costat. Des de la superfície, la Dragonera és invisible, però sota l'aigua, a entre 14 i 24 metres de profunditat, hi ha els 65 metres d'un vaixell que fa més de 3 dècades que espera els submarinistes, i potser aquesta és la part més fascinant de la seva història. La Dragonera va ser construïda per navegar, va quedar fora de servei i quan semblava destinada a desaparèixer va començar una nova vida sota el mar.

La història de la Dragonera és la història d'un vaixell que va deixar de navegar però que encara continua explicant coses. Només cal posar-se les ulleres, entrar a l'aigua i baixar, perquè a Tarragona una part de la història marítima no es troba en un museu, es troba sota el mar.

0: Bona tarda, Anna. A veure què t'ha semblat aquest primer reportatge de la temporada sobre la Dragonera. I ja que estic, me presento. Jo sóc l'Eduard París, una de les veus de Ràdio Ciutat de Tarragona i que, per tant, aniran passant per aquests micròfons de Rambla 54. Des d'aquí, des de Tarragona, doncs, bueno, ens considerem una ciutat molt multiesportiva i que no podia ser d'una altra manera. El meu perfil, doncs, m'ha enfocat precisament cap als esports. M'encanta fer-ne seguiment de pràcticament tots, però especialment de l'esport rei, del futbol.
1: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 54.
1: No sé que m'hagi equivocat.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Crec que ho hem de tornar a fer.
1: Vale, va, un altre cop.
2: Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Perfecte.
3: Ei, què tal? Mira, jo sóc l'Oriol, l'Oriol Leo, de Ràdio Arenys, l'emissora de Gana, de les emissores locals de Catalunya. Però vaja, mira, això és un detall, això és igual. El que ens importa és que aquí a Arenys tenim un robot que ens atén quan anem, per exemple, a una clínica dental, eh? Allò que vas al dentista perquè vols que et facin algun tractament, doncs qui t'atén és un robot. I, a més, també aquesta clínica dental, la clínica dental Marina Ostrell, on hi ha aquest robot, també implanten la darrera tecnologia en els seus tractaments. De tot això en parlarem i ho volem descobrir perquè volem conèixer aquest robot, eh? Us el vull presentar, a veure què ens explica i, a més, descobrirem també tot això, tots aquests tractaments, aquesta nova tecnologia que es pot fer servir, en aquest cas, doncs, quan t'han d'arreglar la boca, Anna.
4: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir, com ja bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui al Connectats obrirem la temporada de bolets parlant del tema ara que som ja pràcticament a les portes de la tardor. Des de Sabadell entrevistarem la micòloga Laia Ribas perquè ens en faci una previsió. Continuarem amb tecnologia des de Castellà del Vallès. Ho farem per descobrir la tasca que fa un mentor digital. Conversarem amb Denís Serrano, que és mentor digital 4.0 dels serveis educatius Vallès 8. I acabarem descobrint un nou espai per a infants i joves a Badalona. La llibreria Les Pomes, amb Ampar Sabater, la fundadora d'aquesta llibreria. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: doncs arriba el moment de saber què és el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats aquest dilluns i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La terrassenca Berta Avellán ha revalidat el títol de campiona del món de trial a l'aire lliure. La pilot de l'equip Escorpa ha segellat la victòria al Gran Premi d'Espanya, l'últim del campionat, disputat aquest cap de setmana a Pobladura de les Regueres, a Lleó, en un frec a frec amb la seva principal adversària, la italiana Andrea Rabino. Avellán arribava a aquesta última prova amb només 11 punts d'avantatge. La primera ronda, la de dissabte, però, va ser propícia per a la garenca. Va completar una primera volta gairebé perfecta, mentre que Rabino realitzava la seva pitjor actuació de l'any amb dos fiascos i diverses penalitzacions. En acabar la jornada, Avellán ampliava l'avantatge fins als 15 punts per afrontar amb més tranquil·litat la jornada de diumenge. En les dues últimes voltes, la pilota garenc també va ser la millor, tot i patir algun ensurt a la primera volta. Finalment, Avellán va tornar a aixecar el títol amb un total de 368 punts, 19 més que la italiana Andrea Rabino. És el segon mundial consecutiu de la terrassenca, el tercer en total si sumem al Mundial Indoor d'Xtrial.
0: Gràcies, Sergi. Anem fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Els robatoris amb violència i intimidació han augmentat a Sabadell un 19% durant el primer semestre de l'any, segons l'últim balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior. Entre gener i juny se n'han registrat 215,34 més que en el mateix període de l'any passat. En global, la ciutat ha registrat 5.159 delictes, un 1% més que fa un any. Els furts continuen sent els més nombrosos, amb gairebé 1.500 casos, tot i que baixen lleugerament. Entre les dades positives destaquen els delictes contra la llibertat sexual, que han caigut un 28%. Les agressions sexuals amb penetració han passat de 25 a 15 casos. I pel que fa a la cibercriminalitat, les estafes informàtiques baixen un 4%, mentre que la resta de ciberdelictes augmenten un 10,5%.
0: Gràcies, Anna. I ara anem fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. La Sisa Joventut s'ha proclamat campió de la Supercopa Endesa després de derrotar el Barça 101-87 en un derbi català, trepidant de principi a fi. El pavelló olímpic de Badalona, ple a vessar, amb més de 12.000 espectadors, ha empès l'equip en un partit d'alta intensitat. Nicolás Laprovítola va tornar a ser el millor jugador del partit, amb 31 punts, 9 triples i 28 de valoració. Precisament va ser un jove Ricky Rubio qui aixecava el darrer títol de la penya el 2008 i qui l'ha tornat a alçar aquest diumenge a l'olímpic. El base no va poder contar tenir l'emoció i va admetre que es va sentir nerviós per la final.
4: Viure això és màgic, espero que pugui contagiar molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet, és un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
3: Amb aquesta victòria històrica a casa, el Club Verdinegre trenca una sequera de 18 anys sense títols oficials i tornen a aixecar la Supercopa 39 anys després del seu últim triomf en aquesta competició l'any 1986.
0: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
5: Bona tarda. Més de 200 entitats del Baix Llobregat i altres zones de Catalunya s'han mobilitzat fins a Barcelona a motiu de la convocatòria de manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. La protesta coincideix amb l'aprovació del DORA, el document de regulació aeroportuària 2027-2031. Des de l'aeroport, l'entitat organitzadora s'ha insistit en continuar fent pressió per tirar enrere aquest projecte. Escoltem els seus portaveus, Jaume Osete i Clàudia Custó.
6: Aquest projecte va per llarg, necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant durant aquest temps el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
7: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i del rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
5: Personalitats polítiques com la diputada Jéssica Albiach de Comuns o la diputada d'Esquerra Republicana Diana Riba també necessiten aquesta manifestació que ha plegat milers de persones pel centre de Barcelona.
0: Gràcies, Luis. I del litoral, novament al Vallès, Castellà, Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Més de mig miler de persones van celebrar la 24a trobada de tardor del Puig de la Creu aquest passat diumenge, en una jornada en què el repic de campanes, les sardanes i el cant coral van omplir una jornada festiva des de primera hora i fins al migdia. El Puig de la Creu és un dels espais favorits de la major part dels castellarencs i en la 24a trobada de tardor l'assistència va arribar a desbordar les expectatives dels organitzadors. En els últims anys, unes 150 persones feien acte de presència, però en aquesta ocasió, més de mig miler van omplir fins a la bandera el recinte, arribant a desbordar l'organització. La possibilitat de visitar els diferents espais del recinte, a banda de totes les activitats programades al matí, van fer omplir totes les activitats i es van repartir fins a 140 botifarres amb torrades entre els assistents. Els dos plats forts de la jornada van ser els actes organitzats pels Amics del Puig de la Creu, amb les sardanes amb la cobla Ciutat de Granollers i l'agrupació sardanista d'Amics de Castellà i el concert coral a càrrec del cor Sant Manat.
0: Gràcies, Albert. Ara continuem per Rubí. David García, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Des d'aquí, Rubí, us expliquem que l'equip de govern ha presentat la nova programació dels espais escènics municipals, que per primera vegada suma el casino de la plaça Catalunya al ja habitual Teatre Municipal La Sala. Des de la reinauguració de fa gairebé un any, unes 18.000 persones han passat ja pel primer equipament, que fins al gener acollirà propostes de teatre, ball, música i humor, tant d'artistes locals com de noms coneguts. Ana Maria Martínez és l'alcaldessa de Rubí.
10: Crec que val la pena posar de llarg el que fem. Tenim una ciutat amb una oferta cultural de màxima qualitat.
9: Entre el talent local destaquen les companyies de teatre amateur La Càmera i Esbarjo, que representaran les obres Ai Carmela, De Profundis i Metamorfosi. Pel que fa a la màgia, els mags Selvin i Jordi Quimera faran el seu debut en aquest equipament, mentre que el públic també podrà veure Solstici, de l'Esbart o les funcions familiars de la xarxa. A més dels concerts de Jere, la sessió de ball d'Esteve Llop o els grups locals en el marc del festival Ruby Sound de Ràdio Rubí. Mentre que de fora de la ciutat es podrà veure l'Orquestra Simfònica del Vallès, els monòlegs de Charlie P i Pep Plaza o les actuacions de Chris Juanico, Northern Cellos o un tribut a Eric Clapton.
0: Gràcies, David. Acabarem aquest repàs a l'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Sara Vella, bona tarda.
11: Bona tarda. Cada 21 de setembre se celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que continua sent la principal causa de demència. A Catalunya, segons les dades més recents del Departament de Salut, més de 50.700 persones conviuen amb aquest diagnòstic i cada any es detecten prop de 9.000 casos nous. Darrere les xifres, però, hi ha històries personals com la de la Mònica Blasco, filla d'una persona amb Alzheimer, que ha conviscut amb una malaltia que no només esborra records, sinó que transforma les relacions, els rols i el dia a dia de les famílies. Sentim-la.
12: Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás.
11: Malgrat la crueltat de la malaltia, la Mònica afirma que aquesta també li ha deixat molts aprenentatges i insisteix a treure'n una part positiva.
13: Tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: De mica en mica, l'estiu arriba al final i dona pas a una nova estació. Aquest dimecres, de matinada, entrarem oficialment en la tardor. I per a molts, això és sinònim d'una cosa. Comença la temporada de bolets. Una temporada que, però, arriba marcada per diversos factors que poden condicionar la seva recollida, com la meteorologia o bé l'estat dels boscos. Des de Ràdio Sabadell, la Mireia Sanz ha parlat amb la micòloga Laia Ribas perquè ens expliqui com preveu aquesta nova temporada de boletaire.
1: Un canvi d'estació que arribarà després d'un estiu força sec i calorós, que tot i això deixarem enrere amb unes setmanes en què la pluja ens ha acompanyat a la comarca. I per això en volem parlar amb la micòloga Laia Ribas. Molt bon dia, Laia, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Doncs mira, molts dubtes sobre la temporada de bolets, Laia. La veritat és que en tenim un bon tou que volem preguntar-te a tu i començo pel principi. Perquè hi hagi perquè sigui una bona temporada de bolets, què necessitem?
2: Bàsicament necessitem que, diguéssim, un gradient de temperatures, cada bolet té el seu gradient. Hi ha alguns que són molt termòfils, és a dir, que els agraden més les temperatures més de caloreta o més fredes, altres que són, que tenen un rang més estàndard, però en general el que també un requisit que tenen tots és que necessiten humitat del sòl, o sigui, el sòl, el terra ha de tenir disponibilitat d'aigua perquè els bolets doncs es puguin desenvolupar i puguin créixer.
1: Per tant, la clau són les precipitacions, diguéssim, és que plogui.
2: És una de les claus, evidentment, potser et diria que la més important.
1: Clar, i entenc que si ha estat un any plujós, és a dir, fins que va arribar l'estiu i ens va portar tota aquesta sequedat, no? Vam tenir una tardor plujosa, per tant, no sé si això ha deixat una certa humitat al subsol que ara els bolets poden aprofitar o l'estiu els ha secat del tot.
2: Clar, s'està recuperant el bosc, doncs una miqueta s'està recuperant, hi ha bolets pues, que són més petits o que necessiten menys temps per sortir, doncs que ja es comença a veure doncs, amb aquests ambients o amb aquests llocs on realment s'ha mantingut aquesta humitat i les temperatures no han estat extremes, doncs ja es comença a veure, però això, no? Hi ha variabilitat en el territori, anem a dir-ho així.
1: Per tant, en general, aquí entenc que cada bolet té la seva idiosincràsia,
2: correcte,
1: no? Diguéssim.
2: Sí.
1: Ara per ara podem preveure si serà una bona temporada de bolets o és massa d'hora.
2: Clar, és que en tant que no tenim un pronòstic meteorològic ajustadíssim a 15 dies vista, doncs això és el que no ens permet. O sigui, necessitem, hi ha una tendència, però si a l'estiu, si ara imagina't que ara les temperatures doncs baixessin sense baixar massa, que això tampoc no els agrada, i a més doncs fos una època aquesta doncs de precipitació i que, o si no és de precipitació cada dia, però sí que es mantingui aquesta boireta, aquesta humitat amb l'ambient, aleshores podríem dir, i això s'allargués durant tota la tardor, tindríem una excel·lent temporada, mentre que si aquestes condicions doncs ara viu una secada, una calorada, una glaçada en general, pues clar, s'acaba o s'atura totalment doncs aquesta activitat micològica evident, visible, que podem trobar en forma de bolets.
1: I quins són els bolets més resistents? És a dir, quins són els bolets que malgrat tot poden passar-ho millor i poden ser per tant doncs més presents?
2: Mira, els bolets més primerencs doncs, solen ser les carreretes, no? Els camassecs, que també es diuen. A l'ou de Reig també és un bolet bastant termòfil, que li agrada fins i tot sortir a llocs que exposats i que hi hagin unes temperatures relativament altes. El rossinyol també és un bolet primerenc, no? Que surt a principis doncs, de tardor, mentre que els darrers, no? El cep també, el cep tampoc no li agrada molt, no el trobarem molt massa a final de temporada, sempre també és un bolet més de principi de temporada, mentre que doncs bolets com les llanegues o fins i tot els fredolics doncs serien més de final de temporada, entre cometes. Després hi ha altres que surten específicament doncs a l'hivern o específicament a la primavera, com és la múrgola. Sí, que cada bolet tindria el seu rang de temperatura i, a més, fins i tot alguns específicament una època on els podem trobar.
1: I el Vallès Occidental, en general, per la nostra orografia, per les temperatures que fan, per la manera de funcionar la comarca, diries que és una bona comarca boletaire?
2: Sí, el Vallès Occidental està molt bé. És veritat de que, com que ens trobem diversitat de boscos, ens podem trobar roures, pins, ens podem trobar sobretot alzines. Això vol dir que són boscos generalment heterogenis, i com que hi ha bolets associats amb alguns tipus d'hàbitat, d'acord? Doncs vol dir doncs, que podem trobar una diversitat bastant ampla de bolets, i no és el mateix anar a buscar bolets en un bosc mix, no? On hi ha diverses espècies, que anar a buscar bolets amb una pineda tota, diguéssim, de pirroig, per exemple. Perquè aleshores pues, allà podrem trobar igualment diversitat d'espècies, però sempre són les espècies aquestes

0: Per tant, aquesta varietat fa que trobem varietat d'espècies, però no sé si fa que, per exemple, per aquells clàssics, no? El rovelló a casa nostra, a la nostra comarca, s'hi sent còmode o no gaire?
1: Sí, sí, sí, i tant que se sent còmode, i en trobem. El que passa és que és això, hem de trobar un bosc que també es pugui caminar, perquè normalment també els alzinars costa una miqueta més, perquè hi ha més sotabosc, i això és una miqueta, pot ser una miqueta més incòmode de caminar, i tenim aquesta diversitat d'espècies, que no vol dir que sigui al contrari, és un lloc excel·lent. També la temporada arriba una miqueta més endavant, perquè ara potser les zones més altes són les que comencen temporada, anem a dir, després es va baixant, i la temporada al Vallès Occidental es pot allargar fins al novembre o fins i tot ben entrat al desembre, insisteixo, sempre depenent d'aquestes temperatures i humitats desitjables.
0: Per tant, diguéssim, una comarca amb varietat, no? Amb diversitat en funció de com sigui el bosc, i on els bolets s'hi poden sentir bé, però més tard. És a dir, ara tenen massa calor encara, no?
1: Correcte.
0: Com a resum, no? Seria una mica això. Clar, llavors, hi haurà les comarques clàssiques, no?, de Catalunya, com són el Berguedà, etc., on sí que hi ha molt nom, no?, a l'hora de perquè són espais que estan preparats perquè els bolets hi puguin proliferar.
1: Bueno, perquè bàsicament són boscos de pineda, i aleshores generalment calcari, depenent de la zona, i aleshores, diguéssim, trobem doncs els típics bolets, el camagroc, no? També els típics bolets que anem a buscar.
0: El bolet a dia d'avui és un tipus de producte que tinguem capacitat per poder-lo cultivar? És a dir, de xampinyons és evident que sí, perquè en trobem sempre, no? Tot l'any és evident que hem trobat la fórmula, però jo, per exemple, els rovellons, més enllà de l'època, no? Encara no hem aconseguit, potser és positiu, que no ho haguem aconseguit, Laia, però si més no, són com molt estacionals, no? En un món en què cada vegada les coses són menys estacionals, el bolet ho segueix sent molt, no?
1: Sí, correcte. A veure, hi ha una cosa que és important de saber, no? Els bolets no fan com les plantes, que poden absorbir o poden alimentar-se a través de la llum del sol. Aleshores, tenen diferents estratègies per poder alimentar. I una de les estratègies són bolets que es dediquen a descomposar, una funció importantíssima a la natura. Descomposar, doncs, les fulles que cauen, les branquetes que cauen, i retornar aquests nutrients al sol. O sigui, si no existissin aquests bolets sapròtrofs, anem a dir-ho així, no existiria, diria que fins i tot la vida. Aleshores, tenen una funció molt important. I hi ha altres, que també són importantíssims, que són necessiten establir relació amb altres organismes. O sigui que per alimentar-se, imagina't un pi, imagina't un rovelló, que diguéssim, el rovelló seria com et diria, com una poma, posant un exemple així, seria la poma, i l'arbre del rovelló estaria sota terra en forma d'uns tubets molt primets que es diuen miceli. Aleshores, aquest miceli es connectaria amb les arrels del pi a través d'unes estructures que es diuen micorrises, que funcionarien, anem a dir-ho senzill, com un mercat, i aquí es faria com un intercanvi on a l'arbre li dona sucres al bolet per poder-se alimentar, i el bolet a l'arbre li dona més capacitat d'absorbir aigua i sals minerals. O sigui que és una...
0: Es que vagi molt bé.
1: Perfecte. I què vol dir això? Doncs que els bolets que són descomponedors els podem generalment cultivar, per això ens trobem el shiitake, per això ens trobem doncs les volvarieles, per això ens trobem els xampinyons, mentre que d'altres espècies fan aquesta relació amb els arbres, i sí que els podríem cultivar, però aleshores necessitem un pi, imagina't, necessitem un pi, aquest pi micorritzar-lo, és a dir, inocular-lo amb aquest fong, tenir una plantació, regar-la, mantenir-la, ballar-la perquè ningú... i realment no surt a compte.
0: Clar, no seria en cap cas rendible, no? No seria en cap cas rendible per la indústria, no?
1: Correcte.
0: Que això ja et dic, encara no sé si és una bona notícia o no, però vaja, aquí ho posem damunt la taula perquè era un dubte que tenia.
1: La tòfona sí que es cultiva. Aleshores sí que et val la pena perquè té un preu més elevat. Uh-huh. Aleshores, i a més també és un recurs interessant perquè són amb espècies autòctones, o sigui que és un recurs molt interessant on tu fas aquest planter d'alzines micorritzades, anem a dir-ho així, les plantes, i aleshores al cap d'uns anys

0: doncs et surten les tòfones, que necessites un gos especial perquè surten sota terra, bueno, i tot això.
1: Doncs això que hem descobert. Jo et volia preguntar també avui, Laia, amb aquest canvi climàtic incipient, amb aquest canvi de temperatures, amb aquesta evolució de la temperatura a casa nostra, els bolets s'ho passaran malament?
0: Doncs és veritat que ens falten molts estudis al respecte, però també hi ha una evidència, que és que els bolets, la majoria, molts, algunes espècies, estan associades amb un hàbitat. I en tant que aquests hàbitats van desapareixent o van marmant, doncs, evidentment, tots aquells bolets associats estrictament amb aquests hàbitats també ens aniran a la baixa. O sigui que bé, no ens fa. També els bolets tenen aquella esperança de que tenen un metabolisme tan interessant, són font de metabòlits secundaris que ens poden ajudar en tants camps, que fins i tot també són una esperança, no?, per donar una miqueta de canvi d'aire amb aquest món amb tants problemes per tants punts de vista. Però vull dir, la micologia tinguem-la molt present, perquè realment doncs és un recurs interessant per mantenir aquesta biodiversitat i per estudiar-la, doncs, com més millor.
1: Quins diries que són les espècies que ho poden passar pitjor, que podem començar a perdre?
0: Doncs mira, bàsicament aquells hàbitats que s'estan reduint més especialment serien coses doncs molt específiques. Ja en tenim algunes espècies en llista vermella, anem a dir, com per exemple l'Erythium erinaceum, que és el bolet carner, o la melena de león aquesta, que afortunadament es pot cultivar perquè és un bolet sapròfit, creix sobre fusta, però en canvi sí que la natura doncs cada vegada ens costa més de trobar. I després, pues, jo què sé, espècies relacionades amb mulleres, amb les torberes aquestes, amb les mulleres que tenim, i que a vegades, moltes vegades, doncs, amb aquest canvi climàtic, doncs, cada vegada se'ns fan més petitones. Els boscos de faig també estan patint molt, fins i tot algunes pinedes de pèrrots també estan patint a causa d'aquestes altes temperatures, i això evidentment tots els fongs associats doncs es poden veure doncs afectats per aquesta pèrdua de diguéssim d'aquesta massa específica forestal.
1: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies per haver-nos

0: el canvi climàtic. Gràcies i que vagi molt bé.
1: Vale, moltes gràcies.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: ara al Connectats coneixerem Denis Serrano, qui des de fa 3 anys és el mentor digital dels serveis educatius Vallès 8. Parlem de la introducció de la tecnologia a les aules i concretament de la intel·ligència artificial. Aquesta és la conversa que hi ha tingut el nostre especialista d'avui amb el periodista Jordi Rius.
1: Quina és la teva feina com a mentor digital?
2: A dia d'avui?
1: Sí, sí, perquè la cosa canvia molt.
2: És que en 3 anys que porto, cada any ha estat diferent. Aquest any, nosaltres el que fem, sobretot, som dinamitzadors de treball en xarxa, proposem moltes activitats i moltes iniciatives com a comunitat, fem assessoraments a equips docents, fem assessoraments a professorat, concrets tant de robòtica com de fabricació maker, i després tot el tema de documentació de centres.
1: Això... Primària i secundària?
2: Això, infantil, primària i secundària. Des de I3 fins a quart d'ESO. Els postobligatoris no entrem.
1: No entreu, ja m'imagino. Però vull dir, clar, I3 deu ser una mica difícil entrar-hi, no?
2: Bueno, no, són activitats de pensament computacional desendollat, són activitats més lúdiques, són jocs en els quals fas seqüenciació, amb la qual estàs treballant pensament computacional, però de forma molt lúdica. Clar. No entren a treballar ni pantalles ni res. És tot.
1: El cert és que... Anem a dir, la robòtica és una gran extraescolar que moltes escoles, molts alumnes s'apunten. Suposo que hi ha interès dels alumnes per aquest àmbit, no?
2: Clar, fa uns anys sí que era una gran extraescolar. Des de fa 3 anys, més o menys, com que s'està implementant dintre de l'aula i dintre dels tallers o dels projectes d'aula, és una activitat que acostuma a agradar molt i engresca perquè és molt vivencial. També és cert que a qui no li agrada, no li agrada, com totes les coses,
1: lògic.
2: Però que fa que sigui una miqueta més lúdic algunes activitats per fer demostracions. No és el mateix fer una demostració, fer un dibuix, que fer un robot que fa l'acció que tu estàs experimentant, i llavors és molt més interessant per poder gaudir d'aspectes que no estan acostumats als nens.
1: I tu veus a certes edats que hi ha... Bueno, que hi ha interès pel tema, anem a dir l'edat de 8, 9, 10 anys, que tenen interès i que proposen coses que fins i tot a tu mateix se sorprenen.
2: I moltes vegades una de les activitats que jo crec que més agrada és quan deixes creativitat lliure, en el qual tu proposes un repte i ells han de resoldre d'alguna forma diferent cadascú, i llavors veus que a part de que hi ha interès, hi ha molta inventiva, hi ha molta imaginació i capacitat de resoldre problemes amb robots o amb programació. O sigui, que és... Et sorprèn. Cada dia et sorprenen aquestes coses, perquè a més hi ha nens que tenen molta facilitat per l'organització prèvia, hi ha nens que tenen molta facilitat per la construcció, i nens i nenes que tenen molta facilitat per resoldre el problema global. I coordinar-se. És un treball en equip molt, molt interessant.
1: I suposo que el tema del maker és el més interessant, no?
2: El tema maker és un, més a més, és un afegit.
1: Clar.
2: Ara, des de fa un any i poc, gairebé tots els centres de Castellar ja disposen de talladores làser o impressores 3D o plotters de tall, amb la qual estan implementant dintre de l'aula activitats de fabricació digital però orientades a resoldre coses de l'aula, és a dir, o fer...
1: Clauers, per exemple.
2: Clauers seria el
1: més senzill,
2: que és el que intentem de fugir dels clauers, que s'acaben fent, però intentem de fugir. Però, per exemple, hi ha instituts que el que fan és reparar peces de mobiliari o bé de jocs, o falta una peça d'uns escacs, en lloc d'anar a comprar-lo, doncs el fabriques tu, exactament, i treballes el disseny amb la impressió. En altres centres el que fan és, dintre d'un projecte, fabriquen la presentació final, maquetes. L'any passat vam tenir un centre de fora, que era de Palau, que feia el 25è aniversari, i vam crear la maqueta de l'escola amb tall làser i amb impressió 3D de tota la decoració. I vam participar tot l'alumnat des de quart fins a 6è, activament, i va ser molt, molt interessant.
1: O sigui, també coses aplicades al que és la dinàmica de l'escola o institut, en aquest cas, potser, que els facin servir. És a dir, que si, per exemple, no sé, jo posaré un exemple que potser no sé si és molt adequat, però un plafó que no... que no, bueno, o volem fer un plafó no.
2: A l'escola Mestre Pla, per exemple, estaven fent la rotulació de tot el centre amb tall làser.
1: Sí.
2: El que passa és que també hi han diferents, per exemple, el Sant Esteve, per exemple, que és un centre faig amb el qual és referent en la fabricació digital i tenen acompanyament, ho han integrat dintre dels projectes d'aula, amb el qual, per exemple, quan fan una exposició, a l'exposició hi ha creacions ja fetes amb 3D o amb tall làser. I, per exemple, un altre exemple de funcionament és l'Institut Castellar. Van obrir a les hores del pati la possibilitat per l'alumnat, portant el seu material, de crear les seves pròpies creacions, amb la qual cosa fa un petit fatlab, com el que tenim al Lab Castellar, petit per a estudiants dintre de l'horari lectiu, amb la qual cosa hi ha una dinamització que està molt bé.
1: Està bé. Ara, com ara, per exemple, cada centre públic d'aquí a Castellà té la seva impressora làser.
2: A petició de cada centre, és a dir, jo diria que el 90% de centres de Castellar tenen talladora làser. Bueno, la totalitat de centres tenen alguna eina maker, o tenen impressora 3D, o tenen talladora làser, o tenen plotter de tall. Vol dir que tots tenen alguna cosa.
1: Diguem-ne que em sembla que és el segon any ara, que en aquest cas ja no es deixa portar el mòbil a les classes. Això ha afectat aquests alumnes, diguem-ne, d'alguna forma, o no sé, com ho veus tu?
2: Malgrat sigui el segon any, fins ara no es podia utilitzar el mòbil a les aules, ja. Només es podia utilitzar quan el docent ho requeria, això. Tenint en compte que aquest ús era més per secundària, a secundària, com que tenen dispositiu electrònic, és ordinador portàtil, tot el que es podia fer amb la tablet es fa amb l'ordinador. El que passa és que un dels objectius del departament d'aquest any, que és el benestar digital, que la definició del benestar digital seria: utilitzem la tecnologia si és necessària, si no, no cal utilitzar-la. Llavors ja va molt de la mà de tot això d'haver retirat els mòbils, perquè no eren necessaris, perquè s'estava duplicant una eina tecnològica, i després també està facilitant el fet de que no sempre cal fer-ho tot amb l'ordinador. Si és necessari, sí que s'utilitza i es té el dispositiu i és fantàstic. Si no és necessari, no cal utilitzar-lo i es pot fer d'altres formes. Vol dir que sí que és cert que no tenen un mòbil a l'aula, que abans els nens estaven enganxats amb ell, però bueno, que encara ho estan fora.
1: Bueno, sí, i venint de l'època de vacances suposo que també, sí.
2: Però no, a nivell didàctic, a nivell docent, no hi ha massa efecte. Tota la part de programació robòtica, que sí que es feien algunes coses amb mòbil, o s'utilitzen tablets que tenen els centres per aquest fet, o amb l'ordinador mateix ja es pot utilitzar.
1: Val, i ara el tema de la intel·ligència artificial. Com s'han traduït a les aules i com diguem-ne, podem, de certa forma, regular-ho o...
2: A veure, la introducció a les aules ha estat... descontrolada totalment, perquè el que ha passat és que l'alumnat ha començat a utilitzar IA per la seva banda sense control des de casa o des del mateix centre, i el professorat ha utilitzat la IA com a suport per la tasca docent. No hi havia un marc referent. Aquest marc referent l'any passat es va iniciar, la Generalitat va fer un decàleg, per dir-ho així, no és un decàleg, va fer
1: recomanacions.
2: Unes recomanacions, però que no eren oficials. Vale. Aquest any el Departament d'Educació ha concretat que es faran les recomanacions oficials per educació, però bàsicament està estipulat i està molt, molt, molt concretat que la IA està aquí, ha arribat, no marxarà, és a dir, ha arribat per quedar-se. El que hem de fer és utilitzar-la de bona manera i aprendre a l'alumnat a utilitzar una IA de forma responsable. És una oportunitat per l'alumnat, perquè ens permet treballar diversitat d'aprenentatge, ens permet crear contingut que abans el fèiem d'una altra forma o anàvem buscant i ara mateix te'l pot crear específicament, però el que sí que no podem perdre el fet que l'educació no necessita que faci tota la tasca, sinó que el nen i l'alumnat comprengui el que està fent. Llavors la idea és això. Hi ha una frase que m'agrada molt que va fer, que era que la qüestió ja no és si fem servir la intel·ligència artificial, sinó com la utilitzem de manera segura, crítica i responsable, que és l'objectiu final de qualsevol intel·ligència artificial. No és que la puguem utilitzar, sinó que sabem per què la utilitzem, com i que aprenguem amb ella.
1: Clar, ara molts treballs segurament estan fets amb intel·ligència artificial. Els docents tenen mitjans per detectar que això no ho has fet tu, a l'alumne?
2: Hi ha moltes formes de reconèixer que hi ha autoria d'IA. El que passa és que Ara, l'altre dia vaig estar mirant normatives de centres i això, sí. Hi ha centres que el que fan és que davant del dubte es pot demanar la presentació oral. Amb la qual el nen ha d'haver integrat tot el que tampoc està malament utilitzar la IA per preparar-te una cosa si tu després ets capaç d'analitzar-ho tot i saber què és el que estàs treballant. Sí que hi ha eines, també hi ha intel·ligències artificials que són capaces de detectar quin nivell d'intel·ligència artificial hi ha. Però sempre és el peix que es mossega la cua. Hi ha intel·ligència artificial que et permet fer això, sí. I altres que et permeten ocultar-ho més. És un peix. Aquí entra molt la coneixença de cada professor del seu alumnat. Saber com és l'alumnat, com ha anat evolucionant, saber què és capaç de fer, què no és capaç de fer, intentar. I sobretot, jo crec que ha d'haver-hi molt anar de la mà, molt diàleg entre alumnat i professor per entendre que és una tasca d'educació i que és conjunta i que no val la pena enganyar, sinó que la idea és intentar tenir recursos per després en sortir-te.
1: Ara tot just acaba de començar el curs, però no sé si has tingut ja contacte amb algun docent o equip directiu i t'ha reflectit aquesta problemàtica, diguem-ne. Potser és massa d'hora encara, no?
2: Encara és massa d'hora, encara no m'ha donat temps d'anar a tots els centres. El que sí que l'any passat la majoria de centres va renovar l'estratègia digital de centre, que és el document que gestiona tota la part digital de cada centre a nivell d'alumnat i professorat, i la intel·ligència artificial és un dels temes que tenen molt previst a tots els centres, sobretot secundària, però que tenen molt previst de poder abordar, perquè és un tema que és molt actual i és una problemàtica si no ho pots gestionar bé.
3: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.
4: Ei, molt bona tarda, companys del Connectat. Soc el Guillem Plans i recomano escoltar la Mar Pujol. La primera vegada que ho vaig fer va ser perquè el cantant Guillem Gisbert, ex del Sant Manel, va recomanar escoltar-la. I des d'aleshores només ha fet que pujar, ja és molt coneguda, però per si algú encara no la coneix, el seu darrer àlbum es diu Cançons de Rebost i jo recomano escoltar Avellaner, Berta Avellaner. D'acord? Moltes gràcies i una abraçada.

0: Badalona una nova llibreria especialitzada en àlbum il·lustrat, literatura infantil i juvenil. S'anomena Les Pomes i és el projecte personal de l'Ampar Sabater, un nou espai cultural ubicat al vell mig de la ciutat, al carrer de Canonja Baraneda, número 67. Parlem amb la seva fundadora, l'Ampar, per saber com ha estat el camí per arribar fins aquí. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Ampar Sabater, fundadora de la llibreria Les Pomes. Què tal, Ampar? Bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda, molt bé.
1: Bé, una llibreria, Les Pomes, fundada per tu. Com neix aquest projecte?
2: Doncs, mira, Les Pomes neix, òbviament, per una inquietud personal. Tinc un vincle personal, no?, amb el món literari, sempre des d'una mirada adulta, i el fet de, quan es vaig convertir en mare, farà quasi 5 anys, doncs això, diguem-ne, que va obrir un univers que en aquell moment desconegut per mi, i em vaig adonar que hi havia molt de fons i molta literatura i molt interessant i molta il·lustració, bueno, que rodeja la infància, no? Llavors, a partir d'aquí, allò que comença, bueno, doncs com comencen molts projectes, comença en telèfon, no?, fent un toc-toc a una porta i veure, ostres, això potser té sentit, això comença d'una altra manera, això vols així, això ho veus allà, i a la que te n'adones, doncs el 5 de setembre del 2026 estàs inaugurant una llibreria infantil i juvenil.
1: Quant de temps ha durat aquest procés?
2: Mira, ha sigut un procés dur perquè, diguem-ne, que el comença fa, no et diria que un any, però fa ben bé 10 mesos, i ens ha costat molt també per la part de, bueno, del lloguer, de la reforma, de les obres, de tramitar totes les comandes de llibres. Bueno, és un procés complex i dur, és com una carrera de fons, no?, que sol dir.
1: Entenc pel que ens deies al principi que tu ja et dedicaves al món editorial abans d'estrenar la llibreria.
2: No, en l'àmbit professional, com a tal, la meva carrera laboral ve més vinculada, sí, al món del comerç, això sí, però sí, diguem-ne, que tota la meva carrera, diguem-ne, personal i estudiantil, no?, però, sí que ve dintre del món de les humanitats, del món literari.
1: D'acord. I pel que comentaves, és una llibreria infantil i juvenil. Què trobarem en aquest nou espai cultural?
2: Doncs mira, hem volgut fer una aposta no tant per una qüestió de quantitat, sinó per una qüestió de qualitat. Hi ha una aposta molt important en quant a àlbum il·lustrat, que en molts sentits és prou desconegut dintre del món infantil. Hi ha un tast de fotollibre, de fotoliteratura, tast de llibre-joc, hi ha una part àmplia de coneixements, però els coneixements sempre, no?, des d'un punt de vista lúdic, des de l'humor, des de la gràfica. Hi ha primeres lectures, hi ha còmic infantil i juvenil, narrativa infantil i juvenil, i després hi ha una secció que l'he anomenat popurri d'adult, perquè realment, bueno, és un popurri de llibres que ens connecten, o de còmic d'adult, o gràfica d'adult, però això és només un tastet petit, quasi com un capritx de la llibretera. També hi haurà una petita part de papereria o de jovina, però sempre vinculada al món literari d'aquest tipus de joc.
1: De tot això que has comentat, m'agradaria centrar en un moment amb l'àlbum il·lustrat. Per tots aquells qui no coneguin què és o no el dominin, no me n'amago, jo mateix ara m'has pillat una mica. Què és un àlbum il·lustrat?
2: Mira, l'àlbum il·lustrat en si mateix és un suport, no? Nosaltres a vegades parlem com a llibre, no? No, i això la Piu Martínez i l'Anna Juan, que són dues especialistes en àlbum il·lustrat, que tenen un llibre, per cert, meravellós, que es diu Cada uno ve lo que sabe, ho expliquen francament bé, no? Perquè realment és una conjunció de dues coses. Per un part està el que seria la part literària, és a dir, no?, la història, però en si mateix la il·lustració acompanya molt aquesta història. Diguem-ne que van de la mà, no és una cosa que sostinga l'altra, no? Sinó que la il·lustració té el seu pes i la història té el seu pes. Hi ha àlbums il·lustrats que no tenen paraules, no? Ara mateix estic aquí a la llibreria i estic parlant amb tu, i hi ha un àlbum il·lustrat que es diu Només una nit, que és de l'Andrea Antinori. Aquest àlbum il·lustrat no té paraules, perquè en si mateix la il·lustració és l'exercici de la història, no? Llavors, sempre, a més, li donem molta importància quan nosaltres estem parlant i algú ens visita i ens diu, no, aquest llibre, dic, aquest és el non-stop del Tommy Ungerer, no? Perquè aquestes persones tenen un nom, són uns il·lustradors i, bueno, són uns artistes meravellosos.
1: Per tant, la gran diferència amb, per exemple, obres il·lustrades, com podrien ser llibres de lectura als quals estem molt acostumats, on apareixen moltes il·lustracions o moltes imatges, molts dibuixos, és la quantitat de lletra que hi hauria en aquests àlbums il·lustrats.
2: De vegades no necessàriament, perquè hi ha àlbums il·lustrats que tenen també molt de text, sinó que d'alguna manera els llibres el que tenen és que les imatges són un acompanyament de la història. En canvi, en els àlbums il·lustrats és la pròpia il·lustració acompanya no, i forma part en si mateix de la història. Diguem-ne que anirien de la mà, sí? I no com un acompanyament que li pots treure o no treure, no? Aquella il·lustració. En aquest cas, no, perquè diguem, el pes important el té la feina també de l'il·lustrador.
1: Sí, és una part important del missatge, entenc.
2: Sí.
1: Més enllà de totes aquestes temàtiques, si no m'equivoco, també teniu una zona d'estampació on els lectors poden crear els seus punts de llibre personalitzats, no?
2: Sí, la imatge gràfica de la llibreria són tres petites pomes, que en realitat no són pomes com a tal, sinó són les llavors de les pomes, no? Aquí hi ha un exercici visual perquè els nens en realitat són les llavors, no? Són el futur, són les coses que plantem, no? I que creixeran. I vam fer una imatge gràfica secundària, que són com les formes que acompanyen, i vam fer una zona d'estampació, perquè al final les formes són els elements, no, gràfics en els quals comencem a composar, no, el nostre cervell, no, el cercle, el quadrat, el triangle, sí? I vam fer una petita zona d'estampació on els nens, bueno, nens i de vegades no tan nens, que també els adults s'atreveixen, poden fer o bé les seves targes o punts de llibre, i és una iniciativa que està agradant molt. Haurem de fer més idees perquè ens han visitat molt, així que haurem de portar noves idees també perquè puguin venir a jugar.
1: Sí, sí, com a mínim disruptiu, almenys aquí a la ciutat. Ara comentaves la importància de les pomes a la vostra llibreria. Quin pes han tingut en la concepció d'aquest projecte?
2: La imatge gràfica o el nom en si mateix, en realitat és un homenatge a les dones de la meva família. La meva mare es diu Pilar Fandos Manzana, la meva iaia es deia Pepica Manzana a l'Adren i la seva germana es deia Carme Manzana a l'Adren. Llavors, és un homenatge a elles, que van ser i són, sobretot la meva mare, grans lectores, i bé, i d'alguna manera per això són tres, no? I bé, és un petit homenatge també a elles i també als orígens, perquè jo soc de la ciutat de València i elles són de València.
1: És una d'aquestes marques o un d'aquests noms que realment amaguen una història darrere.
2: Sí, correcte, sí, sí.
1: I Empar, abans de passar a parlar de qüestions més generals, et volia preguntar com han anat aquestes primeres setmanes, com valores aquests primers dies de negoci?
2: La veritat és que ha sigut una festa. L'acollida, estem en una zona privilegiada, això també ho sabem, el carrer és un carrer amb molt de trànsit, i l'acollida per les famílies ha sigut, la veritat és que espectacular. Tothom molt content, tothom ens ha felicitat per l'espai, ens ha felicitat per la iniciativa, ha agraït molt el fet de cobrir. Sabem que ara som una novetat, que no serà fàcil continuar, perquè avui en dia obrir un negoci, no? A peu de carrer és un repte, i si li afegeixes que són llibres, doncs és un repte per dos. Però, francament, estem molt contents. Pensem que, a més, la nostra proposta pot encaixar, perquè, tot i que tenim a les companyes meravelloses de Santa Martí, tenim a la Carla i a la Elaia, que estan a mitja mosca, pensem que sempre les llibreries, no, el que fan és aportar i sumar i crear gremi i fer xarxa.
1: De fet, ho has comentat que la llibreria està al centre, a un lloc privilegiat de Badalona, precisament al carrer Canonja Baranera número 67, i comentaves que la idea entre les llibreries no és la de fer competència, sinó la de créixer. Vosaltres, quines dificultats creieu que pot tenir el negoci o que heu tingut a l'hora d'obrir-lo en quant a creixement, en quant a risc de grans llibreries que poden ocupar aquests espais que imagino que estan al centre, doncs tenen lloguers prou elevats?
2: Sí, ho has dit molt bé. Avui dia el tema dels lloguers pel petit comerç és una problemàtica molt gran, ho és per la vivenda i és també pels comerços, perquè pràcticament destinem el que seria un jornal d'una altra persona, no? o el salari que podria ser un treballador, el destinem a aquesta part. Hi ha unes despeses fixes que són importants. Al final, òbviament, no? Qualsevol comerç paga llum, paga taxes, paga tributs, no? Pagues llum, pagues internet, pagues multa, no? Pagues segurs, tot això són unes despeses molt, molt, molt importants. el llibre en si mateix no és un producte car, a més existeix la xarxa de llibreries, i el llibre és un producte afortunadament molt protegit. Per tant, també la sort que tenim les llibreries és que només es pot fer un 5% de descompte com a tal, però el podem fer nosaltres, el pot fer Amazon o el pot fer qualsevol altra cadena molt més gran, sí? Nosaltres pensem que en realitat és molt dur tirar endavant, però confiem molt en la gent, confiem al final en poder sempre donar un molt bon servei, perquè som igual de ràpids, les llibreries som igual de ràpides servint llibres que ho puguin ser altres distribuïdors. Òbviament no tenim a les llibreries un fons de 10.000 llibres, perquè no ho podríem tenir, i tampoc tindria sentit, perquè no els vendríem, però sí que tenim la capacitat de respondre molt ràpidament a l'hora d'encomanar llibres que normalment entre un dia i dos dies solen estar a la llibreria. I això de vegades a les persones els sorprèn.
1: Sí, sí, al cap i a la fi aquesta és la gràcia i un dels avantatges del comerç local. I, en part, per anar acabant, has comentat l'existència de les llibreries La Mitja Mosca, Salta Martí, però tot i això, creus que era necessari un nou punt de cultura, sobretot enfocat cap a joves i infants a la ciutat?
2: Sí, com explicava al principi, no, la idea de crear aquest espai va néixer en el seu moment, no? D'una necessitat primerenca, que és que jo vaig ser mare, no? I jo tenia aquesta necessitat, no? Al final, quan volia un espai íntegrament per la infància, no el tenia, no? Tenim, òbviament, les biblioteques, que són espais claus pel desenvolupament de tots els infants, però la realitat és que molts llibres jo marxava a Barcelona a comprar-los. Llavors, de fet, ahir un client que ens va visitar, que va venir a comprar un llibre per un regal pel seu fill, ens va dir: ostres, que bé no haver de marxar, no? a Barcelona a comprar.
1: Sí, sí.
2: Crec que moltes vegades tots estem... ens encanta això, ens encanta fer vida de barri, ens encanta baixar, ens encanta el comerç moltes vegades també només per visitar. Llavors, crec que era molt important, i els infants venen, gaudeixen i tenen un espai propi, perquè al final són... són unes petites persones que també tenen les seves necessitats i és important, no?, arribar a elles.
1: Sí, sí. Doncs, en part, només em queda desitjar-te molta sort i molts encerts i llarga vida a la llibreria Les Pomes durant tots aquests anys que venen cap endavant.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per la vostra conversa i pels vostres bons desitjos.

0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: 3, ah!
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Temps per escoltar jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Comencem Jazzit, el programa que submergeix en aquest univers petit però ple de sentiments desbocats, que és el jazz. I comencem recordant la figura d'un guitarrista que ens va deixar de manera inesperada l'agost de l'any passat 2024. Russell Malone, un membre destacat d'aquella generació que encara ara coneixem com els Young Lions, és a dir, músics nascuts durant els anys 60 o primers 70 i que es van fer famosos als 90. Aquí teniu We've Only Just Begun. Russell Malone ens interpreta els germans Carpenter.

El guitarrista Russell Malone, We've Only Just Begun, tot just hem començat. Un títol ideal per obrir el jazzit d'avui. En aquesta peça deliciosa es reconeix clarament una de les principals influències de Malone, una influència més reconeguda, la de George Benson. Russell Malone, un guitarrista elegantíssim que va començar la seva carrera amb molt bon peu, al costat de la llegenda de l'orgue Hammond, Jimmy Smith. Després va estar al costat de la superestrella Harry Connick Jr., pianista, cantant, actor, productor, i a continuació va ser membre del trio de la també cantant i pianista Diana Krall. Passem a un altre membre destacat d'aquests Young Lions. Es tracta del saxofonista Al Jesse Davis, un nord-americà que actualment està instal·lat a la ciutat italiana de Verona. El seu primer disc com a líder el va gravar el gener de 1991 amb Mulgrew Miller en el piano i Antoine Rooney en el saxo tenor. Us portem Stop and Go.

Jesse Davis, saxo alt, ens ha interpretat Stop and Go. Tota la dècada dels anys 90, Jesse Davis va formar part del catàleg de la discogràfica californiana Concord Records, una empresa fundada l'any 1973 per un senyor que es deia Carl Jefferson i que era propietari d'una concessionària de cotxes, però que era un profund enamorat del jazz. Concord és el nom de la ciutat californiana on vivia Carl Jefferson, que a més també havia sigut l'impulsor del festival de jazz d'aquella ciutat. Quan va fundar la discogràfica, va dir que ho havia fet per editar ell mateix els discos que mai podria trobar a les botigues si no els traia ell. I efectivament, amb músics de trajectòries clàssiques i amb personal una mica més transgressor, les seves gravacions sempre demostren un gran respecte pels valors, podríem dir, fundacionals del jazz. Els discos de Concord generalment agraden als amants del jazz clàssic, però també els accepten aquelles persones que es mouen per terrenys on les dissonàncies, o algunes dissonàncies, són benvingudes. Continuem amb un altre disc de Jesse Davis del seu període a Concord Records. Es titula First Insight i compta també amb el piano de Mulgrew Miller i en algunes cançons amb un guitarrista de la seva mateixa generació, Peter Bernstein. Els escoltem amb Jay's Idea, una composició pròpia, i és el Jesse Davis Quintet.

Hem començat el programa d'avui amb Russell Malone, hem seguit amb el saxofonista Jesse Davis i ara us els portem junts en una aventura cinematogràfica. L'any 1995, el director Robert Altman va rodar la pel·lícula Kansas City, una història de gàngsters ambientada a la ciutat del títol als anys 30 del segle passat. La banda sonora la va gravar amb pràcticament tots els Young Lions, interpretant la música i la personalitat dels músics de jazz famosos d'aquell moment, dels anys 30. Per exemple, Joshua Redman feia d'un jove Lester Young i James Carter el podien veure en el paper de Ben Webster. Jesse Davis i Russell Malone eren membres de l'orquestra del Club Hey Hey, un club que sortia a la pel·lícula, on tots ells treballaven. Aquí teniu I Surrender Dear, que és una balada preciosa.

0: Hola, molt bona nit. Sóc en Xavier Montfort i sóc baixista. És un gran plaer poder-vos presentar Jazz Kit, un programa de jazz per a gent que no té diners.
1: Jazz Kit, a BTV, la xarxa de comunicació local i a Ràdio Nacional d'Andorra, amb diners o sense. 3 de novembre de 1966, el Palau de la Música Catalana va acollir el concert inaugural del primer Festival Internacional de Jazz de Barcelona. El van protagonitzar el quartet del pianista Dave Brubeck amb la seva formació original, amb Paul Desmond en el saxo alt. Aquella primera edició va estar formada només per 5 concerts, però atenció, perquè a Barcelona hi vam tenir a Max Roach i el seu quintet amb Sonny Rollins, vam tenir també el saxofonista Bud Freeman amb la Alex Welsh Orchestra, vam tenir un grup anomenat els Uptown Swing All Stars, on hi havia Milt Buckner en el piano, Roy Eldridge a la trompeta i Illinois Jacquet en el saxo tenor, entre altres, i s'acabava el festival amb un programa doble, amb Tete Montolivo i el seu trio, i l'Stan Getz i el seu quartet. Quina nostàlgia i quina enveja!

Acabem d'escoltar el quartet de Dave Brubeck amb la cançó 40 Days, una cançó que podeu trobar en el seu disc Time In, que es va editar el juny de 1966, per tant, 5 mesos abans del seu concert històric en el Palau de la Música de Barcelona, que, com us hem dit abans, va ser el tret de sortida de la primera edició del Festival Internacional de Jazz de la ciutat. I una ciutat catalana que es troba ara mateix en ple Festival de Jazz és Lleida. A l'edició d'enguany i dins de l'apartat de músics locals hi ha programats 3 concerts amb el guitarrista local, amb el guitarrista lleidatà Alfons Enjuanes com a protagonista. Enjuanes lidera el seu trio habitual i en aquest cas compta amb la presència del també guitarrista francès Yves Brucki, un músic com ell de projecció internacional. El divendres 21 de novembre a les 10 del vespre els tenim a Lleida i el dissabte 22 tenim sessió doble perquè a 1:15 del migdia estaran a la Pobla de Cérvoles i el mateix dia a les 8 del vespre a Cervera.

0: I'm Howard Alden. I'm so glad to be back visiting Spain again after so many years, and especially able to listen to Jazz It here in Barcelona. You're listening to the great jazz in Spain for years.
1: Seguim passejant pel barri del jazz a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Us hem presentat fa uns moments els concerts dels guitarristes Alfons Enjuanes i Yves Brouquy dins del festival Jazz Tardor de Lleida. Podríem dir que amb dues guitarres conversant són concerts amb un instrument repetit. I hem decidit continuar en aquesta línia i també amb dues guitarres. En aquest cas són dues guitarres d'estils una mica diferents, però que, com veurem, casen perfectament. El primer guitarrista és Herb Ellis, un dels grans guitarristes de la història del jazz, membre durant molts anys del trio i, de vegades, quartet del pianista Oscar Peterson. L'altre guitarrista és Duke Robillard, un home que trobem generalment enquadrat en territori de blues. Tots dos van gravar un primer disc junts l'any 1999 que es va titular Conversations in Swing Guitar. I l'any 2003 van editar La Continuació, que és el disc que us hem portat avui, titulat More Conversations in Swing Guitar. En aquesta gravació hi ha una tercera guitarra que fa un paper estrictament rítmic i que corre a càrrec de Terry Holmes. Aquí els teniu, tota la colla, amb Just You and Me.

Just You and Me, les guitarres de Herb Ellis i de Duke Robillard. I ara seguim amb converses entre intèrprets del mateix instrument, però en aquest cas tenim un parell de saxos tenors que, a més, van treballar junts moltes vegades. Van ser dos membres de la secció de saxos de l'orquestra de Woody Herman, aquella secció que es coneixia com els Quatre Germans, els Four Brothers. Són, segurament ja ho sabeu, Al Conn i Sud Sims. I tenim una gravació de gener de 1956 on compten amb Hank Jones en el piano. Només sentint aquests tres noms, només sabent que hi ha aquests tres músics, ara mateix ja tots plegats sabem que estem a punt d'escoltar una cançó deliciosa. I es titula East of the Sun.

East of the Sun ens l'han interpretat els saxos tenors Al Conn i Sud Sims. I com que la saviesa popular ens diu que no hi ha dos sense tres, de dos saxos tenors passarem a escoltar-ne tres. Tenim un trio on cada un dels membres és pura elegància. Scott Hamilton, Ken Peplowski i Spike Robinson. Recordeu que fa una estona hem estat parlant de la discogràfica californiana Concord Records. Doncs bé, aquest disc que escoltarem ara és una típica producció de Concord. Una producció, en aquest cas, feta l'any 1991, que compta amb una selecció de músics del catàleg de la Concord d'aquell moment. I escoltarem també a Howard Alden a la guitarra i a Jerry Wiggins en el piano. I la cançó que us hem seleccionat es titula You Brought Me a New Kind of Love.

Acabarem el programa amb un record per un dels grans bateries dels darrers 60 anys de la història del jazz, Jack DeJohnette, que ens va deixar la setmana passada als 83 anys. Intentar resumir la seva carrera i anomenar els músics als que va acompanyar és simplement impossible. Només us direm, com si féssim dues pinzellades, que va estar al costat de Miles Davis en la seva fusió elèctrica a finals dels anys 60 i que des de 1975 fins al 2009 va estar al costat del pianista Keith Jarrett. Ara us deixarem amb la versió de Cantaloupe Island, aquesta composició famosíssima de Herbie Hancock, que es va gravar l'any 2003 durant la gira mundial que va fer un quartet de superestrelles jazzístiques amb el propi Hancock en el piano, amb Jack DeJohnette a la bateria, Dave Holland en el baix i Pat Metheny a la guitarra. I amb aquesta versió de Cantaloupe Island us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, que és el nostre tècnic, Lali Ferrando, que és la productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 22 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpias. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat. I només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de Bàsquet, guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Previtola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques, que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, com cada dia, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada. Des de fa una estona no teníem cap incidència. Tot just fa uns instants hem de sumar un accident a la B20 al punt de Barcelona, concretament a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, que deixa 3 quilòmetres de lentitud en sentit nord, amb cua ja des de Pedralbes. Més enllà d'aquesta incidència, doncs el que tenim són retencions habituals que es van formant poc a poc amb més intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, al Vallès, i a lentitud intermitent per la C58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana. També tenim un quilòmetre de congestió a la AP en sentit sud, al punt de Barberà del Vallès. D'altra banda, el Besòs també registra força intensitat, sobretot arreu del nus de la Trinitat, que això provoca cues de retruc a la Ronda de Dalt fins a la Vall d'Hebron, en sentit sud, i també a la Ronda Litoral, en aquest cas, des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Finalment, al Llobregat també ja trobem trams amb retencions a la A2 i a la P23, des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei, també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I un avís en matèria de transport públic. A Barcelona, els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% entre les 4 i les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Aquesta darrera jornada sencera de l'estiu astronòmic continua sent de temps completament tranquil i aquest matí ja més suau que ahir, sobretot arran de mar, a moltes comarques de Tarragona i a l'Empordà. Ja la temperatura no ha baixat dels 20 graus de mínima, sí que l'ambient és més fred a hores d'ara, sobretot a les valls pirinenques, i aquest matí amb pocs núvols, alguns de prims i poca cosa més, també algun nuvolet més baix a la costa del Maresme. De fet, aquesta tarda aquests núvols es faran una mica més freqüents a les comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, també al Camp de Tarragona, núvols sense pluja, i aquesta tarda continuarà la calor. Baixarà la temperatura respecte a ahir 2 o 3 graus, però en qualsevol cas encara passarem una temperatura més alta del que toca. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent. Previsiblement, entre els membres progressistes hi elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important, perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. Ho dèiem, però, aquest és un procés complicat. És un procés que pot afectar directament Puigdemont, però aquest debat jurídic és complex. Per tant, perquè ens ajudin a fer-lo més entenedor, saludem Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, buenos días.
1: Deia, avui el Constitucional delibera sobre el recurs de Jordi Turull. Ens pot explicar què és exactament el que ha de decidir i per què aquest cas és el que obre la porta a resoldre també les situacions de Puigdemont, de Comín, de Puig, de Junqueras, de Romeva i de Bassa?
4: Sí, vamos a ver. Yo estoy en desacuerdo contigo cuando has dicho que esto es un problema complejo. Aquí, esto no es nada complejo. Esto es lo más sencillo que hay. Aquí lo único que pasa es que hay una ley aprobada por las Cortes Generales, en los términos en que la aprobaron, que aprueba una amnistía, y lo que hay es una resistencia a la aplicación de la ley por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y en consecuencia aquí no hay nada complejo, aquí hay simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Por lo tanto, el Tribunal Supremo está sometido al imperio de la ley, a la ley aprobada por las Cortes Generales sobre la amnistía, y lo que está es resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si, entre tanto, ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver ya con la amnistía, que está, la amnistía ya está en el ordenamiento jurídico. Dijeron que era contraria a la Constitución, el Tribunal Constitucional dijo que no. Dijeron que era contraria al derecho europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que no tiene nada que ver, y por lo tanto están despejadas todas las dudas acerca de la constitucionalidad y de la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho europeo, y por lo tanto se tenía que haber aplicado ya y no había ningún problema. Están resistiendo y haciendo todo lo que pueden para prolongar lo más posible esta rebelión, ¿no? Y que sea una dificultad que haga más difícil al gobierno gobernar, poderse poner de acuerdo con otras fuerzas políticas que están muy pendientes porque se ven afectadas directamente con la amnistía, y eso es todo lo que hay, ¿no? Aquí jurídicamente no hay ningún problema, esto es de una simplicidad absoluta. Lo que hay es una rebelión política disfrazada de técnica jurídica por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
1: En tot cas, senyor Pérez Royo, entenc que potser per vostè no és massa complexa, potser pels ciutadans sí, perquè ens tenen massa marejats amb tot això que ens explicava. En tot cas, el Constitucional avui què hauria de decidir, i si dona la raó a Jordi Turull, que no sé si ho farà avui o no, i considera que el Suprem va interpretar malament la llei, la malversació del procés quedaria dins de l'amnistia, i en aquest escenari Puigdemont podria venir a Catalunya sense por a ser detingut?
4: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que Puigdemont podría haber vuelto ya. Podría haber vuelto ya. Y yo creo que, en mi opinión, eso ha sido un error de Puigdemont. Que si se hubiera vuelto, posiblemente lo hubieran detenido inmediatamente y hubieran, el juez Llarena lo hubiera detenido y posiblemente lo hubieran tenido, no sé, un tiempo, pero muy poco, pero forzaba a que realmente se agilizara y que se tuviera que tomar la decisión y que no se tuviera que esperar tanto. Pero Puigdemont ha elegido, por el contrario, quedarse y solamente está dispuesto a venir cuando ya esté absolutamente seguro de que no se le puede en absoluto detener por parte de la orden que ha dictado el juez Llarena, ¿no? Entonces, aquí lo que va a pasar hoy es que presentará su propuesta el señor Macías, será derrotada, o sea, entonces, y ahí yo lo que no sé es qué es lo que hará, porque ahí me imagino que Macías puede hacer otra operación para seguir dilatando el asunto, y es decir, bueno, yo he perdido, pero yo voy a redactar la sentencia en el sentido que quiere la mayoría y también el voto particular, con lo cual puede retrasar todavía un poquito el que la sentencia se salga, ¿no? Que la sentencia se apruebe definitivamente, ¿no? Entonces, aquí puede todavía haber alguna escaramuza más. Ahí ya veremos a ver si eso ocurre, porque eso ha pasado en el Tribunal Constitucional. Cuando un ponente es derrotado y considera que su ponencia no tiene los votos de la mayoría, a veces se nombra un ponente alternativo. Entonces, o a veces el propio ponente decide redactar el voto en el sentido de la mayoría, es decir, la aprobación de la ley en el sentido de la mayoría, y el voto particular suyo contrario a la ley. Con lo cual, esto enmaraña todavía un poquito más y puede retrasar todavía un poquito más el que se conozca la fecha concreta en que la sentencia ya está en la calle y, por lo tanto, ya se aplica la ley de amnistía.

0: Ponerse en marcha, porque realmente la denuncia que se hizo por manos limpias era una denuncia que manifiestamente no debía haber sido admitida a trámite y haber sido rechazada de plano, y después todo lo que se ha hecho han sido barbaridades una detrás de otra, en parte corregidas por la Audiencia Nacional y en parte con la connivencia con la Audiencia Nacional, que le quitaba la razón al juez, pero al mismo tiempo le abría posibilidades para que continuara investigando. Es decir, aquí ha habido otra maniobra de lawfare, de eso que no existe, porque no existe, pero que realmente estamos viendo acontecimientos de lawfare, ¿no? O movimientos de lawfare permanentemente. Y el caso de Begoña Gómez es un caso clarísimo. Ahora queda ahora todavía, porque esto llega al magistrado ponente, presidente del jurado, o sea que tiene que tomar el asunto el magistrado presidente del tribunal del jurado, que no sabemos quién es, saldrá ahora por sorteo, por la forma en que esté entrevista dentro de las normas internas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, y él tendrá ahora que coger toda la investigación que ha hecho el juez Peinado y hacer realmente un escrito que tenga que ser dirigido a los miembros del jurado para que realmente eso se ponga en marcha, ¿no? Y aquí se pueden volver a plantear todos los problemas preliminares de vulneración de derechos fundamentales que se han producido a lo largo del proceso y sobre los cuales tendrá que pronunciarse el tribunal del jurado, ¿no? Entonces, aquí hay, ahora mismo hay camino por delante, todavía hay batallas jurídicas en ese terreno.
1: Doncs com que encara hi ha moltes batalles jurídiques per endavant, ho deixem per un altre dia perquè teníem també moltes preguntes per fer-li sobre aquest cas, però en tot cas ho deixarem per més endavant. Javier Pérez Royo, gràcies per atendre'ns aquest matí i molt bon dia, que vagi molt bé.
0: Muy buenos días.
1: Més coses, l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells, el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
2: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
3: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent, és a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
2: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Ester Niubó és la consellera d'Educació.
4: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
2: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
1: I encara de l'àmbit de l'ensenyament, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, ha presentat aquest dilluns un informe que conclou que el sistema educatiu català no garanteix a la pràctica la inclusió dels infants amb discapacitat. L'estudi es basa en una enquesta feta entre el març i l'abril a més de 200 famílies d'infants i joves amb discapacitat, en què es reflecteix que un 27% de les famílies que necessiten un vetllador o professionals de suport a l'aula no n'han tingut i que un 24% l'han rebut tard. A més, la meitat considera insuficient el personal que s'ha assignat.

0: L'estudi també alerta de la precarietat i la rotació dels professionals. El president de Cocarmi, Frederic Crespo, ha reclamat a la Generalitat que posi fil a l'agulla per solucionar aquestes mancances.
1: L'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, no? Perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat, i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. I els fets delictius han baixat lleugerament fins a l'agost a Lleida, però per contra han augmentat els incompliments de les ordenances municipals. En concret, se n'han denunciat uns 600, sobretot per soroll, acumulació de residus o beure alcohol al carrer. Així es desprèn de la Junta de Seguretat celebrada en les darreres hores a la ciutat, que s'ha avançat en el calendari després de les últimes baralles multitudinàries amb armes blanques d'aquest estiu. Uns fets que l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, ha qualificat de difícils de prevenir i ha defensat l'acció policial i judicial.
2: Hi ha un problema a la plaça dels Pagesos, sí. On són? On són? A la presó. Això és el que importa. Actuar amb caràcter preventiu és molt complicat en aquests casos, però actuar en matèria de sanció, de punició, també és exigible. De la mateixa forma que el titular és baralla, el titular és a la presó.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que els primers indicis sobre la investigació del presumpte segrest d'un home a l'AP7 apuntarien a un tema de drogues. La consellera ha explicat que els Mossos d'Esquadra estan fent una investigació sobre aquest cas, pel qual encara no hi ha detinguts. L'home, presumptament segrestat, va ser posteriorment alliberat en bon estat de salut.
3: A priori podem apuntar primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és molt indiciari. La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos està fent una investigació precisa d'aquests fets. L'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany o dany físic.
0: Un vigilant del centre de menors L'Alzina, a Palau-Solità i Plegamans, al Vallès Occidental, va morir dijous passat després de la contenció d'un intern. El jove estava alterat i els educadors van intervenir per intentar desescalar la situació. Aquesta actuació ja havia acabat quan, durant el trasllat de l'intern a una altra habitació, el treballador va patir un atac de cor. Va ser atès immediatament i traslladat a l'hospital, on va acabar morint. La víctima feia uns 20 anys que treballava al centre i era un vigilant d'empresa externa. Us ho hem destacat en titulars. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la Penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
4: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
5: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
0: Encara en bàsquet, el fitxatge estrella de l'estiu de l'Espar Girona, l'asturiana Iana Martín, ja ha començat a entrenar amb el conjunt gironí. La base s'incorpora després d'haver-se penjat el bronze al Mundial amb la selecció espanyola. A partir d'ara, es posa a les ordres de Roberto Íñiguez amb l'objectiu d'arribar en el millor estat de forma a la prèvia de l'Eurolliga, que es disputarà dimecres de la setmana vinent.
6: Tenía muchas ganas ya de venir, también eso, agradecida, ¿no? Porque Girona me ha dejado un par de días de descanso en casa para organizarme un poco y llegar tranquila, que lo necesitaba. Y bueno, conociendo al equipo, al staff, primer entreno, la verdad que muy cómoda, muy contenta. El equipo me ha ayudado a sentirme, pues eso, cómoda, a organizarme un poco y bueno, con ganas ya del día 30.
0: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia. Aquí s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i el Mundial del 2030.
7: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol. Me ha encantado. No he tenido ni que escuchar, ni de no escuchar. Ni lo sé, ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz.
0: La Federació Catalana de Futbol ha homenatjat les famílies dels jugadors que l'any 1926 van guanyar la Copa Príncep d'Astúries amb la selecció catalana. El títol va arribar en una eliminatòria a doble partit davant de la selecció d'Astúries, amb doble victòria dels catalans. Futbolistes com Josep Samitier, Paulino Alcántara o Vicenç Piera van defensar la samarreta del combinat durant aquella etapa. Amb aquest homenatge, la Federació vol preservar i valorar-ne el llegat. Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge a motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
8: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
9: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
8: S'hi ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
10: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
8: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
0: I ara ens toca felicitar els nostres companys de Lleida Televisió que han celebrat aquest dilluns els seus 25 anys d'emissions. Ho ha fet amb una festa que ha reunit prop de 300 treballadors, representants, institucions i empreses. La cita també ha servit per repassar la trajectòria de la cadena de televisió del grup Segre. Un dels moments més esperats de l'acte ha estat la presentació commemorativa de la cançó Lleida Televisió, Som la teva cançó, creada per l'actor Ferran Aixalà i el compositor Antoni Tolmos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 2010. Informàtica en núvol.
6: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
3: Marta Graner.
7: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges. Principalment, l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
9: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que l'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts, el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
10: Simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
9: De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 22 de setembre. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpies. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Buscarem la reacció del Sindicat de Professors de Secundària amb Ramiro Gil el mateix dia que han denunciat accions judicials pels errors de l'administració en les últimes proves PISA a Catalunya. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, en sentit nord, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de cues. Al Vallès, hi ha lentitud intermitent a la C58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana i congestió a l'AP7 en sentit sud de Mollet a Barberà del Vallès. I al Llobregat, trobem trams amb retencions a l'A2 i a la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei cap a Barcelona. I atenció, avui, un avís en matèria de transport públic a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores entre les 10 d'aquest matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge s'eleva fins al 40% entre les 4 i les 5 quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I pel que fa al temps, matí tranquil i amb pocs núvols. L'ambient serà més suau que ahir, amb mínimes per sobre dels 20 graus a moltes comarques de Tarragona i a l'Empordà, però més fred a les valls del Pirineu. A la tarda augmentaran els núvols a la costa i prelitoral de Barcelona i al Camp de Tarragona, però sense pluja. Continuarà la calor, tot i que les temperatures baixaran entre 2 i 3 graus respecte ahir i encara se situaran per sobre del que tocaria.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
9: Us ho parlàvem, us ho explicàvem en titulars. A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè, si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
10: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no?
9: A tot això, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge, Juan Carlos Peinado, ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudo-sindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el proper 30 de novembre i dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. L'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. A més, el mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
11: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
12: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
11: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Ester Niubó és la consellera d'Educació.
13: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
11: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
9: Doncs ho sentíem, un consell que avui es posa a treballar. Volem saber què en pensa d'aquest encàrrec al professorat de secundària i, d'altra banda, quines són les actuacions que pensen emprendre arran el fracàs de les proves PISA. Avui, 22 de setembre, era la data límit que el sindicat va fixar-se per rebre tota la documentació per part d'Educació per entendre què és el que es va fer, què és el que es va fer malament o què és el que va fallar. Ens acompanya, per tant, per aclarir-ho tot plegat, en Ramiro Gil. Ell és secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
14: Bon dia.
9: Ho dèiem, ho sentíem, el govern activa un gran consens de país per salvar l'educació i el Consell d'Educació parla de refer consensos. Com valoreu aquest encàrrec, com valoreu la reunió entre Salvador Illa, la consellera Niubó i el president del Consell d'Educació, Juan Manuel del Pozo?
14: Bé, per nosaltres som una mica escèptics amb tota la qüestió del Consell d'Educació de Catalunya. Mire, el senyor Joan Manuel del Pozo ja va ser coordinador del Pacte Nacional de l'Educació fa 20 anys, l'any 2005-2006, que va dur a que es creés la Llei d'Educació de Catalunya, que és bàsicament, perquè ens entenguem, la llei que ha assentat les bases per desmantellar el sistema d'educació pública a Catalunya, que s'està demostrant avui que totes aquestes reformes han sigut un fracàs i que ens trobem, doncs, amb uns nivells educatius baixíssims, no? Des de l'any 2003 estàvem molt per sobre de la mitjana espanyola a les proves PISA i actualment ens trobem molt per sota. Què ha passat entremig? Doncs totes aquestes reformes que li comentava. El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens troben la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya. A més d'això, podríem dir que la composició d'aquest òrgan és sobretot de membres de l'administració. Pensi que tenim 75 membres dins del Consell d'Educació de Catalunya, 18 d'ells són de l'administració, i llavors hi ha només 4 representants dels professors, entre els quals, per cert, nosaltres no hi som inclosos, som el segon sindicat de l'educació pública de Catalunya i no tenim seient al Consell d'Educació de Catalunya. A més, podríem dir que aquí estan representats, com ha dit a l'entrevista el senyor Joan Manuel del Pozo, doncs tota la comunitat educativa, no? Des de representants dels alumnes, de les patronals del lleure, de les patronals de la concertada. Tenim aquí doncs, moltíssims actors que no necessàriament coneixen la realitat dins de l'aula, i aquí els que menys se'ns escolta és els professors, que som els que coneixem la realitat i el que és necessari.
9: En tot cas,
14: des
9: del seu punt de vista, per tant, aquest Consell no estaria legitimat per ser el capdavanter a l'hora d'intentar arribar a solucions en el sistema educatiu català. Quina seria la solució, segons vostès, o qui estaria legitimat, en tot cas, per tirar del carro?
14: Bé, aquí entenem que sobretot és el govern el que ha d'emprendre unes accions valentes, no? Ha d'agafar la palla pel mànec i començar a reformar tot allò que no està funcionant. Les proves les tenim, ho tenim amb PISA, però no només amb aquestes proves diagnòstiques, sinó amb molts altres exemples, i per tant aquí el que ha de fer el govern és governar i reformar tot allò que no funciona. Nosaltres ho diem clarament, les receptes les tenim. Cal derogar la Llei d'Educació de Catalunya i tornar a un sistema educatiu basat en dos principis, el coneixement i l'esforç. Si no, tornem amb aquesta línia, que ja han fet altres països, que han fet marxa enrere de totes aquestes reformes educatives, diguéssim, poc serioses i sense cap mena de comprovació científica de que siguin millors, doncs totes aquestes mesures s'han de reformar, s'han de tirar enrere i redreçar el camí, com han fet, per exemple, a Anglaterra, com han fet altres països nòrdics que estan recuperant-se a nivell de resultats educatius.
9: Ramiro
14: Gil,
9: la solució és clara. Una qüestió molt ràpida, perquè tampoc no tenim massa temps, però no volia passar per alt preguntar-li sobre el tema PISA, precisament. Vostès van fixar el dia d'avui com a data límit perquè el departament entregués tota la documentació de PISA. No sé si l'heu rebut. En tot cas, el president Salvador Illa compareix demà al Parlament per donar explicacions. No sé si això serveix igual i, en tot cas, quines mesures judicials teniu previst iniciar. Moltes preguntes per poc temps, ja ho sé, però com a mínim faci'ns un titular.
14: Sí, mira, doncs hem rebut alguna documentació a darrera hora i avui en una roda de premsa explicarà el nostre secretari general quines són les valoracions que fem sobre el que s'ha fet amb PISA. El que sí que hem fet és presentar un informe amb una projecció del que haguessin estat els resultats educatius de Catalunya si s'hagués fet una mostra correcta. I els resultats són, bàsicament, això li puc avançar, que en matemàtica seríem la 12a comunitat autònoma de 17, amb 440 punts a PISA. En ciències estaríem a la posició 11, 466, i en lectura estaríem també a la posició 11, és a dir, molt per sota de la mitjana espanyola i de la mitjana de l'OCDE, el qual confirmaria doncs, els resultats pèssims, diguéssim, que Catalunya va confirmant any rere any els resultats educatius.
9: Però aniran als tribunals o no?
14: En principi hem de fer la valoració i reservo la valoració per al nostre secretari general que ho explicarà en roda de premsa.
9: Molt bé, doncs, Ramiro Gil, gràcies. Estarem pendents d'aquesta roda de premsa. Bon dia, gràcies.
14: Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
9: Tres quarts de vuit, Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. Entitats i veïns denuncien que una dona de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen investigar la cadena d'omissions i depurar responsabilitats. És una informació de Pasqual Labarta des de Televisió de l'Hospitalet.
15: El passat 15 d'abril, l'Olga va ser expulsada de la que va ser casa seva durant 20 anys. Després de separar-se del seu marit i quedar-se sense feina amb dues filles petites, no va poder fer front a la hipoteca. Tot i acordar un lloguer social amb el Banc Sabadell, l'entitat bancària va vendre el pis a un fons voltor que li va exigir marxar de l'immoble. L'Olga no va suportar l'agreujament de la seva situació, que ja era precària, i es va treure la vida fa dues setmanes.
16: No tenir segur un lloc on viure genera, no sé si les pitjors, però unes condicions mentals deplorables. Tu no tens cap tipus d'alternativa i això genera una ansietat que jo crec que no hem tingut cap cas al sindicat que no hagi passat mínim una nit a urgències.
15: L'Associació de Veïns de Santa Eulàlia i el Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet assenyalen el Banc Sabadell, autoritats judicials, Mossos d'Esquadra i totes les administracions públiques com a responsables indirectes del cas de l'Olga i de no haver trobat cap solució que evités el suïcidi.
9: Els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins a les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I no deixem de parlar d'autobusos, però ens fixem ara en els interurbans, aquells que connecten, per exemple, en aquest cas, el Maresme amb Barcelona. Segons denuncien molts passatgers que agafen l'autobús a Mataró, s'han retirat alguns reforços que hi havia a la línia i s'han tornat a reproduir les cues interminables per poder pujar a l'autobús. Anem a comprovar-ho sobre el terreny i ho fem amb el Jaume Dormois i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina és la situació ara mateix amb aquest transport?
17: Bon dia, Helena. Doncs ja ho veieu, aquí darrere nostre s'estan formant ja algunes cues que doncs, acumulen diversos passatgers de dues línies diferents que connecten Mataró amb Barcelona. Són la E11.1 i la E11.2 que fan diferents recorreguts per la ciutat. Les queixes dels usuaris van més enllà d'aquestes cues perquè asseguren que a aquestes hores els autobusos arriben a aquesta parada, la de la plaça Granollers, ja pràcticament plens i que, per tant, no es poden aturar a les següents parades que queden en el recorregut i que molts d'aquests viatgers han d'anar drets, durant tot el trajecte fins a Barcelona. Molts d'ells afirmen que han de desplaçar-se des de la parada més propera que tenen a casa fins a altres parades per poder seure a l'autobús. Si us sembla, escoltem les seves declaracions a primera hora d'aquest matí.
18: Jo puc parlar d'ahir, que anàvem unes 20 o 25 persones dretes a l'autobús i aquesta va ser l'última parada que va fer. La resta ja no va parar. Des que han tret el reforç, pitjor. Jo vinc des del parc de Cerdanyola aquí per intentar anar sentat, però és tot i així, la majoria de les vegades no puc seure.
19: Normalment l'agafo aquesta parada o a la República a baix, però sempre, a veure, normalment vaig sentat, alguns dies pues, toca anar dret, sobretot a aquestes hores, i si vas més tard jo crec que va molt pitjor. Quan una mica a les 7 i quart, fins a les 7 i quart se sol anar bé, se sol. Últimament potser sí que es va més dret.
20: La veritat, bastant ple, perquè bé, no sé si és perquè farten cervells, o si és perquè hi ha una mala organització dels mateixos serveis, doncs que la gent va de peu, aquesta parada ja es veu que està rebentada.
17: Tot i que el Departament de Territori no ha respost la consulta de TV Mataró, l'operadora Moventis explica que els reforços que hi havia previs a l'estiu, abans d'acabar el curs, que serien 4 vehicles de 6 a 7 del matí, s'han recuperat a partir del dia 7 de setembre i que de tota manera es treballa amb la Generalitat per aplicar noves mesures que permetin absorbir tots els usuaris d'aquestes línies que connecten Mataró amb Barcelona.
9: Doncs gràcies, Clara. Les deficiències, un cop més, del transport públic que queden fetes aquí, les denúncies, si més no, dels usuaris. Gràcies, bon dia. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la Penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
2: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice Ande, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
21: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
9: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia, a qui s'enfrontarà 2 vegades. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i el Mundial del 2030.

0: Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
1: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
2: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
1: S'hi ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
3: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
1: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
0: I Tarragona ja torna a vibrar amb les festes de Santa Tecla. Aquesta passada mitjanit s'ha fet la tradicional baixada de l'Àliga, que ha plegat milers de persones a les escales de la catedral. Enguany, però, els membres de l'Àliga han optat per una opció singular i la bèstia no ha lluït cap disfressa especial. La justificació, indiquen, ha estat la dificultat de triar una sola problemàtica social davant el difícil context polític i social que es viu a la ciutat i a la resta del món. Tot i aquesta singularitat, tarragonines i tarragonins han pogut acompanyar l'Àliga en la seva baixada al ritme de l'himne de Santa Tecla, l'Amparito Roca.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Bon dia, ja sabeu que Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Allà podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir de la mà del seu equip d'experts més de 50 cuines a mida pensades per tu. És el seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: i viu el teatre en família amb...
1: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
1: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.

0: Bon dia, Badalona. Aquest era l'ambient que respirava ahir a la plaça de la Vila durant la celebració de la Supercopa a l'Ajuntament.
1: Badalona Matí. Àlex Isó.
0: Una tarda que va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta ambició de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó el suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provítola i Ricky Rubio van posar el focus en l'exigència de l'elit i en la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter verdinegre.
2: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar de lo que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
3: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olímpic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo.
0: És dimarts 22 de setembre de 2026. Repassem altres titulars de la jornada.
1: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
0: La programació especial del cap de setmana de Televisió de Badalona amb el seguiment de la Supercopa ha aconseguit una audiència de 73.800 espectadors amb més de 530.000 visualitzacions a les xarxes socials. Tudi García, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, Badalona Comunicació també es va bolcar ahir, ho dèiem, amb la celebració de la Supercopa i va aturar la seva programació habitual amb un programa especial que va permetre viure en primera fila la festa dels supercampions.
0: I precisament els treballs de la segona fase de pacificació de Francesc Layret, que s'havien d'iniciar ahir dilluns, s'han endarrerit a causa de la celebració del títol de la penya a la Supercopa.
4: Sí, els operaris ja han començat a retirar semàfors i alguns elements de senyalització, però les actuacions amb maquinària pesant començaran previsiblement demà dimecres.
0: L'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes.
4: Serà el moment, aleshores, d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Aquest dilluns, l'alcalde ha visitat l'obra acompanyat del responsable del projecte per conèixer l'estat de l'actuació. Tot i que la remodelació avança a bon ritme, la infraestructura no estarà oberta al públic aquesta tardor.
0: El líder d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès, manifesta les ganes de continuar treballant per la ciutat i donar a conèixer els projectes de la formació d'aquí i fins al final de les eleccions municipals.
4: I no tant parlar de l'alcalde Xavier García Albiol, ha dit. Davant la polèmica que ha generat l'acte d'inici de curs dels populars d'aquest diumenge, des d'Esquerra afirmen que respecten l'acció política que fan els altres grups de l'Ajuntament, però no comparteixen l'estratègia que han seguit Guanyem i Badalona en Comú.
0: El secretari general del Partit Popular de Catalunya, el badaloní Juan Fernández, assegura que l'acte que la formació va celebrar a Badalona demostra que els populars estan en disposició de competir a Catalunya perquè el territori esdevingui la palanca de canvi a l'Estat.
4: Fernández considera la festa de les migues de diumenge que va comptar amb la presència de Núñez Feijóo, que va deixar palès que una part dels catalans vol passar pàgina i apostar per una alternativa de govern.
0: En plana de salut, neix el Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya, una aliança entre diferents centres de recerca que donarà cobertura a 2 milions de persones de la regió metropolitana nord i Girona.
4: Aquest nou organisme sorgeix amb el compromís d'oferir una atenció oncològica més coordinada, equitativa i d'excel·lència. L'oncòleg mèdic Ricard Macià, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'ICO Badalona, en serà el seu director.
0: I en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer, celebrat aquest dilluns, la Fundació Catalunya La Pedrera ha tret al carrer les seves activitats habituals amb què ajuda els usuaris a reforçar les seves capacitats cognitives.
4: A Badalona, la Fundació té 270 usuaris repartits entre els dos centres, el de Llefià i el del centre. Cada usuari té un pla individualitzat segons les seves necessitats que determina les activitats en què participa.
0: En plana cultural, us explicarem que s'han esgotat les entrades pel pròxim 11 d'octubre per a les visites guiades a l'espai Termes de Cumanus.
4: Sí, els itineraris que donaran a conèixer el patrimoni de Badalona formen part de les propostes emmarcades dins les Jornades Europees de Patrimoni. Es podran visitar les restes de la ciutat romana de Baetulo, com les termes i els carrers propers al fòrum, i les restes arqueològiques recuperades al territori.
0: I en esports, Nil Balló ha rebut el reconeixement de l'Ajuntament de Badalona després de proclamar-se campió del món de trial.
4: El jove de només 14 anys va penjar-se la medalla d'or en la categoria sub-14 als Jocs Mundials de la Joventut que es van celebrar el juliol a Suïssa.
0: I en esports, les lesions en aquest començament de temporada són un veritable mal de cap pel Club de Futbol Badalona, que ja ha patit dos contratemps importants de llarga durada durant aquest començament de curs.
4: Doncs sí, a la baixa ja coneguda del partit de Copa Federació de Toni Larrosa se li suma. Des de diumenge passat, la del davanter Pepe Bonilla, que després de marcar el camp del Vilassar, es va haver de retirar lesionat i estarà de baixa durant uns 3 mesos.
1: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
0: Gairebé passen 6 minuts de les 8 del matí. Repassem el que és notícia fora de Badalona. El govern espanyol treu ferro a les crides que circulen aquests dies per les xarxes animant a una nova entrada massiva a Ceuta aquest dimecres. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, diu que les crides a una nova entrada no estan calant, però que hi estan treballant amb el Marroc.
4: I el Tribunal Constitucional aborda avui dimarts el primer recurs contra la decisió del Suprem de no aplicar l'amnistia a la malversació. La decisió que adoptin els magistrats el 6 d'octubre pot portar Llarena a aixecar l'ordre de detenció a Puigdemont.
0: El jutge Peinado envia a judici oral amb jurat popular Begoña Gómez. El magistrat conclou la seva instrucció i la dona de Pedro Sánchez serà jutjada per les acusacions de tràfic d'influències i malversació. Considera que la seva carrera va fer un salt qualitatiu el 2020.
4: I neix Tram TV. La Casa Blanca emet en bucle discursos passats i actuals del president davant la plantada dels mitjans que es neguen a informar sobre el govern. La premsa nord-americana es solidaritza així amb la CNN, el mitjà MS Now i el diari Politico. Vetats per Donald Trump.
0: Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Luismi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, un dimarts de temps molt tranquil una altra vegada a les comarques metropolitanes. Podem dir que el matí, a més, està despertant més suau que ahir. En molts casos, tant a cotes elevades, per exemple, de les muntanyes del massís de Montserrat o també cap a Sant Llorenç del Munt i també arran de mar, estem ja voltant els 25 graus. Per tant, per ser un 22 de setembre, déu-n'hi-do. Una situació molt tranquil·la, per tant, les festes de la Mercè, en el cas de Barcelona, que s'aniran desenvolupant sense cap mena de pluja, i aquesta tarda amb una temperatura una miqueta més baixa que la d'ahir, però encara alta per les dates. Estarem parlant de 30-31 graus a molta facilitat, per exemple, a moltes viles del Llobregat, viles del Vallès, viles del Penedès. Avui, amb l'aparició d'alguns núvols que simplement seran decoratius al llarg d'aquest migdia i d'aquesta tarda, una mica més freqüents, però res que faci pensar en pluja. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi. I ara és el moment d'interessar-nos per l'estat de la xarxa viària, connectant amb el Servei Català del Trànsit. Mireia Camats, bon dia.
6: Hola, bon dia. Problemes sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ens comencem situant a l'autopista del Maresme, la C31 i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona. La possible via alternativa en aquest tram a la Pota Nord, a la B20 i aturades a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona. La C16 va carregada entre Sant Cugat i Barcelona en sentit sud, a la C33 i a Cua de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la C58 i retencions de Terrassa, Badí, de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord, la C59 va carregada a Caldes de Montbui en sentit Barcelona, la C17 i a Cua de Parets a Mollet en sentit sud, a la C60 i retencions a la Roca del Vallès en sentit Granollers, i també destaquem l'autopista AP7 amb retencions de Granollers a Montornès del Vallès en sentit sud per un accident que ocupa el voral, retencions també de Mollet a Barberà en sentit sud i lentitud i aturades a Barberà i a Mollet en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions de Cornellà a Horta en sentit Besòs i del Nus a Trinitat de Sarrià en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Bonpastor a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus a la Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: Benvolgut expert en construccions i reformes. A Obramat no podem saber si abans de començar una reforma hauràs de canviar les canonades de la casa o la instal·lació elèctrica. Però sí que tenim més de 20.000 productes amb un estoc de magatzem sempre disponible perquè puguis escollir-ne la quantitat que necessitis i quan els necessitis. 20 anys construint junts. Obramat.
0: I els recordem que el carril bus de la Via Augusta continua obert al trànsit general. Els vehicles poden circular pel carril reservat al bus, excepte en les franges horàries d'entrada i sortida de les escoles, de 7 a 2 quarts de 10 del matí i de 4 a 6 de la tarda. La mesura vol facilitar la circulació mentre durin les obres de reurbanització de la plaça de l'Assemblea de Catalunya i també la construcció del nou carril bus a la Via Augusta en sentit Mataró.
1: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Àlex Sisó i Tuti Garcia a Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat i Quico Bernal a la realització a Televisió de Badalona. La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta ambició de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó el suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent.
4: El capità Ante Tomic va fer referència a aquest vincle tan especial que uneix l'equip amb la ciutat, mentre que cares emblemàtiques com Nicola Provítola o el mateix Ricky Rubio van posar el focus en l'exigència de l'elit i en la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter verd i negre.
2: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic, i també agrair a l'Ajuntament també pel seu suport, a Scranton per la propietat, que en el seu moment el club ho necessitava, i els que també han estat aquí i avui no hi són, Carles Duran, Ives...
3: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
4: L'afició omplia els voltants de la Casa de la Vila per retre homenatge a un equip verd i negre que s'ha buidat durant les últimes 48 hores. El desgast de la competició i un diumenge sencer de celebracions s'ha fet evident a les cares i sobretot a la veu del president del club, Juan Morales.
8: Estamos todos muy contentos y queremos estar muy contentos muchas veces, pero yo no puedo olvidar los momentos duros que pasamos y algunos estabais aquí en un momento en que estuvimos muy cerca de desaparecer y quiero extender el agradecimiento del alcalde a los trabajadores de la peña que siguieron trabajando en situaciones dificilísimas y jamás tuvieron un reproche, solo voluntad de sacar el club adelante.
4: El reconeixement institucional al Saló de Plens a l'Ajuntament va viure moments d'oficialitat combinats amb l'alegria pròpia de qui sap que ha fet història.
0: En els parlaments, l'alcalde...

0: Per mi és increïble tenir 25 anys i amb 18 no ho havia vist guanyar, era molt petit l'últim cop que vam guanyar.
1: Molt especial viure el primer títol de la penya a casa, va ser molt xulo.
2: Una multitud de persones que no van deixar de cridar proclames com Visca la penya i Visca Badalona, Ricky Abusson o MVP, dirigit a Nicola Provítola en una comunió perfecta entre l'afició i els seus ídols. El punt àlgid de la festa va arribar quan la plaça de la Vila es va il·luminar amb un esclat de pirotècnia en un acte que ha tornat a demostrar un cop més que el bàsquet a Badalona és molt més que un esport.
3: I per cert, que la programació especial del cap de setmana de Televisió de Badalona amb el seguiment de la Supercopa ha aconseguit una audiència de 73.800 espectadors, a més de 530.000 visualitzacions a les xarxes socials, Tuti.
2: Doncs sí, Badalona Comunicació també es va bolcar ahir amb la celebració de la Supercopa i va aturar la seva programació habitual amb un programa especial que va permetre viure en primera fila la festa dels supercampions. El programa especial va començar a 6:45 del vespre sota el títol L'Esport Supercampions. Ràdio Ciutat i Televisió de Badalona es van unir en una emissió conjunta des de la plaça de la Vila, un programa especial que se suma als que es van viure tant dissabte com diumenge a Badalona Comunicació amb el seguiment de les semifinals i la final de la Supercopa des de l'Olímpic.
3: Arribem a 9:15. Precisament els treballs de la segona fase de pacificació de Francesc Layret, que s'havien d'iniciar ahir, s'han endarrerit almenys 2 dies a causa de la celebració del títol de la penya a la Supercopa, un acte celebrat ahir, com ara explicàvem, a la plaça de la Vila.
2: Segons ha detallat l'alcalde, els operaris ja han començat a retirar semàfors i alguns elements de senyalització, però les actuacions amb maquinària pesant començaran previsiblement demà dimecres. Les obres també inclouran l'enderroc del Barcerra i la modificació de l'urbanització que regula les façanes i terrasses dels establiments per unificar la seva estètica.
3: Una normativa que estarà enllestida abans que finalitzin les actuacions. Escoltem Xavier García Albiol.
4: Això no vol dir que un cop sigui aprovada l'ordenança obligarem el dia següent a seguir els paràmetres que marcarem. No. Donarem un període transitori ampli a aquells doncs, que de moment no tenen una afectació d'obres, però sí que a Francesc Layret allà ja començarem amb un grau d'exigència important.
2: Albiol ha assenyalat que la resposta dels comerciants i dels ciutadans, diu, és positiva, tot i les molèsties que provocaran aquests treballs. Una remodelació que, recordem, afectarà també la sala al refugi, que serà inhabilitada de manera permanent. En aquest espai, on s'exposaven els diorames a càrrec de l'Associació Amics del Pessebre de Badalona, es traslladaran definitivament al local ubicat a la plaça Pompeu Fabra.
3: I l'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Aquest dilluns, l'alcalde de Badalona ha visitat l'obra acompanyat del responsable del projecte per conèixer l'estat de l'actuació. Tot i que la remodelació avança a bon ritme, la infraestructura no estarà oberta al públic aquesta tardor.
2: Sí, la inauguració del pont del petroli estava prevista per la tardor, però la complexitat de l'obra n'ha retardat la finalització unes setmanes. La col·locació de les pilones, que han de subjectar la plataforma final, ha estat més complicada del previst, segons han explicat els responsables del projecte. L'alcalde confia, però, que l'actuació estigui acabada abans de finals d'any.
4: Jo crec que una mica més tard, tampoc ja no ve d'un mes ni de dos. No? Jo vull que l'obra acabi bé. Hem estat 6 anys esperant. Si res es torça, que es pot torçar, però si res es torça, doncs probablement abans de final d'any el pont el puguem inaugurar.
3: Els operaris treballen en la infraestructura des d'aquest mes de juny, aprofitant el bon estat del mar durant la primavera i l'estiu. Fins ara s'ha fet la tasca més complexa, que ha consistit en la recuperació i el reforç del pantalà per fer-lo més resistent a la força dels temporals. Ho explica Manuel Reventós, que és enginyer i director de l'obra.
5: Estem desmuntant trams del pont vell i els sostenen-los per nous, que és el que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys, d'aquí un mes ho tenim, ja la plataforma ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
2: En paral·lel s'està treballant al port de Badalona, encoixinant i unint les diferents peces metàl·liques que configuraran la futura plataforma final de forma circular. Un cop unida la

0: infraestructura d'aquí a dues setmanes es col·locarà al capdavant de la infraestructura. A partir d'aleshores, amb tota la nova plataforma completada, començaran els treballs de substitució de baranes, la col·locació del terra de fusta i també el nou enllumenat.
1: Vuit i 18 minuts, el líder d'Esquerra Republicana a Badalona, Àlex Montornès, manifesta les ganes de continuar treballant per la ciutat i donar a conèixer els projectes de la formació d'aquí i fins a les eleccions municipals del 2027, i no tant parlar de l'alcalde, Xavier García Albiol. Davant la polèmica que ha generat l'acte d'inici de curs dels populars aquest diumenge, a la Festa de les Migues, des d'Esquerra afirmen que respecten l'acció política que fan els altres grups de l'Ajuntament, però en aquest cas, se'n diu, no comparteixen l'estratègia que han seguit Guanyem i Badalona en Comú, d'anar antifrau sense evidències fermes.
2: No podem anar antifrau cada dos per tres sense tenir uns indicis sòlids, i era obvi que un acte del Partit Popular el paga el Partit Popular, però Esquerra Republicana sí que estaven preocupats per altres coses, per exemple, si han pagat les taxes que s'està demanant a tothom, si se'ls ha demanat a tots els policlins, com estan demanat a tots els actes, inclús quan organitzen associacions de veïns, si no han fet servir escrupolosament res que sigui de l'Ajuntament, tot això. Com que nosaltres volíem saber-ho, què vam fer? Vam registrar una pregunta escrita perquè ens responguin, i en funció del que ens responguin, nosaltres prendrem les accions que considerem.
0: Des d'Esquerra demanen a l'Ajuntament que compleixi la proposta aprovada al ple fa 3 anys per obrir una comissió d'estudi que plantegi un pla alternatiu per l'autopista C31, una petició que també els comuns han traslladat a l'últim ple municipal. També des de la formació demanen resposta al consistori per saber quina fórmula jurídica es fa servir per la gestió del solar del barri del Manresa, ja que una empresa privada utilitza terrenys municipals per al desplegament del contracte de neteja. Li dona al govern una setmana de mar ja per donar explicacions abans d'emprendre accions legals.
1: Badalona Matí. 8 i 20 minuts, el secretari general del Partit Popular de Catalunya, el badaloní Juan Fernández, ha assegurat aquest dilluns que l'acte que la formació va celebrar a Badalona demostra que els populars estan en disposició de competir a Catalunya perquè el territori esdevingui la palanca de canvi a l'Estat. Fernández considera que la jornada va evidenciar que bona part de la població vol un gir al capdavant de l'executiu central.
0: El dirigent popular ha destacat que la Festa de les Migues de diumenge, que va comptar amb la presència del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va deixar palès que una part dels catalans vol passar pàgina i apostar per una alternativa de govern. A més, el secretari general del Partit Popular català també ha reivindicat Badalona com un exemple que demostra que és possible guanyar el socialisme i oferir una altra opció més enllà del nacionalisme. Per Fernández, el repte ara és traduir el suport ciutadà en vots als comicis.
3: Ayer no fue solamente un acto del Partido Popular, no fue un acto encapsulado como el del Partido Socialista. Fue la expresión de una realidad que cada día es más evidente. Hay muchos catalanes que quieren pasar página, que quieren una alternativa y que quieren un gobierno que vuelva a ocuparse de sus problemas. Ahora hay que transformar ese apoyo masivo de ayer en votos en las urnas.
0: Al seu torn, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha exigit a Núñez Feijóo que es disculpi públicament per haver afirmat durant l'acte que Catalunya està asseguda al sofà del psiquiatre. Moret ha qualificat les paraules del líder del Partit Popular de fora de to i fora de lloc, i li ha retret que ho digués en un acte a Catalunya. Moret l'ha acusat d'haver-hi anat únicament a recaptar vots i ha afirmat que no ofereix cap proposta, sinó que simplement insulta i menysté els catalans.
1: Neix el Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya, una aliança estratègica entre diferents centres de recerca que donarà cobertura a 2 milions de persones de la regió metropolitana Nord i Girona. Aquest nou organisme sorgeix amb el compromís d'oferir una atenció oncològica més coordinada, equitativa i d'excel·lència. L'oncòleg mèdic Ricard Messia, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'ICO a Badalona, en serà el seu director.
0: La iniciativa s'emmarca en els objectius del Pla Europeu de Lluita contra el Càncer i de la Xarxa Europea de Centres Integrals de Càncer per garantir que abans de l'any 2030 el 90% dels pacients europeus siguin atesos en organitzacions d'aquest tipus. De fet, el Consorci arriba per convertir-se en un centre de referència internacional capaç d'integrar la millor assistència, recerca, innovació i docència, així com la prevenció i el control del càncer. Ho ha explicat el mateix director Ricard Messia.
4: Això es crea amb la finalitat de millorar la qualitat assistencial, de recerca i també la formació, tant interna com la que fem docent a la resta de professionals i també cap als pacients. Millorar en el treball multidisciplinar, crear una sèrie d'indicadors de qualitat, avaluar-los i a la vegada que serveixi aquests indicadors per fer el millor pla de millora de la qualitat assistencial i de recerca.
0: Aquesta estructura reforça l'apropament dels serveis oncològics d'alta complexitat a tota la ciutadania, independentment del seu lloc de residència, per garantir una atenció més accessible i la continuïtat assistencial. A més, potenciarà la participació en assaigs clínics i la recerca, afavorint que els avenços científics arribin més ràpidament a la pràctica assistencial. Això permetrà reforçar el treball en xarxa amb els hospitals del territori, que ja es fa avui dia. Es tracta d'un projecte que uneix l'Institut Català d'Oncologia, els hospitals Germans Trias i Pujol i Doctor Trueta, l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona.
1: I en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer, celebrat ahir, la Fundació Catalunya La Pedrera ha tret al carrer les seves activitats habituals amb què ajuda els usuaris a reforçar les capacitats cognitives. Ho ha fet per donar l'oportunitat a tothom qui ho volgués a participar-hi. A Badalona, la Fundació té 270 usuaris repartits entre els dos centres que hi ha a la ciutat, un al barri de Sant Antoni de Llefià i l'altre al centre.
0: El programa de reforç de memòria dirigit a persones grans amb un deteriorament cognitiu moderat busca que mantinguin la seva autonomia al màxim de temps possible. Per fer-ho s'ofereixen activitats físiques centrades en la mobilitat del cos, d'estimulació cognitiva per treballar la memòria a través de la música, records o càlculs i també d'expressió creativa que els ajuda a treballar la part emocional i social.
1: Cada usuari té un pla individualitzat segons les seves necessitats que determina les activitats en què participa. Escoltem la coordinadora de l'espai, Natàlia Reverter.
5: A partir del seu diagnòstic, història de vida, interessos, doncs posem uns objectius a treballar amb ells, vale? Tot l'equip, els psicòlegs, els fisioterapeutes, els tècnics i també jo com a coordinadora. Llavors, a partir d'aquí, aquesta persona s'adreça a un grup, perquè totes les activitats que fem, les fem en grup.
0: Les activitats es fan en grups per promoure la interrelació entre els usuaris, ja que un dels efectes de les malalties neurodegeneratives és la pèrdua d'habilitats socials. Escoltem a la Pilar i en Lluís.
6: Aquest centre m'ha portat molta alegria. Jo sóc alegre, però me fan riure i sóc, no sé, em sento molt ben d'ells.
7: Tu és una millor de totes.
6: Ah, això es digueu, però no m'ho crec. Molt bé, m'ha portat molta alegria. Això és bo, eh? O sigui que arribo a casa contenta i amb ganes de fer coses.
8: Passar una estona molt agradable, molt oberta en tots, i llavors també t'obre, fa recordar coses de que a vegades no, si no hi ha ningú que te punxa, no te'n recordaries, no?
0: L'Alzheimer afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys i té una major incidència en les dones, que representen un 70% dels diagnòstics.
1: I encara en plana de salut, coneix els factors de risc per prevenir l'aparició d'un càncer de pulmó o, en cas de diagnosticar-lo, afavorir una detecció precoç. Aquests són alguns dels objectius d'una nova edició de l'Aula de Salut impulsada per Badalona Serveis Assistencials. Sota el lema "Una mirada compartida al càncer de pulmó", la xerrada oberta a la ciutadania se celebrarà el pròxim dimecres 23 de setembre a les 6 de la tarda a la sala d'actes de l'Hospital Municipal de Badalona, és a dir, demà. Les inscripcions ja es poden fer a través del portal web bca.cat a l'apartat Agenda d'Activitats.
0: Els assistents podran conèixer el paper de l'atenció primària en la reducció dels factors de risc i la detecció precoç del càncer de pulmó. També s'obre el procés assistencial que segueixen els pacients des del diagnòstic fins al tractament i què podem fer per garantir una qualitat de vida mentre convivim amb la malaltia. Així ho han detallat la coordinadora del Servei de Pneumologia de BCA, Sílvia Fernández, i el coordinador d'infermeria Cap Nova Lloreda, Raül Porras.
9: 80-90% són fumadors, però hi ha un tant percent de pacients en els que denostem que és de pulmó que no són fumadors. Llavors, davant de símptomes com tos persistent, ofec de nova aparició, pèrdua de pes, s'ha de consultar el metge per intentar arribar el més aviat possible a un diagnòstic i un tractament.
10: Qualsevol visita, qualsevol oportunitat hem de promoure, hem de cuidar, prescrivint activitat física, parlarem d'alimentació i també, sobretot, de l'abandonament del tabac, que és un dels principals factors de risc.
0: La jornada oferirà una visió compartida del càncer de pulmó des dels àmbits de la prevenció, l'atenció sanitària i la promoció de la salut.
1: Precisament, la Fundació Ricky Rubio també hi serà present amb la presentació del programa Lung Fit, que fomenta l'activitat física com a complement per millorar la qualitat de vida dels pacients. N'ha parlat la responsable de projectes de recerca de la Fundació Ricky Rubio, Vanessa Rodríguez.
11: Perquè aquest exercici físic, tot i que estiguem molt cansats, que tinguem fatiga, que no ens vingui gens de gust, l'hem de fer, perquè segurament tindrem un efecte recíproc en el que ens sentirem amb més energia, intentarem que no hi hagi tants problemes cardiovasculars.
0: Els factors de risc, recordem, són fumar, exposar-se a l'amiant, tenir antecedents familiars o malalties respiratòries com l'EMPOC. El càncer de pulmó és la primera causa de mort oncològica entre homes i dones.
1: Mig minut i arribarem a 9:15. Els pescadors de Badalona i Anèlida, serveis ambientals marins amb seu a Badalona, cooperen per protegir la fauna marina del nostre litoral. I és que amb les seves xarxes, els pescadors poden capturar accidentalment animals com els cavallets de mar i ferir-los. És aquí on intervé Anèlides, que s'encarrega de curar-los abans de tornar-los al mar.
0: Anèlides va començar fa una dècada l'estudi Urbà Mar Bio, que registra totes les espècies de la biosfera marina de la costa del Barcelonès. El 2023 es van adonar que hi ha una gran població de dues espècies de cavallets de mar, tant a Barcelona com a Badalona. Aquí, concretament, els van localitzar al Pont del Petroli, a la platja dels Pescadors i a la del pont d'en Botifarreta. Quan els pescadors surten al mar, accidentalment capturen algun cavallet de mar i fins i tot poden ferir-lo amb la xarxa.
1: Gràcies a la col·laboració amb Anèlides i a través del programa Save the Seahorses, salvar els cavalls de mar, l'entitat s'encarrega de cuidar-los i estudiar-los a l'Escola del Mar o a l'Aquàrium de Barcelona. Ens en dona més detalls el patró major de la confraria de pescadors, Jordi Gasull, i la fundadora d'Anèlides, Andrea Comaposada.
12: Nosaltres el llancem al mar i ja està. Però clar, potser aquest cavallet no ens donem compte i se li ha fet una mica de mal a la cua, amb la corda, o de descompressió, qualsevol cosa. I clar, nosaltres el llencem a mar i pensem que està viu, però potser aquest cavallet es mora.
13: Tenen una captura accidental, ens els donen, el posem en un bidó i el reintroduïm, el portem a l'Escola del Mar, es queda allà fent la quarantena i el reintroduïm al mar.
0: Anèlides també ha creat els biòtops que es troben a la zona pròxima al Pont del Petroli. Aquest entorn, assenyalen, proporciona l'alimentació necessària als cavallets i els protegeix dels depredadors.
1: Les obres del Pont del Petroli, de fet, poden afectar el biòtop, però Andrea Comaposada assegura que un cop les acabin aconseguirà un espai en millors condicions i més atractiu.
13: Quan s'acabi les obres del Pont del Petroli és seguir, fer el monitoreig de renaturalització del pont. És a dir, anant entrant cada dia a l'aigua a primera hora del matí i veure com va avançant i anar fotografiant tot el que avança la vida.
0: Els cavallets de mar, però, no són els únics animals que els pescadors han de protegir. Amb el CRAM també mantenen un acord per guardar la salut d'aquelles tortugues marines que puguin enganxar-se també a les seves xarxes. En aquests casos, aquests exemplars es traslladen al Centre de Recuperació d'Animals Marins, al CRAM, ubicat al Prat, perquè sigui estudiat i li apliquin els tractaments necessaris abans de tornar-los al seu entorn natural.
1: 8 i 32 minuts. Repassem altres notícies en format breu. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya jutja aquest dimarts a una persona per un delicte continuat d'abús sexual i exhibició de pornografia infantil. Segons la Fiscalia, l'acusat aprofitava els moments en què es quedava sol amb la víctima, un menor de 16 anys, per realitzar-li tocaments i l'obligava a mirar vídeos de contingut sexual. Els fets van passar a Badalona el 2020 i el fiscal demana per l'acusat 10 anys de presó.
0: I una de cada quatre benzineres té el preu de la benzina per sobre dels 2 euros. I és que en els darrers 3 mesos el preu ha pujat més d'un 30%. Actualment a Catalunya el cost mitjà per litre, tant en la gasolina, 95, com en el gasoil, se situa per sobre de l'euro amb 90. Des que va esclatar el conflicte d'Orient Mig al febrer, el cost dels combustibles ha anat variant. Avui dia, però, omplir el dipòsit amb 50 litres de qualsevol dels dos carburants té un cost de 96 euros, 23 més que el juny.
1: I avui, 22 de setembre, se celebra el Dia Mundial de la Donació de Medula Òssia, una teràpia que s'utilitza principalment en càncers de sang com leucèmies o linfomes. Enguany, el Banc de Sang i Teixits posa el focus en la necessitat d'augmentar el nombre de donants, especialment homes de menys de 40 anys.
0: En els darrers 5 anys a Catalunya, 772 pacients han pogut rebre trasplantaments de medula òssia gràcies a les donacions. Per commemorar el dia, hospitals de diferents punts del territori, com l'Hospital Germans Trias i Pujol, han organitzat campanyes per captar més donants.
1: I una nova jornada d'anellament científic a Santa Coloma de Gramenet al Parc Fluvial del Besòs ha permès identificar i anellar 9 espècies diferents d'ocells. Dels 56 exemplars identificats, les 3 espècies més nombroses han estat la boscarla de canyà, el rossinyó bord i el tallarol de Garriga.
0: L'anellament és una tècnica que permet obtenir dades sobre els moviments migratoris, la supervivència i l'estat de les poblacions dels ocells. A partir de les dades enregistrades, s'han pogut observar que el Parc Fluvial del Besòs, gràcies a la seva vegetació, se situa com un espai important d'aturada migratòria per diverses espècies.
1: En plana cultural us expliquem que s'han esgotat les entrades per a les visites guiades de l'espai Termes de Cumanus del Museu de Badalona el pròxim 11 d'octubre.
0: Sí, els itineraris que donaran a conèixer el patrimoni de Badalona formen part de les propostes emmarcades dins les Jornades Europees de Patrimoni. Es podran visitar les restes de la ciutat romana de Baetulo, com les termes i els carrers propers al fòrum i les restes arqueològiques recuperades del territori.
1: Ramon Duran, bon dia.
14: Què tal, bon dia?
15: Badalona Matí, esports.
1: Ramon, Nil Balló ha rebut el reconeixement a l'Ajuntament de Badalona després de proclamar-se campió del món de trial sent molt jove, eh?
14: Sí, sí, un crac, eh? Un autèntic crac. El jove Nil, de només 14 anys, va penjar-se la medalla d'or en la categoria sub-14 als Jocs Mundials de la Joventut, que es van celebrar al juliol a Suïssa. Balló ha rebut una placa amb una imatge de l'estàtua dels nens saltant, ubicada a la Rambla. L'esportista s'ha mostrat orgullós de la feina feta l'últim any i espera aconseguir més títols i arribar a la categoria d'èlit.
16: Fa uns anys no era el millor de la meva edat, però bueno, ara ja durant aquest any he millorat molt, també he entrenat molt i he pogut aquest any guanyar. De moment m'agradaria seguir fent el mateix esport i arribar al nivell de l'èlit i doncs, guanyar algun campionat del món allà en aquella categoria.
14: I a més el xicot té el cap molt amoplat, eh? Això és molt important.
1: Això és important, i tan jove.
14: Podria endur-se també aquest cap de setmana el títol de la Copa d'Espanya. De moment lidera la classificació, però necessita guanyar la darrera etapa que se celebra aquest diumenge a Cambrils.
1: Anem al futbol, Ramon, perquè ho comentàvem aquests dies. Les lesions en aquest començament de temporada són un veritable mal de cap pel Club de Futbol Badalona.
14: I m'ho deia l'entrenador escapulat un cop finalitzava el partit al camp del Vilassant Victòria. Precisament em deia... Estem tenint, Ramon, mala sort amb les lesions perquè, malauradament, quan es lesiona un jugador no s'està lesionant per una setmana o per dues, no. S'està lesionant per temps. Recordem que Toni Larrosa, per una banda, es perdrà el que resta de temporada. Ja s'ha confirmat que ara l'escoltarem, per cert. Un Toni La Rosa que ja després de diverses proves, després de més d'una ressonància, doncs finalment no ha pogut driblar el quiròfan, no ha pogut driblar la intervenció, i la setmana que ve, concretament dimarts, si no hi ha cap novetat, doncs haurà de passar pel quiròfan per operar-se d'aquesta lesió de lligaments creuats que pateix. Escoltem a Toni La Rosa, que ens ho explicava.
17: Bueno, una llàstima, perquè al final és una lesió complicada i dura i sobretot llarga, però bueno, crec que ho afronto amb molta possibilitat, amb molt fort de ment i sobretot amb l'ajuda dels companys, dels meus, i ja està, tornaré més fort i ja està, aprendre també d'aquest repte que li tocava ara i ja està, avui els companys des de fora.
14: Doncs ja ho té assumit Toni La Rosa, malauradament, i a Toni La Rosa li ajunta Pepe Bonilla, que a més va marcar l'altre dia el 0-2 i que després va sortir lesionat amb un problema al metatarsià que el mantindrà com a mínim 3 mesos. Això vol dir que fins a primers d'any segurament no tornarà a jugar. I és una lesió que va patir la temporada passada amb la Fundació Grama, amb el seu exequip. Tot això, què pot comportar? Doncs que el Badalona hagi d'anar al mercat a intentar fitxar, perquè són dos jugadors, dues peces claus en els esquemes de Geni San Pietro.
1: Per substituir aquests jugadors. Doncs Ramon Duran, moltes gràcies.
14: Fins ara.
18: Veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
19: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama a Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama a Badalona, la teva nova llar.
20: Silvia Llamas, bon dia.
21: Bon dia.
22: Moment d'anar al quiosc.

0: Comencem aquest repàs de premsa donant un cop d'ull a les portades del dia dels principals diaris catalans. Sílvia.
1: Comencem pel periòdico, on el titular principal li dediquen a que el jutge Peinado, que diu consuma el setge judicial a Begoña Gómez. El magistrat li obre judici amb jurat per tràfic d'influències i malversació. En aquest cas, la fotografia principal de portada del periòdico és el Congrés, que ret homenatge a Pau Casals. Diu, la cambra baixa recorda el violoncel·lista català amb motiu del Dia Internacional de la Pau i el 150è aniversari del seu naixement. Una imatge que també protagonitza la portada de La Vanguardia, diuen homenatge al Congrés a Pau Casals, i també el titular principal és pel jutge Peinado, que aquí diuen envia Begoña Gómez a judici amb jurat, i expliquen l'instructor una setmana abans de jubilar-se fa seure al banc dels acusats la dona del president per malversació i tràfic d'influències. Pel que fa al diari Ara, també titular principal per aquesta qüestió, el jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici, i aquí destaquen la Moncloa veu persecució judicial en la imputació de la dona de Sánchez per tràfic d'influències i malversació. Pel que fa a la imatge, doncs en aquest cas li dediquen a Penélope Cruz, que va assistir ahir a la projecció de la pel·lícula La bola negra al Festival de Sant Sebastià, i en aquest cas el diari Ara doncs va tenir l'oportunitat de poder entrevistar-la. Pel que fa al diari El Punt Avui, doncs la portada i imatge principal li dediquen al Quebec, diuen el referèndum sobre volar al Quebec. Els independentistes del partit quebequès, favorits en les eleccions del 5 d'octubre, prometen convocar una tercera consulta si recuperen el poder.
0: Doncs és hora de donar un cop d'ull també a les notícies més destacades de la jornada. Que és notícia fora de Badalona? Doncs que Peinado, ho veiem ara, envia Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a judici amb jurat popular.
2: La imatge del dia.
1: Aquesta és la imatge que hem triat avui perquè protagonitza, com veiem, moltes portades de mitjans de comunicació. La majoria de plataformes digitals també ho recullen. El jutge Juan Carlos Peinado ha acordat aquest dilluns l'obertura del judici oral contra Begoña Gómez, dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació de fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa més de 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. De cara al judici, l'acusació popular, liderada per Azteoir, reclama 13 anys de presó per Gómez, mentre que la Fiscalia i les defenses en demanen l'absolució.
0: I Carlos Mazón, que ja el teníem oblidat, oi, evita respondre a la comissió de la Dana al Congrés i s'escuda dient que no està investigat.
1: L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, s'ha negat a declarar en la seva segona compareixença aquest dilluns davant la Comissió d'Investigació del Congrés dels Diputats sobre la gestió de la Dana del 29 d'octubre de 2024. Malgrat les intervencions incisives dels primers diputats que l'han interrogat, Mazón s'ha limitat a dir que el més procedent és no fer cap declaració pública fins que acabi la instrucció, en al·lusió a la investigació del jutjat de Catarroja, en la qual està personat. L'expresident, però, ha recordat que el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià ha rebutjat investigar-lo, com pretenia la jutgessa de Catarroja, que instrueix el cas, i que la decisió es va prendre per unanimitat. Fins i tot ha afirmat que la resolució del tribunal és una sentència ferma, obviant que es tracta d'una resolució.
0: I el jutge Calama cita a declarar com a investigades les filles de Zapatero. Déu-n'hi-do avui la plana judicial, eh?
1: Sí, sí. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar, com deies, com a investigades en el cas Plus Ultra, les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre. En la interlocutòria, el jutge també explica que ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat, entre d'altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces.
0: I també trobareu a la premsa que el Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el primer recurs contra la decisió del Suprem de no aplicar l'amnistia a la malversació.
1: El ple del Tribunal Constitucional debatrà la ponència del conservador José María Macías, que proposa desestimar el recurs de Jordi Turull. Previsiblement, Macías no tindrà prou suports i la decisió no arribarà fins al ple del 6 d'octubre, quan la majoria progressista s'imposaria i donaria la raó a l'escrit de Turull o al següent de la llista, en aquest cas el de Dolors Bassa. El criteri que acabi adoptant el Tribunal Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que ja va apuntar que si el Constitucional sentencia a favor d'alguns dels líders i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà l'amnistia i aixecarà les ordres de detenció.
0: I el ministre Álvarez diu que les crides a una nova entrada no estan calant, una nova entrada a Ceuta no estan calant, però hi treballen amb el Marroc, diu.
1: El govern espanyol treu ferro a aquestes crides que circulen aquests dies animant a una nova entrada massiva a Ceuta aquest dimecres, coincidint amb les eleccions legislatives al Marroc. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que n'estan al cas, però afegeix que aquestes crides no estan arrelant entre la població marroquina. En aquest sentit, Álvarez ha explicat que està en contacte permanent amb les autoritats marroquines perquè a l'altra banda de la frontera també hi hagi un dispositiu dissuasiu en cas de necessitat, es pugui utilitzar per impedir qualsevol allau.
0: I Salvador Illa convoca els grups parlamentaris divendres al matí per celebrar la cimera sobre l'educació.
1: La reunió serà 9:45 al Palau de la Generalitat i el cap de l'executiu confia tancar-hi un acord de país. El president ja ha fet arribar la invitació a tots els presidents dels grups parlamentaris que hi podran anar acompanyats dels portaveus. Alguns grups parlamentaris ja han avançat que no assistiran a la cita, com és el cas del Partit Popular de Catalunya, que ha avisat que no serà present a la cimera si abans no s'ha cessat la consellera d'Educació, Esther Niubó, ni s'ha complert la sentència judicial sobre el castellà a l'escola. Vox també ha rebutjat la invitació.
0: I 255 milions anuals per rehabilitar habitatges.
2: La xifra del dia.
0: Explica'ns.
1: La Generalitat impulsarà un pla dotat amb 255 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges i ampliar el parc públic amb especial atenció als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals. El programa Regenera preveu 190 milions anuals de recursos propis del govern i 65 milions en finançament de l'Institut Català de Finances. S'articula en 6 línies d'actuació i 4 objectius, entre els quals hi ha el de mobilitzar habitatges buits o infrautilitzats i rehabilitar edificis degradats.
0: I també és notícia avui que investiguen un segon cas en 48 hores, recordareu, d'un home raptat a la força a Catalunya.
1: En aquest cas hem agafat la informació del diari Ara, que expliquen que aquest segon incident ha tingut lloc a la matinada d'aquest dilluns a Barcelona, quan diversos individus encaputxats haurien introduït un home a l'interior d'un vehicle per la força al carrer de Huelva. Com en el cas de dissabte a l'AP7, han sigut testimonis els que han alertat del succés a la policia. A primera hora d'aquest dilluns, l'home ha estat trobat a les proximitats d'una benzinera situada al terme municipal de Salt, al Gironès, amb clars signes de violència.
0: I demanen fins a 27 anys de presó per als acusats d'intentar matar un policia cremant una furgoneta.
1: 9 persones s'exposen a condemnes de fins a 27 anys i mig de presó, acusats, com deies, d'intent d'homicidi per haver incendiat una furgoneta de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb un agent a dins que va poder sortir a temps per la porta del copilot. Va ser el 27 de febrer de l'any 2021, durant les protestes per l'empresonament del raper Pablo Hasél, que havia entrat a la presó el dia 16 del mateix mes per una condemna per enaltiment del terrorisme i injúries a la corona. 7 dels processats són italians i també s'hauran al banc dels acusats una francesa i una catalana. Tots van entrar a presó provisional quan van ser arrestats, però ara tots estan en llibertat després d'haver dipositat una fiança.
0: I el preu de la benzina, que continua disparat i ja creix més d'un 30% els últims 3 mesos.
1: De fet, ja ha superat el pic registrat en les setmanes immediatament posteriors a l'esclat de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran el 28 de febrer, que va provocar una escalada de preus. En el cas de la gasolina, 95, el cost mitjà per litre a Catalunya, ja s'apropa als 2 euros i se situa en els 1,91 euros. En el cas del dièsel, el gasoil A, el preu és gairebé idèntic, 1,92 euros al litre.
0: I en planes internacionals, els líders mundials es reuneixen a Nova York en una assemblea general de l'ONU que busca reconstruir el multilateralisme.
1: Es tracta de l'última cita sota el mandat de l'actual secretari general Antonio Guterres, que ha fet una crida al desenvolupament responsable de la intel·ligència artificial. La cimera també estarà marcada per la possible reunió entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. A més, està previst que el president de l'autoritat palestina s'adreci als líders dijous per videoconferència, després que els Estats Units li denegessin el visat. En canvi, sí que han aprovat pels diplomàtics de l'Iran, tot i la guerra a l'Orient Mitjà.
0: A Donald Trump, que, per cert, també llegireu avui a la premsa que les principals televisions dels Estats Units deixen de cobrir actes de Donald Trump en protesta pel veto a mitjans.
1: Es tracta d'una mesura sense precedents des que el líder republicà va tornar al poder i arriba com a resposta al veto de Donald Trump a la CNN, MS Now i Politico, que no poden entrar a la Casa Blanca per indicació directa del president. El primer acte que no arribarà als telespectadors és des d'aquest dilluns i fins dimecres, precisament aquest viatge de Donald Trump a Nova York amb motiu de l'Assemblea General de l'ONU.
0: I de Trump a Meloni, que proposa prohibir el burca a les escoles i limita els estrangers per aula.
1: La norma que vol impulsar la primera ministra italiana també planteja fer obligatòries classes d'italià per a pares d'alumnes estrangers que tinguin greus dificultats per intentar integrar-se en el sistema escolar. Meloni recupera així el debat sobre seguretat i identitat, que considera que és una qüestió de civilització, segons ha dit. Les crítiques a aquesta proposta no s'han fet esperar. L'oposició ha titllat la mesura de propaganda i d'ultradreta, mentre els directors d'escoles d'Itàlia han advertit que consideren molt complex limitar el nombre d'alumnes estrangers per aula.
0: Anem a xarxes socials.

0: Què hi ha avui a la xarxa, Sílvia?
1: Mira, avui ens volem fixar primer de tot en una publicació d'infermeres de Catalunya que han fet un comunicat a través de la xarxa X on donen el suport a la companya, diuen, agredida a Badalona. Volem expressar, diuen en aquest comunicat, la nostra profunda consternació i condemna davant la greu agressió patida per una infermera de l'Hospital de l'Esperit Sant que va ser atacada amb arma blanca quan es dirigia al seu lloc de treball. Mm-hmm. Recordem aquesta notícia que vam oferir-los ahir. També una publicació del Sindicat d'Habitatge de Badalona que diuen que avui a Badalona, en concret a la carretera de Santa Coloma, aquest matí a 11:15 del matí desnonen un matrimoni de 80 anys. Diuen, imagina't, després de 40 anys ja havent pagat la totalitat del teu pis que un banc et vol desnonar. El cas segurament us l'explicarem en algun moment del dia o demà, però crec que és un matrimoni que està embargat perquè el seu fill no pot pagar el seu pis, o sigui, els desnonen d'un pis que ells sí que tenen pagats.
0: Alguna altra cosa?
1: Fem referència també a la celebració de la penya, que molta gent va assistir ahir a la plaça de la Vila per veure els campions de la Supercopa. Alguns usuaris, per exemple, en Ramon diu, feia 18 anys que no anàvem al balcó, una generació sencera que no havia viscut un títol de la penya, i una plaça plena avui s'ha pogut fer, i donen les gràcies a Ricky Rubio per centrar el seu discurs en els infants. Un altre usuari a la xarxa X, en Jordi, diu, Badalona té la penya i la penya té Badalona, i avui s'ha tornat a demostrar. Tothom molt content, les imatges també espectaculars d'aquests moments que es van viure a la plaça de la Vila. També, mira, deixa'm dir-te també aquesta publicació de l'Oriol, que diu, dues reflexions abans de marxar d'ella. Un, la penya celebra el títol com una Eurolliga i em sembla totalment normal, diu, perquè alguns usuaris a xarxes criticaven que estem celebrant això com si fos una Eurolliga. Doncs sí, la penya fa molt de temps que no guanyava res i s'ha de celebrar por todo lo alto.
0: Clar que sí.
1: I aquest usuari diu també, dos, diu, xiulen al viol i potser han de mirar més enllà en la vida política que els xiulin si volen, però ell està apostant pel bàsquet a Badalona. És veritat que molts usuaris es fan ressò d'aquesta, quan va començar a parlar de Caldes va haver gent que va xiular, però molta gent a xarxes defensa la tasca que ha fet en aquest àmbit concret de l'esport i del bàsquet, i creuen que no s'han de barrejar les dues coses.
0: Anem a la proposta cultural d'avui.
2: Què no et pots perdre?
0: És per avui?
1: És per avui.
0: Molt bé. Vinga, avui sí, apunteu tots, que avui tenim aquí algun acte especial.
1: Doncs mira, anem a la sala Razzmatazz avui, perquè a partir de 9:15 del vespre actuarà Luke Winslow King. És un guitarrista, cantant i compositor estatunidenc que interpreta blues i jazz clàssics i és conegut pel seu domini de la guitarra slide.

0: No el coneixia, sona bé, aquest Luke Winslow King. Doncs ja ho sabeu, si us ha agradat, avui a la sala 3 de Razzmatazz a 2:15. Gràcies, Sílvia.
1: Adéu.

0: Badalona Matí, al 94.4.
1: Tres minuts i arribarem a les 9 del matí. Seguim aquí en directe al 94.4. Fem un repàs als continguts que tenim preparats per avui al Badalona Matí, perquè d'aquí a uns minuts, a partir de les 9, entrevistarem el pediatre i vacunòleg Carlos Rodrigo de Can Ruti per abordar els casos de disminució dels casos de vacunació infantil. A un quart de 10, tertúlia d'actualitat, com sempre, repassarem tot el que va donar de si la celebració a la plaça de la Vila d'aquest triomf de la penya, de la Supercopa, entre d'altres temes. També, tot seguit, escoltarem les reclamacions dels sindicats majoritaris a l'Ajuntament de Badalona, amb PSU i Comissions Obreres, arran de la dimissió, recordem-ho, del gerent. A dos quarts d'11 parlarem de projectes artístics i culturals amb la Perifèrica. A les 11 farem un repàs també a la nova programació cultural del Círcol i també hi haurà temps pels esports amb una nova secció del Meu Club. A més, parlarem aquí a l'estudi, comptarem amb en Xavi Ballesteros, també amb alguns aficionats de la penya que tindrem aquí a l'estudi també per telèfon perquè ens valorin com van viure aquesta celebració ahir a la plaça de la Vila, que la plaça es va tenyir de verd i negre com hem explicat a l'informatiu. A més, també hi haurà temps per parlar de poesia amb la Míriam Soteras, tot això i molt més aquí com sempre fins a les 12 del migdia en directe al Badalona Matí, el despertador de la ciutat. I ara el que farem és preguntar-li al Ramon Duran, perquè Ramon, avui és dimarts, toca en minut 90 a les 8 del vespre. Quins seran els continguts que teniu preparats?
2: Doncs avui a les 8 del vespre aparcarem una miqueta el bàsquet des del punt de vista doncs, que tocarà minut 91, com bé dius, futbol.
1: Ja toca,
2: futbol,
1: no? També s'ha de parlar de futbol.
2: I en tot cas, avui el convidat serà l'entrenador del Sígol, serà Dani Molina, un entrenador que en principi no era el que havia de començar la temporada, sinó que havia de continuar el de la campanya passada, però, sorpresivament, doncs, Dani Molina es va fer càrrec de l'equip i sembla doncs, que amb bones vibracions, amb bones perspectives, perquè fins ara doncs, el Sígol, diríem que, malgrat portar poques setmanes de preparació, amb moltes jugadores noves, en una entitat nova, doncs, ha començat, diríem, de forma notable, no?, la temporada. Va perdre 1-3 contra el Girona, però havia guanyat el primer partit al camp del Sant Gabriel i, per tant, serà molt interessant conèixer avui quin serà el projecte del Sígol aquesta temporada a minut 91, quines són les aspiracions, si realment l'equip està preparat o s'espera que estigui preparat per intentar pujar de categoria. Molt de futbol, com sempre, avui a minut 91.
1: Doncs Ramon, no ens ho perdrem, A Televisió de Badalona a partir de les 8 del vespre. I en Mateixidó, bon dia als serveis informatius. Avui, per on passa l'actualitat d'aquest dimarts?
3: Doncs mira, l'actualitat passa per veure què és el que va passar ahir, també, a la plaça de la Vila, aquesta celebració, però també doncs, parlarem amb la Rutllana per al projecte Play for Pride, que és un projecte que té l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats, inclús de les persones LGTBIQ+. Després també parlarem, en aquest cas, amb el conseller Raül Moreno, en aquest cas, ve a Santa Coloma de Gramenet per inaugurar les obres de climatització de la residència Ramon Berenguer a Santa Coloma de Gramenet, però, de pas, doncs, preguntarem sobre quina és la situació de les residències de la nostra ciutat i dins d'aquest programa, doncs, quan es climatitzaran. I de cara a la tarda el que farem és parlar amb els castellers de Badalona, que ja es preparen per al concurset de Torredembarra, que es farà de cara a diumenge.
1: Molt bé, Mateixidó, estarem atents a les 2 de la tarda, tant als informatius de Radio Ciutat com de Televisió de Badalona. Moltes gràcies.
3: Molt bon dia. Badalona
4: 94.4. Som Radio Ciutat de Badalona.
5: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo!
6: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: Sense pròrrogues, el futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
8: Sense pròrrogues, cada dimarts a 8:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Badalona. Les 9 del matí.
1: La cobertura de vacunació infantil a Espanya ha començat a regular en diverses vacunes, entre elles les que protegeixen contra la tosferina, l'hepatitis B o la poliomielitis. Són dades d'un estudi de la Universitat Sagrat Cor de Roma, on s'analitza l'evolució de 7 vacunes infantils que s'administren durant el primer any de vida. Els experts alerten d'un canvi de tendència i nosaltres volem saber per què està passant i fins a quin punt una baixada de les cobertures pot fer que reapareguin malalties que teníem sota control. Per avui a això ens acompanya als estudis de Ràdio Ciutat en doctor Carlos Rodrigo, que és pediatra i vacunòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
9: Badalona Matí. El primer cafè.
1: Doctor Rodrigo, què ens estan dient exactament aquestes dades sobre la vacunació infantil a Espanya? Quan parlem d'una reculada, de sí. Quina magnitud estem parlant?
10: Mínima, absolutament mínima, perquè és un estudi de molts anys i l'últim any de l'estudi, que és el 2024, no, es compara amb anys previs. I d'aquestes vacunes que han empitjorat, estem al 94% de cobertura, la qual cosa segueix sent, comparativament amb la resta de països, de la majoria dels països europeus, és molt bona, és una tasa molt bona. El que passa és que sí que convé que sempre s'estigui per sobre del 95%. Uh-huh. El límit de seguretat, no, d'eficàcia vacunal, està en el 95%. Doncs el 94% no és una situació d'alt risc, però s'ha de tenir en compte. I sobretot el que significa, no? El que significa que és una tendència al món, no? I ara és perillosíssima amb les bogeries de Donald Trump, no? Que ha tret moltes vacunes i està posant molts pals a la roda de la vacunació als Estats Units, que ha estat sempre el nostre líder. O sigui, les vacunes infantils, el país on millor es portava, no? Perquè tenien entitats, el Centers for Disease Control and Prevention i això, i era la llum que seguíem tots. Ara està clar que no, que és la no llum. I això, a poc a poc, anirà sent un costum. Per sort, d'aquestes vacunes que han empitjorat, que sí, però és molt poc, però altres, que són importantíssimes, estem dels millors llocs del món, que és el 95%, que és la de la del sarampió. Uh-huh. Aquesta sí que és... El sarampió és molt perillós, perquè és una malaltia que s'està estenent en tot el món, perquè ha disminuït molt, en molts llocs, la vacunació, i en comptes a Espanya, a Catalunya, estem molt bé.
1: Per tant, doctor, aquí a Espanya i a Catalunya no tenim motius per preocupar-nos.
10: No, tenim motius, però ja ho sabem de fa temps, d'anar amb cura, d'estar molt atents, de que no es perdi la bona imatge que té les vacunes. Hi ha alguns països que han millorat, no? Itàlia, França, perquè s'han fet obligatòries de tan mal que estaven. A Itàlia, en aquest moment, hi ha 11 vacunes que són obligatòries. La fortalesa d'Espanya o de Portugal, que és Portugal i Luxemburg, són els dos exemples, sempre estàvem amb Portugal, Luxemburg i Espanya. Espanya ha perdut una miqueta, però nosaltres la gràcia és que no obliguem a les vacunes, convencem, i aquesta és la clau, no? Ser capaços de convèncer, i en aquest sentit els pediatres, les infermeres pediàtriques, infermeres comunitàries, salut pública, hem d'anar tots en el mateix sentit, explicant bé i contraposant-nos a aquesta reticència, aquests dubtes que es creuen a les xarxes socials, no? Tots sabem el perill que tenen les xarxes socials.
1: I és més efectiu obligar o convèncer?
10: No, convèncer.
1: Convèncer sempre, eh?
10: Quan tens un producte molt bo, jo he participat en molts debats sobre això, i he participat en tomes de preses de decisió, no?, del Col·legi de Metges i tal, i la meva hipòtesi, que de moment és la que mantenim, és quan tens un producte tan i tan bo, si no fossin capaços de convèncer, tindríem un problema nosaltres. És que és una meravella les vacunacions que tenim. Són meravelloses. És un dels productes, bueno, sense dubte, els productes farmacèutics amb més relació benefici-risc de tots. Estem donant moltíssims medicaments, moltíssims de tot tipus, i aquesta és boníssima. Doncs hem de saber explicar-ho. I això ho hem fet molt bé.
1: 97% de cobertura en les vacunes de xarampió, ara comentàvem, 94% aquestes que ara comentàvem, que tot i que han disminuït una mica, parlàvem d'aquestes 7 vacunes analitzades amb tendència a la baixa, 5 d'elles, diftèria, tètanus, tosferina, hepatitis B i poliomielitis.
10: Clar, van juntes, eh?
1: Van juntes totes.
10: Sí, clar, clar, això... es parla de 5, però és una única.
1: Ah, d'acord.
10: No? De fet, ja en falta una altra, perquè són 6 les que es posen. No? En vacunes hexavalents, si disminueix una, disminueixen totes.
1: I per què aquesta, creu que...?
10: No, bueno, va fer mal la Covid, per dues raons. Una, va disminuir les cobertures vacunals i després ha costat agafar una altra vegada el ritme perquè no havia, bueno, perquè la gent no sortia, la gent tenia por, van disminuir, no?, les nostres capacitats. Encara de que a Catalunya, en concret, es va protegir molt que la gent pogués anar a vacunar-se, però, bueno, si no estaven funcionant perquè s'havia de prioritzar atenció a pacients amb la Covid, doncs què faríem, no? I, per altra part, com es va parlar molt a les xarxes, sobretot, i alguns... indocumentats, en realitat, indocumentats científicament en contra de les vacunes, no? Aprofitant que si la vacuna d'RNA, messenger i tal, doncs, bueno, es va perdre una mica. I aquestes són totes vacunes que es posen el primer any de vida, no? Totes aquestes. Bé, doncs sí que hi ha gent, s'ha posat una mica de moda, que això sí que ho hem de vigilar, gent que decideix, que diu que jo decideixo quan. No, no, jo no vaig en contra de les vacunes, em diuen, no? Però és massa petit els 2 mesos. Ho posarem més tard. No? Llavors, aquestes vacunes, moltes, s'acaben posant, però no quan tocava, que és quan s'ha mirat el primer any de vida. I això no és baladí, no és una tonteria. Les vacunes es posen en el moment que la relació beneficis, potencials, riscos, és mínima. No? I una vacuna que s'ha de posar començant als 2 mesos, als 4, tal, doncs és el millor moment retrasar-les, alguna, posar-la a partir de l'any, bé, està bé, menys és millor que res, però has perdut oportunitats de protegir el nadó els primers mesos.
1: I quines serien aquestes causes, doctor, principals que expliquen que alguns infants no rebin alguna d'aquestes dosis corresponents quan toca i completin la pauta? Els veuen molts petits, els pares, o per això prefereixen esperar?
10: La moda, una moda molt... per sort, és molt poca gent, molt poca, perquè en un 6%, no? en el 94 al 100%, sempre hi ha alguns casos que no s'han documentat adequadament. Altres que no han arribat, no? Benvinguts, per exemple, nouvinguts, per exemple, és que no ha donat temps, no? I hi ha diverses situacions, o sigui que és mínim, però és gent que, bueno, que no... que cada vegada hi ha més, no? La nostra societat va en aquest sentit, que jo decideixo. A mi no l'Estat o l'administració o aquest científic, jo llegeixo i el meu nadó és massa petit, 2 mesos, no? Que millor ja es protegirà més endavant. Bé, són decisions errònies, però que de vegades en les xarxes socials, repeteixo, dic moltes vegades les xarxes socials, perquè fan molt mal en aquestes coses, perquè van en contra del concepte científic.
1: Potser confiem més, no?, en algun influencer d'aquests que dona
10: molt poca gent,
1: informació poc contrastada,
10: gent. Sí,
1: oi?
10: Sí, totalment.
1: És puntual, un 6%, podríem parlar,
10: Sí, sí.
1: Ara comentava que després de la pandèmia s'ha detectat aquesta reducció. Sí que es va parlar molt, aleshores, de l'anomenada fatiga vacunal, no? Creu que encara s'arrossega, això?
10: Bé, ja, menys, clar, perquè és que va un moment que es queda continu, no? A més, quan es comença la vacunació enfront d'alguna malaltia, que va ser la Covid, doncs s'havien de posar diverses dosis de vacuna, no? Ara, quan ja portes moltes, només és un record. I pot haver una mica, però no té sentit. Hem de dir que un nadó, un nen petit, els primers anys de vida agafa moltíssimes infeccions, perquè és la manera d'aprendre ell a defensar-se, no? I, de fet, moltes d'aquestes infeccions que són banals, molt poc greus habitualment en el nen petit, i són més greus si s'agafa d'adult, no? Això és un clàssic, no? I això és l'explicació de les epidèmies que va haver, doncs, per exemple, al Nou Món, no? A Latinoamèrica, quan van anar els invasors, perquè portaven malalties que de nens no haguessin estat tan greus, i en adults ho són. Doncs, en algunes vegades és aquest el problema, no? Hem de vigilar que es protegeixin al moment adequat, i els nens estan perfectament preparats per rebre moltes antígens, no? Molts invasors suposats, i és molt més controlat el d'una vacuna que el de fora.
1: I, doctor, quin és el risc de no posar la vacuna quan toca? Aquests nens tenen més risc d'infeccions?
10: Clar,
1: o...
10: les malalties... que les vacunes protegeixen de malalties, no? I algunes d'aquestes malalties, doncs, són molt greus. Totes són greus, no? Però algunes són especialment greus. En tots els casos, per una malaltia lleu no hi ha vacuna. Però tots són malalties que poden fer molt mal. Doncs, si no es posen al moment adequat, deixes desprotegit el nen durant aquests mesos o aquests anys.
1: En el cas de la poliomielitis, és una malaltia que a Espanya pràcticament ja no veiem, no? Sí. El fet de no veure casos pot fer que oblidem per què és important continuar vacunant?
10: Això és importantíssim, és una pregunta transcendental. No veiem casos perquè estem vacunats. Allà on no hi ha una bona vacunació, doncs hi ha casos, encara hi ha casos. Molt pocs, però no ha hagut manera de que al Pakistan i a Afganistan les guerres fan molt mal, molt mal, que deixi d'haver. I en altres casos hi ha la vacuna que s'utilitza

0: clau és que segueixi la vacunació. Si la perdéssim, no? Com ha passat en països on hi ha guerra, si no s'ha pogut fer, això sí que ha estat un problema, és obvi que a Palestina i tal, doncs torna.
1: Que podem arribar a veure aquests rebrots, no?, de malalties, sí, sí, que consideràvem, bueno, controlades.
0: El sarampió, sarampió. És un espectacle que estava succeint, estava havent morts als Estats Units, que era el paradigma de les vacunacions, doncs com ara no es posen tants, doncs hi ha hagut morts, inclús.
1: Doctor, abans d'acabar, deixi'm també preguntar-li, també per un altre tema, perquè recentment s'anunciava a diferents mitjans de comunicació que Sanitat vol prohibir la publicitat de llet de fórmula, sí, per a nadons de fins a 6 mesos, i l'ús de termes com llet humanitzada o maternitzada.
0: Sí.
1: Expliqui'ns, realment aquests anuncis enganyen o confonen a les famílies a la consulta?
0: Bueno, enganyar no, però confondre sí que podria confondre. O sigui, està claríssim que la millor, i tantes millors que puguem dir llet, no?, manera d'alimentar a un nadó durant els primers 6 mesos de vida, no?, almenys primers mesos de vida, no?, i els 6 mesos seria una xifra molt exemplar, és la llet materna. Qualsevol cosa que sigui anar en contra d'aquesta millor manera de fer, doncs s'ha de protegir que no agafi embrancida, no? En el nostre mitjà està ja molt clar, no? I de fet, les dones que no volen donar, estan les que no poden, per això també hem de tenir cura, no?, per no estigmatitzar a qui no pot donar. Mm-hmm. Hi ha algunes situacions en què no es pot donar o que no hi ha, no? Però són poques, i la clau és que inicialment, sempre de començament, la idea és que es pugui donar la llet materna de mamar. I quan es diu, és una llet humanitzada o maternitzada, clar, és veritat, d'alguna manera, perquè si no seria la llet de vaca o d'ovella, no? Són llets tractades, no?, històricament, d'una manera que sembli el més possible. Però és un succedani. Són magnífics succedanis, eh? Magnífics succedanis. Però és un succedani. Llavors, com no és el mateix, bueno, la manera de referir-se, ja s'havia dit humanitzada i maternitzada, però perquè no es confongui, no? I dir, lo millor és la materna. Doncs aquesta és la raó de dir-lo.
1: De fet, ara que comentava que hi ha mares que no poden donar, sí, clar, altres clar, que no volen, creu, sí, que prohibir aquesta publicitat de la llet materna pot provocar que les mares es puguin sentir una mica culpabilitzades si no tenen una altra alternativa?
0: No, perquè simplement no fer publicitat, que és molt diferent a no donar-la o no recomanar-la quan fa falta. O sigui que hi ha situacions on activament es recomana, no? Perquè per riscos de contagis, per exemple, això quan la infecció pel virus de la sida, no?, de l'HIV, i alguna situació, hi ha algunes situacions concretes, alguna manera que per alguna raó no pot. Bueno, ja està. No fer publicitat no és culpabilitzar, no? O sigui, el que és el personal sanitari no ha de culpabilitzar, ha de convèncer una altra vegada. És un altre exemple que el bo és convèncer, perquè és boníssim. Tenim un producte, o sigui, és curiós, eh? Avui estem parlant de defendre productes que per si sols són un 10. Són brutals, no? Les vacunes, la llet materna, clar. I per això tenim l'obligació, tots els que sabem, no?, i els que ens dediquem a això, a fer convèncer i no... que no hi hagi cap distracció. I la publicitat pot ser una distracció. Només és això, eh?
1: Doncs Carlos Rodrigo, pediatra i vacunòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, gràcies per passar avui pel Badalona Matí. Bon dia.
0: Molt bé, encantat. Gràcies a vosaltres per donar-me la possibilitat de parlar d'aquests temes tan i tan importants per la població.
1: I tant que sí. Moltes gràcies. Molt

0: El Dia Internacional.
1: Avui és el Dia Mundial sense cotxes, una efemèride que pretén promoure una consciència ecològica als ciutadans del món, contribuint en la cura de la salut de les persones i del medi ambient. En el Dia Mundial sense cotxes s'anima les persones a deixar el vehicle aparcat i utilitzar vies de transport alternatives. Es pretén generar consciència mediambiental. I potser aquest dia serveix perquè ens n'adonem dels beneficis que ens comporta anar caminant a la feina, en bici o bé en transport públic.

0: veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
1: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
2: Sense pròrrogues, el futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
3: Sense pròrrogues, cada dimarts a 8:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
3: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
2: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
3: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
4: La tertúlia del Badalona Matí. Anàlisi de l'actualitat del dia.
5: És 4:05 de 10, moment per la tertúlia d'actualitat. Donem la benvinguda avui als nostres tertulians i tertulianes, la Núria Santos, el Roger Espí, la Mercè Rius i en Jaume Aymà. Bon dia a tots quatre.
6: Bon dia.
7: Molt bon dia.
5: Què tal, com esteu?
8: Bé, gràcies a Déu.
5: Bé, no? Bé. A veure, perquè és inevitable que avui hem de començar parlant de nou de la penya. Sou penyeros o no vosaltres?
7: Sí,
5: no?
7: Sí.
5: Com vau viure això? Va anar a la plaça de la Vila i ho vau seguir per Telebadalona? Com va anar?
9: No, però si compta, els meus dos fills hi eren.
5: Ah, sí?
9: La contribució familiar, ja.
5: I eren allà, no? Es va omplir, tenyir de verd i negre la plaça, no cabia ningú, Núria.
7: Molt xulo, molt xulo.
5: Vas estar, tu?
7: Sí, la veritat és que molt bé i bueno, la veritat és això que ja tothom tenia ganes, no? De celebrar aquesta Supercopa i, bueno, ja es va veure l'ambient, la gent, tothom superalineat amb la penya, amb els jugadors i, bueno, va ser un moment molt xulo.
10: Sí, és una altra cosa amb una ciutat, no?, que té el bàsquet al seu ADN, això de que des de petits tots fem bàsquet i ets... realment és molt xulo i la meva era espectacular.
5: Jugadors, cos tècnic, afició van compartir aquesta celebració que ara podem veure a les imatges als telespectadors de televisió de Badalona, unes imatges que tornen a posar de manifest la relació entre el joventut i la ciutat, no? Aquest bressol del bàsquet que és Badalona. Jaume, tu ets penyero?
8: Sí, amb moderació, perquè no hi puc dedicar gaire, però sí, home, és un signe d'identitat que ha portat el nom de Badalona arreu del món, jo crec.
5: Un èxit, la Supercopa, de fet, en aquest balcó, ara veiem aquí a Ricky Rubio, us sembla? Escoltem a Ricky Rubio i Nico Laprovittola, que recordem que va ser l'MVP d'aquesta final contra el Barça, aquest títol que s'ha tornat a aconseguir, un títol oficial en 20 anys gairebé. Escoltem el que deien Ricky Rubio i Nico Laprovittola.
11: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic, i també agrair a l'Ajuntament també pel seu suport, a Scranton per la propietat que en el seu moment el club ho necessitava, i els que també han estat aquí i avui no hi són, Carles Duran, Ives...
12: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
5: Doncs aquí ho veiem, tota aquesta celebració, sens dubte, com dèiem, a més que va ser una festa, perquè a més la penya ha aconseguit guanyar aquesta Supercopa, que no l'aconseguia des de fa prop de 40 anys contra el Barça i davant de 12.000 aficionats. Vosaltres vau ser, ho vau viure des de la graderia aquesta final?
10: Jo no.
5: No, no.
10: Jo vaig seguir el partit des de...
9: Des de la ràdio.
5: Amb el Xavi Ballesteros, que aquests dies, déu-n'hi-do, si ha tingut feina, igual que tot de l'equip de televisió de Badalona i Ràdio Ciutat. Després tindrem el Xavi aquí amb nosaltres, perquè durant el programa d'avui, a partir de 11:45, també parlarem amb alguns aficionats de la penya, que ens consta que molts d'ells s'han quedat sense veu, Molta gent estava sense...
9: Els meus fills els també. Tinc afònics.
5: Tots afònics, Haurem de... Les pastilletes Juanola o els caramelets, aniran que volen. Doncs bé, si us sembla, ens ho donarà molt a parlar i tant de bo esperem que la penya durant aquesta temporada continuï assolint molts títols. Per cert, que aquesta celebració va comportar un endarreriment de les obres, de la segona fase d'inici de les obres de Francesc Layret. Precisament l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ens ho anunciava ahir a la tertúlia del Badalona Matí, que vam poder parlar amb ell en directe, ens anunciava que els detalls d'aquesta celebració que vam viure ahir i que comportava, doncs, endarrerir aquests treballs. Sigui com sigui, es preveu que s'iniciïn demà, no? Núria, la previsió és aquesta.
7: Sí. Bueno, ha sigut conseqüència, òbviament, de que s'havia de celebrar i amb espai i tot, només amb els problemes que comporta, doncs, això, un tall per obres, però sí, tot avança amb els tempos que estan previstos i per tant, doncs, ara començarem a veure la segona fase de Francesc Layret.
5: Sens dubte, això també comportarà el fet de modificar, per exemple, de cara a Nadal, el pas de la cavalcada. Sí. Tots aquests grans esdeveniments s'hauran de replantejar.
7: Sí, replantejar. No es deixaran de fer, òbviament. Simplement, doncs, canviaran ubicacions, recorreguts, etc. Però tot seguirà celebrant-se com s'ha vingut fent en aquests darrers anys.
8: És el carrer més transitat de Badalona. Sí. Perquè els més grans, recordem quan hi havia el trànsit, en dues direccions per aquest carrer, passava tramvia, a més, hi havia uns plàtans, no, i tot hi cabia. O sigui,
7: tot i que...
9: Eren menys, bueno, que anaven amunt i avall.
5: Sí, oi? O sigui, és una artèria principal de la ciutat. Recordem que aquests dies encara es pot utilitzar per al trànsit general el carril bus de Via Augusta per descongestionar tota aquesta zona. Recordem que els operaris sí que ja han començat a retirar semàfors, elements de senyalització. Aquest retard, que només de les obres implica un parell de dies, com diem, demà tot apunta que s'iniciaran. Bé, aquestes obres, les valoreu positivament? Com veieu la primera fase, com ha quedat? Jo ahir vaig passar i ha estat tot bastant avançat, oi? Com veieu com està quedant, Francesc Layret?
10: Home, les obres, sempre és bo no posar la ciutat bonica, el que sí, des del meu punt de vista, jo crec que hi ha hagut una falta de planificació, no? El tall de Via Augusta, Francesc Layret alhora, i l'asfaltat de no sé quants carrers, vaja, jo avui per sortir de casa he hagut de fer realment un Tetris, no?, per intentar escapar-me per l'hora de les escoles... Arreglar la ciutat, sí, però òbviament amb planificació i amb cap, no? Avui realment hi ha un caos absolut a la ciutat que fa impossible moure's. I, bueno, i també espero que els terminis es compleixin, no? Perquè, òbviament, pels comerciants de Francesc Layret, doncs està sent, doncs, molt dur, no?, tot aquest procés.
8: Ara que has acabat aquesta fase, veus realment com quedarà. O sigui, penso que és agradable, eh? O sigui, sens dubte, amb totes les incomoditats, que estic d'acord que està produint això ara, perquè no és l'únic tall de la ciutat, no? Hi ha moltes obres que han començat o que s'estan portant a terme, però realment ho veus més apropiat que el que hi havia fins ara, eh?
5: Mercè?
6: Sí, no, a veure, això segur, al final, quan acabi, el tema és que jo crec que s'ha allargat bastant més del que estava previst. I després, a mi, un dels temes, i encara no tinc clar que estigui ben resolt, que sempre m'havia preocupat, és precisament és una via important. Clar, desplacem tots els autobusos cap a dalt, estem allunyant i estem dificultant la mobilitat a gent que pot tenir problemes de mobilitat. Es podia haver fet com a Terrassa, per exemple, que en determinats llocs els autobusos sí que passaven, perquè, clar, explica-li a algun avi o alguna persona gran del centre que pugi al carrer del Temple a buscar l'autobús. Doncs tot això a mi són les coses, a part d'aquesta combinació d'obres, que entris per on entris de la ciutat, és que quedes enganxat en aquests moments.
5: Molt bé, recordem que també això implicarà, per exemple, aquestes obres inclouran l'enderroc del bar Serra, també canvis de façanes i terrasses dels establiments que afectaran també a l'actual sala El Refugi. No sé si hi ha alguna alternativa per les exposicions que es puguin organitzar al Refugi, es traslladaran a una altra banda, encara no s'han...
7: Jo no ho desconec en aquests moments, suposo que sí, que també al final tot s'ha de buscar un lloc alternatiu, està clar.
8: Hi ha un espai interessant, que és aquest que es diu Per Tu, que està al carrer Sant Anastasi, davant del círcul, que és interessant perquè té una capacitat limitada, no gaire gran, però és molt agradable per exposicions i per conferències i molt cèntric, perquè allò sí que és ben bé peatonal.
5: Si us sembla, recordem com l'alcalde ens deia aquí a la tertúlia que aquestes obres s'endarrerien.
13: Quan va acabar el partit Jo vaig estar parlant amb el tinent d'alcalde d'Urbanisme, el Daniel Garcia, que parlés amb qui tingués que parlar per intentar aturar les obres. I sí, sí, evidentment les tindrem que aturar doncs, fins demà o demà passat, perquè el primer en aquests moments és la celebració i gaudir amb les millors condicions doncs, d'una nit tan màgica com va ser ahir.
5: Bé, la celebració va ser tot un èxit, ja ho vam veure. I una altra de les obres que està en marxa, ja ho sabem, és el Pont del Petroli. Precisament ahir és aquest, un altre dels grans projectes que ja en marxa. Va haver una visita d'obres. Les obres avancen, de fet, a bon ritme i l'Ajuntament preveu que d'aquí a un mes l'estructura pugui estar completament acabada i que començarà la fase final d'urbanització. Sempre quedaran després aquestes actuacions d'instal·lació de noves baranes, terra de fusta i enllumenat. La previsió actual, de fet, és que la rehabilitació estigui acabada abans que acabi l'any. Inicialment es preveia recuperar el pont aquesta tardor. Si no m'equivoco, les previsions eren que durant la segona setmana de setembre ja es deia que potser el dònut, la plataforma circular, ja estaria instal·lada. Veiem que aquestes previsions s'han endarrerit una mica, no? Sigui com sigui, l'objectiu de l'obra és, a més de reconstruir-lo, fer-lo més resistent a futurs temporals, ja sabem, amb aquesta forma circular, aquests estudis que van fer enginyers. Si us sembla, escoltem el Manuel Raventós, que és l'enginyer i director de l'obra.
14: Estem desmuntant trams del Pont Vell i sostenint-los per nous, que és el que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys, d'aquí un mes ho tenim, ja la plataforma ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
5: Com valoreu aquestes obres de recuperació del Pont del Petroli? Ganes de tornar a passejar per aquest pantalà? Sí que serà aquests dies passejant per allà, a l'alçada del Pont del Petroli. Veiem com la pontona estava com molt a prop de la platja. Hi havia un tram del pont que l'havien tret. Suposo que estan fent restauració d'aquests trams també, no només la part final. Núria.
7: A veure, bueno, tothom jo crec que estava esperant aquestes obres, o sigui, realment són obres que fa molt de temps ja que tothom reivindicava, que ha costat doncs això, no? Tot el procés de licitació, de tirar-ho endavant, però finalment les tenim aquí i ara doncs això, jo crec que tots estem esperant que puguem tornar a passejar pel Pont del Petroli, un pont del Petroli molt més reforçat, més preparat per als temporals, perquè això sí que és veritat que ha vingut per quedar-se tots aquests fenòmens, no?, meteorològics adversos, i per tant hem d'estar preparats perquè el Pont del Petroli no torni a desaparèixer, vaja, o sigui que sí, vaja, jo crec que tots estem, no?, igual, no?, amb ganes, no?, de passejar de nou.
10: Roger, una mica en la línia, no? No ens oblidem que va ser una estructura que va estar a punt de desaparèixer, no?, gràcies a la lluita veïnal i a la lluita d'uns quants, no?, que s'hi van imposar. Doncs al final ha esdevingut, jo crec que ara, el símbol, no?, més important de la ciutat, més conegut almenys i més fotografiat. Doncs sí, moltíssimes ganes i esperant de que tot vagi avançant i poder tornar a passejar, perquè quants anys fa ja que el tenim tancat?
5: El 2020, no? El temporal de Glòria, no?
10: 2020 va ser.
5: 2020, ja. Sí. 6 anys.
10: 6 anys, Déu-n'hi-do.
5: Jaume?
8: Hi ha dos aspectes fonamentals. Un és el mono. El mono, no?
5: El tenim allà dins d'una caixa, ara està, protegit. Caixa,
8: però que la gent té ganes de tornar-s'hi a retratar.
7: Home,
8: perquè
7: tant. És clar, un símbol, també.
8: És un símbol i és una escultura que parla, no? I després jo penso molt en l'arribada dels Mags d'Orient, no?, al gener, que converteixen el Pont del Petroli en un element absolutament, doncs, simbòlic de la ciutat i vull dir, és una meravella aquella arribada. Jo crec que hi ha poques ciutats que tinguin una arribada així dels Mags d'Orient.
5: Més una ciutat amb origen pescador, no?
7: Clar, sí.
5: Més maco que això. De fet,
7: industrial
5: quan...
7: també, perquè el Pont del Petroli...
9: De fet, l'origen també és industrial.
5: Industrial total. De fet, quan vam tenir aquí el primer programa de la temporada, l'alcalde, Xavier García Albiol, li van proposar això, que restaurés el Queig Ciutat de Badalona, que també ho reclamen des de l'Associació Amics del Queig, i que una opció seria que els Reis arribessin en un Queig restaurat, que també és un símbol de la ciutat, al Pont del Petroli, que és un altre símbol de la ciutat, i puguin baixar, no?, com ja s'havia fet en alguna ocasió. Aquesta opció, de moment, em sembla que no s'està acabant de... Potser aquesta
7: proposta
5: s'haurà d'estudiar una mica.
8: O sigui, cal donar molt suport als Amics del Queig. Jo crec que és una cosa tan emblemàtica haver tingut aquest vaixell, que és el que més anys va navegar, i tenir-lo... S'hauria d'impulsar aquesta restauració, la plena restauració del Queig. I vagin o no els Reis, però s'ha d'impulsar.
5: Mercè?
9: Sí, sí.
6: No, a veure, jo contenta, vull dir, a veure, amb la Núria, perquè vam estar treballant precisament per inaugurar la primera vegada i per fer la primera restauració seriosa del pont del petroli. Després van venir aquests temporals que no havien passat mai i que, per tant, doncs, el pont no estava previst i estava clar que no es podia fer una reparació qualsevol, perquè ens la jugàvem a que tornés a passar. Jo crec que aquí va haver-hi un moment de frivolitat de l'alcalde quan va entrar, que va dir, o sigui, després d'haver-se encarregat pel govern anterior un estudi amb una enginyeria per veure com podia suportar millor els temporals, no li agradava el disseny i va estar a punt de canviar-lo, jo crec que al final va entrar amb raó i ara és el que s'està executant i tirarà endavant, i jo espero, a veure, amb el canvi climàtic cada vegada la cosa va pitjor, però bueno, com a mínim ara estarà dissenyat per aguantar temporals.
10: Va guanyar el sentit comú, no?
6: Jo crec que sí, que al final es va imposar el sentit comú, afortunadament.
5: Molt bé, sens dubte, amb ganes de recuperar aquest símbol de la ciutat. I parlem també, canviem de tema, un altre tema d'actualitat que també ha donat molt a parlar i que en aquesta tertúlia ja l'hem tractat en diverses ocasions, és que vam començar la temporada, però avui volem aprofitar també per posar-ho sobre la taula perquè tenim en Jaume Aymà, que millor que ell no ens pot parlar gairebé ningú del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. A veure, parlem ara d'aquest espai patrimonial. Recordem-ho que l'Ajuntament ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir, planteja convertir-lo en un museu temàtic relacionat amb l'arribada de Cristòfor Colom a Amèrica. Veiem que molts partits de l'oposició sí que estaven d'acord amb aquesta expropiació, però no amb l'ús que se li vol donar de destinar-lo a aquest museu, no? De l'arribada d'Amèrica. Cada partit, cada grup va proposar una mica l'opció seva que veuria idònia, no? Pel futur d'aquest equipament. Es tracta, recordem-ho, d'un bé cultural d'interès nacional que des dels Amics de Sant Jeroni de la Murtra i la Fundació Catalunya Amèrica veieu amb bons ulls també aquesta expropiació, però reclameu que es continuï destinant activitats cíviques.
8: Religioses i culturals, que és l'ús del monestir, o sigui que el monestir segueixi sent monestir. Allà vivim una comunitat de persones, allà hi ha voluntaris, allà hi ha visites gairebé cada dia, excepte dilluns, tots els matins és visitable al monestir i els diumenges visites guiades programades. O sigui, nosaltres el que volem és que Sant Jeroni de la Murtra continuï sent el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, joia del gòtic català. Quant al contingut, jo crec que és proper al que s'està fent ara, però nosaltres el que donem a conèixer no és tant el descobriment d'Amèrica com l'arribada de Colom aquí i la notícia d'Amèrica, que és una notícia que canvia la història. Perquè, esclar, segurament que abans que Colom, molts altres, des de la Polinèsia o l'Estret de Bering o els vikings, van arribar en el que avui diem Amèrica, no? Però l'únic que em va donar una notícia fefaent va ser Colom, que arriba aquí, dona la notícia als Reis Catòlics, la dona per escrit en carta, aquesta carta es difon, i en menys de 100 anys ja es pot recórrer tot el continent i circumnavegar el món. O sigui, és una notícia que canvia la història. I aquesta notícia està en l'origen de la Fundació Catalunya Amèrica, que des de 1989 treballa aquestes qüestions.
5: Sí, que Cristòfor Colom va estar al monestir, això històricament està demostrat.
8: Està demostrat que els reis hi eren, que l'esperaven i que hi havia fins i tot el document de la rebuda. El que passa que es va fer tot amb molt de secret, amb molt de sigil, perquè els reis el que volien era preparar de seguida una segona expedició, que de fet va sortir l'any 93, perquè, esclar, hi havia Portugal, que estava a la Guait, i, esclar, només parlaven d'això. Era un tema, imagineu, un món nou, doncs... Era molt atractiva la idea, no?
5: Per tant, Jaume, aquesta opció de que es destini a un museu del descobriment d'Amèrica, com la valores?
8: Aviam, jo valoro la intuïció, crec que és una intuïció positiva. La forma com s'hagi de concretar o com s'hagi d'ampliar el que ja ara es fa, doncs això ja és una qüestió tècnica, no? Però, certament, és una notícia que s'ha de divulgar, perquè avui li preguntes a un nen qui va descobrir Amèrica i no t'ho sap dir. Potser la paraula descobriment no és la més adequada, ja ho sé, però dius qui va trobar Amèrica, qui va descobrir Amèrica, no ho sap. Jo vaig preguntar no fa gaire a un nen i va quedar així molt parat i la mare diu, no, és que ara està estudiant els dinosauris. I,
6: que no arriba.
5: Encara li queda, Mercè?
6: A veure, aquí torno una mica... També el meu posicionament és ambivalent. És a dir, per una banda, notícia positiva, és a dir, a veure, i no és la primera vegada, i abans ho estàvem recordant amb el Jaume Aymà, que l'Ajuntament intenta buscar diners per fer alguna opció o comprar o alguna cosa amb Sant Jeroni, perquè tothom era molt conscient de que aquí tenim una joia i això s'ha de conservar, i que en mans privades és molt difícil que això pugui continuar, perquè té unes despeses, té... I en el seu moment, per exemple, com a Ajuntament vam estar intentant involucrar a la Diputació amb això, perquè, entre altres coses, està dins del Parc de Serralada Marina, per tant, en aquí també podia haver un lligam que li encaixés a la Diputació, i una combinació també d'espais naturals i una activitat natural, cultural i religiosa que podia encaixar. També teniu tota l'activitat d'horts. Vull dir que era... Bueno, hi havia un discurs... Bueno, i a més, després, clar, els accessos i tot també depenien del parc. Bueno, era un tema que havíem estat parlant molt. Que l'Ajuntament pugui fer alguna cosa... A veure, en aquells moments no hi havia un duro. ¿Vale? I per tant havíem d'anar buscant, i en aquell moment doncs no va sortir. La Diputació va prioritzar, i abans ho comentàvem, va prioritzar i va comprar Sant Miquel del Fai. Va invertir, ja no li quedaven més diners per invertir en una altra banda. Per tant, per mi tot això positiu. Ara en aquests moments no hi ha un problema de diners a l'Ajuntament, per tant, si volen fer-ho, poden. Per mi aquí, perfecte. Ara, quan ja ha començat a sortir el tema de parc temàtic i el no sé què, a mi és aquí on em comença a esgarrifar la cosa. És a dir, totalment d'acord amb que es faci això, ara s'ha de fer un projecte seriós, no s'ha d'inventar la sopa d'all, és a dir, ja fa molt de temps que s'està fent molta activitat, que evidentment amb els recursos que hi ha, que són els que són, però jo convido tothom a anar a fer una visita guiada, a anar a un concert, a anar a qualsevol de les activitats que es fan a Sant Jeroni, que bé, jo cada vegada que he anat m'han semblat fantàstiques. Pues, coi, això s'ha de potenciar i, en tot cas, millorar i fer un espai expositiu. Però, clar, jo és que quan vaig sentir parc temàtic, a mi em van agafar tots els mals.
5: Núria.
7: Sí, no? Jo coincideixo amb tothom, és a dir, al final, el que dèiem, el que és important és que es quedi a Badalona en mans públiques, és a dir, que sigui patrimoni, doncs això, no?, públic per tothom, accessible a tothom, i que és això, que no acabi amb, doncs, el que ningú vol, no?, en mans privades, que el projecte, doncs, després pot ser, no?, molt, molt, molt diferent. El que sí, jo no sé si parc temàtic, o sigui, ja sé que ha sortit diverses vegades el tema de parc temàtic, jo entenc que això ha de ser un projecte serio, i jo crec que també tots coincidim en que si es fa un museu, si es fa una part dedicada a la història, doncs serà amb un rigor històric, serà amb un comitè d'experts que seran els que assessoraran de com s'ha d'enfocar un museu sobre el descobriment, o com li volem dir al descobriment d'Amèrica, i per tant jo crec que tindrà rigor, està clar, no serà un portaventura, vaja, o sigui, serà alguna cosa molt més sèrio que això.
5: Roger?
10: Bueno, jo, d'acord amb tot el que han dit els companys de la taula, el que sí afegir, a mi el que em preocupa més és que veig una falta de compromís i de respecte històric, no? Respecte per allò històric que tenim a la ciutat, no? Tenim Calan del Cascava Trossos, la Torre Codina Cascava Trossos, les cases de Cal Arnús, que mare meva, jo si fos Arnús, si fos de la família Arnús, se'm crisparia, se'm posaria la pell de gallina a veure, no?, com l'Ajuntament està cuidant allò que era de la meva família. I a mi això, doncs em fa por, no? Perquè es deixi que es caiguen runes, doncs millor que estiguin mans privades, no? Si realment hi ha un compromís real i un projecte seriós de mantenir aquella essència històrica del monestir, doncs endavant, i tant que sí, no? A part, són edificis que requereixen, com deia la Mercè, una inversió molt elevada en conservació, i que al final és una joia de la ciutat que l'hem de cuidar i l'hem de mantenir.
6: A veure, jo, el risc de mans privades, o sigui, hi ha molts diners a gastar-se a Sant Jeroni. Jo recordo, vull dir, anava fent les restauracions, que era ara el capitell del no sé què, aquest any hem fet.
10: Fascicles, no? Clar,
7: a poc a poc, clar, sí, amb els recursos limitats.
6: Clar, la degradació és molt més gran que el que pots anar fent. Això per una banda, per tant, tens el risc de degradació, i després tens el risc de que, clar, un privat vol un rendiment d'aquell immoble. I aquí, en determinats llocs, doncs es generen tensions, perquè es volen posar activitats que segurament són incompatibles amb la situació que hi ha, perquè, a veure, Sant Jeroni no podrà ser mai un espai molt visitat, perquè els accessos són els que són, els llocs per aparcar són els que són. Per tant, és una cosa per un accés reduït, unes quantes no visites, doncs 30 persones el diumenge. No? Sí. Clar, aleshores, aquí doncs, moltes vegades hi ha hagut algunes iniciatives que s'han plantejat des de la banda privada, legítimes per rentabilitzar allò, però que des de la part pública s'ha de dir que no, però també s'ha de donar una sortida. Per tant, el fet de que passi a ser públic, jo crec que és correcte.
8: El Roger parlava de l'essència. L'essència en allà és el repòs, eh? O sigui, són les cel·les que hi ha destinades a que la gent pugui practicar el silenci. Això ja sabem que els caps de setmana és pràcticament impossible, però entre setmana no. Ara, si és un parc temàtic, adéu-siau, silenci, perquè clar...
5: S'ha acabat el repòs. Que recordo que em vas fer una visita guiada, Jaume, un dia que vaig anar a fer un reportatge al repòs, amb aquelles cel·les, com aïllats, ahir envoltats de natura, deu valer molt la pena, no, aquests retirs.
8: I ve molta gent, per tant, allà, i gent de la ciutat, el que passa que ara no podem dir noms perquè és una cosa molt, molt personal, no? Però deixen testimonis escrits que realment veus que fa un bé a les persones fer una aturada.
6: I després també teníeu l'arxiu
8: del bisbe Carrera,
6: no? Que el va...
8: L'arxiu i la biblioteca del bisbe Joan Carrera estan allà.
6: Vull dir
7: que a veure... Sí, té un patrimoni incalculable, sí, sí.
5: De fet, abans que parlàvem d'aquesta restauració que heu anat fent mica en mica del monestir, xifreu en 16 milions d'euros l'actuació total que s'hauria de fer.
8: Això és una quantitat que ha sonat, però no la tinc comptabilitzada, però es havia dit això. L'última intervenció que s'ha fet, que s'està fent encara, són les mènsules, els retrats que hi ha al claustre, que és una galeria de personatges impressionant del segle XV. La Sílvia Marimont, que és la restauradora, està fent molt bon criteri. Tota intervenció és reversible, vull dir, no es vol fer cap fals, cap fake, però realment, o sigui, en aquest moment el monestir està preservat de la ruïna, no cau. Això és molt important. I això és degut a que sempre hi ha viscut gent. Perquè, per exemple, Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, on ara hi ha la residència, l'hospital, va quedar abandonat i no queda pedra sobre pedra. Queda una associació d'amics que intenta recuperar les pedres, però... o sigui que Sant Jeroni, el secret ha estat això, un lloc que es mantingui vida. Perquè és això, ho comprem, però després com es gestiona? Queda tancat, com en altres edificis històrics que heu citat.
5: Hi ha alguna actuació d'urgència pel que fa a la rehabilitació que caldria prioritzar?
8: Bé, jo crec que sobretot el camí de dalt, el camí de la Serreta, el que anomenem, el que corren tanta gent o passen tantes bicicletes, hauria de tornar a la seva alçada original. La qual cosa la façana respiraria i segurament s'hauria de desviar l'accés perquè tant pas de gent tan a prop i quan passa, per exemple, una màquina per aplanar el terreny, tota l'estructura trontolla. O sigui, aquí hauria d'haver una franja de protecció pel camí nord.
5: Realment passa molta gent per allà.
8: Molta gent, a tota hora.
6: Però aquesta sí que és una actuació que podria assumir la Diputació, segurament.
8: Doncs mira.
6: Perquè el manteniment dels camins...
7: Sí, alguna gran part són de la Diputació de Barcelona, sí, sí.
8: Perfecte.
5: Ara, Roger, que feies referència a Cal Arnús, també, a l'estat d'altres edificis, teniu aquí una piulada que va fer Defensem Cal Arnús, que és els actes vandàlics que va patir l'anomenada Torre del Rellotge. Aquí veiem l'estat actual.
10: Una altra joia de la ciutat.
5: Joia que es troba en aquest estat. Aquesta piulada és del 12 de setembre. Aquests indicadors, el termòmetre, tot fet malbé, el vidre i també pintades a la porta. És una torre meteorològica, recordem-ho, de finals del segle XIX, fa anys que pateix aquests actes vandàlics, patrimoni històric de la ciutat, que és propietat de l'Ajuntament. Núria, no sé si preveieu fer alguna actuació.
7: Sí, de fet estem fent el contracte per reparar. Clar, tot això són... al ser el Cal Arnús un bé d'interès cultural, vecín, s'ha hagut de fer el projecte de recuperació del vandalisme i s'ha hagut de passar per la Generalitat, l'ha hagut de validar i ara que ja el tenim autoritzat, doncs ara procedirem a contractar-ho. Tenim ja els pressupostos per tirar-ho endavant. Però clar, tot això és lent. Al final, tot el que tingui un cert interès cultural, doncs ha de passar diversos filtres, s'ha de fer amb molta cura, o sigui, ens hem hagut d'assessorar novament amb el museu per veure també qui és una persona especialitzada en fer aquest tipus de treballs, i ja queden pocs, perquè realment la gent que és tan, un treball tan, tan específic, tan manual, tan artesanal, doncs no queden tants persones que el puguin fer. Per tant, no és fàcil també trobar el proveïdor, ja el tenim, i jo crec que ara ja en una setmana sí que ho podrem tirar endavant.
5: No sé si hi ha...
6: No, que en el seu moment, o sigui, a veure, els instruments meteorològics sí, t'havien de fer les peces
7: sí, sí,
6: de
7: tota mida. Sí, perquè... sí, és que és no, molt...
6: No, sí, no, no,
7: no és fàcil
6: trobar. Es trencava
7: trobar,
6: el tub sí, de, totalment, del sí, sí, termòmetre sí. I s'havia d'anar a encarregar allò sí. Perquè...
5: No, I fer no, trobar recanvis ja és molt complicat.
7: No, n'hi ha. S'ha de fer, el que diu la Mercè, s'ha de fer tot a mà i, a més, persones especialitzades que ho sàpiguen fer. I aquests vidres són delicats, també mirarem de reforçar-los, però tot i així també, al final, la pena és que dediques molt de temps a restaurar aquestes coses i al final, igual al cap de dos dies, tornen a vandalitzar-ho. És molt trist que la gent, no sé, s'obsessioni amb aquest tipus de patrimoni que és tan valuós per la ciutat i que al final costa diners a tots, restaurar-ho de nou.
5: No sé si, ja que hi ha previst aquest desplegament d'aquesta xarxa de càmeres de videovigilància, 615 en total, no sé si preveieu que punts com aquest, on els actes vandàlics són constants, a instal·lar aquest tipus de càmeres.
7: Jo ara desconec els punts, Suposo que sí que està demanat perquè històricament ja havia tingut també seguretat que l'Arnús ja havia tingut també càmeres, o sigui que jo entenc que sí, però no ho sé, no te sabria avançar els 600 punts de control.
5: De fet, també hi ha punts com el pont del Xiclet, aquí que trobem el pont d'en Felip i d'en Roses, que l'ascensor també està espaiat, el vandalitzen. Sí que és cert que ja indica que hi ha càmeres de videovigilància, desconec si estan operatives, però potser sí, no, en aquests punts així per reforçar i prevenir aquests actes.
7: Clar.
5: Com ho valoreu, Jaume, aquests actes vandàlics contra el patrimoni?
8: Aquests actes vandàlics tenen les seves arrels, sempre penses bé. Darrere d'una intervenció així... És a dir, aquí, per exemple, amb el tema dels grafits, no? Saps que els grafits, doncs, envaeixen monuments, no? Penso ara en l'església de Sant Francesc d'Assís de Bufalà, no? Està absolutament plena de grafits, no? És a dir, l'únic camí que es troba, doncs, és buscar un professional, no?, que faci un grafit i aleshores això ja detura. Però quin és el clam dels grafiters? O sigui, darrere d'un grafiter hi ha tota una problemàtica moltes vegades, no?, una protesta social, un llenguatge, un còdic, no?, és a dir, jo crec que hem de aprofundir en això. És a dir, naturalment, tot el que puguem fer per preservar és importantíssim, no? Però també hem d'anar a les causes.
5: Mercè?
6: Sí, sí, el que passa que a vegades aquesta violència gratuïta o així a mi em costa d'entendre. Perquè, ostres, no sé, hi ha coses que les pots canalitzar de moltes altres maneres. Destrossar el que és el bé públic em costa. I a veure, i distingeixo... un grafit que a veure, et pot agradar més o menys i tal, però bueno, és reversible i el pots pintar d'algú que trenqui un banc, que trenqui algo que és patrimoni, o sigui la voluntat de destrossar va més enllà, no? I això a mi em costa d'entendre.
10: Sí, bueno, aquí igual fa un debat més profund, no? De que, no és un problema que solucionarem en càmeres, que igual hem de reflexionar, igual la cosa ve de l'escola, de l'educació, dels pares, de les famílies, vull dir que al final és complexa, càmera sí, és un element més de seguretat, però vaja, també necessitarem més guàrdies perquè vigilin aquestes càmeres, necessitarem, en fi, molta infraestructura que espero...
8: Per exemple, a les places dures està comprovat que no s'hi seuen ni ancians ni criatures, que hi ha, perquè és un escenari de patinets o... Així, no? És a dir, que és molt important que les places tinguin elements verds, no? Exemple.
10: Sí, sí.
8: Això s'ha estudiat.
5: Molt bé, doncs canviem de tema en aquests darrers minuts de tertúlia que ens queden i ara posem el focus en la salut, perquè ha nascut el Consorci Oncològic Integral Nord de Catalunya, que és una aliança entre institucions sanitàries i de recerca que vol coordinar l'atenció, la investigació, la innovació i també la docència en l'àmbit del càncer. Una iniciativa que té una dimensió territorial molt important perquè aspira a donar servei a prop de 2 milions de persones. Per a Badalona és especialment rellevant perquè hi participa l'entorn de l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'ICO, l'Institut Català d'Oncologia, i la proposta busca sumar recursos i coneixement per situar aquest territori en l'àmbit de la excel·lència oncològica. I aquí podem obrir el debat, no?, sobre què pot representar aquesta nova estructura per als pacients i per al paper de Badalona dins aquest mapa sanitari català, no? Si us sembla, escoltem el Ricard Messia, que és un col·leg mèdic, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'ICO Badalona, que serà el director d'aquest consorci oncològic.
15: Això es crea amb la finalitat de millorar la qualitat assistencial, de recerca i també la formació, tant interna com la que fem docent a la resta de professionals i també cap als pacients. Millorar en el treball multidisciplinar, crear una sèrie d'indicadors de qualitat, avaluar-los i a la vegada que serveixi aquests indicadors per fer el millor pla de millora de la qualitat assistencial i de recerca.
5: Mercè, comencem per tu. Què pot aportar, no?, aquesta unió d'hospitals, centres de recerca, perquè treballin de forma coordinada? Una notícia positiva.
6: Home, per mi la coordinació i el fet d'ajuntar esforços amb aquest tema i amb qualsevol altre, crec que és positiu. O sigui, sempre crec que allò de que la unió fa la força, doncs que això, evidentment, pot ser molt positiu. En aquí, no sé si està contemplat, però en el discurs aquest ho he trobat a faltar. A mi m'hi falta BCA, perquè al final aquí a Badalona, o sigui, i l'atenció primària, perquè moltes coses comencen a l'atenció primària, i aquí a Badalona tenim una situació diferent d'altres ciutats, perquè tenim uns CAPs que depenen de l'ICS, uns altres CAPs que depenen del BCA, i aquí a vegades jo sí que he notat a faltar una certa coordinació entre les dues estructures, perquè si ets d'un i vas a l'altre, bueno, a vegades tens una mica de... Però bueno, a mi m'agradaria que això arribés també a l'atenció primària, i ja no et dic a la part de prevenció, perquè jo recordo en el seu moment també els CAPs feien tota una feina de prevenció, que aquí jo crec que això és molt important també, doncs que al final això es vagi extenent, però d'entrada perfecte. I a veure, i Badalona és un pol en aquest sentit que té tota la rellevància del món, i tens la universitat, tens Can Ruti, tens instituts de recerca, vull dir que en aquest sentit estem molt ben posicionats.
5: Jaume?
8: Jo crec que és una gran notícia, perquè naturalment la paraula càncer espanta molt, i quan veus que doncs, hi ha càncer infantil, càncer juvenil, càncer... que cada vegada més es va trobant els cognoms del càncer, no? Cada vegada més es va coneixent la malaltia, cada vegada més doncs, es va veient com combatre-la, com prevenir-la, encara que falti potser més divulgació de la prevenció, no? Com deies, Mercè, però vull dir, jo crec que una coordinació en aquest camp és fonamental i que serà molt ben rebuda per la ciutadania.
10: No hi traurà pit, no, al final, que això ho tinguem a casa, que diguem
6: sí,
10: un dels hospitals referent a nivell de país, vull dir, sempre és una bona notícia, és molt positiu.
7: Sí, sí, Maria. Totalment. Jo subscric tot el que han dit els companys, està clar que és una iniciativa superimportant, això, d'aprofitar les sinergies de tothom, sobretot en temes de recerca, que és on doncs, hem de seguir fent recerca, perquè doncs, encara no tenim, no, la solució a tot els tipus de càncer ni tot el que hi ha, i això, que col·labori diferents entitats, no, i que també hi hagi el recolzament de l'Ajuntament, que sempre està recolzant doncs, tot el campus Can Ruti que hi ha dalt, doncs és superimportant. O sigui, aquestes aliances són positives, o sigui, són, bueno, incrementant tot exponencialment.
8: Cal millorar els accessos a Can Ruti,
7: bueno,
8: de tota manera.
7: Sí,
8: aquesta
7: sí,
8: és una assignatura pendent, perquè ara agafes el cotxe i ara no hi pots arribar, a aparcar.
5: Dimecres, demà, tindrem amb nosaltres la delegada del Govern de la Generalitat, la Pilar Díaz, aquí al Badalona Matí. Tindrem ocasió d'entrevistar-la i li preguntarem també per aquests accessos a Can Ruti, el perllongament de la L1, veurem si hi ha novetats al respecte entre aquests i d'altres temes. Ens queda molt poc temps, però vull aprofitar encara per treure un altre tema, amb una pinzellada així de cadascú, a veure què penseu, perquè acabem una proposta que arriba de Barcelona, però que ens permet fer-nos una pregunta molt local, si pot tenir futur aquí a Badalona. Barcelona prepara una xarxa de supermercats assequibles, és un projecte inspirat en una iniciativa que prepara Nova York, que preveu començar en establiments pilot, que ofereixin productes d'alimentació a preus assequibles, especialment en aquelles zones on hi ha dificultats d'accés a determinats productes o poca oferta comercial. Què busca aquesta proposta? Doncs combinar espais municipals amb una gestió vinculada al tercer sector. Serien una mena de supermercats públics. Com ho veieu, això? Sabem que la cistella de la compra està molt cara, però aquesta seria una bona idea, podria tenir aplicació aquí a Badalona, com ho veieu?
10: A veure, és un pilot, no?
5: Sí.
10: Que s'arrencarà a Barcelona, l'ha anunciat l'alcalde, el Jaume Collboni, amb l'alcalde de Nova York. Bueno, a Nova York n'estan fent un cada, o no sé quants, cada dos mesos, i ja en porten uns quants. Jo crec que és una bona iniciativa també per fomentar el tercer sector i també doncs, per què no, no? Perquè els supermercats convencionals també es posin les piles, no? A l'haver-hi més competència, i crec que assegurar doncs, un preu adequat d'alguns aliments doncs, pot afavorir reduir la desigualtat. Crec que és molt positiu.
5: Una pinzellada, un titular cadascú sobre aquest tema, perquè ens queda un minut gairebé.
7: Cal veure això com funcionarà. Jo crec que és pilot i s'ha de veure doncs això, no? Si tindrà algun efecte positiu o serà, bueno, doncs això, que fins a on pot arribar, no? aquesta iniciativa.
5: Jaume?
8: Juntament amb això, no ho sé, no desconec, però jo crec que cap potencial, que abans en dèiem el Colmado. Us en recordeu del Colmado?
7: Sí, sí,
8: això era, bueno, juntament amb les grans superfícies, amb els supermercats, aquest petit establiment, que no és exactament un paqui, i el Colmado a Catalunya tenia molt d'entrada.
5: Mercè?
6: Jo crec que el titular queda molt bé, no sé si és la millor forma, perquè a vegades també a través de serveis socials hi havia bons per comprar, sí, i bueno, s'hauria de veure com és més òptim.
5: Veurem com evoluciona aquest projecte, sí. En parlarem. Gràcies a la Núria Santos, en Roger Espila, Mercè Rius i en Jaume Aymar per ser amb nosaltres avui aquí a la tertúlia del Badalona Matí. Ens acomiadem dels telespectadors de televisió de Badalona, i com sempre el Badalona Matí continua fins a les 12 del migdia en directe a Ràdio Ciutat. Fins ara!
16: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
1: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
2: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
3: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
2: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
3: I a Ràdio Ciutat de Badalona, els dimecres a 8:15.
4: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.

0: Aquest era l'ambient que respirava ahir a la plaça de la Vila durant la celebració de la Supercopa a l'Ajuntament.
1: Badalona Matí. L'actualitat de la ciutat en uns minuts.
0: Una tarda que va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta ambició de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó el suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provítola, l'MVP, i Ricky Rubio van posar el focus en l'exigència de l'elit i en la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter verd i negre.
2: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar de lo que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
3: Es como si no hubiesen pasado 7 años. Y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta. Fue increíble el Olímpic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso. Que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo.
0: Passen 2 minuts de les 10 del matí. Repassem altres titulars de la jornada.
1: Badalona Matí.
0: La programació especial del cap de setmana a Televisió de Badalona amb el seguiment de la Supercopa ha aconseguit una audiència de 73.800 espectadors a més de 530.000 visualitzacions a les xarxes socials. Tuti García.
4: Sí, Badalona Comunicació també es va bolcar i ho dèiem amb la celebració de la Supercopa i va aturar la seva programació habitual amb un programa especial que va permetre viure en primera fila la festa dels supercampions.
0: Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona es van unir en una emissió conjunta des de la plaça de la Vila. I precisament els treballs de la segona fase de pacificació de Francesc Layret que s'havien d'iniciar ahir dilluns s'han endarrerit a causa de la celebració del títol de la penya a la Supercopa.
4: Els operaris ja han començat a retirar semàfors i alguns elements de senyalització, però les actuacions a maquinària pesant començaran previsiblement demà dimecres.
0: Les obres també inclouran l'enderroc del Bar Serra i la modificació de l'ordenança que regula les façanes i terrasses dels establiments per unificar la seva estètica. Així ho ha explicat Xavier García Albiol.
5: Això no vol dir que un cop sigui aprovada l'ordenança obligarem el dia següent a seguir els paràmetres que marcarem. No. Donarem un període transitori ampli a aquells doncs, que de moment no, estan, no tenen una afectació d'obres, però sí que a Francesc Layret allà ja començarem amb un grau d'exigència important.
0: L'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes.
4: Serà aleshores el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Aquest dilluns l'alcalde ha visitat l'obra acompanyat del responsable del projecte per conèixer l'estat de l'actuació. Tot i que la remodelació avança a bon ritme, la infraestructura no estarà oberta al públic aquesta tardor.
0: La col·locació de les pilones que han de subjectar la plataforma final ha estat més complicada del previst, segons han explicat els responsables del projecte. L'alcalde confia que l'actuació estigui a acabada abans de finals d'any.
5: Jo crec que una mica més tard, tampoc ja no ve d'un mes ni de dos, no? Jo vull que l'obra acabi bé, hem estat 6 anys esperant, si res es torça, que es pot torçar, però si res es torça, doncs probablement abans de final d'any el pont el puguem inaugurar.
0: El líder d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès, manifesta les ganes de continuar treballant per la ciutat i donar a conèixer els projectes de la formació d'aquí i fins a les eleccions municipals del 2027.
4: I no tant parlar de l'alcalde Xavier García Albiol, ha dit davant la polèmica que ha generat l'acte d'inici de curs dels populars d'aquest diumenge des d'Esquerra. Afirmen que no respecten, l'acció política que fan els altres grups de l'Ajuntament, però no comparteixen l'estratègia que han seguit Guanyem i Badalona en Comú.
0: Aquestes dues formacions han portat el cas en qüestió a antifrau, segons Montornès, sense evidències fermes.
6: No podem anar a antifrau cada 2x3 sense tenir uns indicis sòlids. I era obvi que un acte del Partit Popular el paga el Partit Popular, però Esquerra Republicana sí que estaven preocupats per altres coses. Per exemple, si han pagat les taxes que s'està demanant a tothom, si se'ls ha demanat a tots els policlins, com estan demanat a tots els actes, inclús quan organitzen associacions de veïns, si no han fet servir escrupolosament res que sigui de l'Ajuntament, tot això. Com que nosaltres volíem saber-ho, què vam fer? Vam registrar una pregunta escrita perquè ens responguin. I en funció del que ens responguin, nosaltres prendrem les accions que considerem.
0: El secretari general del Partit Popular de Catalunya, el badaloní Juan Fernández, assegura que l'acte que la formació va celebrar a Badalona diumenge demostra que els populars estan a disposició de competir a Catalunya perquè el territori esdevingui la palanca de canvi a l'Estat.
4: Fernández considera la Festa de les Migues de diumenge, que va comptar amb la presència de Núñez Feijóo, que va deixar palès que una part dels catalans vol passar pàgina i apostar per una alternativa de govern.
0: Per a Fernández, el repte ara és traduir el suport ciutadà en vots als comicis.
7: Ayer no fue solamente un acto del Partido Popular, no fue un acto encapsulado como el del Partido Socialista. Fue la expresión de una realidad que cada día es más evidente. Hay muchos catalanes que quieren pasar página, que quieren una alternativa y que quieren un gobierno que vuelva a ocuparse de sus problemas. Ahora hay que transformar ese apoyo masivo de ayer en votos en las urnas.
0: Neix el Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya, una aliança entre diferents centres de recerca que donarà cobertura a 2 milions de persones de la regió metropolitana Nord i Girona.
4: Aquest nou organisme sorgeix amb el compromís d'oferir una atenció oncològica més coordinada, equitativa i d'excel·lència. L'oncòleg mèdic Ricard Messia, cap de Servei d'Oncologia Mèdica de l'ICO a Badalona, en serà el seu director. L'escoltem.
8: Això es crea amb la finalitat de millorar la qualitat assistencial, de recerca i també la formació tant interna com la que fem docent a la resta de professionals i també cap als pacients. Millorar en el treball multidisciplinar, crear una sèrie d'indicadors de qualitat, avaluar-los i a la vegada que serveixi aquests indicadors per fer el millor pla de millora de la qualitat assistencial i de recerca.
0: En el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer, celebrat aquest dilluns, la Fundació Catalunya La Pedrera ha tret al carrer les seves activitats habituals amb què ajuda els usuaris a reforçar les capacitats cognitives.
4: A Badalona, la Fundació té 270 usuaris repartits entre els dos centres, el de Llefià i el del centre. Cada usuari té un pla individualitzat segons les seves necessitats que determina les activitats en què participa.
0: Escoltem la coordinadora de l'espai, Natàlia Reverte.
9: A partir del seu diagnòstic, història de la vida, d'interessos, doncs posem uns objectius a treballar amb ells, vale? Tot l'equip, els psicòlegs, els fisioterapeutes, els tècnics i també jo com a coordinadora. Llavors, a partir d'aquí, aquesta persona s'adreça a un grup, perquè totes les activitats que fem, les fem en grup.
0: En plana cultural, us expliquem que s'han esgotat les entrades pel pròxim 11 d'octubre per a les visites guiades a l'espai Termes de Cumanus.
4: Els itineraris que donaran a conèixer el patrimoni de Badalona formen part de les propostes emmarcades dins les Jornades Europees de Patrimoni.
0: Es podran visitar les restes de la ciutat romana de Bétulo, com les termes, els carrers propers al fòrum i les restes arqueològiques recuperades al territori. I en esports, Nil Balló ha rebut el reconeixement de l'Ajuntament de Badalona després de proclamar-se campió del món de trial.
4: El jove de només 14 anys va penjar-se la medalla d'or en la categoria sub-14 als Jocs Mundials de la Joventut que es van celebrar el juliol a Suïssa.
0: L'esportista s'ha mostrat orgullós de la feina feta l'últim any i espera aconseguir més títols i arribar a la categoria d'elit.
10: Fa uns anys no era el millor de la meva edat, però bueno, ara ja durant aquest any he millorat molt, també he entrenat molt i he pogut aquest any guanyar. De moment m'agradaria seguir fent el mateix esport i arribar al nivell de l'elit i doncs, guanyar algun campionat del món allà en aquella categoria.
0: Les lesions en aquest començament de temporada són un veritable mal de cap pel Club de Futbol Badalona, que ja ha patit dos contratemps importants de llarga durada durant aquest començament de curs.
4: A la baixa ja coneguda del partit de Copa Federació de Toni La Rosa se li suma des de diumenge passat la del davanter Pepe Bonilla, que després de marcar el camp del Vilassar es va haver de retirar lesionat i estarà de baixa durant uns 3 mesos.
0: La Rosa reconeixia que no ha pogut evitar passar pel quiròfan per resoldre la lesió que pateix de lligaments creuats.
11: Bueno, una llàstima perquè al final és una lesió complicada i dura i sobretot llarga, però bueno, crec que ho afronto amb molta possibilitat, amb molt fort de ment i sobretot amb l'ajuda dels companys, dels meus i ja està, tornaré més fort i ja està, aprendre també d'aquest repte que em tocava ara i ja està, avui els companys des de fora.
1: Badalona Matí, 94.4.
0: I fora de Badalona es notícia que el govern espanyol treu ferro a les crides que circulen aquests dies per les xarxes animant a una nova entrada massiva a Ceuta aquest dimecres. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, diu que les crides a una nova entrada no estan calant, però que hi estan treballant amb el Marroc.
4: I el Tribunal Constitucional aborda avui dimarts el primer recurs contra la decisió del Suprem de no aplicar l'amnistia a la malversació. La decisió que adoptin els magistrats el 6 d'octubre pot portar Llarena a aixecar l'ordre de detenció a Puigdemont.
0: El jutge Peinado envia a judici oral amb jurat popular Begoña Gómez. El magistrat conclou la seva instrucció i la dona de Pedro Sánchez serà jutjada per les acusacions de tràfic d'influències i malversació. Considera que la seva carrera va fer un salt qualitatiu el 2020.
4: I neix Trump TV. La Casa Blanca emet en bucle discursos passats i actuals del president davant la plantada dels mitjans que es neguen a informar sobre el govern. La premsa nord-americana es solidaritza així amb la CNN, el mitjà MS9 i el diari Politico, vetats per Donald Trump.
0: Tenim ara mateix una temperatura de 24 graus a Badalona i és el moment de connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia, un dimarts de temps molt tranquil una altra vegada a les comarques metropolitanes. Podem dir que el matí, a més, està despertant més suau que ahir, en molts casos, tant a cotes elevades, per exemple, de les muntanyes de la... del massís de Montserrat o també cap a Sant Llorenç del Munt i també a Arran de Mar, estem ja voltant els 25 graus. Per tant, per ser un 22 de setembre, déu-n'hi-do, una situació molt tranquil·la. Per tant, les festes de la Mercè, en el cas de Barcelona, que s'aniran desenvolupant sense cap mena de pluja, i aquesta tarda amb una temperatura una miqueta més baixa que la d'ahir, però encara alta per les dates. Estarem parlant de 30-31 graus a molta facilitat, per exemple, a moltes viles del Llobregat, viles del Vallès, viles del Penedès. Avui, amb l'aparició d'alguns núvols que simplement seran decoratius al llarg d'aquest migdia i d'aquesta tarda, una mica més freqüents, però res que faci pensar en pluja. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Moment de conèixer l'estat de la xarxa viària. Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bon dia.
13: Hola, bon dia. Situació normalitzada ja a la C31, l'autopista del Maresme, a Badalona, per anar cap a Barcelona. També trànsit fluid a la Pota Nord, a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, en sentit sud. A la C58, en canvi, hi ha retencions encara de Montcada i Reixac, a l'11 de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C35 hi ha un carril tallat a Vidreres, en sentit platges, per un accident, i això provoca intensitat. També trànsit intens a l'AP7, a Barberà del Vallès, en sentit sud. A l'A2 hi ha intensitat entre Sant Feliu i Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. A la B23 hi ha trams de retenció de Molins de Rei a Barcelona. A la C31, lentitud i aturades a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. I un cop a Barcelona, a la Ronda Dalt, la B20, hi ha retencions de Pedralbes de

0: Està en sentit Montgat.
1: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí. 94.4.
2: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
4: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
5: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
6: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
5: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
6: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
1: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
0: És un quart i un minut d'11. Seguim en directe aquí al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona. La dimissió del gerent de l'Ajuntament de Badalona, Jofre Clofent, ha tornat a posar el focus en el funcionament intern del consistori, especialment en la situació de la plantilla municipal. Clofent va arribar el maig del 2024 amb l'encàrrec de modernitzar l'administració, reorganitzar les càrregues de treball i detectar quins departaments necessitaven més personal. Ara, 2 anys i 4 mesos després, deixa el càrrec. El govern municipal defensa la feina feta, mentre que els sindicats consideren que els principals problemes de l'Ajuntament continuen sense resoldre's. En parlem de tot plegat avui al Badalona Matí amb en Jordi Magret, representant de la PSU, i en Pol Acózar, de Comissions Obreres. Bon dia a tots dos.
7: Bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Comencem per la notícia que coneixíem la setmana passada, aquesta dimissió de Jofre Clofent. Us va sorprendre? Era una sortida esperada dins de l'Ajuntament? Jordi?
8: Doncs no ens va sorprendre. En si hi havia molts indicadors que ens deien que aquest senyor havia perdut d'una forma o altra la confiança amb el govern i, per tant, creiem que un moment o altre seria substituït o que no continuï la legislatura que ve. Per tant, hem precipitat una cosa que es veia clarament que no confiava ni a la confiança del govern ni en molts treballadors de l'Ajuntament i que al final la seva gestió estava sent clarament incorrecta o incapacitada o que no havia donat els fruits que s'havia pensat que havien de donar.
0: Pol?
9: Bé, no, sorpresa cap, perquè realment és una constant des de l'inici d'aquest mandat la divisió de personal. Recordem que el mandat va començar amb la dimissió del director de Recursos Humans, proseguit amb la dimissió de diferents directius de diferents ens municipals, i aquesta dimissió només deixa entreveure el que és una constant, que és que els professionals de l'Ajuntament de Badalona marxen, ja sigui per les males condicions laborals, pel col·lapse intern, per la desorganització, per la ingerència política de l'actual govern, o perquè senzillament no han encaixat en l'organització amb el desgavell intern que comporta.
0: El govern parla d'una sortida acordada i fa un balanç positiu de la seva etapa, ara ho comentàvem. Quin balanç en feu vosaltres?
8: Doncs bueno, entenc que això és quelcom que s'ha de dir, perquè en dues parts deuen estar interessades en fer aquest acord de silenci, però la gestió del gerent ha sigut molt, molt deficient. Jo crec que la funció principal del gerent era diagnosticar i programar quins eren els problemes de l'Ajuntament i com solventar-los, i aquesta feina, que és la principal d'un gerent, que és el problema que portem arrastrat de fa 20 o 25 anys de l'Ajuntament, no s'ha fet, ni la va fer, ni va estar atent a ella, ni tenia cap solució per solventar aquests problemes. Cosa que per l'altre cantó tampoc són tan complicats. És un mal endèmic que jo penso que és absolutament solucionable, però el gerent que té aquesta funció no va ser capaç de fer-ho. Aquest crec que és el resum de pel qual no ha funcionat.
0: Pol, des de Comissions?
9: Bé, l'Ajuntament segueix paralitzat, segueix en col·lapse, i la gerència només és un exemple de la manca de projecte de l'actual govern i de la manca de compromís de compliment dels acords i de la vulneració de la regulació.

0: negociació col·lectiva, per exemple, amb els sindicats. Penseu que a principi de mandat es van signar un acord d'11 punts del qual no s'han complert cap. Podríem dir que amb una lectura generosa s'ha complert mig dels 11 punts. I realment no hi ha una voluntat política de reorganitzar l'Ajuntament, ni de modernitzar-lo, ni de tirar endavant els grans reptes interns que té l'Ajuntament, com per exemple la relació de llocs de treball. Per tant, jo no tinc prou coneixement per fer un judici de valor sobre la professionalitat o no del gerent, el que sí que tinc prou informació com per fer un judici de valor de la manca de compromís d'aquest govern amb el compliment dels seus mateixos compromisos.
1: Un dels grans problemes que assenyaleu és aquesta manca de personal. Quina és actualment la situació de la plantilla? En quins serveis hi ha més manca d'efectius?
2: Bueno, faig una petita observació del que comenta ell. Això és un leitmotiv que repeteix, que hi ha un pla de modernització que avui hem sentit que tots invoquen i diuen, el porto aquí, per cert, és un pla de modernització que es va començar a fer el 2019 i es va fer aprovar el 2022. I jo crec que no en té res de modernització. Sota la paraula modernització, ja el que sempre es demanava, que és que hi hagi una estabilització dels interins, que sí que es va fer, és l'únic punt que es va fer impulsat sobretot pel nostre sindicat. Hi ha un altre punt, que és el del teletreball, que també es va fer, i una sèrie d'altres punts, com són principalment la consideració per diferents factors d'arribar a un preu de pagament als treballadors que sigui acord amb la resta de l'àrea metropolitana. Per tant, quan parlem d'aquest superpla de modernització, no és res més que això, que dels tres punts essencials, dos estan fets i que un és el que manca per fer. Llavors, el diagnòstic és el següent, del meu punt de vista, que és que a l'Ajuntament, en comparació amb els altres municipis, i això és el que realment s'hauria de saber i s'hauria de fer i s'hauria de tindre clar, i que no veig enlloc, ni a oposició ni a govern, el que hauríem de tindre clar és que respecte a altres municipis com Terrassa i Sabadell, per posar exemples, o Hospitalet, hi ha 500 treballadors més que l'Ajuntament de Badalona. Aquest és el primer problema. I segona, el sou dels que estem aquí és un 25% per sota d'aquestes poblacions. Amb aquestes dues premisses, és impossible que s'executi el pressupost com volen fer un pressupost d'altres administracions. Aquest és el problema. I l'altre problema que hi ha és que això tampoc es dimensiona bé, perquè aquí porto una notació de fa pocs dies que va sortir publicat i estem amb un IBI per sota de la mitjana. O sigui, tampoc es recauda tot el que s'hauria de recaudar, desgraciadament, afortunadament. Jo entenc que això seria una situació de complicació perquè algun ciutadà hagi de pagar més. Però si ara està pagant per un servei que no es dona. Aquesta és la qüestió que hem d'entendre, perquè no es pot executar. Si cobren una miqueta més, però sí que es aconsegueix executar el 100% del que es va fer, potser sí que estarem contents. El problema és que ara paguem per res. Aquí es tracta de pagar una miqueta més i posar l'Ajuntament la gent necessària perquè s'executi correctament el pressupost i es faci la feina i es gastin tots els diners que hi ha. Aquest seria una miqueta el que no entenc com el gent no va veure i el que calia és refer aquests dos punts. Els 500 treballadors que ens faltaven i a la vegada un preu correcte en l'àrea metropolitana.
0: Sí, en línies generals, d'acord amb en Jordi sobre el tema de les condicions laborals, hi ha una dada que jo tinc diferent. Per exemple, l'Ajuntament de Terrassa té 900 treballadors més que l'Ajuntament de Badalona, tenint la mateixa ciutadania. Penso que és una dada molt eloqüent que posa de manifest la manca de personal endèmica que té aquest Ajuntament. Però no només és això, o sigui, tenim una constant de fuga de professionals. Per exemple, recentment, tots els candidats que havien aprovat una borsa de personal tècnic a l'Ajuntament han renunciat quan se'ls ha cridat per oferir-los un lloc de treball, perquè les condicions econòmiques i laborals, i perquè també hi ha la fama del consistori de desgavell intern, doncs no els hi compensaven. Jo penso que un ajuntament que pretengui atraure professionals ha d'oferir unes bones condicions laborals, ha de tenir un projecte clar i ha de permetre el desenvolupament professional dels treballadors. Perquè a l'hora de la veritat, totes aquestes mancances de personal no només afecten els funcionaris, el personal laboral que hi ha a l'ajuntament, afecten al final a la ciutadania i estem assistint allò que podríem anomenar una merdificació dels serveis públics de Badalona. Equipaments que es cauen a trossos, una persona per atendre tota la central telefònica de l'Ajuntament de Badalona durant diversos mesos. Ara hem doblat el personal a centraleta i tenim dues persones. 21 persones comptant plans d'ocupació i tota mena d'ajudes per atendre el servei d'atenció a la ciutadania. I al final això en què es nota? Doncs es nota en que, per exemple, hi ha un mes d'espera a l'atenció de serveis socials per la segona visita. O que diversos departaments de l'Ajuntament ni tan sols atenen telefònicament. Vull dir que hi ha un problema intern molt, molt greu i l'Ajuntament hauria de posar mesures d'urgència per corregir-lo. La idea que se'ns va vendre era que el gerent tindria aquesta funció. No ha estat així. Si la culpa és de la manca de professionalitat del gerent o no, insisteixo, no puc saber-ho, perquè no ha sigut una persona que treballi íntimament amb els sindicats i, per tant, no tenim una relació estreta amb ell. Els nostres interlocutors són altres, però el que sí que veiem és que tant per part de la regidoria de recursos humans com per part de, en general, de tot el govern, no hi ha una clara voluntat de modernitzar l'Ajuntament i s'ha fet una política municipal molt centrada en la imatge i en una maquinària constant d'avenç a la ciutat, que no som nosaltres qui ha de decidir la línia política de la ciutat, però sí que som nosaltres els qui tenim que alçar la veu quan veiem que l'organització municipal està fent aigües per tot arreu i que serveis molt bàsics de l'Ajuntament estan col·lapsant. Jo diria que, de fet, hi ha molts serveis d'aquest Ajuntament dels quals només queda la façana, perquè hi ha una porta amb un lletrero que posa servei de, però a dins no hi ha ningú. Vull dir, ens hem quedat sense atenció al consumidor, sense mediació, sense convivència, sense educació ambiental, sense participació ciutadana. Molts departaments estan sota mínims. Els centres cívics no fan res més que donar un espai a les entitats. Ja no hi ha projectes propis. I això ens passa en grapats de departaments d'aquest Ajuntament que s'han buidat de contingut i que tots els pocs recursos que l'Ajuntament ja tenia s'han destinat cap a d'altres àmbits que suposo jo que l'Ajuntament o el govern municipal deu veure com a més rentables a nivell electoral.
1: L'Ajuntament va assegurar que treballaria en una nova relació de llocs de treball, no? La RLT, després de dècades sense una revisió profunda. En quin punt es troba aquest procés?
2: Això és una cosa que quan es va començar en la negociació sindical, que va ser el 2024 o 25, no me'n recordo, que ens van dir que tranquils, que ho arreglaríem. Nosaltres vam ser un sindicat, l'únic sindicat que vam dir no, això no passarà. I arribem al desembre del 2026, ara, i no era res fet. Exactament ha passat això. O sigui, són coneixedors com funciona la casa, el diagnòstic és que això no funcionaria, no va funcionar, no s'ha fet res, ara hauria d'estar resolta i ni tan sols han començat. Què vam dir nosaltres? Aquest afrontament és molt gran, molt difícil, i cal fer abans una cosa prèvia més simple, que és que la que ja tenim, per molt miserable que sigui, amb la que ja tenim, intentem gestionar-la i posar-la al dia per pagar el que toca al treballador, que això ho podem fer-ho demà. En si, el gran objectiu del nostre sindicat, que és la PSU, és que a partir d'ara, i així l'hem del govern i hem calendaritzat, una sèrie de reunions perquè totes les fitxes descriptives de tot el personal de base es comencin a treballar i es comencin a equiparar. I en aquest any i el pròxim s'hauria d'arribar a assolir aquest objectiu. Aquí invoco o aprofito que tinc el sindicat Comissions per a veure si creiem que estem d'acord amb aquest diagnòstic, que és l'única eina possible real d'execució, i ens hauríem de posar d'acord tots els sindicats i fer una assemblea general de treballadors. També invoco perquè la segona assemblea general de treballadors que puguem fer l'octubre sigui conjunta, perquè aquest sigui el gran desafiament sindical contra l'empresa. O fan la RLT i la modifiquen i la posen al dia, o no ens en sortirem, perquè la gent se'n va perquè no cobra prou que toquen. Dos coses, la RLT per cobrar el que toca i els 500 que ens falten. 900 és Terrassa perquè no té organismes oficials. Si tenim organismes oficials, són aquests 500-600. No ens barallarem, ens en falten 500 o 600 o 900. Aquest és un gran acord sindical que haurien de posar amb un embat conjunt contra l'empresa. Els 500 tios que falten i el preu just per la gent que està treballant. Llavors podem començar a parlar de modernització realment de l'Ajuntament. Sense això no hi ha res a fer. Vingui qui vingui, faci el que faci.
0: Sí, totalment d'acord que la relació de llocs de treball és una eina fonamental per qui no ho conegui, els intrínculs de l'administració pública, per poder marcar les funcions dels treballadors i una part dels seus salaris, no?, en funció de les responsabilitats, les penositats i les càrregues de treball. I cal destacar que la relació de llocs de treball actual és dels anys 90. A meu exemple, dic que les funcions dels administratius, segons aquesta relació de llocs de treball, és la mecanografia. Penseu que quan es va fer ni tan sols hi havia una suite ofimàtica. Per tant, està completament obsoleta. Aquesta relació de llocs de treball s'ha de canviar i el govern es va comprometre a renovar-la completament abans del final del 2026. Penseu que es va contractar una empresa, i no és un contracte barat, precisament, perquè fes una diagnosi de la situació i de les mesures que calia prendre per tirar endavant aquesta relació de llocs de treball. Oficialment, als sindicats no se'ns ha proporcionat mai l'informe que va generar aquesta empresa de l'EF, aquesta consultoria, i per tant no hem tingut mai l'eina de treball que l'Ajuntament va pagar. Tampoc no s'ha iniciat la negociació d'aquest àmbit, i realment convindria fer una relació de llocs de treball, però el nostre acord, Comissions Obreres, quan vam signar el protocol d'acords amb l'actual govern, amb la regidoria, amb l'Eva Guillén, el que vam dir és que no només s'havia de fer una nova RLT, sinó que durant el 2024 i el 2025 s'havien de prendre mesures extraordinàries i urgents per corregir algunes de les fitxes de treball que s'han quedat més obsoletes i que fan que l'Ajuntament sigui menys competitiu. Al final no tenim ni les mesures urgents ni la renovació global de la relació de llocs de treball. I aquesta és una eina que ens falta i que sense la qual l'Ajuntament difícilment podrà avançar.
1: Estem gairebé fora de temps. Una última pregunta. Ara que Clufent ha marxat, no?, l'anterior gerent, el govern ha explicat que la intenció és tornar a convocar la plaça de gerent. Creieu que l'Ajuntament necessita realment aquesta figura o el problema no és qui ocupa la gerència, sinó com està estructurada l'organització municipal?
2: El problema és més profund. És quines persones van a parar aquests llocs de treball. O sigui, és indiferent com ho organitzis i indiferent si ho fas d'una manera o d'una altra. El problema al final és quina persona l'ocupa. En els processos de selecció que hi ha hagut de tots els directors fins ara, en el qual el senyor Clufent ha sigut el màxim director executor i que ha contractat ell, han sigut perquè jo volia, no perquè era el millor. Aquest és el gran problema. No s'ha fet una selecció ad hoc a ser el millor. I això els candidats ho saben i tampoc es presenten els bons. Per què et presentaràs en un concurs que saps que ja està predeterminat qui guanyarà? Per tant, s'ha confós l'alta direcció amb la reorganització i amb la capacitat d'elecció del perfil competencialment correcte. Llavors, això ha sigut un desastre. Sincerament, ha sigut un desastre. Deia ell, han dimitit molts. Ha dimitit tots els que el gerent va portar, perquè no han funcionat. O sigui, les persones que han dimitit són les que el gerent va portar, que a la vegada ell va fer fora després. Això també és una cosa que hem de diagnosticar d'aquest procés de gerència. I els tribunals era ell i altres dues persones, però manava ell. Això no pot ser. No pot ser. S'ha de seleccionar correctament. Independentment de l'organització, l'important són les persones.
1: Pol, molt breu.
0: Sí, Comissions Obreres sempre hem dit que a aquest Ajuntament li sobren caps i li falten mans. I insistim, evidentment algú ha de dirigir l'Ajuntament i el govern hauria de fer la seva part de direcció política, perquè no hi ha un projecte clar de ciutat, no hi ha un projecte que els departaments i els serveis sàpiguen realment cap a on estan avançant. I després fa falta una direcció tècnica. Però penseu que a l'Ajuntament hi ha més de 300 mandos. O sigui, d'una plantilla de 1.200 treballadors, una quarta part són mandos. Potser el que ens convindria és tenir uns mandos més capaços i una estructura organitzativa més eficient i amb més treballadors a la base per poder fer front als reptes que té aquesta ciutat, hi ha una atenció correcta a la ciutadania i hi ha uns serveis públics dignes.
2: No, un matís que m'ha donat important. El més important també és que es va confiar tot en gent exterior ningú de la casa. Això també és un error perquè no coneixien la casa. Jo crec que s'ha d'apostar per perfils de la casa, que es van denostar i es van condemnar a no trobar cap opció de comandament.
1: Molt bé, doncs Jordi Magret, de la PSU, i Pola Cózar, de Comissions Obreres, sindicats majoritaris a l'Ajuntament de Badalona. Moltes gràcies per venir avui aquí a l'estudi de Radio Ciutat. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Si ens convidiu, encantats de venir a explicar la nostra versió.
1: Molt bé, gràcies.
2: A tu, adiós.

0: 91.4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo!
4: Sense pròrrogues, el futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
5: Sense pròrrogues, cada dimarts a 8:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.
6: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
7: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
6: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
8: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
9: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
10: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
9: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
10: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.

0: 10 i 37 minuts, seguim aquí al 94.4, al Badalona Matí, i ara és el moment de la nostra secció amb la Perifèrica. Ens acompanya aquí als estudis en Ricard Vilaregut, de la Perifèrica. Què tal, Ricard, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Bon dia. I també a l'altre costat del telèfon tenim a la Sar, que és responsable del concurs de música de Badalona. Badalona, què tal, Sar? Bon dia a tu també.
2: Bon dia a tots, gràcies.
0: Molt bé, doncs comencem amb Ricard. Tornem després de l'estiu, la Perifèrica, amb les piles ben carregades i també amb moltes ganes, eh? I és que aquest últim trimestre de l'any ve carregat d'esdeveniments que ara ens explicaràs, a formacions, projectes nous i projectes que reprenen el fil. Explica'ns una mica, a veure, avui ens fas un primer tast del que s'acosta, perquè parlem de la Badacop.
1: La Badacop és la festa del cooperativisme de Badalona. Ja fa un temps que organitzem, i és un cop a l'any, doncs trobem totes les cooperatives, tant de cultura com no de cultura. Ens trobem aquest cop a Pompeu Fabra, a la pista de bàsquet, i allà el que fem durant el matí expliquem tot el que fem. Hi ha concerts d'altres esquivardesca, llavors hi ha parades, i és com mostrar tota la feina que fem durant l'any al món del cooperativisme, i per tant és la nostra festa major, diguéssim.
0: Dissabte 3 d'octubre?
1: 3 d'octubre pel matí.
0: De 10 a 2, eh?
1: De 10 a 2, tothom convidat, música i una sèrie de qüestions que anem fent tot el dia. Que la gent es passi i que els ensenyem què és el cooperativisme.
0: A més, també, a la pista de bàsquet de la plaça Pompeu Fabra, al llarg del matí hi haurà aquests concerts organitzats amb Mosaic, el programa de música en viu que impulseu des de la Perifèrica. Per tant, una gran cita, el 3 d'octubre. I continuem perquè el dijous passat, 17 de setembre, es va presentar oficialment la nova etapa de la BDN Comunalitat, oi? Un programa de dinamització social i econòmica dels barris de Badalona Sud.
1: Efectivament, és un programa que fa temps que funciona, que el que intentem és dinamitzar, en cas, no?, la zona de Sant Roc, Artigues i fins al Gorg que arribem, i és amb entitats socials del territori, que el que fan és això, dinamitzar, intentar, sobretot per la part empresarial, que hi hagi empreses, i fer... És un programa molt d'èxit també, que funciona bastant bé, i que la Generalitat ens acaba de renovar, i per tant, doncs, tenim un parell d'anys més, i el vam presentar a l'octubre, a la setmana passada.
0: De fet, és un programa que treballa de la mà de l'Ateneu i també de la Perifèrica. Aquesta comunalitat treballarà aquesta cultura comunitària. Una de les línies d'aquest eix és repetir el projecte Si els carrers parlessin, oi?
1: Efectivament, que va ser un dels projectes estrella, que és una representació teatral, que l'any passat, aquest any, el juny va ser, no?, maig-juny, no?, i va ser molt xulo, va ser molt interessant, estar ple al carrer, i per tant és teatre comunitari de l'associació Calatea, que és una associació de teatre que està aquí a Badalona des de fa un temps, que és molt canyera, i el que fem és això, representacions teatrals amb els veïns i veïnes, no?, del barri, i amb un èxit notable, perquè la representació es va fer al carrer.
0: A la plaça del Gas?
1: A la plaça del Gas.
0: 400 persones? Moltíssima. Tot un èxit, això, de convocatòria.
1: Sí, perquè el teatre comunitari té això, que és molt arrelat al poble, si hi ha la gent, llavors, clar, tota la gent s'ho fa seu i vol dir que conviden els tiets, amics, pares, i clar, tothom estava allà, no?
0: Tothom.
1: Va ser una experiència molt maca que aquest any que tornem a repetir i que ens indica un camí maco del teatre comunitari i del, no?, i de la cultura aquesta més de proximitat, no? Que és el que ens agrada al món cooperatiu.
0: Molt bé, Ricard. I ara, si et sembla, preguntem a la Sar, que és la responsable del concurs de música de Badalona, que, com hem dit, la tenim a l'altra banda del telèfon. Sar, el concurs de música ja porta 27 edicions descobrint i també donant visibilitat a artistes emergents de la ciutat. És una iniciativa de la Rutllana, que la Perifèrica acompanya des de fa 4 edicions formant part del jurat i que també ofereix assessorament i acompanyament professional als artistes que ho necessitin. Explica'ns una mica aquest concurs de música de Badalona que ja ha preparat, sobretot per diumenge 4 d'octubre, oi?
2: Doncs mira, aquest any hem fet un canvi total al format del concurs de música. Hem volgut fer més participatiu al públic i el que us podeu esperar per aquest 4 d'octubre és veure les 4 bandes guanyadores de cada categoria que les han escollit al públic de manera online, i si vens a veure el concurs de música podràs escollir la banda guanyadora amb el teu vot popular, que és una cosa que posem nova aquest any.
0: Molt bé, 4 bandes guanyadores, parlem de De Facto, no?, millor banda de Badalona.
2: Sí. Tenim a Coré com a millor banda de llengua catalana, a Sofia de Diego com a millor banda femenina, que aquesta és una categoria nova, i com a millor banda emergent tenim a Duendes del Parque.
0: I Sar, 27 edicions, és molt de recorregut, no? És una trajectòria que com la valores i què representa per la ciutat?
2: Doncs mira, la valorem d'una manera molt positiva i amb molt d'orgull. Aconseguir, és veritat que aconseguir que aquest projecte es sostingui 27 anys no és res fàcil, però sempre continuem amb ganes per lluitar i visibilitzar que a Badalona i a Catalunya hi ha un talent increïble de música emergent. I res, s'ha convertit en un concurs de referència de la nostra ciutat i sobretot un altaveu per les bandes que estan començant, no?, dins de la nostra ciutat. I bueno, nosaltres sempre volem visibilitzar que més enllà de la competició és un espai de trobada comunitària on la música funciona com a eina d'inclusió, ens ajuda a fer xarxa amb la comunitat i a donar oportunitats reals per joves i no tan joves artistes de tota Catalunya.
0: I més enllà del premi, què s'enduen els participants i guanyadors d'aquest concurs, Sar?
2: Doncs s'enduen moltes coses, s'enduen el reconeixement, s'enduen un ajut econòmic per l'inici de la seva carrera, també a l'acompanyament i l'experiència, no?, de participar en aquest concurs. També tenen l'oportunitat de tocar una sala amb un equip tècnic professional, com és la sala Dos Rombos. Tenen visibilitat als mitjans gràcies a Radio Televisió de Badalona. També tenen el suport de la Perifèrica i la Cúpula amb assessorament per la seva carrera. I bueno, el premi que es disputen aquest 4 d'octubre és la possibilitat d'entrar a la xarxa del Festival Badassona. Però bueno, sobretot s'enduen comunitat, connexió amb altres bandes i la pinya que es fa entre la música emergent de la ciutat.
0: I la final es decideix per votació popular. Quin paper té el públic en tot això?
2: El públic és clau per aquesta votació popular, per aquestes finals, però és veritat que no hem volgut perdre diguem, la figura del jurat professional. Per tant, el 50% de la votació serà del públic, de la gent que vingui i faci el seu vot, i després l'altre 50% el jurat professional que tenim cada any, on la Perifèrica forma part, doncs també tindrà algú a dir. I bueno, volem que la gent s'impliqui directament amb el futur de la nostra escena musical i que no només vingui a consumir o a veure un concert, sinó que pugui decidir tenir veu sobre la seva banda preferida.
0: Isar, quin missatge li donaries a algú que no ha sentit a parlar mai del concurs de música de Badalona perquè vingui diumenge?
2: Doncs li diria que si vol descobrir música nova i la millor música que tenim ara mateix a Badalona i a Catalunya, que s'apropi al costat de casa seva, que és un pla de diumenge genial, que hi ha un cartell amb 4 bandes que han passat moltes finals, semifinals i filtres per arribar a aquest concert, i que bueno, és un gran ambient, és totalment gratuït a l'entrada i és una oportunitat per decidir i opinar sobre la música de la teva ciutat. I bueno, només cal que entrin a la web del concurs bdn.cat o a la de la sala Dos Rombos.club i bueno, reserven la seva entrada, que vinguin diumenge i que res, tenim moltes ganes de veure tothom passar-s'ho bé i de fer Badalona sonar.
0: Ricard, des de la Perifèrica, dèiem que acompanyeu des de ja fa 4 edicions a aquest concurs, com ho valoreu?
1: Aquesta és la nostra feina. La nostra feina és detectar grans projectes i aquest és un dels grans projectes de Badalona. No és de la Perifèrica, nosaltres aquí donem suport amb el que podem, perquè són projectes estratègics i que, repeteixo, molts anys que porten, és un gran luxe tenir aquest projecte vinculat al que a nosaltres ens agrada, que és la cultura comunitària i la proximitat, no?, que és el que ens agrada. Per tant, tant de bo, no?, això continuï. Moltes felicitats.
2: Moltes gràcies i, bueno, gràcies al suport que feu des de Badalona Comunicació i des de la Perifèrica.
0: Molt bé, i si et sembla, continuem, perquè el 17 d'octubre arriba la segona jornada literària Badalletres, organitzada per BDN Escriu a la Societat Coral La Badalonense.
1: Efectivament, també és una altra iniciativa que nosaltres com a Perifèrica intentem donar suport a la mesura que puguem, fent difusió, assessorant, ajudant el que puguem, i per tant també és molt maca, perquè el món literari també és cultura i molt de proximitat. I estem aquí, és la segona jornada, que esperem que tingui continuïtat, la primera va anar molt bé, i per tant estem aquí i tota la gent que estigui interessada que s'acosti a la Badalonense, perquè el 17 d'octubre es farà aquesta jornada literària.
0: Enguany el lema és inclusió en cada lletra, centrat en la poesia escrita per dones i també el coneixement d'autores de quilòmetre zero.
1: Sí, sí, badalonisme a quilòmetre zero.
0: Molt bé. I bé, doncs ja queda clar, que tenim aquí Badacop el 3 d'octubre, la final del concurs de música el 4, Badalletres el 17, i si voleu saber més sobre la Badalona Comunalitat i tot el que s'acosta aquest trimestre, doncs podeu seguir-los a les xarxes, no?, i al web de la Perifèrica.
1: I a Instagram.
0: A tot arreu.
1: Tot arreu.
0: Doncs moltes gràcies, us agraïm al Ricard Vilaregut de la Perifèrica i també a la SAR, responsable del concurs de música de Badalona, la vostra presència avui aquí al Badalona Matí per explicar-nos tota aquesta programació ben interessant. Gràcies i molts èxits.
1: A disposar.
0: Que vagi
2: gràcies.
0: Molt bé. Gràcies.
2: Adéu.
0: Adéu, bon dia.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
2: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo!
4: Sense pròrrogues, el futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
5: Sense pròrrogues. Cada dimarts a 8:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.
6: T'agrada la música i el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
7: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
6: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
8: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.

0: 10 i 49 minuts, ja arriba la millor part d'aquest Badalona Matí, les tendències i notícies curioses de la mà de l'Edu Veciana, en Néstor Duran. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com esteu? Esteu ressacosos de la penya o què?
1: Hòstia, doncs va ser un partit molt emocionant.
0: Home, sí. Això, i encara ho estem celebrant, eh? Ahir va ser una festassa. O sigui, us va el bàsquet, a vosaltres us agrada, no?
1: Sí.
2: No és el meu esport preferit, però el segueixo de tant en tant.
0: El segueixes, no?
1: No, home, jo sé jugar a la penya, sí.
0: Sí, home, sempre. força penya, eh? Doncs bé, avui, si us sembla, comencem parlant de verdura, que tan va bé, que de tant en tant s'ha de menjar, tot i que no ens agradi gaire, eh? Ja que una carbassa de 800 quilos guanya el concurs de carbasses gegants de Sidamon.
3: Una calabassa naranja con boca gigante y un moño la panza.
0: Què és aquesta cançó?
1: A mi em diuen, Edu, busca cançons, i jo les trobo.
0: Molt bé,
1: de qualsevol temàtica, sí. Sóc capaç de trobar el que sigui.
0: M'encanta.
1: Doncs mira, tu ho has dit, Sidamon, a Lleida.
0: Home, la meva terra,
1: sona, no?
0: La meva terra.
1: Sí. Doncs mira, s'ha tornat a omplir de carbasses gegants i aquesta fira, la de Sidamon, ja ha arribat a la 5a edició.
0: Sí.
1: I ja és un referent entre els amants d'aquestes... Les carbasses són fruites de la família de les... A veure, com ho diré? Ho diré bé, això? Cucurbitàcies.
0: I sona com molt bé, no?
1: Cucurbitàcies.
0: Com una mica sexy, cucurbitàcia, no? Sona com així.
1: Vols que toqui la cucurbitàcia?
0: Sona com una mica així, sí.
1: Bé, a veure, prou de tecnicismes. Sí. Mira, la guanyadora d'enguany ha estat un exemplar de 807 quilos conreada pel Rubén, un pagès de Navarra, qui també va guanyar l'edició de l'any passat amb una carabassa de 960 quilos.
0: O sigui,
1: jo no sabia que això arribava a aquestes mides. A Navarra, pel que diuen, també se celebra un concurs similar on Rubén, també, o sigui, aquest és el màster dels concursos de carabassa, va arribar al podi amb la carabassa Princesa.
0: Oi,
1: va
0: posar Princesa. Nom
1: i superava la tona de pes. Per la nostra part, en aquest concurs de carbasses, tenim la Joil, que és la carbassa més gran de Catalunya, amb un pes de més de 830 quilos, cultivada a Corbera d'Ebre.
0: No sabia jo que les carbasses podrien ser tan gegants.
2: Jo també ho sabia.
0: O sigui, i això dels noms, jo conec la Ruperta, no sé vosaltres.
1: La calabaza Ruperta, sí.
0: La calabaza, vale. No sóc tan gran, no, encara.
2: Jo no la conec.
1: És que tinc molta tele, eh?
0: No. La Ruperta és molt famosa, la de l'1-2-3. Vinga, va, i de fruita i verdura als restaurants, on hem trobat el cas d'un usuari que posa una mala ressenya a un restaurant i li surt el tret per la culata.
2: Doncs sí, aquest usuari s'ha cregut més llest que ningú i l'han acabat enxampant. El client en qüestió va publicar una ressenya argumentant que el restaurant era molt car pel servei que donen, que si el servei és regular... Bueno, típica ressenya que et trobes a TripAdvisor. I l'ha puntuat amb una estrella. El curiós de tota aquesta història ve quan l'establiment va respondre i va destapar que l'autor de la crítica havia estat el propietari d'un altre restaurant.
0: Ui, la competència!
2: Sí. I que havia escrit la ressenya des del compte del seu propi local. El propietari del restaurant ha respost a la crítica dient que, per sort, els seus clients sí que saben el producte i servei que ofereixen i que per això tenen ressenyes de 5 estrelles. A més de tractar de sospitós que en el seu perfil valori a tots els restaurants amb una estrella, sent ell el propietari d'un de carns a la brasa.
0: Que lleig, que lleig.
2: La polèmica s'ha fet molt viral a les xarxes socials i la resposta del propietari ens fa recordar que moltes vegades s'enxampa abans un mentider que un coix.
0: Home, a veure, en lloc de donar-se suport entre els restaurants, no?, que prou sacrificat és aquesta feina.
2: Sí.
0: I, a veure, no podem néixer amb la competència, no creieu? Això també és una conclusió, que no podem fer cas de les ressenyes que es publiquen sobre els restaurants,
2: exacte.
0: Perquè potser la meitat
1: són
0: de la competència.
1: Has d'anar molt crític.
0: Sí, o sigui, s'ha d'anar amb la lupa posada, perquè no sempre són 100% bones i reals. Doncs bé, i de restaurants a rècord Guinness, ja que un cotxe guanya el rècord al ser el més estret del món.
1: Doncs mira, aquest cotxe l'han creat a Itàlia, i es tracta d'un Fiat Panda del 93 modificat fins a l'extrem. L'han retallat per tot arreu fins a arribar a una amplada de 50 centímetres.
0: Però com entres aquí dins?
1: No ho sé.
0: De costat o...?
2: Ha de ser molt prim, també.
1: No ho sé, jo no hi entro. Jo no hi entro.
0: Jo tampoc, eh?
1: L'ha creat el mecànic italià Andrea Marazzi, juntament amb el seu equip, i s'hi han estat gairebé un any per crear aquest cotxe. El més sorprenent no és la reducció de la mida, sinó que encara funciona. Es pot conduir perfectament, tot i que no està homologat. El cotxe conserva les quatre rodes, han eliminat, han hagut d'eliminar tots els seients del cotxe i han posat un únic seient central per al conductor i han canviat el motor de gasolina per un d'elèctric que arriba a la vertiginosa velocitat de 15 km per hora.
2: Uau.
0: Anem més ràpid amb un patinet elèctric, que arriba a 25,
1: podria,
0: eh?
1: Podria ser, sí. Sí, sí. Però, bueno, és una fita curiosa. El cotxe està molt bé, jo crec que per aparcar la ciutat
0: va perfecte.
1: I Marazzi, per la seva part, ja té l'ull posat al seu següent repte, crear el Fiat Panda més ample del món.
2: Ah, mira.
0: Jo prefereixo l'estret, eh? Així podem aparcar, que no sempre és fàcil. Es fa viral una doble de la Jennifer López, la J-Lo, no? J-Lo, pels seus antecedents policials.
2: Sí, la nostra protagonista és Sirena Anne Quast, de 35 anys, que va ser arrestada el passat 30 d'agost per un robatori a una botiga a Minnesota. El que l'ha fet famosa no és el robatori en qüestió, sinó que s'assembla bastant, per no dir molt, a la cantant Jennifer López. La fitxa policial de la noia s'ha fet molt viral a les xarxes i molta gent ha comentat el cas. Podríem estar parlant d'un fallo a la Matrix, o potser ara Jennifer López s'avorria de la seva vida de cantant i ha decidit posar-li una mica d'emoció. En qualsevol cas, ja sabem que la gent a les xarxes és molt ingeniosa i no han trigat a fer bromes relacionades amb la cantant, com per exemple amb el seu èxit del 2002, Jenny from the Block. Un usuari bromejava dient que la coneixen a presó com Jenny del Block D. El que està clar és que tant pel bo i pel dolent, assemblar-te a un famós sempre et farà viral quan facis alguna cosa amb repercussió mediàtica. A vosaltres us han dit alguna vegada que us assembleu a algú?
1: A mi la veu m'han dit que m'assemblo... Si tanques els ulls, sona Marc Zani. Però ja està, o sigui, com a famós no... Ui, ens fan fora? Ens han apagat les llums?
0: No, ens han apagat les llums de l'estudi, això és un senyal de que ens fan fora, ja, no, no.
1: Bueno, doncs molta sort, bon adéu.
0: No, això de semblar-se un famós, me'n recordo que per xarxes un vídeo en un concurs, no sé quina tele, va sortir un home, no sé si això, un programa d'aquests de la The Voice o un d'aquests, que era un home però que tenia la mateixa veu que la Shakira. Que cantava igual amb aquells gais així,
2: això, sí, sí.
0: Saps? I era un home.
1: Però a tu no t'han dit mai que t'assembles que dones un aire a Brad Pitt?
0: Ja m'agradaria. Bueno, m'agradaria arribar a la seva edat sent tan guapo com ell,
2: home,
0: clar.
2: Jo no sé com ho fa, eh?
0: Perquè, clar, jo crec que pel pas que portem no arribarem així, eh? Tan atractius. Jo vaig tenir una època que tenia el cabí més llarg, que em deien que m'assemblava el Fernando Alonso, saps? El del Fórmula 1.
1: Sí.
0: Però això ja fa molts anys.
1: El de cera, no?
0: Sí. El del museu, que quina por que feia aquell. Vinga, i encara parlant de... Parlem una mica de coses agradables. Un lladre que entra a robar una casa i el gos guardià té una reacció no gaire professional.
4: El meu gos croc és un ser especial. És un amic, no va lligar.
1: Doncs, a veure, parlem de que hi ha moltes races de gos. Hi ha que són estupendes com a gos guardià. Un pastor alemany, un pitbull, un rottweiler, jo diria que fins i tot un chihuahua, perquè em fan por, aquests gossos tan petits.
0: Estan endemoniaos, no? Diuen, estan posseïts.
1: Però n'hi ha d'altres que no són tan bons com a guardians, i en aquest cas ens trobem a un golden retriever anomenat Nash. Mira, els amos d'en Nash eren fora de casa quan van rebre una notificació a l'app de l'alarma de casa seva dient que una persona hi havia entrat. Van veure a través de les càmeres com algú entrava a la casa i els hi robava a plena llum del dia i amb total tranquil·litat. De fet, es va posar molt còmode mentre ho feia perquè es va treure la samarreta, es va fer alguna cosa de menjar, es va estirar a descansar i tot. Però, clar, entra en escena el nostre heroi, en Nash, que apareix davant del lladre no per fer-lo fora i bordar, sinó que amb una joguina a la boca per jugar amb ell.
0: Estava desitjant jugar, això és que no juga amb els propietaris.
1: Això és molt malament. Mira, el gos es va dedicar a seguir el lladre per la casa mentre ell robava i li portava joguines on era perquè jugués amb ell. Tot i que la festa va durar poc, ja que finalment la policia va arribar als pocs minuts i vam poder detenir el lladre. Jo, de part meva, dedico que el crim, a banda del robatori, és no jugar amb el Nash.
0: Home, i tant, i tant. Jo no sé si devien tenir a la porta allò de cuidado con el perro, saps?
1: Sí, no?
0: El perro guardián, perquè si entres i vol jugar amb tu en lloc de defensar la casa, no? Però bé, això vol dir que els propietaris han de jugar més amb el Nash, que té ganes de divertir-se. Vaja, acabem, parlem d'un aniversari. És que es compleixen 32 anys de l'estrena de Friends, una de les sèries que va marcar un abans i un després a la televisió.
2: Un dia com avui, fa 32 anys, començava una sèrie que marcaria una generació sencera. El que semblava ser una sitcom més de les de l'època es va convertir ràpidament en un punt d'inflexió per la televisió. Des del primer minut, la sèrie ja feia molt bé la seva missió de perfilar el caràcter identitari dels protagonistes, amb aquell humor que amortitzava els cops que a vegades pots rebre a la vida. Els sis protagonistes estaven en aquella edat al voltant dels 30, on molta gent a vegades es pot trobar perduda, i això va permetre que els espectadors se sentissin identificats i tinguessin doncs, una persona preferida, no?, a la que doncs, agafar-se a la sèrie. Han passat 3 dècades, però en una època de tant impacte i contingut audiovisual, on no parem de veure sèries i pel·lícules cada dia, la gent sempre acaba tornant a veure Friends com el seu lloc segur, amb el Ross, Rachel, Mònica, Chandler, Phoebe, Joey, bueno, tots els personatges. No sé si éreu de Friends, vosaltres, o no.
0: Jo no us enganyo si us dic que no he vist cap capítol.
2: Cap capítol. Jo un parell i la vaig deixar.
1: Jo tampoc, zero.
0: És com molt. Walking Dead i tot això. Tot el que triomfa jo no veig res. O sigui, sóc raro. Sí, bé, aquí parlant de Jennifer Aniston, actuava aquí, parlant sí, abans de Brad Pitt, va ser parella de Jennifer Aniston abans de conèixer l'Angelina Jolie, que també després es van enfadar, eh? Bé, però el sol seu el deixem per un altre dia. Sí. Bé, són les 11 en punt, moment d'actualitzar-nos amb el butlletí horari, i de seguida tornem aquí amb més Badalona Matí en directe. Fins ara! Adéu.
5: Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
6: La Bada, en Caco i la Nyam.
5: Wow. Els personatges més divertits de Badalona.
6: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
7: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
8: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
9: Notícies Badalona.
10: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges amb molta ambició de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó el suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. El capità Tomić va fer referència a aquest vincle tan especial que uneix l'equip amb la ciutat, mentre que cares emblemàtiques com Nicola Provitola o el mateix Ricky Rubio van posar el focus en l'exigència de l'elit i en la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter verd i negre. L'afició va omplir els voltants de la Casa de la Vila per retre homenatge a un equip que s'ha buidat durant les últimes 48 hores. El desgast de la competició i d'un diumenge sencer de celebracions s'ha fet evident a les cares i sobretot a la veu del president del club, Juanan Morales.
11: Estamos todos muy contentos y queremos estar muy contentos muchas veces, pero yo no puedo olvidar los momentos duros que pasamos y algunos estabais aquí en un momento en que estuvimos muy cerca de desaparecer y quiero extender el agradecimiento del alcalde a los trabajadores de la peña que siguieron trabajando en situaciones dificilísimas y jamás tuvieron un reproche, solo voluntad de sacar el club adelante.
10: El reconeixement institucional al Saló de Plens a l'Ajuntament de Badalona va viure moments d'oficialitat combinats amb l'alegria pròpia de qui sap que ha fet història. En els parlaments, l'alcalde, Xavier García Albiol, va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i es va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal i una entitat que torna a situar Badalona al mapa. Quan els jugadors van sortir al balcó, la bogeria es va desfermar en una plaça de la vila plena de gom a gom d'aficionats que van festejar tots els torns de paraula. L'Albert i la Dúnia, aficionats verd i negre, estaven molt emocionats.
12: Per mi és increïble tenir 25 anys i amb 18 no ho havia vist guanyar, era molt petit l'últim cop que vam guanyar.
13: Molt especial viure el primer títol de la penya a casa, va ser molt xulo.
10: El punt àlgid de la festa va arribar quan la plaça de la Vila es va il·luminar amb un esclat de pirotècnia, en un acte que ha tornat a demostrar un cop més que el bàsquet a Badalona és molt més que un esport. I en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer, celebrat aquest dilluns, la Fundació Catalunya La Pedrera ha tret al carrer les seves activitats habituals, amb què ajuda els usuaris a reforçar les capacitats cognitives. A Badalona, la Fundació té 270 usuaris repartits entre els dos centres, el de Llefià i el del centre. Cada usuari té un pla individualitzat segons les seves necessitats que determina les activitats en què participa. Escoltem a la coordinadora de l'espai, Natàlia Reverter.
14: A partir del seu diagnòstic, història de la vida, interessos, doncs posem uns objectius a treballar amb ells, vale? Tot l'equip, els psicòlegs, els fisioterapeutes, els tècnics i també jo com a coordinadora. Llavors, a partir d'aquí, aquesta persona s'adreça a un grup, perquè totes les activitats que fem, les fem en grup.
10: I un altre punt en plana esportiva, les lesions en aquest començament de temporada són un veritable mal de cap pel Club Futbol Badalona, que ja ha patit dos contratemps importants de llarga durada durant aquest començament de curs. A la baixa, ja coneguda del partit de Copa Federació de Toni La Rosa, se li suma des de diumenge passat la del davanter Pepe Bonilla, que després de marcar el camp del Vilassar es va haver de retirar lesionat i estarà de baixa durant uns 3 mesos. La Rosa reconeixia que no ha pogut evitar passar pel quiròfan per resoldre la lesió que pateix de lligaments creuats.
9: Bueno, una llàstima, perquè al final és una lesió complicada i dura i sobretot llarga, però bueno, crec que ho afronto amb molta possibilitat, amb molt fort de ment i sobretot amb l'ajuda dels companys, dels meus, i ja està, tornaré més fort i ja està, aprendre també d'aquest repte que li tocava ara i ja està, avui els companys des de fora.
10: Està previst que Toni La Rosa sigui intervingut dimarts de la setmana vinent. Ara mateix tenim 26 graus de temperatura a la ciutat.
15: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
16: Ningú t'informa com nosaltres.
17: Veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
15: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
0: Gairebé passen 6 minuts de les 11 del matí. Seguim al 94.4. Atenció, perquè aquest divendres el Círcul donarà el tret de sortida a una nova temporada. Un curs amb promès ple de teatre, cultura i moments per compartir amb una programació pensada per a tots els públics. Una estrena que, a més, esdevé especial perquè serà el primer acte oficial del reformat teatre del Círcul. Després d'uns mesos de obres, restauració, renovació, que sempre va bé renovar-se. Ens acompanya el director artístic del Teatre del Círcul, en Xavi Carreras. Què tal, Xavi? Bon dia.
18: Molt bon dia. Bé, content, molt sí, content, amb ganes d'arrencar aquesta temporada.
0: Quants mesos heu estat tancats?
18: Doncs la veritat és que menys dels que necessitàvem. No, vam tancar, si no m'erro, el 18 de juliol vam començar amb tota la reforma. És una reforma important, sobretot, diguem-ne, des d'escenari, el que seria tota la platea. L'escenari encara el conservem igual, no vam tocar caixa negra. Però sí que és veritat que amb les noves butaques era necessari canviar doncs, tot el que seria el terra i a partir d'aquí també donar-li una neteja de cara important al círcul, habilitar-lo a la mobilitat reduïda, tenir un terra més fort, més resistent per aquestes butaques noves que seran molt confortables i l'espectador les podrà gaudir. I res, hem estat així tancats fins ara, fins aquest divendres, dia 25, que arrenquem. Encara estem amb últims detallets.
0: Nervis per l'estrena o què?
18: Nervis, home, clar, perquè la gent... Hi ha gent que ja ha vist cosetes i aleshores ja comença a tenir una opinió predeterminada de... Oh, és que ara la platea ha canviat i hem vist files molt llargues. Bueno, és una platea mòbils, això per la gent que ja ho hagi vist, que sàpiga que és una platea que es podrà anar reconfigurant per poder crear diferents tipus d'espectacles, que això crec que a nivell cultural... Encara no tenim un espai així a Badalona que pugui jugar a fer teatre a 2-3 bandes, que la platea es pugui moure i hi hagi una facilitat per moure aquestes butaques, crec que ens donarà un plus a l'espai.
0: De fet, al juliol vau fer la campanya de apadrinar butaques, no? Quantes se n'han apadrinat? Alguna que us faci especial il·lusió?
18: Totes ens fan molta il·lusió perquè ens vam posar la fita d'apadrinar les 184 localitats que teníem a platea, les quals s'han apadrinat totes, i ara es veu que hi ha gent que voldria apadrinar les del primer pis. Potser vam pensar que, ostres, costaria molt, però la veritat és que hi ha hagut com una reacció molt positiva, tant del soci del círcul de tota la vida, o socis nous que han entrat i que han vist com funciona l'entitat i que estaven motivats, empreses privades, gent de fora de Badalona, gent del món de l'art que també ens han demanat fins i tot no posar el seu nom a les butaques, perquè vam dir, posarem una plaqueta, no?, amb la gent que ha padrinat. I hi ha hagut gent que ens ha fet donatius per canviar aquest espai. La veritat és que estem molt contents de la plataforma Padrina Una Butaca. Tenia unes altes desgravacions fiscals, que això és una cosa que la gent de Badalona potser encara no sap, que és que el Círcul és una entitat d'utilitat pública i és un discurs que realment ens hem cregut molt fortament des de la direcció i tot l'equip de cultura. I això doncs, és important que la gent de Badalona ho sàpiga, perquè bàsicament tu estàs col·laborant amb una entitat que intenta arribar allà on no pugui arribar el consistori. Tota la política, diguem-ne, de l'entitat ara s'ha obert a la gent de la ciutat, a crear nous espectacles des d'aquí, reforçar el talent local, que això a vegades costa més per la manca d'espais o per les programacions que ja tenen tots els teatres. De fet, l'estem... El Círcul, jo sempre explico que ja no és un projecte d'entitat, sinó un projecte de ciutat. Volem esdevenir un centre d'arts escèniques i això també ens comporta una motivació addicional per seguir treballant bé. Crec que estem treballant molt bé, la veritat.
0: En aquesta renovació heu millorat la part tècnica, sobretot també millor so, il·luminació, també una platea mòbil?
18: Sí, sí, sí. Això és el que comentàvem una miqueta abans. La platea, les butaques, hem arreglat, hem col·locat un elevador a la platea que fa que puguem moure aquestes butaques cap a dins de l'escenari. Són unes butaques molt versàtils, que ocupen molt poc espai, i això ens permet mantenir un escenari de 4 metres de fondària per 7 d'amplada, suficient per tenir-hi una banda, un grup de rock, un microteatre, o fins i tot de poder col·locar les butaques a dalt de l'escenari i poder jugar 2 i 3 bandes. Perquè aleshores el que hem fet ha sigut ja alimentar per sota del terra nou que hem fet, i ja hi passem dades, hi passem so, hi passem electricitat... Realment hem avançat més aquest terra que el material tècnic que tenim, però això ja forma part de tot aquest projecte que tenim redactat fins al 2030, hi ha un full de ruta bastant clar, per actualitzar i modernitzar aquesta sala, sense perdre el seu encant. Recordem que el Teatre del Círcul és el teatre més antic de Badalona, fundat el 1862, quan era el Teatre Badalonès, i no volem perdre aquest encant que té la sala, de Bombonera, de mantenir aquests matisos més clàssics.
0: Aquesta platea mòbil us donarà, les entenc, per encabir-hi formats diferents d'espectacle, no?
18: Sí, sí, evidentment, totalment. L'opció de... A nivell de concert de música, ostres, doncs ara tens un primer pis, que també l'hem arreglat, també hem canviat el paviment, hem canviat la distribució de les butaques, totes tenen bona visibilitat. Hem perdut pràcticament, crec que són unes 40 localitats de les que teníem per prioritzar la comoditat de l'espectador. Aleshores, tu pots anar a concert i tenir pista, que això és guai, per poder ballar, per tenir un altre rotllet, per exemple, i un primer pis per poder-te seure i gaudir del concert. Però també amb teatre, insisteixo molt en això, l'escenari del Círcul té un pendent, i això, amb segons quins espectacles, et limita. La dansa, el que seria circ... En canvi, ara podem treballar amb aquesta platea, perquè tenim sostre de sobres per poder inhibir altres tipus d'espectacles i treballar en pla. Això serà meravellós pel Círcul.
0: I també voleu, Xavi, consolidar el programa de residències, no? Hi ha moltes companyies que necessiten espais de creació i el Círcul pot ser un referent, un punt de trobada per a elles. Mm.
18: Sí, sí, sí, sí, evidentment. Vam començar amb el projecte aquest de les residències, el Círcul sempre, en certa manera, l'ha tingut. És una entitat que ja fa molts anys que s'està obrint, no és una cosa nova de fa 2 dies. Però sí que és veritat que a mesura que hem anat adequant l'espai i hem millorat tècnicament, comencem a tenir residències de gent local d'aquí, Badalona, com podria ser la companyia Mon Animal, que ja van entrar la temporada passada amb nosaltres, però aquest any, per exemple, hi ha una cosa que em fa especialment bastanta il·lusió, que a més vaig a fer publicitat, que és L'Os Polar, que és una producció de Negroni i del Teatre Lliure. I això ve aquí a Badalona a crear-se, i tindrem l'estrena al novembre aquí a Badalona en primícia abans d'anar al Teatre Lliure a un preu molt més popular, ja us aviso ara. Però aquest concepte de residències, anar-lo a finançant, crec que també és important. Badalona és una ciutat molt gran on pràcticament no es produeixen espectacles, no s'hi produeix res. I a vegades produir no és només tenir-hi diners, sinó que és tenir un espai versàtil, polivalent, i una bona gestió d'aquests espais perquè tothom hi pugui cabre i pugui treballar-hi a gust per crear el seu espectacle, ja sigui de teatre, de música. Tenim un altre resident. Aquest any tenim uns quants espectacles que venen de residències de la temporada anterior. I això realment em fa especial il·lusió, perquè com a creador i actor que sóc, sempre ha costat bastant aquí a Badalona trobar aquests espais.
0: Mm-hmm. I, de fet, ara L'Os Polar, de Negroni Teatre Lliure, és una de les propostes estrenant en primícia al Círcul, però aquesta programació també suposo que l'heu configurat pensant per a tots els públics i altres obres que ens puguis avançar.
18: Sí, home, i tant. Mira, em fa il·lusió, podria parlar-vos de moltes coses. Ara, d'aquí poc, així amb coproducció també, que donem un cable, que crec que és el primer acte que ens ve, vindrà tindrà cabaret, que això ho hem fet amb l'Escola Tercer Acte, que és una escola de teatre musical de Sant Adrià, hem unit una miqueta de forces. El Círcul té uns tallers de teatre perquè són més aviat tirats de text, no ens estem especialitzant en el musical, i crec que és una bona manera també d'obrir sinergies amb ciutats veïnes. Després també tindrem un espectacle amb llengua de signes de la Momo, que és una pallassa que ha viatjat per tota Europa i és una cosa que no s'ha fet mai aquí, que es diu Welcome, i és un clown que està pensat per totes les edats. És la història d'una pallassa que busca pis, una missió complicada avui en dia, però em fa molta il·lusió perquè realment tot el llenguatge que té aquesta clown, tu el pots veure i et riuràs, però una persona que no pot escoltar entendrà tot l'espectacle perquè tot el llenguatge que utilitza és de signes. Crec que aquest

0: Palomo, que és d'aquí a Badalona, excompany d'aquí de televisió. Ens fa molta il·lusió també que pugui actuar a Badalona, que sembla ser que no... Hi ha actuat poquet i és, serà guai, això. Sí, tenim una programació molt variada, diferents horaris i per diferents targets, perquè creiem que la cultura ha de ser per tot i tothom. I realment crec que qualsevol badaloní que vingui trobarà alguna opció o proposta aquesta temporada que li pugui interessar i que li pugui agradar.
1: I parlant dels Pastorets, ja superconsolidats a la ciutat, heu pensat fer més passis? Ho dic perquè sempre es queda com curt, no? Té tant èxit de públic.
0: Això no sé si ho hauria de dir, perquè potser algú s'enfadarà amb mi. Intentarem sempre arribar a tothom i fer els màxims passis possibles. Els Pastorets en breus viuran també una petita reforma, diguem-ne, de sobretot de decorats, d'espais escènics, de nova gent que anirà entrant a fer Pastorets. Això també ens permetrà poder fer aquest més funcions, no? Tot va lligat una miqueta amb aquest projecte cultural, amb la nostra formació, que anirà creant nous actors perquè puguin treballar en el círcul. Al final, el teatre amateur és gent que ve voluntàriament a fer teatre, són en festes de Nadal i costa a vegades trobar suficients dates i suficients actors per poder-ho fer. El creixement del grup de teatre és inevitable i això portarà a una remodelació dels Pastorets que, evidentment, seguiran sent folk i torre, seguiran sent clàssics amb els nostres segells, amb la nostra manera de fer-los, que són centenaris i crec que el públic sempre en surt satisfet i content.
1: Ara que parlaves del teatre amateur, i és que el Círcul és un punt de trobada i de partida d'aquest teatre, han crescut els tallers, no sé quins grups teniu, de quines edat, perquè aquest any, si no m'equivoco, heu batut el rècord absolut, hi ha 4 grups per dia, fent un total de 20 grups setmanals, cosa que us posa al volant de 200 participants. És una passada, no?
0: Sí, sí, la veritat és que és una passada i nosaltres diem també que és una miqueta una animalada. Els tallers de teatre els vam reconfigurar la temporada anterior, que és quan vam entrar, vam creure que era important, precisament perquè Badalona és una ciutat de 250.000 habitants, perquè hi ha pocs llocs on te puguis aprendre teatre amb les opcions que et dona el Círcul, que tens un escenari on t'hi podràs mostrar, on hi haurà un treball amb el públic. I vam reconstruir-hi tot el que era el taller de teatre, el seu pla pedagògic, la Georgina Balart entra a formar part d'això i de coordinar tot l'equip de professors, perquè, clar, evidentment, 200 participants també són més professors i més gent. No som una escola de teatre oficial, però crec que a mesura que anem treballant, implementant aquest sistema pedagògic, tant d'aprenentatge teatral com de funcionament a dins del món del teatre, perquè també anirem a coses més específiques, volem fer escriptura, volem fer regidoria, volem fer escenografia, amb la formació d'adults, hi haurà com aquests monogràfics. Creiem que és una passada el que ens ha passat, hem crescut molt fortament, estem molt contents, molt orgullosos i la veritat és que tenim molta demanda, gent que ve, que fa les classes de prova i la feina és nostra per poder inquibir a tothom, perquè sí que hem posat límit en els grups per poder donar una bona formació i que aquesta gent, com a mínim, o continuï a dins del grup de teatre per continuar amb el teixit associatiu amateur de la ciutat, o bé tingui una formació suficient per poder-se presentar a una escola de teatre, ja sigui l'Institut del Teatre, una Nancy Tuñón, unes escoles privades, és igual, però amb una formació mínima, és a dir, no quedar-nos amb els conceptes d'abans del teatre amateur surt, digueu bé, i que... No, s'està treballant professionalment, diguem-ne.
1: Doncs, Xavi, la cita, recordem-ho, aquest divendres 25 de setembre a les 8 al Teatre del Círcul, entrada gratuïta. Doncs podrem redescobrir aquest Círcul renovat amb aquestes obres tan espectaculars i aquesta programació que ens has destacat, totes aquestes cites que de ben segur no ens perdrem. Xavi Carreras, director artístic del Círcul, gràcies per venir avui al Badalona Matí, que vagi molt bé.
0: A vosaltres, per convidar-nos.
1: Adéu.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Veí, vine a visitar el nou Caprabo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a Caprabo.

0: a casa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
1: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
2: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
3: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
2: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
3: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
2: Badalona Matí, al 94.4.
4: 11:21 minuts. Seguim en directe i és el moment de començar la nostra secció anomenada El meu club. Jordi García Gràcia és un dels esportistes més rellevants sorgits a Badalona. Triatleta professional. Va arribar a competir en europeus i després ha passat a ser el fundador i responsable de la secció de triatló del Club Natació Badalona. També és entrenador d'aigües obertes i com a tal va participar als Jocs Olímpics de París de 2024. Avui coneixem una mica millor aquest esportista polifacètic i dedicat en cos i ànima al creixement del seu esport a la nostra ciutat de la mà del nostre company Ferran Vinaixa.
5: Jordi García Gràcia, entrenador d'esports de resistència. Primer de tot, benvingut.
6: Gràcies.
5: Avui et tenim aquí per conèixer-te, pels qui no et coneixen tant, aquí a Badalona molts ja et coneixem, però per repassar una mica la teva trajectòria i començaré per la part de l'esportista, no? El que va començar fa uns anys, tot i que ets jove, encara quan eres més jove, quan eres més nen, podríem dir. Com vas arribar tu a l'esport o com vas arribar a especialitats com posteriorment al triatló? Com va ser el teu camí de començar a ser un esportista d'elit, podríem dir d'alguna manera?
6: Doncs la meva carrera esportiva, en els inicis, va començar jugant a la penya als equips bases de bàsquet, com aquí a Badalona es fa, és l'esport, diguéssim, més popular. Però també em van apuntar a natació per aprendre a nedar i al Club Natació Badalona vaig aprendre a nedar i també a competir fins als 16 anys, que vaig estar competint en natació. I una mica accidentalment amb la Coaló a Badalona, que s'organitza cada 12 d'octubre, doncs em van animar a participar des del club i vaig veure que se'm va donar molt bé això del córrer i des d'allà em van animar des de la federació, em van captar, em van becar a un centre de tecnificació allà a la Blume, després al CAR, i vaig descobrir un esport que m'ha enamorat, no? Jo sóc enamorat de tots els esports, en especial de resistència, però el triatló em va enamorar especialment. I això una mica provant també, me'n recordo una cursa al Dimoni que també vaig fer amb 12 anys i vaig guanyar la meva categoria, llavors això que vas provant aquí, curses d'aquí de Badalona, i és el que em va fer enganxar-me a l'esport.
5: Quin va ser el teu primer triatló i què en recordes, què en conserves d'aquella primera experiència?
6: Doncs el meu primer triatló va ser el 2008 a Sitges, me'n recordo, i va ser duríssima, la veritat, va ser una experiència molt dura. De fet, vaig acabar i vaig dir, no tornaré a fer més un triatló perquè vaig patir de rampes, amb bici ho vaig passar malament, se'm van enrampar també els quàdriceps i va ser dura. Però em van seguir animant a intentar-ho perquè em van veure que tenia potencial corrents i nedant també va sortir al capdavant. I això és el que em va fer ser persistent i seguir intentant-ho, preparar-me per a aquest triatló, que em vaig adonar que havies de preparar-te, havies d'entrenar les tres disciplines i ben fet. I això a poc a poc em va anar fent veure que anava millorant i és el que em va fer enganxar-me al triatló.
5: I què et va enamorar concretament d'un esport tan exigent? Perquè ara ho deies, no? Comences patint, després se't pot donar bé, però ha d'haver-hi alguna cosa psicològica, no? Més, suposo, per després continuar i seguir exigint-te més, no? Un esport que exigeix molt, que és dur, però suposo que hi ha alguna cosa que t'enamora i en el teu cas, quina és que t'enganxa al triatló?
6: Clar, jo en un primer moment estic segur que hi havia una motivació i és que se'm donava bé, hi havia una facilitat per a aquest esport i evidentment les coses anaven sortint bé, no? Però crec que també una mica la cultura, l'esforç que se'm va inculcar des de casa i des del club i des de natació, d'esforçar-me i de seguir intentant les coses, vaig veure que el triatló era un esport que requeria d'això, d'aquest esforç i d'aquest sacrifici, no? I crec que jo soc una persona que això ja des de petit se'm va inculcar, se'm va potenciar amb l'esport, jo vaig trobar que en aquest esport a requeria això, que en general l'esport requereix, no? Però en aquest especialment, perquè és un esport dur de resistència, I amb els anys crec que m'he anat a compte que m'ha agradat aquest esport perquè també és una manera d'estar amb tu mateix, moltes vegades, compartir moltes amb tu mateix i d'anar-te coneixent com a persona. Et fa créixer com a esportista, primer de tot, però també com a persona. Et va forjant el caràcter. Llavors crec que és una de les coses que més m'ha enamorat i per això també segueixo vinculat a l'esport, potser d'altres vessants, altres perspectives, i també és el que m'agrada, poder compartir això i hi ha gent que també li motivi o li cridi això, poder-la acompanyar o guiar.
5: Mirant enrere, hi ha un resultat o un moment esportiu del que et sents especialment orgullós?
6: Sí, crec que va ser primer de tot el campionat d'Europa del 2009 en categoria Youth, que sí que vaig guanyar i va ser una sorpresa, i allò sí que per mi va ser un clic en el sentit que em van becar a la Blume i el primer any vaig aconseguir aquest resultat, que per mi va ser sorprenent. Venia de molts anys d'entrenar natació i quasi no havia guanyat res, i això per mi també va ser un petit clic, però crec que el que realment va ser un clic va ser al cap de 10 anys. Jo sempre explico aquesta anècdota, no?, de lo que diuen de les 10.000 hores per ser expert en una disciplina. Doncs d'aquests 10 anys, el 2018, vaig guanyar la Copa Europa a València. I per mi va ser un moment també especial, perquè eren 10 anys de treball, no?, aquest procés a llarg termini, en pensar a llarg termini, no tant a curt termini, i aconseguir aquesta victòria en categoria absoluta, per mi va ser també, crec que és el record que recordo amb més emoció i més important.
5: I ara l'altre cantó de la moneda, no sé si hi ha un fracàs o digui-li fracàs o lesió que t'hagi canviat la forma de veure aquest esport o l'esport en general, algun moment dur que et fa replantejar les coses a nivell esportiu?
6: Bueno, hi ha moments que sí que van ser durs. Per sort, a mi les lesions m'han respectat bastant, però crec que va ser un moment, recordo cap al 2014 o 2015, que coses de la vida que et porten a estudiar, compaginar també amb la feina, també molta autoexigència per part meva, perquè també li dedicava moltes hores a l'esport, i va ser potser un moment de burnout o principi de no disfrutar de l'esport, i recordo un entrenament a pistes de no acabar-lo i acabar allà guir-me viva a la pista plorant d'impotència, dir, hòstia, m'estic esforçant moltíssim, estic fent tot i no m'estan sortint les coses, i aquest potser va ser el moment més dur, però també va ser un moment on vaig aprendre molt i va ser un moment on vaig aprendre que s'havia de decidir i que quan tu vols alguna cosa realment tens que fer sacrificis, tens que renunciar a coses, i va ser un moment on vaig, per exemple, deixar la petita feina que tenia, acabar els estudis i prendre un o dos anys de només entrenar, que era el que realment volia provar i volia fer. I va ser això, a partir del 2016, que també van començar a sortir les coses, i el 2018... també és el que dèiem, no? aquesta victòria que potser és el moment que guardo més carinyo, també potser per això, per aquests moments on també ets tenir que superar aquests moments difícils i prendre decisions.
5: Has parlat de tota una trajectòria. Ha canviat el triatló des de que vas començar els inicis a l'actualitat?
6: Ha canviat molt. Som un esport jove que té uns 25 anys. El 2020 va entrar al calendari olímpic, i jo ja quan vaig entrar a practicar-lo el 2008 ja em deien que hi havia hagut un canvi molt gran, però en aquests últims anys també hi ha hagut un canvi molt gran. Hem passat del 2012-2013, que va ser el boom, on vam tenir Màxim Federats i vam tenir també una generació d'or, i ara també estem en un moment on l'esport de resistència també està de moda, on franquícies com Ironman estan fent sold-outs a cada cursa, i és un esport que va més. A nivell esportiu, és cert que potser el nivell èlit o top mundial és un nivell similar, però el nivell mig sí que ha crescut molt. I també un exemple que fico és l'esport base. Jo quan vaig començar, aquí mateix al club, a Badalona no hi havia escoles, i a Espanya tampoc hi havia escoles. Els triatletes arribàvem de reputats d'altres esports, natació, ciclisme, carrera a peu. Ara, en canvi, els triatletes ja venen forjats des d'escoles base, que comencen des dels 10, 11, 12 anys, a practicar triatló en escoles, no? I de fet hi ha una xarxa d'escoles, la federació també té unes escoles certificades, i això sí que és veritat que s'ha vist que en els campionats d'Espanya de categories menors és una passada, no? I també veig que he sigut entrenador de tecnificació com venen formats. Jo amb 16 anys no sabia pujar-me a la bici com ho faig ara, o com els nens que ho fan ara mateix, que fan un bot, o el nivell d'estrès que tenen amb la bici o la tècnica que venen de carrera a peu. Així que a nivell base està molt més treballat a l'esport.
5: Ara passarem pel Club Natació. Faig el salt per això a París, aquests Jocs Olímpics, perquè notícia ja era, o en el teu cas, però també per Badalona, el fet de que un badaloní, no?, estigués en aquesta part tècnica, no?, d'uns Jocs Olímpics. Explica'm una mica com va ser l'experiència per tu, primer de tot, pel fet d'anar-hi, pel fet de ser un d'aquests pocs privilegiats, un són els esportistes, lògicament, l'altre la gent que els acompanyeu. Suposo que potser no vas fer com a esportista, però era tot un orgull a nivell professional arribar-hi també des de la banqueta, no podríem dir, d'aquest esport.
6: Sí, com bé dius, anar a uns Jocs Olímpics per tot esportista d'un esport minoritari és el gran esdeveniment, no? I vaig tenir el privilegi i la sort de poder viure el camí previ, però també ser-hi, no? I en aquest cas també estar en aquest grup d'entrenament on vaig poder estar amb el Joel Fillol, que és el millor entrenador del món amb la seva quadra internacional, i també compartir aquest procés amb triatletes internacionals va ser molt, molt plenari per mi. Em va ajudar molt a créixer també com a entrenador, i l'experiència en els Jocs doncs va ser molt bona. Vam tenir bons resultats amb un diploma olímpic amb l'Albert i un nou lloc en el relleu, i bueno, crec que els Jocs de París van ser uns Jocs que veníem des de la pandèmia, que tothom ho va dir, que poder estar en públic i estar a prop de casa també ho vam viure amb molta alegria, i de fet es vivia un ambient molt, molt bo, i bueno, tot el que és el foc mediàtic dels Jocs Olímpics ho vaig poder viure també amb molta intensitat. Però bueno, jo sempre dic que dels Jocs Olímpics es va, però també es torna. O sigui que és un dia molt important i és on aquests esportistes d'esports minoritaris tenim el foc, però
5: hi ha un després,
6: però no? Després tornes a casa, la vida segueix, i és una experiència, per això, molt, molt bonica, l'haver estat a la Villa, l'haver estat també els dies previs, i jo sempre explico anècdotes, i una d'elles també és que quan estem amb els esportistes ens anem marcant dia a dia, dèiem, anar passant pantalles, no? Perquè a nivell competitiu és una altra experiència. Nosaltres estem acostumats a anar a Copes del Món, Copes d'Europa, i els protocols previs són d'una manera. En els Jocs Olímpics tot es magnifica. Són molts dies abans, hi ha rodes de premsa, hi ha briefings previs, hi ha controls de materials molt estrictes per tema també de marques, logos, els entrenaments previs també són en unes hores concretes. De fet, el nostre esport matinava molt, i me'n recordo que la setmana prèvia cada matí ens aixecàvem a les 4:30 a sonar el despertador, perquè ens havíem d'adaptar a l'horari també de competició, i també els horaris d'entrenament estaven marcats en l'hora de competició per anar-se adaptant també, i per tema de talls de carrers, a més, perquè competíem allà al centre de París, que també va ser molt bonic, i bueno, també ens havíem d'anar adaptant a tot això.
5: De París tornem a Badalona, deixem que acabi aquesta entrevista amb una part encara més personal teva, jo trobo, a part de la de l'esportista o de l'entrenador d'elit, que és la feina que fas aquí al Club Natació, no? O sigui, has demostrat durant tota la teva carrera, en soc testimoni també amb les entrevistes que s'han fet en les proves d'aquí a la ciutat, una passió i un amor especial per la teva ciutat, pel teu club, pel teu esport, però treballat des d'aquí, abans ho has mencionat breument, però explica'm una mica aquesta, com ho diria, aquesta actitud teva o aquesta predisposició teva de fer de Badalona alguna cosa més en aquests esports que tu estimes, de convertir, no et diria un referent, perquè això és un camí molt llarg, suposo, d'anar generant esportistes que surtin d'aquí, sobretot per les condicions també, suposo, de centres, no? No tenim piscines, no tenim tot això que no tenim a Badalona, però explica'm com hi ha una part d'en Jordi que suposo que vol que surtin futurs Jordis Garcies d'aquí de Badalona, no? Que té aquesta il·lusió del nen petit que va començar, o del nen jove que va començar aquesta pràctica esportiva, i que suposo que d'alguna manera vols que siguin badalonins qui també s'animin a fer-ho, no?
6: Sí, al final és una mica intentar, des de la meva part, des de la meva vessant, de la meva perspectiva, retornar a la ciutat i al club tot el que m'han donat. Al final valoro molt i agraeixo molt tot el que se m'ha donat des del club i des de la ciutat. I com ho he viscut amb tant d'amor i amb tant d'agraïment, doncs és intentar, també des d'aquesta vessant passional que tinc jo cap a l'esport i cap a la ciutat, poder-ho tornar. I en aquest cas, doncs, mira, doncs, des del club també m'han apoyat sempre en aquesta iniciativa de poder crear un grup, no?, que a mi també em va faltar en el seu moment, i crec que també ho vaig trobar en falta, i vaig pensar, doncs, mira, per què no jo, si realment he tingut també la sort de formar-me fora en un centre del rendiment com a entrenador, poder-ho ser jo la persona que lideri això, no? I en aquest cas, doncs, em fa molta il·lusió, i des del club, doncs, ho vam fer des del 2017 i hem anat creixent i sempre intentant impulsar el club i les seves activitats, sempre intentant obrir-lo al màxim a la gent. Ja veieu, doncs, amb la travessia que organitzem cada any, amb la Qualó, amb l'escola que tenim, I, bueno, i de fet ja s'han vist resultats, tot i que és veritat que tenim dificultats i com bé has dit, doncs ens falten piscines, ara mateix tenim la piscina arreglant-se però portem un any difícil, tenim que anar fora. Jo també ho vaig veure com a esportista, tenim que anar molts anys a entrenar a Sistrells, no tenim pista d'atletisme, no tenim facilitats, però crec que amb amor i amb esforç s'està mostrant que les coses poden. Si tinguéssim instal·lacions, doncs imagineu-vos on podem arribar i el potencial que tenim. De fet, ens ho hem de creure, no? I, bueno, i de fet ja han sortit esportistes. Tenim l'Albert García ara mateix, que és campió de Catalunya de Qualó i de Triatló, que cada setmana també es va proclamar que hem anat, jo també com a tècnic amb la selecció catalana, campions d'Espanya per autonomies, i estava a Catalcar de Sant Cugat. També tenim l'Hector Barrios, que també està en el programa de tecnificació, vull dir que han anat sortint coses, no? També perfils potser com jo, i de fet em consta que ells també, doncs, una mica veient la meva carrera esportiva i veient que sóc un nadador que ha sortit i ha anat cap al triatló, doncs veuen que hi ha una porta de sortida, no? Una opció més, i de fet el que jo vull faria als esportistes del club i de la ciutat, que vegin que hi ha un camí més, que hi ha més opcions, no? i que totes són vàlides, però que aquesta és una, i aquí la tenim. I ara vostè també amb la idea del canal que també hem ficat en marxa des del club, que sóc molt inquiet i sempre vaig demanant coses, doncs també és una eina més que tenim per potenciar les aigües obertes, que també és un dels esports que s'està veient que està agafant més falera, i crec que tenim una situació privilegiada aquí a Badalona, un mar mediterrani que ens permet nedar pràcticament, si no tots els mesos, però 9 mesos a l'any. Tenim un pont del petroli que també el reformarem i podrem anar per allà, i crec que tenim les instal·lacions que ens permeten gaudir al mar, així que ho hem d'aprofitar.
5: Jordi García, gràcies, entrenador d'Esports de Resistència i badaloní, podríem dir, de referència a la triatló, per dir-ne una de les especialitats. Moltes gràcies i endavant, segueix. Gràcies també per tornar a Badalona tot allò que creus que t'ha donat. Moltes gràcies.
6: A vosaltres, Ferran. Gràcies.

0: 11:37 minuts, seguim en directe al 94.4. Ja ho heu escoltat, l'afició de la penya porta uns dies volcada en el seu equip. Ahir a la tarda es van reunir a la plaça de la Vila per celebrar el títol de la Supercopa Endesa. Xavi Ballesteros, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què destacaries de l'acte d'ahir?
1: Doncs sobretot la passió que hi ha ara mateix i la il·lusió que hi ha entorn de la penya, no? No només és a Ricky Lapro, que sí, però vam veure també Ante Tomic, a Isaac Nogués, a Dani Miret, doncs molt il·lusionats, no? El públic va omplir la plaça, pràcticament 2.500 persones omplint no només la plaça, sinó també els carrers, perquè no s'hi cabia, i per tant, doncs, és molt important que aquestes coses les posem en valor, perquè a vegades ens dona la sensació de... Bueno, era una supercopa, sí, però és un títol, no? I un títol després de 18 anys costa molt d'aconseguir, per tant s'ha de valorar.
0: Un esdeveniment, Xavi, que es va poder seguir en directe a Televisió de Badalona en un programa L'Esport Supercampions especial que ahir vam oferir des de Televisió i Radio Ciutat. També va tenir un seguiment destacat, amb més de 26.000 espectadors a través de la televisió, els quals se sumen també prop de 2.500 espectadors via streaming. Unes xifres que volem agrair, especialment a tota l'audiència que va escollir seguir aquesta programació especial a través de la televisió i els canals digitals de Badalona Comunicació. Xavi, deixa'm també que presenti, perquè avui volem parlar amb alguns dels aficionats per saber com ho van viure. Parlem amb la Cris i en Marc. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal? Com esteu?
2: Pues muy bien.
0: A ver, Cris, empezamos sí. contigo. Comencem Venga, amb tu. Perfecto. Explica'm què ha significat per tu, perquè explica'm, la penya, en el teu cas, t'ha unit molt, perquè tu ets de Madrid i has acabat sí. casada amb un badaloní i la culpable va ser la penya, oi?
2: Pues sí. Correcto, nos conocimos en una Copa del Rey y bueno, yo aficionada desde pequeñita a la penya, siendo de Madrid, y bueno, pues mira... Ahí estamos, siguiendo a la peña a todos los sitios que podemos, con dos hijos súper aficionados también y muy contentos.
1: És curiós les històries que hi ha en el món, no? Podem parlar en català i la Cristina parla en castellà perquè entén perfectament el català, perquè, Cristina, per què et vas aficionar a la penya, no? Perquè la gent diu, però et trobes aficionats a Madrid, a Vitoria, a Càceres, i dius, però què està passant amb aquest equip, no? Per què et vas aficionar a la penya, tu?
2: Pues mira, desde pequeña me empezó a gustar, también era la época de los Jofresa, Villacampa...
1: De los guapos.
2: Los guapos, yo me reconozco muy fan de Rafa Jofresa. Y bueno, empecé a verles a Madrid cuando venían y me enganché muchísimo. Y desde entonces...
1: Es va convertir en un habitual de las Copas del Rey, ¿no?
2: Sí, hemos ido a muchísimas. Ahora ya vamos con nuestros hijos y bueno, es que... Las Copas del Rey son algo muy especial.
1: Tu imagina't, de generació en generació, mai més ben dit, no?
0: I
1: perquè
0: tant.
1: És una cosa... I Cris, veu poder venir a Badalona o estar a Madrid és massa complicat?
2: El què, perdó?
1: Veu poder ser a la Supercopa o massa complicat des de Madrid?
2: Ir a la Supercopa, te
1: refieres? Sí, a la Supercopa bueno, aquesta. No... Com l'heu viscut, aquesta Supercopa ACB que ha guanyat la penya?
2: Bueno, pues lo hemos vivido con mucha emoción, además. Nosotros
1: ¿Desde
2: sí que
1: Madrid? Va... ¿Desde Madrid o desde
2: no, no, no, hemos estado allí, hemos estado allí.
1: ¿También habéis venido?
2: Sí, hombre, claro, claro.
0: Ah, la ocasión superéis.
2: Hombre, claro, claro.
1: No me extrañaba.
2: Claro, sí, ahí estuvimos, hombre. Además, fíjate que tuvimos la intuición, porque en principio nuestra idea era volver el domingo, y no sé por qué tuvimos la intuición de, no, nos tenemos que quedar hasta el lunes, algo va a pasar. Y mira, no nos equivocamos. Y jolín, pues con muchísima ilusión, porque además nosotros habíamos podido disfrutar de la Copa, los dos últimos títulos, la Copa de Vitoria y la ULEP, estábamos allí, pero nuestros hijos no habían visto ganar nada y para ellos ha sido súper especial.
0: I parlem també amb el Marc. Marc, què en destacaries tu de tots aquests dies en què la penya ha estat notícia? Des de quan ets aficionat?
3: Des de que vaig néixer, pràcticament. Vull dir, uns pares ja, quan jo vaig néixer ja em van fer soci, em van portar a l'escola de bàsquet i des d'aleshores fins aquí.
1: En Marc té la part positiva de que, saps quan a vegades els aficionats dels equips acostumen a ser bastant crítics, no?
0: Sí.
1: Saps allò que dius, ostres, anem a buscar la part positiva? Doncs has de parlar amb Marc Castellví, perquè, Marc, tu valores aquestes coses, no? De dir, bueno, som un club petit, però anem a veure... les coses positives que poden haver.
3: Home, la part important potser del títol d'ahir, penso, és, dius, sí, fa 18 anys que no celebràvem un títol, d'acord, però penso que entremig va haver-hi l'any 2008, el 2018, que potser és el títol més important que hem celebrat tots, que sé, quan no vam baixar, i perquè tots pensàvem que si baixàvem l'equip desapareixia, i desapareixia la penya, i això s'acabava. I curiosament va ser l'arribada en l'APRO, el que ens va donar, de l'APRO i d'en Carles Durant, el que ens van donar certa salvació, i torna a venir l'APRO i tornem a guanyar un títol. Això és meravellós, és meravellós.
1: A més, el Marc Castellví forma part d'un grup que es diu Bojos Penya. Això és una cosa íntima, eh? Vull dir que tu, la gent no ho sap, on hi ha més de 100 penyeros, que, Marc, si la gent vol tenir vida de penya, en allà és intensa, eh?
3: Allà és molt intensa, sí, sí, jo reconec que hi ha dies de partit quan les coses no van bé que no llegeixo el grup, perquè si no em posaria massa nerviós.
1: Una miqueta, Marc, l'ADN parlava tothom d'aquesta penya. Tu estàs d'acord que s'estan recuperant una miqueta aquestes arrels, de dir, bueno, doncs un jugador de la casa com Isaac Nogués, un jugador com l'APRO que et dona un plus, i sobretot la figura de Riqui, que ho està aglutinant tot, no?
3: La tornada de Riqui canvia moltíssimes coses. Ja anàvem en bona direcció, penso, però és veritat que la il·lusió que ha despertat en Riqui a Badalona, i llavors li afegim aquests detalls que parles tu, sobretot a la tornada de l'APRO, i el vincle, la il·lusió que es va viure l'any passat durant tota la temporada amb la penya va ser molt especial, ja. Ha començat aquest any encara més, i clar, després d'aquesta Supercopa això es multiplicarà, però sobretot el que veig jo és molta gent jove, molts nens i nenes, molt hi ha molt ambient infantil al camp i pels carrers. Ahir estava ple de nens i nenes amb la sonoreta de la penya per Badalona, i això garanteix molt de futur, garanteix molt de futur i desprèn moltíssima il·lusió.
1: En Marc adoctrinant també les seves dues filles, la Sara, la seva parella, també una de la penya de tota la vida, a més, la sogra del Marc és penyera i exjugadora, per tant, vol dir que això està en un dinar de taula. Marc i Cris, és allò de el tema de conversació, de conversa és el bàsquet, no?
3: Sí, és que si no surten de la penya tindríem problemes a casa.
1: Cris, quan es viu com a aficionat del joventut, vivint a Madrid o vivint fora, això ha de frustrar bastant, no? Seguir els partits, no? Com ho feu vosaltres, com seguiu els partits? I després, si també us planifiqueu la temporada una miqueta per fer algun viatge, encara que sigui no per anar a Badalona, sinó també per anar potser a algun altre lloc d'Espanya, o no?
2: Sí, sí, sí. Nosotros, cuando sale el calendario, miramos... Es verdad que ahora en Madrid ya tenemos menos equipos, pero, por ejemplo, Burgos es un clásico que solemos ir. Este año también tenemos intención de ir a Vitoria, que coincide también un puente, y así lo vamos llevando. Y bueno, pues a través de la tele, a vosotros también lo escuchamos, y bueno, sí que lo seguimos. Es verdad que ahora es un poquito más fácil con la tecnología, pero sí, y viajar sí que intentamos ir a las copas, a... El año pasado también estuvimos en playoff en Vitoria, luego fuimos a Valencia, o sea que sí que nos movemos.
1: Estan enganxats. A Madrid, una pregunta pels dos, no? Que és la mateixa, de dir, ostres, que xulo que ha de ser, no? Poder tenir fills que també us segueixin, no? Perquè podrien dir, escolta, no, és que volem jugar a futbol en tots els respectes, no? No ens agrada el bàsquet i no volem viatjar i ens fa mandra anar a seguir la penya, no? O cap de setmana haver d'anar al Palau. Marc, com ho viviu?
3: Doncs la veritat és que a casa mai els hi hem imposat ni venir al camp de la penya, ni que els hi agradés, ni res similar. Perquè sí que vèiem que si de petites els obligàvem al camp, amb tot el soroll que hi ha, amb tot això, se'ns podia girar contra. Llavors hem de respectar els seus ritmes, alguns partits que vam provar d'anar vam haver de marxar a la mitja part, va ser un procés com molt gradual, i ara jo crec... La petita encara li falta una miqueta, però la gran ahir, el diumenge, va disfrutar, vamos, me la mirava jo i se m'omplien els ulls d'emoció, veient com disfrutava de la victòria.
1: Cris, vosaltres no sé si us han seguit molt, si els heu lligat amb una cadira davant dels partits de la penya, perquè acabin cantant l'himne, però això és xulo, no?, que també segueixin una miqueta la vostra il·lusió.
2: Sí, sí, sí, sí, muchísimo. Y es verdad que desde pequeños les hemos metido en el baloncesto y en la peña, yo creo que no han tenido mucha opción, pero están muy enganchados. El domingo estaban como locos y bueno, y nosotros pues felices también.
0: De fet, allà a la plaça de la Vila, hi havia molts nens molt contents perquè han viscut el seu primer títol amb la penya, també els pares molt, molt emocionats que els seus fills a poder haver compartit amb ells aquest esdeveniment tan, tan especial. I no sé, Cris, Marc, com veieu aquest futur, aquesta temporada de la penya després d'aquest inici amb la Supercopa? Marc, comencem
2: bueno, pues,
0: per tu.
2: Ah, perdó.
3: doncs mira, la veritat és que això... és molt complicat, perquè realment la diferència de nivell entre els equips que tenen llicència Eurolliga i entre la resta d'equips és molt gran, econòmica. Però haver guanyat la Supercopa i veure l'ambició que té l'equip, les paraules d'en Lapro ahir, tot, dius, bueno, anem partit a partit, anem dia a dia, anem a fer-ho el millor possible i a intentar aprofitar les nostres oportunitats. BCL pot ser una bona competició per nosaltres, ja vam estar a prop l'any passat... I la resta, veiem que no és impossible. Veiem que no és impossible, que ja és molt venint d'on veníem.
0: Cris?
2: Sí, yo por mi parte, pues un poco lo que dice Marc, que va a ser complicado, lógicamente, porque hay equipos de mucho nivel, pero la ilusión la tenemos. Y ya la alegría que nos hemos llevado, pues eso ya lo tenemos también. Así que nada,
3: això no ens ho treu ningú, exacte.
2: No, eso es. Así que con mucha ilusión afrontamos la temporada.
0: I Xavi Ballesteros, diumenge la penya debuta a la Lliga CB en un partit contra el Breogán. Què ens pots dir d'aquest contrincant? Com veus el partit de cara a diumenge?
1: Mira, jo veig que juga diumenge contra el Breogán, que s'ha de canviar el xip ràpid. Avui hi ha hagut festa, per tant, els jugadors que deixin la festa enrere. El primer partit de la penya serà... Veurem si diumenge hi ha passadís o no, com a campions, no? Passadís seria un detall, no? El primer partit de la penya és contra l'Andorra, a Badalona. El segon partit és contra el Barça. Jo crec, Marc i Cris, no sé, que potser el dia contra l'Andorra hi haurà algun problema per penjar en el Palau Olímpic el cartell de campions de Supercopa i potser ho hem de fer el segon partit contra el Barça.
3: Potser
1: tornem obres,
3: no?
1: No sé, ho comentarem, aviam si us hi sembla bé.
0: Veurem què acaba passant. Moltes gràcies, us agraïm a la Cris, al Marc, aficionats de la penya, la vostra presència avui al Badalona Matí, també al Xavi Ballesteros, aquí a l'estudi 1. Gràcies i que vagi molt bé i força penya.
1: Força penya.
2: Força penya. Força penya.

0: veí, vine a visitar el nou Caprabo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
2: Nou minuts i arribarem a les 12 del migdia. Tenim amb nosaltres a la Míriam Soteras, poeta i editora. Bon dia, Míriam, que canviava el nom, t'anava a dir Núria. Però a veure, clar, és que saps què passa? Que això em passa molt quan acabo de conèixer algú i com ens estem coneixent, doncs amb tots els col·laboradors i col·laboradores del Badalona Matí, doncs Míriam Soteras.
3: Doncs un plaer, encantada de tornar a la ràdio i de conèixer-vos i de tornar a fer poesia, que bueno, són els minutets mensuals que els hi dediquem.
2: Perquè avui, Míriam, el poema que ens has portat, tot i que és un dels poetes més coneguts i més populars de casa nostra, dius que no és un dels seus poemes més famosos, no?
3: Exacte, jo aquest poema el vaig descobrir, ara us diré qui és el poeta, que ja veuràs que us sonarà, però el vaig descobrir llegint una cosa que també ens fa tanta por com la poesia, que és l'assaig. Estava llegint un poema, un llibre que es diu El marge dels versos, del Jordi Julià, que justament fa el mateix que fem en aquesta secció, que és intentar explicar com percebem la poesia, per què ens passa això de que ens agrada molt encara que no l'acabem d'entendre.
2: Molt bé. I ja ens has dit alguna vegada que no cal entendre del tot els poemes per gaudir-ne, no?
3: Exacte. Els bons poemes ens han d'arribar a la primera. A la primera vegada que els llegim o que els escoltem, ja hi hem de notar alguna cosa, hem de sentir alguna cosa. Però quan sabem com funcionen per dintre, quan sabem doncs, el context del poeta o quina és la tècnica que està fent servir, ens pot ajudar a fer-nos els més propers, a treure més capes, a entrar-hi amb més profunditat i gaudir-ne doncs, encara més. Per fer una metàfora ara que acabem de tornar de l'estiu, és com quan vas de viatge i descobreixes un lloc nou i et meravelles, no? Però si fas la visita guiada, encara et meravelles més perquè entens allò perquè és com és.
2: Així, a la secció avui fem una visita guiada als poemes, oi, Míriam?
3: Exacte. Doncs,
2: som-hi, anem a visitar el poema que ens portes avui. Comencem per saber quin és l'autor.
3: Doncs l'autor, us sonarà, és en Josep Carné.
2: I tant, Carné, els fruits saborosos, oi?
3: Exacte, que és aquest poemari que parla de moltes fruites, de les cireres, de les figues. És un poemari molt d'estiu, aquest. El que us he triat per avui, com que encara que fa molta calor, representa que astronòmicament ja estem a la tardor, podríem dir que és un poema de tardor, que parla de la tardor de la vida.
2: Molt bé, un poema de tardor, doncs, però abans de llegir el poema, em pots fer una referència, no?, de memòria sobre qui va ser Josep Carné?
3: Doncs per posar-nos una mica d'això de fer memòria, Carné és un poeta de principis del segle XX. Va néixer a Barcelona el 1884 i se'l considera un dels màxims representants d'un dels moviments poètics que aleshores doncs, guanyava molt, molt de públic i era molt famós, que és el noucentisme, d'acord? I per això també se'l coneix com el príncep de la poesia catalana, perquè dintre del seu moviment doncs, va ser el poeta que més motlles va trencar i més va renovar la poesia en llengua catalana dintre d'aquest moviment. Però no només va ser poeta, també va ser periodista, també va ser activista polític, i d'alguna manera la brillantor de la carrera poètica va paral·lela a la brillantor de la seva carrera diplomàtica, tot i que amb la derrota de la República es va haver d'exiliar primer a Mèxic, després a Brussel·les, i ja només va tornar molt breument a Catalunya quan ja era molt gran i va morir l'any 70, no?
2: I quin poema en llegim avui, Míriam?
3: Doncs hem escoltat un poema que es diu En el davallant. Tenim aquesta pista del títol d'En el davallant i tenim la pista de que sabem que és un poema de tardor. Aquest poema es va publicar l'any 57, que ara tot just fa 70 anys, però ja veureu que quan el llegim és un poema que, com tots els bons poemes, no perden actualitat. Són bons de llegir en qualsevol moment.
2: Doncs anem a escoltar-lo.
3: Molt bé. En el davallant. Vindreu encara alades o imatges o tonades vora d'un cor transit. Veuré mai més les fades del caminal guarnit de fulles trepitjades. Passada ma verema, la boira veig muntar. Tant és. Fins l'hora extrema que el nom s'esvairà, val més cantar que témer, i témer que oblidar.
2: Sona molt clàssic, oi, Míriam? No es diu Carné és el primer poeta modern en llengua catalana?
3: Sí, bueno, això de modernitat ho hem d'entendre dintre del seu context, eh? Però sobretot la primera estrofa, en aquest imatges, tonades, ens sona com una cosa molt arcaica, molt antiga i fins i tot una mica d'oració. No hem d'oblidar que els grans poetes justament fan això, recuperen la tradició que ja tenen al darrere i la fan nova, la modernitzen en el sentit de que l'adapten a la seva llengua i al seu moment. A la segona estrofa sí que veuràs que és una mica diferent. Vale.
2: Potser la segona no sona tan clàssica, no?
3: Exacte. Si la primera se li nota molt el patriarquisme, que és aquesta necessitat de recuperar la poesia que ja venia del segle XIV i d'actualitzar-la, la segona no ho és tant.
2: I també són diferents en l'entonació. La primera sembla que pregunta i la segona respon.
3: Exacte. No? Pel que fa a la forma, veurem que totes dues, si ens hi fixem, si us poseu a comptar amb els dits, veureu que totes dues estrofes tenen el mateix nombre de síl·labes i que a més també tenen una certa concordància de la rima. D'acord? Però a la primera sembla que el poeta es pregunta i a la segona sembla que el poeta respon. No? Si a la primera s'està preguntant en aquesta espècie de tardor de la vida que ja té el cor transit, es pregunta si serà capaç encara de meravellar-se, no? De trobar aquesta fantasia, aquesta màgia, i en la segona estrofa, en canvi, ens diu que tant és en quin moment de la vida està, perquè ell el que vol és continuar cantant la vida, continuar gaudint-ne, i acaba sent una mica un cant a l'alegria i sobretot a la memòria, mm-hmm. Vale? Perquè fa aquesta comparació entre la mort i l'oblit, no? El que és important és, malgrat que tot està destinat a acabar-se, que sempre quedi una memòria, no?
2: Per tant, davant d'aquest davallar, no, el poema sembla que acaba amb el cap amunt, amb optimisme.
3: Exacte, no? Ens diu, val més cantar que témer i témer que oblidar, no? És aquest cant a la vida del final, i que recull el tema central que ens el dona a la pista del títol, en el davallant, que ens porta a pensar en aquest moment de maduresa. I, de fet, és tan bon poema, és tan universal, que el podem interpretar des de molts punts de vista. El podem interpretar com un cant d'amor, és a dir, mai és tard per apassionar-se. El podem interpretar com un cant al fet de fer poesia, que encara que estiguem ja en un final de la vida, podem seguir cantant, podem seguir fent poemes, buscant la meravella, buscant la bellesa a través de la poesia. I també potser des d'un context més de la seva vessant diplomàtica i políticament compromesa, penseu que això està escrit a finals dels anys 50, que encara tenim una mica de ressaca de la Guerra Civil i estem en plena dictadura, amb la qual aquesta pàtria que recorda Carné, aquesta llengua catalana que vol reivindicar, està en un moment en què encara és capaç de cantar-se i no s'ha d'oblidar mai.
2: És un poema, no?, un poeta molt cantat, i de fet avui aquesta secció l'acomiadem amb una versió musical del poema El canta Guillermina Mota, al seu disc Canticel del 1976.
3: Exacte, si voleu l'escoltem i ja veureu que també té molta música.

0: A Míriam Soteras, poeta i editora, gràcies per ser avui aquí al Badalona Matí per portar-nos aquest poema tan maco.
1: Doncs ens veiem el mes vinent amb una altra píndola de poesia. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins aquí un mes, que vagi molt bé.

0: I arribem a les 12 en punt i acabem aquest Badalona matí d'avui i tornarem demà, a les 8 del matí puntuals. I ara, Sílvia Villarroel, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Àlex.
0: Passem el relleu i és l'hora de que ens actualitzis tota la informació d'aquí, de Badalona.
1: Avui, com no podia ser d'una altra manera, obrim amb la Supercopa.
0: Molt bé, doncs de seguida ens ho expliques. De seguida nosaltres tornem la setmana... No, la setmana vinent, no, demà. Demà puntuals a les 8, que vagi molt bé.

0: Canta i viu el teatre en família amb...
1: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
1: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
5: Notícies Badalona.
6: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta ambició de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó el suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. El capità Ante Tomic va fer referència a aquest vincle tan especial que uneix l'equip amb la ciutat, mentre que cares emblemàtiques com Nicola Provitola o el mateix Ricky Rubio van posar el focus en l'exigència de l'elit i en la necessitat d'encomanar aquest esprit guanyador als més joves del planter verd i negre.
7: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic, i també agrair a l'Ajuntament també pel seu suport, a Scranton per la propietat que en el seu moment el club ho necessitava, i els que també han estat aquí i avui no hi són, Carles Duran, Ives...
8: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
6: El reconeixement institucional al Saló de Plens de l'Ajuntament de Badalona va viure moments d'oficialitat combinats amb l'alegria pròpia de qui sap que ha fet història. En els parlaments, l'alcalde Xavier García Albiol va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i es va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal i una entitat que torna a situar Badalona al mapa.
9: Que viendo este partidazo y viendo este ambiente que hoy hay en el pabellón de Badalona, no van a olvidar nunca esta noche.
6: Quan els jugadors van sortir al balcó, la bogeria es va desfermar en una plaça de la Vila plena de gom a gom d'aficionats que van festejar tots els torns de paraula. El punt àlgid de la festa va arribar quan la plaça de la Vila es va il·luminar amb un esclat de pirotècnia en un acte que ha tornat a demostrar un cop més que el bàsquet a Badalona és molt més que un esport. I avui també us expliquem que, tot i la lleugera disminució de la cobertura de vacunació infantil a Espanya, les dades continuen sent positives comparades amb altres països on les xifres són més alarmants. Segons ha alertat el vacunòleg i pediatre de l'Hospital Germans Trias, Carlos Rodrigo, s'està perdent el lideratge que fins ara representaven als Estats Units, un canvi de tendència, diu, negativa i perillosa. La cobertura se situa en el 94%, quan convindria estar per sobre del 95%. Així ho ha assenyalat Carlos Rodrigo, com dèiem, l'escoltem.
10: Les vacunes es posen en el moment que la relació beneficis, potencials, riscos, és mínima. I una vacuna que s'ha de posar començant als 2 mesos, als 4, doncs és el millor moment. Retrasar-les, alguna, posar-la a partir de l'any, bé, està bé, menys és millor que res, però has perdut oportunitats de protegir el nadó els primers mesos. Als Estats Units, que era el paradigma de les vacunacions, doncs com ara no es posen tants, doncs hi ha hagut morts.
6: I un apunt en plan esportiva també. Nil Bayó ha rebut el reconeixement de l'Ajuntament de Badalona després de proclamar-se campió del món de trial. El jove de només 14 anys va penjar-se la medalla d'or en la categoria sub-14 als Jocs Mundials de la Joventut que es van celebrar al juliol a Suïssa. Ara Nil Bayó podria endur-se aquest cap de setmana el títol de la Copa d'Espanya. De moment lidera la classificació, però necessita guanyar la darrera etapa que se celebra aquest diumenge a Cambrils. Ara mateix, 26 graus de temperatura a Badalona.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
11: Radio Ciutat de Badalona us ofereix la repetició de l'acte de reconeixement del Joventut de Badalona com a campions de la Supercopa.

0: aquest és el balcó de la Casa de la Vila, on d'aquí mitja hora rebrà els campions de la Supercopa ACB 2026. El Joventut Badalona, per fi, ha aconseguit un títol. Ho farà 18 anys, ho ha fet 18 anys després d'aconseguir l'últim. L'any 2008 guanyava la Copa del Rei a Vitòria, guanyava la Copa Olep i guanyava la Lliga Catalana també. 18 anys després tornen a pujar al balcó de l'Ajuntament per ser rebuts per aquesta casa consistorial. Nosaltres, com ho hem anat explicant durant tot aquest cap de setmana, també ho explicarem avui en directe. Estarem a la plaça de la Vila, estarem a la casa consistorial, a la Saló de Plens, on es farà aquest acte institucional, però abans hem d'esperar els jugadors, que està previst que arribin d'aquí 15 minuts. Mentrestant, jo no estic sola. Aquí, en aquest plató, estic molt ben acompanyada. Ferran Vinaixa, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Hem viscut un cap de setmana d'aquells guapos, que diríem, eh?
1: Històrics, eh? Històric. Però sí que podem dir històric.
0: Històric, històric. Bé, amb aquesta semifinal i aquesta final de la Supercopa viscuda al Palau Olímpic, avui, igual que hem tingut el cap de setmana analistes al nostre costat per explicar què és el que passava amb el Joventut, avui a plató també volem tenir l'Àlex Gozalvo, el director del Més Bàsquet, el programa d'aquesta casa. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Com has viscut aquesta Supercopa?
2: Doncs realment amb molta emoció, perquè va ser espectacular el que es va viure al Palau Olímpic, pel que va passar a la pista, el nivell de joc de la sisa Joventut, i pel que va passar a les graderies, aquesta autèntica bogeria de l'afició verd i negra, doncs, que va estar donant suport constantment a l'equip. És un fet, aquesta combinació dels dos factors, realment apassionant, i la gent que som malalts de bàsquet ens ho van passar molt bé.
0: Repassarem, ara en aquesta prèvia, repassarem què és el que ha passat durant tot el cap de setmana, escoltarem els protagonistes, però dèiem que fa 18 anys que no aixecava amb un títol. No sé si podem veure, companys, aquestes imatges de l'any 2008 al balcó de l'Ajuntament, en què acabaven de guanyar aquella Copa Olep a Turí. Ho feien a l'abril del 2008 contra la que es va dir Girona, i tu, Àlex, el recordes.
2: Sí, i tant. Va ser una de les finals mítiques, dos equips catalans lluitant per un títol europeu, amb aquella actuació mítica de Rudi Fernández lesionat, guanyant l'MVP, però acabant això, doncs, pràcticament sense poder caminar, amb Ricky Rubio, que ja estava jugant aleshores a l'equip, és l'únic que es manté a l'equip, i oferint un bàsquet que realment ha recordat per molts aficionats, més enllà del títol, del que va significar aquell èxit europeu, la manera que tenia de jugar aquell equip engrescava molt als aficionats, i crec que va ser clau per veure moltes de les coses que han anat venint després.
0: Molt bé, doncs nosaltres expliquem què és el que passarà avui, perquè dèiem que d'aquí 15 minuts està previst que arribi l'autocar amb els jugadors de la penya. Nosaltres allà, amb la cantonada Martí Pujol, la plaça Pompeu Fabra, crec que tenim preparat el Xavi Ballesteros, que hem de reconèixer tota la feinada que ha fet, igual que la resta de companys, tot aquest cap de setmana, que no es perdrà ni un detall i que seguirà els jugadors i anirà al costat d'ells mentre baixen de l'autocar. Xavi Ballesteros, on ets? Explica'ns i què, com està l'ambient?
3: Bona tarda a tothom, Àlex, Ferran, Montse i tots els espectadors de Televisió. Doncs estem a la cantonada de la carretera amb Martí Pujol. D'aquí vindran des de la penya, a 3:15 està previst la sortida amb autocar, els jugadors de la penya vindran fins aquí. En aquí s'aturarà l'autocar i els jugadors sortiran i aniran a peu fins a l'Ajuntament, on l'estan esperant ja, hi ha arribada de gent. Evidentment, la gent té moltes ganes de penya, ha anat d'arribar molta gent que plegava, i fixa-t'hi, Montse, que fins i tot la gent està tan il·lusionada que no només hi ha aficionats i aficionades de la penya, també tenim aquí, home, això sí, i Guga, que, escolta'm, ben decorada, perquè s'ho va l'ocasió, 18 anys esperant per poder posar la bufanda també en el seu gust. Per tant, nosaltres ens esperarem aquí perquè la gent que ha anat passant, molts venen de les escoles, i deixa'm dir una cosa, que el Joventut han donat permís als equips de bàsquet base per no entrenar en aquesta hora per poder venir aquí. Per tant, això també ajudarà a que, al mínim, puguin venir fins aquí. Moltes ganes d'esperar els jugadors, i aquí, evidentment, molta guàrdia urbana perquè tot funcioni a normalitat. No hi ha un cordó de seguretat, i per tant aniran xino-xano des d'aquí, des de Martí Pujol, fins a l'Ajuntament.
0: senyor Chano aniran fins a l'Ajuntament perquè Rafa Francesc Layret no poden circular.
4: Recordem-ho
0: també. Bé, esperant els jugadors, el Xavi Ballesteros, que no s'han perd una, fins i tot els gossos que van vestits. Ferran, recordem una mica com ha anat aquest cap de setmana, com l'hem viscut i com has vist tu a la penya, també després de tants anys, no?, de fer aquest seguiment, com has vist tu el joventut?
4: Crec que hi havia una expectativa molt gran després d'aquest estiu, no?, amb l'arribada ja tenint a Ricky, però sabent la seva renovació, la seva continuïtat, l'arribada de Nicola Provítola, dèiem, ostres, espera un moment, les sensacions eren molt bones, els fitxatges pintaven bé, però crec que calia, després de la pretemporada dubitativa amb la Lliga Catalana, sí que es va guanyar el Girona, no? Dius, no és que tots fossin derrotes, però jo crec que faltava un punt de partida i ho vam viure aquest cap de setmana. Ja des del dia del Baskonia, a la semifinal, ja les sensacions van començar a arribar. I jo crec que ha anat una mica de menys a més i és el que ens ha portat a la final i a viure com aquest moment apoteòsic i aquesta sensació, sobretot, que crec que és el més important, a banda d'un títol que sembla una mentida, però 18 anys, no? Sí que és molt important un títol, però jo crec més el que construeix aquest títol, on ens porta el punt de partida que ens porta per somiar, perquè l'afició torni a creure que aquest equip ara sí pot fer grans coses en una temporada.
0: Parlàvem de la culminació del que podia ser la feina dels últims anys i també de la importància de l'afició. Durant aquest cap de setmana hem pogut parlar amb molts dels aficionats de la penya que seguien aquests partits, que vivien amb il·lusió el viure una Supercopa, viure un esdeveniment d'aquestes característiques a casa. I l'Albert Guerra ha pogut parlar amb els aficionats durant tot aquest cap de setmana. Ara, avui, en aquesta celebració i en aquest reconeixement, Albert Guerra, jo també et vull demanar a veure quin és l'ambient ara mateix a la plaça de la Vila i sí, què diuen els aficionats.
5: Doncs l'ambient és ambientàs ara mateix aquí a la plaça de la Vila, perquè tot i que falten uns minuts encara perquè arribin els jugadors amb aquesta comitiva que dèieu, l'afició ha respost a la crida del club a xarxes, també del propi alcalde, que a més d'aquest missatge ja ha començat a tenir a verd i negre tota la plaça de la Vila, amb banderes també, molts clàssics al nostre bàsquet, institucions també que no s'han volgut perdre doncs aquesta arribada. Jo crec que també hi ha una cosa, que és que com que tothom sap que la plaça de la Vila en aquest tipus d'esdeveniments s'omple molt de pressa, doncs no han volgut perdre's, o millor dit, han volgut venir de pressa per agafar lloc, perquè saben que si no això es converteix en una autèntica olla a pressió i per tant doncs no s'ha volgut perdre ningú aquesta rua aquí a la plaça de la Vila. I el DJ també, Pepe Reis, avui preparat per punxar la millor música, i en aquest cas també hi ha una sensació generalitzada que les coses aniran un pèl tard, també perquè jo crec que doncs des de la Junta estan apurant al màxim per fer temps per omplir tot el que puguin aquesta plaça de la Vila, també inclòs fins al principi del carrer de Mar, i per tant, al cap i a la fi, que tingui el màxim de caliu verd i negre.
0: Quina sorpresa que anem tard, eh? No seria jo la que esperi que vagi tot puntual, no anava dient aquesta ciutat, però en general. Bé, amb això ja hi comptàvem, l'Albert que ja està preparat a la plaça. Parlàvem de la importància de l'afició, però sí que és veritat que jo voldria començar, almenys si fem una mica de recull de com ha anat aquesta final, de parlar de l'MVP i d'aquesta alegria, il·lusió, com ho podríem dir, de recuperar aquestes ganes de títols i aquestes ganes de somiar que té la penya amb l'arribada de Nicola Provítola, Àlex.
2: Sí, evidentment, quan tu barreges el mateix equip a dos jugadors de la categoria de Ricky Rubio i Nicola Provítola, poden passar coses extraordinàries. El que segurament no ens havíem imaginat la majoria és que passessin tan aviat aquestes alçades de la temporada, que la sintonia entre els dos jugadors, que és veritat que havien coincidit uns mesos a Can Barça, pogués ser absolutament tan determinant. Són jugadors que van marcar la diferència des del minut 1 d'aquesta Supercopa, que van demostrar una ambició pel títol grandíssima i que després a la pista, doncs, quan ells tenen la pilota, passen coses absolutament imprevisibles per a la defensa rival. Això et dona un salt de qualitat molt gran a l'hora de competir contra defenses tan sòlides, tan físiques, com per exemple la del Barça. És una sort tenir-los a ells dos generats.

0: Sí, aquesta sobreexcitació, les ganes de fer-ho especialment bé doncs contra l'equip que no t'ha volgut renovar. Ell és un jugador al que li agrada la pressió, és un jugador de partits de finals, de moments delicats, on d'altres jugadors segurament els hi crema una mica més la pilota i del que se sent còmode decidint què és el que passa sobre la pista. Té pressió, però evidentment la suporta molt bé. La seva manera d'entendre el joc, no diríem que és una diversió com els nens petits que no miren el marcador, però dona aquesta sensació, i aleshores això ho encomanen molt bé, també com Riqui a la resta de companys, que segurament estaven una mica més tensionats. Tu quan veus que el teu líder està amb aquesta confiança, doncs això et permet jugar de manera molt més eficaç.
1: Doncs amb Nicola Provitola, que nosaltres parlàvem a l'acabar el partit, i que, ostres, és que realment estava emocionat i realment estava il·lusionat amb aquest primer títol guanyat amb la penya.
2: Estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada. Y bueno, yo disfruto de cada compañero que tengo y del entrenador que tenemos. Elegí venir acá porque creía mucho en cada jugador que tenemos, creía mucho en lo que la Peña está haciendo año a año y bueno, como te vuelvo a decir, fue una fiesta el fin de semana.
1: Doncs Nicola Provitola, que l'escoltàvem emocionat quan ens explicava això. Ferran, parlàvem de recuperar aquesta il·lusió i de veure els triples que ficava Nicola Provitola. Els comentàvem quan estàvem allà veient el partit i pensàvem, mantindrà aquesta intensitat? Mantindrà aquest encert? I el mantenia.
3: Jo crec que és el Nico, a més, ha tingut molt bons anys al Barça, no? L'hem vist al Barça, no és que no hagi fet bons anys al Barça, però a mi em dona aquella sensació que torna a ser aquell Nico també una mica que tant va brillar i tant el va portar després a Madrid i Barça, no? Aquí a Badalona, no? Hi ha alguna cosa, segurament el seu rol que canvia una mica, no? El seu protagonisme, que aquí encara és més gran potser que el que ha tingut en algunes temporades fora d'aquí, i això crea aquesta màgia que es junta, com deia l'Àlex, amb aquest tàndem, no? Perquè sí que van coincidir al Barça en pocs mesos, però no es va viure aquesta màgia, que ara ja no és tant perquè estiguin en un mateix equip, sinó en el moment que estan en aquest equip, no? Com han arribat emocionalment a aquest moment, i jo crec que això fa que visquéssim una nit tan màgica com la d'ahir a l'Olímpic.
1: A més, no només ell era el que estava emocionant, sinó que parlàvem amb la resta, tant amb l'entrenador, amb Dani Miret, com amb la resta de jugadors, de com, no? Com Nico ha arribat a Badalona i com s'ha conjuntat ja amb l'equip. I això és el que deien d'ell. Bé, podem escoltar, pensava que podríem escoltar-ho. Tenim preparats el que alguns dels jugadors, el que Àlex Reyes, el que Ante Tomic, el que Simon Birgander deien d'ell. Àlex, deien, és que clar, o sigui, la unió, la veterania, no? O sigui, parlàvem molt de la veterania, de què significa aquesta arribada al vestidor.
0: Sí, ell hagués pogut escollir jugar qualsevol altre equip i cobrar més diners dels que cobrarà aquí a Badalona, però va buscar la felicitat, va buscar un projecte que el seduís, que impliqués aquest component emocional de tornar a un lloc on havia estat molt feliç, i per tant el seu retorn té aquest component extra que ell volia realment ser aquí. Durant tot el cap de setmana ho ha anat repetint en totes les entrevistes que li heu anat fent aquí a la casa, que ell està al lloc on volia ser, i crec que això és determinant. Després, sobre la pista, doncs sembla que no ha passat el temps. No et dona la sensació de que és un jugador que ha aterrat aquest estiu, perquè coneix molt bé, evidentment, la Lliga, coneix els seus companys, i aquesta sensació que tu tenies, per exemple, amb els jugadors del Barça, d'estar competint en un escenari que no coneixien, ell, en canvi, la domina perfectament. Dominava el Palau Olímpic, dominava els seus companys i dominava també el rival. És que va fer pràcticament el que va voler.
1: Ara sí, escoltem el que deien la resta de companys de Nicola Provitola.
4: Bueno, crec que ens complementem molt bé, és un gran anotador, i jo el puc buscar en situacions on treu avantatge, però a vegades no necessita ni treure avantatge, no? A vegades se la busca sola.
5: Pero hoy parecía Steph Curry, con un triple sin girar, triple de una pierna, es increíble qué bueno es, y es un lujo por jugar con él y con Ricky.
6: ¡Un textiño!
7: Bueno, pues por supuesto hay un...

0: hay un monstruo por ahí llamado Nicolás que ha tenido una copa impresionante. Oye, eso también hemos sabido aprovecharlo, encontrándole, por supuesto, él encontrando el acierto.
1: Un monstre anomenat Nicolás, i coses interessants deia Antetòmics, també sentíem que deia que podíem fer. Nosaltres pendents d'aquesta plaça de la Vila i de Pompeu Fabra que arribi a l'autocar del Joventut, la plaça de la Vila cada vegada més plena. Ferran Vinaixa, nosaltres hem viscut pregons, el pregó de Ricky Rubio precisament aquest mes de maig, i hem viscut situacions amb la plaça de la Vila plena, però jo crec que avui, no sé si jo dir-te que superarem les expectatives, eh?
2: Sí, eh? A mi m'ho sembla, és d'aquells dies especials, i és que clar, un títol de la penya, recorda l'última vegada que era davant del Palau Olímpic també, aquella massa de gent, aquella imatge icònica també, de quan es va guanyar, per exemple, bueno, l'última vegada no, de quan es va guanyar la Copa d'Europa, per exemple, que és d'aquelles imatges icòniques que tenim. Jo crec que avui, no sé si serà tan gran com aquella, però sí que hi havia tantes ganes de títol, tantes ganes de sortir al carrer. Ho vam veure amb un Olímpic amb 12.046 persones, no?, ahir en la final. Jo crec que és un d'aquells dies especials, Montse, on ser badaloní és un orgull, on sortir a la plaça de Vila engalanat de verd i negre fa tanta il·lusió, i on ho fas amb totes les generacions, no? O sigui, els pares volen portar els seus fills perquè visquin aquest primer títol, per molts d'ells que no n'han viscut cap, no? Evidentment els que tenen menys de 18 anys no l'han viscut mai, i tots aquells pares i mares que sí que el van viure, però els hi va quedar molt enrere, deien, bueno, ara ja estem acostumats a que som un equip que no guanya, doncs avui és un dia tan especial que crec que és el dia de llançar-se al carrer.
1: A veure com anirà tot plegat. Nosaltres volem tornar amb el Xavi Ballesteros. No sé si el Xavi Ballesteros m'escolta, companys, em podeu confirmar que m'escolta? Doncs vinga, Xavi Ballesteros, veiem unes imatges fa molt poc de la celebració de la Copa Olep al balcó de l'Ajuntament, on tu posaves el micròfon dins del balcó per escoltar a Rudi Fernández. Crec que les coses han millorat i avui hi haurà megafonia, però no sé si hauràs de fer el mateix.
3: Home, que segur que hi haurà expectació, perquè estan arribant molta gent ara mateix aquí en aquesta cruïlla amb Martí Pujol. Gent arriba de tot arreu, de Barcelona, de Benicarló. Realment la gent de la penya és de tot arreu. Per exemple, tenim alguns dels afinals que tu no sé si havies vist algun títol de la penya.
4: No, nosaltres, a la meva generació, crec que no havíem vist guanyar la penya, i va ser una cosa increïble. A part, la ciutat, ho vam viure, tots els aficionats. No volíem marxar, semblava, del pavelló. Una victòria impressionant contra el Barça. Per mi és increïble tenir 25 anys i amb 18 no ho havia vist guanyar, era molt petit l'últim cop que vam guanyar, així que avui ho celebrarem també a l'Ajuntament i on calgui.
3: El que és increïble és ser la Provítola en 36 i Ricky i fer el que fan, eh?
4: És un duet màgic, crec que ens faran gaudir molt aquesta temporada. Feia molt de temps, no, que potser no podíem gaudir així de la penya. Ja l'any passat vam tenir un tastet i crec que aquest any és el bo. Aquest any anem a per tot, a per la Copa, per la Lliga, a pel que calgui.
3: Com et dius?
4: Albert.
3: Albert, a disfrutar, a gaudir.
4: Moltes gràcies.
3: Doncs aficionats grans i aficionats més joves, perquè tenim aquí, com et dius?
5: Aleix.
3: Aleix, escolta'm una cosa, per què has vingut avui aquí, aviam?
5: Doncs venia a veure els jugadors de la penya i perquè m'agrada la penya.
3: Escolta'm una cosa, hi ha jugadors molt bons a la penya, molt bons, però a tu quins jugadors t'agraden més ara mateix de la penya?
5: O la Provítola o el Ricky.
3: O la Provítola o el Ricky. Escolta'm, i el teu pare aquí que dissimula, perquè és molt de la penya també, a mi aquí qui li agrada?
5: No sé.
3: Però també els més o menys els mateixos, no?
5: Sí.
3: Escolta'm una cosa, quina il·lusió també que el teu fill et segueixi, no?
6: Sí, sí, sí, al final és complicat també perquè som de Barcelona i al final al costat tens un gegant com el Barça, però bueno, s'intenta que també jugui a bàsquet a la penya i bueno, content que continuï com el pare.
3: Doncs a seguir a viure la festa, Aleix, molta sort.
5: Gràcies.
3: I felicitats per la victòria d'ahir.
5: Sí.
3: Doncs l'Aleix i el seu pare, fixa't que va baixar molta gent que ens fa a l'hoquei, veiem aquí, que va baixar molta gent, també el Rubén, que està per aquí, Rubén, mira cap aquí, perquè, escolta'm, és un professor que avui ens han dit que a l'escola has posat el cartell de la Supercopa, això és cert?
7: Sí, correcte, ahir el vaig agafar, veient a la gent que l'agafava, dic, aquest per l'escola. I avui, com sóc el referent de la penya a l'escola, l'he portat i l'he enganxat allà a dalt de l'escola i els nens anaven passant i m'anaven felicitant i jo a ells.
3: Escolta'm, amb una escola de Badalona que estàs, podríem dir, adoctrinant o no? A quina escola estàs?
7: Mira, jo sempre dic que això és una cosa cultural de ciutat. Llavors no és adoctrinar, és una cosa cultural. Si fos això del futbol, el Barça, el Madrid, d'això quan em pregunta no dic res. Però la penya és una cosa cultural de Badalona i s'ha de fer valer i s'ha d'ensenyar als nens i nanos i que aprenguin d'això.
3: Escolta'm, a quines coses estàs? Perquè quan tingui fills, escolta'm, els porto directament allà, eh?
7: A la Jungfrau, aquí al costat.
3: Estem
7: aquí
3: al costat. Rubén, com diu la festa?
7: Molt bé, vinga.
3: Les paraules d'un professor de la Jungfrau, aquestes coses que passen, eh? De la penya i transmetent penya. Queden molts pocs moments perquè arribi l'autocar i, evidentment, serem presents per explicar-ho.
1: A veure, Xavi, que els teus fills van a la Jungfrau, no ens enganyis, no ens enganyis, que ja t'ho coneixes, ja t'ho coneixes. Bé, veiem molts aficionats de la penya, parlàvem de Nicola Provítola, ahir també en parlàvem, que dèiem, ostres, es vendran moltes samarretes de Nicola Provítola aquest any, que sempre hi ha el debat aquest de si ens agrada la samarreta d'aquest any o no, perquè l'any passat vam viure una bogeria amb Ricky Rubio i amb la samarreta de Ricky, aquí uns servidors, crec que tots tres, sí. Disposem de la samarreta de Ricky. Parlem de Ricky Rubio perquè, Àlex, dèiem l'arribada de l'APRO amb el partit que ha fet, amb la Supercopa que ha fet, doncs ha mirallat a tothom, però és que aquesta conjunció de Ricky Rubio i Nicola Provítola, Ricky està content, Ricky està il·lusionat, va costar que sabéssim si seguia un any més o no, però continua content i emocionat d'estar a la penya.
8: Sí, sí, sí, evidentment és el pal de paller d'aquest projecte, el seu retorn va disparar l'optimisme dels aficionats i aquesta continuïtat doncs assegura que puguis competir a bon nivell, perquè més enllà de que ell vulgui seguir a la penya, de que li faci il·lusió, de que vulgui allargar aquest llegat, ell vol competir i ho demostra des del primer minut de la final, on pràcticament monopolitza totes les accions bones de la sisa joventut sobre la pista, anota, reparteix assistències, marca un nivell defensiu al qual la resta de companys s'han d'anar sumant a mesura que va avançant el partit. Posa el llistó de quin nivell ha de competir la penya durant una competició de la intensitat d'una Supercopa Endesa, i això és molt important perquè és un missatge per a la resta de companys que ràpidament s'acaben sumant després de gestos absolutament preciosos com el d'anar a buscar els tres xavals que han estat entrenant amb el primer equip aquests dies per agrair-los tot el que han fet. Aquestes coses, aquesta altra dimensió de Ricky Rubio, doncs és el que fa que sigui un esportista i una icona absolutament diferencial.
1: Sí, aquestes imatges les comentàvem abans al Badalona 360, no? que diu molt, no? De la persona. Diu molt també d'aquesta emoció de quan el veiem assegut, no? Allà ja gairebé amb el bajón, diríem, de després de tot el partit. Bé, vam aconseguir parlar amb ell i això és el que ens deia Ricky Rubio.
9: Estem amb Ricky Rubio. Fa uns mesos vam parlar amb ell, amb aquell acte a la Plana, te'n recordes, de la Fundació Ricky Rubio, i vam dir, tornem a veure Ricky Rubio jugar? Doncs no només jugar, sinó també guanyar títols. Ricky, com et sents després de tornar a guanyar títol amb la penya 18 anys després?
10: Eufòric, és algo increïble. Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre.
1: Jo vaig veure alguns moments d'aquells que fan emoció. Un és l'abraçada entre Nicola Provítola i Ricky Rubio quan acaba el partit. Un altre és també en una altra de les entrevistes que va fer recordant a la seva mare, no? Que també és un dels records que té sempre. Doncs, ostres, no sé, que diu molt també de Ricky persona, no? D'allò que hem parlat també durant tot aquest temps. Els jugadors del Joventut han sortit ja del pavelló amb l'autocar. Falten 7 minuts per les 7 de la tarda. Una mica de retard, ja ho dèiem, havia estat previst que arribessin a 3:15 a Martí Pujol, sembla que ja han sortit, no trigaran ja en arribar al centre de Badalona, però nosaltres anem a veure com està la plaça de la Vila, perquè l'Albert Guerra continua allà. Albert, jo crec que la plaça cada vegada més plena, no?
11: Como todos, ¿no?
1: No tenim Albert Guerra, vale. D'acord, és el que té aquest programa en directe després de tantes hores de directe. Pendents estem de veure la plaça de la Vila i de poder escoltar l'Albert com ens explica quin és l'ambient ara actualment. Parlem de l'afició, doncs, parlem de la celebració de Supercopa a Badalona. Nosaltres vam viure el Ferran Vinaixa la Copa del Rei de l'any 2023, vam viure la Final Four de la Champions League aquest mes de maig. Quina diferència,
2: home,
1: quina diferència. No senti la penya. Xavi Ballesteros ha passat tot el cap de setmana dient-me, és que si haguéssim jugat la Final Four l'haguéssim guanyat. No ho sé,
2: Sí, perquè el factor olímpic, no? D'aquest factor, ho deia algun aficionat, no? O sigui, quan sortir del pavelló, bueno, dins del pavelló, fins i tot el moment que està ple l'olímpic, i aquesta... És que és molt gran, l'olímpic. O sigui, eren 12.000 persones i caben més, però quan ja hi ha una certa... Jo diria que a partir de 10.000, quan hi ha 20 partits d'aquest tipus, ho notem, no? Ho notem quan hem guanyat també moltes nits europees, no? Que la penya va arribar també lluny en competició en Eurocup, per exemple, no? I va ser un any que semblava que també podíem arribar a una final europea, no va acabar sent, i sobretot quan anava un camí a la Champions League, no? Aquesta Final Four, suposo al final la pressió també va fer, evidentment no era fàcil, però sí que es notava en molts partits quan jugaves a casa la gran diferència, és olímpic. És olímpic, és el que transmet, i és el que senten aquests jugadors quan estan en un pavelló d'aquest tipus, no? Aquesta química que es dona i que passa a la pista, no? De la graderia a la pista, i en aquest cas, quan van celebrar de la pista a la graderia, no? Que jo crec que és la millor comunió que es pot fer, que molts cops, a vegades, amb Xavi Ballesteros a les retransmissions de Radio Ciutat sempre diu és que s'ha de donar la volta, en segons quins partits, que hi ha moltes emocions i tal, els jugadors els haurien d'obligar, diu, no?, a donar la volta i a saludar a tothom, no? I aquest cop va passar, no? Altres cops ha passat, però aquest era obligat. I el fet de que fos com fos, potser perquè Isaac Nogués anava a veure els amics, pel que fos, però al final quan veus a Dani Miret al mig de la graderia, aixecant la copa, la gent cridant Ricky Ricky a Busson amb Ricky, o cantant a Nicola Provitola amb Ricky també allà, tots cantant tots junts, i tot l'equip amb l'afició fent els càntics de l'afició que tant agraden a l'Olímpic, no? Jo crec que això és el que fa... el que va fer una nit diferent i que segurament si haguéssim arribat a aquella final a 4 haguéssim pujat segurament a l'equip a aconseguir un títol, no? com podria haver sigut aquell.
12: Sí, sí, a més que el pavelló ple amb 12.046 persones com era en el cas d'ahir, no és tan habitual que ho puguem veure, ara la idea és que això passi més sovint. Estàvem intentant parlar amb l'Albert Guerra. Albert, crec que ara sí podem connectar amb tu perquè ens expliquis quin és l'ambient de plaça. Segueix omplint-se?
13: Sí, sí, ara ja podem. És que això continua omplint-se de gom a gom, Montse, llavors passa que de vegades aquest tipus d'inconvenients al directe. Estem amb dues generacions, perquè sempre diem que la penya són generacions, que va de generacions a generacions, i ara tenim doncs, el Francis i la Dúnia, dues pare i filla en aquest cas, que han viscut diferents títols a la penya des de l'any 94 fins a la Supercopa d'ahir. Companys, com vam veure la victòria d'ahir? On éreu? Dúnia, tu n'estàs emocionada o què?
14: Sí, molt especial viure el primer títol de la penya a casa, va ser molt xulo.
13: En el cas del Francis, tu ja havies viscut altres copes com la 94 també. Et va emocionar igual la d'ahir o com recordes tu les altres?
15: No, les altres, era més jove i estava molt bé. Era la primera vegada van veure al costat del pavelló, a l'Alexa. I quan van guanyar van anar a l'aeroport, van fer la rua amb el cotxe, van arribar aquí a l'Olimpi. Molt bé, però la d'ahir, molt emocionat. A veure, jo vaig plorar molt, perquè clar, fa molt d'any. I clar, sempre la penya de tota la vida, Badaloní, de sempre, un títol a la família, a la meva filla, que no va veure, fue muy emocionant. És el número gran que hi ha.
13: I escolta, ara més podem gaudir de Ricky i de l'Abro. És que clar, tu has agafat generacions de tots els colors, no? Què en penses, aquests jugadors?
15: A veure, és una referència molt gran. Més per a la mainada és els valors, el valor que dona. És només, no és guanyar ni perdre. El valor de competir bé i molt agraït que vingui.
13: I Duna, tu què en penses? A veure, quin és el teu jugador preferit i per què? A veure.
14: Uf, és que tornar a veure el Ricky a la penya va ser molt guai.
13: Tornar-lo a veure, però tu crec que no havies nascut encara o eres molt petita, no?, quan jugava. Te'n recordes a la seva etapa o no?
14: No la recordo, però poder veure el que he vist en vídeos en persona i gaudir-ho a l'Olímpic, increïble.
13: Doncs a gaudir-lo aquest any, no? A veure si podem guanyar la Copa, també.
14: A veure si pot.
13: Doncs a veure si podem guanyar la Copa. De moment el que és segur és que la Supercopa està al Sarró.
12: Moltes gràcies, Albert. Aquesta afició, mare meva, emocionadíssima, encara. Vull dir que trobo que ja hem passat l'endemà d'haver guanyat la Supercopa i encara déu-n'hi-do l'emoció que senten.
2: Ulls plorosos, no?
12: Sí.
2: M'ha semblat ulls plorosos. Jo crec que ens passa una mica a tots, Que hi ha aquell moment que et tornes a pensar, dius, escolta, això que va passar ahir és veritat, no? Hem guanyat la Supercopa. O sigui, jo em giro i dic, ostres, sí, hem guanyat la Supercopa, realment.
12: Sí.
2: Tenim ganes de fins i tot a tocar-la, no? A veure si la podem portar algun dia.
16: Ràdio Ciutat de Badalona us ofereix la repetició de l'acte de reconeixement del Joventut de Badalona com a campions de la Supercopa.
12: A veure, em diuen que l'autocar ja està arribant a Martí Pujol, està arribant al centre de Badalona, ho estem veient, arriba l'autocar dels supercampions. Xavi Ballesteros, podem connectar amb tu, em sents, què ens expliques?
3: Doncs que ja està baixant l'autocar, ha anat per lateral i d'aquesta manera s'han desplaçat. Veiem baixant per Martí Pujol directament des del pont de l'autopista. Veiem aquí les imatges de l'equip del Joventut que s'aturarà. Aquí hi ha molta seguretat perquè molts aficionats de la penya també volien estar-se en aquí. Veiem ara com arriba l'autocar de la penya. Ara haurà de fer una maniobra perquè baixin i, evidentment, nosaltres el seguirem. Comencen a fer fins i tot aplaudiments a alguns dels aficionats que estaven en aquí. Per tant, la policia que acaba d'aturar el trànsit a la carretera de Via Augusta perquè d'aquesta manera no hi hagin cotxes i no hi hagi cap accident. I ara començaran a baixar els jugadors. Ho veurem en directe com s'obriran les portes de l'autocar. I d'aquesta manera podrem també conversar amb alguns dels jugadors. Veiem que ja baixen els jugadors. Primer el president del Joventut, el Juan Amorales, juntament amb el CEO, amb el Ferran Lavinyà. I ara sí, començaran a baixar tots els jugadors un per un per poder anar fins a la plaça de Vila. Ara i de cop i volta hi ha hagut, Montse, aquesta situació d'incertesa. La gent que venia corrent des del metro o que venia des de casa, que se'ls ha trobat aquí, que estaven corrent per arribar fins a l'Ajuntament, i de cop i volta s'han vist que estaven aquí i, per tant, ara s'estan acumulant ja molts seguidors en aquesta cantonada de Martí Pujol. Veiem que hi ha també els seguidors que estan aquí i veiem també doncs, com els jugadors continuen amb el president de la penya, que està juntament amb membres de la Junta. Parlarem amb alguns dels jugadors, si us sembla, mentre anem caminant, perquè, clar, molts són de Badalona i alguns altres no són tant, i, per tant, no han pogut viure. Per exemple, amb el Emir, que Badalona és així.
17: Sí, bueno, alegria, què más decir.
3: Con ganas de fiesta, ¿no?
17: Bueno, ya se ha celebrado y celebramos hoy más, pero bueno, luego ya nos tenemos que centrar en lo que viene.
3: Y lo que viene es una plaza del ayuntamiento a tope, ¿eh?
17: Sí. Nos alegramos mucho, la verdad.
3: Emir, felicidades.
17: Gracias.
3: I nosaltres, evidentment, anirem a buscar més jugadors, perquè aquí faran tot el seguici. I veiem, per exemple, que hi ha al capdavant el Dani Miret i el Pau Ribas, dos badalonins, però també hi ha altres jugadors, com és el cas aquí de l'Eli. Eli, no sé si estabas preparado en 15 días, tantas emociones, ¿eh?
18: Sí, es muy emocionante de venir aquí y de enseñar el título, así que increíble.
3: A la volta paren tots aquí per esperar que siguin tots aquí. Se alargó mucho la fiesta, esto, que no nos escucha nadie.
18: ¿Cómo que? Pero bueno, claro, porque es el primer Copa después de tanto tiempo, pues hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que ir de fiesta y todo.
3: Mira, has ido a un equipo que realmente tiene muchas ganas de hacer muy bien las cosas, no solo Nico y la Pro, también mucha gente joven. Tú eres del 2004, eres joven también.
18: Sí, soy joven, pero tengo ambición y quiero ayudar el equipo para dar un paso más para poder ganar títulos y aprovechar ese momento.
3: Bueno, a ver si te escucharemos hablar en el balcón del ayuntamiento.
18: Ojalá.
3: Ojalá, agafará el micro. Àlex, fiesta.
0: Fiesta, hay que disfrutarlo, señor.
3: I ara prepara't, perquè allà us està esperant una munió de gent. És que hi ha molta il·lusió, Àlex.
0: Bueno, también nosotros nos hace mucha ilusión que estén aquí celebrando con nosotros este título, así que, bueno, también son parte de esta victoria.
3: La gente nos pregunta, ¿y qué tal? ¿Lo celebraron los jugadores? Digo, ostras, esto es muy íntimo. ¿Lo celebrasteis?
0: Lo celebramos. Hasta ahí puedo leer.
3: Estas cosas se tienen que hacer siempre.
0: Bueno, y más en estas situaciones. Creo que competiciones tan importantes y tan difíciles de ganar como esta merece la pena disfrutarlas. Oye, siempre, desde luego, desde tener la cabeza en su sitio, pero hay que disfrutarlo también.
3: I veus a la gent amb molta il·lusió aplaudint, perquè estaven com la gent una mica retinguda, no?
0: ¿Perdona?
3: Está la gente un poco como freno de mano.
0: Bueno, el lunes por la tarde han empezado la semana, siempre son duros. Bueno, ahora esperemos que cuando lleguemos allí y levantemos el trofeo se animen un poco.
3: Àlex, felicidades.
0: Gracias.
3: Les paraules d'Àlex Reyes, un dels nous i un dels vells, és a Lude Håkansson. Lude, qué bonito que es ganar, ¿eh?
19: Increíble, sí, ganar en casa, más increíble.
3: A més, mira, fixa't-hi allà al final, la gent, la munió de gent que hi ha, amb ganes d'esperar-vos, no? Moltes vegades també val la pena jugueu per que la gent s'ho passi bé. És això, no?
19: Sí, bueno, Dani, el nostre entrenador, habla mucho de eso, de intentar que la gente esté con nosotros, ¿no? Enseñando emociones, luchando, es lo que la gente quiere y creo que, bueno, ayer y el año pasado es lo que intentamos enseñar, ¿no? Para que la gente esté aquí con nosotros.
3: Luden, en aquest equip hi ha molta gent jove i gent que no sou tant, gent que sou pare, sí. Però veig amb ulleres de sol, però a mi m'han dit que et va retirar bastant d'hora, que fuiste a dormir tempranito.
19: Ayer, sí. Hoy tocaba a las 6:30 a coger la hija, así que, bueno, no estoy durmiendo muchísimo ahora mismo.
3: Luden, felicitats.
19: Gracias.
3: I anem a buscar un jugador que ha estat MVP d'aquesta Copa, és Nicola Provítola, un Nicola Provítola que, Nico, no sé si te acuerdas que en este teatro, en el teatro de Margarita Xirgu, tuviste que hacer el pregón porque llovía mucho y tenías pendiente, Nico, tenías pendiente salir al balcón, ¿eh?
7: Sí, bueno, volvimos para eso, ¿no? Acá estamos, lo voy a poder cumplir, así que nada, contento de estar acá con toda la gente.
3: Nico, tú lo sabes que hay mucha ilusión, tú conoces la ciudad, hay mucha gente que te está esperando, no solo eres tú feliz, es que haces feliz a mucha gente.
7: Bueno, a veces no nos damos cuenta, ¿no?, de lo que generamos y esto es una muestra para todos los chicos nuevos y que no saben lo que es Badalona y lo que sienten por el básquet. Esto es muy lindo de ver.
3: Nico, tú tienes que hablar desde el balcón. ¿Tienes ya pensado un poco lo que tienes que decir o no?
7: No, me acaban de decir hace 5 minutos que tengo que hablar.
3: 5 minutos para un argentino, es imposible, te va a faltar tiempo.
7: No sé qué diré, pero bueno, lo que salga, lo voy a hacer.
3: Y Nico, ya para terminar, es imposible hacer mejor partido del que hiciste, ¿no? Y mejor competición, porque fue semifinales y la final.
7: Bueno, fue un fin de semana de locos, ¿no? Y bueno, va a quedar ahí, así que ahora hay que intentar seguir. La vara está alta, pero bueno, hay que seguir y seguir peleando.
3: La última, Nico, cuando te fuiste había mucha afición, pero ahora hay mucha afición y mucha afición joven, que es lo importante.
7: Sí, está todo muy diferente, rejuvenecido, el club está en un gran momento y hay que aprovecharlo.
3: Y la última, te has hecho un tatuaje en el dedo que queríamos enseñar con la B de tu hija, de Bruna. Oye, este te da suerte, 9 triples.
7: Me gusta que me vea.
3: Que no s'ha vist el dedo amb aquest, i cada vegada que fa un triple, evidentment, cada vegada que fa un triple es fa un petó a la mà. Suerte.
7: Gracias.
3: I estem amb el capità. Ante, espectacular, ¿eh? Espectacular el ambiente.
20: Muy bien, increíble. No esperaba esto.
3: Con tanta gente, los que no somos altos no vemos nada, pero está llena, ¿no? La plaza está llena.
20: ¿Qué?
3: La plaza que está llena, ¿no?
20: Sí, a ver, no lo esperaba. La verdad es que no lo esperaba.
3: La última antes, qué ilusión, ¿no? Que se despierta. Qué ilusión que hay.
20: ¿Cómo?
3: Qué ilusión que hay en Badalona.
20: Sí, hay mucha ilusión. Espero que esto nos sirve para levantar. intentar alguna copa más.
4: Suerte, Ante. Y seguirem, si et sembla, amb Ricky Rubio, perquè... No sabíem si hi havia tanta gent i que havia la plaça de Vila. El dia del teu pregó n'hi va haver-hi molts, però ara cada vegada n'hi ha més. No sé si cap més gent aquí.
21: N'hi ha més avui. Home, val la pena. 18 anys hem esperat, eh?
4: Escolta'm, et tornarà a tocar a parlar. Tens clar el que has de dir?
21: No, sí. Ja vaig parlar, avui els hi toca els altres, però bueno, si em fan parlar ja direm el que surti en aquell moment.
4: Perquè jo crec que no ho has dit mai, que no, a una foto, a una signatura, fas feliç a molta gent.
21: Sí, al final, nosaltres som el que som per l'admiració que hi ha i per la gent que ens segueix. Hem de donar exemple.
4: I l'última ja s'ha fet viral el vídeo on demanaves als joves que vinguessin, a baixessin amb l'equip. Molt bé aquest detall, no? Això és la penya.
21: Això es tracta, no? Ells també són part de l'equip i es mereixen estar aquí tant com nosaltres.
4: Ricky, felicitats i molta sort.
21: Gràcies.
4: Les paraules de Ricky Rubio, que és l'últim que entrarà en aquest ajuntament. I ara sí, hi ha la policia que està fent una mica de cordó perquè puguin passar tots els aficionats i els jugadors, staff i els membres de la penya que se'n van directament cap a dins de l'Ajuntament, directament a la sala plena. La veritat és que aquí no hi cap absolutament ningú.
12: Mèrit que té això que estàs fent, quin mèrit, perquè no era fàcil, arribant a la plaça de la Vila encara era més complicat. Ha pogut parlar amb tots els jugadors del Joventut, amb qui ha volgut, perquè ens expliquin com estan sentint aquests moments. Els estem veient entrar ara mateix a la porxada de la Casa de la Vila, saludant a l'alcalde de Badalona, a tot l'equip del Joventut. Recordem que ara el que faran és pujar al Saló de Plens. Ara hi haurà la rebuda institucional, es farà, lliuraran, l'ensenyaran la copa, faran els parlaments més institucionals, parlarà l'alcalde i també està previst, doncs, que parli Juan Morales com a president del Joventut, també que ho faci Ricky Rubio i Nicola Provitola, tal com en Xavi els hi preguntava, a veure què és el que diran. I després d'això està previst que vagin cap al balcó de l'Ajuntament, que és on els espera tothom, per adreçar-se, doncs, a tota l'afició. Bé, escoltàvem alguns dels jugadors, Àlex, que no els coneixem, que tot just els estem coneixent, com és per exemple Àlex Reyes. Hem pogut parlar amb ell també molt durant aquests dies previs de pretemporada, també quan l'entrevistàvem ara aquesta Supercopa, a banda de dir que és una excel·lent persona, que ens tracta meravellosament bé. Parlava, per exemple, del nou Congost, no?, de quan venia de Manresa i de que també l'afició tirava i tal, però que s'ha trobat un pavelló olímpic, doncs, que encara més. I està il·lusionat, jo el veig, Àlex Reyes, il·lusionat.
8: Sí, està molt il·lusionat i competint molt bé. És dels jugadors que millor Supercopa Endesa ha fet, en aquest paper secundari, no?, d'entendre molt bé el seu rol, quan ha de ser important, quan ha de llançar de 3, quan pot tenir opcions d'ajudar l'equip en el rebot, en la defensa. Per a mi és el jugador que millor juga sense la pilota. Quan ell no té la pilota, es mou sempre de manera molt eficaç sobre la pista, i això, doncs, és de gran ajuda per als companys, tant ell com l'Emir Suleimanovic, amb qui també parlava Xavi Ballesteros. Són dos jugadors que coneixen perfectament la Lliga Endesa, que entenen molt bé el joc i que s'han adaptat molt ràpidament a la sisa Joventut, i crec que això és clau, jugadors que entenen perfectament què s'espera d'ells sobre el parquet i que ho poden fer des del minut 1.
12: També escoltàvem en Xavi parlar amb l'Eli Ndiaye, que avui trobo que està prou seriós, perquè hem pogut parlar amb ell en altres ocasions, i és l'alegria de la huerta, que diríem, però avui jo crec que venen cansats, no m'estranya. Però Ndiaye, que ens ha donat ja moments molt, molt bons, el vam veure debutar a la Lliga Catalana, acabava d'arribar, diria, no?, si no m'equivoco, feia poques hores. Què ens pot aportar?
8: Doncs pot aportar el que ja està fent: molta energia, molta mobilitat en defensa, aquesta versatilitat en posicions tan defensives com ofensives. Realment és un jugador que li ha donat un salt de qualitat a la sisa Joventut en aquesta posició interior. S'ha adaptat molt ràpid, tu ho deies, unes hores després de que el Real Madrid signés aquesta cessió a la penya, ja estava debutant a la Lliga Nacional Catalana CB de Tarragona, i ho feia molt bé, perquè doncs, està acostumat a competir des del minut 1, bé després d'una experiència irregular als Estats Units, on ha tingut problemes físics, problemes de lesions, però crec que ha entès molt bé els beneficis que pot treure d'aquesta sessió a Badalona. Ell en sortirà beneficiat i l'equip també. Crec que les dues parts hi guanyen, perquè és un jugador jove, amb ambició, amb ganes de créixer i que pot aportar coses molt interessants. Ho hem vist en aquestes situacions de bloqueig i continuació amb Ricky, amb l'Apro, entén molt bé on s'ha de col·locar i és un jugador que físicament aporta un rendiment diferencial.
12: Parles també de Sulemanovic. Veiem a Antetomic que ho té difícil encara. Encara queden 2-3 mesos, si no m'equivoco, el novembre, oi? Que vam dir que encara fins al novembre. Sentíem a Antetomic ahir també emocionat, no?, per la il·lusió viscuda, però també per aquella pena continguda de no poder jugar. Què ha de passar durant aquest temps amb aquesta posició i què és el que, no?, aquest canvi de Tomic i l'arribada de Tomic també que ens ha de donar, el retorn de Tomic.
8: Sí, evidentment, si tu pots mantenir l'equip com el tens ara, amb Birgander a bon nivell, amb Ndiaye, Sulemanovic, són jugadors que poden ocupar en moments puntuals la posició de 5. Tenen característiques diferents a les que té ante Tomic, llegeixen el joc d'una altra manera i entenen la seva posició sobre el parquet doncs amb més polivalència segurament que la de Tomic, però si són capaços de rendir al nivell que ho han fet, crec que la penya pot passar aquests mesos sense ante Tomic, sense trobar-lo en excés en falta, i quan s'hi sumi doncs evidentment és un jugador absolutament diferencial. Si li hem de posar algun però a aquesta penya, doncs és l'edat d'alguns dels jugadors clau, no? Parlem de Tomic, parlem de Ricky, de l'Apro. És evident que durant la temporada no podran estar sempre al 100%. En alguns moments estaran com ara Tomic lesionats, en d'altres no podran estar al 100%, i amb això ha de jugar Dani Miret per anar encaixant totes les peces.
12: O el nombre de minuts jugats a pista, no? Que això també sí. Ho comentàvem molt, perquè clar, això també castiga, sobretot ho hem vist de dissabte a diumenge, no? Dos partits seguits, això desgasta en un partit en què tens aquest nombre de veterans.
8: Sí, anar jugant amb aquesta distribució de minuts. Per a mi, una de les grans lectures que deixa la final d'ahir contra el Barça és aquesta lectura de Dani Miret, on és capaç d'interpretar perfectament quan necessita tenir l'Apro en pista, perquè li està aportant moltes coses, però quan també necessita doncs, aquest oxigen per a l'argentí, i han d'aparèixer jugadors secundaris com Ellis, com Ricky, com Hackenson, que li poden aportar doncs, aquest petit descans i entendre que no pots tenir, diguem, els teus millors jugadors els 40 minuts sobre la pista, i que quan apareixen la resta de jugadors el rendiment col·lectiu no baixa. Aquesta és la part difícil de l'entrenador i és el que Dani Miret ahir va fer de manera extraordinària.
12: Doncs vinga, pendents estem ja d'aquest acte institucional. Ja estem veient que l'alcalde està parlant, ja està començant aquest acte. Vinga, escoltem-lo.
5: Avui és un dia especial. Avui és un dia molt especial. Avui és un dia d'aquells que fan història, un dia d'aquells doncs, que no s'obliden. I per mi, com a alcalde, doncs, és un moment també molt emotiu. Jo faré la meva intervenció, serà una intervenció breu en castellà, perquè hi ha alguns jugadors doncs, que no són catalans, i per tant em dirigiré en castellà. Estaba diciendo que muchas gracias por lo que nos habéis dado. La mayoría de vosotros no conocíais el club, sois jugadores que venís de otros países, que venís de otros clubs, y seguramente la situación actual os sorprende. Pero tengo que deciros que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esta ciudad, de Badalona, que les gusta la peña, que les gusta el baloncesto y que hasta ahora no habían tenido la oportunidad de celebrar lo que ayer se celebró en el pabellón y lo que hoy estamos viviendo en las calles. Sabéis, porque se ha dicho, que la Peña no ganaba un torneo desde hace 18 años, la ULEP, si no me equivoco, que fue en Kiev, o en Turín, ¿vale? En Turín, y la Supercopa no se ganaba desde hacía 39-40 años. A modo de anécdota, para aquellos que no lo sepan, diré que cuando se ganó la última Supercopa, el presidente estaba en el Junior y yo también. Hay una diferencia. Cuando él estaba, cuando estábamos en el Junior de la Peña, él tenía pelo y yo tenía pelo, pero no blanco, sino negro, ¿no? Ya ha pasado algunos años, ¿no? Por tanto, quiero trasladaros de verdad que seáis conscientes de la magnitud de lo que representa de orgullo para la ciudad de Badalona lo que habéis conseguido. También tenéis que tener presente algo, y es que queremos más. Habéis roto una dinámica de muchos años sin títulos, lo hemos conseguido de manera espectacular, de manera brillante, todos estuvisteis a la altura, pero ahora los que están aquí fuera y los que llenan el pabellón os van a exigir que queremos más y confiamos en vosotros porque nos habéis devuelto la ilusión y habéis devuelto una esencia que nunca se había perdido, pero que en estos momentos afloran, ¿no? Aparecen. Y es que esta ciudad es la ciudad donde nació el baloncesto en España, es la ciudad de la cuna del baloncesto en España, y habéis recuperado un espíritu que tiene un valor muy fuerte para Badalona. Por tanto, que sepáis que yo como alcalde me siento muy orgulloso de vosotros, que el ayuntamiento y la ciudad se siente enormemente contento y satisfecho, y daros las gracias y que sigáis esta temporada, que tengáis suerte, que las lesiones os respeten, porque eso también es importante. Sí, que ahora no me olvido, lo tengo presente. Que las lesiones os respeten, y en estos momentos de triunfo y en estos momentos de alegría, yo creo que también es bueno tener un recuerdo hacia aquellas personas que durante todo este tiempo, toda esta trayectoria, también han estado ahí en el club empujando y han estado pues en momentos complicados y en momentos difíciles, también un recuerdo para ellos, y de una manera también especial, porque creo que es de justicia, como alcalde, quiero agradecer a la propiedad del club. Bueno, no sé si hay alguien aquí de la propiedad, pero si no, quiero que le trasladéis, que lo he hecho públicamente, el agradecimiento, porque también en un momento que era complicado, en un momento que no era fácil, apostaron por la Peña, apostaron por el Club Juventud Badalona, apostaron por Badalona, y ahora que es un momento donde nos podemos lucir, es un momento donde hay alegría y hay euforia, pues también me parece que es justicia tener un reconocimiento y un recuerdo para ellos, para la propiedad. Bueno, entrenador, ja saps, tu no és la primera vegada que vens aquí, tu ja has estat rebut en altres ocasions. Felicitats a tu, al cos tècnic. Esteu fent una feina espectacular, i escolta, seguir endavant amb aquest orgull que representa, doncs, el que porteu aquí, el que portes, la bandera que portes penjada a l'ombro. I mira, i ara, antes d'acabar, al hilo de lo que he dicho, ya finalizo, por lo importante es lo que nos puede decir el presidente y lo que podáis decir a entrenadores y capitáns. Ayer, en el palco, el presidente de la ACB, Antonio Martín, me dijo algo que quiero que recordéis. Lo más importante de mi discurso, yo creo que es esto. Me dijo una frase cuando estábamos finalizando. Me dice: alcalde, aquí hay niños que viendo este partidazo y viendo este ambiente que hoy hay en el pabellón de Badalona, no van a olvidar nunca esta noche. Y esto yo creo que es algo que sí que me gustaría que cuando salgáis aquí y cuando volváis a entrenar en vuestro día a día, tengáis presente la ilusión, la esperanza y el orgullo que habéis generado en los más pequeños. Muchas gracias.
6: Muchas gracias, alcalde. Sí, lo sé.
9: ¿Pero fuiste de fiesta?
6: No, eso es lo triste, porque si fuera por haberme ido de fiesta, al menos habría una razón, ¿no? No, esto realmente es de gritar durante el partido, aunque no se debe en el palco, pero ayer nos lo pasamos muy bien. Entre que no tenéis muchas ganas de oírme y que mi voz no da para más, voy a ser súper breve. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a la ciudad. Muchas gracias a la gente que estuvo ayer. Sigo con el mensaje del alcalde. Ahora estamos todos muy contentos y queremos estar muy contentos muchas veces, pero yo no puedo olvidar los momentos duros que pasamos, y algunos estabais aquí en un momento en que estuvimos muy cerca de desaparecer. Y quiero extender el agradecimiento del alcalde a los trabajadores de la peña, que siguieron trabajando en situaciones dificilísimas, con retrasos en los pagos, y jamás tuvieron un reproche, solo voluntad de sacar el club adelante. Y también muy especialmente a Scranton, que en ese momento se acercó a nosotros diciendo que la peña era un símbolo del país y que no podía desaparecer, y que ellos querían ayudar a que esto fuera así. Estamos contentos, tenemos que celebrar, pero tampoco tenemos que olvidar que no se nos puede ir la cabeza, que la peña es un legado que ahora está en nuestras manos, porque hubo gente que antes lo trajo hasta aquí, y es nuestra misión, por supuesto la mía y la de mi consejo de administración, pero hasta cierto punto también la vuestra, transmitir este legado a quien venga detrás, si puede ser mejor que como nos lo hemos encontrado. Y nada más, Dani, adelante, tú tienes bien la voz, o sea que...
22: Te'l poso a la teva alçada, també. Molt agraïts de l'oportunitat d'haver jugat una Supercopa a casa. Crec que la imatge, l'ambient, la intensitat que vam viure ahir a través del bàsquet significa molt, no només per la gent que hi va poder ser al camp, sinó per tota l'afició de la penya i per tota la ciutat. La emotivitat i la intensitat que s'està vivint després de tants anys, un club amb tanta història, i que nosaltres ara tinguem l'oportunitat de representar-ho i que hi hagi aquesta confiança envers l'equip per poder transmetre i executar amb el bàsquet tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat important amb el Joventut, ens dona molta energia, ens dona molta motivació, i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així. Ara em toca la part, una mica com el president, de no sempre serà guanyar, no fent partits perfectes o portant el rival on nosaltres volem, però sí que sempre serà amb intensitat i serà amb el compromís, perquè tenim un equip amb un compromís i que representa la penya amb un orgull, que això ha de fer que tant el club com la ciutat creixin i aprofitin aquesta oportunitat, perquè com he dit a l'inici, això ha d'aprofitar oportunitats, ahir ho vam fer, i a la propera que tinguem donarem el màxim i estarem al màxim de preparats per tornar a fer-ho.
9: Molt bé.
6: Nico, primero. Sí.
9: MVP.
6: Tú eres uno de los que estás en esos momentos.
23: Sí, de verdad. Bueno, buenas tardes a todos. Me acaban de avisar hace 5 minutos que teníamos que hablar y no traje nada preparado. El pregón de la otra vez había tenido un poco más de tiempo. La verdad que es emocionante todo lo que vivimos ayer. Me cuesta muchísimo procesarlo. Creo que todo el mundo sintió lo que realmente es la peña para la ciudad, para Badalona y para el básquet español. Y creo que fue una fiesta, la verdad. Fue una fiesta lo que vivimos. Y... nada, agradecer a todos los que estuvieron, a todos los que están ahora con nosotros, los que pasaron esos momentos difíciles, y bueno, yo pienso lo mismo, la ambición no hay que dejarla nunca, y ojalá podamos seguir consiguiendo más cosas y que más gente se aficione a la peña.
9: Muy bien.
1: Hombre, muchas gracias.
10: Un regalo.
11: Gracias.

0: Nicola Provítola, com li ha regalat una samarreta del primer equip, de fet la seva samarreta a l'alcalde, després d'escoltar aquestes valoracions, deia, ja li ha dit a Xavi Ballesteros que no estava informat. Ara serà el moment d'Antetòmits, del capità del Joventut, que li toca parlar davant de la sala de premsa.
1: Primero de todo, bueno, agradecer al alcalde, a la ciudad y al ayuntamiento, porque esta fusión entre el club y ayuntamiento ha sido crucial. Aparte de propiedad, que también dar las gracias, pero lo que llevamos aquí en espalda, sitio Badalona, es algo especial. Y por eso, pues mil gracias. Luego, estamos conscientes que gente quiere más, pero nosotros también. Esto nos tiene que servir para mejorar y para tener más ganas, incluso más ganas para dar felicidad a esta gente fuera. Y nada, por último, agradecer a todo el mundo que estuvieron ahí ayer y que han podido celebrar con nosotros. Gracias.
2: ¿Otro? ¿Esa está firmada? Ah, pues ya está, no firma un mes.
0: La samarreta de campions, en aquest cas, és el regal que li fa Antetòmits, el capità de la penya, a Xavier García Albiol, després d'agrair també aquesta implicació de l'Ajuntament de Badalona, no només en aquesta samarreta al City of Badalona, sinó també, suposo que es referia doncs, al fet d'acollir esdeveniments d'aquest tipus com és la Supercopa CB i aquesta aposta de la ciutat. Veiem ara com es fa una fotografia Antetòmits amb l'alcalde i Juanan Morales, veiem a Nicola Provito, escoltàvem a Dani Miret, tornen a posar el micròfon perquè, si no m'equivoco, ara serà el torn de Ricky Rubio. Això és el que nosaltres esperem, això és el que estava previst. En tot cas, també han tingut paraules per recordar aquests moments difícils en què la penya ho va tenir molt difícil econòmicament. No podem escoltar l'alcalde, no? Em sembla que li ha tret el micròfon. Intentaria saber què li està regalant, però no ho acabo de veure bé i no he sentit què és el que l'agraïment que li fa Xavier García Albiol i l'entrega que li fa a Juanan Morales. Ho descobrirem, no patiu. Perquè suposo... La Venus no és un quadre com un... No sé, porta el l'últim de l'Ajuntament de Badalona. Espero que digui alguna cosa com el fet de ser campions, però ja us dic, aquestes coses del directe. Ara mateix no sé exactament què és el que li estava donant. Ara sí que els col·loca de nou el micròfon perquè ara sí és el torn de micròfon.
3: Bona tarda a tothom. Jo pensava que m'escaparia i estava content ja que s'acabés això. Com el Nico, 5 minuts abans m'han dit que tinc que parlar. No m'he pogut preparar com el pregó i a sobre em toca l'últim, que ja s'ha dit tot. Però bueno, ho intentaré amb una anècdota que he pensat quan deies que l'Antonio Martínez deia que molts nens i nenes recordarien aquesta nit. Nosaltres, bueno, jo el 2004 vaig viure la final de la Copa del Rei veient el Guzmán tirant una liupa al Rudi i d'allà neix un sentiment que sé de la penya, no? I espero que ahir molts nens i nenes poguessin veure el partit aquí a Badalona i poguessin vibrar i somiar que algun dia poden arribar, no? Perquè aquest club confia en la cantera, confia i la necessita, i és algú que, bueno, que tenim els joves també aquí celebrant amb nosaltres perquè es puguin empapar una mica de tot això, no? I agraïments també, com dèiem, Scranton en moments molt difícils han estat allà, a molta gent, sobretot ara també l'Ajuntament, apostar pel bàsquet o apostar per l'esport, crec que és contagiar uns valors als nens i nenes que ho necessiten. Crec que a l'esport en equip, però en esport en general també, dona uns valors molt necessaris i que institucions públiques estiguin darrere ajuda moltíssim a que entitats com el Club Joventut de Badalona pugui tirar endavant. Així que moltes gràcies i acabem aquí, no? Anem a dir visca la penya i visca Badalona.
0: Ara Ricky Rubio, que l'escoltàvem, que bé, que deia que no s'havia pogut preparar aquest speech aquí, com tampoc ho havia pogut fer Nicola Providola. Tots dos recordaven que havien estat pregoners i que segurament tindrien més temps per preparar-se a aquest pregó. Ara estem veient la fotografia amb els capitans, amb Antetòmits, amb Ricky Rubio, amb aquest trofeu, i amb Xavier García Albiol i Juan Morales, la foto dels campions. Ara s'ha acabat aquest acte institucional, passats dos quarts de vuit del vespre. Ara la idea serà que sortiran de la sala de plens per anar cap al balcó de l'Ajuntament, on tota aquesta gent que fa doncs més d'una hora que s'espera a la plaça de la Vila pugui rebre els campions com toca, que és al balcó, i on tornaran a adreçar-se a la gent. No sé si tindran pensat a veure què és el que diran, però repassem una miqueta què és el que han dit, perquè, Àlex, la penya va passar moments molt difícils, i està molt bé, trobo, que quan estem tan contents per celebrar un títol tothom se'n recordi també de quan les coses anaven mal dades.
4: Sí, especialment a nivell econòmic, on el club doncs va passar per aquest moment d'extrema dificultat. Recordo una assemblea, doncs el tema de l'ordre del dia era la dissolució o no del club. Es van ser capaços d'activar els mecanismes per recuperar econòmicament el club, amb aquesta entrada de Scranton com a inversor, amb aquesta aposta econòmica per a poc, doncs, anar recuperant aquesta solvència econòmica que no faci perillar la continuïtat d'un club. Ara, un cop assolida doncs aquesta tranquil·litat econòmica, es va començar a construir, a reconstruir aquesta ambició esportiva, no?, que és el que vam veure culminat ahir amb aquest títol de la Supercopa Endesa. Primer, doncs, aturar el cop econòmic i després reconstruir a nivell esportiu el que necessitava l'equip per tornar a seure a la taula dels grans, a la taula del Barça, del Madrid, a disputar títols amb rivals que tenen un pressupost econòmic molt més gran del que té la penya, però que no compten amb un planter com el que sí té el Club Verdinegre.
0: Sí, perquè a més això ho hem recordat en moltes ocasions, no?, que competeixes per ser dels primers, però no tens el pressupost dels primers, no?, i això sempre és molt difícil.
4: Sí, això és molt difícil, i parlàvem d'aquest nivell de la penya, i a mi el que m'emociona són històries com la de l'entrenador, no?, Dani Miret, fa 19 anys que està al club. Ara li ha arribat l'oportunitat d'estar assegut a la banqueta com a primer entrenador, però porta molts anys picant pedra a la base, als equips de planter, i aquesta evolució al llarg dels temps doncs és el que fa que tingui doncs aquest gran valor.
5: Ràdio Ciutat de Badalona us ofereix la repetició de l'acte de reconeixement del Joventut de Badalona com a campions de la Supercopa.
0: Acaben de sortir els jugadors de la sala de plens. Xavi Ballesteros està preparat amb Simon Birgander, diria, o amb Isaac Nogués, amb un dels dos, amb Simon Birgander. Xavi Ballesteros, endavant.
6: Birgander. Doncs sí, estem aquí, per cert, fa una mica de calor, però Simon està aguantant com estoicament. No es guanya un títol cada dia, Simon. Quina felicitat, està ple a vessar.
7: Sí. Increíble, toda la gente que ha venido aquí para nosotros y todo lo que hace el ciudad para nosotros y el club y todo. Es increíble, no puedes procesarlo.
6: Simón, podríem dir que tu vas néixer a Suècia, la teva dona és de Granollers, però tu ja ets badaloní, podríem dir, eh?
7: Sí, llevo muchos años aquí ya y ahora vivo en Granollers, pero es cosa de familia, pero siempre nos encanta Badalona, nos encanta todo lo que representa y es como mi segundo casa, siempre lo digo.
6: Simón, amb ganes de sortir al balcó, perquè la gent té ganes d'escoltar-te. Tu ets un ídol d'aquesta afició. Tens ganes de dir-te alguna cosa?
7: No creo que soy un ídolo, hay muchos, hay Ricky y hay Nico, pero no, muchas gracias por todo y vamos a pelear para todo este año.
6: Simón, felicitats.
7: Muchas gracias.
6: Les paraules de Simón Birgander. De seguida parlarem amb Isaac Nogués, el badaloní, l'únic badaloní que hi ha en l'equip. Hi havia Pau Ribas, es va retirar, ara forma part de l'estaf, i per tant tenim aquí l'Isaac. Isaac, badaloní, arribes, guanyes. Escolta'm, què més pots demanar, Isaac?
8: Re, un altre títol, és l'únic que puc demanar. No, i que la gent s'hagi així, que és d'agrair.
6: Isaac, la gent està boja perquè té ganes de penya i ho estem veient, no? Aquí està ple vessant.
8: Sí, no sé, jo pensava que anava a haver menys gent i la meva mare ja m'estava dient que hi havia molta, i no sé, em fa molta il·lusió veure tanta gent, és espectacular.
6: Isaac, l'última, si has de saludar tota la gent que coneixes, no pararàs?
8: No pararia, per això intento no saludar ningú.
6: Felicitats, Isaac.
8: Gràcies.
6: Doncs l'Isaac Nogués, que ho gaudirà. Veiem com els jugadors entren també, entrem nosaltres cap a aquesta sala on entren els jugadors i també el tècnic badaloní Dani Miret, que ahir no va sortir massa, tot i que crec que avui pot ser un bon dia per celebrar-ho. Per tant, doncs entrant en el despatx de l'alcalde i de seguida veurem les imatges dels jugadors. La veritat és que és un despatx gran, però clar, amb tants jugadors i amb gent tan gran, pràcticament no hi cap ningú. Fixa-t'hi com aquí veiem tots els jugadors que estan aquí ocupant la imatge, no hi cabem, però farem un plano només de la gent i ens donen l'okay. Per tant, ens colarem una miqueta per poder veure la imatge de Javi que sortirà des d'aquí per veure l'ambient que hi ha a la pista. Demanarem a l'Adrián que els deixi passar un

0: sortir també els jugadors del Joventut. I amb el confeti, déu-n'hi-do, la imatge és boníssima del que representa la penya amb les famílies just al davant, veient aquesta imatge de la celebració dels jugadors de la penya.
1: I sobretot, més que mai,
0: i veiem que agafaran ja el micròfon. Primer ho faran els dos capitans i la Provítola, després l'alcalde i també el president Juan Morales.

baixàvem aquí al balcó, abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Jo recordo el 2004 quan li va tirar un aliup al Rudi. Allà neix algo com un nen. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic, i també agrair a molta gent, a l'Ajuntament també pel seu suport, a Scranton per la propietat que en el seu moment el club ho necessitava, i els que també han estat aquí i avui no hi són, Carles Duran, Vives... La penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.

0: ahir va ser una oportunitat que un equip especial a l'inici de temporada crec que ja vam donar una imatge increïble. L'equip a la pista i vosaltres fora de la pista fent equip amb nosaltres. Serà molt difícil que els equips que vinguin aquí a Badalona amb aquesta intensitat marxin tenint una victòria o marxin pensant que el Joventut no és un equip que té una ciutat darrere increïble. I això és el que entre tots aquest any, com a primer objectiu, hem d'aconseguir. Estem en un moment que l'hem d'aprofitar, l'hem de disfrutar tots junts i una altra vegada... El peor momento, ¿eh? Como el año pasado en la BCL. Pero este año va a ser diferente. Segunda oportunidad. Molt agraït a tots i visca la penya i visca Badalona.
1: Buenas tardes.

0: Buenas tardes a todos.
1: Y con

0: Doncs culminant aquest acte de celebració amb els jugadors tots, els jugadors del Joventut al balcó, sonant ara mateix aquests focs artificials per culminar la festa. Diria que estava sonant l'himne de la penya, no sé si ha començat a sonar, si sonarà després dels focs, suposo que es deu haver barrejat tot. Ui, Déu-n'hi-do. Els focs artificials per fer aquest final de festa en què hem pogut veure doncs, al balcó de l'Ajuntament a gairebé tots els jugadors del primer equip. Estem veient el trofeu dels campions amb aquesta gran realització que ens han ofert els nostres companys i sobretot els càmeres que estan tant davant com al darrere. Seguim veient-los al balcó de l'Ajuntament amb aquests focs artificials que acaben aquesta festa. Hem vist en Ricky Rubio, que com no tenia pensat què és el que havia de dir a la sala de plens, ha dit més o menys el mateix al balcó de l'Ajuntament, però sí que és veritat que ha tingut un agraïment per Carles Duran, que jo crec que és important, Ferran, Àlex, aquest record per algú que també va estar en moments molt complicats del Joventut.
1: Jo crec que molt important. És un d'aquells noms que abans, com estàveu comentant, que veníem d'un moment difícil, jo crec que aquell moment vam patir tots molt, sobretot quan anàvem a l'Olímpic cada dia i veiem que allò no remuntava, va arribar en Carles, després va ser Nico, no?, que potser a la pista després més endavant ens va tornar a fer ressorgir, a tornar a creure que la penya podia fer coses esportivament parlant, però Carles Duran, crec que és aquella figura que després va haver de marxar, no diria per la porta al darrere, però potser injustament, i que va marcar la història de la penya, també.
0: Veiem els jugadors que són al balcó de l'Ajuntament, però en Xavier Ballesteros és a dins amb un altre dels protagonistes, que és el director esportiu del Joventut, amb Jordi Martí. Xavier Ballesteros, endavant.
2: Focs artificials a fora i focs artificials a la penya, perquè estem amb l'arquitecte d'aquesta penya en els últims anys, el Jordi Martí. Jordi, felicitats.
3: Moltes gràcies.
2: Que maco que és guanyar, eh?
3: I tant. I el que costa arribar aquí, eh?
2: El que passa que es veu clarament, Jordi, que la combinació que heu intentat fer amb Ricky, Lapro i joves i alguns veterans, això funciona. Teniu un estil de joc diferent a molts equips, que tothom va a un joc físic i vosaltres...
3: És un mètode de jugar molt intel·ligentment a bàsquet. Això poden fer veterans de la qualitat que tenen aquests jugadors i el que poden transmetre en els joves. La veritat que també és molt bones persones per col·laborar amb ells.
2: O de Ricky i de l'Apro, potser una cosa no pot anar lligada a l'altra, és que són molt bons, però és que són molt bons en tot. Fins i tot de jefes de cerimònia, que en diria.
3: I tant, són... Ho tenen tot controlat. El vestidor, la pista, bona pista, la celebració, ho tenen tot. No cal que treballem els altres, ho fan tot ells.
2: Jordi, la gent vol més. No sé si aquest equip pot durar molt més.
3: Bueno, aquest equip el que té és compromís, serietat, treball, i a partir d'aquí veurem, ens falta que entri l'Ante en el grup, que les coses van molt bé i un cop el tinguem, doncs segurament el grup farà un salt de qualitat.
2: I Ante Tomic, l'estem esperant també, eh?
3: L'estem esperant molt, però anem amb el que ens marquin perquè quan entri sigui per acabar tot l'any.
2: Jordi, felicitats.
3: Gràcies.
2: I no només tenim el Jordi Martí, també tenim una persona que ara ha passat de ser jugador a les banquetes, però el més important, Pau Ribas, entrenador ajudant i entrenador de l'U22, tu que ets badaloní, ostres, això és la rapera, eh?
4: El millor de tot això és ser aficionat de la penya avui, no? Ha costat tornar a estar aquí. Jo recordo l'Olep de Turín quan érem molt joves. Bueno, bons records i com ha dit el Dani, aprofitar els moments que passen, que són molt difícils en el bàsquet actual, i aquest equip ho ha fet amb mèrits i la ciutat ho està notant, no? Crec que hem d'enganxar la gent un altre cop com sigui.
2: Pau, és molt fàcil i molt simple dir, home, és que tenen l'Apro, és que tenen Ricky, és que tenen Tomic, però què té aquest equip?
4: Bueno, crec que té, sobretot, identitat de pertenença de club, no? Són gent que ha vingut, ha estat aquí, l'Ante no havia conegut la penya, l'Apro sí, el Ricky, evidentment. Gent que entén el club, entén quina filosofia és i la responsabilitat que tens en defensar aquesta samarreta. Al final la història és molt potent i té tens molta responsabilitat de fer les coses bé, més enllà de guanyar o perdre, sobretot enganxar els màxims nens ni noies possibles i crear una cultura que tornem a veure a Badalona doncs, plena de samarretes, no?
2: Pau, tu ets de Badalona i saps el que respira la ciutat. A més, jo diria que he vist pel centre, o sigui que això t'ho espalpa, no? Deixes l'equip, retires, però hi ha Isaac Nogués. Que important també tenir referents de la ciutat.
4: Sí, jugadors formats d'aquí, jugadors de Badalona, crec que això sempre, jo creuré, ningú em farà canviar d'opinió. Jo et dona moltes coses més que altres equips no tenen. I si ets capaç de produir-ho, perquè ho produïm amb el nostre bàsquet base, doncs ho has d'aprofitar, sigui no? El talent que tens per fornades. Perquè el compromís, la passió, la identitat, vull dir, és una cosa que et dona molt, molt, no només fora de la pista, sinó inclús dins de la pista.
2: Pau, i tu tens una relació molt estreta amb Dani Miret, de sempre, no? O sigui, també et fa molta il·lusió, no? Ara formes part del seu staff tècnic. Què ha fet bé en Dani Miret per arribar i fer-ho bé?
4: Pues jo crec que una mica el mateix que he dit, no? Ell, la identitat de la penya la té doncs, per la mà. S'ha format a clubs de Badalona de bàsquet, va arribar a la penya molt jove, s'ha format a la penya, ha guanyat a la penya en categories inferiors i l'oportunitat del primer equip doncs, no li venia de nou. No? Sap quin és la filosofia que s'ha de defensar, és molt tranquil i amb el seu tarannà doncs, ell té molt clar com ha de guiar l'equip i evidentment doncs, sap com fer funcionar les peces importants i com juntar-les amb la gent que entén el club.
2: Pau, sort en la teva nova etapa com a entrenador.
4: Molt bé, sort a tots.
2: Doncs aquí comença a desfilar els jugadors, sortint ja del balcó. Després d'aquesta experiència ens acostarem, ens fan la foto Ante Tomic, Nicola Provítola i Ante Tomic. Veiem els tres com gaudeixen, de quina manera. I veiem aquí la felicitat de tenir gent al darrere amb tots plegats. Tanquen ara la porta del balcó de l'Ajuntament i a les fotos demanen que se la facin amb l'estaf aquí, diuen, a la graderia, i veiem com la gent comença a desfilar ja cap a casa. Aquí ningú es vol moure, tothom vol més, però és que ningú vol desaprofitar poder-se fer la foto. Ara Dani Miret demana que se'n vagin cap a tot l'estaf, anar al balcó per poder-se fer aquesta foto de record. Veiem que apareix Aleix Durant, el seu entrenador, també a l'Albert Canyelles, també el Dani Moreno, el preparador físic, el director esportiu, també el Joan, el Fisio, l'Oriol Daudé, i tothom per fer-se la foto de l'estaf. Per tant, aquesta imatge que també és maca.
0: Preciosa, una imatge preciosa veure els jugadors i els entrenadors fent-se aquestes fotografies amb el trofeu, amb aquesta plaça de la Vila plena a vessar d'aficionats de la penya, que tenien moltes ganes, companys, tenien moltes ganes de tornar a viure una situació com aquesta, que ja ho hem repetit tantes vegades que fa tants anys que no... Tants anys que no es veia. Veiem a Xavi Ballesteros, és una mica boig tot plegat, però estem veient a Xavi Ballesteros, que segur que està buscant algun protagonista més. Només ell, només Xavi Ballesteros, pot aconseguir parlar amb tots els jugadors. Aquí tenim també, a peu de plaça, és l'Albert Guerra, que està al costat d'aquests aficionats del Joventut que han viscut aquest acte tan emocionant. Albert Guerra, explica'ns com va aquest ambient.
5: Possible, recordeu ben fort que som a Bressol.
6: Doncs estem aquí a primera línia de foc a la plaça de la Vila amb tota aquesta colla, tota la jovenalla, amb el Pablo, amb el Dani, amb el Xavi. I dona la casualitat que tenim aquí el Pablo, que és el germà d'Humbert Ruiz. Per tant, tenim aquí un futur crac del bàsquet. Pablo, explica'm com vas viure la final d'ahir i què sents, què en penses d'aquesta supervictòria?
7: Pues bueno, és una final per mi, és Badalona. Inolvidable, la final inolvidable i, bueno, amb tota la família i molt contents tots i, bueno, és que la penya ha vist Badalona.
6: I vosaltres, a veure, Dani, Xavi, que us he vist molt contents cantant aquí, com heu viscut aquesta jornada a la tarda? Què us ha semblat l'ambient?
8: Bé, molt bé, molt ambient i aquí gaudint de la festa.
9: Acostumat ja des de l'any passat, que això, des que va vindre el Riqui, és una locura, la penya sempre sencera.
6: I escolta'm, a veure, vull que em digueu quin és el vostre jugador preferit.
8: Humbert Ruiz, Riqui Rubio i Nicola Provítola.
9: El mateix, Riqui, Humbert. i el Nico.
6: I el teu jugador preferit, Pablo, qui és? I no val dir ton germà, eh?
7: Diego Diebla.
6: Doncs aquí teniu les reaccions de les jovenalles, jugadors preferits, molta emoció, molts nervis i, sobretot, molta ADN verd i negre.
0: Quin ambientàs i quina alegria veure gent tan jove amb aquesta emoció. Tornem a dins de la Casa de la Vila amb el Xavi Ballesteros. Xavi, amb qui estàs?
2: Doncs tenim amb els que estan. En Dani Mirat s'endú el guardó, s'endú les mirades, però aquí qui treballa de veritat són aquests dos senyors, els seus ajudants, Aleix Duran, el segon entrenador. Aleix, felicitats.
10: Moltes gràcies.
2: I també l'Albert Canyelles, també ajudant.
10: Gràcies.
2: Aleix, això és un equip, però realment quan arriba un títol així, t'agraeixo sobretot per tot el treball que feu, que no es veu, no?
10: Sí, hem de preparar les coses i tenir la informació ben treballada per poder-los donar als jugadors el més fàcil possible, que la puguin assumir amb rapidesa i que la puguin implementar en el partit.
2: Aleix, tu ets de Terrassa, has estat a Manresa, a Besiktas, a Saragossa, però a Badalona sembla que respira un ambient diferent de bàsquet, eh?
10: Home, i tant, jo tinc la família aquí i tots els cosins són d'aquí, els meus pares també, i sé perfectament com es viu el bàsquet aquí i poder formar part d'un títol després de tants anys em fa estar molt orgullós.
2: És una miqueta allò de dir, el reconeixement, per fi, no? De dir, feina ben feta. A vegades sembla que si no va, els entrenadors que no guanyen sembla que no facin bé la feina.
10: No, clar, nosaltres estem en una zona moltes vegades que fem coses molt ben fetes, competim molt bé, ens fiquem al playoff, a la Copa, però el que dius tu, no? Sembla que si no guanyes un títol, doncs no es culmina, i bueno, doncs ara ho hem pogut culminar.
2: Aleix, moltes felicitats.
10: Moltes gràcies.
2: I amb l'Albert Canyelles també, que es va sumant al projecte, estaves en el Prat, m'ha vinculat, allà han sortit molts joves i segueixen sortint joves.
11: Sí, la veritat és que tot i la dificultat del tema dels Estats Units, que tots se'n van a college, tenim un grup de joves amb molt de futur i a més estan molt ben cuidats tant pel club com pels propis jugadors del primer equip, que els ajuden a millorar cada dia.
2: Què té de bo Dani Miret que no coneguem?
11: El Dani, per mi, té diverses qualitats, però sobretot és molt resilient. Ell és una persona que davant de les dificultats és molt equilibrat. No només mira la part negativa, que és una cosa que tendim a fer els altres, quan hi ha dificultats focalitzar-nos en lo negatiu, sinó que pondera molt bé la part negativa, la té en compte, però també un equilibri amb lo positiu que ja tenim, no? I aquest any ha sigut un exemple. Hem començat la pretemporada amb no molts efectius, o no tot l'equip sencer, i malgrat això, doncs, hem preparat bé l'equip, ens hem focalitzat en els nostres punts forts i ens ha sortit bé.
2: La última, sembla que els entrenadors, quan som simples, home, si jo fos entrenador i tinc Nico i Riqui, també guanyaria.
11: Bueno, hi ha una part que és veritat, que és així, en el sentit de que el talent increïble que tenen aquests dos jugadors, doncs, va més enllà de la preparació que puguem fer, però la preparació hi ha de ser, no? Jo crec que els hem ajudat, els hem posat en un context on ells s'han sentit còmodes i han pogut brillar.
2: Albert Canyelles, felicitats.
11: Gràcies.
2: I també volíem reconèixer amb una de les persones que porta més anys al club, que té sentiment penya, allò que dèiem, s'estaven fent la fotografia de gent de Badalona, que és el Dani Moreno, que dir Dani Moreno és dir penya, en el fons. Dani, felicitats.
12: Moltes gràcies.
2: Quin descans, no? Quan fas tants anys, 18 anys, treballar, dius, no, és que no he guanyat títols, a veure si algú no ho fem bé.
12: Bueno, és treus un pes a sobre, és una alegria per tothom, però sobretot bueno, és la feina de molts anys de molta gent que culmina en un moment que tot convergeix.
2: Què té de diferent la penya, tu, que portes tants anys aquí?
12: Bueno, la penya és això que hem vist aquí. És la identificació de la ciutat, són els nens, famílies. És poder entrar aquí al consistori i veure que els grups polítics que s'estan tot el dia a la brega bones coses, els uneix això i que tenim coses que tenim en comú tots els que estem aquí al voltant de Badalona i que ens estimem molt. I la penya, sens dubte, és una d'elles.
2: I sobretot, no només la penya, teniu bons jugadors, també molts entrenadors. Tenim un exemple de Carles Duran, que també va ser molt important, no?
12: Molt important. El Carles, ens en recordem molt, ens hem recordat molt d'ell, perquè va arribar en un moment que estava molt malament i allò va ser l'inici de tot. Hem recordat el Carles, hem recordat Scranton, hem recordat el Nico, que ha tornat per donar-nos aquesta alegria també. I ja et dic, és que és la feina de moltíssima gent que ha estat en el club, que alguns s'han dedicat, altres han deixat el bàsquet, però que fa feina durant molt de temps.
2: Dani, he vist l'equip físicament a tope, o sigui que felicitats.
12: Bueno, és circumstancial i eventual, però són grans jugadors, són grans persones i estem molt contents.
2: Dani, felicitats.
12: Gràcies.
2: Les paraules de Dani Moreno, i ara volem parlar amb Dani Miret, que està parlant amb l'alcalde, el Xavier García Albiol, i la tercera tinent d'alcalde, la Rosa de l'Amo, amb la bandera que no s'ha tret del damunt. Evidentment, clar, quan parla el Dani amb el Xavier García Albiol i amb la Rosa de l'Amo, que són de bàsquet, que saben el que és això, és que jo crec que estan parlant ara no només de City of Badalona, no només de la ciutat, no només del que està fent la penya per la ciutat, sinó de coses tàctiques. Jo crec que aquí l'estan posant contra les cordes. De seguida parlarem amb el Dani Miret, un dels guanyadors d'aquesta Copa, sobretot doble. Per què? Perquè el fet de que sigui de Badalona, que sigui format a planter, com hem vist i porta tants anys, abans parlàvem amb el Jordi Martí, amb el director esportiu, que també va ser director del bàsquet base, doncs això li dona un plus. De seguida parlem amb el Dani Miret, que continua conversant. Estan esperant l'autocar que se'n vagin, però li prenem de l'alcalde allò la porta enrere que li acabes de fer, ha estat boníssima per poder parlar amb nosaltres. Dani, jo no sé si es pot ser més feliç.
13: No podem estar més orgullosos, estem disfrutant molt ho estem vivint amb molta intensitat. Crec que aquests ingredients són objectivament clars i això ha de ser un impuls perquè Badalona i la penya s'ho creguin realment i tinguem l'ambició de voler tornar a estar en fites d'aquesta magnitud.
2: Dani, moltes vegades quan hi ha concerts i dius, ostres, aquest tio ha sortit davant de 15.000 persones, quina sensació ha viscut que jo no podré viure mai. Quina és la sensació de sortir al balcó de Badalona de l'Ajuntament i veure que està a rebentar?
13: Doncs és increïble veure la il·lusió de la gent de venir un dia entre setmana amb els nens perquè realment doncs, puguin recordar de forma rodona, de forma completa, l'experiència que hem viscut aquest cap de setmana. Hem donat una imatge d'equip amb molts motius i amb molts arguments de jugar bé, de jugar amb molt d'esforç, de competitivitat, de coses que quan surts del partit realment l'experiència, la intensitat, la diversió amb la que la gent ahir va acabar barrejada amb la motivitat de guanyar, em sembla un espectacle d'una alçada doncs, a un concert de 15.000 persones o d'aquests events que realment les entrades s'exhaureixen al cap de 24 hores que han sortit a la venda.
2: Dani, les dues últimes preguntes. Et vaig veure, focalitzava i et veia que cada vegada que Riquis passa les pilotes per sota les cames o que Nico feia 9 triples in your face contra el Barça, que això et dona... tu has viscut també en bàsquet base, jugar contra el Barça no és el mateix. Et veia disfrutar com un aficionat més, i això ho deies també.
13: Crec que s'ha de transmetre. Nosaltres disfrutem i fem disfrutar. Vibrem i fem vibrar, i això a l'Olímpic és el que hem de buscar, especialment aquesta intensitat, aquest sentiment que es contagia i fa que la gent hagi canviat la competitivitat de l'Olímpic gràcies a aquesta força i a aquesta lluita que entre tots estem fent que sigui increïble.
2: Dani, moltíssimes felicitats i, evidentment, a tots els grups d'amics que tens, evidentment els hauràs de convidar a sopar. Felicitats.
13: Tu també, Xavier. També, no, també convida, que també ets panyero i també un cop que guanyem alguna cosa, el fluixa la gallina.
2: Ho farem. El Dani, que se'n va, l'estava esperant l'autocar i, evidentment, l'abraçada entre Xavier García Albiol, l'alcalde, i l'entrenador de la penya i també el president, i ja estem amb el Xavier García Albiol. Home, Xavier, és una festa rodona, o sigui, és impossible que surti millor organitzar una Supercopa, cap de setmana increïble, més de 12.000 persones, i avui una festa aquí, que la gent, aquestes coses no s'obliden.
14: No s'obliden, i sobretot, doncs, ara ho comentàvem, no? Hem portat la Supercopa, jo crec que per pesats. Per pesats, perquè vaig presentar 3 vegades amb la tinent d'alcalde d'Esports, amb la Rosa, a l'ACB, i escolta, que queremos la copa, que va a salir muy bien, que va a salir muy bien. Jo crec que al final ens van donar la copa als de l'ACB per pesats, per dir, oye, que los de Badalona, los de l'Ajuntament, se callen ja, damos la Supercopa, i punt. I no, la veritat, que ha sortit rodó, no? Ha sortit rodó, l'ambient, guanyar... la festa avui, que l'hem tingut que muntar en 12 hores, que jo crec que ha quedat espectacular. Els jugadors que... Aquí hi ha jugadors que mai han celebrat una victòria d'aquest tipus, no? I jo crec que és un record que s'emportaran més enllà dels que són de Badalona, que evidentment ho sents més com a propi, però que s'emportaran, juguin on juguin, s'emportaran el record que han tingut ahir i avui.
2: Xavi, ens dèiem una espina del que va ser la Final Four, que va ser espectacular també en quant a l'organització, però no hi va ser la penya, però és que jo crec que això ho tapa tot perquè ha estat increïble.
14: Sí, la veritat és que nosaltres, una de les apostes que hem fet és per a l'esport de base, evidentment, però també per intentar demostrar que Badalona té capacitat de competir a nivell internacional, a nivell nacional i capacitat d'organització, no? I és cert que va ser la BCL del mes de maig un gerro d'aigua freda, va ser una desil·lusió, després va sortir molt bé i va sortir espectacular, però faltava la penya, no? Però l'organització de la FIBA van quedar encantats, van dir que havia estat la millor Final Four, i bé, i l'aposta que ara vam fer per la Supercopa, doncs jo crec que ha sortit rodó, no? Pavelló ple, ambientats, guanyar de la manera que vam guanyar ahir, la festa d'avui, clar, feia 18 anys que no celebràvem res, no? I això, doncs, és important i és molt maco, i és molt maco. I bueno, jo suposo que també per televisió la gent ho ha seguit i deuen haver gaudit els que no han pogut vindre.
2: Doncs, Xavi, felicitats per insistir, per la persistència, perquè realment és un cap de setmana per recordar que Badalona, City of Badalona, continua apostant per esdeveniments així.
14: Gràcies i seguirem treballant.
2: Doncs el Xavier García Albiol, l'alcalde de la ciutat, apostant per coses importants perquè Badalona cada vegada està sent més referència a moltes coses, però també, evidentment, en el món de l'esport.
0: Xavier Ballesteros, moltíssimes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, el que volem és parlar amb l'Albert Guerra, que segueix a peu de plaça. Albert, endavant.
6: Doncs estem aquí a peu de plaça, com molt bé dius, ja estan sortint els jugadors i tenim afició vibrant també amb aquesta sortida. Tenim la Maria i el Juan, mare i fill, mireu, a més, molt panyeros. Juan, com veu viure ahir el partit? Quina emoció, no? Tu que has viscut tantes generacions.
15: Sí, sí, jo va ser una passada molt gran, molta felicitat, que jo vaig viure allà quan van guanyar la Copa d'Europa. I era una passada, lo d'ahir. Lo d'ahir va ser impressionant. Impressionant aquesta afició, aquests jugadors que tenim, els nous, el que ja són de l'any passat, una passada.
6: Una passada, ell ha pogut viure moltes generacions, la Maria és més jove, per tant, no tants. La Maria, per cert, és molt per l'Olímpic, eh? Per tant, ella pot veure els jugadors de ben a prop. I Maria, tu que els veus de tan a prop, quin és el teu preferit? Quin és el que més t'agrada d'aquesta Supercopa?
16: Òbviament, la proven tornat sempre, que bueno que volviste, Nico, però jo soc de la generació 2004, el meu amic Isaac, soc molt feliç de tenir-ho a casa i jo també tenia 4 anys quan van guanyar aquella copa. Esperem una altra València i sempre, sempre, sempre, sempre, sempre en Riqui i tots els que som de casa sempre tiren més.
6: Doncs sempre, sempre, sempre, sempre serem també a la penya, eh? Això mai falta, ja sigui a la copa o a la BCL, perquè qui sap, la temporada és molt i molt llarga.
0: Moltes gràcies, Albert Guerra. Molt bona feina amb aquesta afició encara de la penya que encara queda a la plaça de la Vila. Ara sí que ja podem dir que ja han rebut l'homenatge que rebien, que es mereixien per part de l'Ajuntament de Badalona. Els hem vist al Saló de Plens, els hem vist agrair aquesta aposta econòmica de quan van salvar Scranton al Joventut, agrair a l'afició, sobretot. Els hem escoltat agraint també l'aposta institucional per part de l'Ajuntament de Badalona i de tota aquesta gent que ha estat sempre al darrere. Al balcó de l'Ajuntament, doncs, ha estat divertit veure'ls a tots. Quan hem vist el moment dels joves, semblava que havien de dir alguna cosa, però no sé com ho heu viscut, Àlex. És emocionant, és emocionant pels que som de Badalona, pels que vivim al bàsquet, veure això, doncs, fa molta il·lusió.
17: Sí, quan t'imagines que Pau Ribas fa uns anys era un nen petit que estava vivint moments com aquest des de la plaça, i ara el veus a dins del club, Isaac Nogués és el mateix, doncs t'imagines que segurament algun dels nens, de les nenes que estava veient aquesta imatge, d'aquí uns anys estarà al primer equip, i aquesta és la gràcia d'un club com la Penya, doncs transformar amb aficionats, canalla, gent petita, que al final, anys després, doncs acaben defensant la samarreta del club.
0: Ferran Vinaixa, acabem molt ràpid, que és el que esperem d'aquesta penya aquesta temporada.
1: Il·lusió, ja la tenim, i esperem que, tant de bo que han dit, no? Jo no sé si somia molt fort un altre títol, seria molt maco. Suposo que la Copa del Rei és el més factible, però qui sap, si a Europa i o un playoff de Lliga que estigui tot obert, tant de bo estiguem en aquest moment de la història.
0: Doncs nosaltres ho seguirem treballant des d'aquesta casa. Ferran Vinaixa, moltes gràcies. Àlex Lozano, moltíssimes gràcies.
18: Gràcies a vosaltres.
0: Nosaltres acabem aquesta programació especial que culmina amb aquesta celebració, amb aquest acte des de l'Ajuntament, des del balcó de la Casa de la Vila. Acomiadem aquesta programació especial, ja ho hem dit, moltes hores, 7 hores dissabte, 4 hores diumenge, avui des de les 6:45 de la tarda per explicar tot el que ha passat amb el Joventut, amb aquests supercampions. Esperem que continuï així durant tota la temporada. Nosaltres des de Badalona Comunicació, Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona hi serem sempre on estigui la penya i on estigui la ciutat. Molt bona nit, que vagi molt bé.
19: Ràdio Ciutat de Badalona us ofereix la repetició de l'acte de reconeixement del Joventut de Badalona com a campions de la

0: Badalona celebra amb els jugadors el títol de la Supercopa. Bona tarda, són les dues.
1: Badalona.
2: Les dues de la tarda.
1: Sílvia Llamas.

0: Aquest era l'ambient que respirava ahir a la plaça de la Vila durant la celebració de la Supercopa a Badalona. Una tarda que va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta ambició de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó el suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provítola i Ricky Rubio van posar el focus en l'exigència de l'elit i en la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter verd i negre. Aquesta és la notícia més destacada d'avui, dimarts 22 de setembre, però en repassem d'altres els titulars.
1: Badalona migdia.
0: Avui també us parlarem del conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, que ha visitat avui Santa Coloma de Gramenet per engegar el pla de climatització dels equipaments residencials que impulsa el govern de la Generalitat. I del personal de l'Hospital Fundació Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet, que s'ha concentrat aquest dimarts a l'entrada del centre sanitari per donar suport a la treballadora badalonina agredida diumenge passat al barri de Sant Antoni de Llefià. Per últim, us explicarem la valoració de l'alcalde sobre les dades de criminalitat. Albiol considera insuficient la reducció d'un 9,8% de la criminalitat a Badalona durant el primer semestre de l'any.
1: Badalona migdia. La ciutat en 15 minuts.
0: Així comença l'informatiu migdia d'avui amb Roger Cuixart, del control tècnic, i qui us parla, Sílvia Llamas. La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta ambició de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó el suport incondicional de l'afició en aquests dies intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. El capità Ante Tomic va fer referència a aquest vincle tan especial que uneix l'equip amb la ciutat, mentre que cares emblemàtiques com Nicola Provítola o el mateix Ricky Rubio van posar el focus en l'exigència de l'elit i en la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter verd i negre. Els escoltem.
2: Espero que molts nets i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic, i també agrair a l'Ajuntament també pel seu suport, a Scranton per la propietat, que en el seu moment el club ho necessitava, i els que també han estat aquí i avui no hi són, Carles Duran, Ives...
3: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
0: El desgast de la competició i d'un diumenge sencer de celebracions s'ha fet evident a les cares i sobretot a la veu del president del club, Juan Morales, que ha parlat també dels moments difícils del joventut.
4: Estamos todos muy contentos y queremos estar muy contentos muchas veces, pero yo no puedo olvidar los momentos duros que pasamos y algunos estabais aquí en un momento en que estuvimos muy cerca de desaparecer y quiero extender el agradecimiento del alcalde a los trabajadores de la peña que siguieron trabajando en situaciones dificilísimas y jamás tuvieron un reproche, solo voluntad de sacar el club adelante.
0: El reconeixement institucional al Saló de Plens, l'alcalde Xavier García Albiol va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i es va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal i una entitat que torna a situar Badalona al mapa.
5: Que viendo este partidazo y viendo este ambiente que hoy hay en el pabellón de Badalona, no van a olvidar nunca esta noche.
0: Quan els jugadors van sortir al balcó, la bogeria es va desfermar en una plaça de la Vila plena de gom a gom d'aficionats que van festejar tots els torns de paraula. L'Albert i la Dúnia, aficionats verd i negres, estaven molt emocionats.
6: Per mi és increïble tenir 25 anys i amb 18 no ho havia vist guanyar, era molt petit l'últim cop que vam guanyar.
7: Molt especial viure el primer títol de la penya a casa, va ser molt xulo.
0: El punt àlgid de la festa va arribar quan la plaça de la Vila es va il·luminar amb un esclat de pirotècnia en un acte que ha tornat a demostrar un cop més que el bàsquet a Badalona és molt més que un esport. Per cert, que l'audiència de l'especial L'Esport Supercampions que ahir vam oferir a la televisió i la ràdio públiques també va tenir un seguiment destacat amb més de 26.000 espectadors a través de la televisió, als quals se sumen prop de 2.500 espectadors via streaming i també tots aquells que vau triar Ràdio Ciutat de Badalona per seguir l'acte. Unes xifres que volem agrair especialment a tota l'audiència.
1: Badalona migdia.
0: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització dels equipaments residencials que impulsa el govern de la Generalitat per adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. Ho ha fet aquest migdia en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer, on s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ens dona més detalls des de Santa Coloma de Gramenet la nostra companya Raquel Moreno. Bona tarda.
8: Bona tarda, Sílvia. Les dues residències de titularitat pública badalonines, Parc Sarandill i Sant Roc, formaran part d'aquest nou pla de climatització de les residències de la Generalitat, l'anomenat Pla Clima, que preveu una inversió de 58,2 milions d'euros per dotar les residències d'aire condicionat i fer front així a les altes temperatures i al canvi climàtic. El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma, una actuació que en aquest cas ha permès dotar dels sistemes de climatització tots els espais del centre, una inversió que ha comptat amb 2,5 milions d'euros. En aquest cas, el conseller ha volgut destacar que garantir unes condicions adequades de confort i seguretat davant la calor extrema és avui una necessitat bàsica per protegir les persones més vulnerables.
0: Personal de l'Hospital Fundació Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet s'ha concentrat aquest dimarts a l'entrada del centre per donar suport a la treballadora badalonina agredida diumenge al barri de Sant Antoni de Llefià. Els professionals expliquen que durant aquest últim mes dues treballadores de l'hospital han patit agressions per intent de robatori. L'última d'elles és una infermera veïna de Badalona que es troba en situació estable després de patir diverses ferides d'arma blanca quan anava de camí a la feina. Des del centre hospitalari condemnen tota mena de violència, tant fora com dins del centre, i proposen dotar de més vigilància a espais com l'aparcament. Escoltem a Manuel Ángel López, president del Comité de Empresa.
9: Las personas apoyen, las instituciones doten de seguridad, los espacios de trabajo o los espacios de aparcamientos o de alrededor del hospital sean lo suficientemente seguros. Esto es lo que pedimos y esto lo tenemos que hacer entre todos, el ayuntamiento, el hospital, los trabajadores, todo.
0: Representants de l'Ajuntament de Badalona i el propi alcalde Xavier García Albiol han assistit a la concentració. Per la seva banda, Infermeres de Catalunya ha donat suport a la víctima de l'agressió i condemnen els fets. Recorden la importància de la seguretat dels professionals tant dins com fora dels centres.

0: Xavier García Albiol considera insuficient la reducció d'un 9,8% de la criminalitat a Badalona durant el primer semestre de l'any. Tot i valorar positivament que els delictes s'hagin baixat per sobre de la mitjana catalana, l'alcalde afirma que encara queda molta feina per fer. Segons les xifres del Ministeri de l'Interior, entre el gener i el juny es van produir 750 delictes menys que en el mateix període de 2025. Per García Albiol, les dades confirmen un canvi de tendències sostingut en els darrers mesos. Respecte a l'increment d'un 57% en els delictes de drogues, l'alcalde en fa una lectura positiva. L'escoltem.
1: Augmenta la xifra de tràfic de drogues, però augmenta perquè hi ha més atencions i perquè hi ha més incaucions de droga, no? I en aquest aspecte jo crec que és positiu. Però insisteixo, no és satisfactori, ni molt menys. Jo no soc conformista. Sí que aquestes dades assenyalen que per al camí que anem és l'adequat, que estem fent bona feina, però és del tot insuficient. I jo en aquest aspecte soc molt inconformista.
0: García Albiol defensa que l'executiu està fent les coses bé en temes de seguretat, però assegura que aquesta feina encara és insuficient. I neix el Consorci Oncològic Integral Nord de Catalunya, una aliança estratègica entre diferents centres de recerca que donarà cobertura a 2 milions de persones de la metropolitana Nord i Girona. Aquest nou organisme sorgeix amb el compromís d'oferir una atenció oncològica més coordinada, equitativa i d'excel·lència. L'oncòleg mèdic Ricard Messia, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'ICO a Badalona, en serà el seu director.
2: Això es crea amb la finalitat de millorar la qualitat assistencial de recerca i també la formació tant interna com la que fem docent a la resta de professionals i també cap als pacients. Millorar en el treball multidisciplinar, crear una sèrie d'indicadors de qualitat, avaluar-los i a la vegada que serveixi aquests indicadors per fer el millor pla de millora de la qualitat assistencial i de recerca.
0: Aquesta estructura reforça l'apropament dels serveis oncològics d'alta complexitat a tota la ciutadania, independentment del seu lloc de residència, per garantir una atenció més accessible i la continuïtat assistencial. I tot i la lleugera disminució de la cobertura de vacunació infantil a Espanya, les dades continuen sent positives comparades amb altres països on les xifres són més alarmants. Segons ha alertat el vacunòleg i pediatre de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Carlos Rodrigo, s'està perdent el lideratge que fins ara representaven els Estats Units. Un canvi de tendència, ha dit aquest matí al Badalona Matí, negativa i perillosa.
3: Les vacunes es posen en el moment que la relació beneficis, potencials, riscos, és mínima. I una vacuna que s'ha de posar, començant als 2 mesos, als 4, doncs és el millor moment. Retrasar-les, alguna, posar-la a partir de l'any, bé, està bé, menys és millor que res, però has perdut oportunitats de protegir el nadó els primers mesos. Als Estats Units, que era el paradigma de les vacunacions, doncs com ara no es posen tants, doncs hi ha hagut morts.
0: La disminució a Espanya és mínima, però cal fer-ne un seguiment, assegura Rodrigo, per convèncer les famílies dels beneficis que comporta vacunar els seus infants en el moment adequat. És moment ara de repassar altres notícies del dia en format més breu. Una de cada 4 benzineres té el preu de la benzina per sobre dels 2 euros i és que en els darrers 3 mesos el preu ha pujat més d'un 30%. Actualment a Catalunya el cost mitjà per litre, tant en la gasolina 95 com en el gasoil A, se situa per sobre de l'1,90 euros. I avui, 22 de setembre, se celebra el Dia Mundial de la Donació de Medula Òssia, una teràpia que s'utilitza principalment en càncers de sang com leucèmies o linfomes. Enguany, el Banc de Sang i Teixits posa el focus en la necessitat d'augmentar el nombre de donants, especialment homes de menys de 40 anys. En els darrers 5 anys, a Catalunya, 772 pacients han pogut rebre trasplantaments de medula òssia gràcies a les donacions. I conèixer els factors de risc per prevenir l'aparició d'un càncer de pulmó o, en cas de diagnosticar-lo, afavorir una detecció precoç són alguns dels objectius d'una nova edició de l'Aula de Salut impulsada per Badalona Serveis Assistencials. Sota el lema Una mirada compartida al càncer de pulmó, la xerrada oberta a la ciutadania se celebrarà el pròxim dimecres 23 de setembre a les 6 de la tarda a la sala d'actes de l'Hospital Municipal de Badalona. I en plana cultural, dir-vos esgotades les entrades per les visites guiades de l'Espai Termes de Cumanos del Museu de Badalona el pròxim 11 d'octubre. Els itineraris que donaran a conèixer el patrimoni de Badalona formen part de les propostes emmarcades dins les Jornades Europees de Patrimoni. Es podran visitar les restes de la ciutat romana de Baètolo, com les termes i els carrers propers al fòrum i les restes arqueològiques recuperades al territori. Fins aquí el repàs informatiu de la jornada. Us deixem ara amb en Ramon Duran, que ens apropa tota l'actualitat esportiva, però abans fem un cop d'ull a la previsió meteorològica amb en Luismi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogor, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona, no són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. N'estem pendents a la xarxa.
5: Badalona migdia. Repassem el matí a la ciutat.

0: de ahí a la plaça de la Vila. Evidentment que parlarem de la Supercopa, però a més també avui ens centrarem en el Club Futbol Badalona, que degut a les baixes, per culpa de les baixes, podria obligar-se a anar al mercat de fitxatges d'aquí en endavant. I a més parlarem de la primera victòria, la primera catalana de la unificació de Llefià contra el Balafia per 2-0 en la primera jornada. Déu-n'hi-do, les últimes 48 hores i si li sumem les semifinals, les últimes 72 hores a Badalona, els amants del Joventut de Badalona realment, doncs, segurament trigaran a oblidar, de fet no ho oblidaran mai, però sí que deixaran enrere momentàniament, se centraran en la seva vida quotidiana, en la seva vida del dia a dia i, lògicament, doncs, esperar que pugui arribar un altre títol més d'hora que més tard i que no hagin de passar tants anys. De fet, aquest va ser una mica el discurs que hi va haver ahir en la gran celebració d'aquesta Supercopa conquerida pel Joventut de Badalona. Sobretot els que d'alguna manera ostenten un pes especial en aquest vestidor, no? Més enllà de directius, més enllà de l'entrenador, de Dani Miret, també doncs, pel que fa a jugadors, però en definitiva el que hi havia ahir en el subconscient era una mica aquell reflex de dir, ostres, si hem pogut o ens ha costat molt arribar fins aquí, aconseguir un títol, si ho posem a la balança, és francament molt complicat, molt difícil per un equip com el Joventut, que ha passat per autèntiques, podríem dir autèntics daltabaixos, no? Per arribar fins aquí, i ara doncs s'ha pogut estabilitzar doncs amb una bona economia, no la més forta ni molt menys de la Lliga CB, però sí que evidentment la penya ara és una altra entitat, almenys en quant a recursos i també evidentment en quant a jugadors importantíssims que ara mateix ostenten el que és el sentiment verd i negre. Com dèiem, ahir els jugadors que celebraven, com no podia ser d'una altra manera, aquest títol de la Supercopa, però pensaven ja en el futur, tenint en compte el que estaven vivint en aquestes últimes hores. Escoltem el capità Ante Tomic, que a més ho ha pogut veure fredament des de fora, amb els nervis, amb l'orgull dels companys, però no ha pogut estar en el parquet i suposo que encara li ha pogut donar, si cal, més valor.
1: Somos conscientes que gente quiere más. Pero nosotros también. Esto nos tiene que servir para mejorar y para tener más ganas, incluso más ganas para dar felicidad a esta gente fuera. Y nada, por último, agradecer a todo el mundo que estuvieron ahí ayer y que han podido celebrar con nosotros.
0: Doncs l'Ante Tomic, tot un exemple. Esperem veure'l ben aviat a les pistes i que continuï donant moltíssims èxits al Joventut. El tècnic de la penya, Dani Miret, que incidia pel mateix camí, no? Arribar fins aquí no és fàcil. L'ajut de l'afició és impressionant i el volen continuar, doncs, en aquest cas, admirant, vivint i sobretot donant-li motius perquè així sigui.
2: Molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així. Ara em toca la part, una mica com el president, de no sempre s'ha de guanyar, no fent partits perfectes o portant el rival on nosaltres volem, però sí que sempre serà amb intensitat i serà amb el compromís, perquè tenim un equip amb un compromís i que representa la penya amb un orgull que això ha de fer que tant el club com la ciutat creixin i aprofitin aquesta oportunitat.
0: I components de la plantilla, entre la sorpresa, entre la satisfacció, entre l'emoció de viure moments com aquest, vivien aquesta celebració. És el cas d'un nou vingut com és Àlex Reyes.
3: Más en estas situaciones. Creo que competiciones tan importantes y tan difíciles de ganar como esta merece la pena disfrutarlas. Oye, siempre, desde luego, desde tener la cabeza en su sitio, pero hay que disfrutarlo también.

0: També, igual que el seu company, ho comentava Lutz Håkansson, quan es dirigien cap a l'Ajuntament.
1: Dani, nuestro entrenador, habla mucho de eso, de intentar que la gente esté con nosotros, ¿no? Enseñando emociones, luchando, es lo que la gente quiere y creo que, bueno, ayer y el año pasado es lo que intentamos enseñar, ¿no? Para que la gente esté aquí con nosotros.
0: La festa a la plaça de la Vila va ser molt grossa. Milers de persones van començar a cridar «Visca la penya, visca Badalona», Ricky Abusón o MVP, dirigit a Nico Laprovittola, en una comunió perfecta entre afició i els seus ídols. El punt àlgid de la festa va arribar quan la plaça de la Vila es va il·luminar amb un esclat de pirotècnia en un atac que ha tornat a demostrar un cop més que el bàsquet a Badalona és molt més un esport. Com dèiem, els jugadors avui que gaudeixen de dia festiu i a partir de demà hi ha 100% de concentració a l'inici de la Lliga ACB. I ens n'anem al futbol perquè el Badalona, doncs, en aquests moments es podria plantejar en el mercat de fitxatges. Toni La Rosa serà intervingut dimarts de la setmana que ve de lligaments creuats. Pepe Bonilla es va lesionar en el darrer partit que el Badalona va guanyar 0-2 al camp del Vilassar i estarà uns 3 mesos aproximadament de baixa, amb la qual se'l podria no esperar fins a primers d'any. En definitiva, doncs, dos jugadors, dues peces importants que perd el tècnic del Badalona, Genís Sampietro. De fet, Toni La Rosa ha intentat de totes intentar driblar el quiròfan per fer un tractament més conservador, però no ha pogut ser, ho explicava el mateix jugador.
2: Bueno, una llàstima perquè al final és una lesió complicada i dura i sobretot llarga, però bueno, crec que ho afronto amb molta possibilitat, amb molt fort de ment i sobretot amb l'ajuda dels companys, dels meus, i ja està, tornaré més fort i ja està, aprendre també d'aquest repte que li tocava ara i ja està, avui els companys des de fora.
0: Això farà el gran capità Toni La Rosa, un escapulat de cor, i esperem que tot vagi molt bé. Dimarts que ve serà sotmès a aquesta intervenció de lligaments creuats. I a la Primera Catalana, primera alegria de la temporada. Molt important començar guanyant, molt important començar a marcar terreny, sobretot al municipal de Llefià. Parlem amb el Jordi Souto, ho fèiem de manera breu la setmana passada com a prèvia d'aquest primer partit. Jordi Souto, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Ramon.
0: Primer partit, primera victòria, i com es van quedar les sensacions al final del partit, Jordi?
3: Doncs penso que bones, no? Tret de l'inici, que l'inici de competició, doncs sempre costa una mica, els nervis, gent nova també a l'equip, i penso que la sortida doncs va ser una mica de tanteig, i penso que el primer tram el Valencià va estar una mica millor que nosaltres, però a partir d'aquí l'equip es va conjuntar, va dominar el partit, i penso que el resultat just, amb bones sensacions, i doncs molt contents de poder haver començat així, no?, amb una victòria que bueno, penso que per una mica per això, no?, per aquest grup amb gent nova i gent jove, doncs començar és un cop de confiança bastant bo, i penso que contents per aquest tema.
0: Et va servir aquest primer partit per poder fer bones valoracions del termòmetre en aquest primer partit de la temporada pel que fa a les possibilitats del teu equip, Jordi, o és molt aviat? Perquè, evidentment, encara esteu creixent.
3: Sí, és molt aviat. Penso que tant nosaltres com, bueno, com la resta del grup, no, dels equips, estem començant i encara queda molt per créixer, suposo, per a tots. Però bueno, penso que és una bona posada en escena, no?, el poder treure 3 punts i que et donin, repeteixo, aquesta confiança, no?, al grup de dir, bueno, estem bé, no hem fet res, però estem bé, estem en el camí que hem d'estar, i a partir d'ara doncs a continuar treballant i a continuar millorant, que hi ha moltes coses per fer.
0: Home, també és positiu, no?, que al llarg dels minuts l'equip vagi creixent, no?, i l'equip vagi madurant conforme avancen els minuts del partit, i pel que m'estàs dient, doncs així va ser, no?
3: Sí, va ser així. Ja dic que és veritat que els primers 10-15 minuts el Balafia va sortir amb més empenta, suposo, les idees més clares, amb ser més directe i aprofitar, doncs, alguna possible errada o nervis nostres. ho van fer molt bé, però després l'equip doncs es va acabar de fer amb el partit, vam portar la iniciativa, que és una cosa que buscàvem, i a poc a poc van arribar les ocasions, fins que doncs, a la tercera o millor ocasió, una mica més clara, sobre el 40 va arribar el gol del Marco, i la sortida de la segona part va ser també molt positiva, ja que els primers 5 minuts ja havien fet el 2-0, i doncs, bueno, content amb aquest aspecte i també content amb mantenir la porteria a zero el primer partit, que penso que també és algo important i que s'ha donat poc, no? Al nostre grup, que de fet també hem sigut dos equips només que hem guanyat com a locals a l'inici, quan penses que a lo millor el primer partit, doncs, que comença a casa, és un avantatge clara, doncs després es demostra que tens que mostrar-ho al camp, i està encertat, no? I vam estar molt bé defensivament també a l'últim tram, els vam mantenir lluny, vam estar en unes situacions positives i inclús amb possibilitats de fer el tercer.
0: Molt bé, Jordi. Comenceu la temporada jugant contra lleidatans, i per tant, aquest segon partit, el desplaçament, és un autèntic examen, perquè estem parlant d'un equip dels històrics, com és el Balaguer.
3: Doncs sí, un examen, com dius, amb molts jugadors de molt nivell. Penso que l'equip amb jugadors amb més nivell de la part de Lleida, no? Encara aquest any ens han tornat a reforçar jugadors que venen de Mollerussa o de l'antic Lleida, la tercera red de l'any passat, i un examen important, un camp doncs històric, un rival històric, i a intentar, doncs, això que parlàvem, no? Continuar creixent, i si podem doncs treure els tres punts, doncs molt millor.
0: Doncs la unificació de FIAC haurà de fer front a la pressió del camp del Balaguer, sempre difícil, sempre complicat, i bé, doncs a demostrar aquest esperit competitiu al conjunt de Jordi Soto. Jordi, felicitats per aquesta primera victòria, i a continuar.
3: Gràcies a vosaltres.
0: I amb el Jordi Souto, els dimarts que intentarem parlar d'altres categories del futbol badaloní. Nosaltres, de moment, deixem aquí la informació esportiva. Demà, final de la Lliga Catalana de Bàsquet, de la Lliga Challenge, la penya contra el Lima Horta. Ho tindrem aquí als 94.4. Ho deixem. Fins demà. Adéu-siau.
4: Obramat Badalona, el millor aliat per als teus projectes de construcció i reforma, patrocina la informació esportiva.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que aplanaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
7: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui doncs començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
5: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Vostè que exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
8: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
5: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús les pantalles en infants i joves.
8: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
5: Barcelona pujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
8: La mesura preveu pujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'impost que també aplica la Generalitat.
5: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
8: La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
9: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa al costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
5: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
10: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental.
5: I fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogó, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona, no són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. N'estem pendents a la xarxa.
5: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, de Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible quan arribi a la resta d'encausats.
8: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
5: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont o els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras.
8: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
12: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo a aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
5: Doncs bé, el govern assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i que no el pas final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
7: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
13: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
5: Doncs bé, tenim una última hora en referència a la decisió del Tribunal Constitucional. No hi ha hagut sorpreses i, finalment, la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull ha quedat rebutjada. Això aplana el camí per amnistiar la malversació, ja que s'avala la llei d'amnistia, tal com us estàvem explicant. Seguim amb més qüestions al dia. El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per tal de començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
14: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
15: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
14: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i el català i el currículum. Per la seva banda, el sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
16: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
14: Professors de secundària ha presentat també un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat. I això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
5: Doncs no deixem l'educació perquè el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
14: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals o violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
17: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son, en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
14: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
5: 20 minuts i seran les 3. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer. Allà també s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
18: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de la residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
6: Notícies en xarxa.
5: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers que fan escala a la ciutat fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra finalment dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent, però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tenent d'alcalde d'Economia i Turisme.
20: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi ha hagut aquesta rebaixa.
21: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
19: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
22: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
23: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
22: Aquest matí hi ha hagut una nova jornada de mediació, però finalment acabat sense acord. De moment, els conductors d'autobús han donat avui 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni. Volen evitar així una nova onada d'aturades al servei com la que s'està vivint avui. La plantilla ho ha ratificat en assemblea celebrada a Barcelona aquest migdia, on s'ha acordat fer una aturada parcial un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
22: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat avui en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
24: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energètics èticament sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo els consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
22: A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
25: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure soberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara, aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
26: Aquesta decisió, doncs, segurament és una mica més dràstica, però entenem que a una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
25: La limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
22: I passem també pel Segrià. Un espectacle amb 2.000 drons inaugurarà la 12a edició de la Lleida Air Challenge a l'aeroport d'Alguaire. La Fira Aeronàutica se celebrarà el 3 i 4 d'octubre amb festivals aeris i 100 expositors ja confirmats. Ho avui Lleida Ràdio, Carles Serrano.
0: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació de l'edició d'enguany de la Fira Lleida Air Challenge, on la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, ha parlat de les novetats de la trobada, que va ser la primera en l'àmbit aeronàutic a Catalunya i Espanya.
1: Hi participaran per primera vegada empreses líders mundials en drons civils i solucions aèries professionals intel·ligents per la indústria, la seguretat i la sanitat.
0: Així mateix, la fira obrirà per primera vegada el divendres 2 d'octubre exclusivament per prop de 250 alumnes de quart d'ESO i batxillerat, amb l'objectiu de promoure l'aviació entre els joves. Actualment, l'aeroport de Lleida Alguaire dona suport a més de 20 empreses, genera al voltant de 450 llocs de treball directes i s'hi formen prop de 400 alumnes, xifra que s'ha disparat en els darrers anys.
22: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana registrat a Catalunya.
23: Els fets van passar ahir de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
22: Ha quedat controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
23: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe, encara en construcció, sense provocar cap ferit. L'incendi, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.

0: Són notícies relacionades amb l'habitatge que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Vilafranca.
1: Manresa destinarà 6 milions d'euros en ajudes per rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar fins als 15.000 si s'hi afegeixen inversors privats. S'hi podran acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages i que els privats s'animin a rehabilitar els seus habitatges. Les ajudes es destinaran, entre d'altres, a millorar l'accessibilitat dels edificis, l'estructura o l'eficiència energètica. És una iniciativa que s'inclou en el pla de barris. S'espera que les ajudes s'aprovin al ple d'aquesta setmana i que els veïns s'hi puguin presentar a partir de l'octubre.
2: L'Ajuntament de Vilafranca ha formalitzat aquest matí davant de notari les dues escriptures de dret de superfície i concessió administrativa de dos solars municipals situats al carrer Gelida i al carrer Dolors Piera a favor de la promotora social Llogaràlia. En aquests dos terrenys s'hi construiran 110 habitatges de protecció oficial de lloguer, distribuïts en dues promocions de 36 i 74 habitatges respectivament. Amb aquests 110 pisos que construirà la promotora, Vilafranca supera l'objectiu d'incorporar el parc d'habitatge assequible a 196 pisos que marcava el Pla Local d'Habitatge pel període 2022-2027 i situa aquesta xifra en 205.
0: I tenim notícies també vinculades a aquesta casa. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge i es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
3: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
4: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
3: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
0: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se en només 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
3: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
5: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
3: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
0: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
7: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
6: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara ja per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
8: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental rep demà la visita del París. Serà a l'estadi Johan Cruyff, el Barça torna a ser un dels favorits per guanyar aquest títol. Escoltem el tècnic del Barça, Pere Romeu.
9: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-los per guanyar i aquesta temporada el tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornem a lluitar per tot segur.
8: I una de les jugadores més destacades de la plantilla és Eva Payor.
10: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos un gran equipo y sí, estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
8: Per cert, ja estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. Males notícies al centre d'esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han determinat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
11: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
12: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me toca a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después en el segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
11: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
8: Gràcies, Sergi Part, des de Ràdio Sabadell. Baixem una categoria. La primera federació, l'Europa, presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. El seu relleu l'agafa Luis Blanco, de 48 anys. Blanco arriba al club escapolat després d'haver dirigit l'Atlètic Balears i d'una llarga trajectòria a l'Espanyol, on va dirigir el filial, l'Espanyol B, i va ser segon entrenador del primer equip en el darrer ascens dels blanquiblaus a la primera divisió. Aquesta tarda, com diem, presenten Luis Blanco com a nou entrenador de l'Europa. En plana poliesportiva, demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí La Seu. La cita a Reus, on també jugarà la final en categoria Challenge entre la Joventut Badalona i el Lima Horta. I també demà estarem molt pendents de la primera jornada d'hoquei sobre patins de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. Serà la primera jornada, com diem, amb els següents enfrontaments: Mataró, Sant Cuat, Palau, Cerdanyola, Vigues i Riells, Manlleu, i també el duel entre l'Alpicat i el Voltregà.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Falten una mica més de 3 minuts per arribar a les 3 de la tarda i això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu una molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vam ascendir a poc, emocionats. Vam treure el cap. El sol ens enlluernà. De moment no vam veure res. Després vam veure visions. Ai, mare de Déu! I quina planxa! Quina planxa! Acabàvem de treure el cap per un forat que donava a la plaça de Catalunya.
2: Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres. Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres.
3: Mira, Déu. Sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils. Em vull fotre un barrigasso, recepteu-me pils. Cau el greix del sostre, penja'm.

0: Sollap.
1: Yes.
2: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
3: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
4: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. El personal de l'Hospital Fundació Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet s'ha concentrat aquest dimarts a l'entrada del centre sanitari per donar suport a la treballadora badalonina agredida diumenge passat al barri de Sant Antoni de Llefià. Els professionals han protestat contra tota mena d'agressions, també les que pateixen com a col·lectiu. Els professionals expliquen que durant aquest últim mes dues treballadores de l'hospital han patit agressions per intent de robatori. L'última d'elles és una infermera veïna de Badalona que es troba en situació estable després de patir diverses ferides d'arma blanca quan anava de camí a la feina. Des del centre hospitalari condemnen tota mena de violència tant fora com dins. Comprenen que en espais com les urgències hi hagi un clima més tens, però exigeixen que hi hagi convivència i respecte. Entre les solucions, l'hospital proposa dotar de més vigilància a espais com el pàrquing. Escoltem el president del comitè d'empresa de l'hospital, Manolo López.
5: Las personas apoyen, las instituciones doten de seguridad los espacios de trabajo o los espacios de aparcamientos o de alrededor del hospital sean lo suficientemente seguros. Esto es lo que pedimos y esto lo tenemos que hacer entre todos, el ayuntamiento, el hospital, los trabajadores, todo.
4: L'Ajuntament de Badalona també ha volgut fer acte de presència en aquest homenatge a la víctima. Hi han assistit el regidor de Seguretat, Juan José Portillo, el regidor del Districte 4, Daniel Aguilera, i l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qui ha condemnat els fets i ha demanat càstigs més durs pels agressors. Així mateix, en un comunicat a X, infermeres de Catalunya han donat suport a la víctima de l'agressió i en condemnen els fets, recordant la importància de la seguretat dels professionals tant dins com fora del centre. I Xavier García Albiol considera insuficient la reducció d'un 9,8% de la criminalitat a Badalona durant el primer semestre de l'any. Tot i valorar positivament que els delictes hagin baixat per sobre de la mitjana catalana, l'alcalde afirma que encara queda molta feina per fer. Segons les xifres del Ministeri de l'Interior, entre gener i juny es van produir 750 delictes menys que en el mateix període de 2025. Això representa un descens del 9,8%, mentre que a la resta de Catalunya la reducció mitjana ha estat d'un 7,4%. Per García Albiol, les dades confirmen un canvi de tendència sostingut en els darrers mesos. L'alcalde defensa la gestió del seu executiu en matèria de seguretat, però admet que els resultats encara no són suficients. Respecte a l'increment d'un 57% en els delictes de drogues, l'alcalde fa una lectura positiva. L'escoltem.
6: Augmenta les xifres de tràfic de drogues, però augmenta perquè hi ha més detencions i perquè hi ha més incaucions de droga, no? I amb aquest aspecte jo crec que és positiu. Però insisteixo, no és satisfactori, ni molt menys. Jo no sóc conformista. Sí que aquestes dades assenyalen que per al camí que anem és l'adequat, que estem fent bona feina, però és del tot insuficient. I jo amb aquest aspecte sóc molt inconformista.
4: I en esports, la celebració de la Supercopa, l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta ambició de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó el suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. El capità Tomić va fer referència a aquest vincle tan especial que uneix l'equip amb la ciutat, mentre que cares emblemàtiques com Nicola Provitola o el mateix Ricky Rubio van posar el focus en l'exigència de l'elit i a la necessitat d'encomanar aquest esprit guanyador als més joves del planter verd i negre.
7: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic, i també agrair a l'Ajuntament també pel seu suport, a Scranton per la propietat que en el seu moment el club ho necessitava, i els que també han estat aquí i avui no hi són, Carles Durant, Ives...
8: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
4: Quan els jugadors van sortir al balcó, com hem escoltat, la bogeria es va desfermant a una plaça de la Vila plena de gom a gom d'aficionats que van festejar tots els torns de paraula. Abans es va fer el reconeixement institucional al Saló de Plens de l'Ajuntament de Badalona, on es va viure moments d'oficialitat combinats amb l'alegria pròpia de qui sap que ha fet història. Ara mateix tenim 26 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Ara i aquí obrim El Calaix, amb Mònica Socies.
0: Aquesta setmana ens acompanyen l'escriptora i periodista Selena Soro, amb qui recordarem la primera part de Misteris de la Boira i us presentarem L'últim corb, que tanca aquesta biologia publicada per Columna.
1: De fet, la segona part és arribar a la guerra, no? Arribar a aquest enfrontament entre els dos bàndols, que són una miqueta la llibertat contra la repressió. I, per tant, això que dius és molt interessant perquè és una lluita que també pot ser interna, no? Moltes vegades, aquesta lluita entre com ens reprimim a nosaltres mateixos i com les formes com busquem la llibertat. Per tant, és una guerra que és simbòlica.
0: L'escriptora Laia Aguilar, amb una de les novetats de la temporada, Tots aquells mars, publicada per Columna.
9: El títol remet molt a la idea primer dels mars de l'escenari, no? Que en aquest cas és l'illa de Formentera, on se situa la novel·la, i després Tots aquells, no? Parla una mica del passat, no? Del passat, tots aquells mars que vam somiar, tots aquells mars que vam viure i que ara revisitem, però que tenen a veure amb un episodi d'infantesa. Per tant, Tots aquells mars és aquesta frase evocadora, no? Que ens remet una mica a una història del passat que serà desvetllada al llarg de la novel·la, no?
0: L'actor Ferran Rull ens convida a gaudir de la proposta teatral de la Callarenca.
10: Des de fa uns anys, doncs, ens hem anat com ajuntant i bàsicament perquè teníem ganes de fer coses, de crear una mica, doncs, els esdeveniments culturals. Al principi no teníem molt clar de quina manera, vull dir, si pensàvem si un festival de teatre o una producció pròpia. I al final ens ha arribat com, bueno, se'ns va fer la proposta d'ajudar una mica amb la programació de teatre del Catllà.
2: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
0: Doncs estem d'enhorabona perquè finalment tots aquells lectors i lectores que volien aquesta segona part dels Misteris de la Boira tenim ja L'últim corb a les mans des de... Ja no és novetat d'aquestes que diuen arriba al setembre i arriba les novetats, però sí que és una de les joies que tindrem per sempre, no? Va començar Misteris de la Boira de la ciutat de Mins i arriba L'últim corb de Selena Soro, que era molt esperat i desitjat, com sempre diem, per lectors i lectores de moltíssimes edats. Selena, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
2: Selena Soro va créixer entre la natura, allunyada de la televisió fins als 15 anys. Periodista, va treballar al diari Ara fins l'any 2018. L'esperava La muntanya i Misteris de la Boira, la primera part d'una biologia que té com a llavor el conte Un mar de boira. L'any 2020 va guanyar el Premi Carlemany per al foment de la lectura i el Premi Alba a la millor novel·la de fantasia juvenil en català. Aquest 2024 ja podem gaudir de la biologia completa amb L'últim corb, publicada també per Columna, i amb el segell personal d'aquesta periodista freelance.
0: Escolta'm, un fenomen que va ser molt mediàtic en el seu moment, que va enamorar i captar moltíssims lectors, lectores, premiat pels joves, aquesta primera part de Misteris de la Boira. I el que podem fer és fer un breu recordatori d'aquesta primera part de la biologia abans d'entrar en l'últim corp.
1: La història de Misteris de la Boira és una història que passa en un món on un tirà ha prohibit sentir i ha prohibit estimar. Aleshores, és un món de foscor. És un món on hi ha una noia, la Gala, que és una noia una mica insegura i una mica maldestra, que de sobte descobreix que més enllà del seu poble hi ha aquest món reprimit. Hi ha la Gala, que descobreix que més enllà del seu poble hi ha tot un món, hi ha la Terra Fosca, on hi ha aquest tirà, i ella ha d'intentar trobar els rebels per intentar enderrocar aquest tirà.
0: Doncs bé, passen una sèrie d'aventures i arriba aquesta segona i última part, l'últim corp. Aquí la intensitat pujarà al màxim, perquè, clar, evidentment arriba aquest final que ens fa tots molta llàstima, però arriba aquesta lluita final, no? És una mica com acarar-se a un mateix, no? Posar-se davant d'un mirall.
1: De fet, la segona part és arribar a la guerra, no? Arribar a aquest enfrontament entre els dos bàndols, que són una miqueta la llibertat contra la repressió. I, per tant, això que dius és molt interessant perquè és una lluita que també pot ser interna, no? Moltes vegades, aquesta lluita entre com ens reprimim a nosaltres mateixos i com les formes com busquem la llibertat. Per tant, és una guerra que és simbòlica. A més, és una guerra que dins de la història s'intenta evitar buscant una història. Hi ha una història que, si els personatges la troben, poden evitar la guerra, i a mi m'interessava que no fos una història purament bèl·lica i que a través de les paraules pogués lliurar-se també.
0: Amb uns espais de llegenda que, si en vam descobrir molts en aquesta primera part, també en descobrirem molts en aquesta segona. I, com molt bé t'ho dius, les lletres, els llibres i les històries són una part fonamental, no?, per salvar, per aturar aquesta guerra. Per tant, visca la cultura, ho has dibuixat molt bé.
1: Sí, de fet, hi ha un escenari molt important que és una biblioteca. De fet, a la primera part de Misteris de la Boira també surt una biblioteca. Per mi les històries són molt importants. Jo crec que a tothom sempre, en algun moment, una història ens ha salvat, i per mi era molt important reflectir també això. De fet, hi ha personatges, tots llegeixen, hi ha personatges que són, de fet, els Llengua de Bronze, que són unes dones que llegeixen les històries del món, no? Coneixen les històries de tothom. Aleshores, per mi era molt important parlar de les històries i de com ens transformen.
0: Després hi ha tres conceptes que també penso que són molt importants, i tot això que estem parlant, que es veu tan profund, de debò que ho viureu amb una intensitat d'aventura. Vull dir, no us penseu que és un llibre d'assaig ni de... sí, de reflexió, però molt dinàmic. Tenim el concepte de l'amistat, de l'amor, de la soledat, que també és important. I tu els vas entrellaçant, no?, i ens vas descobrint l'interior d'aquests personatges.
1: Sí, al final els personatges són adolescents, per tant estan experimentant el que és descobrir la vida, l'amistat, però són adolescents madurs que han viscut coses dures. Aleshores, a mi m'interessava parlar sobre l'amistat, perquè per mi és un dels models de relació més bonics que hi ha, no? Perquè justament és un model que es presta molt a la llibertat. Tu amb els teus amics quedes quan et ve de gust, no t'enfades si tenen altres amics. Per tant, per mi l'amistat és un amor molt pur. Volia parlar sobre l'amistat, però també no només des de la part més bonica, no? sinó també des de perdonar, no? A vegades ens enfadem amb els amics també, i des de aquestes segones oportunitats, que moltes vegades les amistats ens permeten explorar també. Hi ha un personatge que és la Sarsa, que és un dels meus personatges preferits, que ella comença molt tancada en si mateixa, té moltes ferides. Aleshores, aquest personatge va fent un recorregut, no?, que té a veure amb aquestes segones oportunitats, en perdonar els altres, en perdonar-se a ella mateixa també. I és a través d'aventuretes, com dius tu, m'agrada parlar d'emocions. En el fons són emocions que he viscut jo i que els meus personatges m'ajuden a fer-les més lleugeres, m'ajuden a deixar-les anar i a que no siguin ja només meves, sinó que siguin també dels lectors i lectores i puguin també alleugerir les coses que hagin sentit al voltant de tot això.
0: Home, cal dir que a nivell personal, quan vaig acabar la lectura del llibre, em va fer molta pena deixar els personatges, eh? Va ser... Bueno, hem parlat d'aquell dol de dir ara és de tancar la pàgina, molt poques vegades em passa, i aquesta vegada realment ha estat així, no? Perquè el viatge és fascinant en tots els sentits. Ja, tu parlaves de llibertat, i ja només a l'inici de la novel·la diu: per fi havia arribat el dia que fugiria i deixaria de ser una esclava, que això ho diu la Sarsa, precisament. Que la Sarsa és un personatge dur, però es troba un altre personatge molt bonic, que no explicarem com va la cosa, però que crec que ens ha enamorat a tots. No sé si t'han arribat feedbacks.
1: El Tim, de fet, per mi el Tim és un personatge que reuneix totes les coses que més m'agraden a la vida. És com un personatge bonic i senzill, i per mi aplega totes les coses bones. I és un personatge al qual li tinc molt de carinyo. És molt bonic com neixen els personatges quan escrius una història, que és que realment tu no tens gaire control sobre els personatges, i aleshores quan neix un personatge com el Tim que t'enamora, és com un regal, i resulta que te l'has fet tu, però és estrany perquè sents que ja existia aquest personatge i que tu només l'has descobert.
0: Bé, el tàndem Sarsa i Tim, ja veureu que us farà arrencar més d'un somriure i també molta tendresa. Vull dir que trobareu moltes sensacions i moltes emocions en aquesta història. La natura, evidentment, és l'escenari principal de tot.
1: Sí, els paisatges són un escenari i són un personatge també a la història. I això és perquè a mi els paisatges m'han marcat moltíssim. Jo he viscut ara visc en el meu desè poble, aleshores he viscut a molts llocs i sento que tots m'han marcat d'alguna forma, igual que les persones que hi he conegut m'han marcat. Aleshores, a l'hora d'explicar una història, per mi era molt important que el paisatge i els llocs fossin un personatge més que impactés els personatges i que els acompanyés en el seu viatge. Per tant, sí, és una cosa que té molt pes i m'agrada aprofitar per fer-ho bonic, no? Per explicar també una mica la bellesa a través del paisatge.
0: Jo resumiria amb una de les frases, l'he adaptada, eh? No som d'enlloc, això ens fa més lliures.
1: Sí, suposo que això ve una miqueta de la meva biografia, d'haver viscut a tants llocs, que és quan em pregunten d'on ets, mai sé què contestar.
0: Bé, de tot arreu som dels llocs que hem viscut, no? I de les coses que ens han anat alimentant. Els ancestres, els avantpassats, els llocs d'on venim, també tenen un paper molt important. Diu, ara ens toca a nosaltres recordar qui som per aquells que no poden, no? Els que estem aquí lluitant I que hem rebut un llegat, perquè tots aquests personatges han rebut un llegat, ja venen d'una història de patiment, no?
1: Sí. És curiós perquè parlo molt de la memòria, no? Tant a Misteris de la Boira com a L'últim corb, i per mi aquest és un tema que mostra com les persones canviem, perquè era

0: són, no? I t'han permès arribar on ets i a ser qui ets, però d'una forma diferent, no tant per tornar-hi, sinó per prendre consciència que allò està allà i no tant com per quedar-s'hi atrapat, no? Potser també té a veure amb la llibertat, no? Amb ser lliure també de les persones que has sigut i poder ser qui ets en el moment i ja està. I per tant, és un tema que m'interessava molt i sento que ara és com que l'he deixat una mica enrere, però això també em sembla interessant.
1: Després és inevitable, si hem parlat de natura, parlar d'aquest contrast de llum i de foscor, de llibertat i de tirania. Hi ha moltes dualitats en aquestes dues històries, no? Bueno, en aquestes dues parts d'una sola història. Sí. Diu, allà on hi havia hagut una terra que era viva i respirava, ara hi havia màquines. Per tant, les tecnologies, les màquines, l'ús que en fem, una miqueta també és aquest què passa si ens descontrolarà això. I a més, és un tema molt potent i molt actual, perquè estem parlant, ara ja tenim la intel·ligència artificial, la IA, damunt de la taula realment, no? I penses, no sé, llegeixes totes aquestes històries?
0: Sí, és veritat que la dualitat és una cosa que està molt present. De fet, jo si hagués de resumir la història d'alguna forma, diria que és una mica la lluita entre les persones que senten i que es permeten sentir i les que no senten i es reprimeixen i no es permeten sentir, no? I a vegades la tecnologia, que a mi m'encanta i la faig servir moltíssim i l'estem fent servir ara mateix, no?, també pot allunyar-te una miqueta de sentir-te connectat, no? A vegades això molta gent necessita desconnectar de tanta tecnologia perquè a vegades acaba sent un filtre, acaba sent una eina que et fa servir a tu més que tu la fas servir a ella. Aleshores, les eines estan per ajudar-nos, però no per ser fetes servir per elles, no? Aleshores, tot i que és un petit toc que surt a la història, no?, sí que el govern tirà, sí que fa un ús de la tecnologia com molt deshumanitzador, no?, perquè això deixa la terra estèril, es carrega els arbres, no?, que són la vida. Aleshores, sí que hi ha aquesta dualitat, que hi ha moltíssimes dualitats i totes prenen diferents formes, no? Pot ser aquesta dualitat de sentir, no sentir, llibertat, repressió, connexió, desconnexió. Hi ha moltes dualitats perquè al final som humans, no?, i també tenim moltes contradiccions i m'agrada també parlar de les contradiccions.
1: I entremig de totes aquestes reflexions que estem fent i tots aquests punts que anireu descobrint en el llibre o vivint en el llibre, hi ha tots els misteris i com ha enganyat el lector la Selena. Perquè no saps mai qui és el bo, qui és el dolent al final, eh?
0: Això és una cosa que, clar, jo quan vaig escriure Misteris de la Boira, a casa tenim una dita, que de fet és una cosa que diem que diu el nostre gos, òbviament és una interpretació, el nostre gos, que per cert es diu Tim, com el personatge, i nosaltres diem que ell diu, no ho estic fent malament si no sé ni què estic fent. Aleshores, jo vaig escriure Misteris de la Boira sense saber molt bé què estava fent. Aleshores, era una mica com per intuïció, no? I aleshores, a vegades, quan no saps molt bé què estàs fent, surten coses interessants. I ara se m'oblida la teva pregunta, perdona.
1: No, parlàvem de tot, de com has jugat amb els lectors, no? Perquè ara tu deies, ho anava fent...
0: Ja sé què volia dir, sí, exacte. I com que jo no sabia molt bé què estava fent, a vegades, a la primera part, sento que hi havia personatges potser a vegades massa bons i alguns massa dolents. Aleshores, en aquesta segona part, sí que volia posar més intenció en que fossin personatges amb més matisos. Per tant, ni els bons són tan bons ni els dolents són tan dolents. De fet, jo no crec que hi hagi persones bones o dolentes. Més aviat hi ha persones que decideixen, no? I a vegades doncs, decidirem tirar més per la repressió o per la llibertat, o decidirem una cosa o una altra. O sigui, són persones que decidim, no són persones bones o dolentes. I això crec que queda reflectit en aquesta segona part.
1: Sí que hi queda reflectit. Ni tot és blanc ni tot és negre, i la feinada que tindrem al final, perquè al final és com si estiguessin tots dintre de la guerra, ja no saps per on t'has de tirar, no saps quin és el bo, quin és l'espia, quin va cap a la dreta ni quin va cap a l'esquerra. Però això és el que al final t'acaba engolint, no?, del llibre. I acabes vivint aquesta aventura que jo penso, ostres, si la llegiu enmig del bosc ja serà immens. Mira, he recuperat un fragment de l'entrevista, Selena, que et van fer l'any 2020, si no recordo malament, era per quan vas treure la primera part de Misteris de la Boira. I bé, escoltem ara el que diu aquest fragment.
2: Sí, una cosa que sí que tenia clara quan estava escrivint el llibre era que volia que deixés algun pòsit, és a dir, que els nois i noies que el llegissin, o adults, perquè com que pot agradar a tots els públics, volia que quan el tanquessin aquella història se'ls quedés dins d'alguna manera i poguessin seguir donant voltes i no fos

0: un llibre que pugui llegir i oblidar-se en el moment. O sigui, a mi m'agradaria realment que quan tanques un llibre, a mi em passa, per exemple, quan tanco un llibre que m'ha agradat, és com que encara no el vull deixar anar del tot, no? És com que vull seguir pensant sobre aquells personatges, no vull acomiadar-me'n del tot. I jo volia intentar fer això també amb Misteris de la Boira i espero haver-ho aconseguit una miqueta almenys.
1: Ara que han passat tant de temps, que han passat aquests 4 anys que torna Misteris de la Boira, que jo haig de dir personalment que un cop vaig endinsar-me a la lectura és com si no haguessin passat aquests anys. Tota aquesta acollida, els guardons de la primera part, l'acollida de la segona, tot el que esperaven, creus que realment aquest desig teu de que arribés a tothom i que quedés per sempre el llibre, ho has aconseguit?
2: Clar, és moltes vegades difícil de saber-ho perquè tu quan escrius un llibre el deixes anar. En realitat, ara, mira, gràcies a la tecnologia rebo molts missatges i sé com les històries han impactat, no? Però realment escriure és bastant solitari i jo visc una mica aïllada al meu bosc, per tant, moltes vegades no sé com arriba, no? Però penso que això, de fet, que quan donem una cosa és com que l'hem de donar i ens n'hem d'oblidar que l'hem donada. Per tant, trobo que és la manera bonica de donar, no? És sense esperar res a canvi. Per tant, m'arriben molts missatges i són molt bonics i realment penses, ostres, que bé, no?, que hagi pogut tocar el cor d'una persona. Però moltes vegades ni tan sols ho sé perquè estic aquí aïllada i també m'agrada que sigui així perquè trobo que és, no sé, que donar, l'acte de donar ha de ser sense esperar res a canvi, per tant, jo deixo anar les històries i confio que arribaran on hagin d'arribar.
1: Bé, la generositat que diem, no?, d'aquests escriptors i escriptores que sempre ens regalen les seves vivències, les seves lletres no deixen de ser d'un mateix, no?, una mica el que s'ha viscut. I a més estem d'enhorabona, perquè en breu, no sé si puc explicar alguna coseta, sí, en breu surt novel·la. Ah, explica'ns aquesta petita novetat, el que puguis.
2: Sí, al gener surt una novel·la, la meva primera novel·la per adults, que es diu No sé si dits o llavis, i és una història que he escrit per les meves amigues, perquè puguin llegir erotisme ben escrit i bonic i també amb contingut, i és una història on apareixen les persones que jo estimo. Diguéssim que hi ha pocs personatges, però totes elles són les persones que jo estimo allà, barrejades, jo mateixa també. I és una història que espero que faci feliç a la gent i és una història que jo volia que fos lluminosa i lleugera. Crec que ha sigut així i tinc moltes ganes que ja no sigui meva i que sigui de les lectores i dels lectors.
1: Això vol dir que tenim una nova cita de cara a l'any 2025, perquè serà l'any que es publicarà. Doncs aleshores ja sabeu que tornarem a tenir la Selena ben aviadet. Esperarem ara gaudir de les novetats que ens arriben aquest mes de setembre, posats ja a l'agenda que arriba una nova novel·la. I per acabar, un petit qüestionari. Pregunta curta i resposta breu. Selena, som-hi?
3: Uh-huh. El calaix breu. Qüestionari ràpid, respostes curtes.
1: Un territori.
2: El Pallars, Sobirà.
1: Mar o muntanya?
2: Muntanya.
1: Identitat?
2: Bruixeta.
1: Arrels?
2: Mares.
1: Un plaer?
2: Llegir.
1: Un luxe?
2: Despertar-me amb la furgoneta en algun bosc.
1: Un espai de nostàlgia?
2: La Noguera.
1: Un llibre important per tu?
2: Momo, de Michael Ende.
1: Quin llibre estàs llegit o l'últim llibre que has llegit?
2: Estic llegint El Celo, de Sabina Urraca, i m'està agradant moltíssim.
1: Un somni?
2: Un somni... Seguir escrivint sempre.
1: Avorrir-se?
2: S'ha de fer de tant en tant.
1: Escriure?
2: Sempre que sigui jugar.
3: El calaix breu.
1: Ja sabeu una miqueta més d'aquesta escriptora que ens ha acompanyat, ens acompanya i ens acompanyarà al programa. Moltes gràcies, Helena.
2: Moltes gràcies, Mònica.
1: I ens retrobem. Ens retrobem aviat.
2: Ens aviat. Sí, adéu.
3: Un, dos, tres, quatre, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Mònica Socies.
1: Quins serien els mars de la vostra vida? Ja m'ho respondreu, si voleu, per correu electrònic.
3: Correu electrònic. alcalaix.onalatorre@gmail.com Recorda, alcalaix.onalatorre@gmail.com.
1: Ja ho sabeu, però nosaltres avui el que farem és entrar en tots aquells mars, que és una de les novetats literàries que esperàvem amb tantes ganes, de la Laia Aguilar, publicada per Columna. Nosaltres ja ens l'hem llegit d'una tacada, perquè és que quan comences has d'acabar amb tres dones que us faran revolucionar els sentits. Benvinguda, Laia Aguilar.
4: Hola, Mònica, moltes gràcies.
3: Laia Aguilar és llicenciada en comunicació audiovisual, escriu guions per a la televisió i el cinema i sèries i exerceix de professora d'escriptura creativa a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Amb la novel·la juvenil Wolfgang va rebre el Premi Carlemany 2016 i l'Atrapallibres el 2018 i actualment està en rodatge la pel·lícula. Ens ha acompanyat anteriorment per presentar Pluja d'Estels, Premi Josep Pla 2020 i Les altres mares.
1: Laia, tots aquells mars ja és un títol inspirador, abocador i que dona, no?, a obrir el llibre.
4: Sí, la idea és que, bueno, tots aquells mars, el títol remet molt a la idea primer dels mars, de l'escenari, no?, que en aquest cas és l'illa de Formentera, on se situa la novel·la, i després tots aquells, no?, parla una mica del passat, no?, del passat, tots aquells mars que vam somiar, tots aquells mars que vam viure i que ara revisitem, però que tenen a veure amb un episodi d'infantesa. Per tant, a tots aquells mars és aquesta frase evocadora, no?, que ens remet una mica a una història del passat que serà desvetllada al llarg de la novel·la, no?
1: Sí, sí, és un misteri que fins al final no sabreu, perquè ja se n'encarrega la Laia de fer-nos patir, entre cometes, per descobrir què realment passa, perquè a mesura que s'apropa al final, Laia, és com ens vas donant moltes pistes, però no hi ha manera, eh?
4: No hi ha manera, no hi ha manera. Sí, explico una mica, o sigui, la novel·la parteix de la desaparició de la Julieta, no? Comencem amb una escena a la platja on tenim a dues germanes, que són la Greta i la Julieta, i de cop hi ha una germana que desapareix, no?, un estiu vora el mar. A partir d'aquí, d'aquesta desaparició, que d'alguna manera doncs ningú en sap res, ningú sap què ha passat, es construeix una mica el conflicte de tota l'obra, no? Aleshores reprenem a aquesta Greta, que és la germana gran, que 20 anys més tard torna a l'illa de Formentera per cuidar de la seva àvia Matilda, que està malalta, i d'alguna manera d'enfrontar-se als dimonis del passat i ha d'intentar entendre i posar paraules a tot allò que va succeir en la infantesa, no?, i que encara doncs ella mateixa no es pot explicar, no es pot acabar d'explicar el que va passar. Aquesta és una mica la premissa de la novel·la, no?, aquesta desaparició de la Julieta, què va passar a partir d'aquí, en quines condicions i sobretot quines conseqüències ha portat a la família, no?, tant pel que fa a la Greta, que és la protagonista, com pel que fa a la seva mare Elena, com pel que fa a l'àvia Matilda, no? Són tres dones unides d'alguna manera per aquest conflicte.
1: Bé, són tres dones, l'Elena, la Greta i la Matilde, que de veritat... A veure, perquè us aneu entenent, en l'estructura del llibre, que a més m'ha agradat moltíssim, és un capítol per cada una d'elles i les tres mirades sobre el mateix fet i de les coses que succeeixen. Uh-huh. Per tant, és molt fàcil anar seguint el fil i anar posant peces al trencaclosques, Laia.
4: Sí. Sí, sí, aquesta era la idea. Sí, fer tres punts de vista diferents, el de l'àvia, el de la mare i de la neta, perquè al final és una història sobre vincles familiars, sobre... com cada generació viu doncs aquest fet que ha succeït, com els silencis es van traspassant d'una generació a una altra, no? Tot allò que no s'ha dit, tot allò que s'ha callat, tot allò que s'ha silenciat, i per tant tenia molt clar que volia optar per aquests tres punts de vista, no? El de l'àvia, el de la mare i el de la neta, finalment.
1: Sí, sí, tres grans dones, sobretot, posem ara un incís, no?, en la Matilda, perquè l'àvia... Tremenda àvia.
4: L'àvia Matilda a mi també és el personatge que més m'agrada. És un personatge d'una dona de 90 i pico d'anys que viu i parla amb els morts, que està enamorada de totes les llegendes formenterenques, que és algú doncs, que té, diguem-ne, aquest punt de fuga de la realitat, no gairebé viu més en un món màgic que no pas en un món real, no? Ella gestiona els conflictes a la seva manera, no?, i per damunt de tot s'estima moltíssim a la seva neta Greta, no? És com una mena de far a la família, és la dona sàvia, la dona ancestral, la dona que d'alguna manera aglutina doncs, els costums de tota la família i crec que és un personatge indispensable.
1: És, diríem, la matriarca de la família i és que hi posa aquesta, aquesta novetat, no?, que comentàvem abans amb la Laia, i és aquest realisme màgic, aquestes llegendes de la illa, aquestes fades, aquestes veus de mort, aquestes imatges. Això ho fa fascinant tot.
4: Sí, pensa que, de fet, aquesta novel·la parteix d'un llibre de llegendes de Formentera que em va caure a les mans, un llibre de llegendes i rondalles de l'illa, i en aquest llibre doncs, a mi em va fascinar el que s'hi explicava, no? I apareixien sirenes, i apareixien tresors amagats al fons del mar, històries de pescadors que s'havien endinsat a la mar i havien desaparegut sobtadament. Bé, eren històries precioses, no?, que per mi eren abocadores, i aleshores vaig voler que l'àvia Matilda fos el personatge que fos una mica el dipositari de totes aquestes llegendes i històries màgiques de l'illa, no? Aleshores la veiem molt sovint amb les seves dues netes petites, la Greta i la Julieta, i ella els explica tot aquest món fantàstic de llegendes en el que ella viu immersa, perquè com et dic, ella creu més aviat més amb els morts que no pas amb els vius, viu en un altre món, per entendre'ns, no? Aleshores, una de les llegendes clau que els explica, que en aquest cas està basada en un fet històric, és la llegenda del rei Sigurd, que era un rei viking que venia de Noruega i l'any 1108, mentre estava, diguem-ne, travessant el mar, va descobrir que hi havia un grup de pirates que custodiaven un tresor, no? Aleshores, ell va voler usurpar-los aquest tresor, salvant-ho, diuen que aquest tresor va caure al fons del mar, que ningú sap ben bé on para, hi ha gent que diu que en algun punt entre Eivissa i Formentera, bé, no se sap. El cas és que les nenes, les protagonistes de la meva novel·la, estan entusiasmades amb aquesta història del rei Sigurd que els explica l'àvia, no? I aleshores elles en part volen trobar aquest tresor, s'emocionen amb la idea doncs, de viure aquesta aventura. Per tant, tot això forma part de l'imaginari col·lectiu dels meus personatges.
1: I després tenim la Greta, que és la que... La neta, que no ha desaparegut, no? La germana de la Julieta,
4: sí.
1: Que ella està vivint a fora i torna a la illa, torna per la seva àvia. I clar, aquests viatges de tornada, quan hi ha un dol, no?, per una desaparició, comporten moltes coses, moltes.
4: Exacte, o sigui, al cap de 20 anys la Greta veiem que torna, que ja és una dona de 35 anys i ha de venir a cuidar la seva àvia Matilde, que està malalta, i per primera vegada s'ha d'enfrontar a l'àvia, en certa manera, també a la seva mare, qui fa molts anys que no veu, i amb qui manté una relació doncs, crítica i complicada, i també es retroba amb el Max, que és un amic d'infantesa, no?, amb qui revisiten tots els paratges d'infantesa que van compartir junts, no? Per ella és una situació difícil, perquè és tornar allà on van succeir els fets, tornar a un escenari doncs, que en alguns moments és vell però hostil alhora, no?, i sobretot revisitar i enfrontar-se als dimonis interiors, no? Intentar entendre una mica què va passar aquella tarda d'estiu i quines han estat les conseqüències per ella.
1: Ella, a l'inici de la novel·la, diu: m'imaginava una illa decrèpita, plena de veus que callaven secrets i sorgien del mar durant les nits silencioses. Clar, ella ja arriba amb aquesta recança de que hi torna obligada i no sap què l'espera.
4: Sí, és una tornada que li fa molta por, no? Ella sent molta prevenció cap a aquesta tornada, té moltes ganes de retrobar-se amb la seva àvia, qui s'estima moltíssim i és un dels pilars de la família, però tornar és enfrontar-se de nou a la desaparició de la Julieta, és enfrontar-se a la mare, és haver de deixar de fugir, perquè és un personatge que s'ha passat la vida fugint, no? Veiem que ha viscut una vida molt efímera, ha anat canviant de país, de feina, de relació constantment, i aleshores ella per primera vegada es veu obligada, diguem-ne, a tornar a quedar-se i a mirar cara a cara al passat, intentar posar-hi paraules, no? Hi ha un element clau en aquesta novel·la, que és la cita de Gabriel García Márquez, que diu: la vida no és la que un ha viscut, sinó la que un recorda i com la recorda per explicar-la. Què vol dir això? Que tots, en certa manera, ens fem un relat de la nostra pròpia història, d'allò que hem viscut, no? I aleshores la Greta aquí és important que es faci un nou relat de tot el que va succeir, no? Ella s'ha fet, entenem, un relat molt culpabilitzador, se sent molt malament per la desaparició de la germana, se sent molt culpable, i tornant a aquesta illa, i en part gràcies als relats de l'àvia i a les històries màgiques que s'expliquen, ella també se n'adonarà que s'ha de tornar a construir el seu propi relat del que ha estat la seva vida, no? Fixa't aquí, Mònica, que les històries juguen un paper fonamental en aquesta novel·la, no? No només les llegendes, les històries màgiques, sinó les històries que tots ens expliquem sobre el que ha estat la nostra pròpia vida.
1: Sí, sí, a més són històries sobretot i especialment perquè amb el que és la mare i la filla, l'Helena i la Greta, perquè la Matilda és com si fos aquest nexe d'unió, és la que estira a la família en aquest cas. Exacte. Però l'Helena també

0: tros de personatge, perquè jo no sé quina acollida ha tingut, perquè és, no saps si apiadar-la o odiar-la,
1: sí,
0: no saps.
1: És un personatge, l'Helena, que crea moltíssimes contradiccions, aquesta mare que en certa manera també ha fugit, no? Que en certa manera ha deixat de banda la Greta, diguem-ho així, no avancem per fer spoilers, però és un personatge que pren decisions en un moment donat molt crítiques i molt difícils d'entendre, no? Perquè molt sovint sempre partim de la base de que una mare s'ha d'estimar una filla, no? I això és una cosa que no qüestionem, no? Però en aquest cas ho podríem posar entre moltes cometes, no? Diguem-ne. Aleshores, l'Helena és un personatge que jo crec que té molts trets negatius, però alhora entenem també la seva vulnerabilitat, la seva humanitat, i entenem, doncs, que la seva manera de reaccionar ha estat la seva manera de salvar-se, no? Però és un personatge que a tothom li crida molt l'atenció, no? Així com l'àvia enamora a tothom per aquestes històries de llegendes, de parlar amb els esperits, aquesta saviesa popular, la mare és un personatge que genera un xoc molt gran, no?, per les decisions que pren. Sí, és un personatge més controvertit en aquest sentit.
0: Sí, però has dit una cosa molt interessant, i és, tu ja havies tractat molt les maternitats en altres novel·les, que a mi també m'havia agradat molt, perquè sempre hi poses un punt de vista diferent, que ens fa canviar la mirada, no?, sobre com han de ser les mares. Com ens han dit que han de ser, però són persones. I aquí ens mostres la vulnerabilitat que poden tenir com a persones, no només com a mares, són dones.
1: Sí, sí. I en aquest cas, més que les mares, jo el que volia parlar és d'aquestes tres generacions, no?, diferenciades en el si d'una família, no?, perquè penso que la família és el lloc on passen, diguem-ne, els grans conflictes, també on hi ha els grans amors, els grans moments de compassió. O sigui, la família es cou tot, no?, i sobretot en el període d'infantesa, no?, tot allò que vivim quan som petits, no?, i en aquest cas el període d'infantesa de la Greta i la Julieta, aquestes dues germanes, és molt important i molt definitiu. Per tant, m'interessava molt veure el punt de vista de l'àvia, veure el punt de vista de la mare, que és aquest personatge més controvertit, i sobretot veure el punt de vista de la filla, no? Què passa dins d'aquesta família i com cada una d'aquestes dones han viscut de manera diferent doncs el mateix conflicte, no?, que és aquesta desaparició de la Julieta.
0: I tot això que ens explica la Laia ho teniu dins d'aquests paisatges de Formentera, de les seves escales, dels seus mars, com hem parlat, de les seves llegendes. Llavors, jo penso que el paisatge en aquesta novel·la també és un punt important, no?, la cultura, el folklore, el paisatge.
1: Sí. Jo crec que és un personatge més aquí, és potser la novel·la que he escrit on el paisatge és l'element, diguem-ne, més important, no? Jo crec que el paisatge realment és un personatge més en aquesta novel·la i és un personatge clau, no? Veiem, com tu dius, Formentera amb totes les seves coves marines, els mars, les cales, les salines, els fars. Veiem aquest paisatge vell i hostil alhora, no? Veiem tot aquest món plegat de les llegendes que explica l'àvia, les llegendes formenterenques, etc. Per mi té molta força, no? La idea de l'illa també, no? Una illa, no?, que és un lloc que manté en certa manera, doncs, aïllat una mica del món, allà on es cou tot, on apareixen aquells grans moments d'infantesa i també hi apareixen aquells grans moments que comporten dolor, no? Per mi la illa és clau, i sobretot el que em va captivar de Formentera, i per això ho vaig escollir, va ser tot aquest món de llegendes màgiques que envoltava l'illa.
0: Parles d'illes, no? Formentera és una illa, la Greta precisament arriba des d'una altra illa, però una illa absolutament oposada, no?
1: Sí,
0: amb una mirada absolutament oposada, perquè clar, parlem del Regne Unit i parlem de Formentera, dues illes, perquè no tenen res a veure. Ara, illes, aïllament.
1: Sí, sí. Crec que la Greta és un personatge que se sent molt sola, per això apareix tant el concepte de l'illa a la novel·la, no? És un personatge que ha navegat en solitari des del moment en què la seva germana va desaparèixer. Ara ja té 35 anys, ja és una dona adulta, però jo crec que ella segueix arrossegant, doncs, molt el sentiment de la pèrdua, de la culpa per tot allò que va passar, no? I en certa manera no ho ha assimilat. Torna a una altra illa, no? I a més, en aquest cas, doncs, una illa on s'haurà de retrobar amb la seva àvia i amb la seva mare. Sí, crec que és un personatge solitari, ple d'amor, ple de llum alhora, no? Ple de ganes i de necessitat d'entendre el que va passar. Bé, i en definitiva és la protagonista de la història, no ens enganyem. Tot passa a través dels ulls de la Greta, no?
0: Cert, són tres dones, però la Greta és el protagonista.

0: la protagonista, no? El personatge principal. Hem fet un tastet de tot el que hi trobarem. No sé si vols afegir-hi alguna cosa més, algun detall que ens vulguis explicar que sigui important pels lectors o lectores.
1: No, jo crec que bàsicament és això, és una història amb dolor, però també sobretot és una història molt lluminosa, és una història on el perdó és essencial, on l'amor és essencial, on els vincles familiars són complexes, però alhora són essencials també, on veurem moltes escenes narrades des d'un punt de vista de realisme màgic, no? Perquè en alguns moments el relat s'escapa del que és el realisme en si i tendeix a aquest punt de fuga de jugar amb els somnis, jugar amb una àvia que veu sirenes, que veu esperits, no? Aquest punt de fuga cap al realisme màgic també l'he marcat a nivell de pinzellades en alguns moments de la novel·la, i això per mi és un element clau també en aquesta història. I jo crec que el lector, si s'hi endinsa, no? Si d'alguna manera queda atrapat per què va passar aquella tarda d'estiu, per aquestes tres dones i aquests tres personatges femenins, doncs desitjo que passi una bona estona i que pugui gaudir molt de la lectura.
0: Bé, nosaltres hem parlat del llibre i ara farem una petita pausa per entrar al qüestionari.
2: El calaix breu. Qüestionari ràpid, respostes curtes.
0: Laia, preparada?
1: Preparada.
0: Un mar?
1: Doncs Formentera.
0: Un destí per anar de vacances?
1: Islàndia.
0: Calma?
1: Llegir.
0: Llegir?
1: Pau.
0: Arrels?
1: Casa, la meva terra.
0: Un plaer?
1: Una posta de sol?
0: Un luxe?
1: Un bon dinar?
0: Un espai de nostàlgia?
1: Mirar enrere, la infantesa.
0: Cultura?
1: Visitar un museu, llegir...
0: Un museu que voldries tornar a visitar?
1: El Museu d'Orsay de París.
0: Un llibre important per tu?
1: Les gratituds de Delphine de Vigan.
0: Quin llibre estàs llegint o, en el seu cas, l'últim llibre que has llegit?
1: L'últim llibre que he llegit és El silenci dels astronautes, de la Laia Fàbregas.
0: Escriure?
1: Una necessitat interna.
2: El calaix breu.
0: Doncs ja sabeu una miqueta més del llibre que hem conegut i que heu de descobrir, Tots aquells mars, de la Laia Aguilar, publicat per Columna, i també un tastet de qui és aquesta escriptora que ens ha acompanyat moltes vegades, i esperem que continuïs acompanyant-nos perquè escriuràs més llibres.
1: I tant, i jo sempre estaré aquí, Mònica, amb tu, per fer totes les entrevistes del món i seguir parlant de llibres i de cultura.
0: Moltes gràcies, Laia, ens retrobem aviat.
1: Molt bé, moltes gràcies, Mònica.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. El Calaix obre la proposta de la setmana. La proposta d'aquesta setmana ens arriba de La Catllarenca, una associació unida a les arts escèniques amb l'Anna Pasqual, en Joan Maria Vidal, en Martí García Dolalla i en Ferran Rull al capdavant. Mònica Socies.
0: El convidat d'avui per parlar de La Catllarenca és en Ferran Rull. L'heu escoltat més d'una vegada al programa, ens ha acompanyat per parlar de teatre i després també la seva veu. La recordareu per petits fragments d'aquest somni de la ciutat. Ja sabeu que és actor de teatre, de cinema, de televisió. La seva veu precisament està en aquest doblatge català, en aquest món del doblatge català. Si fem una repassada, destacar la pel·lícula Herois... Polseres Vermelles, la sèrie de TV3, i ara també així l'última feina més potser més coneguda, Ferran, Bojos per Molière. El que sí que tenim clar que tu ets un boig pel teatre.
3: Bueno, sí, de fet sí.
0: Bé, nosaltres hem anat seguint una miqueta aquesta trajectòria, fins i tot hem anat al teatre per veure l'acció, sigui d'una manera o d'una altra, però el que ens presentes avui és una miqueta aquesta nova temporada de La Catllarenca. Però, escolta'm, com neix, encara que sigui breument, parlem una miqueta, què és La Catllarenca, com neix, quins objectius té, com funciona...
3: Bueno, bàsicament, La Catllarenca la forma això l'Anna Pasqual, el Joan Maria Vidal, el Martí García de Olalla i jo mateix, que, bueno, pues, des de fa uns anys doncs, ens hem anat com ajuntant, i bàsicament perquè teníem ganes de fer coses, de crear una mica esdeveniments culturals. Al principi no teníem molt clar de quina manera, vull dir, si pensàvem si un festival de teatre o una producció pròpia, i al final ens ha arribat com, bueno, se'ns va fer la proposta d'ajudar una mica amb la programació de teatre del Catllà. I la veritat és que, bueno, doncs al final ja és una ajuda que totalment agraïts, la veritat, vull dir, perquè al final veure teatre és el que fem la majoria tot l'any, i sí que podem doncs ajudar sobretot a valorar certes propostes, més que res perquè som més gent, podem abarcar més projectes, i també a l'hora de fer la tria, doncs com més persones, doncs és això, vull dir, pots fer un filtre molt més gran. I llavors això és encantats de la vida, i amb moltes ganes i molta il·lusió, i sobretot això, vull dir que la gent es vagi enganxant, i que agafi, sobretot per nosaltres és això, que agafi una regularitat que ja donem per descomptada. Aquest seria com l'objectiu.
0: Una regularitat que sí que jo crec que ja que s'anirà consolidant, a més amb uns espais magnífics. Vull dir, cal dir que el Catllà no us falta de res, eh? Teniu de tot, i la temporada comença... Sí, sí, i jo des d'aquí convido precisament a visitar aquesta població, perquè a vegades al pot petit, no?, diem que hi ha la bona confitura, i al Catllà hi trobareu coses que us sorprendreu. La temporada comença el 28 de setembre, Ferran, amb el col·lectiu Desassosiego, i una proposta molt interessant.
3: Sí, és Un Segundo Bajo la Arena, col·lectiu Desassosiego, és un projecte, bueno, em sembla, és el seu primer projecte com a companyia, i ja van estar a la Fira de Tàrrega, que digui que és on el van presentar, i la veritat és que tothom va sortir meravellat, han estat dues temporades ja al Maldà, i és un espectacle... Bueno, sorprèn molt perquè no està pensat per representar-se en un teatre convencional, sinó que el representen ja sigui en restaurants, espais a l'aire lliure, i doncs, com molt bé has dit, doncs, que al Catllà tenim espais molt macos i que poden acollir perfectament aquest tipus d'espectacles, doncs vam pensar de fer-ho a la terrassa del castell. També per l'època, vull dir, encara s'està molt bé fora, doncs aprofitar aquests dies que queden de vespres, que s'estiguin a la terrassa i que s'estigui molt bé, i disfrutar d'aquest espectacle, que bàsicament seria una mica la continuació de Bodas de Sangre de Lorca, en el moment en què ha marxat tothom de la boda, i és a veure la continuació, diguem-ne, de la història.
0: A veure què passa, a veure què passa. Doncs bé, és aquesta primera proposta el dia 28 de setembre a les 7 de la tarda, Un Segundo Bajo la Arena, del col·lectiu Desassosiego. Torneu 15 dies aproximadament més tard, perquè és el 12 d'octubre, teniu el Bon Policia. Aquí canviem de registre, Ferran.
3: Sí, sí. Bueno, ja anem amb una comèdia més boja, diguem-ne. És això, la veritat és que és una passada, perquè simplement són dos actors que ho fan absolutament tot. És una passada. És una comèdia de Santiago Rusiñol, i que, pues això, més de 100 anys més tard, pues bueno, pues el Ricard Ferrer i l'Arnau Puig, això en col·laboració amb el Maldà, doncs van com retrobar, van fer com una adaptació d'aquest text, que la veritat és que és una passada. Jo recordo que vaig riure molt el primer cop que la vaig veure, i espero que ho disfruteu moltíssim tots els que vingueu.
0: Bé, ja ho sabeu, des de l'any 1905 que s'estrena aquest Bon Policia, com tu molt bé has dit, 117 anys després veurem aquest parell d'actors que ens expliquen i com han adaptat aquesta obra, no? Humor, passem d'aquest què passarà després a Bodas de Sangre a l'humor actualitzant, no?, d'en Santiago Rusiñol. Hi ha una proposta molt bonica, la que ve ara, que és el dia 9 de novembre, ens anarem una mica més endavant, i és el vestit pop de l'emperador.
3: Sí.
0: Escolta, qui no recorda aquell conte, no? Molt bé.
3: Sí, la veritat és que era una cosa que teníem molt al cap des del principi, era de poder, de posar certes obres pensades pel públic familiar, Bàsicament perquè és la forma de crear públic. Ja des de ben petit que agafis el costum que vegis anar al teatre com una activitat més, no com un event puntual d'un cop l'any i ja està. I penso que és la forma. I jo, de fet, doncs això, tinc molt el record d'anar de petit amb els pares al teatre i penso que La Roda, que és una companyia que té una trajectòria impressionant amb espectacles musicals familiars, doncs penso que és una proposta boníssima com per poder iniciar doncs, aquest cicle de propostes familiars. I la veritat que és, bueno, és una passada, tant la música, els actors, el vestuari és impressionant, vull dir, és una proposta brutal. De debò, no us ho perdeu.
0: Dels grans i petits, perquè jo quan vaig pensar, ostres, quin record de la infantesa. Ara, una actualitat aquí diu, s'acosta la passarel·la anual de la Reialesa, o sigui que ens posarem les nostres gales, Ferran, i anirem a veure
3: ben
0: què
3: guapos,
0: passa.
3: Ben guapos.
0: Sí, anirem a veure què passa en aquesta Reialesa el dia 9 de novembre a 5:45 de la tarda, hi ha un horari doncs, més familiar.
3: Sí, tant.
0: Ens n'anem al desembre, perquè aquí heu triat... jo ja ric. Dirty Boys.
3: Això mateix. Bueno, Dirty Boys és un thriller de Sí a les Bèsties i la veritat és que ho va petar molt fort a la seva estrena. És a dir, bàsicament una espècie d'història de true crime on això als anys 90 dos nois a Liverpool va sortir a les notícies que havien matat a un nen de 2 anys, que evidentment dius, ostres, què ha passat? Vull dir, què ha passat a la vida d'aquests nois perquè hagin acabat fent una cosa així? Va ser un accident? No va ser un accident, però la cosa és que es va generar com un cas mediàtic al voltant de tot aquest cas, que se n'ha fet de tot, vull dir, s'han fet llibres, s'han fet pel·lícules, sèries, i al final ha arribat com després, vull dir, i això parlant amb la companyia, doncs que havien fet doncs això, investigació, vull dir, treball de recerca, buscant a tots d'això, de tots aquests investigadors i periodistes que havien portat tota aquesta història, com per arribar a poder crear una història teatralitzada sobre aquest fet. I la veritat és que és un espectacle que ha tingut una acollida brutal. Va estar nominada, ara no recordo molt bé si va guanyar o no, però vull dir que va estar nominada als Butaca com a millor espectacle de petit format. Vull dir, la rebuda del públic va ser una passada. I bueno, vull dir, és que el fet és que els han reprogramat una altra vegada a la Villarroel, que ja van estar a finals de la temporada passada. Vull dir, és un espectacle d'això, de petites perles que anem trobant, això de companyies petites, que al principi doncs poden quedar com un projecte més, i la veritat és que està sent, bueno, vull dir, brutal. La veritat és que et transporta a una situació que molts de... Vull dir, que ningú de cop es troba... No? Vull dir, que de primeres dius, ostres, en quin moment podria arribar a plantejar-me un punt de vista com aquest? Però clar, vull dir, és això, el teatre és això, és posar-te en la pell de personatges que mai a la vida pensaves que podries viure. I penso que és una oportunitat que no ens podem perdre. I a més coincideix també amb la festa major petita del Catllà, així que és ideal.
0: Aquell cap de setmana ja us el podeu guardar per anar al Catllà. Recordeu la data, 14 de desembre, a les 7 de la tarda. El True Crime, que tan a l'alça està, doncs també el podeu trobar al teatre. És una molt bona forma, no?, de descobrir-lo, aquesta nova perspectiva, com molt bé ha dit en Ferran. Nosaltres ens hem avançat perquè parlem d'aquesta temporada de la Catllarenca, però pels nostres oients, on poden estar al dia, comprar les entrades, veure els horaris...
3: Doncs, mireu, ara ja han sortit, vull dir que tots aquests espectacles ja estan les entrades disponibles a Entràpolis. Trobareu el link dels espectacles a les nostres xarxes, tant a Instagram com a Twitter, bueno, X, es diu ara.
0: Ara sí.
3: que és la Catllarenca. Doncs allà trobareu tant els horaris com els links. i amb els dies, vull dir que ja estan tots els espectacles disponibles perquè ja puguem fer agenda i ja la gent més previsora, sobretot, que ja pugui reservar-s'ho tot.
0: I ara arriba el qüestionari. Avui farem un doble qüestionari, un de molt petitet per la Catllarenca, però també volem saber una miqueta més d'en Ferran Rull. Ferran, estàs preparat per aquesta pregunta-resposta?
3: Vinga, doncs.
2: El calaix breu. Qüestionari ràpid, respostes curtes.
0: Som-hi amb la Catllarenca. Un objectiu.
3: Regularitat.
0: Una passió.
3: Festival.
0: Agraïments.
3: Regidoria de Cultura.
0: Cultura.
3: Tot.
0: Teatre.
3: Altres històries.
0: I ara ens n'anem cap en Ferran Rull. Mar o muntanya?
3: Muntanya.
0: Un plaer?
3: Menjar.
0: Un luxe?
3: Vacances.
0: M'agrada. Un àpat?
3: Arròs de... Ai, espera. Arròs de cranc blau.
0: Ostres, molt sí, bé. Sí. Quin llibre estàs llegint o quin és l'últim llibre que has llegit?
3: L'últim que vaig llegir va ser Revival, de Stephen King, i ara estic llegint La desaparició de Stephanie Meyer, del Joel Dicker.
0: Molt bé, també. Doncs qüestionari fet.
2: El calaix breu.
0: Moltes gràcies, Ferran, per acompanyar-nos avui i portar-nos la proposta de la Catllarenca.
3: Moltíssimes gràcies.
2: Heu escoltat El Calaix. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: Badalona, 94.4.
5: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
6: Són les 4.
7: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
8: Notícies Badalona.
9: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Personal de l'Hospital Fundació Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet s'ha concentrat aquest dimarts a l'entrada del centre sanitari per donar suport a la treballadora badalonina agredida diumenge passat al barri de Sant Antoni de Llefià. Els professionals han protestat contra tota mena d'agressions, també les que pateixen com a col·lectiu. Els professionals expliquen que durant aquest últim mes dues treballadores de l'hospital han patit agressions per intent de robatori. L'última d'elles és una infermera veïna de Badalona que es troba en situació estable després de patir diverses ferides d'arma blanca quan anava de camí cap a la feina. Des del centre hospitalari condemnen tota mena de violència tant fora com dins del recinte. Comprenen que en espais com les urgències hi hagi un clima més tens, però exigeixen que hi hagi convivència i respecte. Entre les solucions, l'hospital proposa dotar de més vigilància espais com el pàrquing. Escoltem el president del comitè d'empresa de l'hospital, Manolo López.
10: Las personas apoyen y las instituciones doten de seguridad los espacios de trabajo o los espacios de aparcamientos o de alrededor del hospital sean lo suficientemente seguros. Esto es lo que pedimos y esto lo tenemos que hacer entre todos, el ayuntamiento, el hospital, los trabajadores, todo.
9: Xavier García Albiol considera insuficient la reducció d'un 9,8% de la criminalitat a Badalona durant el primer semestre de l'any. Tot i valorar positivament que els delictes hagin baixat per sobre de la mitjana catalana, l'alcalde afirma que encara queda molta feina per fer. Segons les xifres del Ministeri de l'Interior, entre gener i juny es van produir 750 delictes menys que en el mateix període de 2025. Això representa un descens del 9,8%, mentre que a la resta de Catalunya la reducció mitjana ha estat un 7,4%. Per a García Albiol, però, les dades confirmen un canvi de tendència sostingut en els darrers mesos. L'alcalde defensa la gestió del seu executiu en matèria de seguretat, però admet que els resultats encara no són suficients. Respecte a l'increment d'un 57% als delictes de drogues, l'alcalde en fa una lectura positiva. L'escoltem.
11: Augmenta les xifres de tràfic de drogues, però augmenta perquè hi ha més detencions i perquè hi ha més incaucions de droga, no? I en aquest aspecte jo crec que és positiu. Però insisteixo, no és satisfactori, ni molt menys. Jo no soc conformista. Sí que aquestes dades assenyalen que per al camí que anem és l'adequat, que estem fent bona feina, però és del tot insuficient. I jo en aquest aspecte soc molt inconformista.
9: i ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat de Badalona. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, era un solar i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu ho saps?
1: Ei, Neus, no en tinc ni idea de com les munten, però és veritat que apareixen així com a bolets. Mira, faré una cosa. Escric al grup de WhatsApp de la gent del Rambla 54 i a veure si algú ens ho pot contestar o ens ho pot explicar. Vinga, fins després, un petó.
2: Tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun.
1: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
2: Rambla 54 és un passeig humanístic.
1: Gràcies per aquest concepte.

0: l'acollida o per la descoberta, perquè hem parlat de Bola de Drac, hem parlat de Batman quan va fer els 85 anys, de Flash Gordon, doncs n'hi he fet unes quantes, una pila.
1: Sí. Jo crec que la que més acollida va tenir va ser la de Bola de Drac, sens dubte. Sí. Però és veritat que, per exemple, l'última, o sigui, abans d'aquesta que tenim ara, l'Enric Badia, ha sorprès a molta gent, perquè és un autor que és d'aquí, però que la seva producció era a l'estranger. I jo crec que la gent, quan ha vingut i ha vist, diguéssim, els dibuixos, han quedat molt sorpresos. Sí. O sigui, els comentaris de la gent que venia era com...
2: Bueno, o sigui,
1: no el coneixia i és una passada.
2: És un autor poco conocido para... En España, sobre todo los aficionados al cómic, sí creo que lo conocen, pero el gran público no. Enric Badia Romero, que básicamente, salvo una serie de trabajos que hizo en los años 50, a partir de los años 60 empezó a trabajar para el extranjero y hizo algo así como 5.000 tiras de un personaje que se llamó AXA y de otro que se llamó Modesty Blaze. Y eso se publicó en todo el mundo, y de una calidad impresionante. Pero lamentablemente en España se han editado algunos álbumes recopilatorios, pero no es tan reconocido. Y cuando han visto las planchas originales, porque toda la exposición ha sido en base a planchas originales, cuando la gente que venía lo ha visto, se han quedado fascinados. Y la verdad es que es fascinante, absolutamente. Ha habido muchas, hemos dicho una dedicada a féminas, digamos, a dibujantas, que las hay, que también es una exposición apasionante, porque la mujer siempre ha estado un poco más oculta, sobre todo en el cómic clásico, ¿no? Pero cuando escarbas y buscas y tal, salen cosas interesantes, y también hicimos una ahí. Es que hemos hecho, como digo, 24, si me pongo a enumerarlas, supongo que me voy a dejar casi todas. O sea que...
0: Ja veus, Anna, que el Paco et podria explicar la Bíblia, eh?
3: Sí, sí. En aquest sentit, jo tinc pel Paco i per la Diana una proposta.
0: Vinga.
3: M'agradaria donar-vos un títol que donem a algunes persones en aquest programa, que és el de Ramblers. I no patiu, ho diem sempre, no demanem calés ni compromisos d'aquells que t'encadenen cada setmana o cada 15 dies. Seria només que de tant en tant vinguéssiu a compartir amb nosaltres, a passejar pel Rambla 54 i amb una nota de veu, una trucada de la Carme, el que fos, ens ajudeu a recuperar pel nostre oient tot aquest patrimoni del còmic de casa nostra. Com ho veieu?
1: Perfecte.
0: Oi, Paco, tu has de parlar.
3: No se lo esperaba, no se lo esperaba.
2: No sé si lo he entendido bien, pero habría que ir directamente al estudio.
3: No, ens agradaria que de tant en tant, per exemple, jo avui pensava, i et llançaria ja aquest repte, a mi m'encanta, és el meu tresor, a banda de la meva col·lecció de Mazinger Zetas, Josep Coll.
2: Sí.
3: Qui és Josep Coll? Ens agradaria que un dia vinguessis i ens expliquessis qui és Josep Coll i per què hauríem de saber que hi ha un català que fa dibuixos i què és el que va fer.
2: I que fue el más grande, además.
3: Exacte.
2: Pues encantado, sí, sí.
0: ¿Sí?
2: Sí, sí.
0: ¿Aceptas el repte?
2: Veré a ver si me atrevo, sí. A mí lo que me cuesta mucho es hablar a un micrófono sin que no haya nadie escuchándome. Quiero decir que si tengo que grabarlo me va a costar, pero si voy personalmente, pues...
3: Doncs, Carme, et dono feina a tu, també. Et dono feina a tu d'acompanyant del Rambler.
0: Vinga.
3: Us sembla?
0: Acompanyant el Rambler, sí, senyora.
3: Doncs us esperem aviat, Diana, Paco, moltes gràcies per ser avui al Rambla. Com us he dit, parlem aviat. Carme, amb tu també, una abraçada a tots tres, molt ben dibuixada.
0: Gràcies.
2: Moltes
0: i petons.
2: Gràcies.
0: Adéu-siau.
2: Adéu.

0: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Habitualment, quan penso en esports de lluita, el meu cervell activa aquesta sintonia i visualitza unes escales i Sylvester Stallone. I si ja parlem d'arts marcials...

0: Que gran, Uma Thurman. Però per parlar de lluita en format d'esport, potser no caldria anar fins a Hollywood. Nerea Alzo, benvinguda al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna.
0: Deia que no cal anar tan lluny perquè a les Terres de l'Ebre hi tenim un exemple que potser l'oient no coneix. Jo ara semblo molt llesta, però jo tampoc t'he de dir que en tenia ni idea. És la lluita de Bac, o del Bac. Nerea, què és això? Què és la lluita del Bac?
1: Mira, Anna, la lluita del Bac és un combat que comença entre dos adversaris abraçats i l'objectiu és fer caure a l'altre. Depenent de com caigui l'adversari, llavors s'aconsegueixen més o menys punts. I guanya el primer que arribi a 4. Cada enfrontament dura 2 minuts.
0: Jo he buscat això de Bac al DIEC, al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i en la segona excepció he trobat caiguda forta i cop que produeix. Imagino que ve d'aquí el nom de la lluita del Bac, no?
1: El nom no se sap ben bé exactament l'origen d'on ve, però sí, tot apunta que al final l'oponent ha de fer un Bac per guanyar i, per tant, segurament sí, ve d'aquí.
0: Nerea, i va ser un esport molt típic i habitual a principis del segle XX, em deies...
1: Sí, però en la recta final de segle estava ja pràcticament perdut, fins que un home que es deia Juan José Baide Pérez Casanova, professor de karate de Deltebre, que havia crescut practicant la lluita del Bac, va decidir ensenyar als seus alumnes en què consistia. M'ho explicava Miquel Castro, que és el president de l'associació del Bac a les Terres de l'Ebre.
2: I un dia mos va dir, bueno, us puc ensenyar això, esta lluita també, perquè és algo que es feia aquí abans. I mos ho va ensenyar, mos ho va explicar una miqueta i mos ho va ensenyar. I a partir d'allí vam veure que això era algo molt, molt interessant, que era una tradició que era una llàstima que s'havia perdut, en aquell moment ja estava completament perduda, i vam començar a recuperar-la, vam decidir que volíem començar a recuperar-la. Això va ser, doncs, com ja et dic, un procés molt llarg, de 40 anys, però a poc a poc, ara fa cap allà l'any 2019, vam fer el que és l'associació.
0: I encara deu haver-hi gent que recorda haver practicat aquest esport de jove i segur que n'hi ha que també doncs, han contribuït a mantenir-lo.
1: De fet, és una de les anècdotes que em va explicar el president de l'Associació de la Lluita del Bac. Segons Miquel Castro, molta gent se'ls apropa per recordar que practicaven aquest esport anys enrere.
2: Cada vegada queda menys de gent, però abans hi havia gent que havien sigut lluitadors bastant reconeguts i que ens explicaven les seves... Mira, jo feia aquesta tècnica, jo feia d'esta manera, jo tenia aquest truquet... I, bueno, lo que em va fer molta gràcia, o me va cridar molt l'atenció, va ser una vegada que, quan vam presentar el llibre del Bac, se me va apropar una senyora i em va dir, jo això ho practicava quan era xocoteta. Diu, i ara, quan un net ve a casa meua, li diu, mira, agarra't així i li ensenyo a lluitar el Bac.
0: I ara, com diu el Miguel, el Bac doncs, el practiquen tota mena de persones, en tant que, com qualsevol esport, doncs, aporta beneficis, no?, físics i mentals.
1: Sí, tot i que actualment, evidentment, el practiquen sobretot persones joves, però hi ha de tot.
2: Evidentment, tenim avui en dia, majoritàriament tenim gent jove, crios i adolescents, de tots els sexes també. Els més petitets els fem lluitar en diguéssim, categories mixtes, perquè no hi ha molta diferència entre xiquets i xiquetes. Després ja, quan se van fent més grans i es van desenvolupant més, a partir de categoria cadets, júnior i això... Ja anem diferenciant per sexes, però tenim nois i noies que lluiten i bueno, i és apte per a tothom.
1: Però clar, tal com apunta disculpa. I a més és un esport que ha captat l'interès tant de les Terres de l'Ebre com d'altres llocs.
2: Gent d'aquí i gent gran que ho recorda de quan ho va de la seva infància i inclús gent de fora que crida molt l'atenció i els fa molta gràcia veure que hi ha un esport de lluita que no coneixien autòcton d'aquí de Catalunya i de les Terres de l'Ebre.
0: Però clar, tal com apunta el Miguel, això dels esports de lluita és molt habitual en molts llocs del món, tot i que normalment, com dèiem al principi, ens venen al cap la boxa i les arts marcials orientals.
2: Els esports de lluita n'han existit per les cultures sempre. El que passa que els japonesos, els asiàtics, el que han fet molt bé ha sigut conservar-ho i saber-ho portar a l'actualitat, saber-ho reformular, saber-ho reinventar perquè encara avui en dia encara es practiqui. Això és el que no hem sigut capaços de fer en moltes lluites i molts esports tradicionals, I bueno, suposo que siguin una mica l'exemple d'ells és el que estem fent. Però realment, si vas a mirar, aquí a Espanya doncs, tenim la lluita canària, tenim la lluita lleonesa, a França se practica la lluita bretona...
1: Exacte, en tenim totes les cultures i aquí gairebé ho perdem. Per això l'objectiu de l'entitat és continuar treballant per conservar, per difondre aquesta tradició. De fet, si algú li interessa poder-ho veure en directe, solen fer diferents competicions i exhibicions. Així que si algú vol provar, cap problema, estan oberts a tothom que vulgui.
0: Jo no sé si m'hi veig gaire, Nerea, tot i que està clar que té beneficis físics i socials, com tots els esports.
1: I la disciplina, clar, que no és només una cosa habitual en esports com el karate, també fa falta a la lluita del baki i en altres. En qualsevol cas, és molt interessant de veure.
0: Segur. Venir-ho a veure ja no et dic que no. Ho apuntem a la nostra llista d'activitats pendents al Rambla. Arnau, anar a veure la lluita del bac. Nerea, moltíssimes gràcies i parlem aviat.
1: Fins aviat.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: Aquesta eina que sentiu de fons és una serra. Ens trobem al port de l'Escala, dins un taller gairebé bicentenari, el de Drassana Sala, uns autèntics artesans del mar que van iniciar el seu periple de mestres d'aixa a l'Escala l'any 1859. Estic acompanyat de la cinquena i la sisena generació d'aquesta nissaga de mestres d'aixa escalencs, en Salvador Feliu Sala i en Salvador Feliu Pereferrer, en Xeve. L'eina fa la feina. I en aquest cas, l'aixa és la mare dels ous.
1: És com una espècie de trama amb la fulla blincada cap endins bueno, i és molada que t'hi faites, eh? Sí, hi ha diverses, hi ha l'aixa de boter, l'aixa de mà, de dues mans, vull dir, hi ha molts models d'aixa.
2: És un ofici exacte, és un ofici que, com ell diu sempre, no és mai après. Eh? I de fet, la paraula mestre, que preguntaves per l'ofici, no, nosaltres no ens agrada dir, oh, soc mestre d'aixa, mestre de què, no? El mestre és el que ensenya, al final. I nosaltres el que fem és aprendre sempre. Per tant, és un nom que no li fa justícia. Recentment he descobert que la paraula mestre, que només hi havia un parell d'oficis que feien servir el mestre per davant, que era el mestre d'obres i el mestre d'aixa. I sí que és veritat que el mestre d'aixa era el que se'n cuidava de dirigir tot el conjunt de l'obra, perquè dins de l'obra de la construcció d'un barco hi havia des del serradero, que anaven a tallar a bosc, fins al calafat, que poder només calafatava tota la vida, hi havia diversos oficis, ferrer, mecànic, no sé què.
0: I si l'aixa és l'eina, la matèria prima és la fusta, on a partir d'uns taulons en sortirà una trenyina, un bot o una barca de vela llatina.
1: Sí, sí, esclar. Però i una fusta que no la trobes en qualsevol magatzem, perquè tot són peces tortes i hem de començar per anar a bosc, eh? I tallar amb la lluna que s'havia de tallar, i a l'hivern, que les plantes no tenien saba, fer les taules, allistonar-la, deixar-la secar, i no es tractava d'anar allà pim-pam. I tot era, fèiem servir fusta del país, tot era fusta d'aquí. Hi havia les parts de per les quilles i escoues i rodes, fèiem servir alzina. Per contrarodes es gastava molt d'om, perquè i els homes han desaparegut, van agafar una malúria i no se n'ha parlat mai més. Carreters i mestres d'aixa gastaven molt d'om. Després el folro, el folro exterior i cobertes i orles, es fèiem servir pi pinyoner, un pi que té gras, que el havíem de blincar, l'escalfàvem i per poder-li donar la forma del casco.
0: En l'època més àlgida de les drassanes hi havien arribat a treballar fins a 14 obrers. Els avis i besavis d'en Salvador van fabricar més de 200 embarcacions de fusta des de l'any 1904 fins al 1974. Ho testimonia una llibreta que és un autèntic tresor i que pare i fill en rescaten d'un calaix del seu despatx.
1: Depèn dels treballadors que hi havia i l'eslora que tenia, esclar, sí, sí.
2: Hi havia hagut moments que hi havia hagut 14 treballadors a l'estillero, jo no ho havia pas vist, però ell sí, 8... i antigament, més enrere, amb el tio Pere i amb l'avi Badoret, havien sigut fins a 14. I podien, en 3 setmanes, podien pentinar-se un bot. Jo, de fet, ara fa poc ho he vist a Marroc, encara. Vas he estat amb un de vacances i he vist unes drassanes allà al port i en 3 setmanes foten un bot d'aquells de 5 metres i mig. Però, sí, exacte. Però 3 setmanes, literalment. No... Ara, si ho vols fer-ho bé, has d'anar més fi, has d'anar més a poc. 14 persones se trepitgen els uns als altres. També és veritat que abans els sous no valien res i ara has de mirar les hores que fas, mirar-t'hi molt, perquè si no s'encareix molt.
1: Ara hi ha molta maquinària d'aquesta portàtil. Abans tot eren barrines a mà, llavors hi feia servir l'aixa, ara ja hi ha ribots elèctrics, hi ha polidores i bueno, això te treu una pila d'hores, sí, i feina ben feta.
0: El punt de no retorn per la gran majoria de drassanes de la Mediterrània i arreu del món va ser la substitució de la fusta per la fibra de vidre entre els anys 70 i 80 del segle passat.
2: Sí, bueno, quan hi va haver l'entrada del plàstic, ell, el pare la va viure. Hi va haver una crisi molt forta, de fet, van haver d'acomiadar dos treballadors i les barques es van deixar de fer, les de pesca es van deixar de fer de fusta per passar-les a fer de fibra per un tema de rentabilitat, perquè és que al final d'any manteniment és molt inferior, i bueno, la cosa es va anar reconvertint a poc, i el que ens ha anat donant vidilles, o sigui, és el fet de les barques d'esbarjo, els aparellaments amb vela llatina, el fet de la revifada de la vela llatina, l'afició, preservar el patrimoni, que hi ha gent que té una barca que era de l'avi o del besavi, la tenen en un graig, i altres èpoques aquestes barques s'haurien cremat, i ara la gent té sensibilitat per restaurar-los i guardar-los, i bueno, tot això és el que hem anat fent tots aquests anys i seguim fent.
1: Miren, aquí pots veure, aquí diu, està escrit en castellà, debido al plástico y a las restricciones para poder construir nueva flota sin ofertar desguaces, clar, això també ens va fotre molt. Clar, érem, Espanya era la primera flota pesquera del món, i ens van fotre fora de per tot, ens vam desaparèixer, i per construir una barca nova havies de desguassar una altra, havies d'ofertar un alatge. Això també tot va anar frenant. Un panorama muy negro, pues con las restricciones no dan para 4 personas. Tengo 2 cascos terminados a la espera de clientes. Hasta aquí hemos llegado. La escala 19 de març del 84. Aquí es va despedir la història. Varen quedar en Tit, en Tet i en Genet. I fins aquí hem arribat.
0: Una de les últimes embarcacions que Drassana Sala ha restaurat de dalt a baix és la Trenyina Paca, una barca que ha passat a formar part del patrimoni mariner escalenc. Però a en Xeve li queda una espineta dins del cor, la de poder fer una barca nova des de zero.
2: Bueno, jo he pres a darrere seu i he pres l'ofici, perquè al final del dret i del revés hem fet i desfet barques que en altres èpoques s'haurien cremat, perquè hem restaurat coses que generacions enrere no restauraven. O sigui, una barca, quan et venia amb la roda de popa rebentada o estava molt, molt, molt, molt malament, l'agafaven, li fotien foc i en feien una de nova. I hem restaurat coses gairebé impossibles, i vull dir que l'ofici ja el tens una mica. A mi sí que és veritat que estaria molt bé, l'il·lusió és fer-ne una de nova, perquè dir-te de mestre d'això i no haver fet cap barca nova és molt trist, no? I estaria bé, doncs, que encara que el pare, que encara està en forma, que pugui venir aquí a dirigir, perquè la construcció des de l'estepa, de posar una quilla a terra i posar-hi les costelles i parar totes les costelles amb tots els biaixos i encintar-la i anar-la tapant, jo això no ho he fet. Ho he fet per parts, però no ho he fet de socarrel. Llavors, l'il·lusió és fer-ho. Jo crec que algun dia arribarà. Ara fa temps que parlem de que potser se'n farà una. Però, bueno, ja tenim fusta preparada, ja ens hem anat preparant, però necessitem temps.
0: Pare i fill, això sí, encaren de manera molt diferent el dilema del relleu generacional.
2: No sé com pinta, no sé com anirà. Jo tinc una filla, no la veig molt interessada en l'ofici, però no sap mai, sap mai.
1: Sí, però esclar, guaita, queden 3 trenyines aquí a l'escala, i totes 3 en fibra. Nosaltres, sort que toquem totes les tecles, i no sé, jo ho veig bastant... No sóc tan optimista com ell, però bueno, ja sóc vell. L'animal és vell, però encara aguanto.
0: I just abans d'acabar aquesta conversa, en Xeve li dona la gran notícia a son pare que oficialment es crearà el Gremi de Mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya.
2: Ens hem associat i hem fet un gremi de mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya, per entre tots intentar unificar criteris a l'hora de donar aquests cursos. Perquè, clar, cada maestrillo té el seu librillo i cada taller fa les coses una mica, cada mestre d'Aixa, a la seva manera. Llavors...
1: Això, a la meva època, això era impensable. Això, el que han aconseguit, el que s'han dit ara, ha canviat molt el caràcter de les persones, però... Cada mestre d'Aixa tenia els seus secrets i les seves coses, i els he anat descobrint ara amb el temps. En fi, això és, jo, des de la perspectiva de més lluny, és admirable que hi hagi aquesta confiança i... En fi, un detall.
0: I vet aquí un gat, vet aquí un gos, el conte d'un ofici que, per sort, encara no s'ha fos.
3: Ei, Sergi, i que no es fongui mai. Aquesta mena d'oficis no s'haurien de perdre, que és, com deies tu molt bé, part de la història de l'escala. Però escolta'm una cosa. L'altre dia ens vas explicar que a tu t'agrada anar a pescar. I jo, així de bones a primeres, et vaig imaginar assegut a la platja, allò, tirant la canya, però després vaig pensar, igual té família marinera i se'n va en mar a pescar amb una xarxa, no sé. Quin tipus de pesca fas? Si en podríem parlar un dia, ens podries explicar aquesta afició? Vinga, ja ens dius. Una abraçada, adeu.
4: Anna, faig pesca de canya, des de platja, des de les roques. Sí que és cert que quan el meu avi tenia barca, que va tindre barca molts anys, anàvem a pescar amb barca, aquí enmig del Golf de Roses, però ara pesca de costa, amb canyeta per les roques, per la platja, amunt i avall, i passant l'estona observant una mica l'entorn. Quan vulguis en parlem. Jo, per mi, encantat de la vida de parlar d'aquesta afició tan maca. I si algú s'apunta a venir algun dia, quedem dia i hora, i també tots cap a mar.
5: Estàs escoltant Rambla 54.

0: Ivan, tu saps què és la cabra florida?
1: Doncs serà un tipus de cabra, no?
0: Sí, és clar. I per què diries que se n'hi diu florida?
1: Ni idea, no deu ser perquè, no sé, potser li agraden les flors?
0: Bé, no, que li agradin no, però sí perquè té unes taques petitones que són molt característiques i que recorden, efectivament, un camp de flors. Bé, això és el que diu la Viquipèdia, que jo aquí no sóc cap entesa. El cas és que aquesta cabra avui comparteix protagonisme amb el convidat que ens porta la Maria Ribas. Maria, benvinguda al Rambla 54.
2: Molt bona tarda, Anna.
0: Maria, de seguida ens presentes qui t'acompanya a l'estudi, però abans, si no et sap greu, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, ens pots fer 5 cèntims de l'emissora i de tu, si us plau?
2: Sí, tant. Doncs sóc la Maria Ribas i podríem dir que sóc una mica novata en el món de la ràdio. Vaig acabar la carrera fa cosa d'un any i aquesta és la meva primera feina en una emissora, així que estic molt contenta de ser aquí i sobretot d'estar aprenent molt cada dia. Vinc de Ràdio L'Hospitalet, l'emissora municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, i ens podeu escoltar al 107.9, i aquest any celebrem 38 anys d'història. Som una ràdio molt enfocada al periodisme local i a donar veu a les persones, entitats i negocis del nostre municipi, que al final són els que fan bategar el poble.
0: Exacte.
2: I de fet...
0: Digues.
2: I de fet això també té molt a veure amb una de les meves passions. Podria dir que em considero una mica friqui de la cultura popular i estic vinculada a diverses associacions i entitats, i sempre m'ha agradat doncs descobrir què passa al meu voltant, conèixer gent i sobretot aprendre coses noves.
0: Doncs, fetes aquestes presentacions, aquest ritual de presentació a l'oient, ara sí, Maria, amb qui estàs?
2: Doncs ara m'acompanya el Jesús Mora, que juntament amb la seva germana Meritxell tenen un negoci familiar molt arrelat al territori, Làctics Casa Portella. Jesús, benvingut al programa.
3: Moltes gràcies per haver-nos convidat.
2: Valtros, us vau formar en agronomia i ciència alimentària i després vau decidir emprendre i crear l'empresa. Com va anar això? En quin moment preneu la decisió de dir, va, muntem una empresa de productes làctics?
3: Doncs segurament és el moment més boig, perquè jo tenia passió per aprendre a fer formatges i em vaig aprendre de forma autodidacta mentre es combinava amb els meus estudis, i a la part final del meu doctorat doncs el món de la universitat ja no em cridava com per a seguir amb formació i poder ser professor de universitat, i em vaig com a... Bueno, no m'agrada que tingui tan lent de vida, i amb ganes de tornar al poble pues, vaig dir així una bogeria i vaig començar a obrir la formatgeria i vaig encetar la formatgeria sense haver acabat la tesi doctoral, que la vaig acabar ja fent formatges.
0: Jesús, i el negoci el teniu amb la teva germana? Us ho heu plantejat sempre com un projecte d'allò conjunt? No us feia por aquell excés de confiança familiar entre germans? Com ho porteu?
3: Bueno, sempre... jo crec que sempre... Bueno, la formatgeria, com aquí diu, sempre l'he portat jo el dia a dia, dins l'obrador, que és el que m'agrada a mi, és fer formatges, i estic jo. I ma germana m'ajuda molt a la feina comercial, a la venda, que probablement també és la que menys m'agrada a mi. I, bueno, i ajuda a tota la família, amb uns pares, els primers que quan m'ha convingut m'han ajudat molt. I, bueno, pues com a totes les cases, suposo sempre hi ha tibentors, però hem après a treballar també, i sempre és d'estirar i deixar, i no mos ha anat tan malament.
0: Un equilibri perfecte.
2: Perdó.
0: Digues.
2: I per què li vau posar a Casa Portella? Aquí al nostre municipi, la Portella és un pas de muntanya situat aquí dalt a Vandellòs. Hi té alguna relació?
3: Aquí sumen dos factors, i sí que tenim el pas de la Portella, i després mon pare és de Vixaurri, un poblet de la Vall de Benasc, i el nom de la casa nostra des de sempre pues seria Casa Portella també. I quan vaig començar, doncs, ma iaia era morta, però mon tiet se va quedar a casa, és la casa pairal des d'ell, i també li vaig comentar si tenia cap problema, i llavors van fer com una fusió, i va ser un nom bastant acertat, crec.
0: Làctics Casa Portella té encara una altra particularitat que la fa especial. La Maria m'ha explicat que tota la vostra producció es fa tota amb llet d'aquesta cabra que dèiem, de la cabra florida, que Google diu que és una raça autòctona d'Andalusia i d'Extremadura. Què té aquesta cabra que la fa tan especial?
3: Bueno, al final no deixa de ser una cabra de producció de lletera. Aquí en tenim una altra raça, que és la cabra blanca i resquera, però no està preparada per fer produccions de llet altes. I això ve una miqueta perquè nosaltres, jo no tinc el ramat. El ramat és d'un altre noi. És d'en Josué de Capri Omega. I estàvem a la universitat junts i quasi a riure i de festa, saps? I ell dia que també tornaria a casa i ficaria cabres al final tot això, al final, patirà avant. I ell té les seues cabres, que va començar una granja prou bonica, jo crec que és de lo millor que hi ha ara mateix, i va començar amb aquesta raça, que és molt productiva, i a més ve d'allà baix d'Andalusia, que van avançats en altres en la calor, i s'han adaptat molt bé aquí, i estan produint molt bé.
0: O sigui, va començar una mica com l'acudit allò de aguanta'm el cubata, eh? Llet d'una raça de cabra especial i sempre crua, oi? Per què?
3: Doncs és més complicat. Jo crec que és més complicat i és un formatge més boig, el de llet crua. Però si tu tens segur de que les teues cabres són lliures de les malalties, que per això fem les anàlisis, doncs no cal suprimir les bactèries que porten de normal. I això ens dona un punt personal al formatge diferencial que un formatge de llet pasteuritzada no tindrà. Després, a la part menys positiva, de manera comercial, és que és més difícil treure un producte constant. És més variable. Però esta és la gràcia d'aquest formatge i costa de formar el client, també.
2: I vosaltres sempre parleu molt d'artesania alimentària i de cuidar cada detall. Què hem d'entendre per artesania quan parlem de menjar i què implica això en el dia a dia de l'empresa?
3: Bé, el dia a dia de l'empresa jo crec que tampoc canvia molt. Sigui d'una manera o altra, has de fer les coses perfectes, has de tindre les coses netes, has de complir tots els anàlisis. I ja està. La diferència aquí amb artesanies o amb petits productors com nosaltres és que tu tens una granja, un tipus de cabra, quan comencen a néixer els cabrits i treus la llet, és una llet diferent que a la part final. Ara, amb aquestes sequeres que tenim, les cabres no poden ni pasturar, només mengen el que els hi donem. Quan començarà a ploure, suposo que algun dia plourà, podran sortir a pasturar. Tots aquests canvis alimentaris canvien una miqueta la llet. I si canvien una mica la llet, canvien una mica el formatge. I té una certa evolució. No és com un altre formatge gran comercial sense dir noms, que es fan tractaments de llet i es queden tot plans, i la llet sempre 100% constant, i aquí hi ha petites variacions. I això també et canvia. Òbviament que si canvies la llet, canvies el formatge.
0: Jesús, i abans d'acomiadar-te, no vull deixar de dir que el passat mes de novembre el vostre formatge semicurat va aconseguir una medalla de bronze als World Cheese Awards, que són com els Oscars dels formatges. Quin orgull, no?
3: Doncs sí, i tant. Jo estic molt content perquè en 7 anys vas aprenent. Això vol dir que tampoc ho fem malament, que cada dia anem a aprendre a fer més. A més, ho vaig presentar 3 anys, i els 3 anys se donen una puntuació i ha anat en augment, i ojalà seguim aprenent.
0: I com va anar això? Com us en vau assabentar que us havien donat aquest premi?
3: Doncs, mira, un dissabte al matí, bueno, t'arriba per correu electrònic i estava amb la meva parella, i jo normalment acostumo a tirar molt i aquell dia no tant, i el primer vaig mirar el mòbil i em va arribar el correu, i mira, ja vam anar directe a celebrar-ho una mica.
0: Doncs quina alegria. Té coses bones, eh? Treballar en dies festius i en cap de setmana, a vegades, no?
3: Sí.
0: Doncs, Jesús, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes de Làctics Casa Portella i per explicar-nos aquesta història que és tant de família, de territori, d'artesania. El Rambla 54 és casa vostra.
3: Sí, doncs moltes gràcies.
2: I moltes gràcies per ser avui aquí, Anna. Fins aquí la passejada de Ràdio L'Hospitalet. Fins aviat.
0: Fins aviat.

0: Mira, Anna, estava pensant, escolta'm, saps que jo sóc molt de muntanya, molt de bosc, i m'agraden els bolets. I ara, precisament, estic per Barcelona i dic, hosti, de bolets, per aquí no n'hi ha. Però qui he vist que surt com bolets són les grues, tu. Saps allò, te'n vas a dormir, no hi ha cap, i després un fotimer arreu. I m'he pensat, ostres, com deuen fer-ho tot plegat? I les empreses que les munten i els constructors. Així que demà, entrevista al Canto sobre això. A veure si t'agrada. Va, ja veurem.
1: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Capravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
1: Sense pròrrogues, el futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
2: Sense pròrrogues. Cada dimarts a 2:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta ambició de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó el suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. El capità Anteto Amich va fer referència a aquest vincle tan especial que uneix l'equip amb la ciutat, mentre que cares emblemàtiques com Nicola Provítola o el mateix Ricky Rubio van posar el focus l'exigència de l'elit i en la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter verd i negre.
4: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic, i també agrair a l'Ajuntament també pel seu suport, a Scranton per la propietat, que en el seu moment el club ho necessitava, i els que també han estat aquí i avui no hi són, Carles Duran, Ives...
5: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
3: L'afició va omplir els voltants de la Casa de la Vila per retre homenatge a un equip verd i negre que s'ha buidat durant les últimes 48 hores. El secretari general del Partit Popular de Catalunya, el badaloní Juan Fernández, ha assegurat aquest dilluns que l'acte que la formació va celebrar a Badalona demostra que els populars estan en disposició de competir a Catalunya perquè el territori esdevingui la palanca de canvi a l'Estat. Fernández considera que la jornada va evidenciar que bona part de la població vol un gir al capdavant de l'executiu central. El dirigent popular ha destacat que la festa de les miques de diumenge, que va comptar amb la presència del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va deixar palès que una part dels catalans vol passar pàgina i apostar per una alternativa de govern. A més, el secretari general del PP català també ha reivindicat Badalona com un exemple que demostra que és possible guanyar el socialisme i oferir una altra opció més enllà del nacionalisme. Per Fernández, el repte ara és traduir el suport ciutadà en vots als comicis.
6: Ayer no fue solamente un acto del Partido Popular, no fue un acto encapsulado como el del Partido Socialista. Fue la expresión de una realidad que cada día es más evidente. Hay muchos catalanes que quieren pasar página, que quieren una alternativa y que quieren un gobierno que vuelva a ocuparse de sus problemas. Ahora hay que transformar ese apoyo masivo de ayer en votos en las urnas.
3: I ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts 22 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs parlem d'aturades habituals. Per tant, àrea metropolitana de Barcelona, sobretot zona del Vallès. És el cas de l'autopista AP7, que presenta retencions per volum de trànsit d'un parell de quilòmetres a la zona de Barberà del Vallès i en tots dos sentits de la marxa. Per tant, aquesta zona de l'autopista AP7, tram de Barberà del Vallès, carregats en totes dues direccions. També parlem d'aturades més o menys habituals, intermitents, un parell de quilòmetres a la C-17 entre Parets i Mollet del Vallès, en sentit sud, en sentit Barcelona. I passa el mateix a l'extrem nord de Barcelona, que hi ha retencions habituals als darrers trams de les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, la C-33 i la C-58, amb aturades d'un parell de quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui al Connectats parlarem dels extraescolars dels infants amb Montserrat Fraguas, directora del Centre Nona de Psicologia de Rubí. Continuarem amb llengua per saber quines eines ens poden ajudar a millorar el català ara que comencen els nous cursos. Ho farem de la mà del Benjamí Company del CNL Prat. I acabarem amb la tercera lliga del Paraulògic, que va començar ahir. Conversarem amb en Pau Vidal, que és filòleg impulsor d'aquest joc de paraules. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: I a aquesta hora de la tarda és moment de conèixer el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha fet canvis en el model de primera atenció dels serveis socials bàsics, que han permès reduir un 76% el temps d'espera per accedir a una primera visita presencial. La mitjana ha passat dels 63 dies als 15, mentre que la primera orientació telefònica es realitza actualment en menys d'una setmana, amb una mitjana de 5 dies. El nou equip de primera atenció i valoració social permet fer una primera valoració des del primer contacte i determinar quin tipus de resposta necessita cada situació. D'aquesta manera, les demandes que poden resoldre's mitjançant informació d'orientació no han d'esperar necessàriament una visita presencial, mentre que les que requereixen una intervenció social poden ser derivades al recurs corresponent. Segons l'Ajuntament, la reducció del temps d'espera s'ha produït alhora que ha augmentat el volum de demandes. Durant el primer semestre de 2026, l'equip de primera atenció i valoració social va gestionar 1.590 demandes, 150 més que en el mateix període de l'any anterior.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Front comú entre les diferents associacions veïnals de la comarca per descongestionar les llistes d'espera a l'atenció primària. El moviment veïnal del Vallès ha anunciat avui que totes les federacions portaran al ple dels respectius municipis una moció denunciant la situació que arrosseguen els CAPs i hospitals del Vallès Occidental. A tall d'exemple, ara mateix una persona que necessiti anar al taulí per posar-se una pròtesi al genoll ha d'esperar-se de mitjana 119 dies i actualment hi ha 479 pacients. Uns tempos inacceptables per Agustín Lorca, membre de la Vocalia de Salut de la FAPS.
3: Y lo que nos da miedo es que se normalice esta forma de lista de espera, que la gente en la calle vea como algo normal y, bueno, y cuando en realidad tenían que sonrojarse.
2: Amb aquesta iniciativa, el moviment veïnal del Vallès pretén alleugerir la situació, però són conscients que la resposta, en tot cas, no arribarà aviat.
0: Gràcies, Anna, i anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Personal de l'Hospital Fundació Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet s'ha concentrat aquest dimarts a l'entrada del centre sanitari per donar suport a la treballadora badalonina agredida diumenge passat al barri de Sant Antoni de Llefià. Els professionals han protestat contra tota mena d'agressions, també les que pateixen com a col·lectiu. Els professionals expliquen que durant aquest últim mes dues treballadores de l'hospital han patit agressions per intent de robatori. L'última d'elles és una infermera veïna de Badalona que es troba en situació estable després de patir diverses ferides d'arma blanca quan anava de camí a la feina. Des del centre hospitalari condemnen tota mena de violència tant fora com dins. Comprenen que en espais com les urgències hi hagi un clima més tens, però exigeixen que hi hagi convivència i respecte. Entre les solucions, l'hospital proposa dotar de més vigilància espais com el pàrquing. Escoltem el president del comitè d'empresa de l'hospital, Manolo López.
5: Las instituciones doten de seguridad los espacios de trabajo o los espacios de aparcamientos o de alrededor del hospital sean lo suficientemente seguros. Esto es lo que pedimos y esto lo tenemos que hacer entre todos.
4: L'Ajuntament de Badalona també ha volgut fer acte de presència en aquest homenatge a la víctima i ha assistit, entre d'altres, Xavier García Albiol.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'Ajuntament del Prat instal·larà ventiladors a totes les aules dels centres d'infantil i primària de la ciutat per combatre les altes temperatures. Així ho ha anunciat aquest dilluns l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà. La millora es planteja com una segona fase del Pla Clima a Escoles i es desplegarà al llarg d'aquest curs i complementarà les actuacions que ja s'han executat a 13 centres de la ciutat, 11 escoles i 2 instituts.
7: Aquest curs passat vam mobilitzar 1,5 milions d'euros amb un objectiu, que a l'inici d'aquest curs totes les escoles del Prat tinguessin almenys un espai climatitzat i que totes les escoles tinguessin també ombres als seus patis. Continuarem la feina amb una segona fase del Pla Clima a Escoles. Tornarem a mobilitzar els recursos que calguin perquè durant l'any vinent totes les aules d'infantil i primària tinguin ventiladors.
6: La mesura, que se suma a l'anunci del Pla Actualitza Clima de la Generalitat per climatitzar les aules d'arreu de Catalunya, s'ha fet en el marc de la lliçó inaugural, que dona la benvinguda al nou curs escolar.
0: Gràcies, Víctor. I ara abandonem el litoral. Tornem al Vallès Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El FORBAT, el Fòrum Vallèsà Amateur de Teatre, ha fet de Castellà la capital del teatre amateur i tot apunta que tornarà a acollir una segona edició. Durant 4 dies, del 17 al 20 de setembre, es van representar una tretzena d'espectacles a l'Alcabot Espai Cultural i a la sala de petit format de l'Ateneu de Castellà. Des de l'organització, la coordinadora de grups amateurs de Teatre del Vallès volen agrair la participació de totes les companyies i dels intèrprets, així com dels equips tècnics i de les persones que han treballat per fer realitat aquesta primera edició. Aquesta primera edició ha propiciat la trobada entre grups de teatre amateur i públic amb la voluntat de compartir creacions, enfortir vincles i donar visibilitat al treball de les companyies, com expliquen des de l'organització, que fa una valoració positiva de la resposta del públic, ja que s'ha aconseguit una assistència mitjana del 60% de tots els aforaments.
0: Gràcies, Albert. Anem fins a Rubí. David García, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Aquí a Rubí, la coordinadora d'entitats per la sanitat pública considera insuficient el nou model plantejat per la Generalitat per al futur hospital, entre cometes, que s'ha de construir a la ciutat. Diem entre cometes perquè, de moment, es planteja un centre d'atenció integrada en salut, un CAIS, sense hospitalització ni llits, però amb consultes externes, diagnòstic per la imatge, diàlisi, rehabilitació o serveis de salut mental. Doncs bé, la coordinadora considera que el projecte ha anat perdent prestacions respecte a la proposta de centre d'alta resolució que es treballava el 2024 i que ja s'havia rebaixat respecte a l'hospital de gran format del qual es parlava ara fa gairebé 20 anys. Joaquim Mòdena reclama que l'equipament tingui més capacitat hospitalària.
10: Per tant, amb això no hi podem estar mai conformes, perquè el que volem nosaltres és un hospital públic i de qualitat, amb tots els serveis, que és el que no és que els ciutadans de Rubí ho vulguem, sinó que ho necessitem.
9: Recordem que Salut preveu aprovar el pla funcional aquest octubre i situar la licitació del projecte executiu durant el 2027. A partir d'aquí seria una espera de 5 o 7 anys per tenir l'hospital funcionant.
0: Gràcies, David. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Saravella. Bona tarda.
11: La Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per a tothom, posa el focus en un dret que encara no és una realitat per a moltes persones. A Sant Cugat, Aura Tomàs, una jove de 26 anys amb paràlisi cerebral i usuària de la cadira de rodes, i Montserrat Trias i Llorenç Sabater, dues persones amb ceguesa total, coincideixen en el diagnòstic. La ciutat continua presentant barreres físiques, tecnològiques i socials que condicionen la seva autonomia i vulneren el dret a la mobilitat de les persones amb discapacitat. Sentim Aura Tomàs.
12: No pot ser que per una barrera física que jo no he triat, en aquest cas, no pugui accedir a un espai. Ens movem diferent, però som persones, al cap i a la fi tenim les nostres necessitats, però volem que estiguin cobertes per poder accedir, com tothom, a qualsevol espai.
11: Els entrevistats coincideixen a reclamar que les persones amb discapacitat participin en el disseny dels espais públics i de les polítiques de mobilitat.
13: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: Bé, com ja sabeu, el curs escolar ha començat i també han començat els extraescolars. Els nens i nenes corren amunt i avall fent des d'esports a música, teatre, pintura, però com de bo és per a la seva salut mental fer tants extraescolars? Els ajuda o els perjudica? Doncs per saber-ho connectem amb Mariona Jerez de Ràdio Rubí. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui tinc aquí amb mi a la Montserrat Fraguas, directora del Centre Nona de Psicologia i Pedagogia. Bona tarda, Montserrat.
2: Bona tarda.
1: Primer de tot, anem a parlar sobre extraescolars. Quins beneficis poden tenir els extraescolars pels nens?
2: Home, múltiples si els sabem administrar. Clar, tu d'extraescolars pots afegir al currículum escolar, doncs pots afegir aprenentatges d'artístics, coses que serveixin també per aprendre a desconnectar. I està bé, té un problema quan els fem servir per col·locar els nens i ara un, ara un altre, ara un altre, i els nens fan tres extraescolars cada dia, amb la qual això és un estrès. Llavors, aquí ja no m'agrada tant les extraescolars. Hem de veure que siguin ben triades i adequades i moderades.
1: Sí, els extraescolars, si fiquem masses, poden tenir un efecte negatiu?
2: Sí. Absolutament.
1: I això com es pot veure en un nen? Quin efecte pot tenir en ell?
2: Estan normalment més neguitosos i pots intervenir menys amb ells, escolten menys. Clar, ells poden, si fan música, esport, ceràmica, poden fer un munt de coses, però home, jo recomano que també tinguin temps per avorrir-se. Llavors, no es tracta de omplim les hores, omplim les agendes. Dels adults tampoc hauríem de fer-ho. Les agendes no han d'estar tan atiborrades, no? I llavors, com que normalment no és així, doncs haig de dir que les extraescolars són un bon complement educatiu, boníssim.
1: I, bueno, hem parlat una mica de lo negatiu. Anem a centrar-nos en lo positiu. Què pot generar en un nen tenir extraescolars? Pot ajudar amb, per exemple, un nen que té molta energia, que estigui més tranquil, o pot ajudar a gent que té interessos diferents a que trobin amistats fora de l'escola? Poden tenir aquest vessant social i aquesta vessant més, no sé, per descobrir aquests nens a si mateixos?
2: Sí, i tant. Els nens, en general, quan les extraescolars que hi ha, tant d'artista com d'aprenentatge, tot, són complements que tenen. Són nens que coneixen nous. Sí que és veritat que fan relacions socials. Hi ha nens que tenen dificultats en relacionar-se. A vegades, un extraescolar d'un grup d'habilitats socials també l'ajudarà a que aprengui a relacionar-se amb altres nens, però encara que no sigui un grup específic per aprendre habilitats socials, es relacionarà amb altres nens. Hi ha nens, per exemple, que a l'escola no tenen bullying però no són massa ben acceptats i van al cau, i al cau fan una feina diferent, fan excursions. Clar, si tu no ets gaire bo escolarment però en canvi t'agrada caminar i t'agrada la natura, en el cau estàs bé, igual allà et sents bé, la teva autoestima millora, ja no depèn només de lo que fas al col·le, sinó que depèn de, tens altres llocs on la teva imatge i percepció de tu mateix varia una mica, i sí, en aquest sentit és estupendíssim.
1: I en el context que estem ara, no, dels nens, per exemple, tenen els mòbils, tenen les tablets, tenen a casa moltes coses que els fan estar tancats a casa, creus que les extraescolars són més necessàries que abans, de quan es jugava al carrer, per exemple?
2: A veure, home, des de que

0: ni per res, tu dius, home, això és un disbarat. No, això ho hem de regular els pares abans, molt abans. I clar, si tens una activitat extraescolar que atrau el nen, doncs clar, li fas fer esport, que es bellugui, en vez d'estar-se'n allà enxubat amb una màquina, i es relaciona tocant-se amb les persones, no a través d'una pantalla i jugant a un joc que saber què, no? Doncs sí, sí, de totes en aquest sentit les avantatges de les extraescolars són notòries. Clar, jo ja les dono molt per suposades sempre, no? Llavors per això jo començo amb la part negativa perquè n'hem abusat, però realment les extraescolars, jo sempre dic, ostres, aquí tenim escola de música, doncs escola de música és estupendíssim, treballes una àrea del cervell que no es treballa tant a l'escola, a ceràmica, a esport sí que fan esport a l'escola, però un esport més continuat, treballes la constància, treballes l'esforç, treballes la capacitat de tornar a començar quan una cosa no t'ha sortit bé, que també es treballa a l'escola, però bueno, aquí és més intens, perquè no tens tant els coneixements, sinó que tens directament la capacitat de resiliència, tot això, sí, amb això és fantàstic.
1: I pot haver també l'efecte contrari, nens que per exemple per una situació econòmica no poden fer extraescolars i veure els seus companys fer extraescolars que els generi frustració o que els generi enveja?
0: Sí, absolutament. I amb això tenim sort, una mica, perquè hi ha els serveis socials tenen alguna entitat que se n'ocupa d'agafar nanos que no tenen aquesta possibilitat i els recullen per les tardes i fan activitats per ells. Clar, no tots els nens accedeixen a aquest recurs, però home, amb aquests nens pobrets que ho necessiten molt, és un recurs super estupendíssim que existeix i que jo demanaria que el mantinguin tant temps com pugui ser possible.
1: Sí, de moment estem dient que els extraescolars ni masses ni no fer-los, o sigui,
0: exacte,
1: un punt mig, no?
0: Exacte. A veure, no fer-los, si tu estàs amb una família que et dedica l'estona, que t'ajuden a aprendre coses, que et porten a córrer pel bosc, que et porten a la piscina, que bueno, et farien menys falta perquè ho faries amb la família, però home, a mi que la família deixi anar una miqueta i que se n'ocupi un altre educador que té uns conceptes diferents d'educació, em sembla interessant.
1: I també, bueno, per altra banda, hi ha diferents tipus d'extraescolars, hem parlat d'esports, hem parlat de música, de ceràmica. Hi ha algun extraescolar que estigui més o menys desaconsellat, aconsellat per un període o una edat?
0: Home, sí, home, els artístics totes les edats van bé perquè t'adaptes al procés creatiu de cada un. Hi ha un que va molt bé amb nens hiperactius, que els hi costa concentrar-se, per aquests, jo moltes vegades els dic un art marcial tipus taekwondo. Per què dic això? Perquè és un tipus de disciplina que has de fer memòria, has de fer coordinació de moviments, et parlen molt de la disciplina i del control. I clar, els nens que són hiperactius amb un taekwondo acostumen a funcionar molt bé perquè és una cosa activa, dinàmica, però amb un control. I llavors treballes les dues parts del cervell que li fan falta a aquest nen.
1: I amb nens potser això, que tenen més problemes per relacionar-se de forma social, potser algun esport en equip seria bo o algo més tranquil, algo més acomodat?
0: Els nens que tenen dificultats de tipus social, jo moltes vegades els dic que vagin al cau, als caus d'escoltes o d'esplais, no? Que penso que són unes entitats estupendíssimes que tenim en aquest país, que no les hem de deixar perdre perquè fan una gran labor. Les altres, evidentment, si tinc un nen amb dificultats d'habilitats socials, depèn del nivell, el puc portar a futbol, a bàsquet, a un esport d'equip, però alerta, perquè si és un nen amb un autisme lleuger, que li costa relacionar-se, a lo millor el poses allà en un equip i el bloqueges. Llavors, alerta, a millor aquest nen el pots portar a fer un ioga infantil, que és més suau, que no li donaran empentes, que no el xocaran. Saps? Que, clar, depèn molt de quina necessitat tingui el nen, doncs, evidentment, una extraescolar o una altra és més adequada.
1: I, bueno, hem parlat extraescolars com música o també els esports, no? Hi ha extraescolars que requereixen molta dedicació, música requereix assajar cada dia l'instrument, molta, mm-hmm, molta perseverància, sí. I després, per exemple, un esport requereix

0: competitivitat, en certa manera. Quan hi ha un efecte positiu o un efecte negatiu d'aquesta competitivitat, d'aquesta dedicació excessiva, pots veure en el teu nen, per exemple, quan un extraescolar li pot ser negatiu?
1: Home, els nens tenen uns quants signes d'alarma. És que estiguin molt neguitosos, que plorin molt, que abandonin, que no estudin, que passin, o que contestin malament. No sé, són signes d'alarma. És clar, si tu et comences a trobar algun signe d'alarma d'aquests, o que no parlin, o que es quedin callats, que no diguin res, que estiguin sempre moixos, són signes d'alarma. De què? Doncs valorem que hem canviat els últims moments. Si ha sigut una introducció d'un extraescolar, passa que es... normalment et diuen si no els agrada, i jo no sóc partidària que es forci a fer l'extraescolar, però sí que et dic, si tu et compromets a començar extraescolar aquest curs, doncs aquest curs el farem sencer. Clar, una altra cosa és un nen amb una patologia que tu veus que li va fatal, home, si és un nen autista i estàs veient que allò li va fatal, home, evidentment prefereixo que el treguis que no pas que sostinguis la teva paraula de mantenir-lo tot l'any. Però bueno, així ja normalment ens ho pregunten, com que els nens autistes la majoria tenen estan atesos, doncs ens ho pregunten normalment. Ja derivem cap a coses que puguin fer xules, que els hi puguin haver complementàries a les seves necessitats.
0: I, bueno, sobre els extraescolars en si, hi ha alguna activitat que no sigui un extraescolar, però que creguis que les famílies haurien d'afegir a les tardes o als seus horaris? Perquè la gent, això, aparca els nens tres extraescolars seguits, però sí. Si una família vol fer un extraescolar però després tornar amb el nen a casa, què pot fer per complementar aquest extraescolar amb activitats? O has dit abans portar-lo a la muntanya, a la piscina, sí. Quines altres activitats poden fer les famílies?
1: Home, llegir contes és una cosa extraordinària, és importantíssim que es llegeixin contes. Es poden fer jocs de taula amb els germans i que aprenguin a respectar els torns, que aprenguin a perdre, que aprenguin a que si guanyen a felicitar el que s'ha esforçat en guanyar i no ha pogut, i el que ha perdut doncs que pugui felicitar. Jo penso que activitats amb els nens de tot estil, des d'anar al bosc a dibuixar, a pintar, a fer tu activitats amb ells artístiques, anar a la platja, passejar, classes a la tarda, estem parlant d'extraescolars, a la platja no ens dona massa temps d'anar-hi, però bueno, anar a passejar els boscos que tenim aquí a Rubí, que tenim boscos preciosos, i anar-li ensenyant els arbres, pues, quin tipus d'arbres aquest. Clar, ara diuen arbres i no arbres, i no saben els noms dels arbres. Home, pues, ensenyem-li que això és un pic, que això és un roure, que això és una alzina, i això s'aprèn caminant pel bosc, no s'aprèn el llibre de naturals, s'aprèn caminant pel bosc. Aquest tipus d'activitats, jo penso que als nens els agrada molt escoltar contes, doncs, ostres, anem a fer un conte xulo i li anem a explicar, diguem-li que el representin ells, si tens diversos nens, si tens només un, pues que ell faci un personatge, tu fas l'altre. Bueno, és posar-li creativitat a l'assumpte, no? I ajudar-los amb els deures, també és una altra feina que s'ha de fer. I que jo soc partidària d'ajudar-los a que s'organitzin. Després els deures els han de fer ells. I també és un extraescolar fer els deures, perquè clar, a vegades hi ha nanos que ja entren a l'ESO i ja no tenen temps de fer els deures i de fer un extraescolar i no sé què. Llavors és quan van abandonant algunes extraescolars per dedicar-se als deures. Bueno, doncs, hi ha nanos que ho necessiten, ajuda'ls a que s'organitzin una miqueta i va, vinga, què tens, què hi ha a l'agenda, ta-ta-ta, i fas una mica de seguiment a través de preguntes. També és un extraescolar que pots fer amb els nanos.
0: I així, per acabar, de tu com a psicòloga, com a pedagoga, quins extraescolars has vist que t'hagin sorprès? En plan, per exemple, aquí a Rubí tenim una escola de pole dance on hi ha nens que fan l'extraescolar de pole dance. Hi ha algun extraescolar que t'hagi sorprès?
1: Bueno, amb negatiu... No.
0: En positiu.
1: En positiu, va agradar molt saber que hi havia el drac de pedra, que és un lloc que van aprendre a fer escalada, uh-huh. I amb molts nens va molt bé aquest tipus d'esport. No, són xulos tots, no sé, no m'han sorprès, perquè n'hi ha tants... Bueno, sí, el del pole dance realment em va estranyar moltíssim quan el vaig descobrir que això existia, però com tantes coses, també hi ha l'escola d'escacs, i també vaig pensar, ostres, hi ha una escola d'escacs, carai, que xulo, no? Hi ha nens que els agrada, doncs, ostres, que bé, perquè els ajuda a pensar, a programar... No sé, no tinc cap en contra de cap extraescolar, sempre que estigui ben administrada.
0: Vale, doncs moltíssimes gràcies, Montserrat, i bueno, que moltes gràcies per ser aquí, i a veure si podem seguir una mica els teus consells i ajudar que els nens tinguin tardes divertides, però sense passar-nos.
1: Molt bé, doncs esperem que sigui així.
0: Moltes gràcies, Montserrat.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: Que continuarem a l'aula perquè el Centre de Normalització Lingüística del Prat està immers en les inscripcions dels cursos de català que més aquest any s'han incrementat en oferta. Però més enllà d'això, avui a la secció de llengua volem conèixer quines són aquelles eines que podem fer servir per millorar-lo. I per fer-ho anirem fins al Prat. Fins al Prat Ràdio, on tenim a punt el Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
1: Bona tarda, i qui millor ho sap és el Benjamí Company, ell és el Centre de Normalització Lingüística d'aquí del Prat. Què tal, com estàs?
2: Bona tarda. Bé, molt bé, bona tarda.
1: Explica'ns, doncs, una mica, ara esteu immersos en tota aquesta inscripció per als cursos, com està anant la cosa?
2: Bé, doncs, els cursos de català, aquesta setmana és l'última setmana que hi ha temps per apuntar-se. Molt poques places queden, perquè els cursos estan molt plens, però encara queden algunes places. Vull dir que els que ens estigueu escoltant, si voleu fer algun curs de català, sobretot dels nivells més bàsics i elementals, encara queden places, però poquetes. Però truqueu-nos perquè alguna cosa podem fer.
1: Alguna novetat aquest any?
2: Ara no me viene. No. No. Seguim amb els cursos a tope de tots els nivells. Sí, una novetat important és que hi ha moltes més places. Hi ha moltes més places. L'any passat, el segon o tercer dia d'inscriure, la majoria dels cursos estaven tancats, però el Departament de Política Lingüística, el seu conseller, doncs, han posat les piles amb això, i el Consorci per la Normalització Lingüística, i tot i que costa moltíssim, s'han contractat molt més profes de català. Costa, tu no ho saps, però vull dir, trobar un profe de català és més difícil que trobar una pepita d'or, una pedreta d'or en una muntanya. Doncs això, hi ha moltes més places i per tant s'han pogut augmentar els cursos i intentarem, doncs, aquest any que no hi hagi aquelles llistes d'espera tan antipàtiques.
1: Doncs parla'ns també, perquè on comencin els cursos, doncs segurament, doncs, tots aquests alumnes necessitaran també, doncs, eines per millorar el seu català. I en aquest sentit volíem preguntar-te, doncs, per quines eines podem fer servir de cara a millorar el nostre català.
2: Molt bé, eines, hi ha una cosa que es diu biblioteca i la gent va... M'imagino que et refereixes a eines...
1: Sí. Eines sobretot digitals.
2: Sí. D'acord, molt bé, sí. No, ho he dit de broma, però és veritat, les biblioteques estan, almenys a la d'aquí al Prat, hi ha tots els llibres dels cursos de català que fem servir, estan fantàsticament tots allà per editorials i tal. Eines digitals molt interessants. Tenim, per exemple, el Parlacat, que és una eina que ja fa com uns 15 o potser 20 anys que funciona, però que segueix funcionant molt bé, està actualitzada. És una eina que porta el Departament de Política Lingüística juntament amb el Consorci. Els cursos són gratuïts, el que passa que, clar, tu no et pots, no tens un tutor que et faci la retroacció dels teus exercicis. O sigui, estàs treballant sempre contra la màquina. La màquina et corregeix alguns exercicis mecànics i llavors et dona molta informació i molts exercicis. Per això funciona molt bé el Parlacat.
1: I, per exemple, si tens alguna errada, t'explica el per què?
2: No, però tu pots buscar el quid de la qüestió. O sigui, si veus que estàs fallant molt amb els exercicis que tenen tots a veure amb els pronoms de relatiu, doncs vas i busques el tema pronoms de relatiu. Amb això és una joia, el Parlacat, perquè tu et pots baixar tots els PDFs de tots els gratuïtament, tots els PDFs de tots els cursos de català. I són molt bons, perquè els redactats estan molt ben fets i s'expliquen molt bé. I els exercicis també són força vàlids.
1: Precisament per tal de corroborar això, no? Doncs podem també consultar una altra eina, que és l'Optimot, que és un clàssic del qual ja hem parlat aquí al programa. Quines eines té aquest Optimot?
2: Sí, l'Optimot és una meravella perquè, o sigui, abans jo això... vaig notar molt el canvi, no? Bé, i moltes persones que tinguem a partir de 30, de 30 anys o alguna cosa així, doncs haureu notat la diferència. Jo abans estava assegut a casa corregint un llibre, o corregint un exercici, sobretot corregint un llibre, i per una senzilla paraula podries trigar, podries trigar 10 minuts. Perquè primer ho buscaves al diccionari general, agafa el diccionari general, aquell totxo, i comença a buscar la paraula. Clar, trigues un minut, 30 segons, dos minuts, depèn del què. Després deies, ui, aquí no és. Vaig a buscar el diccionari mèdic. no? Perquè estaves en una paraula, no sé, buscaves el diccionari mèdic dos minuts més, tampoc no ho trobaves, però llavors tens la sort que tenies el diccionari de la farmàcia o farmacològica, no sé què, i podies estar buscant 10 minuts i no trobar res. I ara, en canvi, amb l'Optimot, amb segons, o amb dècimes de segon, tens la resposta i completíssima, perquè t'ha buscat el diccionari general i a 8 o 10 diccionaris més. A més, busca amb plataformes digitals oficials en què, fins i tot si aquella paraula encara no està admesa, et diuen... Estem a punt d'admetre-la, per tant, si la dono per bona jo en un llibre, no serà tan dolenta. Però això sí, de cara a estudiar català, està bé com a eina complementària a l'Optimot, perquè es tractaria de petites frases o de construccions sintàctiques petites i, sobretot, de lèxic. Però, per la resta, hem de buscar on hi hagi cursos.
1: I també, de fet, hi ha també les fitxes de l'Optimot, no? Que abans posaves l'exemple, sí. No? Si tinc moltes errades amb els pronoms relatius, no? Deies,
2: sí, els pronoms relatius.
1: Doncs això, hi ha fitxes també d'això.
2: Sí, exacte. M'he oblidat de dir-ho, les fitxes de l'Optimot és genial. I la cerca és genial, perquè tu pots buscar per una paraula, per una expressió, pots buscar-ho de moltes altres maneres. Fins i tot va buscar el cercaterm, que és l'apartat dels neologismes de l'Optimot, i això és genial. Això és genial perquè quan estàs... Això és la salvació de la nostra vida.
1: A banda de l'Optimot, quines altres eines? No sé, penso en el Softcatalà també, doncs, que és una possible eina que també es pot servir en el nostre dia a dia.
2: Exacte.
1: Si estem estudiant català, no?
2: Sí,
1: també.
2: Sí, exacte.
1: Estudiant Softcatalà... o intentant millorar-lo, eh? Vull dir,
2: al final... Sí, i tant. El Softcatalà no és una eina, diguéssim, oficial, però la gent que hi ha darrere és molt seriosa i tot el que fan té té cara i ulls, diguéssim. Jo a vegades l'he fet servir per traduir fragmentets i tal de coses i del castellà al català o del català al castellà, i la veritat és que és molt correcte. El que passa que em sembla que era el Softcatalà, que no és cap problema, però em sembla que moltes de les em sembla que fa les traduccions en valencià. I clar, em sembla, si no m'equivoco, si m'equivoco, que m'ho digueu i ja està.
1: Llavors, si no penso que en aquest programa que ens ho diguin, ja està, no passa
2: exacte. Però vaja, i no ens deixem l'aula mestra.
1: Vale.
2: L'aula mestra és una eina també de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Política Lingüística, que un s'hi pot registrar simplement amb el correu electrònic. Llavors allà hi ha cursos gratuïts. El que passa que són més o menys com el Parlacat, però una mica més lliures, més desendreçats. El Parlacat és una plataforma que et va guiant. Tu avui comences la unitat 1 de les 5 o 6 unitats que hi ha, no me'n recordo ara, del Suficiència 1, per exemple, del primer mòdul del nivell C, que sempre hem conegut. I aleshores, doncs això, comences els exercicis, ho deixes a mitges, doncs després a la tarda o el dia següent et recorda, ei, que ho vas deixar-ho aquí, ara hauries de fer aquest exercici, ara hauries de mirar-te això. Vull dir, és un curs que et va... que té interacció amb tu. Per això està molt bé el Parlacat.
1: Tot això, què necessitem? A banda d'un ordinador, evidentment.
2: Sobretot, necessitem moltes ganes. No necessitem res. Necessitem tenir un ordinador amb altaveus i modernet i ja està, i moltes ganes de treballar. És una eina molt còmoda. Jo l'he fet jo he treballat com a tutor pel Parlacat, però realment l'alumne s'hi troba còmode. També haig de dir que m'oblidava que un pot fer el curs de Parlacat amb tutor. També es pot fer, llavors és de pagament i tal. Llavors està molt bé, està molt bé. El que passa que avui en dia el Parlacat funciona i està molt bé, però el tenim una mica més superat, perquè com que després de la pandèmia doncs tots ens hem connectat a la pantalla i fem les coses i podem fer coses síncrones, els cursos de català del Consorci són semisíncrons, la majoria dels de nivell dels de nivell B o nivell C o C1 o C2. Aleshores, doncs clar, tu fas feina a casa, però un dia cada 15 dies doncs tens una trobada amb el teu tutor síncrona per la pantalla, i llavors pots dir-li, escolta, mira, no me n'he sortit d'aquesta frase, a més de que tens el correu electrònic, i si vols cada dia li pots escriure i explicar-li la teva vida.
1: I si no, ja per acabar, deixem les pantalles de banda, i una altra forma també d'aprendre català, i que ja en parlarem també més endavant en el programa, són les parelles lingüístiques, un clàssic, que no sé si ara mateix, si esteu ja buscant gent?
2: Sí.
1: Com esteu?
2: Sí, sí, sí, sí, a tope, a tope. Les parelles lingüístiques ja sabeu que és aquell format de que jo parlo català però no m'atreveixo encara gaire, o però sí que el parlo però no me'n surto, però no tinc l'oportunitat de... Bàsicament és això. Aleshores, des del Centre de Normalització Lingüística, des del Servei Local del Prat, doncs les persones que es trobin en aquesta situació els hi oferim un voluntari o voluntària per tal de poder practicar una hora de català a la setmana, anant-se a prendre un cafè, o anant a visitar botigues o de rebaixes, o simplement a passejar. I aquella persona no fa classes, només que interactua amb tu en català, i si tens algun problema, ai, no sé com es diu tormenta en català, digue-m'ho tu ara, i llavors doncs t'ajuda, i ja està. Per tant, doncs això, també necessitem voluntaris, vull dir, persones que parleu català habitualment, sense cap problema, no cal tenir estudis de res, doncs si voleu dedicar a aquesta ajuda voluntària per ajudar persones que volen aprendre català, doncs us estem esperant.
1: I que sempre és més còmode cara a cara, no?, que amb una pantalla d'un ordinador. O com a mínim complementaris.
2: Exacte, no? Sí, es poden fer les dues versions, eh? O sigui, hi ha el voluntariat lingüístic per la pantalla, diguéssim, en línia,
1: sí.
2: Però també hi ha el voluntariat lingüístic, que és el típic presencial, sí, sí.
1: Molt més amable, crec.
2: Sí, no sé. Sí, sí, sí, jo no l'he provat, el presencial, he provat el...
1: Sí, sí, ja vam parlar en una ocasió.
2: Exacte, exacte.
1: El Japó, sí. Era, no? No,
2: sí, exacte, exacte, la japonesa, que som amics i ens escrivim i ens expliquem la vida i tal.
1: Doncs mireu, bona experiència que queden també d'aprendre català.
2: Sí, sí.
1: I
2: sí.
1: Tant. Doncs hem parlat amb en Jami Company del CNA i la d'aquí de Prat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Un curs més, un inici de curs més, podríem dir, fins i tot de Connectats. I bona tarda.
2: Bona tarda i gràcies.

Recomano la cançó Infinite Shortness of Time de l'artista emergent Alberto Lozano, que ara el trobareu com en Colony. És una cançó preciosa, molt bella, molt melòdica, en piano, que canta aquest cantant, i la veritat és que no us decepcionarà.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. El Paraulògic ja fa 5 anys que ens convida cada dia a buscar paraules, a ampliar vocabulari i sobretot a jugar amb la llengua catalana. Gairebé 3 milions de persones hi han jugat i ara arriba la tercera lliga del Paraulògic, que vol treure el joc de les pantalles i convertir-lo en una experiència compartida. Avui saludem en Pau Vidal, que és filòleg, traductor i escriptor, però sobretot també impulsor d'aquesta lliga. Pau, molt bona tarda.
1: A Maria.
0: Escolta'm una cosa, expliquem per aquells que encara no sàpiguen de què va el Paraulògic, en què consisteix aquest joc?
1: A veure, si algú que és d'altures encara no sap de què va el Paraulògic, jo crec que l'hauríem d'expulsar quasi bé de Catalunya, eh? Però bueno, l'explicarem una vegada més. És un joc dels anomenats de llengua, però molt senzill, perquè es basa en el principi de l'anagrama, és a dir, confegir paraules a partir d'un conjunt de lletres donada. En aquest cas són 7 o 6, depèn del dia, que es troben en un rusc, que és aquesta figura de 6 hexàgons més un de central, i res, es tracta de compagir paraules de 3 lletres cap amunt.
0: Mm-hmm. El joc va néixer l'any 2021 i 5 anys després parleu ja de gairebé 3 milions d'usuaris. Què creieu que ha fet que un joc de paraules tingui aquesta capacitat d'enganxar a tanta gent?
1: Home, dues coses molt fàcils d'entendre. Una és la llengua. En aquest país és que la llengua és el producte que es ven més, en qualsevol format que l'emboliquis. I la segona és una cosa molt ben trobada, és que el Paraulògic és un joc de lavabo. És a dir, pots jugar tu solet tancat al lavabo. I això els catalans, que tenen aquesta dificultat per certes formes de relació social, ens agrada molt. I d'aquí l'èxit sostingut i sorprenent fins i tot, que es manté des de ja fa 5 anys, precisament.
0: Ja, ja. Arriba la tercera edició, com dèiem, de la Lliga. Què és el que canvia respecte de jugar al Paraulògic cada dia?
1: No, res a veure. Les partides presencials són... És a dir, tot i que es basen en el mateix principi que el joc, és a dir, el de trobar paraules, però estan enriquides amb una sèrie de proves que preparem a posta per la partida, però a més tenen el plus d'afegir l'atenció competitiva. És a dir, tu estàs competint contra els teus iguals que tens assegudet del costat. I, per tant, encara que sigui el mateix joc, és molt diferent. I, per descomptat, per veure'l, és molt més espectacular. És a dir, la gent que venen només espectadors a les partides presencials encara s'ho passen millor.
0: Ah, sí? No m'ho imaginava, que teníeu espectadors. Vull dir, jo m'imaginava els participants i els que dirigiu una mica el cotarro.
1: Ah, això és perquè no t'hi has apuntat a les dues lligues.
0: Ah, clar, com ho saps?
1: Però,
0: sí, m'has enxampat,
1: si si vinguessis amb aquesta, veuries que un cop superades les dues fases virtuals, que són aquesta setmana i la que ve, després a partir de l'altra, a partir del 17 d'octubre, comencen les semifinals, que són les presencials. I allà sempre hem convocat, i aquesta edició també ho farem, els acompanyants, a qui vulgui venir, perquè és una cosa que tu no t'imagines, veure una partida per lògica en directe, unes s'imagina, hòstia, quin rotllo, no estan jugant i no estic fent res. En realitat, no, perquè no només participes més o menys de la tensió que hi ha, sinó que tu també pots jugar, encara que no competiràs, també pots jugar al rus que fan fent els concursants, sí. I a més, entre les proves extra, les proves que van a part de rus, també n'hi ha pels acompanyants. I de tant en tant fem una paradeta i fem una prova pels acompanyants.
0: Mira que
1: gent
0: bé.
1: Que ve de... Sí, i clar, s'ho passa amb tibre que no tenen l'atenció de guanyar i llavors no la diràs que és molt divertit.
0: Està bé. La Lliga va començar precisament ahir, 21 de setembre. Expliquem que té 4 fases, però expliquem una mica el pas a pas. Com serà el recorregut d'un jugador que hi participi?
1: El recorregut aquest va començar ahir, però encara tothom hi és dins d'apuntar-s'hi, perquè les dues primeres fases són la fase virtual, que està separada en dues tongades. La primera, que és va començar ahir, i dura avui i demà. I qualsevol que s'inscrigui a la competició, a la pàgina de VilaWeb, avui podrà fer el rus d'avui, demà o de demà, i sumar punts a la segona fase virtual, que serà la setmana que ve, de dilluns a dimecres, també tres tongades seguides, dilluns, dimarts i dimecres, amb una prova una mica més emocionada perquè va amb temps. És a dir, tens un cronòmetre i només tens determinats minuts per concursar. Llavors, els que es classifiquin, en funció del percentatge de població, hem dividit el país en 5 zones, llavors participaran en alguna de les semifinals. I els guanyadors de cada semifinal vindran a la final de Barcelona, que seran una vuitantena de persones, em penso, però amb un espectacle de pirotècnia que farem al Poliorama el 28 de novembre, que hi haurà aquests 80 concursants, sí, i 400 persones que acabaran d'omplir la sala, que són els que s'ho passaran bomba perquè seran veuran el xou i no tindran els nervis de competir. No quedaran campions, però s'ho passaran molt bé.
0: I, escolta, aprofitem per engrescar la gent que si vulgui apuntar ni que sigui a última hora. No sabia jo que encara s'hi podien inscriure. Què han de fer? Quins són els requisits?
1: Els requisits són tenir més de 14 anys i estar inscrit com a membre del Paraulògic. Això és tan senzill com entrar a la web.cat/paraulògic i t'hi apuntes. És un tràmit aquest senzill que avui dia tot s'ha de fer molt ràpid. I a partir d'aquí, competir. Cal afanyar-se perquè, clar, n'hi ha que ja van fer punts ahir, però encara tenim temps de fer-ne avui i demà, i més la segona tongada aquesta que deia. És a dir, si ho proveu ara mateix, la web.cat/paraulògic, i en un minut estaré apuntat i ja començarà la follia de fer parauletes.
0: I el fet que aquesta competició estigui repartida entre aquestes diferents seus, Perpinyà, Andorra, València, Palma i Barcelona, sí? Són aquestes?
1: Sí.
0: Què és el que aporta aquesta dimensió territorial a la competició?
1: Bueno, això porta una idea simbòlica, per nosaltres és molt important, perquè la data és molt important, perquè nosaltres partim de la idea que la llengua, diguéssim, ha de ser referencial a tots els punts d'això que anem al territori, dels països catalans, no? Llavors, normalment, quan les coses se centralitzen a la capital, que acostuma a ser Barcelona, hi ha aquesta idea que Barcelona està com separada de tot. I, en canvi, nosaltres, per exemple, som molt valencians, o molt illencs, o molt perpinyanencs, i no som algaresos perquè hi ha massa tros per nedar fins allà. Però, en realitat, també tindrem un concursant de l'Alguer. El guanyador de la fase virtual de l'Alguer es classifica directament i vindrà, igual que ha vingut a les altres dues lligues, un participant de l'Alguer, perquè, simbòlicament, la lliga també ha de servir per això, perquè la gent no s'oblidi que els parlants de català no som només els que vivim a Catalunya, sinó hi ha unes quantes zones més que som simplement nosaltres, si som els mateixos, amb un altre tros de món, diguem.
0: Clar. I més enllà de la competició hi ha una idea de fons, que és jugar amb la llengua catalana, fomentar-ne l'ús d'una manera lúdica. Però què us està demostrant el Paraulògic sobre la relació que té la gent amb la llengua?
1: Bueno, la relació que té la gent amb la llengua seria un capítol de psiquiatria. Llavors nosaltres direm de no anar gaire enllà traient conclusions, perquè els catalans els coneixem. En tot cas, ja t'ho he dit abans, catalans, qualsevol cosa que vingui embolicada en llengua els agrada, i per tant jugar encara més. La idea, més que la idea és més de nosaltres, del Paraulògic cap a ells, no? És a dir, tinc el present que el català, sobretot a la gent més jove, perquè ara en aquesta època malaurada en què estem, de vegades el jovent no té prou inputs, o com que estan tot el dia a les xarxes i es pensen que el món funciona en castellà, sí, és una manera de dir-los que el català no és només aquella llengua plasta que s'ha d'estudiar per aprovar els exàmens, sinó que també serveix per jugar, serveix per fer-se més guapo, perquè qui guanya un joc és més guapo que qui el perd, i per tant, per lligar, per totes coses positives, no? És a dir, la idea és transmetre una idea de positivitat associada a la llengua, no?
0: De fet, ja existeix una lliga escolar, no?
1: Ja existeix una lliga escolar, però només de la Catalunya Nord. I aquí és una cosa molt curiosa i molt bonica, que és que uns quants professors d'instituts de la Catalunya Nord es van organitzar per fer aquesta lliga. I així, els catalans han descobert que el català a la Catalunya Nord no s'aprèn només a la Bressola. La Bressola és una mena d'immersió i es fa tot en català, però en els altres instituts també tenen una assignatura. Va ser que és una trista i miserable assignatura, però com a mínim els estudiants d'aquells liceus, com diuen ells, també tenen contacte amb el català. Llavors, clar, apuntar-se a la Lliga a ells els representa una mena... O sigui, veure que hi ha una sortida al món a través de l'assignatura de llengua catalana, com és la Lliga Paralògic Escolar, per ells és que és quasi revolucionari, no? Perquè es pensaven que estaven estudiant alguna cosa com una mena de llengua morta com el llatí, i en canvi veuen que no, que amb això poden anar pel món, per exemple, a Barcelona, perquè allà encara tenen, com la resta del món, aquesta fascinació per Barcelona, i diuen, clar, hòstia, en comptes d'anar en francès, que no ens entendran, i anem en català... I teòricament, sempre que no parlin amb els cambrers de segons quins llocs, teòricament també els entendran. I això, clar, per ells és una cosa inaudita.
0: Escolta, doncs vinga, som-hi, que fem tard. Vull dir que l'oportunitat hi és, que s'engresquin les escoles, vull dir que no sigui una cosa només de la Catalunya Nord.
1: Sí, això seria una cosa bonica, que també passés aquí baix.
0: Estaria bé, estaria bé. Bé, doncs recordem que aquesta final, la de la tercera Lliga del Paraulògic, tindrà lloc al Teatre Polirama el 28 de novembre, que tothom qui vulgui hi pot assistir de públic, si és que no s'ha animat a participar-hi, i agraïm moltíssim al Pau Vidal que avui ens hagi acompanyat al Connectats per parlar-nos una mica d'aquesta iniciativa. Pau, que vagi molt bé.
1: Si és a vosaltres, segur que sí que anirà.
0: Vinga, bona tarda. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Bé, doncs acabem amb el Paraulògic. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Demà tornarem amb l'edició de dimecres sota el braç. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda.
1: Penjura d'això el joc amb urgència. L'addicció, quin problema t'ho aborda'l. Però per fer-me passar l'absència...

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.

0: just diamonds and bones.
1: Són les 6.
2: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
3: Notícies Badalona.
4: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Personal de l'Hospital Fundació Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet s'ha concentrat aquest dimarts a l'entrada del centre sanitari per donar suport a la treballadora badalonina agredida diumenge passat al barri de Sant Antoni de Llefià. Els professionals han protestat contra tota mena d'agressions, també les que pateixen com a col·lectiu. Els professionals expliquen que durant aquest últim mes dues treballadores de l'hospital han patit agressions per intent de robatori. L'última d'elles és una infermera veïna de Badalona que es troba en situació estable després de patir diverses ferides d'arma blanca quan anava de camí cap a la feina. Des del centre hospitalari condemnen tota mena de violència tant fora com dins del recinte. Comprenen que en espais com les urgències hi hagi un clima més tens, però exigeixen que hi hagi convivència i respecte. Entre les solucions, l'hospital proposa dotar de més vigilància a espais com, per exemple, el pàrquing. Escoltem el president del comitè d'empresa de l'hospital, Manolo López.
5: Las personas apoyen, las instituciones doten de seguridad, los espacios de trabajo o los espacios de aparcamientos o de alrededor del hospital sean lo suficientemente seguros. Esto es lo que pedimos y esto lo tenemos que hacer entre todos, el ayuntamiento, el hospital, los trabajadores, todo.
4: L'Ajuntament de Badalona també ha volgut fer acte de presència en aquest homenatge a la víctima i han assistit, entre d'altres, l'alcalde Xavier García Albiol. Precisament l'alcalde considera insuficient la reducció d'un 9,8% de la criminalitat a Badalona durant el primer semestre de l'any. Tot i valorar positivament que els delictes hagin baixat per sobre de la mitjana catalana, l'alcalde afirma que encara queda molta feina per fer. Segons les xifres del Ministeri de l'Interior, entre gener i juny es van produir 750 delictes menys que en el mateix període de 2025. Això representa un descens del 9,8%, mentre que a la resta de Catalunya la reducció mitjana ha estat d'un 7,4%. Per a García Albiol, les dades confirmen un canvi de tendència sostingut en els darrers mesos. L'alcalde defensa la gestió del seu executiu en matèria de seguretat, però admet que els resultats encara no són suficients. Respecte a l'increment d'un 57% en els delictes de drogues, l'alcalde en fa una lectura positiva. L'escoltem.
6: Augmenta la xifra de tràfic de drogues, però augmenta perquè hi ha més atencions i perquè hi ha més incaucions de droga, no? I amb aquest aspecte jo crec que és positiu. Però insisteixo, no és satisfactori, ni molt menys. Jo no soc conformista. Sí que aquestes dades assenyalen que per al camí que anem és l'adequat, que estem fent bona feina, però és del tot insuficient. I jo amb aquest aspecte soc molt inconformista.
4: El secretari general del Partit Popular de Catalunya, el badaloní Juan Fernández, ha assegurat aquest dilluns que l'acte que la formació va celebrar a Badalona demostra que els populars estan en disposició de competir a Catalunya perquè el territori esdevingui la palanca de canvi a l'Estat. Fernández considera que la jornada va evidenciar que bona part de la població vol un gir al capdavant de l'executiu central, un acte, recordem, on també hi va assistir el president del PP, Alberto Núñez Feijó. Al seu torn, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha exigit a Núñez Feijó que es disculpi públicament per haver afirmat durant l'acte que Catalunya està asseguda al sofà del psiquiatre. Moret ha qualificat les paraules del líder del PP de fora de to i fora de lloc i li ha retret que ho digués en un acte a Catalunya. Moret l'ha acusat d'haver-hi anat únicament a recaptar vots i ha afirmat que no ofereix cap proposta, sinó que simplement insulta i menysté els catalans. Tot i la lleugera disminució de la cobertura de vacunació infantil a Espanya, les dades continuen sent positives comparades amb altres països on les xifres són més alarmants. Segons ha alertat el vacunòleg i pediatre de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Carlos Rodrigo, s'està perdent el lideratge que fins ara representaven els Estats Units, un canvi de tendència, diu, negativa i perillosa. L'estudi de la Universitat Sagrat Cor de Roma analitza l'evolució de 7 vacunes infantils que s'administren durant el primer any de vida, entre elles les que protegeixen contra la tos farina, l'hepatitis B o la poliomielitis. La disminució a Espanya és mínima, assegura Rodrigo, però cal fer-ne un seguiment per convèncer les famílies dels beneficis que comporta vacunar els seus infants en el moment adequat. La cobertura es situa en el 94%, quan convindria estar per sobre del 95%. Així ho ha assenyalat el vacunòleg i pediatre dels Germans Trias, Carlos Rodrigo, al Badalona Matí.
7: Les vacunes es posen en el moment que la relació beneficis, potencials, riscos és mínima. i una vacuna que s'ha de posar començant als 2 mesos, als 4, doncs és el millor moment retrasar-les, alguna posar-la a partir de l'any, bé, està bé, menys és millor que res, però has perdut oportunitats de protegir el nadó els primers mesos.
4: I ara mateix tenim 28 graus de temperatura.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.
9: El millor del Badalona Matí.
10: Seleccionem els millors moments del programa.
9: Badalona Matí. Els millors moments.
11: Els millors moments.
12: La cobertura de vacunació infantil a Espanya ha començat a recular en diverses vacunes, entre elles les que protegeixen contra la tosferina, l'hepatitis B o la poliomielitis. Són dades d'un estudi de la Universitat Sagrat Cor de Roma, on s'analitza l'evolució de 7 vacunes infantils que s'administren durant el primer any de vida. Els experts alerten d'un canvi de tendència i nosaltres volem saber per què està passant i fins a quin punt una baixada de les cobertures pot fer que reapareguin malalties que teníem sota control. Per avui a això ens acompanya als estudis de Ràdio Ciutat en doctor Carlos Rodrigo, que és pediatra i vacunòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Bon dia.
13: Hola, molt bon dia.
12: Doctor Rodrigo, què ens estan dient exactament aquestes dades sobre la vacunació infantil a Espanya? Quan parlem d'una reculada, de quina magnitud estem parlant?
13: Mínima, absolutament mínima, perquè és un estudi de molts anys i l'últim any de l'estudi, que és el 2024, no, es compara amb anys previs. I d'aquestes vacunes que han empitjorat, estem al 94% de cobertura, la qual cosa segueix sent, comparativament amb la resta de països, de la majoria dels països europeus, és molt bona, és una tasa molt bona. El que passa és que sí que convé que sempre s'estigui per sobre del 95%. Mm-hmm. El límit de seguretat, no, d'eficàcia vacunal, està en el 95%. Doncs el 94% no és una situació d'alt risc, però s'ha de tenir en compte. I sobretot el que significa, no? El que significa que és una tendència al món, no? I ara és perillosíssima amb les bogeries de Donald Trump, no? Que ha tret moltes vacunes i està posant molts pals a la roda de la vacunació als Estats Units, que ha estat sempre el nostre líder. O sigui, les vacunes infantils, el país on millor es portava, no? Perquè tenien entitats, el Centers for Disease Control and Prevention i això, i era la llum que seguíem tots. Ara està clar que no, que és la no llum. I això, a poc, anirà sent un costum. Per sort, d'aquestes vacunes que han empitjorat, que sí, però és molt poc, però altres que són importantíssimes, estem dels millors llocs del món, que és el 95%, que és la de la del sarampió. Mm-hmm. Aquesta sí que és... El sarampió és molt perillós perquè és una malaltia que s'està estenent en tot el món, perquè ha disminuït molt a molts llocs la vacunació i, en comptes, a Espanya, a Catalunya, estem molt bé.
12: Per tant, doctor, aquí a Espanya i a Catalunya no tenim motius per preocupar-nos.
13: No, tenim motius, però ja ho sabem de fa temps, d'anar amb cura, d'estar molt atents, de que no es perdi la bona imatge que té les vacunes. Hi ha alguns països que han millorat, no? Itàlia, França, perquè s'han fet obligatòries de tan mal que estaven. A Itàlia, en aquest moment, hi ha 11 vacunes que són obligatòries. La fortalesa d'Espanya o de Portugal, que és Portugal i Luxemburg, són els dos exemples, sempre estàvem amb Portugal, Luxemburg i Espanya. Espanya ha perdut una miqueta, però nosaltres la gràcia és que no obliguem a les vacunes, convencem. I aquesta és la clau, no? Ser capaços de convèncer, i en aquest sentit els pediatres, les infermeres pediàtriques, infermeres comunitàries, salut pública, hem d'anar tots en el mateix sentit, explicant bé, i contraposant-nos a aquesta reticència, a aquests dubtes que es creuen a les xarxes socials, no? Tots sabem el perill que tenen les xarxes socials.
12: I és més efectiu obligar o convèncer?
13: No, convèncer.
12: Convèncer sempre, eh?
13: Quan tens un producte molt bo, jo he participat en molts debats sobre això, i he participat en tomes de preses de decisió, no?, del Col·legi de Metges i tal, i la meva hipòtesi, que de moment és la que mantenim, és quan tens un producte tan i tan bo, si no fossin capaços de convèncer, tindríem un problema nosaltres. És que és una meravella les vacunacions que tenim. Són meravelloses. És, els productes, bueno, sense dubte, els productes farmacèutics amb més relació benefici-risc de tots. Estem donant moltíssims medicaments, moltíssims de tot tipus, i aquesta és boníssima. Doncs hem de saber explicar-ho. I això ho hem fet molt bé.
12: 97% de cobertura en les vacunes de xarampió, ara sí. Comentàvem, 94% aquestes que ara sí. Comentàvem, que tot i que han disminuït una sí. Mica, parlàvem d'aquestes 7 vacunes analitzades, sí. Amb tendència a la baixa, 5 d'elles, diftèria, tètanus, tosferina, hepatitis B i poliomielitis.
13: Van juntes, eh?
12: Van o sigui, juntes totes.
13: Sí, clar, clar, això... es parla de 5, però és una única.
12: Ah, d'acord.
13: No? De fet, ja en falta una altra, perquè són 6 les que es posen. No? Són vacunes hexavalents. Si disminueix una, disminueixen totes.
12: I per què aquesta, creu que...?
13: No, bueno, va fer mal la Covid, per dues raons. Una, va disminuir les cobertures vacunals i després ha costat agafar una altra vegada el ritme perquè no havia, bueno, perquè la gent no sortia, la gent tenia por, van disminuir, no?, les nostres capacitats, encara de que a Catalunya en concret es va protegir molt que la gent pogués anar a vacunar-se, però bueno, si no estaven funcionant perquè s'havia de prioritzar atenció a pacients amb la Covid, doncs què faríem, no? I per altra part, com es va parlar molt a la xarxa, sobretot, i alguns indocumentats, en realitat, indocumentats científicament en contra de les vacunes, no? Aprofitant que si la vacuna d'RN, mRNA i tal, doncs, bueno, es va perdre una mica. I aquestes són totes vacunes que es posen el primer any de vida, no? Totes aquestes. Bé, doncs sí que hi ha gent, s'ha posat una mica de moda, que això sí que hem de vigilar, gent que decideix, que diu que jo decideixo quan. No, no, jo no vaig en contra de les vacunes, em diuen, no? Però és massa petit els dos mesos. Ho posarem més tard, no? Llavors, aquestes vacunes, moltes, s'acaben posant, però no quan tocava, que és quan s'ha mirat el primer any de vida. I això no és baladí, no és una tonteria. Les vacunes es posen en el moment que la relació beneficis, potencials, riscos, és mínima. No? I una vacuna que s'ha de posar començant als 2 mesos, als 4, tal, doncs és el millor moment. Retrasar-les, alguna, posar-la a partir de l'any, bé, està bé, menys és millor que res, però has perdut oportunitats de protegir el nadó els primers mesos.
12: I quines serien aquestes causes, doctor, principals que expliquen que alguns infants no rebin alguna d'aquestes dosis corresponents quan toca i completin sí, la pauta? Els veuen molts petits, els pares, o sí, per això prefereixen esperar?
13: La moda, una moda molt... És per sort, és molt poca gent, molt poca, perquè en un 6%, no? en el 94 al 100%, sempre hi ha alguns casos que no s'han documentat adequadament. Altres que són, que és que no han arribat, no? Els benvinguts, per exemple, nouvinguts, per exemple, és que no ha donat temps, no? I hi ha diverses situacions, o sigui que és mínim, però és gent que, bueno, que no... que cada vegada hi ha més, no? La nostra societat va en aquest sentit, que jo decideixo. A mi no l'Estat o l'administració o aquest científic, jo llegeixo i el meu nadó és massa petit, 2 mesos, no? Que millor ja es protegirà més endavant. Bueno, són decisions errònies, però que de vegades en les xarxes socials, repeteixo, dic moltes vegades les xarxes socials, perquè fan molt mal en aquestes coses, perquè van en contra de del concepte científic.
12: Potser confiem més, no?, en algun influencer d'aquests
13: sí,
12: que dona
13: molt poca gent,
12: informació molt
13: poc
12: contrastada,
13: gent, sí,
12: oi?
13: Sí, totalment.
12: És puntual, un 6%, podríem parlar, eh?
13: Sí, sí.
12: Ara comentava que després de la pandèmia s'ha detectat aquesta reducció. Sí que es va parlar molt, aleshores, de l'anomenada fatiga vacunal, no? Creu que encara s'arrossega, això?
13: Va, ja, menys, clar, perquè és que va un moment que és que era continu, no? A més, quan es comença la vacunació enfront d'alguna malaltia, que va ser la Covid, doncs s'havien de posar diverses dosis de vacuna, no? Ara, quan ja portes moltes, només és un record. I pot haver una mica, però no té sentit. Hem de dir que un nadó, un nen petit, els primers anys de vida agafa moltíssimes infeccions, perquè és la manera d'aprendre ell a defensar-se, no? I, de fet, moltes d'aquestes infeccions que són banals, molt poc greus habitualment en el nen petit, i són més greus si s'agafa d'adult, no? Això és un clàssic, no? I això és l'explicació de les epidèmies que va haver, doncs, per exemple, al Nou Món, no? A Latinoamèrica, quan van anar els invasors, perquè portaven malalties que de nens no haguessin estat tan greus i en adults ho són. Doncs, algunes vegades és aquest el problema, no? Hem de vigilar que es protegeixin al moment adequat i els nens estan perfectament preparats per rebre moltes antígens, no? Molts invasors suposats, i és molt més controlat el d'una vacuna que el de fora.
11: I, doctor, quin és el risc de no posar la vacuna quan toca? Aquests nens tenen més risc d'infeccions?
13: Clar, les malalties, que les vacunes protegeixen de malalties, no? I algunes d'aquestes malalties, doncs, són molt greus. Totes són greus, no? Però algunes són especialment greus. En tots els casos, per una malaltia lleu no hi ha vacuna. Però tots són malalties que poden fer molt mal. Doncs, si no es posen al moment adequat, deixes desprotegit el nen durant aquests mesos o aquests anys.
11: En el cas de la poliomielitis, és una malaltia que a Espanya pràcticament ja no veiem, no? Sí. El fet de no veure casos pot fer que oblidem per què és important continuar vacunant.
13: Això és importantíssim, és una pregunta transcendental. No veiem casos perquè estem vacunats. Allà on no hi ha una bona vacunació, doncs hi ha casos, encara hi ha casos. Molt pocs, però no ha hagut manera de que al Pakistan i a Afganistan les guerres fan molt mal, molt mal, que deixi d'haver. I en altres casos hi ha la vacuna que s'utilitza en Espanya, Europa, Occident, són absolutament segures, no poden transmetre la polio, impossible. Llavors, la clau és estar ben protegit, perquè si hi hagués contacte per viatges, perquè vingui alguna persona. De fet, aquí al Besòs, fa 3 o 4 anys, es va trobar virus de la polio. Mm-hmm. El que passa és que ningú va agafar la polio perquè la cobertura vacunal nostra és tan alta, no? Perquè la manera de transmetre's és a través de les aigües, d'aliments, no? Que s'han contaminat en algun moment. O sigui que la clau és que segueixi la vacunació. Si la perdéssim, no? Com ha passat en països on hi ha guerra si no s'ha pogut fer, això sí que ha estat un problema, és obvi que a Palestina i tal, doncs torna.
11: Que podem arribar a veure aquests rebrots, no?, de malalties que consideràvem controlades.
13: El sarampió. És un espectacle que està succeint, estava havent morts als Estats Units, que era el paradigma de les vacunacions, doncs com ara no es posen tants, doncs hi ha hagut morts, inclús.
11: Doctor, abans d'acabar, deixi'm també preguntar-li, també per un altre tema, perquè recentment s'anunciava a diferents mitjans de comunicació que Sanitat vol prohibir la publicitat de llet de fórmula per a nadons de fins a 6 mesos i l'ús de termes com llet humanitzada o maternitzada.
13: Sí.
11: Expliqui'ns, realment aquests anuncis enganyen o confonen a les famílies a la consulta?
13: Enganyar no, però confondre sí que podria confondre. O sigui, està claríssim que la millor, i tantes millors que puguem dir llet, no?, manera d'alimentar a un nadó durant els primers 6 mesos de vida, no?, almenys primers mesos de vida, no?, i els 6 mesos seria una xifra molt exemplar, és la llet materna. Qualsevol cosa que sigui anar en contra d'aquesta millor manera de fer, doncs s'ha de protegir que no agafi embrancida, no? En el nostre mitjà està ja molt clar, no? I de fet, les dones que no volen donar, estan les que no poden, per això també hem de tenir cura, no? Per no estigmatitzar a qui no pot donar. Mm-hmm. Hi ha algunes situacions en què no es pot donar, o que no hi ha, no? Però són poques, i la clau és que inicialment, sempre de començament, la idea és que es pugui donar la llet materna de mamar. I quan es diu, és una llet humanitzada o maternitzada, clar, és veritat, d'alguna manera, perquè si no seria la llet de vaca o d'ovella, no? Són llets tractades, no?, històricament, d'una manera que sembli el més possible. Però és un succedani. Són magnífics succedanis, eh? Magnífics succedanis. Però és un succedani. Llavors, com no és el mateix, bueno, la manera de referir-se, ja s'havia dit humanitzada i maternitzada, però perquè no es confongui, no? I dir, la millor és la materna. Doncs aquesta és la raó de dir-lo.
11: De fet, ara que comentava que hi ha mares que no poden donar, sí, clar, altres clar, que no volen, creu que prohibir aquesta publicitat de la llet materna

0: productes, és curiós, eh? Avui estem parlant de defendre productes que per si sols són un 10. Són brutals, no? Les vacunes, la llet materna, clar. I per això tenim l'obligació, tots els que sabem, no? I els que ens dediquem a això, a fer... Comença, i no, que no hi hagi cap distracció. I la publicitat pot ser una distracció. Només és això, eh?
1: Doncs Carlos Rodrigo, pediatra i vacunòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, gràcies per passar avui pel Badalona Matí, bon dia.
0: Molt bé, encantat. Gràcies a vosaltres per donar-me la possibilitat de parlar d'aquests temes tan i tan importants per la població.
1: I tant que sí. Moltes gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Atenció, perquè aquest divendres el Círcul donarà el tret de sortida a una nova temporada. Un curs amb promès ple de teatre, cultura i moments per compartir amb una programació pensada per a tots els públics. Una estrena que, a més, esdevé especial perquè serà el primer acte oficial del reformat teatre del Círcul. Després d'uns mesos d'obres, restauració, renovació, que sempre va bé renovar-se. Ens acompanya el director artístic del Teatre del Círcul, en Xavi Carreras. Què tal, Xavi? Bon dia.
3: Molt bon dia. Bé, content, molt sí, content, amb ganes d'arrencar aquesta temporada.
1: Quants mesos heu estat tancats?
3: Doncs la veritat és que menys dels que necessitàvem. No, vam tancar, si no m'erro, el 18 de juliol vam començar amb tota la reforma. És una reforma important, sobretot, diguem-ne, des d'escenari, el que seria tota la platea. L'escenari encara el conservem igual, no vam tocar Caixa Negra. Però sí que és veritat que amb les noves butaques era necessari canviar, doncs, tot el que seria el terra, i a partir d'aquí també donar-li una neteja de cara important al círcul, habilitar-lo a la mobilitat reduïda, tenir un terra més fort, més resistent per aquestes butaques noves, que seran molt confortables i l'espectador les podrà gaudir. I res, hem estat així tancats fins ara, fins aquest divendres, dia 25, que arrenquem. Encara estem amb últims detallets.
1: Nervis per l'estrena o què?
3: Nervis, home, clar, perquè la gent... Hi ha gent que ja ha vist cosetes i aleshores ja comença a tenir una opinió predeterminada de... Oh, és que ara la platea ha canviat i hem vist files molt llargues. Bueno, és una platea mòbils, això per la gent que ja ho hagi vist, que sàpiga que una platea que es podrà anar reconfigurant per poder crear diferents tipus d'espectacles, que això crec que a nivell cultural... No, encara no tenim un espai així a Badalona que pugui jugar a fer teatre dos, tres bandes, que la platea es pugui moure i hi hagi una facilitat per moure aquestes butaques. Crec que ens donarà un plus a l'espai.
1: De fet, al juliol vau fer la campanya de apadrinar butaques, no? Quantes se n'han apadrinat? Alguna que us faci especial il·lusió?
3: Totes ens fan molta il·lusió perquè ens vam posar la fita de apadrinar les 184 localitats que teníem a platea, les quals s'han apadrinat totes, i ara es veu que hi ha gent que voldria apadrinar les del primer pis. Potser vam pensar que, ostres, costaria molt, però la veritat és que hi ha hagut com una reacció molt positiva, tant del soci del círcul de tota la vida, o socis nous que han entrat i que han vist com funciona l'entitat i que estaven motivats, empreses privades, gent de fora de Badalona, gent del món de l'art, que també ens han demanat fins i tot no posar el seu nom a les butaques, perquè vam dir, posarem una plaqueta, no?, amb la gent que ha padrinat. I hi ha hagut gent que ens ha fet donatius per canviar aquest espai. La veritat és que estem molt contents de la plataforma Padrina una butaca. Teníem unes altes desgravacions fiscals, que això és una cosa que la gent de Badalona potser encara no sap, que és que el Círcul és una entitat d'utilitat pública, i és un discurs que realment ens hem cregut molt fortament des de la direcció i tot l'equip de cultura. I això, doncs, és important que la gent de Badalona ho sàpiga, perquè bàsicament tu estàs col·laborant amb una entitat que intenta arribar allà on no pugui arribar el consistori. Tota la política, diguem-ne, de l'entitat ara s'ha obert a la gent de la ciutat, a crear nous espectacles des d'aquí, reforçar el talent local, que això a vegades costa més per la manca d'espais o per les programacions que ja tenen tots els teatres. De fet, el Círcul, jo sempre explico que ja no és un projecte d'entitat, sinó un projecte de ciutat. Volem esdevenir un centre d'arts escèniques, i això també ens comporta una motivació addicional per seguir treballant bé. Crec que estem treballant molt bé, la veritat.
1: En aquesta renovació heu millorat la part tècnica, sobretot també millor so, il·luminació, també una platea mòbil?
3: Sí, això és el que comentàvem una miqueta abans. La platea, les butaques, hem col·locat un elevador a la platea que fa que puguem moure aquestes butaques cap a dins de l'escenari, Són unes butaques molt versàtils, que ocupen molt poc espai, i això ens permet mantenir un escenari de 4 metres de fondària per 7 d'amplada, suficient per tenir-hi una banda, un grup de

0: un microteatre, o fins i tot de poder col·locar les butaques a dalt de l'escenari i poder jugar dos i tres bandes. Perquè aleshores el que hem fet ha sigut ja alimentar per sota del terra nou que hem fet, ja hi passem dades, hi passem so, hi passem electricitat... Realment hem avançat més aquest terra que el material tècnic que tenim, però això ja forma part de tot aquest projecte que tenim redactat fins al 2030, hi ha un full de ruta bastant clar, per actualitzar i modernitzar aquesta sala, sense perdre el seu encant. Recordem que el Teatre del Círcul és el teatre més antic de Badalona, fundat el 1862, quan era el Teatre Badalonès, i no volem perdre aquest encant que té la sala, de Bombonera, de mantenir aquests matisos més clàssics.
1: Aquesta platea mòbil us donarà, les entenc, per encabir-hi formats diferents d'espectacle, no?
0: Sí, sí, evidentment, totalment. L'opció de... A nivell de concert de música, ostres, doncs ara tens un primer pis, que també l'hem arreglat, també hem canviat el paviment, hem canviat la distribució de les butaques, totes tenen bona visibilitat. Hem perdut pràcticament, crec que són unes 40 localitats de les que teníem per prioritzar la comoditat de l'espectador. Aleshores, tu pots anar a concert i tenir pista, que això és guai, per poder ballar, per tenir un altre rotllet, per exemple, i un primer pis per poder-te seure i gaudir del concert. Però també en teatre, insisteixo molt en això, l'escenari del Círcul té un pendent, i això, amb segons quins espectacles, et limita. La dansa, el que seria circ... En canvi, ara... Podem treballar amb aquesta platea perquè tenim sostre de sobres per poder inhibir altres tipus d'espectacles i treballar en pla. Això serà meravellós pel Círcul.
1: I també voleu, Xavi, consolidar el programa de residències, no? Hi ha moltes companyies que necessiten espais de creació i el Círcul pot ser un referent, un punt de trobada per a elles. Mm.
0: Sí, sí, sí, sí, evidentment. Vam començar amb el projecte aquest de les residències, el Círcul sempre, en certa manera, l'ha tingut. És una entitat que ja fa molts anys que s'està obrint, no és una cosa nova de fa dos dies. Però sí que és veritat que a mesura que hem anat adequant l'espai i hem millorat tècnicament, comencem a tenir... residències de gent local d'aquí, Badalona, com podria ser la companyia Mon Animal, que ja van entrar la temporada passada amb nosaltres, però aquest any, per exemple, hi ha una cosa que em fa especialment bastanta il·lusió, que a més vaig a fer publicitat, que és L'Os Polar, que és una producció de Negroni i del Teatre Lliure. I això ve aquí a Badalona a crear-se, i tindrem l'estrena al novembre aquí a Badalona en primícia abans d'anar al Teatre Lliure a un preu molt més popular, ja us aviso ara. Però aquest concepte de residències, anar-lo a finançant, crec que també és important. Badalona és una ciutat molt gran on pràcticament no es produeixen espectacles. No s'hi produeix res. I a vegades produir no és només tenir-hi diners, sinó que és tenir un espai versàtil, polivalent i una bona gestió d'aquests espais perquè tothom hi pugui cabre i pugui treballar-hi a gust per crear el seu espectacle, ja sigui de teatre, de música. Tenim un altre resident. Aquest any tenim uns quants espectacles que venen de residències de la temporada anterior. I això realment em fa especial il·lusió, perquè com a creador i actor que sóc, sempre ha costat bastant aquí a Badalona trobar aquests espais.
1: Mm-hmm. I, de fet, ara L'Os Polar, de Negroni i Teatre Lliure, és una de les propostes estrenant en primícia al Círcul, però aquesta programació també suposo que l'heu configurat pensant per a tots els públics i altres obres que ens puguis avançar.
0: Sí, home, i tant. Mira, em fa il·lusió, podria parlar-vos de moltes coses. Ara, d'aquí poc, així amb coproducció també, que donem un cable, que crec que és el primer acte que ens ve, vindrà Cabaret, que això ho hem fet amb l'escola Tercer Acte, que és una escola de teatre musical de Sant Adrià, hem unit una miqueta de forces. El Círcul té uns tallers de teatre perquè són més aviat tirats de text, no ens estem especialitzant en el musical, i crec que és una bona manera també d'obrir sinergies amb ciutats veïnes. Després també tindrem un espectacle amb llengua de signes de la Momo, que és una pallassa que ha viatjat per tota Europa i és una cosa que no s'ha fet mai aquí, que es diu Welcome, i és un clown que està pensat per totes les edats. És la història d'una pallassa que busca pis, una missió complicada avui en dia, però em fa molta il·lusió perquè realment tot el llenguatge que té aquesta clown, tu el pots veure i et riuràs, però una persona que no pot escoltar entendrà tot l'espectacle perquè tot el llenguatge que utilitza és de signes. Crec que aquest serà un dels bons espectacles. Després tenim la dramàtica, que sempre pensa també en diferents formats. Aquest any fem la Rambla de les Floristes, s'ha contemporanitzat, però no deixa de ser un clàssic català, que hi participarà molta gent, està pensat també per tots els públics. Evidentment, tirarem de pastorets per nens, seguirem fent el cinema pels nostres socis de cinema familiar en català, com hem fet cada any, única i exclusivament per socis, això sí, aquesta temporada. També tindrem espectacles de teatre familiar, música... Realment hem fet una programació força variada, hi haurà dies d'humor, el Manel Piñero ens farà el Samatà o l'Homo, que és d'aquí a Badalona, excompany d'aquí de televisió, ens fa molta il·lusió també que pugui actuar a Badalona, que sembla ser que no... hi ha actuat poquet i serà guai, això... Sí, tenim una programació molt variada, diferents horaris i per diferents targets, perquè creiem que la cultura ha de ser per tot i tothom, i realment crec que qualsevol badaloní que vingui trobarà alguna opció o proposta aquesta temporada que li pugui interessar i que li pugui agradar.
1: I parlant dels pastorets, ja superconsolidats a la ciutat, heu pensat fer més passis? Ho dic perquè sempre es queda com curt, no? Té tant èxit de públic.
0: Això no sé si ho hauria de dir, perquè potser algú s'enfadarà amb mi. Intentarem sempre arribar a tothom i fer els màxims passis possibles. Els pastorets en breus viuran també una petita reforma, diguem-ne, de sobretot de decorats, d'espais escènics, de nova gent que anirà entrant a fer pastorets. Això també ens permetrà poder fer aquest més funcions, no? Tot va lligat una miqueta amb aquest projecte cultural, amb la nostra formació, que anirà creant nous actors perquè puguin treballar en el círcul. Al final, el teatre amateur és gent que ve voluntàriament a fer teatre, són en festes de Nadal i costa a vegades trobar suficients dates i suficients actors per poder-ho fer. El creixement del grup de teatre és inevitable i això portarà una remodelació dels pastorets que, evidentment, seguiran sent folk i torre, seguiran sent clàssics amb els nostres segells, amb la nostra manera de fer-los, que són centenaris i crec que el públic sempre en surt satisfet i content.
1: Ara que parlaves del teatre amateur, i és que el Círculo és un punt de trobada i de partida d'aquest teatre, han crescut els tallers, no sé quins grups teniu, de quines edat, perquè aquest any, si no m'equivoco, heu batut el rècord absolut, hi ha 4 grups per dia, fent un total de 20 grups setmanals, cosa que us posa al volant de 200 participants. És una passada, no?
0: Sí, sí, la veritat és que és una passada i nosaltres diem també que és una miqueta una animalada. Els tallers de teatre els vam reconfigurar la temporada anterior, que és quan vam entrar, vam creure que era important, precisament perquè Badalona és una ciutat de 250.000 habitants, perquè hi ha pocs llocs on te puguis aprendre teatre amb les opcions que et dona el círcul, que tens un escenari on t'hi podràs mostrar, on hi haurà un treball amb el públic... I vam reconstruir-hi tot el que era el taller de teatre, el seu pla pedagògic, la Georgina Balart entra a formar part d'això i de coordinar tot l'equip de professors, perquè, clar, evidentment, 200 participants també són més professors i més gent. No som una escola de teatre oficial, però crec que a mesura que anem treballant, implementant aquest sistema pedagògic, tant d'aprenentatge teatral com de funcionament a dins del món del teatre, perquè també anirem a coses més específiques, volem fer escriptura, volem fer regidoria, volem fer escenografia, amb la formació d'adults, hi haurà com aquests monogràfics. Creiem que és una passada el que ens ha passat, hem crescut molt fortament, estem molt contents, molt orgullosos i la veritat és que tenim molta demanda, gent que ve, que fa les classes de prova i la feina és nostra per poder inquibir a tothom, perquè sí que hem posat límit en els grups per poder donar una bona formació i que aquesta gent, com a mínim, o continuï a dins del grup de teatre per continuar amb el teixit associatiu amateur de la ciutat, o bé tingui una formació suficient per poder-se presentar a una escola de teatre, ja sigui l'Institut del Teatre, una Nancy Tuñón, escoles privades, és igual, però amb una formació mínima, és a dir... No quedar-nos amb els conceptes d'abans del teatre amateur de surt, digue-ho bé... I que no, s'està treballant professionalment, diguem-ne.
1: Doncs, Xavi, la cita, recordem-ho, aquest divendres 25 de setembre a les 8 al Teatre del Círcol, entrada gratuïta.
0: Entrada gratuïta.
1: Doncs podrem redescobrir aquest círcol renovat amb aquestes obres tan espectaculars i aquesta programació que ens has destacat, totes aquestes cites que de ben segur no ens perdrem. Xavi Carreras, director artístic del Círcol, gràcies per venir avui al Badalona Matí, que vagi molt bé.
0: A vosaltres per convidar-nos.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: L'afició de la penya porta uns dies volcada en el seu equip. Ahir a la tarda es van reunir a la plaça de la Vila per celebrar el títol de la Supercopa Endesa. Xavi Ballesteros, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què destacaries de l'acte d'ahir?
2: Doncs sobretot la passió que hi ha ara mateix i la il·lusió que hi ha entorn de la penya, no? No només és a Ricky Lapro, que sí, però vam veure també Ante Tomic, a Isaac Nogués, a Dani Miret, doncs molt il·lusionats, no? El públic va omplir la plaça, pràcticament 2.500 persones omplint no només la plaça, sinó també els carrers, perquè no s'hi cabia, i per tant, doncs, és molt important que aquestes coses les posem en valor, perquè a vegades ens dona la sensació de... Bueno, era una supercopa, sí, però és un títol, no? I un títol després de 18 anys costa molt d'aconseguir, per tant s'ha de valorar.
1: Un esdeveniment, Xavi, que es va poder seguir en directe a Televisió de Badalona en un programa L'Esport Supercampions especial que ahir vam oferir des de Televisió i Radio Ciutat. També va tenir un seguiment destacat, amb més de 26.000 espectadors a través de la televisió, els quals se sumen també prop de 2.500 espectadors via streaming. Unes xifres que volem agrair, especialment a tota l'audiència que va escollir seguir aquesta programació especial a través de la televisió i els canals digitals de Badalona Comunicació. Xavi, deixa'm també que presenti, perquè avui volem parlar amb alguns dels aficionats per saber com ho van viure. Parlem amb la Cris i en Marc. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Què tal? Com esteu?
3: Pues muy bien.
1: A ver, Cris, empezamos contigo. Comencem amb tu. Perfecto. Explica'm què ha significat per tu, perquè explica'm, la penya, en el teu cas, t'ha unit molt, perquè tu ets de Madrid i has acabat sí. casada amb un badaloní i la culpable va ser la penya, oi?
3: Pues sí. Correcto, nos conocimos en una Copa del Rey y bueno, yo aficionada desde pequeñita a la penya, siendo de Madrid, y bueno, pues mira... Ahí estamos, siguiendo a la peña a todos los sitios que podemos, con dos hijos súper aficionados también y muy contentos.
2: És curiós les històries que hi ha en el món, no? Podem parlar en català i la Cristina parla en castellà perquè entén perfectament el català, perquè, Cristina, per què et vas aficionar a la penya, no? Perquè la gent diu, però et trobes aficionats a Madrid, a Vitoria, a Càceres, dius, però què està passant amb aquest equip, no? Per què et vas aficionar a la penya, tu?
3: Pues mira, desde pequeña me empezó a gustar, también era la época de los Jofresa, Villacampa...
2: De los guapos.
3: Los guapos, yo me reconozco muy fan de Rafa Jofresa. Y bueno, empecé a verles a Madrid cuando venían y me enganché muchísimo. Y desde entonces...
2: Es va convertir en un habitual de las Copas del Rey, ¿no?
3: Sí, hemos ido a muchísimas. Ahora ya vamos con nuestros hijos y bueno, es que... Las Copas del Rey son algo muy especial.
2: Tu imagina't, de generació en generació, mai més ben dit, no?
1: I
2: perquè
1: tant.
2: És una cosa... I Cris, veu poder venir a Badalona o estar a Madrid és massa, massa complicat?
3: El què, perdó?
2: Veu poder ser a la Supercopa o massa complicat des de Madrid?
3: Ir a la Supercopa, te
2: sí.
3: refieres?
2: A la Supercopa bueno, aquesta, no... com l'heu viscut, aquesta Supercopa ACB que ha guanyat la penya?
3: Bueno, pues lo hemos vivido con mucha emoción, además. Nosotros
2: ¿Desde
3: sí que
2: Madrid? ¿Desde Madrid o
3: desde... No, hemos estado allí, hemos estado allí.
2: ¿También habéis venido?
3: Sí, hombre, claro.
1: Ah, la cual sí, superéis.
3: Hombre, claro.
2: Me extrañaba.
3: Claro, sí, allí estuvimos, hombre. Además, fíjate que tuvimos la intuición, porque en principio nuestra idea era volver el domingo, y no sé por qué tuvimos la intuición de, no, nos tenemos que quedar hasta el lunes. Algo va a pasar. Y mira, no nos equivocamos. Y jolín, pues con muchísima ilusión, porque además nosotros habíamos podido disfrutar de la Copa, los dos últimos títulos, la Copa de Vitoria y la ULEP, estábamos allí, pero nuestros hijos no habían visto ganar nada y para ellos ha sido súper especial.
1: I parlem també amb el Marc. Marc, què en destacaries tu de tots aquests dies en què la penya ha estat notícia? Des de quan ets aficionat?
4: Des de que vaig néixer, pràcticament. Vull dir, uns pares ja, quan jo vaig néixer, ja em van fer soci, em van portar a l'escola de bàsquet i des d'aleshores fins aquí.
2: En Marc té la part positiva de que, saps quan a vegades els aficionats dels equips acostumen a ser bastant crítics, no?
1: Sí.
2: Saps allò que dius, ostres, anem a buscar la part positiva? Doncs has de parlar amb Marc Castellví, perquè, Marc, tu valores aquestes coses, no? De dir, bueno, som un club petit, però anem a veure... les coses positives que poden haver.
4: Home, la part important potser del títol d'ahir, penso, és, dius, sí, fa 18 anys que no celebràvem un títol, d'acord, però penso que entremig va haver-hi l'any 2008, el 2018, que potser és el títol més important que hem celebrat tots, que sé quan no vam baixar, i perquè tots pensàvem que si baixàvem l'equip desapareixia, i desapareixia la penya, i això s'acabava. I curiosament va ser l'arribada d'en Lapro, el que ens va donar d'en Lapro i d'en Carles Duran, el que ens van donar certa salvació, i torna a venir Lapro i tornem a guanyar un títol. Això és meravellós, meravellós.
2: A més, el Marc Castellví forma part d'un grup que es diu Bojos Penya. Això és una cosa íntima, eh? Vull dir que tu, la gent no ho sap, on hi han més de 100 penyeros, que, Marc, si la gent vol tenir vida de penya, en allà és intensa, eh?
4: Allà és molt intensa. Sí, sí, jo reconec que hi ha dies de partit, quan les coses no van bé, que no llegeixo el grup, perquè si no em posaria massa nerviós.
2: Una miqueta, Marc, l'ADN parlava tothom d'aquesta penya. Tu estàs d'acord que s'estan recuperant una miqueta aquestes arrels, de dir, doncs, un jugador de la casa com és Isaac Nogués, un jugador com l'Apro que et dona un plus, i sobretot la figura de Ricky, que ho està aglutinant tot, no?
4: La tornada de Ricky canvia moltíssimes coses. Ja anàvem en bona direcció, penso, però és veritat que la il·lusió que desperta en Ricky a Badalona, i llavors li afegim aquests detalls que parles tu, sobretot a la tornada de l'Apro, i el vincle, la il·lusió que es va viure l'any passat durant tota la temporada amb la penya va ser molt especial ja. Ha començat aquest any encara més, i clar, després d'aquesta Supercopa això es multiplicarà, però sobretot el que veig jo és molta gent jove, molts nens i nenes, molt hi ha molt ambient infantil al camp i pels carrers. Ahir estava ple de nens i nenes amb la samarreta de la penya per Badalona, i això garanteix molt de futur, garanteix molt de futur i desprèn moltíssima il·lusió.
2: En Marc adoctrinant també les seves dues filles, la Sara, la seva parella, també una de la penya de tota la vida, a més, la sogra del Marc és penyera i exjugadora, per tant, vol dir que això... Està en un dinar de taula, Marc i Cris, és allò del tema de conversació, de conversa és el bàsquet, no?
4: És que si no surten de la penya tindríem problemes a casa,
2: que compliquin això. Cris, quan es viu com a aficionat del joventut, vivint a Madrid o vivint fora, això ha de frustrar bastant, no? Seguir els partits, no? Com ho feu vosaltres, com seguiu els partits? I després, si també us planifiqueu la temporada una miqueta per fer algun viatge, encara que sigui, no per anar a Badalona, sinó també per anar potser a algun altre lloc d'Espanya, o no?
5: Sí, sí, sí. Nosotros, cuando sale el calendario, miramos... Es verdad que ahora en Madrid ya tenemos menos equipos, pero, por ejemplo, Burgos es un clásico que solemos ir. Este año también tenemos intención de ir a Vitoria, que coincide también un puente, y así lo vamos llevando. Y bueno, pues a través de la tele, a vosotros también lo escuchamos, y bueno, sí que lo seguimos. Es verdad que ahora es un poquito más fácil con la tecnología, pero sí, y viajar sí que intentamos ir a las copas. El año pasado también estuvimos en playoff en Vitoria, luego fuimos a Valencia, o sea que sí que nos movemos.
2: Estan enganxats. A Madrid, una pregunta pels dos, no?, que és la mateixa, de dir, ostres, que xulo que ha de ser, no?, poder tenir fills que també us segueixin, no?, perquè podrien dir, escolta, no, és que volem jugar a futbol en tots els respectes, no ens agrada el bàsquet i no volem viatjar i ens fa mandra anar a seguir la penya, no?, o cap de setmana haver d'anar al Palau. Marc, com ho viviu?
4: Doncs la veritat és que a casa mai els hi hem imposat ni venir al camp de la penya ni que els hi agradés ni res similar, perquè sí que vèiem que si de petites els obligàvem al camp amb tot el soroll que hi ha, amb tot això, se'ns podia girar contra. Llavors hem de respectar els seus ritmes. Alguns partits que vam provar d'anar vam haver de marxar a la mitja part. Va ser un procés com molt gradual, i ara jo crec la petita encara li falta una miqueta, però la gran ahir, el diumenge, va disfrutar, vamos, me la mirava jo i se m'omplien els ulls d'emoció, veient com disfrutava de la victòria.
2: Cris, vosaltres no sé si us han seguit molt, si els heu lligat amb una cadira davant dels partits de la penya, perquè acabin cantant l'himne, però això és xulo, no?, que també segueixin una miqueta la vostra il·lusió.
5: Sí, moltíssim. Y es verdad que desde pequeños les hemos metido en el baloncesto y en la peña, yo creo que no han tenido mucha opción, pero están muy enganchados. El domingo estaban como locos y bueno, y nosotros pues felices también.
1: De fet, allà a la plaça de la Vila, hi havia molts nens molt contents perquè han viscut el seu primer títol amb la penya, també els pares molt, molt emocionats, ja que els seus fills a poder haver compartit amb ells aquest esdeveniment tan, tan especial. I no sé, Cris, Marc, com veieu aquest futur, aquesta temporada de la penya després d'aquesta inici amb la Supercopa? Marc, comencem bueno, pues... per tu.
5: Ah, perdó.
4: doncs mira, la veritat és que això... és molt complicat, perquè realment la diferència de nivell entre els equips que tenen llicència Eurolliga i entre la resta d'equips és molt gran, econòmica. Però haver guanyat la Supercopa i veure l'ambició que té l'equip, les paraules d'en Lapro ahir, tot, dius, bueno, anem partit a partit, anem dia a dia, anem a fer-ho el millor possible i a intentar aprofitar les nostres oportunitats. BCL pot ser una bona competició per nosaltres, ja vam estar a prop l'any passat... i la resta veiem que no és impossible. Veiem que no és impossible, que ja és molt venint d'on veníem.
1: Cris?
5: Sí, yo por mi parte, pues un poco lo que dice Marc, que va a ser complicado, lógicamente, porque hay equipos de mucho nivel, pero la ilusión la tenemos. Y ya la alegría que nos hemos llevado, pues eso ya lo tenemos también. Así que
4: nada, això no ens ho treu ningú, exacte.
5: No, eso es. Así que con mucha ilusión afrontamos la temporada.
1: I Xavi Ballesteros, diumenge la penya debuta a la Lliga CB en un partit contra el Breogán. Què ens pots dir d'aquest contrincant? Com veus el partit de cada diumenge?
2: Mira, jo veig que juga diumenge contra el Breogán, que s'ha de canviar el xip ràpid. Avui hi ha hagut festa, per tant, els jugadors que deixin la festa enrere. El primer partit de la penya serà... Veurem si diumenge hi ha passadís o no, com a campions, no? Mm-hmm. Passadís seria un detall, no? El primer partit de la penya és contra l'Andorra, a Badalona, el segon partit és contra el Barça. Jo crec, Marc i Cris, no sé, que potser el dia contra l'Andorra hi haurà algun problema per penjar en el Palau Olímpic el cartell de campions de Supercopa i potser ho hem de fer el segon partit contra el Barça.
4: Potser
2: estem amb obres, no? No sé, ho comentarem, aviam, si us sembla bé.
1: Veurem què acaba passant. Moltes gràcies, us agraïm a la Cris, al Marc, aficionats de la penya, la vostra presència avui al Badalona Matí, també al Xavi Ballesteros aquí a l'estudi 1. Gràcies i que vagi molt bé i força penya!
2: Força penya!
4: Força penya!
6: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I ara és el moment de la nostra secció amb la Perifèrica. Ens acompanya aquí als estudis en Ricard Vilaregut, de la Perifèrica. Què tal, Ricard? Com estàs?
7: Bon dia, molt bé.
1: Bon dia. I també a l'altre costat del telèfon tenim a la Sar, que és responsable del concurs de música de Badalona. Badalona, què tal, Sar? Bon dia a tu també.
8: Bon dia a tots. Gràcies.
1: Molt bé, doncs comencem amb Ricard. Tornem després de l'estiu, la Perifèrica, amb les piles ben carregades i també amb moltes ganes, I és que aquest últim trimestre de l'any ve carregat d'esdeveniments que ara ens explicaràs, a formacions, projectes nous i projectes que reprenen el fil. Explica'ns una mica, a veure, avui ens fas un primer tast del que s'acosta, perquè parlem de la Badacop.
7: La Badacop és la festa del cooperativisme de Badalona. Ja fa un temps que organitzem i és un cap a l'any, doncs trobem totes les cooperatives, tant de cultura com no de cultura. Ens trobem aquest cop a Pompeu Fabra, a la pista de bàsquet, i allà, el que fem durant el matí, expliquem tot el que fem. Hi ha concerts d'altra esquivardesca, llavors hi ha parades, i és com mostrar tota la feina que fem durant l'any al món del cooperativisme. I, per tant, és la nostra festa major, diguéssim.
1: Dissabte 3 d'octubre?
7: 3 d'octubre, pel matí.
1: De 10 a 2,
7: De 10 a 2, tothom convidat, música i una sèrie de qüestions que anem fent tot el dia. Que la gent es passi i que els ensenyem què és el cooperativisme.
1: A més, també, a la pista de bàsquet de la plaça Pompeu Fabra, al llarg del matí hi haurà aquests concerts organitzats amb Mosaic, el programa de música en viu que impulseu des de la Perifèrica. Per tant, una gran cita, el 3 d'octubre. I continuem perquè el dijous passat, 17 de setembre, es va presentar oficialment la nova etapa de la BDN Comunalitat, oi? Un programa de dinamització social i econòmica dels barris de Badalona Sud.
7: Efectivament, és un programa que fa temps que funciona, que el que intentem és dinamitzar, en aquest cas, no? La zona de Sant Roc, Artigues i fins al Gorg que arribem, i és amb entitats socials del territori que el que fan és això, dinamitzar, intentar, sobretot per la part empresarial, que hi hagi empreses, I fer... És un programa molt d'èxit, també, que funciona bastant bé i que la Generalitat ens acaba de renovar i, per tant, doncs, tenim un parell d'anys més i el vam presentar a l'octubre, la setmana passada.
1: De fet, és un programa que treballa de la mà de l'Ateneu i també de la Perifèrica. Aquesta comunalitat treballarà aquesta cultura comunitària. Una de les línies d'aquest eix és repetir el projecte Si els carrers parlessin, oi?
7: Efectivament, que va ser un dels projectes estrella, que és una representació teatral, que l'any passat, aquest any, el juny va ser, no?, maig-juny, no?, i va ser molt xulo, va ser molt interessant, estar ple al carrer, i per tant és teatre comunitari de l'associació Calatea, que és una associació de teatre que està aquí a Badalona des de fa un temps, que és molt canyera, i el que fem és això, representacions teatrals amb els veïns i veïnes, no?, del barri. I amb un èxit notable, perquè la representació es va fer al carrer.
1: A la plaça del Gas?
7: A la plaça del Gas.
1: 400 persones? Sí, tot un èxit, això, de convocatòria.
7: Sí, sí. Sí, perquè el teatre comunitari té això, que com que és molt arrelat al poble, si a la gent, llavors, clar, tota la gent s'ho fa seu i vol dir que conviden els tiets, amics, pares, i clar, tothom estava allà, no?
1: Tothom.
7: Va ser una experiència molt maca que aquest any que tornem a repetir i que ens indica un camí maco del teatre comunitari i, del, no? I de la cultura aquesta més de proximitat, no? Uh-huh. Que és el que ens agrada al món cooperatiu.
1: Molt bé, Ricard. I ara, si sembla, preguntem a la Sar, que és la responsable del concurs de música de Badalona, que, com hem dit, la tenim a l'altra banda del telèfon. Sar, el concurs de música ja porta 27 edicions descobrint i també donant visibilitat a artistes emergents de la ciutat. És una iniciativa de la Rutllana, que la Perifèrica acompanya des de fa 4 edicions formant part del jurat i que també ofereix assessorament i acompanyament professional als artistes que ho necessitin. Explica'ns una mica aquest concurs de música de Badalona que ja ha preparat, sobretot per diumenge 4 d'octubre, oi?
9: Doncs mira, aquest any hem fet un canvi total al format del concurs de música. Hem volgut fer més participatiu al públic i el que us podeu esperar per aquest 4 d'octubre és veure les 4 bandes guanyadores de cada categoria que les han escollit al públic de manera online. I si vens a veure el concurs de música podràs escollir la banda guanyadora amb el teu vot popular, que és una cosa que posem nova aquest any.
1: Molt bé. 4 bandes guanyadores. Parlem de De Facto, no? Millor banda de Badalona.
9: Sí. Tenim a Coré com a millor banda de llengua catalana, a Sofia de Diego com a millor banda femenina, que aquesta és una categoria nova, i com a millor banda emergent tenim a Duendes del Parque.
1: I, Sar, 27 edicions és molt de recorregut, no? És una trajectòria que com la valores i què representa per la ciutat?
9: Doncs mira, la valorem d'una manera molt positiva i amb molt d'orgull. Aconseguir, és veritat que aconseguir que aquest projecte es sostingui 27 anys no és res fàcil, però sempre continuem amb ganes per lluitar i visibilitzar que a Badalona i a Catalunya hi ha un talent increïble de música emergent. I res, s'ha convertit en un concurs de referència de la nostra ciutat i sobretot un altaveu per les bandes que estan començant, no?, dins de la nostra ciutat. I bueno, nosaltres sempre volem visibilitzar que més enllà de la competició és un espai de trobada comunitària on la música és la, funciona com a eina d'inclusió, ens ajuda a fer xarxa amb la comunitat i a donar oportunitats reals per joves i no tan joves artistes de tota Catalunya.
1: I més enllà del premi, què s'enduen els participants i guanyadors d'aquest concurs, Sar?
9: Doncs s'enduen moltes coses, s'enduen el reconeixement, s'enduen un ajut econòmic per l'inici de la seva carrera, també a l'acompanyament i l'experiència, no?, de participar en aquest concurs. També tenen l'oportunitat de tocar una sala amb un equip tècnic professional com és la Sala Dos Rombos. Tenen visibilitat als mitjans gràcies a Radio Televisió de Badalona. També tenen el suport de la Perifèrica i la Cúpula amb assessorament per la seva carrera. I bueno, el premi que es disputen aquest 4 d'octubre és la possibilitat d'entrar a la xarxa del Festival Badassona. Però bueno, sobretot s'enduen comunitat, connexió amb altres bandes i la pinya que es fa entre la música emergent de la ciutat.
1: I la final es decideix per votació popular. Quin paper té el públic en tot això?
9: El públic és clau per aquesta votació popular, per aquestes finals, però és veritat que no hem volgut perdre diguem, la figura del jurat professional. Per tant, el 50% de la votació serà del públic, de la gent que vingui i faci el seu vot, i després l'altre 50% el jurat professional que tenim cada any, on la perifèrica forma part, doncs també tindrà algú a dir. I bueno, volem que la gent s'impliqui directament amb el futur de la nostra escena musical i que no només vingui a consumir o a veure un concert, sinó que pugui decidir tenir veu sobre la seva banda preferida.
1: Isar, quin missatge li donaries a algú que no ha sentit a parlar mai del concurs de música de Badalona perquè vingui diumenge?
9: Doncs li diria que si vol descobrir música nova i la millor música que tenim ara mateix a Badalona i a Catalunya, que s'apropi al costat de casa seva, que és un pla de diumenge genial, que hi ha un cartell amb quatre bandes que han passat moltes finals, semifinals i filtres per arribar a aquest concert, i que bueno, és un gran ambient, és totalment gratuït a l'entrada i és una oportunitat per decidir i opinar sobre la música de la teva ciutat. I bueno, només cal que entrin a la web del concurs bdn.cat o a la de la sala dos rombos.club i bueno, reserven la seva entrada, que vinguin diumenge i que res, tenim moltes ganes de veure tothom passar-s'ho bé i de fer Badalona sonar.
1: Ricard, des de la perifèrica, dèiem que acompanyeu des de ja fa 4 edicions a aquest concurs, com ho valoreu?
7: Aquesta és la nostra feina. La nostra feina és detectar grans projectes, i aquest és un dels grans projectes de Badalona, no només de, no és de la perifèrica, nosaltres aquí donem suport amb el que podem, perquè són projectes estratègics i que, repeteixo, molts anys que porten, és un gran luxe tenir aquest projecte vinculat al que a nosaltres ens agrada, que és la cultura comunitària i la proximitat, no? Que és el que ens agrada. Per tant, tant de bo, no?, això continuï. Moltes felicitats.
9: Moltes gràcies i bueno, gràcies al suport que feu des de Badalona Comunicació i des de la perifèrica.
1: Molt bé, i si et sembla, continuem, perquè el 17 d'octubre arriba la segona jornada literària Badalletres, organitzada per BDN Escriu a la Societat Coral La Badalonense.
7: Efectivament, també és una altra iniciativa que nosaltres com a perifèrica intentem donar suport a la mesura que puguem, fent difusió, assessorant, ajudant el que puguem, i per tant també és molt maca, perquè el món literari també és cultura i molt de proximitat. I estem aquí, és la segona jornada, que esperem que tingui continuïtat, la primera va anar molt bé, i per tant estem aquí, i tota la gent que estigui interessada, que s'acosti a la Badalonense, perquè el 17 d'octubre es farà aquesta jornada literària.
1: Enguany el lema és inclusió en cada lletra, centrat en la poesia escrita per dones i també el coneixement d'autores de quilòmetre zero.
7: Sí, sí, badalonisme a quilòmetre zero.
1: Molt bé. I bé, doncs ja queda clar, que tenim aquí Badacop el 3 d'octubre, la final del concurs de música el 4, Badalletres el 17, i si voleu saber més sobre la Badalona Comunalitat i tot el que s'acosta aquest trimestre, doncs podeu seguir-los a les xarxes, no?, i al web de la perifèrica.
7: I a Instagram.
1: A tot arreu.
7: Tot arreu.
1: Doncs moltes gràcies, us agraïm al Ricard Vilaregut de la perifèrica i també a la SAR, responsable del concurs de música de Badalona, la vostra presència avui aquí al Badalona Matí per explicar-nos tota aquesta programació ben interessant. Gràcies i molts èxits.
7: A disposar.
6: El millor del Badalona Matí.
10: Seleccionem els millors moments del programa.
6: Badalona Matí. Els millors moments.
9: Els millors moments.

0: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
1: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
0: Més clar, més ràpid, més Badalona.
1: bdn.com.cat.
0: Badalona passa aquí.
2: Temperatura a Badalona...
1: 24 graus.
3: Badalona, 94.4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Bona tarda, són les 7.
5: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: La majoria progressista s'imposa al Tribunal Constitucional i obre la porta al retorn de Carles Puigdemont, Jordi Fortià.
6: L'alt tribunal té previst resoldre el primer recurs contra la malversació del referèndum el proper 6 d'octubre. Si s'aprova l'amnistia total per Jordi Turull, es crearia una doctrina que facilitaria el retorn de la resta de líders al procés. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
7: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
4: USTEC exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres.
6: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
4: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
6: Està basada en 700 estudis científics que alerten dels riscos sobre la salut. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
8: Els impactes a la salut física tenen a veure des de deprivació, no?, del son en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
4: La Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
6: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
9: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
4: En cultura, el CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat.
6: La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
10: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes de totes les èpoques.
4: I en esport, Joel Gomis, demà el Barça comença una nova temporada a la Champions League femenina.
11: L'equip de Pere Romeu se les veurà amb el París en la primera jornada de la Lligueta. Les blaugranes volen començar amb bon peu la defensa del títol amb un triomf davant del conjunt francès.
12: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest temps tranquil que continua aquestes darreres hores de l'estiu astronòmic. Avui ha baixat un pèl la temperatura a les comarques de Tarragona, de Girona, Barcelona també, però en canvi a l'Ebre, al Pla de Lleida, encara hem fregat els 33-34 graus. On ha baixat la temperatura, puja la humitat. Per tant, hem sentit, i estem sentint, de fet, més xafogó. En vista les immediates hores, de núvols en tindrem poquets. Alguns s'aniran formant aquesta nit i el dimecres al matí a les comarques de Tarragona, una miqueta més extensos cap a l'Ebre, i fins i tot es formarà mala visibilitat. Tindrem alguna boirina. A la resta del país, més tranquil·litat. De fet, gran part del dimecres serà de sol, quatre pinzellades de núvols decoratius, i la temperatura, que demà serà, si fa no fa, com la d'avui. Per tant, matí, agradable o frescal. Només tindrem alguna temperatura al voltant dels 20 graus a la costa. Però la tarda del dimecres, ja la primera de la tardor, tornarà a ser més del mes d'agost que no pas una altra cosa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Per una banda, parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Tenim algunes incidències, no provoquen grans cues, però les comentem. Un accident a l'autopista P23, Esplugues de Llobregat, talla carril en sentit Barcelona, d'entrada a Barcelona. Aturades de moment de quilòmetre, quilòmetre i mig en aquest punt de la B23 entre Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat, com et deia, d'entrada a Barcelona a causa d'un accident. I a la C-17 hi tenim unes obres ja a la zona de les Masies de Voltregà, obres en sentit nord, sentit Ripoll, aquí aturades de 2-3 quilòmetres, com et deia, a banda d'aquestes petites incidències, a la resta de la xarxa viària, aturades habituals, àrea metropolitana de Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La majoria progressista s'imposa al Constitucional i acosta el retorn de Carles Puigdemont. El tribunal ha rebutjat la ponència del magistrat conservador contrari a amnistia la malversació en el recurs de Jordi Turull.
4: Ara el mateix magistrat haurà de redactar una nova ponència amb el sentit de la majoria partidària aplicar l'amnistia a Jordi Turull per malversació de fons públics al referèndum de l'1 d'octubre. El tribunal s'ha emplaçat el 6 d'octubre per tornar a debatre la qüestió on previsiblement se li concedirà l'empara. La sentència del Tribunal Constitucional, que es dictarà a partir del dia 6, marcarà el pas als jutges Manuel Marchena i Pablo Llarena i acosta el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya en llibertat. A més, el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, encarregat de resoldre el recurs d'empara de Dolors Bassa, també té previst portar el cas al mateix ple. Si ho fa, aconseguirà que la primera sentència que dicta el TC, avalant amnistia a la malversació, sigui clara, no deixi escletxes i tingui un efecte d'encascada sobre la resta de líders del procés, sense que s'hagin d'esperar la resolució del seu recurs.
0: Doncs, entre les primeres reaccions, les del govern, que assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas al final de res, i reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal.
5: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
6: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
5: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
4: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però l'exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participarà en el debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
7: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
4: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, finançament, inclusiva, les condicions laborals al professorat, infraestructures i català i currículum. Per la seva banda, el sindicat professors de secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'acció sindical, en declaracions a la xarxa.
8: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens troben la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
4: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé, sense excloure el 23% de l'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: I el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
4: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Luisa Conejeros.
9: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no?, del son, en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
4: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són els 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: Doncs, precisament per combatre els efectes adversos de les pantalles, el president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. David Amador.
10: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
11: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta.
10: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
0: Doncs precisament l'Assemblea General de l'ONU ha obert aquest dimarts amb el discurs d'Antonio Guterres centrat en les guerres i la IA.
4: Els conflictes bèl·lics a l'Iran i al Iemen i el seu impacte en l'economia global, la guerra d'Ucrània, la situació a Gaza i la regulació de la intel·ligència artificial han marcat la seva intervenció. De fet, Guterres ha començat advertint que les bretxes i les desigualtats al món són cada cop més grans i devastadores i que el poder s'està allunyant dels governs i transferint dels estats i les institucions a les grans corporacions, empreses i centres tecnològics.
0: I encara un darrer apunt sobre la IA i les noves tecnologies. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge i es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
4: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
12: El que pretén és doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquells avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
4: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la Unitat d'Intel·ligència Artificial Aplicada d'Eurecat.cat.
0: En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana registrat a Catalunya.
4: Els fets van passar ahir de matinada, quan la víctima va ser obligada a pujar a un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després del segrest dissabte passat a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
4: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona, que rebia, distribuïa i custodiava la droga, i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'Estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una a Granada i Ciudad Real.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer, on s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
13: Una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros. En aquest cas, l'objectiu principal és adaptar els centres a residències públics o de gestió directa i delegada al confort tèrmic davant d'aquesta crisi climàtica. A Badalona se'n podrien beneficiar dues residències de titularitat de la Generalitat. L'estat actual d'aquestes dependències, dels 87 centres de gestió directa o delegada, només 17 tenen ja resoltes aquest confort tèrmic, 51 que s'abordaran directament per part de la Generalitat i 18 més que requeriran d'estudis i modificacions estructurals individualitzades per buscar una solució per dotar d'un bon estat tèrmic.
0: A Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellvé.
14: Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tenent d'alcalde d'Economia i Turisme.
15: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar doncs, que hi ha hagut aquesta rebaixa.
16: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
14: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, jornada de vaga parcial avui d'autobusos que ha acabat a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
4: La protesta ha arribat després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. Els conductors de bus de TMB han donat 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni i evitar així una nova onada d'aturades del servei. Ho han decidit en una assemblea celebrada a les Cotxeres de Sants, on també s'ha acordat fer una aturada parcial d'un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
0: I la Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials.
4: La Corporació Supramunicipal ha aprovat avui en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments el 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic.
0: Montse Huguet.
17: Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Entre altres actuacions, els governs locals el podran dedicar a afrontar l'increment de la factura energètica, fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. També poden fer actuacions a l'espai públic i equipaments energèticament sostenibles. La presidenta de la Diputació de Barcelona és Lluïsa Moret.
18: Hem aprovat el nou catàleg de serveis del 2027, un catàleg de serveis de més de gairebé 400 projectes diferents. Enguany s'han sumat 18 iniciatives noves i que té, que és un gruix de 152 milions d'euros en quant a quantia econòmica, i que significa això, tot un catàleg de possibilitats que els ajuntaments poden triar, poden sol·licitar, molt divers, que són projectes, iniciatives, recursos tècnics, materials, econòmics, per implementar, posar en marxa totes aquelles iniciatives que necessiten en cada moment i que, insisteixo, tingui a veure amb aquesta mirada que nosaltres volem impulsar, que és la cohesió social i la equitat territorial.
17: Per primera vegada, la Corporació Supramunicipal ha avançat l'aprovació dels tres instruments econòmics al setembre perquè els consistoris tinguin més marge d'actuació per decidir a què els dediquen de cara a l'any següent.
0: Titular també de la jornada, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat

0: Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
1: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara, aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
2: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, doncs, els seus veïns i veïnes doncs, tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
1: La limitació horària té una finalitat preventiva amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
0: En cultura, el Caixa Fòrum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener, David Navarro.
3: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir o La fi tràgica de Marcel Duchamp simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
4: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra i és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes de totes les èpoques.
3: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
5: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
6: Bona tarda, Lali. El Barça continua preparant-se per l'estrena a la Champions League femenina. Demà a la nit, les de Pere Romeu reben al París el Johan Cruyff en la primera jornada de la màxima competició europea. De fet, les blaugranes defensen títol després de superar l'Olympique de Lyon la final del curs passat i de sumar la quarta Champions en 6 finals consecutives. Una de les peces clau del conjunt culer és Eva Payor.
7: Estoy muy contenta.

0: primer partido mañana y sí, esto.
1: Un Barça que vol tornar a aixecar aquest títol després d'un estiu mogut, amb baixes de futbolistes importants com Alexia Putellas i Mapi León, i amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves. A la primera federació masculina, el Club Esportiu Europa està presentant ara mateix el nou entrenador del primer equip masculí, Luis Blanco. Tal com vam explicar ahir, el tècnic arriba al conjunt escapulat després de dirigir l'Atlètic Balears a la segona federació la temporada passada. Blanco agafa l'Europa en zona de descens, després que només hagin sumat un punt de 12 possibles a l'inici de Lliga. D'altra banda, la Unió Esportiva Sant Andreu juga demà a la nit contra el filial del Reial Madrid en un partit corresponent a la quarta jornada de la Primera Federació. Els quadribarrats ocupen la darrera plaça del descens, però en cas de puntuar, sortirien de la zona calenta. Carlos Blanco és jugador del Sant Andreu.
2: Sabem del rival que tenim davant. També en aquesta categoria crec que no hi ha partits difícils, o sigui que vingui qui vingui, serà complicat. Ja hem vist en aquesta Lliga, ha vingut aquí l'Àguiles i, bueno, per tota la gent que pugui pensar que allò era un partit fàcil, mai ho seria i no ho va ser. I bueno, sabem que el Castilla és un bon rival amb jugadors, doncs, que formen part d'una cantera d'un equip molt important d'Espanya i que, bueno, jo crec que tenim un equip de sobres com per afrontar el partit i competir-lo, i veurem demà.
1: I en ciclisme, la bicicletada tornarà a mobilitzar el Baix Llobregat i l'Hospitalet. Un dels municipis que participen en aquest esdeveniment és Sant Vicenç dels Horts. Ens ho explica Eva García, de Ràdio Sant Vicenç.
3: La bicicletada és una gran passejada popular en bicicleta que any rere any reivindica aquest vehicle com a mitjà de transport. La participació està recomanada a partir

0: i de 8 anys. A Sant Vicenç dels Horts la sortida serà diumenge a les 10 del matí des de la plaça de la Vila Vella. La resta de punts d'inici seran a Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi, Castelldefels i l'Hospitalet. Durant la ruta hi ha previstos 11 punts de trobada, des d'on continua pedalant plegats fins a la meta, al parc de Torreblanca. Allà la bicicletada acabarà amb una festa i un sorteig de bicis entre tots els participants. Les inscripcions es fan al web de la bicicletada.
1: I per acabar, l'Ali, un apunt en waterpolo, perquè 3:15 del vespre el Barceloneta i el Mataró s'enfronten en un duel avançat de la jornada 3 de la divisió d'honor masculina.
2: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
2: Les institucions doten de seguretat.
3: Primer, el més important, que ella es pugui recuperar, evidentment, però aquests fets posen en evidència una cosa que jo vinc reclamant.
4: Has perdut oportunitats de protegir el nadó els primers mesos.
3: Aumenta la xifra de tràfic de drogues, però augmenta perquè hi ha més atencions i perquè hi ha més incaucions.
5: No fue solamente un acto del Partido Popular, no fue un acto encapsulado como el del Partido Socialista.
6: Això es crea amb la finalitat de millorar la qualitat assistencial.
7: Fa uns anys no era el millor de la meva edat, però bueno, ara ja durant aquest any he millorat molt.
8: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Personal de l'Hospital Fundació Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet s'ha concentrat aquest dimarts al matí a l'entrada del centre sanitari per tal de donar suport a la treballadora badalonina agredida diumenge passat al barri de Sant Antoni de Llefià. Els professionals han protestat contra tota mena d'agressions, també les que pateixen com a col·lectiu. Escoltem el president del comitè d'empresa de l'hospital, Manolo López.
2: Les persones apoyen, les institucions doten de seguretat, los espacios de trabajo o los espacios de aparcamientos o de alrededor del hospital sean lo suficientemente seguros. Esto es lo que pedimos y esto lo tenemos que hacer entre todos, el ayuntamiento, el hospital, los trabajadores, todo.
8: L'Ajuntament de Badalona també ha volgut fer acte de presència en aquest homenatge a la víctima i, entre d'altres, hi ha assistit l'alcalde Xavier García Albiol, qui ha condemnat els fets i ha demanat càstigs més durs pels agressors.
3: Primer, el més important, que ella es pugui recuperar, evidentment, però aquests fets posen en evidència una cosa que jo vinc reclamant, que o a les persones que s'atenen per fer agressions, per fer robatoris, se'ls imposa una condemna exemplar i no que entrin per una porta i surtin per una altra, o no ens en sortirem.
8: Tot i la lleugera disminució de la cobertura de vacunació infantil a Espanya, les dades continuen sent positives comparades amb altres països on les xifres són encara més alarmants. Segons ha alertat el vacunòleg i pediatra de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Carlos Rodrigo, s'està perdent el lideratge que fins ara representaven els Estats Units, un canvi de tendència, diu, negativa i perillosa.
9: Les vacunes es posen en el moment que la relació beneficis, potencials, riscos, és mínima. I una vacuna que s'ha de posar començant als 2 mesos, als 4, doncs és el millor moment. Retrasar-la, alguna, posar-la a partir de l'any, bé, està bé, menys és millor que res, però has perdut oportunitats de protegir el nadó els primers mesos. Als Estats Units, que era el paradigma de les vacunacions, doncs com ara no es posen tants, doncs hi ha hagut morts.
8: Xavier García Albiol considera insuficient la reducció d'un 9,8% de la criminalitat a Badalona durant el primer semestre de l'any. Tot i valorar positivament que els delictes hagin baixat per sobre de la mitjana catalana, l'alcalde afirma que encara queda molta feina per fer.
3: Aumenta la xifra de tràfic de drogues, però augmenta perquè hi ha més atencions i perquè hi ha més incaucions de droga, no? I en aquest aspecte jo crec que és positiu. Però insisteixo, no és satisfactori, ni molt menys. Jo no sóc conformista. Sí que aquestes dades assenyalen que per al camí que anem és l'adequat, que estem fent bona feina, però és del tot insuficient. I jo en aquest aspecte sóc molt inconformista.
8: El secretari general del Partit Popular a Catalunya, el badaloní Juan Fernández, ha assegurat que la Festa de les Migues de diumenge passat demostra que els populars estan en disposició de competir a Catalunya perquè el territori esdevingui la palanca de canvi a l'Estat. Fernández considera que la jornada va evidenciar que bona part de la població vol un gir al capdavant de l'executiu central.
5: No fue solamente un acto del Partido Popular, no fue un acto encapsulado como el del Partido Socialista. Fue la expresión de una realidad que cada día es más evidente. Hay muchos catalanes que quieren pasar página, que quieren una alternativa y que quieren un gobierno que vuelva a ocuparse de sus problemas. Ahora hay que transformar ese apoyo masivo de ayer en votos en las urnas.
8: D'altra banda, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha exigit a Núñez Feijóo que es disculpi públicament per haver afirmat durant l'acte que Catalunya està asseguda al sofà del psiquiatre. Moret ha qualificat les paraules del líder del PP de fora de to i fora de lloc. Neix el Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya, una aliança estratègica entre diferents centres de recerca que donarà cobertura a 2 milions de persones de la regió metropolitana Nord i Girona. Aquest nou organisme sorgeix amb el compromís d'oferir una atenció oncològica més coordinada, equitativa i d'excel·lència. L'oncòleg mèdic Ricard Messia, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'ICO a Badalona, en serà el seu director. Escoltem-lo.
6: Això es crea amb la finalitat de millorar la qualitat assistencial, de recerca i també la formació, tant interna com la que fem docent a la resta de professionals i també a cap als pacients. Millorar en el treball multidisciplinar, crear una sèrie d'indicadors de qualitat, avaluar-los i a la vegada que serveixi aquests indicadors per fer el millor pla de millora de la qualitat assistencial i de recerca.
8: I en esports, Nil Bayó ha rebut el reconeixement de l'Ajuntament de Badalona després de proclamar-se campió del món de trial. El juvenil de només 14 anys va penjar-se la medalla d'or en la categoria sub-14 als Jocs Mundials de la Joventut que es van celebrar el juliol a Suïssa.
7: Fa uns anys no era el millor de la meva edat, però bueno, ara ja durant aquest any he millorat molt, també he entrenat molt i he pogut aquest any guanyar. De moment m'agradaria seguir fent el mateix esport i arribar al nivell de l'elit i doncs guanyar algun campionat del món allà en aquella categoria.
8: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
10: Badalona 94.4.
0: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La

0: Esportives, el futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
1: Aquesta ha estat una setmana molt especial per a Badalona. La ciutat està de celebració després que la penya s'hagi proclamat campiona de la Supercopa d'Espanya. Un nou títol que torna a posar Badalona al capdamunt del bàsquet estatal. I en una setmana així, nosaltres també tenim motius per estar contents. La setmana passada donàvem el tret de sortida a Sense Pròrrogues. I avui tornem a obrir els micròfons per continuar parlant del futbol que ens apassiona.
2: Exacte, Aleix, perquè la setmana passada començàvem aquesta aventura amb molta il·lusió i avui arriba un nou programa del Sense Pròrrogues, un espai, recordem als oients, en què cada setmana repassem l'actualitat del futbol català des de segona fins a tercera federació i on també donem veu als protagonistes del nostre futbol.
1: Així que mentre Badalona continua celebrant el títol de la penya, nosaltres canviem la pista pel terreny de joc i posem el focus en el futbol català.
2: Agafeu lloc perquè comença el Sense Pròrrogues a Radio Ciutat de Badalona.
3: Sense Pròrrogues, a Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Un cap de setmana amb resultats inesperats, equips que continuen en bona dinàmica, sobretot a la segona divisió, i d'altres que, doncs, quan les coses no surten, no hi ha manera, i la desesperació i el nerviosisme que ja comença a entrar en joc.
1: Avui, Rubén, si et sembla, canviem una mica el format i repassem tot el que ha passat aquesta jornada amb notes, més o menys com quan ho fèiem a classe, però abans de començar, explica'm una mica com eres tu d'alumne.
2: Bueno, bé, bé, bé.
1: Dolent, no?
2: No.
1: Digues la veritat als oients, no enganyis a l'audiència,
2: doncs,
1: tampoc.
2: A veure, no enganyarem. Una mica xerraire sí que era, i una mica al fons de la classe, però sempre ho acabem traient tot.
1: Jo a classe sí que no em portava massa bé, però sempre acabava rascant un 6, un 7, una nota perquè em pogués anar fent la mitja una nota... per no patir el tercer trimestre, que era el que de veritat m'amoïnava. Deixem-nos de tonteries i parlem de futbol, que al cap i a la fi és del que sabem. Comencem amb la pitjor nota de la jornada. El 0, Rubén, per qui és?
2: Doncs un 0 per l'arbitratge que va patir l'Europa al camp del Múrcia. Antonio Sánchez Sánchez, l'àrbitre nascut a Leganés, va ser l'encarregat perquè els escapulats no marxessin de Múrcia amb mínim un punt. Al minut 96 s'inventa un penal a l'Aleix.
1: Escandalós,
2: molt polèmic, i el Múrcia, doncs, que havia empatat el partit al minut 90, s'emportava els 3 punts després de transformar la pena màxima. Deixa l'Europa penúltim amb un punt de 12 possibles, però és que contra aquests errors garrafals dels àrbitres no es pot competir.
1: No, és una llàstima perquè l'Europa havia fet el seu partit al camp del Múrcia, sempre complicat, i és una llàstima perquè ja t'empaten el temps de descompte. Però a més, després, ho diré ben clar, aquesta cagada arbitral, perquè a la sortida d'un córner, on hi ha mil i unes tirades en les dues àrees, en quin moment creus que és bona idea assenyalar un penal i, per encara més inri, el vas a revisar al VAR i el segueixes xiulant, és que no ho entenc jo.
2: És increïble, i és més, et dic, la pilota, quan fa la centrada del jugador del Múrcia, directament l'àrbitre xiula el penal, o sigui, és com si estigués
1: esperant.
2: Com si estigués
1: pactat.
2: Sí, com si estigués esperant a que sortís la pilota per llavors indicar una nova acció. Increïble el que va patir l'equip escapulat. S'ha de destacar també coses bones, les intervencions i el gran nivell de forma del porter Nil Ruiz i el golaç de Víctor Morales des de fora de l'àrea a l'afegit de la primera meitat, però que acabava sense premi després d'aquest atracament, ho podem dir,
1: sí,
2: a terres murcianes.
1: Seguim amb més notes, baixem, perquè començarem amb els suspensos i acabarem amb l'excel·lent.
2: El 1, per qui és el 1, Aleix?
1: L'1 és per la Federació Espanyola per ajornar el partit entre el Sant Andreu i el Reial Madrid-Castilla. Andreuencs i madrilenys es veuran les cares aquest dimecres a les 9 de la nit, però per què s'ha de jugar aquest partit entre setmana? Doncs perquè el Reial Madrid sub-19 jugava aquest dissabte al Bernabéu la final de la Copa Intercontinental sub-20, que van acabar guanyant contra l'equip de Xile Santiago Wanderers, i d'aquesta manera la federació que va decidir ajornar el partit i que es jugués entre setmana. Per mi, incomprensible. El Real Madrid té futbolistes de sobra com per poder competir la final i jugar contra el Sant Andreu. No ho acabo d'entendre, això.
2: Sí, són decisions que no entenem, però ja sabem que sempre aniran a favor, no?, o al costat de l'equip més gran. En aquest cas, doncs, el Real Madrid, i qui li ha tocat patir, doncs, és la Unió Esportiva Sant Andreu, dimecres a les 9 de la nit. Allí estarem, sense pròrrogues, per apropar l'actualitat del partit, el minut a minut, també entrevistes postpartit que intentarem fer, i aviam si el Sant Andreu torna a sumar de 3 en el seu segon partit, recordem, a Can Dragó. Pugem el puntet de l'1 al 2, però continua sent un suspens i un desastre, i el 2 és per un nàstic que no va competir. Derrota de les que fan mal.
1: Molt mal.
2: 3-0 a Santo Domingo, al camp de l'Alcorcón, un Alcorconazo en tota regla. Al minut 2, l'equip de Xisco Campos ja perdia. Al 10, els madrilenys ampliaven l'avantatge.
1: Amb dos gols. Per veure'ls.
2: Sí, sí. Però,
1: sobretot el segon. Però de sortir empanat.
2: Falta de concentració. Falta d'actitud. La primera federació és una categoria molt dura, i si estàs 10 minuts desconnectat, segurament acabis perdent el partit. No pots ni rascar un empat estant i sortint com va fer l'equip tarragoní, el tercer de l'Alcorcón, que va arribar al 26 de partit. Vull dir, a mitja hora li va
1: partit
2: ser suficient per sentenciar el maig. És la primera derrota del Nàstic, que aquest cap de setmana té un partit interessant que després ja comentarem.
1: Jo també voldria trencar una llança a favor del Gimnàstic, que havia començat molt i molt bé la temporada, fins i tot per damunt de les seves expectatives, els fitxatges que estaven funcionant bé, però bé, ja dies que les coses no surten, i s'ha de dir, l'Alcorcón va ser completament superior, i per tant que el 2 és pel Gimnàstic de Tarragona. També suspèn el partit entre Cornellà i Hospitalet. Tots esperàvem que fos el main event de la jornada, el Cornellà que va dominar de principi a fi, però el resultat va ser Ulleres, un 0-0. Els dos equips que continuen sense perdre, però amb aquest neguit de no ens acaben de sortir bé les coses, per l'Hospi i tant pel Cornellà també, que era un inici de temporada bastant complicat, però tot això també li hem de sumar els aldarulls, que va haver fora en acabar el partit per part dels aficionats, tant de l'Hospitalet com del Cornellà, doncs ja només pel 0-0, que per mi ja és una decepció de resultat,
2: sí.
1: Per tot el que va passar fora, ens veiem obligats a posar-li una nota de suspens en aquest partit.
2: I deixa'm acabar, Aleix, amb que potser l'empat beneficia més a l'Hospitalet, en aquest
1: sí,
2: cas
1: totalment.
2: L'equip de fora, i el Cornellà, que sí que és cert que ho va intentar de tots els colors, però al final 0-0, sempre és important mantenir la porteria a 0, no encaixar, però aquests dos equips ens han d'oferir alguna cosa més amb el nivell ofensiu que té cada plantilla.
1: Podria ser que el Cornellà se'n recordi d'aquests dos puntets al tram final de temporada.
2: Doncs sí. El 4, el suspens, però que dius, vinga, que el puc recuperar amb el següent examen, amb el següent partit
1: si
2: en aquest cas.
1: Si trec un 6, ho rescato.
2: Vinga, va. El 4 és per la derrota de l'Olot a casa contra l'Utebo. Esperàvem potser una mica més del conjunt de la Garrotxa, jugant com a local contra un equip aragonès, l'Utebo, que està fent bé les coses les darreres temporades, però que aquest estiu s'ha vist com l'equip pràcticament marxava tot.
1: L'han desmuntat.
2: I la plantilla es refeia de nou. El gol de Walid ens alegra a
1: sí,
2: nosaltres.
1: Amic del sense pròrrogues.
2: L'ex del Badalona, l'ex del Sant Andreu, que fa el seu primer gol en Lliga, va aconseguir empatar el gol inicial del conjunt aragonès, però al tram final, al 72, que l'Utebo feia l'1-2 i deixava sense puntuar al conjunt de la Garrotxa.
1: Anem ja amb unes notes que potser, Rubén, ens resulten més familiars, perquè el 5 doncs, l'hem rascat.
2: L'hem rascat, el coneixem, sí, sí.
1: Moltes i moltes vegades. El 5 és pel Peralada i pel Vilanova. Entren en un aprovat, però d'aquests que genera dubtes, de que com el següent examen no vagi bé, te'n vas a la recuperació. Doncs per què? Doncs perquè el Vilanova es va posar per davant, un equip que està cridat a estar a la zona alta, però una vegada més, que es queden amb un futbolista menys, i això que fa que doncs, ho acaben arrossegant tot el partit, gairebé 25 minuts amb un futbolista menys. Què passa? Doncs que el Peralada comença a portar el ritme del partit i aprovem tant el Vilanova com el Peralada, perquè el Peralada va empatar al darrer minut, i un Peralada que no ha començat tampoc de la millor manera de temporada, que esgarrapa un punt molt i molt important als alumnes obrers, que és un camp on costarà sumar punts.
2: Costarà sumar punts, però recordem que el Vilanova encara no ha guanyat.
1: Empat contra l'Hospi i empat contra el Peralada.
2: Correcte, dos empats, així que...
1: 2-2 i 1-1.
2: L'equip vilanoví, que té una de les millors plantilles del grup, que ha de començar a espavilar, sobretot quan juguen com a locals. Un 6, el B, el que estàvem nosaltres en la línia, l'Eix, aquest sí,
1: sí
2: que...
1: també el freqüentava.
2: Que també era més habitual... li donem a Martinenc i a Europa B. Un partit que, així abans dèiem, que del Cornellà Hospitalet desitjàvem, esperàvem que hi haguessin gols i una mica més de salsa, doncs aquí ho va haver de tots colors. 3-3, 6 gols, amb remuntades, ara marques
1: bogeria,
2: tu, ara marco jo. No va deixar indiferent a ningú. 3-3 al Guinardó. Al descans guanyaven els escapulats 0-2 amb un doblet del davanter Cox, 19 anyets. S'haurà de tenir en compte aquest jugador. Retallava distàncies l'ex de la Monta, Cunha Júnior, però l'1-3 no tardaria en arribar. A partir d'allí, el Martinenc, que s'ho va començar a creure i va aconseguir empatar el partit per continuar sense perdre el seu camp. I em dona la sensació, Aleix, que els partits al municipal del Guinardó
1: són molt longos.
2: Seran frenètics, seran llargs, hi hauran gols, passaran coses.
1: I potser li fiquem un 6 en aquest partit, que per mi ha sigut el millor de la jornada, però quan coincideixes 3 gols, tant els dos equips, doncs evidentment baixa la nota. És com,
2: sí,
1: com quan a català o a castellà feies faltes d'ortografia i t'anaven restant
2: 0,1, no?
1: 0,1, doncs això ha fet restar-li punts al Martinenc i Europa B, que la gent que estigués al barri del Guinardó i va veure aquell partit, segur que devia gaudir molt. El 7 és per la victòria del Badalona. Comença a arrencar el projecte badaloní dirigit per Genís San Pietro. Victòria molt important al municipal Xevi Ramon contra un Vilassar que havia començat bé. Porteria 0 i 3 punts, la primera victòria de la temporada. I amb una nota negativa, que és la lesió de Pepe Bonilla, sumada a la de Toni Larrosa de la temporada anterior. Però veurem com continua evolucionant aquest Badalona, que ja hem reiterat moltes vegades que és un projecte llarg, que és un equip que li agrada remenar la pilota i, per tant, que costa una mica adaptar-se en aquest ritme que dirigeix Genís San Pietro. Així tot, 3 punts ben bons.
2: Però és important, Aleix, que comencin a entrar en joc, en dinàmica positiva, tant Josu com Joaco, jugadors destinats a ser importants, i un Pepe Bonilla que es va lesionar.
1: Una llàstima.
2: Recordem que va ser autor
1: del
2: gol.
1: Del segon gol, però va marcar i als 10 minuts es va retirar per molèsties al metatarsià. Li desitgem des d'aquí a Pepe Bonilla que es recuperi el més aviat possible, perquè crec que el Badalona l'acabarà necessitant.
2: Passem ara al 8. Ja una nota consolidada i amb opcions de millorar-la amb un bon test preparatori, si s'escau. Pel Terrassa i el seu inici. Victòria lluny de l'Olímpic, concretament a La Rioja, al camp de l'Arnedo. Els d'Oriol Alsina van guanyar 0-1 gràcies al gol de Max Marcet.
1: Victòria d'ofici.
2: Victòria d'ofici i autor dels dos gols, Max Marcet, dels egarencs en el que va de campionat. Recordem que només han fet 2 gols, els dos, del mateix jugador. 7 punts de 9 possibles, 0 gols encaixats. L'equip s'està mostrant sòlid i, a més, al bon inici de Lliga, doncs li hem de sumar també l'accés als quarts de final de la Copa Federació després de golejar 4-0 al Binèfar.
1: Però amb estrelleta.
2: Sí. Perquè què va passar a l'Eix?
1: Doncs que van acabar 0-0 els 90 minuts en un partit marcat per unes pluges molt i molt intenses, però que a la pròrroga el Terrassa, doncs que va demostrar que és un equip de categoria superior i de pressupost superior, i li va endinsar 4 gols al Binèfar, un Terrassa d'Oriol Alsina que està a tan sols una ronda més de Copa Federació per jugar contra un equip de primera divisió. Per tant, estarem molt i molt atents monitoritzant la situació del Terrassa.
2: De moment que estan de dolç l'equip d'Oriol Alsina i que vol fer coses grans aquesta temporada. Passem a l'excel·lent, a l'Eix, el 9, a qui li donem?
1: El 9 és pel Sabadell. L'equip de Ferran Costa s'ha adaptat de ple a la segona categoria estatal del futbol espanyol i suma, atenció, 11 dels 18 punts possibles. Un equip que l'any passat jugava a primera federació. Aquest cap de setmana, victòria, senyora victòria, i contundent contra el Real Oviedo, equip que tornava, que baixava a segona divisió després de disputar la primera l'any passat, i els arlequinats, que van ser millors des de l'inici en tots els aspectes, actitud, físic, compromís, i destacar també l'actuació d'Òscar Sanz, no, Rubén?
2: Sí, Òscar Sanz, el defensa, també migcampista, però amb Ferran Costa actuant de defensa central, l'ex del Nàstic de Tarragona, que va fer el segon gol de cap a la sortida d'un córner servit per Ton Ripoll, que també està començant molt i molt bé la temporada. En defensa no va tenir gaires problemes, però si això va ser així també és en part gràcies a jugadors com Òscar Sanz i la línia defensiva per no permetre a l'atac de l'Oviedo doncs que tinguessin oportunitats clares de gol. També s'ha de destacar l'Eix, un tot terreny, un box-to-box increïble i que aviat jugarà a primera divisió.
1: Quadriliamet, futbolista de culte, ja se li veien coses quan jugava amb el Lleida a segona federació. I si pot ser una cosa que li faltava a Quadri era més actitud ofensiva, assistències, gols, doncs que en aquestes dues últimes temporades amb el Sabadell ho ha aconseguit, amb el Lleida, que no va marcar mai, principalment perquè feia com una expressió que a mi m'agrada dir de cotxe escombra, de tots els problemes que hi havia, doncs ell o rebutjava la pilota, o li queia el peu, o redistribuïa el joc de nou. Per tant, un Quadri que és una figura molt i molt a tenir en compte per aquest Sabadell. Hem fet el 1, el 2, el 8, el 9...
2: Falta el 10, la matrícula d'honor, Aleix.
1: Va, Rubén, per qui és la matrícula d'honor el 10 d'aquesta jornada?
2: Va, la farem els dos perquè és un equip que està de manera increïble fent les coses i la pretemporada potser no va ser la millor, però l'inici està sent espectacular. El 10 és per la Muntanyesa. Un 10 i matrícula d'honor per aquest equip, els de 9 barris, líders, 9 de 9 i 0 gols encaixats.
1: Molt important això, eh?
2: O sigui, espectacular, l'inici dels de Nou Barris, que van guanyar per la mínima tota una grama, que és una plantilla confeccionada també per lluitar, si més no, per entrar al playoff. Un gol del defensa Rubén Gómez al minut 9 i a partir d'allí 1-0 a la Bombonera i tan tranquils.
1: I una Muntanyesa que tenia un inici de calendari bastant complicat. Primer partit a casa contra el Montcada, que el van resoldre bé, un equip que pujava de categoria, però et pot donar un neguit per aquest plus de motivació de debutar a tercera federació. Després guanyes per la mínima, per 0-1 al Badalona, amb un gol de penal i amb una gran actuació d'Àlex Baño, perquè va treure un munt de pilotes, i ja la cirereta del pastís aquest cap de setmana contra tota una grama, t'avances 1-0 i al Nou Barris, que no es va jugar més futbol, i de moment la Muntanyesa 9 de 9, 0 gols i líder absolut de la categoria.
2: Està demostrant solidesa, l'equip de Luis Gallego, que ja ho dèiem la setmana passada, combina jugadors joves del planter amb futbolistes doncs, amb més experiència, amb més veterania, com és el cas, per exemple, d'Òscar Sierra, un mític del nostre futbol català. Gran nivell a destacar del mateix jugador, del porter Àlex Baño, Gerard Batalla, el defensa central de Balaguer i Sergi Melero al mig del camp, que estan fent un molt bon inici. Compte perquè el calendari que té la Muntanyesa ara, si parlàvem que l'inici eren equips complicats, però que ho han sabut treure a la perfecció, perquè és un 9 de 9 i 0 gols en contra, ara el calendari penso, Aleix, que acompanya a la Muntanyesa per continuar sumant punts i estar al capdavant de la taula, perquè què els hi ve ara?
1: Sí, mira, jo amb la Muntanyesa, quan vaig mirar el calendari a l'inici de temporada i feia números, dic, bé, contra el San Juan Atlético Moncada pots guanyar. Però després te venia dos partits molt i molt complicats contra el Badalona i contra la Grama, que han solventat. Ara juguen contra un Europa B que està, podem dir, en una petita crisi.
2: Com el primer equip.
1: Que no estan sortint les coses en general a l'entitat escapulada. I després juguen el 4 d'octubre a casa contra l'Escala. 11 d'octubre visiten el Martinenc. 18 d'octubre, camp del Cerdanyola, per tant, doble desplaçament fora de casa, i tanquen l'octubre el camp del Vilassar de Mar. Per mi, rivals de la seva lliga.
2: Sí.
1: Tenint en compte que la Muntanyesa és un equip cridat a estar a la zona mitja-baixa. Per tant, molt i molt compte amb aquesta Muntanyesa que no sigui l'equip revelació d'aquest any en el seu centenari.
2: Ho podria ser, recordem, aquest centenari important, així que pot ser festa grossa al Nou Barris, de moment ho està sent, l'equip i l'afició que respon com sempre, i no descartem coses boniques en guanyar a la Bombonera.
1: Han de ser optimistes.
2: I tant, i tant. De moment l'equip està destinat a fer coses grans. Fet el repàs d'aquest format amb les puntuacions, amb aquestes notes, toca destacar els protagonistes. Anem amb l'11 de la jornada, Aleix.
1: Comencem amb la porteria Jaime González del Badalona. Gran actuació, porteria 0. Aquestes intervencions que són claus en el moment de partit perquè no se't faci llarg el maig, doncs el porter MVP que és Jaime González.
2: Rubén Gómez, de la Montañesa, el defensa que va marcar en la victòria dels de Nou Barris.
1: Ho hem comentat anteriorment, Òscar Sanz, que va fer un gran partit pel centre d'esport Sabadell contra l'Oviedo, tot un equip que ve de primera divisió, per tant, que també s'inclou en aquest 11 de la jornada.
2: Posem també al defensa Landry Farrer, del Barça Atlètic, autor del gol de la victòria 0-1 dels culers al camp del Barbastro. Victòria important, eh?
1: Molt,
2: perquè és
1: molt
2: un
1: important.
2: Camp, és un camp difícil.
1: Ja te'l treus, aquest camp, el Barça Atlètic, i a seguir a la teva lliga, que està dalt. Seguim amb un futbolista de tercera federació, ex d'aquesta casa, del Badalona, Òscar Reche, que actualment juga al Cerdanyola, que va marcar l'únic gol al partit entre Cerdanyola i l'Escala.
2: Al mig del camp, Quadri Liamet, l'hem destacat durant el programa, el migcampista del Sabadell, autor de l'assistència al tercer gol arlequinat, i va fer un autèntic partidàs perquè no va parar de córrer durant els 96 minuts que va durar l'encontre.
1: El posarem d'interior perquè també pot jugar de davanter migcampista, és aquest comodín Max Marcet del Terrassa, gol de penal, l'únic golejador del Terrassa aquesta temporada, que també surt a l'11 ideal del sense pròrrogues.
2: Victòria del Reus, per fi, amb golet de Miquel Ustrell, el migcampista, que va donar la victòria als 3 punts als reusencs, per tant, que també entra en aquest 11 ideal de la jornada.
1: Nico Guzzi, de la Pobla de Mafumet, el jove futbolista que va marcar 2 gols en la remuntada de la Pobla al camp del Tona, una Pobla que també ha començat bé la temporada, i potser farem un incís al següent programa.
2: I de Nico a Nico, Nico Cox, de l'Europa B, doblet al camp del Martinenc, el jove jugador de 19 anys, del filial Escapulat, que ha de ser important per a que l'equip comenci a entrar en bona dinàmica.
1: I tanquem l'11 de la jornada amb un tros de futbolista que porta ja 2 temporades brillants, Joel Priego, de nou del Centre d'Esports Sabadell. Doncs quan el Sabadell fa un partidàs, es diu, i punt, no hi ha cap inconvenient, hem afegit 3 jugadors del Sabadell, Joel Priego, que tanca l'11 ideal de la jornada del sense pròrrogues.
2: I hem de destacar a l'eix d'aquests 11 l'MVP de la jornada per qui és.
1: Ens ha costat una mica,
2: sí.
1: Principalment perquè les altres jornades crec que era molt fàcil, perquè Ignasi Kerr va fer un pòquer i Meshach va fer un hat-trick d'assistències. Aquesta vegada que baixem el nivell, entre moltes cometes, però l'MVP de la jornada, que és per Nico Aguzzi, de la Pobla de Mafumet, doblet contra el Tona, com ja hem esmentat anteriorment, va fer el gol de l'empat i el de la remuntada, que permet encara més mèrit.
2: És
1: i important. Dos, i 2 bons gols, perdona aquest tall.
2: Sí, sí, no, i a més, sempre la gent tendeix a pensar en MVPs, amb jugadors del Barça Atlètic, del Reus, de l'Europa, bé, de la Pobla de Mafumet, també hi ha talent, també hi ha olfacte golejador, doblet de Nico Guzzi, i per ell que va aquest premi del sense pròrrogues. Hem repassat l'11 de la jornada, l'MVP hem de destacar, i han de saber els nostres oients, Aleix, quin ha de ser el partit que no es poden perdre aquest cap de setmana.
1: Partidàs en majúscules aquest cap de setmana, Nàstic de Tarragona, Unió Esportiva Sant Andreu, dinàmiques dispars, perquè el Nàstic està dalt, el Sant Andreu a hores d'ara, que està rozant la zona de descens a falta de que es jugui el partit contra el Reial Madrid Castilla, per tant, un partit molt i molt emocionant. Sincerament, em costa fer un pronòstic perquè són tots dos equips molt bons. El Nàstic, que de moment no li estan sortint les coses, mentre que el Sant Andreu, de moment, amb aquests dos partits és una incògnita i crec que les cames arribaran desgastades.
2: Sí, sí, totalment. Però ja més enllà de com puguin estar els dos equips i el partit que ens puguin oferir dissabte a 6:45 de la tarda, és aquesta rivalitat catalana que ens agrada.
1: Que fa goig.
2: Que fa goig, que segurament els andreuencs, bueno, segurament no, es desplaçaran al nou estadi Costa Daurada. Hi haurà un molt bon ambient de futbol català i que guanyi el millor a partir d'aquí. Vull dir, són dos equips que tenen plantilles per oferir un bon joc. Penso que el Nàstic està obligat a sumar de 3 pel simple fet de que juga com a local i perquè ha d'estar lluitant per estar al capdavant de la classificació, però és que el Sant Andreu ja hem vist que en desplaçaments a camps catalans doncs ha donat la talla, sobretot destaco la victòria al camp del Sabadell fa un parell de temporades, que va ser espectacular. Hem de dir un resultat, Aleix, perquè els nostres oients també ens han de marcar si en sabem, si n'acertem o no, que segurament no.
1: Segurament no, som molt dolents amb els pronòstics. Jo dic un 2-2.
2: 2-2. Estava pensant en aquest resultat. Jo encara ho faré més èpics.
1: Vinga.
2: Gimnàstic de Tarragona, 2, Sant Andreu, 3.
1: Vinga, doncs a veure qui dels dos s'equivoca, perquè segurament serem els dos.
2: Sí, sí.
1: Ja hem fet el repàs de la jornada, hem donat les notes, l'MVP... Jo crec que ja ho hem fet tot avui.
2: Ho hem fet tot i, a més, Aleix, no tenim gaire temps per a més, perquè se'ns posa l'hora al damunt. Fins aquí, el Sense Pròrrogues, a Radio Ciutat de Badalona. Ens escoltem la setmana vinent, com sempre, els dimarts, a 6:45 de la tarda.
1: Moltíssimes gràcies. Adeu, adeu.
0: Sense pròrrogues. El futbol català sense temps afegit.
4: Cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
5: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
0: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
6: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
0: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
6: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
7: Temperatura a Badalona...
8: 23 graus.
7: Badalona, 94.4.
8: Ràdio Ciutat de Badalona.
9: La ràdio, una gran ciutat.
10: Són les 8.
11: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
12: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
13: És dimarts 22 de setembre de 2026. Us parla Martí Villegas. Climatitzar les residències de gent gran d'arreu de Catalunya davant l'augment d'episodis de calor extrema és l'objectiu de l'anomenat Pla Clima, impulsat per la Generalitat amb una inversió de 58,2 milions d'euros. A Badalona, les residències de titularitat autonòmica Parc Sarantill i Sant Roc també se'n beneficiaran, segons ha confirmat el govern català, unes actuacions previstes fins al 2031 i que inclouran una cinquantena de residències públiques o de gestió delegada. En una visita a la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, ja climatitzada, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha assenyalat que amb aquestes actuacions es millora el confort i benestar dels usuaris.
14: Les persones han d'estar ben cuidades, les nostres residències. Fins a la normativa aplicava una temperatura a les zones comunes, però, evidentment, el canvi climàtic i l'increment de temperatures fa que també aquest aire hagi d'entrar a les habitacions, i, per tant, aquest és el nostre compromís. Tant a les residències públiques com a la resta de residències privades al país, on hem habilitat una línia de 50 milions d'euros de crèdit de l'ICF.
13: Personal de l'Hospital Fundació Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet s'ha concentrat aquest dimarts a l'entrada del centre sanitari per donar suport a la treballadora badalonina agredida diumenge passat al barri de Sant Antoni de Llefià. Els professionals han protestat contra tota mena d'agressions, també les que pateixen com a col·lectiu. Entre les solucions, l'hospital proposa dotar de més vigilància espais com, per exemple, el pàrquing. Escoltem el president del comitè d'empresa de l'hospital, Manolo López.
15: Las personas apoyen, las instituciones doten de seguridad, los espacios de trabajo o los espacios de aparcamientos o de alrededor del hospital sean lo suficientemente seguros. Esto es lo que pedimos y esto lo tenemos que hacer entre todos, el ayuntamiento, el hospital, los trabajadores, todo.
13: L'Ajuntament de Badalona també ha volgut fer acte de presència en aquest homenatge a la víctima i, entre d'altres, hi ha assistit l'alcalde Xavier García Albiol, que ha condemnat els fets i ha demanat càstigs més durs pels agressors. Ja han començat la segona fase de les obres del carrer de Francesc Layret. Aquest dimarts s'ha tancat el tram des del carrer del Temple fins a la plaça de la Vila i ja s'han iniciat els primers treballs que consisteixen bàsicament en la retirada de pilones, l'ubicació de tanques i de senyalització. Actualment el trànsit està tallat des de la plaça fins al carrer de Sant Pau. Està previst, però, habilitar l'entrada als aparcaments del tram entre els carrers del Temple i del Pare Claret. L'accés es farà a través d'aquest carrer des de la Via Augusta. La plaça de la Vila es manté, almenys de moment, oberta. Recordem que les obres està previst que acabin a finals d'any. I pel que fa al temps, demà ens espera un dia assolellat i amb temperatures que rondaran com a màxim els 27 graus.
12: Infopodcast Badalona.
3: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
9: Ràdio Ciutat de Badalona.
12: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
10: Moment per la tertúlia d'actualitat. Donem la benvinguda avui als nostres tertulians i tertulianes, la Núria Santos, el Roger Espí, la Mercè Rius i en Jaume Aymà. Bon dia a tots quatre.
16: Bon dia.
17: Molt bon dia.
10: Què tal, com esteu?
18: Bé, gràcies a Déu.
10: Bé, no? Bé. A veure, perquè és inevitable que avui hem de començar parlant de nou de la penya. Sou penyeros o no, vosaltres?
17: Sí,
10: si no?
17: Tant.
10: Sí. Com vau viure això? Va una a la plaça de la Vila i ho vau seguir per Tele Badalona? Com va anar?
19: No, però si compta els meus dos fills hi eren.
10: Ah, sí?
19: La contribució familiar ja.
10: I eren allà, no? Es va omplir, tenyir de verd i negre la plaça, no cabia ningú, Núria.
17: Molt xulo, molt xulo.
10: Vas estar
17: que,
10: tu?
17: Sí, la veritat és que molt bé i bueno, la veritat és això que ja tothom tenia ganes, no? De celebrar aquesta Supercopa i bueno, ja es va veure l'ambient, la gent, tothom superalineat amb la penya, amb els jugadors i bueno, va ser un moment molt xulo.
20: Sí, és una altra cosa, una ciutat, no?, que té el bàsquet al seu ADN, això de que des de petits tots fem bàsquet i ets... realment és molt xulo i la meva era espectacular.
10: Jugadors, cos tècnic, afició van compartir aquesta celebració que ara podem veure a les imatges dels telespectadors de televisió de Badalona, unes imatges que tornen a posar de manifest la relació entre el joventut i la ciutat, no? Aquest bressol del bàsquet que és Badalona. Jaume, tu ets penyero?
18: Sí, amb moderació, perquè no hi puc dir gaire, però sí, home, és un signe d'identitat que ha portat el nom de Badalona arreu del món, jo crec.
10: Un èxit, la Supercopa, de fet, en aquest balcó, ara veiem aquí a Ricky Rubio, si us sembla, escoltem a Ricky Rubio i Nico La Provítola, que recordem que va ser l'MVP d'aquesta final contra el Barça, aquest títol que s'ha tornat a aconseguir, un títol oficial en 20 anys gairebé. Escoltem el que deien Ricky Rubio i Nico La Provítola.
21: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic, i també agrair a l'Ajuntament també pel seu suport, a Scranton per la propietat, que en el seu moment el club ho necessitava, i els que també han estat aquí i avui no hi són, Carles Durán, Vives.
22: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
10: Doncs aquí ho veiem, tota aquesta celebració, sens dubte, com dèiem, a més que va ser una festa, perquè a més la penya ha aconseguit guanyar aquesta Supercopa, que no l'aconseguia des de fa prop de 40 anys contra el Barça i davant de 12.000 aficionats. Vosaltres vau ser, ho vau viure des de la graderia aquesta final?
20: Jo no.
10: No, no.
20: Jo vaig seguir el partit des de... Des de la ràdio.
23: Sí,
10: amb el Xavi Ballesteros, que aquests dies, déu-n'hi-do, si ha tingut feina, igual que tot l'equip de televisió de Badalona i Ràdio Ciutat. Després tindrem el Xavi aquí amb nosaltres, perquè durant el programa d'avui, a partir de 11:45, també parlarem amb alguns aficionats de la penya, que ens consta que molts d'ells s'han quedat sense veu, eh? Molta gent estava sense veu.
23: Els meus fills els també. Tinc afònics.
10: Tots afònics, eh? Haurem de... Les pastilletes Juanola o els caramelets, aniran que volen. Doncs bé, si us sembla, ens ho donarà molt a parlar i tant de bo esperem que la penya durant aquesta temporada continuï assolint molts títols. Per cert, que aquesta celebració va comportar un endarreriment de les obres, de la segona fase d'inici de les obres de Francesc Layret. Precisament l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ens ho anunciava ahir a la tertúlia del Badalona Matí, que vam poder parlar amb ell en directe. Ens anunciava que els detalls d'aquesta celebració que vam viure ahir i que comportava, doncs, endarreria aquests treballs. Sigui com sigui, es preveu
1: preveu que s'iniciïn demà, no? Núria, la previsió és aquesta.
17: Sí, sí, sí. Bueno, ha sigut conseqüència, òbviament, de que s'havia de celebrar i amb espai i tot, només amb els problemes que comporta, doncs, això, un tall per obres. Però sí, tot avança amb el temps que, amb els tempos que estan previstos i per tant, doncs, ara començarem a veure la segona fase de Francesc Layret.
1: Sens dubte, això també comportarà el fet de modificar, per exemple, de cara a Nadal, el pas de la cavalcada. Sí. Tots aquests grans esdeveniments s'hauran de replantejar.
17: Sí, replantejar, no es deixaran de fer, òbviament, simplement doncs, canviaran ubicacions, recorreguts, etc. Però tot seguirà celebrant-se com s'ha vingut fent en aquests darrers anys.
18: És el carrer més transitat de Badalona, sí. Perquè els més grans recordem quan hi havia el trànsit. En dues direccions per aquest carrer i passava tramvia, a més, hi havia uns plàtans, no, i tot hi cabia. O sigui.
17: Tot i que...
23: Eren menys, bueno, que anaven amunt i avall.
1: Sí, oi? O sigui, és una artèria principal de la ciutat. Recordem que aquests dies encara es pot utilitzar per al trànsit mm-hmm. general, el carril bus de Via Augusta, per descongestionar mm-hmm. tota aquesta zona. Recordem que els operaris sí que ja han començat a retirar semàfors, elements de senyalització, aquest retard, que només de les obres implica un parell de dies, com diem demà, tot apunta que s'iniciaran. Bé, aquestes obres, les valoreu positivament? Com veieu la primera fase, com ha quedat? Jo ahir vaig passar i ha estat tot bastant avançat, oi? Com veieu com està quedant, Francesc Layret?
20: Home, les obres, sempre és bo no posar la ciutat bonica, el que sí, des del meu punt de vista, jo crec que hi ha hagut una falta de planificació, no? El tall de Via Augusta, Francesc Layret, alhora, i l'asfaltat de no sé quants carrers, vaja, jo avui per sortir de casa he hagut de fer realment un Tetris, no?, per intentar escapar-me per l'hora de les escoles... Arreglar la ciutat, sí, però òbviament en planificació i en cap, no? Avui realment hi ha un caos absolut a la ciutat que fa impossible moure's. I, bueno, i també espero que els terminis es compleixin, no? Perquè, òbviament, pels comerciants de Francesc Layret, doncs està sent, doncs, molt dur, no?, tot aquest procés.
18: Ara que s'ha acabat aquesta fase, veus realment com quedarà. Mm-hmm. O sigui, penso que és agradable, eh? O sigui, mm-hmm. sens dubte, amb totes les incomoditats que estic d'acord que està produint això ara, perquè no és l'únic tall de la ciutat, no? Hi ha moltes obres que han començat o que s'estan portant a terme, però realment ho veus més apropiat que el que hi havia fins ara, eh?
1: Mercè?
23: Sí, no, a veure, això segur, al final quan acabi, el tema és que jo crec que s'ha allargat bastant més del que estava previst. I després a mi un dels temes, i encara no tinc clar que estigui ben resolt, que sempre m'havia preocupat, és precisament és una via important. Clar, desplacem tots els autobusos cap a dalt, estem allunyant i estem dificultant la mobilitat a gent que pot tenir problemes de mobilitat. Es podia haver fet com a Terrassa, per exemple, que en determinats llocs els autobusos sí que passaven. Perquè, clar, explica-li a algun avi o alguna persona gran del centre que pugi al carrer del Temple a buscar l'autobús. Doncs... tot això a mi són les coses, a part d'aquesta combinació d'obres que entris per on entris de la ciutat, és que quedes enganxat en aquests moments.
1: Molt bé, recordem que també això implicarà, per exemple, aquestes obres inclouran l'enderroc del bar Serra, també canvis de façanes i terrasses dels establiments que afectaran també a l'actual sala El Refugi. No sé si hi ha alguna alternativa per les exposicions que es puguin organitzar al Refugi, es traslladaran a una altra banda, encara no s'han...
17: Jo no ho desconec en aquests moments, suposo que sí, que també al final tot s'ha de buscar un lloc alternatiu, està clar.
18: Hi ha un espai interessant, que és aquest que es diu Per Tu, que està al carrer Sant Anastasi, davant del círculo, que és interessant perquè té una capacitat limitada, no gaire gran, però és molt agradable per exposicions i per conferències i molt cèntric, perquè allò sí que és ben bé peatonal.
1: Si us sembla, recordem com l'alcalde ens deia aquí a la tertúlia que aquestes obres s'endarrerien.
2: Quan va acabar el partit, jo vaig estar parlant amb el tinent d'alcalde d'Urbanisme, el Daniel Gràcia, que parlés amb qui tingués que parlar per intentar aturar les obres. I sí, evidentment les tindrem que aturar, doncs, fins demà o demà passat, perquè el primer en aquests moments és la celebració i gaudir amb les millors condicions, doncs, d'una nit tan màgica com va ser ahir.
1: Bé, la celebració va ser tot un èxit, ja ho vam veure. I una altra de les obres que està en marxa, ja ho sabem, és el Pont del Petroli. Precisament ahir és aquest, un altre dels grans projectes que ja en marxa. Va haver una visita d'obres. Les obres avancen, de fet, a bon ritme i l'Ajuntament preveu que d'aquí a un mes l'estructura pugui estar completament acabada i que començarà la fase final d'urbanització. Sempre quedaran després aquestes actuacions d'instal·lació de noves baranes, terra de fusta i enllumenat. La previsió actual, de fet, és que la rehabilitació estigui acabada abans que acabi l'any. Inicialment es preveia recuperar el pont aquesta tardor. Si no m'equivoco, les previsions eren que durant la segona setmana de setembre ja es deia que potser el dònut, la plataforma circular, ja estaria instal·lada. Veiem que aquestes previsions s'han endarrerit una mica, no? Sigui com sigui, l'objectiu de l'obra és, a més de reconstruir-lo, fer-lo més resistent a futurs temporals, ja sabem, amb aquesta forma circular, aquests estudis que van fer enginyers. Si us sembla, escoltem el Manuel Raventós, que és l'enginyer i director de l'obra.
4: Estem desmuntant trams del Pont Vell i substituint-los per nous, que és el que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys, d'aquí un mes ho tenim, ja la plataforma ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
1: Com valoreu aquestes obres de recuperació del Pont del Petroli? Ganes de tornar a passejar per aquest pantalà? Sí que serà aquests dies passejant per allà, a l'alçada del Pont del Petroli, veiem com la pontona estava com molt a prop de la platja, hi havia un tram del pont que l'havien tret, suposo que estan fent restauració d'aquests trams també, no només la part final. Núria.
17: A veure, bueno, tothom jo crec que estava esperant aquestes obres, o sigui, realment són obres que fa molt de temps ja que tothom reivindicava, que ha costat doncs això, no? Tot el procés de licitació, de tirar-ho endavant, però finalment les tenim aquí i ara doncs això, jo crec que tots estem esperant que puguem tornar a passejar pel Pont del Petroli, un pont del Petroli molt més reforçat, més preparat per als temporals, perquè això sí que és veritat que ha vingut per quedar-se tots aquests fenòmens, no?, meteorològics adversos, i per tant hem d'estar preparats perquè el Pont del Petroli no torni a desaparèixer, vaja, o sigui que sí, vaja, jo crec que tots estem, no?, igual, no?, amb ganes, no?, de passejar de nou.
5: Roger? Una mica en la línia, no? No ens oblidem que va ser una estructura que va estar a punt de desaparèixer, no?, gràcies a la lluita veïnal i a la lluita d'uns quants, no?, que s'hi van imposar. Doncs al final ha esdevingut, jo crec que era el símbol, no?, més important de la ciutat, més conegut almenys i més fotografiat. Doncs sí, moltíssimes ganes i esperant que tot vagi avançant i poder tornar a passejar, perquè quants anys fa ja que el tenim tancat?
1: El 2020, no? El temporal de Glòria, no?
5: 2020 va ser.
1: 2020, ja, sí. 6 anys.
5: 6 anys, Déu-n'hi-do.
1: Jaume?
18: Hi ha dos aspectes fonamentals. Un és el mono. El mono, no?
1: El que mono, tenim allà dins d'una caixa, ara està, protegit. Caixa,
18: però que la gent té ganes de tornar-s'hi a retratar.
17: Home, i tant. És un símbol, també.
18: És un símbol i és una escultura que parla, no? I després jo penso molt en l'arribada dels Mags d'Orient, no?, al gener, que converteixen el Pont del Petroli en un element absolutament, doncs, simbòlic de la ciutat i vull dir, és una meravella aquella arribada. Jo crec que hi ha poques ciutats que tinguin una arribada així dels Mags d'Orient.
1: Més una ciutat amb origen pescador, no?
17: Clar,
1: que més maco que això. De fet, quan...
17: Industrial també, perquè el Pont del Petroli...
1: De fet, l'origen també
9: és industrial.
1: Industrial total. De fet, quan vam tenir aquí el primer programa de la temporada, l'alcalde, Xavier García Albiol, li van proposar això, que restaurés el Queig Ciutat de Badalona, que també ho reclamen des de l'Associació Amics del Queig, i que una opció seria que els Reis arribessin en un Queig restaurat, que també és un símbol de la ciutat, al Pont del Petroli, que és un altre símbol de la ciutat, i puguin baixar, no?, com ja s'havia fet en alguna ocasió. Aquesta opció, de moment, em sembla que no s'està acabant de... Potser aquesta proposta s'haurà d'estudiar una mica.
18: O sigui,
1: no?
18: Cal donar molt suport als Amics del Queig. Jo crec que és una cosa tan emblemàtica haver tingut aquest vaixell, que és el que més anys va navegar, i tenir-lo... S'hauria d'impulsar aquesta restauració, la primera restauració del Queig. I vagin o no els Reis, però s'ha d'impulsar.
1: Mercè? Sí.
9: No, a veure, jo contenta, vull dir, a veure, amb la Núria, perquè vam estar treballant precisament per inaugurar la primera vegada i per fer la primera restauració seriosa del Pont del Petroli. Després van venir aquests temporals que no havien passat mai
23: i que per tant doncs, el pont no estava previst i estava clar que no es podia fer una reparació qualsevol perquè ens la jugàvem a que tornés a passar. Jo crec que aquí va haver-hi un moment de frivolitat de l'alcalde quan va entrar, que va dir, o sigui, després d'haver-se encarregat pel govern anterior un estudi amb una enginyeria per veure com podia suportar millor els temporals, no li agradava el disseny i va estar a punt de canviar-lo, jo crec que al final va entrar amb raó i ara és el que s'està executant i tirant endavant, i jo espero, a veure, amb el canvi climàtic cada vegada la cosa va pitjor, però bueno, com a mínim ara estarà dissenyat per aguantar temporals.
5: Va guanyar el sentit comú, no?
23: Jo crec que sí, que al final es va imposar el sentit comú, afortunadament.
1: Molt bé, sens dubte, amb ganes de recuperar aquest símbol de la ciutat. I parlem també, canviem de tema, un altre tema d'actualitat que també ha donat molt a parlar i que en aquesta tertúlia ja l'hem tractat en diverses ocasions, és que vam començar la temporada, però avui volem aprofitar també per posar-ho sobre la taula perquè tenim en Jaume Aymà, que millor que ell no ens pot parlar gairebé ningú del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. A veure, parlem ara d'aquest espai patrimonial, recordem-ho que l'Ajuntament ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir, planteja convertir-lo en un museu temàtic relacionat amb l'arribada de Cristòfor Colom a Amèrica. Veiem que molts partits de l'oposició sí que estaven d'acord amb aquesta expropiació, però no amb l'ús que se li vol donar de destinar-lo a aquest museu, no?, de l'arribada d'Amèrica. Cada partit, cada grup va proposar una mica l'opció seva que veuria idònia, no?, pel futur d'aquest equipament. Es tracta, recordem-ho, d'un bé cultural d'interès nacional, que des dels Amics de Sant Jeroni de la Murtra i la Fundació Catalunya Amèrica veieu amb bons ulls també aquesta expropiació, però reclameu que es continuï destinant activitats cíviques.
18: Religioses i culturals, que és l'ús del monestir, o sigui que el monestir segueixi sent monestir. Allà vivim una comunitat de persones, allà hi ha voluntaris, allà hi ha visites gairebé cada dia, excepte dilluns, tots els matins és visitable el monestir i els diumenges visites guiades programades. O sigui, nosaltres el que volem és que Sant Jeroni de la Murtra continuï sent el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, joia del gòtic català. Quant al contingut, jo crec que és proper al que s'està fent ara, però nosaltres el que donem a conèixer no és tant el descobriment d'Amèrica com l'arribada de Colom aquí i la notícia d'Amèrica, que és una notícia que canvia la història, perquè és clar, quan, segurament que abans que Colom, molts altres, des de la Polinèsia o l'Estret de Bering o els vikings, van arribar en el que avui diem Amèrica, no? Però l'únic que em va donar una notícia fefaent va ser Colom, que arriba aquí, dona la notícia als Reis Catòlics, la dona per escrit en carta, aquesta carta es difon, i en menys de 100 anys ja es pot recórrer tot el continent i circumnavegar el món. O sigui, és una notícia que canvia la història. I aquesta notícia està en l'origen de la Fundació Catalunya Amèrica, que des de 1989 treballa aquestes qüestions.
1: Sí, que Cristòfor Colom va estar al monestir, això històricament està demostrat.
18: Està demostrat que els reis hi eren, que l'esperaven i que hi havia fins i tot el document de la rebuda. El que passa que es va fer tot amb molt de secret, amb molt de sigil, perquè els reis el que volien era preparar de seguida una segona expedició, que de fet va sortir a l'any 93, perquè esclar, hi havia Portugal, que estava a la White, i esclar, era, només parlaven d'això, era un tema, imagineu, un món nou, doncs, era molt atractiva la idea, no?
1: Per tant, Jaume, aquesta opció de que es destini a un museu del descobriment d'Amèrica, com la valores?
18: Aviam, jo valoro la intuïció, crec que és una intuïció positiva, la forma com s'hagi de concretar o com s'hagi d'empatar

0: una banda, notícia positiva, és a dir, a veure, i no és la primera vegada, i abans ho estàvem recordant amb el Jaume Aymà, que l'Ajuntament intenta buscar diners per fer alguna opció o comprar o alguna cosa amb Sant Jeroni, perquè tothom era molt conscient de que aquí tenim una joia i això s'ha de conservar, i que en mans privades és molt difícil que això pugui continuar, perquè té unes despeses, té... I en el seu moment, per exemple, com a Ajuntament, vam estar intentant involucrar a la Diputació amb això, perquè, entre altres coses, està dins del Parc de Serralada Marina, per tant, en aquí també podia haver un lligam que li encaixés a la Diputació, i una combinació també d'espais naturals i cultura, o sigui, una activitat natural, cultural i religiosa que podia encaixar. També teniu tota l'activitat d'horts, vull dir que era bueno, hi havia un discurs, bueno, i a més després, clar, els accessos i tot també depenien del parc, bueno, era un tema que havíem estat parlant molt, que l'Ajuntament pugui fer alguna cosa. A veure, en aquells moments no hi havia un duro, vale? I per tant havíem d'anar buscant, i en aquell moment doncs no va sortir. La Diputació va prioritzar, i abans ho comentàvem, va prioritzar i va comprar Sant Miquel del Fai, doncs va invertir els, ja no li quedaven més diners per invertir en una altra banda. Per tant, per mi tot això positiu. Ara en aquests moments no hi ha un problema de diners a l'Ajuntament, per tant, si volen fer-ho, poden. Per mi aquí, perfecte. Ara, quan haia començat a sortir el tema de parc temàtic i el no sé què, a mi és aquí on em comença a esgarrifar la cosa. És a dir, totalment d'acord amb que es faci això, ara s'ha de fer un projecte seriós, no s'ha d'inventar la sopa d'all, és a dir, ja fa molt de temps que s'està fent molta activitat, que evidentment amb els recursos que hi ha, que són els que són, però jo convido tothom a anar a fer una visita guiada, a anar a un concert, a anar a qualsevol de les activitats que es fan a Sant Jeroni, que bé, jo, bueno, jo cada vegada que he anat m'han semblat fantàstiques. Pues, coi, això s'ha de potenciar i en tot cas millorar i fer un espai expositiu, però clar, jo és que quan vaig sentir parc temàtic a mi em van agafar tots els mals.
1: Núria.
2: Sí, no? Jo coincideixo amb tothom, és a dir, al final, el que dèiem, el que és important és que es quedi a Badalona en mans públiques, és a dir, que sigui patrimoni, doncs això, no? Públic per tothom, accessible a tothom, i que és això, que no acabi amb, doncs, el que ningú vol, no? En mans privades, que el projecte, doncs, després pot ser, no? Molt, molt, molt diferent. El que sí, jo no sé si parc temàtic, o sigui, ja sé que ha sortit diverses vegades el tema de parc temàtic, jo entenc que això ha de ser un projecte serio, i jo crec que també tots coincidim en que si es fa un museu, si es fa una part dedicada a la història, doncs serà amb un rigor històric, serà amb un comitè d'experts que seran els que assessoraran de com s'ha d'enfocar un museu sobre el descobriment, o com li volem dir al descobriment d'Amèrica, i per tant jo crec que tindrà rigor, està clar, no serà un portaventura, vaja, o sigui, serà alguna cosa molt més sèrio que això.
1: Roger?
3: Bueno, jo, d'acord amb tot el que han dit els companys de la taula, el que sí afegir, a mi el que em preocupa més és que veig una falta de compromís i de respecte històric, no? Respecte per allò històric que tenim a la ciutat, no? Tenim que l'Andal que es cava a trossos, la Torre Codina que es cava a trossos, les cases de Cal Arnús, que mare meva, jo si fos Arnús, si fos de la família Arnús, se'm crisparia, se'm posaria la pell de gallina a veure, no?, com l'Ajuntament està cuidant allò que era la meva família. I a mi això, doncs em fa por, no? Perquè es deixi que es caiguen runes, doncs millor que estiguin mans privades, no? Si realment hi ha un compromís real i un projecte seriós de mantenir aquella essència històrica del monestir, doncs endavant, i tant que sí, no? A part, són edificis que requereixen, com deia la Mercè, una inversió molt elevada en conservació, i que al final és una joia de la ciutat que l'hem de cuidar i l'hem de mantenir.
0: A veure, jo, el risc de mans privades, o sigui, hi ha molts diners a gastar-se a Sant Jeroni. Jo recordo, vull dir, anàveu fent les restauracions, que era ara el capitell del no sé què, aquest any hem fet.
3: Fa cicles, no?
2: Clar. A poc a poc, clar, sí, amb els recursos bé, limitats.
0: Clar, la degradació és molt més gran que el que pots anar fent. Això per una banda, per tant, tens el risc de degradació, i després tens el risc de que, clar, un privat vol un rendiment d'aquell immoble, i aquí en determinats llocs doncs es generen tensions perquè es volen posar activitats que segurament són incompatibles amb la situació que hi ha, perquè a veure, Sant Jeroni no podrà ser mai un espai molt

0: visitat, perquè els accessos són els que són, els llocs per aparcar són els que són. Per tant, és una cosa per un accés reduït, unes quantes visites, jo què sé, doncs 30 persones el diumenge. No? Sí. Clar, aleshores, aquí doncs, moltes vegades hi ha hagut algunes iniciatives que s'han plantejat des de la banda privada, legítimes per rentabilitzar allò, però que des de la part pública s'ha de dir que no, però també s'ha de donar una sortida. Per tant, el fet de que passi a ser públic, jo crec que és correcte.
1: El Roger parlava de l'essència. Bé, l'essència en allà és el repòs, eh? O sigui, són les cel·les que hi ha destinades a que la gent pugui practicar el silenci. Això ja sabem que els caps de setmana és pràcticament impossible, però entre setmana no. Ara, si és un parc temàtic, adéu-siau silenci, perquè clar...
2: S'ha acabat el repòs.
3: S'ha acabat el repòs.
2: Que recordo que em va ser una visita guiada, Jaume, un dia que vaig anar a fer un reportatge al repòs, amb aquelles cel·les, eh? Com aïllats, ahir, envoltats de natura, deu valer molt la pena, no?, aquests retirs.
1: I ve molta gent, per tant, allà, i gent de la ciutat. El que passa que ara no podem dir noms perquè és una cosa molt, molt personal, no? Però deixen testimonis escrits que realment veus que fa un bé a les persones fer una aturada.
0: I després també teníeu l'arxiu del bisbe Carrera, no?
1: L'arxiu i la biblioteca del bisbe Joan Carrera estan allà.
0: Vull dir que a veure...
4: Sí, té un patrimoni incalculable, sí, sí.
2: De fet, abans que parlàvem d'aquesta restauració que heu anat fent mica en mica del monestir, xifreu en 16 milions d'euros l'actuació total que s'hauria de fer.
1: Això és una quantitat que ha sonat, però no la tinc comptabilitzada, però es havia dit això. L'última intervenció que s'ha fet, que s'està fent encara, són les mènsules, els retrats que hi ha al claustre, que és una galeria de personatges impressionant del segle XV. La Sílvia Marimón, que és la restauradora, està fent amb molt bon criteri. Tota intervenció és reversible, vull dir, no es vol fer cap fals, cap fake, però realment, o sigui, en aquest moment el monestir està preservat de la ruïna, no cau. Això és molt important. I això és degut a que sempre hi ha viscut gent. Perquè, per exemple, Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, on ara hi ha la residència, l'hospital, va quedar abandonat i no queda pedra sobre pedra. Queda una associació d'amics que intenta recuperar les pedres, però... o sigui que Sant Jeroni, el secret ha estat això, un lloc que es mantingui vida. Perquè és això, ho comprem, però després com es gestiona? Queda tancat, com altres edificis històrics que heu citat.
2: Hi ha alguna actuació d'urgència pel que fa a la rehabilitació que caldria prioritzar?
1: Bé, jo crec que sobretot el camí de dalt, el camí de la Serreta, el que anomenem, el que corren tanta gent o passen tantes bicicletes, hauria de tornar a la seva alçada original, la qual cosa la façana respiraria i segurament s'hauria de desviar l'accés, perquè tant pas de gent tan a prop, i quan passa, per exemple, una màquina per aplanar el terreny, tota l'estructura trontolla. O sigui, hi hauria d'haver una franja de protecció pel camí nord.
2: Realment passa molta gent per allà.
1: Molta gent, a tota hora.
0: Però aquesta sí que és una actuació que podria assumir la Diputació, segurament.
1: Doncs mira.
0: Perquè el manteniment dels camins...
4: Sí, alguna gran part són de la Diputació de Barcelona, sí.
1: Perfecte.
2: Ara, Roger, que feies referència a Cal Arnús, també, a l'estat d'altres edificis, teniu aquí una piulada que va fer Defensem Cal Arnús, que és els actes vandàlics que va patir l'anomenada Torre del Rellotge. Aquí veiem l'estat actual.
5: Una altra joia de la ciutat.
2: Joia que es troba en aquest estat. Aquesta piulada és del 12 de setembre. Aquests indicadors, el termòmetre, tot fet malbé, el vidre i també pintades a la porta. És una torre meteorològica, recordem-ho, de finals del segle XIX, fa anys que pateix aquests actes vandàlics. Patrimoni històric de la ciutat, que és propietat de l'Ajuntament. Núria, no sé si preveieu fer alguna actuació.
4: Sí, de fet estem fent el contracte per reparar. Clar, tot això són... al ser el Cal Arnús un bé d'interès cultural, vecín, s'ha hagut de fer el projecte de recuperació del vandalisme, i s'ha hagut de passar per la Generalitat, l'ha hagut de validar, i ara que ja el tenim autoritzat, doncs ara procedirem a contractar-ho. Tenim ja els pressupostos per tirar-ho endavant. Però clar, tot això és lent. Al final, tot el que tingui un cert interès cultural, doncs ha de passar diversos filtres, s'ha de fer amb molta cura, o sigui, ens hem hagut d'assessorar novament amb el museu per veure també qui és una persona especialitzada en fer aquest tipus de treballs, i ja queden pocs, perquè realment la gent que és un treball tan específic, tan manual, tan artesanal, doncs no queden tants persones que el puguin fer. Per tant, no és fàcil, també trobar el proveïdor, ja el tenim, i jo crec que ara ja en una setmana sí que podrem tirar endavant.
2: No sé si hi ha...
0: No, que dic que en el seu moment, o sigui, a veure, els instruments meteorològics... Sí, t'havien de fer les peces
4: sí, sí, tota mida. Sí, sí, és que és
0: no,
4: molt...
0: No
4: és fàcil
0: es trencava
4: trobar.
0: El tub sí, termòmetre sí. I s'havia d'anar a encarregar allò sí. Perquè...
2: No, I fer no. Trobar recanvis ja és molt complicat.
4: No, s'ha de fer el que diu la Mercè, s'ha de fer tot a mà i, a més, persones especialitzades que ho sàpiguen fer. I aquests vidres són delicats, també mirarem de reforçar-los, però tot i així també... Al final, la pena és que dediques molt de temps a restaurar aquestes coses i al final, igual al cap de dos dies, tornen a vandalitzar-ho. Eh? És molt trist que la gent, no sé, s'obsessioni amb aquest tipus de patrimoni que és tan valuós per la ciutat i que al final costa diners a tots, eh? Restaurar-ho de nou.
2: No sé si, ja que hi ha prevista aquest desplegament d'aquesta xarxa de càmeres de videovigilància, 615 en total, no sé si... preveieu que punts com aquest on els actes vandàlics són constants a instal·lar aquest tipus de càmeres?
4: Jo ara desconec els punts, eh? Suposo que sí que està demanat perquè històricament ja havia tingut també seguretat que l'Arnús ja havia tingut també càmeres, o sigui que jo entenc que sí, però no ho sé, no te sabria avançar ara els 600 punts de control.
2: De fet, també hi ha punts com el pont del Xiclet, aquí que trobem el pont d'en Felip i d'en Roses, que l'ascensor també està espaiat, el vandalitzen. Sí que és cert que indica que hi ha càmeres de videovigilància, desconec si estan operatives, però potser sí, no?, en aquests punts així per reforçar sí. I prevenir aquests actes.
4: Clar.
2: Com ho valoreu, Jaume, aquests actes vandàlics contra el patrimoni?
1: Aquests actes vandàlics tenen les seves arrels, sempre penses bé. Darrere d'una intervenció així, és a dir, aquí, per exemple, amb el tema dels grafits, no? Saps que els grafits, doncs, envaeixen monuments, no? Penso ara en l'església de Sant Francesc d'Assís de Bufalà, no? Està absolutament plena de grafits, no? És a dir, l'únic camí que es troba, doncs, és buscar un professional, no?, que faci un grafit i aleshores això ja detura. Però quin és el clam dels grafiters? O sigui, darrere d'un grafiter hi ha tota una problemàtica moltes vegades, no? Una protesta social, un llenguatge, un còdic, no? És a dir, jo crec que hem d'aprofundir en això. És a dir, naturalment, tot el que puguem fer per preservar és importantíssim, no? Però també hem d'anar a les causes.
2: Mm-hmm. Mercè?
0: Sí, sí, el que passa que a vegades aquesta violència gratuïta o així a mi em costa d'entendre. Perquè, ostres, no sé, hi ha coses que les pots canalitzar de moltes altres maneres. Destrossar el que és el bé públic em costa. I a veure, i distingeixo un grafit, que a veure, et pot agradar més o menys i tal, però bueno, és reversible i el pots pintar, d'algú que trenqui un banc, que trenqui algo que és patrimoni. O sigui, la voluntat de destrossar va més enllà, no? I això a mi em costa d'entendre.
3: Sí, bueno, aquí igual fer un debat més profund, no? De que no és un que no és un problema que solucionarem en càmeres, que igual hem de reflexionar igual la cosa ve de l'escola, de l'educació, dels pares, de les famílies, vull dir que al final és complexa, càmeres sí, és un element més de seguretat, però vaja, també necessitarem més guàrdies perquè vigilin aquestes càmeres, necessitarem, en fi, molta infraestructura que espero...
1: Per exemple, a les places dures està comprovat que no s'hi seuen ni ancians ni criatures. Que hi ha, perquè és un escenari de patinets o així, no? És a dir, que és molt important que les places tinguin elements verds, no? Per exemple.
3: Sí, sí.
1: Això s'ha estudiat.
2: Molt bé, doncs canviem de tema en aquests darrers minuts de tertúlia que ens queden i ara posem el focus en la salut, perquè ha nascut el Consorci Oncològic Integral Nord de Catalunya, que és una aliança entre institucions sanitàries i de recerca que vol coordinar l'atenció, la investigació, la innovació i també la docència en l'àmbit del càncer. Una iniciativa que té una dimensió territorial molt important perquè aspira a donar servei a prop de 2 milions de persones. Per a Badalona és especialment rellevant perquè hi participa l'entorn de l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'ICO, l'Institut Català d'Oncologia, i la proposta busca sumar recursos i coneixement per situar aquest territori en l'àmbit de l'excel·lència oncològica. I aquí podem obrir el debat, no?, sobre què pot representar aquesta nova estructura per als pacients i per al paper de Badalona dins aquest mapa sanitari català, no? Si us sembla, escoltem el Ricard Messia, que és un col·leg mèdic, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'ICO Badalona, que serà el director d'aquest consorci oncològic.
5: Això es crea amb la finalitat de millorar la qualitat assistencial, de recerca i també la formació, tant interna com la que fem docent a la resta de professionals i també cap als pacients. Millorar en el treball multidisciplinar, crear una sèrie d'indicadors de qualitat, avaluar-los i a la vegada que serveixi aquests indicadors per fer el millor pla de millora de la qualitat assistencial i de recerca.
2: Mercè, comencem per tu. Què pot aportar, no?, aquesta unió d'hospitals, centres de recerca, perquè treballin de forma coordinada? Una notícia positiva.
0: Home, per mi la coordinació i el fet d'ajuntar esforços amb aquest tema i amb qualsevol altre, crec que és positiu. O sigui, sempre crec que allò de la unió fa la força, doncs que això, evidentment, pot ser molt positiu. En aquí, no sé si està contemplat, però en el discurs aquest ho he trobat a faltar. A mi m'hi falta BCA, perquè al final aquí a Badalona, o sigui, i l'atenció primària, perquè moltes coses comencen a l'atenció primària, i aquí a Badalona tenim una situació diferent d'altres ciutats, perquè tenim uns CAPs que depenen de l'ICS, uns altres CAPs que depenen del BCA, i aquí a vegades jo sí que he notat a faltar una certa coordinació entre les dues estructures, perquè si ets d'un i vas a l'altre, bueno, a vegades tens una mica de... Però bueno, a mi m'agradaria que això arribés també a l'atenció primària, ja no et dic a la part de prevenció, perquè jo recordo en el seu moment també els CAPs feien tota una feina de prevenció, que aquí jo crec que això és molt important també, doncs que al final això es vagi extenent, però d'entrada perfecte. I a veure, i Badalona és un pol en aquest sentit que té tota la rellevància del món, i tens a la universitat, tens Can Ruti, tens instituts de recerca, vull dir que en aquest sentit estem molt ben posicionats.
2: Jaume?
1: Jo crec que és una gran notícia, perquè naturalment la paraula càncer espanta, i espanta molt, i quan veus que doncs, hi ha càncer infantil, càncer juvenil, càncer... que cada vegada més es va trobant els cognoms del càncer, no? Cada vegada més es va coneixent la malaltia, cada vegada més doncs, es va veient com combatre-la, com prevenir-la, encara que falti potser més divulgació de la prevenció, no? Com deies, Mercè, però vull dir, jo crec que una coordinació en aquest camp és fonamental i que serà molt ben rebuda per la ciutadania.
3: No hi traurà pit, no? Al final, que això ho tinguem a casa, que diguem un dels hospitals referent a nivell de país, vull dir, sempre és una bona notícia, és molt positiu.
4: Sí, Maria. Totalment. Jo subscric tot el que han dit els companys. Està clar que és una iniciativa superimportant, això, d'aprofitar les sinergies de tothom, sobretot en temes de recerca, que és on doncs, hem de seguir fent recerca, perquè doncs, encara no tenim, no, la solució a tot els tipus de càncer ni tot el que hi ha, i això, que col·laborin diferents entitats, no, i que també hi hagi el recolzament de l'Ajuntament, que sempre està recolzant doncs, tot el campus Can Ruti que hi ha allà dalt, doncs és superimportant. O sigui, aquestes aliances són positives, o sigui, són, bueno, incrementant tot exponencialment.
1: Cal millorar els accessos a Can Ruti, de tota manera.
2: Sí.
1: Aquesta és una assignatura pendent, perquè ara agafes el cotxe i ara no hi pots arribar, aparcar.
2: Dimecres, demà, tindrem amb nosaltres la delegada del Govern de la Generalitat, la Pilar Díaz, aquí al Badalona Matí. Tindrem ocasió d'entrevistar-la i li preguntarem també per aquests accessos a Can Ruti, el perllongament de la L1, veurem si hi ha novetats al respecte entre aquests i d'altres temes. Ens queda molt poc temps, però vull aprofitar encara per treure un altre tema, amb una pinzellada així de cadascú, a veure què penseu, perquè acabem una proposta que arriba de Barcelona, però que ens permet fer-nos una pregunta molt local, si pot tenir futur aquí a Badalona. Barcelona prepara una xarxa de supermercats assequibles. És un projecte inspirat en una iniciativa que prepara Nova York, que preveu començar en establiments pilot que ofereixin productes d'alimentació a preus assequibles, especialment en aquelles zones on hi ha dificultats d'accés a determinats productes o poca oferta comercial. Què busca aquesta proposta? Doncs combinar espais municipals amb una gestió vinculada al tercer sector. Serien una mena de supermercats públics. Com ho veieu, això? Sabem que la cistella de la compra està molt cara, però aquesta seria una bona idea, podria tenir aplicació aquí a Badalona, com ho veieu?
3: A veure, és un pilot, no? Sí. Que s'arrencarà a Barcelona, l'ha anunciat l'alcalde, el Jaume Collboni, amb l'alcalde de Nova York. Bueno, a Nova York n'estan fent un cada, o no sé quants, cada dos mesos, i en porten uns quants. Jo crec que és una bona iniciativa també per fomentar el tercer sector i també, doncs, per què no? Perquè els supermercats convencionals també es posin les piles, no?, a l'haver-hi més competència, i crec que assegurar, doncs, un preu adequat d'alguns aliments, doncs, pot afavorir reduir la desigualtat. Crec que és molt positiu.
2: Una pinzellada, un titular cadascú sobre aquest tema, perquè ens queda un minut gairebé.
4: Cal veure això com funcionarà. Jo crec que és pilot i s'ha de veure, doncs, això, no?, si tindrà algun efecte positiu o serà, bueno, doncs això, que fins a on pot arribar, no?, aquesta iniciativa.
2: Jaume?
1: Juntament amb això, no ho sé, no ho desconec, sí. Però jo crec que cap potencial, que abans en dèiem el colmado, us en recordeu, el colmado?
4: Sí,
1: això era, bueno, juntament amb les grans superfícies, amb els supermercats, aquest petit establiment, que no és exactament un paqui, i el colmado a Catalunya tenia molt d'entrada.
2: Mercè?
0: Jo crec que el titular queda molt bé, no sé si és la millor forma, perquè a vegades també a través de serveis socials hi havia bons per comprar, sí, i sí. Bueno, s'hauria de veure com és més òptim.
2: Veurem com evoluciona aquest projecte, en parlarem. Gràcies a la Núria Santos, en Roger Espila, Mercè Rius i en Jaume Aymar per ser amb nosaltres avui aquí a la tertúlia del Badalona Matí.
6: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.
7: Badalona 94.4.
6: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Els esports amb Ramon Durant.
1: La penya passa ja pàgina de la Supercopa i el conjunt de Dani Miret, que se centra ja en l'inici de la competició de la Lliga ACB després de la gran celebració d'ahir a la plaça de la Vila. Evidentment que parlarem de la Supercopa, però a més també avui ens centrarem en el Club Futbol Badalona, que degut a les baixes, per culpa de les baixes, podria obligar-se a anar al mercat de fitxatges d'aquí en endavant. I a més parlarem de la primera victòria, la primera catalana de la unificació de Llefià contra el Balafia per 2-0 en la primera jornada. Déu-n'hi-do, les últimes 48 hores i si li sumem les semifinals, les últimes 72 hores a Badalona, els amants del Joventut de Badalona realment, doncs, segurament trigaran a oblidar, de fet no ho oblidaran mai, però sí que deixaran enrere momentàniament, se centraran en la seva vida quotidiana, en la seva vida del dia a dia i lògicament doncs esperar que pugui arribar un altre títol més d'hora que més tard i que no hagin de passar tants anys. De fet, aquest va ser una mica el discurs que hi va haver ahir en la gran celebració d'aquesta Supercopa conquerida pel Joventut de Badalona. Sobretot els que d'alguna manera ostenten un pes especial en aquest vestidor, no? Més enllà de directius, més enllà de l'entrenador, de Dani Miret, també doncs, pel que fa a jugadors, però en definitiva el que hi havia ahir en el subconscient era una mica aquell reflex de dir, ostres, si hem pogut, o ens ha costat molt arribar fins aquí, aconseguir un títol, si ho posem a la balança, és francament molt complicat, molt difícil per un equip com el Joventut, que ha passat per autèntiques, podríem dir autèntics daltabaixos, no? Per arribar fins aquí, i ara doncs s'ha pogut estabilitzar doncs amb una bona economia, no la més forta ni molt menys de la Lliga ACB, però sí que evidentment la penya ara és una altra entitat, almenys en quant a recursos i també evidentment en quant a jugadors importantíssims que ara mateix ostenten el que és el sentiment verd i negre. Com dèiem, ahir els jugadors que celebraven, com no podia ser d'una altra manera, aquest títol de la Supercopa, però pensaven ja en el futur tenint en compte el que estaven vivint en aquestes últimes hores. Escoltem el capità Ante Tomic, que a més ho ha pogut veure fredament des de fora, amb els nervis, amb l'orgull dels companys, però no ha pogut estar en el parquet i suposo que encara li ha pogut donar, si cal, més valor.
2: Estamos conscientes que gente quiere más, pero nosotros también. Esto nos tiene que servir para mejorar y para tener más ganas, incluso más ganas para dar felicidad a esta gente fuera. Y nada, por último, agradecer a todo el mundo que estuvieron ahí ayer y que han podido celebrar con nosotros.
1: Doncs l'Ante Tomic, tot un exemple. Esperem veure'l ben aviat a les pistes i que continuï donant moltíssims èxits al Joventut. El tècnic de la penya, Dani Miret, que incidia pel mateix camí, no? Arribar fins aquí no és fàcil. L'ajut de l'afició és impressionant i el volen continuar, doncs, en aquest cas, admirant, vivint i sobretot donant-li motius perquè així sigui.
3: Molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així. Ara em toca la part, una mica com el president, de no sempre serà guanyant o fent partits perfectes o portant el rival on nosaltres volem, però sí que sempre serà amb intensitat i serà amb el compromís, perquè tenim un equip amb un compromís i que representa la penya amb un orgull que això ha de fer que tant el club com la ciutat creixin i aprofitin aquesta oportunitat.
1: I components de la plantilla, entre la sorpresa, entre la satisfacció, entre l'emoció de viure moments com aquest, vivien aquesta celebració. És el cas d'un nouvingut com és Àlex Reyes.
4: Más en estas situaciones. Creo que competiciones tan importantes y tan difíciles de ganar como esta merece la pena disfrutarlas. Oye, siempre, desde luego, desde tener la cabeza en su sitio, pero hay que disfrutarlo también.
1: I també, igual que el seu company, ho comentava Lutz Håkansson, quan es dirigien cap a l'Ajuntament.
5: Dani, nuestro entrenador, habla mucho de eso, de intentar que la gente esté con nosotros, ¿no? Enseñando emociones, luchando, es lo que la gente quiere y creo que, bueno, ayer y el año pasado es lo que intentamos enseñar, ¿no? Para que la gente esté aquí con nosotros.
1: La festa a la plaça de la Vila va ser molt grossa. Milers de persones van començar a cridar «Visca la penya, visca Badalona», «Ricky Abusón» o «MVP», dirigit a Nico Laprovittola, en una comunió perfecta entre afició i els seus ídols. El punt àlgid de la festa va arribar quan la plaça de la Vila es va il·luminar amb un esclat de pirotècnia en un atac que ha tornat a demostrar un cop més que el bàsquet a Badalona és molt més que un esport. Com dèiem, els jugadors avui que gaudeixen de dia festiu i a partir de demà hi ha 100% de concentració en l'inici de la Lliga ACB. I ens n'anem al futbol perquè el Badalona, doncs, en aquests moments es podria plantejar en el mercat de fitxatges. Toni La Rosa serà intervingut dimarts de la setmana que ve de lligaments creuats. Pepe Bonilla es va lesionar en el darrer partit que el Badalona va guanyar 0-2 al camp del Vilassar i estarà uns 3 mesos aproximadament de baixa, amb la qual se'l podria no esperar fins a primers d'any. En definitiva, doncs, dos jugadors, dues peces importants que perd el tècnic del Badalona, Genís Sampietro. De fet, Toni La Rosa ha intentat de totes intentar driblar el quiròfan per fer un tractament més conservador, però no ha pogut ser, ho explicava el mateix jugador.
6: Bueno, una llàstima, perquè al final és una lesió complicada i dura i sobretot llarga, però bueno, crec que ho afronto amb molta possibilitat, amb molt fort de ment i sobretot amb l'ajuda dels companys, dels meus, i ja està, tornaré més fort i ja està, aprendre també d'aquest repte que em tocava ara i ja està, avui els companys des de fora.
1: Això farà el gran capità Toni La Rosa, un escapulat de cor, i esperem que tot vagi molt bé. Dimarts que ve serà sotmès a aquesta intervenció de lligaments creuats. I a la primera catalana, primera alegria de la temporada. Molt important començar guanyant, molt important començar a marcar terreny, sobretot al municipal de Llefià. Parlem amb el Jordi Souto, ho fèiem de manera breu la setmana passada com a prèvia d'aquest primer partit. Jordi Souto, molt bona tarda.
7: Bona tarda, Ramon.
1: Primer partit, primera victòria, i com es van quedar les sensacions al final del partit, Jordi?
7: Doncs penso que bones, no? Tret de l'inici, que l'inici de competició, doncs sempre costa una mica, els nervis, gent nova també a l'equip, i penso que la sortida doncs va ser una mica de tanteig, i penso que el primer tram el Valencia va estar una mica millor que nosaltres, però a partir d'aquí l'equip es va conjuntar, va dominar el partit, i penso que el resultat just, amb bones sensacions, i doncs molt contents de poder haver començat així, no?, amb una victòria que bueno, penso que per una mica per això, no?, per aquest grup amb gent nova i gent jove, doncs començar és un cop de confiança bastant bo, i penso que contents per aquest tema.
1: Et va servir aquest primer partit per poder fer bones valoracions del termòmetre en aquest primer partit de la temporada pel que fa a les possibilitats del teu equip, Jordi, o és molt aviat? Perquè, evidentment, encara esteu creixent.
7: Sí, és molt aviat. Penso que tant nosaltres com, bueno, com la resta del grup, no, dels equips, estem començant i encara queda molt per créixer, suposo, per a tots. Però bueno, penso que és una bona posada en escena, no?, el poder treure 3 punts i que et donin, repeteixo, aquesta confiança, no?, al grup de dir, bueno, estem bé, no hem fet res, però estem bé, estem en el camí que hem d'estar, i a partir d'ara doncs, a continuar treballant i a continuar millorant, que hi ha moltes coses per fer.
1: Home, també és positiu, no?, que al llarg dels minuts l'equip vagi creixent, no?, i l'equip vagi madurant conforme avancen els minuts del partit, i pel que m'estàs dient, doncs així va ser, no?
7: Sí, va ser així. Ja dic que és veritat que els primers 10-15 minuts el Balafia va sortir amb més empenta, suposo les idees més clares, amb ser més directa i aprofitar pues, alguna possible errada o nervis nostres. Ho van fer molt bé, però després l'equip doncs, es va acabar de fer amb el partit, vam portar la iniciativa, que és una cosa que buscàvem, i a poc a poc van arribar les ocasions, fins que doncs, a la tercera o millor ocasió, una mica més clara, sobre el 40 va arribar el gol del Marco, i la sortida de la segona part va ser també molt positiva, ja que els primers 5 minuts ja havien fet el 2-0, i doncs, bueno, content amb aquest aspecte i també content amb mantenir la porteria a 0 el primer partit, que penso que també és algo important i que s'ha donat poc, no?, al nostre grup, que de fet també hem sigut dos equips només que hem guanyat com a locals a l'inici. Quan penses que potser el primer partit doncs, que comença a casa és un avantatge clara, doncs després es demostra que tens que mostrar el camp i està encertat, no? I vam estar molt bé defensivament també a l'últim tram, els vam mantenir lluny, vam estar en unes situacions positives i inclús amb possibilitats de fer el tercer.
1: Molt bé, Jordi. Comenceu la temporada jugant contra lleidatans i, per tant, aquest segon partit, el desplaçament, és un autèntic examen, perquè estem parlant d'un equip dels històrics, com és el Balaguer.
7: Doncs sí, un examen, com dius, amb molts jugadors de molt nivell. Penso que l'equip amb jugadors amb més nivell de la part de Lleida, no? Encara aquest any ens han tornat a reforçar amb jugadors que venen de Mollerussa o de l'antic Lleida, la tercera red de l'any passat, i un examen important, un camp doncs, històric, un rival històric, i a intentar doncs, això de parlar, no?, continuar creixent, i si podem doncs, treure els tres punts, doncs molt millor.
1: Doncs la unificació de FIAC haurà de fer front a la pressió del camp del Balaguer, sempre difícil, sempre complicat, i bé, doncs a demostrar aquest esperit competitiu al conjunt de Jordi Soto. Jordi, felicitats per aquesta primera victòria i a continuar.
7: Gràcies a vosaltres.
1: I amb el Jordi Souto, els dimarts que intentarem parlar d'altres categories del futbol badaloní. Nosaltres, de moment, deixem aquí la informació esportiva. Demà, final de la Lliga Catalana de Bàsquet de la Lliga Challenge, la penya contra el Lima Horta. Ho tindrem aquí als 94.4. Ho deixem. Fins demà. Adéu-siau.
0: Obramat Badalona, el millor aliat per als teus projectes de construcció i reforma, patrocina la informació esportiva. Infopodcast Badalona, l'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
8: És dimarts 22 de setembre de 2026, us parla Martí Villegas. Climatitzar les residències de gent gran d'arreu de Catalunya davant l'augment d'episodis de calor extrema és l'objectiu de l'anomenat Pla Clima, impulsat per la Generalitat amb una inversió de 58,2 milions d'euros. A Badalona, les residències de titularitat autonòmica Parc Serantill i Sant Roc també se'n beneficiaran, segons ha confirmat el govern català, unes actuacions previstes fins al 2031 i que inclouran una cinquantena de residències públiques o de gestió delegada. En una visita a la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, ja climatitzada, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha assenyalat que amb aquestes actuacions es millora el confort i benestar dels usuaris.
9: Les persones han d'estar ben cuidades, les nostres residències. Fins a la normativa doncs, aplicava una temperatura a les zones comunes, però, evidentment, doncs, el canvi climàtic i l'increment de temperatura es fa que també aquest aire hagi d'entrar a les habitacions, i, per tant, aquest és el nostre compromís. Tant a les residències públiques com a la resta de residències privades del país, on hem habilitat una línia de 50 milions d'euros de crèdit de l'ICF.
8: personal de l'Hospital Fundació Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet s'ha concentrat aquest dimarts a l'entrada del centre sanitari per donar suport a la treballadora badalonina agredida diumenge passat al barri de Sant Antoni de Llefià. Els professionals han protestat contra tota mena d'agressions, també les que pateixen com a col·lectiu. Entre les solucions, l'hospital proposa dotar de més vigilància espais com, per exemple, el pàrquing. Escoltem el president del comitè d'empresa de l'hospital, Manolo López.
10: Las personas apoyen y las instituciones doten de seguridad los espacios de trabajo o los espacios de aparcamientos o de alrededor del hospital sean lo suficientemente seguros. Esto es lo que pedimos y esto lo tenemos que hacer entre todos, el ayuntamiento, el hospital, los trabajadores, todo.
8: L'Ajuntament de Badalona també ha volgut fer acte de presència en aquest homenatge a la víctima i, entre d'altres, hi ha assistit l'alcalde Xavier García Albiol, qui ha condemnat els fets i ha demanat càstigs més durs pels agressors. Ja han començat la segona fase de les obres del carrer de Francesc Layret. Aquest dimarts s'ha tancat el tram des del carrer del Temple fins a la plaça de la Vila i ja s'han iniciat els primers treballs, que consisteixen bàsicament en la retirada de pilones, l'ubicació de tanques i de senyalització. Actualment el trànsit està tallat des de la plaça fins al carrer de Sant Pau. Està previst, però, habilitar l'entrada als aparcaments del tram entre els carrers del Temple i del Pare Claret. L'accés es farà a través d'aquest carrer des de la Via Augusta. La plaça de la Vila es manté, almenys de moment, oberta. Recordem que les obres està previst que acabin a finals d'any. I pel que fa al temps, demà ens espera un dia assolellat i amb temperatures que rondaran com a màxim els 27 graus.
11: Infopodcast Badalona.
12: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
13: Ràdio Ciutat de Badalona.
11: Temperatura a Badalona.
12: 23 graus.
14: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
12: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
14: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a La Xarxa Més.
12: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
15: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
12: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
15: Més clar, més ràpid, més Badalona.
12: bdncom.cat.
15: Badalona passa aquí.
16: Badalona 94.4.
17: Són les 9.
18: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
16: Badalona 94.4.
19: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: A l'ésser humà li agrada, tot i que a Marie Kondo li sàpiga greu, acumular. No és tampoc una cosa que passi només en el nostre món turbocapitalista. La dèria per arreplegar, col·leccionar, classificar i mostrar ha donat productes històrics ben curiosos, com la moda dels gabinets de curiositats que va recórrer l'Europa d'època moderna. Aquesta setmana, a les portes de Troia, repassarem què és això dels gabinets de curiositats. Quan apareixen i per què? Com eren i quin van ser els més reeixits? Benvinguts a l'Europa de les Meravelles. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar dels gabinets de curiositats i les cambres de meravelles. Ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
3: Bones.
2: Quina és la importància d'aquestes cambres de les meravelles?
3: Bueno, ja, primer són meravelloses, el qual sempre és fantàstic. I segon, ja veurem, que pot semblar un tema com molt concret, i ho és, vull dir, que ningú s'enganyi, però és un tema que pot semblar molt concret, no?, de exòtic, si volem, meravellós, curiós, però darrere d'aquesta aparent excentricitat de les elites europees del barroc, el que hi ha, ja veurem, és molt més, no?, l'inici de les exploracions europees a la resta del món, l'inici del mètode científic, l'inici de les grans col·leccions als museus europeus. Llavors, aquests gabinets de curiositats, aquestes cambres de meravelles, són potser un símptoma de l'època, de la cultura intel·lectual de l'època, i per tant, i que no deixen de ser curioses, no? Vaig pensar que eren potser material per fer un programa.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Començarà el programa avui amb una banda sonora molt concreta.
1: HP i la cambra secreta.
0: Molt bé, no sé si vols desenvolupar-ho.
1: Bueno, parlem de càmeres de les meravelles, càmeres, bueno, secretes, fantàstiques, i per tant, vull dir, és transparent.
0: I saps on els nostres oients poden trobar meravelles, Alberto?
1: A Harry Potter, no?
0: En el nostre Patreon. És que no sé com fer-ho, és molt difícil, tio.
1: No facis, vull dir que al final la gent és... Jo espero... A vegades hi ha evidències que no, però no passa res. Però jo espero i desitjo que els nostres oients siguin adults funcionals i que, per tant, no cal recordar constantment que ens hem fet un Patreon i que poden trobar la informació...
0: I un mes?
1: Bueno, i un iVoox, sí. Premium, i que poden trobar tota la informació a la nostra pàgina web. Doncs no cal.
0: No cal, doncs anem a la primera pregunta directament, si et sembla.
1: Vinga.
0: Que és obligada. Què són els gabinets de curiositats?
1: Primera avís del programa. No estic totalment segur de que sempre que vulgui dir gabinet de curiositats no digui ganivet de curiositats.
0: Està bé fer el disclaimer.
1: Però jo aviso, vale? Com sempre tinc mal de cap. Doncs com el seu nom indica, aquestes càmeres, aquestes cambres, tot i que a vegades eren cambres o a vegades eren mobles, no? Quan va començar a prendre forma aquesta pràctica al llarg de l'època moderna europea, són una pràctica que comença a donar lloc a col·leccions ben singular. Són unes cambres, uns espais, on es comencen a acumular objectes en un afany col·leccionista i que reben molts noms, no? Càmeres de les arts, estudis, gabinets de curiositats... Potser a mi el que més m'agrada és el de Wunderkammer, no? Que és el nom alemany del concepte, no? Que és literalment la cambra de les meravelles.
0: Ah, perdona que talla. Ara que deies... He entès una cosa, quan has dit que podien ser mobles, també. Sí. Fa relativament poc, bueno, ara potser
1: hi ha fons. Sí, un gabinet de fons, de fet, és un tipus de moble.
0: Doncs va sortir una sèrie de Guillermo del Toro, que
1: sí,
0: eren
1: un gabinet de curiositat, és com de relats curts.
0: Exacte, relats curts, així de terror, etcètera, alguns Lovecraftia... Bueno, que és una sèrie que m'agrada molt.
1: Un gabinet és aquest, com un moble que té calaixets, que tu obres i tu dius, obro un calaixet i trec...
0: Aquesta pedra rara, no?
1: És aquest concepte.
0: I el començament de cada capítol...
1: Al principi comencen a ser aquests mobles, aquests espais, i a mesura que aquestes col·leccions creixen, a mesura que aquestes col·leccions moltes vegades s'imbrinquen en palaus o en espais grans, comencen a ser càmeres, no?, atapeïdes. A més, és molt bonic, jo no he entrat en això durant el guió, però també són espais que són profundament retratats. Hi ha molts gravats, moltes pintures de pintors que pinten la càmera de meravelles del príncep de no sé què, i tu veus allà un senyor amb un clar síndrome de Diògenes, amb un esquelet penjat al sostre,
0: unes
1: no sé què,
0: no?
1: Una dent de no sé quan... Però bueno, escolta, la gent se l'ha estimat al comerç.
0: Sí. Per què eren cambres de meravelles? I sobretot, quin sentit té aquest nom?
1: Bueno, ja ho anirem veient al llarg del programa en més detall, no? Però aquestes cambres, aquestes col·leccions que generen, responen precisament a un sentit nou de la meravella, no? Que és el sentit de la fascinació pel món que està generant l'expansió europea i que porta aquestes elites europees a abocar-se, no?, en un col·leccionisme eclèctic, a voltes estrambòtic, però que identifiquen molt bé la seva època, no? Ja ho anirem veient, com dic, però endinsar-se en una d'aquestes Wunderkammer, no?, en una d'aquestes cambres de les meravelles, en aquest gabinet de curiositats, és endinsar-se, en efecte, dins d'una meravella rere altra, col·leccionades, atapeïdes, no?, sense cap ordre ni concert al principi, amb intents de sistematització més endavant, bueno, anirem seguint aquest procés.
0: I quan apareixen aquestes cambres?
1: Bé, l'afany col·leccionista es pot resseguir des de l'antiguitat, no? Vull dir, la gent acumula coses. Jo el primer. Vull dir, m'agraden els jocs de taula, i els jocs de taula que encara estan per treure. Compres a la balda, que és on millor està. Però el cert és que aquesta forma concreta d'acaparament cultural apareix durant el Renaixement i s'intensifica al llarg de l'edat moderna, no? Podem dir que és un fenomen, comença una miqueta abans, acaba una miqueta després, però és un fenomen inherent a l'edat moderna. Al segle XVI, XVII, el XVIII comença a trontollar, trobarem grans col·leccions vinculades precisament a aquest gran desig col·leccionista de grans personatges.
0: I aquest gran desig, per què apareix?
1: Doncs bàsicament hi ha un anhel de comprendre el món, no?, i de mostrar-ne o de gaudir-ne de la seva immensitat, no? cada vegada l'accés al món és més gran, no? L'accés a la informació continua sent limitat, però cada vegada, no, hi ha com més coses, amb la qual ser partícip, no, d'aquestes novetats, des de la teva casa poder veure un raconet d'Àsia, un raconet del Pacífic, del Brasil, un animal exòtic que ningú ha vist mai, una planta que no sé què, una estàtua de no sé on, és un gest de classe, no? Penseu que tot just estem en el moment dels grans descobriments geogràfics europeus. No? No només el descobriment d'Amèrica, que havia passat a finals del segle XV, a principis del XVI, sinó tota la posterior expansió dels viatges oceànics, l'exploració del Pacífic, l'expansió per l'Àsia... No? Potser l'únic espai que queda encara verge és l'interior d'Àfrica, no? Perquè encara serà territori inexplorat pels europeus durant algunes generacions. Fins a mitjans del segle XIX no hi haurà les condicions tècniques perquè els europeus puguin endinsar-se en l'Àfrica subsahariana. No? Però bueno, aquestes expansions, no, per bona part del món conegut, porten a un sentit de la meravella constant. No? Tu des d'Europa reps informacions, cartes, visites dels teus corresponsals botànics al Brasil o on sigui, de coses que són fascinants. O sigui, t'imagina't el primer europeu que arriba a la selva amazònica i diu, hòstia puta, tocant. No? O veu un jaguar, o veu un... Diu, però què merda és aquesta? Vull dir, aquestes plantes...
0: D'on ha sortit això?
1: El garraf, no tenim aquestes... No tenim aquestes exuberàncies, no? És també el mateix principi que porta que molts ajuntaments fotin palmeres a totes bandes. Va haver una moda als anys 90 a tots els passeigs marítims de posar putes palmeres. Doncs, bueno, és això. És que no té una Wunderkammer, doncs posa una palmera. El món és un lloc divers, enorme, amb coses mai vistes per l'home occidental, i, per tant, atesorar aquests objectes, tancar-los, exposar-los a les visites, ensenyar-los, retirar-te a la soledat de l'observació dels mateixos, es converteix en tot un gest de distinció social.
0: Abans ens has fet una miqueta de spoiler, però seran sempre cambres?
1: Bé, aquests gabinets, sobretot els inicials, com hem dit, o els de les col·leccions més modestes, no? Ja veurem que això és tot un... És com la gent que es dedica a col·leccionar cartes Pokémon. Ja aquí té un Charizard de primera edició i aquí té un Psyduck o un Rattata.
0: Un Rattata?
1: Rattata.
0: Que no sé qui és.
1: Home, a veure, el nom és força clar.
0: Deu ser una rata, no? Però...
1: Hiperactiva.
0: No para.
1: Sí. Quan evoluciona, Eradicate, com si fos una cosa més homicida. En qualsevol cas, col·leccions, com en tot, hi ha de molt tipus. Hi ha qui col·lecciona i se'n va a lo premium, no? I qui té menys, no? Hi ha qui pot tenir tot un palau, hi ha qui pot tenir una habitació, hi ha qui pot tenir un moble, hi ha qui pot tenir, pues, una bosseta. Bueno, però comencen sent armaris, calaixos, mobles on guardes els primers tresors de la col·lecció, però ben aviat, degut al volum, prenen la forma d'habitacions atapeïdes d'objectes.
0: Bueno, allò que comences amb un moble pels jocs de taula, no?
1: Que això que comences i dius, bueno, això i això, vinga, i un altre, i ara faig, i ara no sé què, i ara, bueno, doncs... Pues,
0: anar fent. Quina importància tindran en la història de la cultura i el coneixement aquestes càmeres de meravelles?
1: Doncs marcaran l'inici d'una visió més científica del món. No? Ja veurem que en un primer moment hi ha un marcat sentit de la mirabilia premoderna, no? Dels elements meravellosos en un sentit màgic, en un sentit folclòric, corn d'unicorn, sang de drac, bueno, sang de drac, tot i que sang de drac és una resina... vermella de la que es treu el tint, però bueno, això ho feien passar per Sant Adrià.
0: I el cor d'unicor?
1: Cor d'unicor, ja en parlarem.
0: Ja en parlarem, perdó.
1: La sistematització d'aquests objectes, la dèria de la informació, no? Tu quan col·lecciones vols saber-ho tot d'aquell objecte, vols fer una targeteta.
0: Posar-la allà penjada, no?
1: No? Jo et compres el joc de taula i l'enfundes, si el guardes.
0: No? I no jugues mai.
1: Home, no, clar, jugues, perdes dinero. Bueno, tot això, tota aquesta dèria, aquesta sistematització portarà que aquestes càmeres de meravella siguin l'inici, ja veurem, de les primeres col·leccions d'objectes d'història natural, d'història mineral, d'història humana, i amb el pas del temps es convertiran en el cor de grans museus.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Comencem el bloc central un altre cop amb música de Harry Potter.
1: Sí, de fet, té un sentit. La primera era la primera, no? Aquest element...
0: El sentit més fàcil, no?
1: Sí. Aquesta és la cançó, el tall dedicat a Dobby, l'elfo domèstic. Perquè com estem parlant de col·leccionisme, Dobby a la vegada és la representació física del niño rata. I després també té un afany de col·leccionar mitjons. Que fa que sigui el protagonista involuntari de la nostra segona música. Jo estic molt Harry Potter avui.
0: Ja ho veig, és estrany això, eh?
1: Bueno.
0: Molt bé, comencem una miqueta, insistint en el contingut d'aquests gabinets de curiositats. Quins objectes es guardaven en aquestes càmeres?
1: Doncs, com hem dit, hi ha una mica de tot, no? Com en una bona amanida. Eren col·leccions molt eclèctiques, sovint construïdes sobre la marxa, no? En virtut dels interessos, o d'una barreja d'interessos personals de la persona que muntava la col·lecció, però també amb les seves possibilitats d'obtenir objectes, no? Tu col·lecciones el que t'arriba, el que pots trobar, el que encarregues, el que et canvien, no? Comencen com una cosa com molt espontània al principi, però sí que amb el pas del temps comencen com a fixar-se categories, no? Com la que recull Littré, ja un cop que el fenomen de les Wunderkammer i de les càmeres de meravelles i els gabinets de curiositats ja està molt de capa caiguda, però això és una classificació de 1800, no recordo ara, molt a principis del 19, que ell divideix, no?, el contingut d'aquestes càmeres, els objectes col·leccionables, en quatre categories bàsiques.
0: Comencem per la primera, no?
1: Sí, fem una història del col·leccionisme, no? Vinga, la primera serien els Naturalia. No, les coses que tenen a veure amb la natura. Objectes que provenen de la natura.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: O sigui, ala, vinga. Sí, a veure, tampoc es va currar gaire una distinció. Una cosa pitjor és aquella gent que fa col·leccions de llibres pel color.
0: Això és molt... Això és terrible. És terrible.
1: Vull dir, això ho deuen treure d'un capítol de Dexter o alguna cosa així.
0: No sé, gent com, però és terrible, sí.
1: Bueno, la gent que col·lecciona llibres en general és psicòpata.
0: Per què?
1: Podem tenir un llibre electrònic. Aquesta dèria de... És que m'agrada l'olor del paper... Que
0: i l'espai que ocupen.
1: Sí, a mi m'agrada llegir. Llavors, tot l'altre d'accessori, no? Però, bueno, mistifiquem pràctiques. Mm-hmm. En qualsevol cas, els Naturalia, objectes que provenen de la natura, no? Que al seu torn es podien subdividir en els diferents regnes de la natura. El regne animal, el regne vegetal... i el regne mineral. Persona, animal, planta, animal o cosa.
0: Fins aquí poques sorpreses.
1: Aquí poca cosa.
0: Quins animals es col·leccionaven?
1: Doncs una àmplia selecció, no? En primer lloc, animals dissecats d'arreu del món. Fantàcia. El que fa la teva tieta ja quan li mor el gat. Doncs el
0: què? Ui, què?
1: No, la meva no la té. No, abans es feia allà una pose... o la gent que té una fura o que té un...
0: Bueno, sí, o un esquirol.
1: Animals dissecats. Com més exòtics i llunyans, millor. També tota la subdivisió, les derivades de productes derivats d'animals. Banyes, closques, dents... L'ullal és una dent, però bueno. Dents, ullals, esquelets parcials, fèmurs, esquelets sencers... Tota la deriva psiquiàtrica de col·leccionisme d'insectes. De col·leccions d'escarbats, d'agafar papallonetes arreu del món... col·lecció d'exemplars assecats de tot tipus, tot un mostrari de fauna. Mm-hmm. Però no de la fauna més propera, quilòmetre zero, però també de la fauna més exòtica que et puguis portar. Del llarg del programa, és que no sé si vull fer spoiler o no, però del llarg del programa
0: fes-lo.
1: Hi haurà fins i tot un dels nostres protagonistes que es va fer portar un pingüí com a mascota. I tenia un pingüí.
0: No, però, o sigui, i li va durar? No sabem.
1: Sí,
0: no sabem.
1: Home, no sé quant dura un pingüí, però el que... Sí, però imagina com de friqui deu ser de que la teva col·lecció inclogui un pingüí al que tu li vas, pues, suposo que portes sardines a la butxaca o jo crec que portes i li vas donant, jo què sé.
0: Me l'imagino passejant-se pel mig de la galeria, saps? Clar. En fi, has dit animals i també has parlat de minerals.
1: Sí, de fet, tots aquells que durant la infància o la joventut han encetat col·leccions, no? Les de minerals, doncs, són les de recurrents. Segells, monedes, minerals... Ah, jo tinc una calcopirita. Ah, doncs sí, jo tinc sí. Ah, doncs jo no sé què. T'anaves al mercat de...
0: De minerals del poble.
1: Poble. Sí, no sé què. Aquest soc jo.
0: Ah, jo també. Tu també n'havies fet de minerals?
1: Sí, poquet. Sí. Bueno,
0: jo també, alguna coseta. Doncs
1: llavors, en aquest context parlem de pedres precioses, semiprecioses, i sobretot també m'encanta el concepte de les pedres amb característiques estranyes, no? Com, per exemple, els heliotropis. Un heliotropi, no sé si el tenies a l'altre de col·lecció.
0: No ho sé.
1: Va. Que són una mena de... Jo què he de tenir? Soc un fill de classe obrera.
0: Jo la vaig arredar, tu.
1: Que bé. Ah, ja està. L'impost de succió. Vale. Doncs els heliotropis són una varietat de calcedònia de color verd fosc o blavós, amb taques vermelles. Són molt bonics, que semblen sang, no? I de fet, aquests heliotrops també es coneixien com a pedres de sang. Llavors són molt boniques perquè són com negres amb com tanques de sang per dins. I a més són molt exòtiques.
0: I d'on provenen aquests heliotropis?
1: Normalment provenen de l'Índia. I Plini, per exemple, ja els mencionava. No? I apareixen també mencionats a un dels contes del Decameró, la cosa és una cosa molt top. No? Si tu col·lecciones sí. Pedres, tens una pedra que arriba protagonista d'un conte del Decameron. També estan presents a la Xina, però els heliotropis xinesos era més difícil que arribessin a Europa. I sobretot a època moderna s'obren reserves en llocs que s'aniran descobrint. Per exemple, hi ha molts al Brasil, a Austràlia, a Amèrica del Nord. Llavors, de cop i volta, tu arribes allà, al Brasil, i et trobes una pedra rodoneta, negra, fosca, amb sang per dins, brillant com un ou, no? Llavors, és hola, que guapo.
0: Sortirà un drac,
1: claro. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Aquest és un exemple de pedra exòtica que també era com molt, molt preuada.
0: I quines altres hi havia?
1: A mi una que m'encanta, que és la fulgurita.
0: Vale.
1: Fulgurita.
0: Fulgurita, és un bon nom.
1: Fulgurita, sí. Són unes rotes metamòrfiques que es formen per la caiguda d'un llamp sobre sorra, sí. Sobre terreny sorrenc. Vale? Tu imagina't les dunes d'un desert o les dunes d'una platja, i de cop i volta el llamp cau, no?, contra la sorra i arriba a una temperatura suficient perquè els grans de sílice de la sorra es calcifiquin, no?, es solidifiquin, i llavors tu tens com una pedra allargada, potser d'un centímetre, centímetre i pico d'ample, llarga potser fins a un metre i mig, ensorrada la sorra que s'ha cristal·litzat, que és un llamp que cau directament sobre la sorra. Clar, evidentment això, si tu ets un puto friqui, això t'encanta, no?, tenir una fulgurita allà, com un llamp petrificat.

0: de closca de cargol, no? Mm. Llavors, bueno, deixa de ser una
1: pedres rares, no?
0: Una pedres rares, no? Ara parlem de les terres rares, allà, parlem de les
1: terres
0: rares. I ja per acabar aquesta col·lecció de Naturalia trobarem també els grans herbaris, no? Vegetació seca, espècies que es trasplanten i es creen grans jardins, no? Trasplanta una selva amazònica al jardí de casa, o porto un no sé què, dibuixos de les primeres plantes, de làmines, gravats, dibuixos de plantes exòtiques. Llavors, com una mena de necessitat de demostrar la diversitat de la natura.
1: Avancem, doncs, a la segona categoria. Ja hem parlat de tota la part natural, no? Mm-hmm. Quina seria la següent?
0: Enfrontats al Naturalia tenim els Artificialia. És a dir, els objectes creats o modificats per l'home. En aquesta categoria, ja us ho podeu imaginar, tenim de tot, antiguitats de tot tipus, no? Aquest col·leccionisme que moltes vegades, a partir del Renaixement, entronca també amb la recuperació d'estàtues romanes, gregues, no? A mesura que s'arriba al Pròxim Orient amb els saquets de les cultures egípcies i mesopotàmiques, però objectes de tot tipus, objectes arqueològics, no? Penseu que, bueno, com la gent, com les tietes que s'anaven a Empúries no fa gaire a robar gerres i te'n vas a una urbanització allà a l'Empordà i tens una senyora que té dos geranis en una ànfora romana, no? I, bueno, això l'àvia que bueno, era molt rumbera.
1: I segur que té un gat dissecat, també.
0: Suposo. I el cabell cardat. Bueno, obres d'art, objectes arqueològics, col·leccions d'armes. Home, tu tens la teva col·lecció heredada de les passes medievals i et portes un cris indi o una katana o no sé què, o no sé qual, aquesta cosa tan fàl·lica. Objectes de tot tipus que es puguin col·leccionar i que siguin productes de les civilitzacions humanes, allà els tenim. Aquesta categoria també incluïa elements naturals modificats per l'home, les manualitats. Un ou d'estrus decorat.
1: No, manualitats.
0: Un ou d'estrus decorat. Pedres pintades, saps? Com si necessitessis ajuda,
1: sí.
0: Saps?
1: Demana-la.
0: Sí. He fet una pedra i he posat la meva cara. Una pedra falsa.
1: Cap una cambra, meravella.
0: Doncs. Ara, que bé.
1: Que bé, nena, escombraries.
0: Que si ja, pensava ara, si ja de normal, tu com encara no m'he trobat, però tu com a pare reps molta merda de regals de manualitats infantils tenint nens normals. Uh-huh. Vista l'endogàmia de les cases reials europees en època moderna, els regals del dia del pare a la monarquia hispànica devien ser guapos, eh? Bueno, en qualsevol... Ous d'estús decorat, pedres pintades, camafeus, que incluïen, per exemple, pedres precioses, o, per exemple, tu agafaves alguna pedra preciosa romana que trobaves i l'encastaves en un anell nou, mm-hmm. o et feies un anell amb una pedra molt bonic. Bueno, totes aquestes manualitats, aquests artificis humans, també eren curiositats que es col·leccionaven.
1: I la tercera categoria?
0: La tercera categoria són els científica, no? Són tot tipus d'artilugis, autòmates, engranatges, enginys, rellotges, no sé quan, no? Tota aquesta cosa com mecànica també fascinava a la intel·lectualitat europea del barroc, no? Llavors tenim els objectes naturals, els objectes històrics o humans, els objectes mecànics, no? Que també són fantàstics.
1: I la quarta categoria.
0: L'última que són els exòtica, que és una categoria que engloba la resta, però a vegades s'apareix diferenciada, que és tot allò de les categories anteriors, però que provingui de llocs molt llunyans. No? Animals, però animals de l'altra punta del món. Objectes històrics, però de la Patagònia. Un taparrabos de l'ètnia, no sé què. Doncs tot el que sigui estrany, raro, diferent, que parli de la immensitat del món, que jo pugui exposar, que pugui quedar-m'ho mirant i dient... Oh, que interessant, això aquí a Manresa no es veu.
1: No.
0: Això.
1: Hi havia alguna... cosa imprescindible en un bon gabinet de curiositats, o tothom feia una miqueta el que volia?
0: Bé, per la seva pròpia idiosincràsia, els gabinets de curiositats són col·leccions molt eclèctiques, molt construïdes sobre la marxa, molt personals, molt que responen al gust de cada persona que col·lecciona coses, no? A no ser que heredis col·leccions de pedres. Sí. Perquè responen...
1: He de dir que era petitona.
0: Era petitona. Petitona aquí...
1: La meva col·lecció de pedres.
0: Jo era petitona i me la van donar.

0: I clar, jo no vaig saber dir que no, em van donar una pedra.
1: Ah, em feia gràcia, el típic que vas al col·le, fas una exposició del quarts aquell...
0: Clar, quantes joventuts s'han perdut perquè algú t'ha donat una pedra que no toqueu?
1: Sí.
0: Exacte. Harry Potter i la pedra de fumar.
1: Sí. Vale. I la pedra de què, perdó?
0: De filosofal.
1: Ah, vale.
0: Vale.
1: Estaves parlant d'això. De...
0: Llavors, al final aquestes col·leccions creixen en virtut d'una barreja d'interès personal i de capacitat d'accedir a les peces més significatives, no? Jo vull poder fer una col·lecció de pingüins dissecats, però si no m'arriba, no m'arriba. Jo no sabria ni per on començar. Hi ha, però, alguna recomanació general, no? Per exemple...
1: Hòstia, tio, m'encanta.
0: L'any 1587, Gabriel Kaltelmach escriu una sèrie de consells dedicat a Christian I, als cristians... Ens ha d'explicar les coses.
1: Sí.
0: El Christian I de Saxònia, sobre el tipus de coses que havia de tenir una bona Kunstkammer, una bona càmera, cambra d'art. No? Llavors, si tu vols tenir una bona col·lecció, has de fer això.
1: I quins consells dona?
0: Doncs primer, escultures i pintures. Això és el bàsic. Has de tenir estàtues, has de tenir pintures, has de tenir gravats. Després, objectes curiosos i singulars. Mira, el prepuci del meu pare que el va dissecar quan... No sé què. Vale. Entraria objecte curiós, singular, sí.
1: Sí.
0: Bueno, ja fossin del país o de fora, no? Objectes singulars de propers o objectes singulars llunyans. En tercer lloc, ell recomana que tinguis merda, no? Banyes, urpes, plomes, tot això que procedís d'animals exòtics estranys, no? Plomes de lloro, de papagall, banyes de jo què sé, de búfals o urpes de llop siberià, no sé què, no? Perquè al final l'important és aquest afany col·leccionista. Aquestes serien com la base d'una bona col·lecció.
1: Ha arribat el moment, Alberto, de posar nom sobre la taula. Segur que molts dels nostres oients estan desitjant saber quins gabinets famosos van haver-hi i quins són els noms més grans del col·leccionisme de meravelles. Per on comencem?
0: Ja sabem què ha de tenir una bona col·lecció, ara anem a veure quines col·leccions ho van patar molt fort. La qüestió és que tenim moltíssimes càmeres de meravelles, gabinets de curiositats documentats, i si féssim un llistat de tots no els acabaríem. Llavors he fet una selecció totalment absurda del que m'ha vingut tan gana.
1: I és el que fem aquí.
0: Ja està. He fet la meva col·lecció de col·leccions. No? Todo anuncios. Potser millor que això. Parlem d'alguns, sense cap ordre, sense cap concert, i veiem fins on arribem. Podríem començar primer pels antecedents. No pròpiament gabinets de curiositats moderns, sinó col·leccions que alguns dels notables europeus van començar a atesorar. Per exemple, les col·leccions d'obres d'art i manuscrits del duc de Berry, no, a finals del segle XV, o tota la moda dels estudioli italians, que també es van posar molt de moda a la segona meitat del segle XV.
1: I què eren aquests estudioli?
0: Aquests,
1: que tenen nom de pasta.
0: Estudioli. Sí, un estudioli, Ricati, a la meva mama. Ah, doncs un estudiolo és de fet un estudi petit, no?
1: Vale.
0: És una cambra del Palau Renaixentista italià on el propietari es retirava a dedicar-se a les seves aficions. No? Soc un Medici i dic, ara em retiro.
1: A pintar miniatures de Warhammer.
0: Sí. Bueno, mira, escolta. No? Pues, no crec que fessin Bretònia, però bueno.
1: No crec.
0: Però llavors eren espais, això, no? On es retiraven a dedicar-se a les seves aficions, normalment erudites, no? A consultar els llibres, les meves notes... No, a diferència d'un gabinet de curiositats, no hi ha una voluntat d'exposició, és una voluntat de treball. No? No hi ha una voluntat de mostrar curiositats naturals, atesorar coses històriques o exòtiques, sinó que és això, és una, més aviat un espai d'estudi, de reflexió, moltes vegades privats, però sí que ja és l'antecedent de que és una, com una cambra privada per l'estudi, per les arts, no? I a poc aquestes cambres s'aniran omplint de coses, no? Perquè quan tu et retires, doncs tens el manuscrit que he trobat de no sé què, el gravat de no sé què, la pedra alquímica que no sé quan, el mineral que m'he fet portar de no sé on, no? Llavors, bueno, així començaran a gestar-se aquests espais.
1: I el pas cap a gabinets de curiositats, pròpiament com els hem estat definint durant tot el programa, quan es farà?
0: Doncs també a finals del 15, principis del 16, el món alemany, el món imperial, comencen a haver una mutació d'aquestes cambres del tresor, no? Les cambres del tresor, dels tresors medievals, no? On s'acumulaven doncs, les obres d'art, els retaules, les mirabilia medievals, no? Els devocionaris, les relíquies, no? Jo què sé, a la catedral de Lleida ja des del segle XIV ja ha exposat una banya d'unicorn. En una de les capelletes. I en les capelles privades, en el tresor reial dels Reis d'Aragó, hi havia pues, el braç incorrupte de no sé què. Aquesta voluntat d'acumular meravelles ja existia. Comencen a mutar en aquestes cambres de meravelles que coneixem. No? Alguns dels primers col·leccionistes són personatges de la talla de Frederic II d'Habsburg o el seu fill, l'emperador Maximilià I. I també en el món austríac, cal destacar una mica posterior, no? Ja de mitjans del segle XVI, 1550-60, la Kunst und Wunderkammer, no? La Càmera d'Art i de Curiositats de l'arxiduc Ferran II d'Àustria, situada al Castell d'Ambres, a Innsbruck, que aquesta és especial no només pel seu contingut, sinó que aquesta col·lecció té l'honor d'encara avui conservar-se en el seu espai original. No? En un edifici construït dins del castell entre 1572 i 1583 per allotjar la col·lecció de meravelles de l'arxiduc. L'arxiduc es va fer un espai per conservar aquestes meravelles. I aquestes meravelles s'exporten gairebé 450 anys exposades en aquell lloc. No? I actualment encara es pot visitar. I per tant, el castell d'Ambres a Innsbruck es considera el museu en actiu més antic del món. Si algú vol anar al museu més antic del món, no té suficient amb un museu normal, sinó que vol anar
1: a olorar l'antiguitat.
0: Al museu antediluvià primigeni, doncs ja sap on ha d'anar. Sense deixar el món germànic, la Càmera de les Meravelles, o la Càmera d'Art de l'emperador Rodolf II a Praga, també és visitable encara i es considera un dels no l'espai però sí el contingut és considerat també un dels jocs més importants per la magnificència i el poder imperial. Aquesta càmera d'art, aquesta càmera de les meravelles de Praga era on l'emperador rebia els diplomàtics, on els feia visitar, els ensenyava tota gent important que passava per Praga, mirava el rellotge
1: i després anava allà,
0: mira lo que tengo. És com aquella gent que va a casa seva i et treu... T'ensenyaré la meva col·lecció de taps de cava.
1: Comencen a treure coses.
0: Comencen allà a treure allà arxivadors i tu no saps... I pastes de terrànsies allà i tu no saps què fer i penses que comences a...
1: Comences
0: a estar com en una novel·la, en un argument de Agatha Christie, desitjant ser tu l'assassí. Però, bueno, hi ha gent de tot.
1: Hi haurà més gabinets de curiositats famosos?
0: Sí.
1: Sí?
0: Acabo de veure que he escrit gavines.
1: Sí.
0: I ho he vist i en gavines i diu... Bueno.
1: Sí, de fet, a una pregunta anterior deia Albert.
0: Albert. Ah, bueno, és que...
1: No, està bé.
0: Bé, per exemple, altres gavines curioses de curiositats, les que tenien el rei de França. Per exemple, Francesc I en tenia una a Fontainebleau, Enric IV a les Tulleries, i aquests gabinets destacaven, sobretot pel rei de França, pel que sigui, eren molt de plantetes. Destacaven per la part botànica. Els agradaven les flors, vull dir, suposo que per la flor de lis. I, per exemple, són grans col·leccions que recopilen plantes exòtiques d'arreu del món. I de fet, són el germen d'aquest gust pels jardins exòtics. A les Tulleries, a Fontainebleau, al Louvre, fins i tot, comencen a haver-hi uns jardins on es trasplanten, es busquen plantes de la resta del món i es trasplanten aquests jardins com una mena, com feien els reis perses de l'antiguitat, no? que creaven aquests paradisos, no? De tots els indrets que jo controlo portaré plantes, no? Pues tots els indrets que jo conec portaré plantes. Ja al segle XVII destaquen en aquesta òrbita botànica francesa les col·leccions de Gaston d'Orléans, no? El germà de Louis XIII, i hem de, per exemple, aquest és molt graciós perquè aquest és un gran col·leccionista d'objectes botànics en el moment del fenomen de la tulipomania, no? Que sabeu que és aquesta primera bombolla especulativa de la història, algun dia potser li dediquem un programa. Ell potser, jo no ho faré, però potser no ho farem. Vull dir, portem 530 i escaig programes. En algun moment haurem de rascar ja el socarrat de la història.
1: De la història.
0: Però bueno, en aquest moment de la tulipomania, que de fet és una bombolla especulativa, però que entronca molt directament amb aquesta fascinació per les flors exòtiques que recorria a les elites europees, no? La necessitat de mostrar coses exòtiques, diferents, exclusives, que arribarà a com passa sempre quan hi ha un mercat de coses exclusives, que és gent que vol timar els imbècils.
1: Això sempre passa.
0: Llavors,
1: és la història de l'humanitat.
0: La història no es repeteix, però a vegades rima.
1: Aquestes cambres de les meravelles estaven limitades només als monarques, als reis?
0: No, en absolut. No? En la mesura de les seves possibilitats, molta gent va abocar-se en aquesta dèria. No? Vull dir, com tota pràctica cultural o tota pràctica social... sempre es reduplica, no? De coses que comencen, no? Gestos de classe o gestos de les classes altes que es redupliquen, no? I que quan es posen de moda, com es posen de moda, la gent comença a fer-les. De fet, i també no tothom que fa aquestes col·leccions ho fa des del punt de vista de l'ostentació, des del poder, no? Ja comencen quan aquest món fantàstic, no? De la mirabilia, de l'exotisme, del món s'ha fet molt més gran del que era, portarà, no? A un desig de col·leccionisme per l'ostentació, però també a un desig de col·leccionisme per la clarificació, no? Per entendre el món. Jo vull poder tenir accés a tot allò que és... terrenal, perquè vull entendre com funciona la botànica, com funcionen els animals, no? Tota aquesta classificació, no? Classificació d'espècies, classificació d'objectes, neix d'això, per la necessitat de col·leccionar, no? Jo vull saber què tinc. I que vull saber què tinc és diferent del que tens tu. I vull saber, si jo tinc una cosa, però tu tens una altra, és que em falta. I llavors la vull.
1: També la vull.
0: Vale? Llavors, en la mesura de les seves possibilitats, molta gent va abocar-se a aquesta dèria. No? De fet, dues de les col·leccions més reeixides del segle XVII perdó, procedien d'individus no vinculats directament al poder reial. No? Per exemple, podem citar-ne més. Jo he citat aquestes dues perquè m'ha donat la gana.
1: Endavant.
0: Ara ja veurem per què. Per exemple, la de Olaus Bormius, metge i antiquari danès, afincat a Copenhagen, que era un exemple excepcional de col·lecció que, per exemple, ell col·leccionava reculls de literatura escandinava, de literatura danesa èpica. No? De fet, era un apassionat de la cultura danesa antiga i va ser un dels primers en estudiar, sistematitzar, classificar i copiar pedres rúniques.
1: Es va fer tatuatges, també?
0: No ho sé. No sé si va arribar a divorciar-se. No sé si, saps, en aquella... m'he fet un tatuatge, una runa, la runa d'Odin. Bueno.
1: Però bueno, que em va reunir moltes,
0: màquina.
1: No?
0: Màquina. Mastodonte. Bueno, aquí una abraçada virtual a tota la gent que es tatua coses de cultures que no entén. No passa res.
1: No passa res.
0: No obrirem el meló dels tatuatges amb caràcters xinesos.
1: No el vam obrir el dia que vam venir en Jonathan i...
0: Per això, per això que...
1: Si no el vam obrir aquell dia...
0: Jonathan, que faci el que vull. Crec que sí que... No recordo si ho vam obrir.
1: Ah, no sé si
0: ho vam dir al programa o vam comentar després.
1: Segur que ho vam comentar, és veritat.
0: Segur que sí. Recordo que d'una piscina.
1: Però... sí, o d'un bol d'arròs, crec. O
0: bueno, no ho sé.
1: No entrem.
0: En qualsevol cas. Truca, cuca. Sí.
1: Caràcter, o sigui, pedres úniques.
0: Sí. I per exemple, ell també va reunir una gran quantitat de fòssils arreu del món, d'animals dissecats, no? en un intent de posar llum a la foscor.
1: Per exemple,
0: va ser el primer en donar una exposició científica a un dels objectes preferits de les Wunderkammer, i que tu has avançat abans.
1: Home,
0: les banyes d'unicorn.
1: Sisplau.
0: Que hi ha moltíssimes, és a dir, que a Catalunya hi ha documentades, des del segle XIV.
1: Vale.
0: No sé si és Lleida, però no sé si és Lleida o la... Sí, crec que és Lleida. Bueno, ja,
1: on anem a veure?
0: Ja ho farem. Ell, per exemple, és el primer que bueno, pues, en compara vàries, veu d'on venen, les analitza i tal, i com a vol nòrdic, ell arriba a la conclusió de que en veritat són l'ullal del narval. No? Ell diu, no, això, jo que ja vec el món amb una naturalesa científica, he vist molts animals, m'he mogut... No, aquestes banyes, això que es ven com a banyes d'unicorn, en el fons són ullals del narval, i que, per tant, aquests unicorns no existeixen. O, si existeixen, no generen aquestes banyes, no? També, per exemple, va ser responsable, és el que va pagar i encarregar la primera expedició, que va fer el primer dibuix de l'au del paradís, que és aquesta au tan fantàstica que... fa uns vídeos d'internet fantàstics. Quan l'ave del paraís està en cel, sí. el ball que fa.
1: Vale.
0: És molt graciós.
1: I
0: és la persona, ojo al dato, és la persona que va tenir com a mascota un gran gavot,
1: ara.
0: És a dir, un pingüí boreal, que va ser capturat a les Illes Feroe i que ell es va fer portar per tenir una mascota com un pingüí. O sigui, gent que teniu un porc vietnamita. Bon intent. Bon intent. Que sapigueu que un senyor fa uns 400 anys va tenir un maleït pingüí com a mascota. Mm. Allà, vinga, hop! No devia tenir... O sigui, jo només espero que no visqués en un baix i que tingués moltes escales. Seria molt graciós.
1: Veure'l caminar per allà. Ai, pobre pingüí, però em sembla una imatge superadorable.
0: Bueno, mira, la mateixa persona que té un pingüí és la persona que desmitifica les banyes d'unicorn, però és la persona que documenta les pedres rúniques. Fixa't, és un món fantàstic.
1: Sí, plena de contradiccions.
0: Vivim en aquest món de les meravelles. Tot i això, però ara ve el gir que t'agradarà, va. Vinga, això t'agradarà. Tot i això, tota aquesta racionalització d'allò fantàstic no li va servir de gaire per la seva reputació. Perquè potser molta gent que ens escolta, el nom d'Olaus Wormius els hi sona, però no els hi sona com un erudit danès del segle XVIII, mm-hmm, sinó els hi sona com un dels responsables a principis del segle XIII de traduir una obra d'Al-Azif, un savi musulmà boig. Olaf Wormius va traduir al llatí el Necronomicon, segons Lovecraft, no? Quan Lovecraft busca el nom d'un savi que tradueixi, no?
1: Qui aquesta pot obra, traduït, no sé què, no?
0: Suposo que li ve la figura d'Olaf Wormius i va dir, si tenia un pingüí, molt normal no devia ser. Potser aquell pingüí no era un pingüí i era una cria de Dagon, o un profund, o una cosa...
1: Home, un profund quadraria prou.
0: Però que són les coses, no? Com estem girant sempre sobre el mateix.
1: Abans has dit que havies fet una selecció. Quina era l'altra gran col·lecció?
0: L'altre gran col·leccionista és el jesuïta Athanasius Kircher, que és potser un dels grans... perquè t'has riscut.
1: M'ha fet gràcia. És divendres, Alberto.
0: Vale.
1: Athanasius.
0: Athanasius.
1: Athanasius.
0: Si tot el teu nen no l'estimes molt, l'envies a l'església, li dius Athanasius. Athanasius, no? Satanasius.
1: No, no et passis.
0: Et dius...
1: I l'envies a...
0: Són els meus fills Satanasius i l'envies a... com un jesuïta. Athanasius Kircher és un dels grans intel·lectuals del barroc, no? Amb publicacions significatives en temes tan diversos, això també t'agradarà, com la religió comparada, la geologia o la medicina. És tot un polímata. Si haguéssim seguit aquella sèrie de programes sobre els polímates...
1: Un parell, no?
0: Van fer un parell, una antiguitat i una edat mitjana. Si ens haguéssim seguit fins a l'època moderna, Athanasius Kircher hagués sortit segur. De fet, ell va ser, a banda d'estudis de religió, geòleg, estudis mèdics, va ser qui va establir la relació entre l'idioma de l'antic Egipte i el copte modern. Va escriure una enciclopèdia sobre Xina, perquè estava fascinat sobre Xina, no? Perquè li agradaven les coses exòtiques. Temes que tocava.
1: Déu-n'hi-do, no? O sigui, molts, molts temes.
0: Doncs espera't, agarra't que venen... Que ve fort. Va estudiar els volcans, va col·leccionar fòssils, va ser un dels primers en utilitzar un microscopi i veure bactèries, va proposar que les plagues s'originaven a causa de microorganismes infecciosos i se li atribueixen... coses com la construcció d'autòmates musicals, la invenció d'un rellotge magnètic, joder, l'antecessor del megàfon, o, tot i que sembla que no va ser així, també l'invent de la llanterna màgica, no? Que no és un superheroi, sinó que és una mena de precursor dels projectors i projectors de diapositives, no? Aquesta llum inversa que reflecteix coses.
1: Déu-n'hi-do, em puc imaginar la col·lecció d'objectes que tindria aquesta persona.
0: Exacte, en prenem una mica més detall al bloc final si ens dona temps, però ja ens podem imaginar que estaria a l'alçada de Olaus Wormius.
1: No teniu un català? Ai, no.
0: No teniu un català? Ah, teniu un català! Això és com...
1: No. Un català dissecat. No? Anava a dir un pingüí.
0: Ah, un pingüí.
1: Però he llegit català la següent pregunta.
0: O sigui, per tu els catalans són pingüí, no, els pingüí no, són catalans? No, és perquè, no, no. Perquè anem lents, perquè anem lluny?
1: Perquè anem molt lluny.
0: Perquè caminem sí. Lent.
1: I que intentem volar i... No,
0: i salem mal. Però pot ser que hi hagi dos icones a partir d'ara del catalanisme, que és Messi i un pingüí. Són dos coses baixetes que no parlen gaire.
1: Bueno. Coneixem algun cas de Gabinet de Curiositats català?
0: Aquesta és la pregunta que em volies dir.
1: Sí, aquesta és la pregunta.
0: doncs sí. Tenim documentat l'any 1626 el naturalista i botànic Salvador Ibuscà, que va començar a recopilar restes de naturalia, no? D'animals, vegetals, minerals, fòssils, i va començar a guardar-los a la rebotiga de la farmàcia, de la família, hòstia, que tenien a l'encreuament del carrer Ample amb el carrer de la Fusteria a Barcelona, no? Allà, a la darrera botiga, hi va començar a guardar cosetes. Aquesta col·lecció, com la col·lecció de pedres de l'Albert Abril, va passar al seu fill, en Jaume Salvador i Pedrol, i els seus dos nets, en Josep i en Joan Salvador i Riera, van seguir la col·lecció, no? Comença el 1626, i durant uns 200 i pico anys van seguir la col·lecció oberta al públic i va esdevenir una de les més col·leccions més importants d'objectes d'història natural dels segles XVII i XVIII a Europa.
1: I sabem què va passar amb aquella col·lecció?
0: Doncs es va tancar al públic l'any 1855 i es va guardar la masia familiar. Va dir, aquesta merda, la cosa de l'avi. Ja estem una altra vegada, home. Fins que el director de l'Institut Botànic de Barcelona, Pius Foniker, l'adquirí l'any 1937 i aquestes col·leccions passaren a l'Institut Botànic.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Comencem la recta final del programa amb sí? una tercera música? Sí?
1: Sí? És clar, és que ara és que els oients no ho saben, ja, però el guió posa Harry Potter i la càmera secreta, no?, entrant a la càmera. En la tercera d'aquestes cançons, jo l'he dit a l'Albert, avui farem... Fas una cançó de Harry Potter? Sí, he fet tres cançons de Harry Potter.
0: Jo m'he estranyat molt, m'he estranyat.
1: A què ve? I llavors, l'Adrià, just quan hem començat a gravar, diu pel micro intern, Alberto, que la tercera no és de Harry Potter, que t'has equivocat. I jo, m'ha aixafat la broma. És una cançó que sembla de Harry Potter.
0: Podria ser
1: jo estava Harry esperant Potter. Que em diguessis, una tercera cançó de Harry Potter, i et diguessis, no, és de la banda sonora de Noche en el Museo, amb la qual demostra que la banda sonora de Harry Potter és una puta merda, perquè és una puta merda genèrica.
0: Havíem d'arribar aquí, Alberto, per fi.
1: Que sí, que és un senyor que faci un tubito, però que... Bueno, llavors, gràcies, Adrià.
0: Ha funcionat bé, igualment.
1: Ha tingut la seva gràcia.
0: Ja,
1: que hagués colat.
0: Hagués colat, però
1: sí. fins al fons.
0: Però, o sigui, però... Bueno, és igual, tirem perquè no tenim temps.
1: Vinga, va, ràpid.
0: Molt bé, ja que ja per anar acabant, no? Com van evolucionar aquests gabinets de curiositats?
1: Molt bé, clar. Repetim, els gabinets de curiositats són, per definició, una cosa molt eclèctica, un mostrari d'objectes dispersos i diversos, i a poc a poc, a mesura que la ciència i el coneixement del món natural avancin, s'aniran metamorfosejant en gabinets d'història natural, o gabinets d'història etnogràfica primer, i amb l'arribada de l'època contemporània es convertiran en la base dels grans museus moderns, especialment aquells dedicats a la història natural o a la història de l'art, i on seran aquestes peces privades, seran reubicades als fons dels museus.
0: Tenim uns quants minuts encara, podríem posar uns quants exemples,
1: sí, podríem posar uns quants exemples, no? Per exemple, el Museu Britànic mateix, no? Es funda o es basa en les col·leccions reunides per Sir Hans Sloane entre finals del segle XVII i la primera meitat del segle XVIII, no? Per a aquells que pensin que el Museu Britànic és només fruit de l'expoli de l'Imperi Britànic, sí, però també dels particulars. Vull dir, mai deixis que
0: l'Estat ho faci tot.
1: Que
0: no?
1: L'Estat ho faci tot. Que, a més, també, no ho hem dit, però és el moment de la gran companyia de les Índies i no illes orientals, no? I per tant és el moment en què el flux de coneixement del món està arribant cada vegada més objectes, i per tant cada vegada més arriben a les corts europees, a les col·leccions europees, objectes fantàstics, no? Per exemple, el que hem mencionat abans del Castell d'Ambràs a Innsbruck, que és el museu, té la fama o la fatutxa de dir que és el museu obert més antic del món, no? Però sí que és cert que des de finals del segle XVI aquella càmera de curiositats ha generat un museu d'història natural, d'història de l'art. També aquesta Kunstkamera, aquesta càmera de les arts que hem mencionat a Praga, creada per Rudolf II, també es pot visitar actualment. No està a Praga, sinó que està al Museu d'Història de l'Art de Viena, però tots els fons d'aquesta col·lecció es van moure al Museu d'Història de l'Art de Viena. O, per exemple, la col·lecció reunida per Athanasius Kitzner, jesuïta a Roma, es troba avui, és l'origen de la creació dels fons del Collegio Romano. No? Si aneu a Roma i visiteu aquells fons, que sapigueu que en origen són els fons que Athanasius Kitzner reuneix. No? Igual que, per exemple, en el cas que explicàvem, aquest cas català, no?, que aquests fons es mantenen privats però acaben després comprant-se en un museu actual, podríem citar més exemples, no? Per exemple, el cas del Gabinet de Curiositats i Antiguitats d'Elias Ashmole, no?, que donarà lloc a l'Ashmolean Museum d'Oxford, que és un altre fons privat, no?, aquests fons privats del barroc, el fons del Louvre també, o per exemple, sense anar més junt, el fons del Prado també es nodreix d'aquestes col·leccions privades de la monarquia hispànica, no? No acaben de ser càmeres de la meravella, perquè són majoritàriament quadres, no? Però és aquesta idea dels objectes privats en el moment que s'arriba a finals del segle XVIII, però sobretot al segle XIX, no?, en què s'instaura la idea de l'Estat, no? Llavors, sobretot a partir del segle XVIII, també aquesta idea de les reials acadèmies, els museus nacionals, aquesta idea, molts d'aquests fons privats passen a mans públiques, i per tant són l'origen d'altres museus. Per exemple, un altre també molt xulo, la Kunstkamera de Pere el Gran a Sant Petersburg, fundada l'any 1727, actualment acull aquell espai el Museu Pere el Gran, el Museu Pere el Gran d'Antropologia i Etnografia de l'Acadèmia Rússia de Ciències.
0: Joder.
1: Si voleu anar, agafeu una targeta.
0: I la façana ha de ser gran, pel nom, no?
1: No, clar, vull dir, la façana, vull dir, a no ser que facis dos columnes, facis dos línies, però hi facis justificat, al centre, no sé què. Bueno, podríem posar molts altres exemples, ens hem deixat segurament molts de l'àmbit italià, de l'àmbit anglès, però jo crec que la dinàmica s'ha vist molt bé, no? Com aquesta apertura al món genera una curiositat, que genera un col·leccionisme dispers i privat primer, però cada vegada que avança la història natural, no?, i avança la classificació, comencen a sistematitzar-se i comencen a ser la base de la història de la geologia, de la història de la paleontologia, no?, tots aquests fòssils passen a ser tots aquests... aquesta recopilació de pedres rúniques permet, no sé què, aquesta recopilació d'objectes del Pròxim Orient permet no sé què. Llavors, aquesta curiositat, aquesta cosa aparentment banal, que és que un senyor els doni per tenir uns símptomes de Diògenes amb coses rares, és la base del primer del coneixement científic, del coneixement, de la sistematització de la història natural i etnològica, i després també és l'origen de físic dels molts museus europeus actuals.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Albert Torreche.
1: I un pingüí.
0: I un pingüí, perfecte. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril, i nosaltres us esperem a la pròxima setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Albert Torreche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
1: És dimarts 22 de setembre de 2026. Us parla Martí Villegas. Climatitzar les residències de gent gran d'arreu de Catalunya davant l'augment d'episodis de calor extrema és l'objectiu de l'anomenat Pla Clima, impulsat per la Generalitat amb una inversió de 58,2 milions d'euros. A Badalona, les residències de titularitat autonòmica Parc Sarantill i Sant Roc també se'n beneficiaran, segons ha confirmat el govern català, unes actuacions previstes fins al 2031 i que inclouran una cinquantena de residències públiques o de gestió delegada. En una visita a la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, ja climatitzada, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha assenyalat que amb aquestes actuacions es millora el confort i benestar dels usuaris.
2: Les persones han d'estar ben cuidades, les nostres residències. Fins a la normativa aplicava una temperatura a les zones comunes, però, evidentment, el canvi climàtic i l'increment de temperatures fa que també aquest aire hagi d'entrar a les habitacions i, per tant, aquest és el nostre compromís. Tant a les residències públiques com a la resta de residències privades al país, on hem habilitat una línia de 50 milions d'euros de crèdit de l'ICF.
1: Personal de l'Hospital Fundació Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet s'ha concentrat aquest dimarts a l'entrada del centre sanitari per donar suport a la treballadora badalonina agredida diumenge passat al barri de Sant Antoni de Llefià. Els professionals han protestat contra tota mena d'agressions, també les que pateixen com a col·lectiu. Entre les solucions, l'hospital proposa dotar de més vigilància espais com, per exemple, el pàrquing. Escoltem el president del comitè d'empresa de l'hospital, Manolo López.
3: Las personas apoyen, las instituciones doten de seguridad, los espacios de trabajo o los espacios de aparcamientos o de alrededor del hospital sean lo suficientemente seguros. Esto es lo que pedimos y esto lo tenemos que hacer entre todos, el ayuntamiento, el hospital, los trabajadores, todo.
1: L'Ajuntament de Badalona també ha volgut fer acte de presència en aquest homenatge a la víctima i, entre d'altres, hi ha assistit l'alcalde Xavi García Albiol, qui ha condemnat els fets i ha demanat càstigs més durs pels agressors. Ja han començat la segona fase de les obres del carrer de Francesc Layret. Aquest dimarts s'ha tancat el tram des del carrer del Temple fins a la plaça de la Vila i ja s'han iniciat els primers treballs, que consisteixen bàsicament en la retirada de pilones, l'ubicació de tanques i de senyalització. Actualment el trànsit està tallat des de la plaça fins al carrer de Sant Pau. Està previst, però, habilitar l'entrada als aparcaments del tram entre els carrers del Temple i del Pare Claret. L'accés es farà a través d'aquest carrer des de la Via Augusta. La plaça de la Vila es manté, almenys de moment, oberta. Recordem que les obres està previst que acabin a finals d'any. I pel que fa al temps, demà ens espera un dia assolellat i amb temperatures que rondaran com a màxim els 27 graus.
0: Infopodcast Badalona.
4: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Són les 10.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: La cobertura de vacunació infantil a Espanya ha començat a recular en diverses vacunes, entre elles les que protegeixen contra la tosferina, l'hepatitis B o la poliomielitis. Són dades d'un estudi de la Universitat Sagrat Cor de Roma, on s'analitza l'evolució de 7 vacunes infantils que s'administren durant el primer any de vida. Els experts alerten d'un canvi de tendència i nosaltres volem saber per què està passant i fins a quin punt una baixada de les cobertures pot fer que reapareguin malalties que teníem sota control. Per avui a això ens acompanya als estudis de Ràdio Ciutat en doctor Carlos Rodrigo, que és pediatra i vacunòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Doctor Rodrigo, què ens estan dient exactament aquestes dades sobre la vacunació infantil a Espanya? Quan parlem d'una reculada, de quina magnitud estem parlant?
4: Mínima, absolutament mínima, perquè és un estudi de molts anys i l'últim any de l'estudi, que és el 2024, no, es compara amb anys previs. I d'aquestes vacunes que han empitjorat, estem al 94% de cobertura, la qual cosa segueix sent, comparativament amb la resta de països, de la majoria dels països europeus, és molt bona, és una tasa molt bona. El que passa és que sí que convé que sempre s'estigui per sobre del 95%. Uh-huh. El límit de seguretat, no, d'eficàcia vacunal, està en el 95%. Doncs el 94% no és una situació d'alt risc, però s'ha de tenir en compte. I sobretot el que significa, no? El que significa que és una tendència al món, no? I ara és perillosíssima amb les bogeries de Donald Trump, no? Que ha tret moltes vacunes i està posant molts pals a la roda de la vacunació als Estats Units, que ha estat sempre el nostre líder. O sigui, les vacunes infantils, el país on millor es portava, no? Perquè tenien entitats, el Center for Disease Control and Prevention i això, i era la llum que seguíem tots. Ara està clar que no, que és la no llum. I això, a poc a poc, anirà sent un costum. Per sort, d'aquestes vacunes que han empitjorat, que sí, però és molt poc, però altres que són importantíssimes, estem dels millors llocs del món, que és el 95%, que és la de del sarampió. Uh-huh. Aquesta sí que és... El sarampió és molt perillós perquè és una malaltia que s'està estenent en tot el món, perquè ha disminuït molt en molts llocs la vacunació i, en comptes, a Espanya, a Catalunya, estem molt bé.
3: Per tant, doctor, aquí a Espanya i a Catalunya no tenim motius per preocupar-nos.
4: No, tenim motius, però ja ho sabem de fa temps, d'anar amb cura, d'estar molt atents, de que no es perdi la bona imatge que té les vacunes. Hi ha alguns països que han millorat, no? Itàlia, França, perquè s'han fet obligatòries de tan mal que estaven. A Itàlia, en aquest moment, hi ha 11 vacunes que són obligatòries. La fortalesa d'Espanya o de Portugal, que és Portugal i Luxemburg, són els dos exemples, sempre estàvem Portugal, Luxemburg i Espanya. Espanya ha perdut una miqueta, però nosaltres la gràcia és que no obliguem a les vacunes, convencem. I aquesta és la clau, no? Ser capaços de convèncer, i en aquest sentit els pediatres, les infermeres pediàtriques, infermeres comunitàries, salut pública, hem d'anar tots en el mateix sentit, explicant bé, i contraposant-nos a aquesta reticència, aquests dubtes que es creuen xarxes socials, no? Tots sabem el perill que tenen les xarxes socials.
3: I és més efectiu obligar o convèncer?
4: No, convèncer.
3: Convèncer sempre, eh?
4: Quan tens un producte molt bo, jo he estat molt, he participat en molts debats sobre això, i he participat en tomes de preses de decisió, no?, del Col·legi de Metges i tal, i la meva hipòtesi, que de moment és la que mantenim, és quan tens un producte tan i tan bo, si no fossin capaços de convèncer, tindríem un problema nosaltres. És que és una meravella les vacunacions que tenim. Són meravelloses. És un dels productes, bueno, sense dubte, els productes farmacèutics amb més relació benefici-risc de tots. Estem donant moltíssims medicaments, moltíssims de tot tipus, i aquesta és boníssima. Doncs hem de saber explicar-ho. I això ho hem fet molt bé.
3: 97% de cobertura a les vacunes de xarampió, ara comentàvem, 94% aquestes que ara comentàvem, que tot i que han disminuït una mica, parlàvem d'aquestes 7 vacunes analitzades, amb tendència a la baixa, 5 d'elles, diftèria, tètanus, tosferina, hepatitis B i poliomielitis.
4: Van juntes,
3: Van juntes totes.
4: Sí, clar, això es parla de 5, però és una única.
3: Ah, d'acord.
4: No? De fet, ja falta una altra, perquè són 6 les que es posen. No? Són vacunes hexavalents, si disminueix una, disminueixen totes.
3: I per què aquesta, creu que...
4: No, bueno, va fer mal la Covid, per dues raons. Una, va disminuir les cobertures vacunals i després ha costat agafar una altra vegada el ritme perquè no havia, bueno, perquè la gent no sortia, la gent tenia por, van disminuir, no?, les nostres capacitats, encara de que a Catalunya en concret es va protegir molt que la gent pogués anar a vacunar-se, però bueno, si no estaven funcionant perquè s'havia de prioritzar atenció a pacients amb la Covid, doncs què faríem, no? I per altra part, com es va parlar molt a les xarxes, sobretot, i alguns indocumentats, en realitat, indocumentats científicament en contra de les vacunes, no? Aprofitant que si la vacuna d'RN, messenger i tal, doncs, bueno, es va perdre una mica. I aquestes són totes vacunes que es posen el primer any de vida, no? Totes aquestes. Bé, doncs sí que hi ha gent, s'ha posat una mica de moda, que això sí que ho hem de vigilar, gent que decideix, que diu que jo decideixo quan. No, jo no vaig en contra de les vacunes, em diuen, no? Però és massa petit els 2 mesos. Ho posarem més tard, no? Llavors, aquestes vacunes, moltes, s'acaben posant, però no quan tocava, que és quan s'ha mirat el primer any de vida. I això no és baladí, no és una tonteria. Les vacunes es posen en el moment que la relació beneficis, potencials, riscos, és mínima, no? I una vacuna que s'ha de posar començant als 2 mesos, als 4, tal, doncs és el millor moment. Retrasar-les, alguna, posar-la a partir de l'any, bé, està bé, menys és millor que res, però has perdut oportunitats de protegir el nadó els primers mesos.
3: I quines serien aquestes causes, doctor, principals que expliquen que alguns infants no rebin alguna d'aquestes dosis corresponents quan toca i completin la pauta? Els veuen molt petits, els pares, o per això prefereixen esperar?
4: La moda, una moda molt... per sort, és molt poca gent, molt poca, perquè en un 6%, no? en el 94 al 100%, sempre hi ha alguns casos que no s'han documentat adequadament. Altres que no han arribat, no? Els benvinguts, nouvinguts, per exemple, és que no ha donat temps, no? Hi ha diverses situacions, o sigui que és mínim, però és gent que, bueno, que no... que cada vegada hi ha més, no? La nostra societat va en aquest sentit, que jo decideixo. A mi no l'Estat o l'administració o que científic, jo llegeixo i el meu nadó és massa petit, 2 mesos, no? Que millor ja es protegirà més endavant. Bueno, són decisions errònies, però que de vegades a les xarxes socials, repeteixo, dic moltes vegades a les xarxes socials, però fan molt mal en aquestes coses, perquè van en contra del concepte científic.
3: Potser confiem més, no?, en algun influencer d'aquests que dona
4: molt poca gent,
3: informació molt poc contrastada,
4: gent. Sí,
3: oi?
4: Sí, totalment.
3: És puntual, un 6%, podríem parlar,
4: Sí, sí.
3: Ara comentava que després de la pandèmia s'ha detectat aquesta reducció. Sí que es va parlar molt, aleshores, de l'anomenada fatiga vacunal, no? Creu que encara s'arrossega, això?
4: Va, ja, menys, clar, perquè és que va un moment que es queda continu, no? A més a més, quan es comença la vacunació enfront d'alguna malaltia, que va ser la Covid, doncs s'havien de posar diverses dosis de vacuna, no? Ara, quan ja portes moltes, només és un record. I pot haver una mica, però no té sentit. Hem de dir que un nadó, un nen petit, els primers anys de vida agafa moltíssimes infeccions, perquè és la manera d'aprendre ell a defensar-se, no? I, de fet, moltes d'aquestes infeccions que són banals, molt poc greus habitualment en el nen petit, i són més greus si s'agafa d'adult, no? Això és un clàssic, no? I això és l'explicació de les epidèmies que va haver, doncs, per exemple, al Nou Món, no? A Latinoamèrica, quan van anar els invasors, perquè portaven malalties que de nens no haguessin estat tan greus, i en adults ho són. Doncs, algunes vegades és aquest el problema, no? Hem de vigilar que es protegeixin al moment adequat, i els nens estan perfectament preparats per rebre moltes antígens, no? Molts invasors suposats, i és molt més controlat el d'una vacuna que el de fora.
3: I, doctor, quin és el risc de no posar la vacuna quan toca? Aquests nens tenen més risc d'infeccions?
4: Clar,
3: o...
4: les malalties, que les vacunes protegeixen de malalties, no? I algunes d'aquestes malalties doncs són molt greus. Totes són greus, no? Però algunes són especialment greus. En tots els casos, per una malaltia lleu no hi ha vacuna. Però tots són malalties que poden fer molt mal. Doncs si no es posen al moment adequat, deixes desprotegit el nen durant aquests mesos o aquests anys.
3: En el cas de la poliomielitis, és una malaltia que a Espanya pràcticament ja no veiem, no? Sí. El fet de no veure casos pot fer que oblidem per què és important continuar vacunant?
4: Això és importantíssim, és una pregunta transcendental. No veiem casos perquè estem vacunats. Allà on no hi ha una bona vacunació, doncs hi ha casos, encara hi ha casos. Molt pocs, però no ha hagut manera de que al Pakistan i a Afganistan les guerres fan molt mal, molt mal, que deixi d'haver. I en altres casos hi ha la vacuna que s'utilitza en Espanya, Europa, Occident, són absolutament segures, no poden transmetre la polio, impossible. Llavors, la clau és estar ben protegit, perquè si hi hagués contacte per viatges, perquè vingui alguna persona. De fet, aquí al Besòs, fa 3 o 4 anys, es va trobar virus de la polio. Mm-hmm. El que passa és que ningú va agafar la polio perquè la cobertura vacunal nostra és tan alta, no? Perquè la manera de transmetre's és a través de les aigües, d'aliments, no? Que s'han contaminat en algun moment. O sigui que la clau és que segueixi la vacunació. Si la perdéssim, no? Com ha passat en països on hi ha guerra, si no s'ha pogut fer, això Síria ha estat un problema, és obvi que a Palestina i tal, doncs torna.
3: Que podem arribar a veure aquests rebrots, no?, de malalties que consideràvem controlades.
4: El sarampió. És un espectacle el que està succeint. Estava havent morts als Estats Units, que era el paradigma de les vacunacions, doncs com ara no es posen tants, doncs hi ha hagut morts, inclús.
3: Doctor, abans d'acabar, deixi'm també preguntar-li, també per un altre tema, perquè recentment s'anunciava a diferents mitjans de comunicació que Sanitat vol prohibir la publicitat de llet de fórmula per a nadons de fins a 6 mesos i l'ús de termes com llet humanitzada o maternitzada.
4: Sí.
3: Expliqui'ns, realment aquests anuncis enganyen o confonen a les famílies a la consulta?
4: Enganyar no, però confondre sí que podria confondre. O sigui, està claríssim que la millor, i tantes millors que puguem dir llet, no?, manera d'alimentar a un nadó durant els primers 6 mesos de vida, no?, almenys primers mesos de vida, no?, i els 6 mesos seria una xifra molt exemplar, és la llet materna. Qualsevol cosa que sigui anar en contra d'aquesta millor manera de fer, doncs s'ha de protegir que no agafi embrancida, no? En el nostre mitjà està ja molt clar, no? I de fet, les dones que no volen donar, estan les que no poden, per això també hem de tenir cura, no? Per no estigmatitzar a qui no pot donar. Mm-hmm. Hi ha algunes situacions en què no es pot donar, o que no hi ha, no? Però són poques, i la clau és que inicialment, sempre de començament, la idea és que es pugui donar la llet materna de mamar. I quan es diu, és una llet humanitzada o maternitzada, clar, és veritat, d'alguna manera, perquè si no seria la llet de vaca o d'ovella, no? Són llets tractades, no?, històricament, d'una manera que sembli el més possible. Però són succedani. Són magnífics succedanis, eh? Magnífics, o sigui, però són succedani. Llavors, com no és el mateix, bueno, la manera de referir-se, ja s'havia dit, humanitzada i maternitzada, però perquè no es confongui, no? I dir, lo millor és la materna. Doncs aquesta és la raó de dir-lo.
3: De fet, ara que comentava que hi ha mares que no poden donar, sí, altres que no volen, creu que prohibir aquesta publicitat de la llet materna pot provocar que les mares es puguin sentir una mica culpabilitzades si no tenen una altra alternativa?
4: No, perquè simplement no fer publicitat, que és molt diferent a no donar-la o no recomanar-la quan fa falta. O sigui que hi ha situacions on activament es recomana, no? Perquè per riscos de contagis, per exemple, això quan la infecció pel virus de la sida, no?, de l'HIV, i algunes situacions, hi ha algunes situacions concretes, alguna manera que per alguna raó no pot. Bueno, ja està. No fer publicitat no és culpabilitzar, no? O sigui, el personal sanitari no ha de culpabilitzar, ha de convèncer una altra vegada. És un altre exemple que el bo és convèncer, perquè és boníssim. Tenim un producte, o sigui, és curiós, eh? Avui estem parlant de defendre productes que per si sols són un 10. són brutals, no? Les vacunes, la llet materna, clar, i per això tenim l'obligació, tots els que sabem, no?, i els que ens dediquem a això, a fer... Comença, i no, que no hi hagi cap distracció, i la publicitat pot ser una distracció. Mm. Només és això, eh?
3: Doncs Carlos Rodrigo, pediatra i vacunòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, gràcies per passar avui pel Badalona Matí, bon dia.
4: Molt bé, encantat. Gràcies a vosaltres per donar-me la possibilitat de parlar d'aquests temes tan i tan importants per la població.
3: I tant que sí. Moltes gràcies.
0: Molt estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: Atenció, perquè aquest divendres el Círcol donarà el tret de sortida a una nova temporada. Un curs amb promès ple de teatre, cultura i moments per compartir amb una programació pensada per a tots els públics. Una estrena que, a més, esdevé especial perquè serà el primer acte oficial del reformat teatre del Círcol. Després d'uns mesos d'obres, restauració, renovació, que sempre va bé renovar-se. Ens acompanya el director artístic del Teatre del Círcol, en Xavi Carreras. Què tal, Xavi? Bon dia.
2: Molt bon dia. Bé, content, molt sí, content, amb ganes d'arrencar aquesta temporada.
3: Quants mesos heu estat tancats?
2: Doncs la veritat és que menys dels que necessitàvem. No, vam tancar, si no m'erro, el 18 de juliol vam començar amb tota la reforma. És una reforma important, sobretot, diguem-ne, des d'escenari, el que seria tota la platea. L'escenari encara el conservem igual, no vam tocar a Caixa Negra. Però sí que és veritat que amb les noves butaques era necessari canviar, doncs, tot el que seria el terra, i a partir d'aquí també donar-li una neteja de cara important al círcul, habilitar-lo a la mobilitat reduïda, tenir un terra més fort, més resistent per aquestes butaques noves, que seran molt confortables i l'espectador les podrà gaudir. I res, hem estat així tancats fins ara, fins aquest divendres, dia 25, que arrenquem. Encara estem amb últims detallets.
3: Nervis per l'estrena o què?
2: Nervis, home, clar, perquè la gent... Hi ha gent que ja ha vist cosetes i aleshores ja comença a tenir una opinió predeterminada de... Oh, és que ara la platea ha canviat i hem vist files molt llargues. Bueno, és una platea mòbils, això per la gent que ja ho hagi vist, que sàpiga que és una platea que es podrà anar reconfigurant per poder crear diferents tipus d'espectacles, que això crec que a nivell cultural... No, encara no tenim un espai així a Badalona que pugui jugar, fer teatre a dos, tres bandes, que la platea es pugui moure i hi hagi una facilitat per moure aquestes butaques. Crec que ens donarà un plus a l'espai.
3: De fet, al juliol vau fer la campanya de apadrinar butaques, no? Quantes se n'han apadrinat? Alguna que us faci especial il·lusió?
2: Totes ens fan molta il·lusió perquè ens vam posar la fita d'apadrinar les 184 localitats que teníem a platea, les quals s'han apadrinat totes, i ara ja es veu que hi ha gent que voldria apadrinar les del primer pis. Potser vam pensar que, ostres, costaria molt, però la veritat és que hi ha hagut com una reacció molt positiva, tant del soci del círcul de tota la vida, o socis nous que han entrat i que han vist com funciona l'entitat i que estaven motivats, empreses privades, gent de fora de Badalona, gent del món de l'art, que també ens han demanat fins i tot no posar el seu nom a les butaques, perquè vam dir, posarem una plaqueta, no?, amb la gent que ha padrinat. I hi ha hagut gent que ens ha fet donatius per canviar aquest espai. La veritat és que estem molt contents de la plataforma Padrina Una Butaca. Teníem unes altes desgravacions fiscals, que això és una cosa que la gent de Badalona potser encara no sap, que és que el Círcul és una entitat d'utilitat pública i és un discurs que realment ens hem cregut molt fortament des de la direcció i tot l'equip de cultura. I això, doncs, és important que la gent de Badalona ho sàpiga, perquè bàsicament tu estàs col·laborant amb una entitat que intenta arribar allà on no pugui arribar el consistori. Tota la política, diguem-ne, de l'entitat ara s'ha obert a la gent de la ciutat, a crear nous espectacles des d'aquí, reforçar el talent local, que això a vegades costa més per la manca d'espais o per les programacions que ja tenen tots els teatres. De fet, el Círcul, jo sempre explico que ja no és un projecte d'entitat, sinó un projecte de ciutat. Volem esdevenir un centre d'arts escèniques, i això també ens comporta una motivació addicional per seguir treballant bé. Crec que estem treballant molt bé, la veritat.
3: En aquesta renovació heu millorat la part tècnica, sobretot també millor so, il·luminació, també una platea mòbil?
2: Sí, sí, sí. Això és el que comentàvem una miqueta abans. La platea, les butaques, hem col·locat un elevador a la platea que fa que puguem moure aquestes butaques cap a dins de l'escenari, Són unes butaques molt versàtils, que ocupen molt poc espai, i això ens permet mantenir un escenari de 4 metres de fondària per 7 d'amplada, suficient per tenir-hi una banda, un grup de rock, un microteatre, o fins i tot de poder col·locar les butaques a dalt de l'escenari i poder jugar 2 i 3 bandes. Perquè aleshores el que hem fet ha sigut ja alimentar per sota del terra nou que hem fet, i ja hi passem dades, hi passem so, hi passem electricitat... Realment hem avançat més aquest terra que el material tècnic que tenim, però això ja forma part de tot aquest projecte que tenim redactat fins al 2030, hi ha un full de ruta bastant clar, per actualitzar i modernitzar aquesta sala, sense perdre el seu encant. Recordem que el Teatre del Círcul és el teatre més antic de Badalona, fundat el 1862, quan era el Teatre Badalonès, i no volem perdre aquest encant que té la sala, de Bombonera, de mantenir aquests matisos més clàssics.
3: Aquesta platea mòbil us donarà, les entenc, per encabir-hi formats diferents d'espectacle, no?
2: Sí, sí, evidentment, totalment. L'opció de... A nivell de concert de música, ostres, doncs ara tens un primer pis, que també l'hem arreglat, també hem canviat el paviment, hem canviat la distribució de les butaques, totes tenen bona visibilitat. Hem perdut pràcticament, crec que són unes 40 localitats de les que teníem per prioritzar la comoditat de l'espectador. Aleshores, tu pots anar a concert i tenir pista, que això és guai, per poder ballar, per tenir un altre rotllet, per exemple, i un primer pis per poder-te seure i gaudir del concert. Però també en teatre, insisteixo molt en això, l'escenari del Círcul té un pendent, i això, amb segons quins espectacles, et limita. La dansa, el que seria circ... En canvi, ara... Podem treballar amb aquesta platea perquè tenim sostre de sobres per poder inhibir altres tipus d'espectacles i treballar en pla. Això serà meravellós pel Círcul.
3: I també voleu, Xavi, consolidar el programa de residències, no? Hi ha moltes companyies que necessiten espais de creació i el Círcul pot ser un referent, un punt de trobada per a elles. Mm.
2: Sí, sí, sí, sí, evidentment. Vam començar amb el projecte aquest de les residències. El Círcul sempre, en certa manera, l'ha tingut. És una entitat que ja fa molts anys que s'està obrint, no és una cosa nova de fa 2 dies. Però sí que és veritat que a mesura que hem anat adequant l'espai i hem millorat tècnicament, comencem a tenir residències de gent local d'aquí, Badalona, com podria ser la companyia Mon Animal, que ja van entrar la temporada passada amb nosaltres, però aquest any, per exemple, hi ha una cosa que em fa especialment bastanta il·lusió, que a més vaig a fer publicitat, que és L'Os Polar, que és una producció de Negroni i del Teatre Lliure. I això ve aquí a Badalona a crear-se, i tindrem l'estrena al novembre aquí a Badalona en primícia abans d'anar al Teatre Lliure a un preu molt més popular, ja us aviso ara. Però aquest concepte de residències, anar-lo a finançant, crec que també és important. Badalona és una ciutat molt gran on pràcticament no es produeixen espectacles. No s'hi produeix res. I a vegades produir no és només tenir-hi diners, sinó que és tenir un espai versàtil, polivalent, i una bona gestió d'aquests espais perquè tothom hi pugui cabre i pugui treballar-hi a gust per crear el seu espectacle, ja sigui de teatre, de música, tenim una...

0: cable, que crec que és el primer acte que ens ve. Vindrà Cabaret, que això ho hem fet amb l'escola Tercer Acte, que és una escola de teatre musical de Sant Adrià. Hem unit una miqueta de forces. El Círcul té uns tallers de teatre perquè són més aviat tirats de text, no ens estem especialitzant en el musical, i crec que és una bona manera també d'obrir sinergies amb ciutats veïnes. Després també tindrem un espectacle en llengua de signes de la Momo, que és una pallassa que ha viatjat per tota Europa i és una cosa que no s'ha fet mai aquí, que es diu Welcome, i és un clown que està pensat per totes les edats. És la història d'una pallassa que busca pis, una missió complicada avui en dia, però em fa molta il·lusió perquè realment tot el llenguatge que té aquesta clown, tu el pots veure i et riuràs, però una persona que no pot escoltar entendrà tot l'espectacle perquè tot el llenguatge que utilitza és de signes. Crec que aquest serà un dels bons espectacles. Després tenim la dramàtica, que sempre pensa també en diferents formats. Aquest any fem la Rambla de les Floristes, s'ha contemporanitzat, però no deixa de ser un clàssic català, que hi participarà molta gent, està pensat també per tots els públics. Evidentment, tirarem de Pastorets per nens, seguirem fent el cinema pels nostres socis de cinema familiar en català, com hem fet cada any, única i exclusivament per socis, això sí, aquesta temporada. També tindrem espectacles de teatre familiar, música. Realment hem fet una programació força variada, hi haurà dies d'humor, el Manel Piñero ens farà el Samatà o l'Homo, que és d'aquí a Badalona, excompany d'aquí de televisió, ens fa molta il·lusió també que pugui actuar a Badalona, que sembla ser que no hi ha actuat poquet i serà guai, això. Sí, tenim una programació molt variada, diferents horaris i per diferents targets, perquè creiem que la cultura ha de ser per tot i tothom, i realment crec que qualsevol badaloní que vingui trobarà alguna opció o proposta aquesta temporada que li pugui interessar i que li pugui agradar.
1: I parlant dels Pastorets, ja superconsolidats a la ciutat, heu pensat fer més passis? Ho dic perquè sempre es queda com curt, no? Té tant èxit de públic.
0: Això no sé si ho hauria de dir, perquè potser algú s'enfadarà amb mi. Intentarem sempre arribar a tothom i fer els màxims passis possibles. Els Pastorets en breus viuran també una petita reforma, diguem-ne, de sobretot de decorats, d'espais escènics, de nova gent que anirà entrant a fer Pastorets. Això també ens permetrà poder fer més funcions, no? Tot va lligat una miqueta amb aquest projecte cultural, amb la nostra formació, que anirà creant nous actors perquè puguin treballar en el Círcul. Al final, el teatre amateur és gent que ve voluntàriament a fer teatre, són en festes de Nadal i costa a vegades trobar suficients dates i suficients actors per poder-ho fer. El creixement del grup de teatre és inevitable i això portarà una remodelació dels Pastorets, que evidentment seguiran sent folk i torre, seguiran sent clàssics, amb els nostres segells, amb la nostra manera de fer-los, que són centenaris, i crec que el públic sempre en surt satisfet i content.
1: Ara que parlaves del teatre amateur, i és que el Círcul és un punt de trobada i de partida d'aquest teatre, han crescut els tallers, no sé quins grups teniu, de quines edats, perquè aquest any, si no m'equivoco, heu batut el rècord absolut, hi ha 4 grups per dia, fent un total de 20 grups setmanals, cosa que us posa al volant de 200 participants. És una passada, no?
0: Sí, sí, la veritat és que és una passada, i nosaltres diem també que és una miqueta una animalada. Els tallers de teatre els vam reconfigurar la temporada anterior, que és quan vam entrar, vam creure que era important, precisament perquè Badalona és una ciutat de 250.000 habitants, perquè hi ha pocs llocs on te puguis aprendre teatre amb les opcions que et dona el Círcul, que tens un escenari on t'hi podràs mostrar, on hi haurà un treball amb el públic. I vam reconstruir-hi tot el que era el taller de teatre, el seu pla pedagògic. La Georgina Balart entra a formar part d'això i de coordinar tot l'equip de professors, perquè, clar, evidentment, 200 participants també són més professors i més gent. No som una escola de teatre oficial, però crec que a mesura que anem treballant, implementant aquest sistema pedagògic, tant d'aprenentatge teatral com de funcionament a dins del món del teatre, perquè també anirem a coses més específiques, volem fer escriptura, volem fer regidoria, volem fer escenografia, amb la formació d'adults, hi haurà com aquests monogràfics. Creiem que és una passada el que ens ha passat, hem crescut molt fortament, estem molt contents, molt orgullosos, i la veritat és que tenim molta demanda, gent que ve, que fa les classes de prova, i la feina és nostra per poder inquibir a tothom, perquè sí que hem posat límit en els grups per poder donar una bona formació i que aquesta gent, com a mínim, o continuï a dins del grup de teatre per continuar amb el teixit associatiu amateur de la

0: ciutat, o bé tinc una formació suficient per poder-se presentar a una escola de teatre, ja sigui l'Institut del Teatre, una Nancy Tuñó, unes escoles privades, és igual, però amb una formació mínima, és a dir, no quedar-nos amb els conceptes d'abans del teatre amateur de surt, digue-ho bé, i que no, s'està treballant professionalment, diguem-ne.
1: Doncs, Xavi, la cita, recordem-ho, aquest divendres 25 de setembre a les 8 al Teatre del Circo, l'entrada gratuïta.
0: Entrada gratuïta.
1: Doncs podrem redescobrir aquest circo renovat amb aquestes obres tan espectaculars i aquesta programació que ens has destacat, totes aquestes cites que de ben segur no ens perdrem. Xavi Carreras, director artístic del circo, gràcies per venir avui al Badalona Matí, que vagi molt bé.
0: A vosaltres per convidar-nos.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: L'afició de la penya porta uns dies volcada en el seu equip. Ahir a la tarda es van reunir a la plaça de la Vila per celebrar el títol de la Supercopa Endesa. Xavi Ballesteros, bon dia.
3: Bon dia.
1: Què destacaries de l'acte d'ahir?
3: Doncs sobretot la passió que hi ha ara mateix i la il·lusió que hi ha entorn de la penya, no? No només és a Ricky Lapro, que sí, però vam veure també a Ante Tomic, a Isaac Nogués, a Dani Miret, doncs molt il·lusionats, no? El públic va omplir la plaça, pràcticament 2.500 persones omplint no només la plaça sinó també els carrers, perquè no s'hi cabia, i per tant, doncs, és molt important que aquestes coses les posem en valor, perquè a vegades ens dona la sensació de... Bueno, era una supercopa, sí, però és un títol, no? I un títol després de 18 anys costa molt d'aconseguir, per tant s'ha de valorar.
1: Un esdeveniment, Xavi, que es va poder seguir en directe a Televisió de Badalona en un programa L'Esport Supercampions especial que ahir vam oferir des de Televisió i Radio Ciutat. També va tenir un seguiment destacat, amb més de 26.000 espectadors a través de la televisió, els quals se sumen també prop de 2.500 espectadors via streaming, unes xifres que volem agrair especialment a tota l'audiència que va escollir seguir aquesta programació especial a través de la televisió i els canals digitals de Badalona Comunicació. Xavi, deixa'm també que presenti, perquè avui volem parlar amb alguns dels aficionats per saber com ho van viure. Parlem amb la Cris i en Marc. Què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo esteu?
5: Pues muy bien.
1: A ver, Cris, empezamos contigo. Comencemos tú. Perfecto. Explica'm qué ha significat per tu, perquè explica'm, la penya, en el teu cas, t'ha unit molt, perquè tu ets de Madrid i has acabat sí. casada amb un badaloní i la culpable va ser la penya, oi?
5: Pues sí. Correcto, nos conocimos en una Copa del Rey y bueno, yo aficionada desde pequeñita a la penya, siendo de Madrid y bueno, pues mira, ahí estamos, siguiendo a la peña a todos los sitios que podemos, con dos hijos súper aficionados también y muy contentos.
3: És curiós les històries que hi ha en el món, no? Podem parlar en català i la Cristina parla en castellà perquè entén perfectament el català, perquè, Cristina, per què et vas aficionar a la penya, no? Perquè la gent diu, però et trobes aficionats a Madrid, a Vitoria, a Càceres, i dius, però què està passant amb aquest equip, no? Per què et vas aficionar a la penya, tu?
5: Pues mira, desde pequeña me empezó a gustar, también era la época de los Jofresa, Villacampa...
3: De los guapos.
5: Los guapos, yo me reconozco muy fan de Rafa Jofresa. Y bueno, empecé a verles a ir a verles a Madrid cuando venían y me enganché muchísimo. Y desde entonces...
3: Es va convertir en un habitual de las Copas del Rey, ¿no?
5: Sí, hemos ido a muchísimas. Ahora ya vamos con nuestros hijos y bueno, es que... Las Copas del Rey son algo muy especial.
3: Tu imagina't, de generació en generació, mai més ben dit, no?
1: I
3: perquè
1: tant.
3: És una cosa... I Cris, veu poder venir a Badalona o estar a Madrid és massa complicat?
5: El què, perdó?
3: Veu poder ser a la Supercopa o massa complicat des de Madrid?
5: Ir a la Supercopa,
3: sí.
5: Terceres?
3: Sí, a la Supercopa bueno, aquesta. Com l'heu viscut, aquesta Supercopa ACB que ha guanyat la penya?
5: Bueno, pues lo hemos vivido con mucha emoción, además. Nosotros
3: ¿Desde
5: sí que
3: Madrid? ¿Desde Madrid o
5: desde... No, hemos estado allí, hemos estado allí.
3: Ah, también habéis
1: venido.
5: Sí, hombre, claro.
1: Ah, la cual
5: sí,
1: os
3: merecéis.
5: Hombre, claro.
3: No me extrañaba.
5: Claro, sí, ahí estuvimos, hombre. Además, fíjate que tuvimos la intuición, porque en principio nuestra idea era volver el domingo, y no sé por qué tuvimos la intuición de, no, nos tenemos que quedar hasta el lunes. Algo va a pasar. Y mira, no nos equivocamos. Y jolín, pues con muchísima ilusión, porque además nosotros habíamos podido disfrutar de la Copa, los dos últimos títulos, la Copa de Vitoria y la OLEP, estábamos allí, pero nuestros hijos no habían visto ganar nada y para ellos ha sido súper especial.
1: I parlem també amb el Marc. Marc, què en destacaries tu de tots aquests dies en què la penya ha estat notícia? Des de quan ets aficionat?
6: Des de... Bon dia, eh? Des de que vaig néixer, pràcticament. Vull dir, uns pares ja... Quan jo vaig néixer ja em van fer soci, em van portar a l'escola de bàsquet i des d'aleshores... Des d'aleshores fins aquí.
3: En Marc, la part positiva de que... saps quan a vegades els aficionats dels equips acostumen a ser bastant crítics, no?
1: Sí.
3: Saps allò que dius, ostres, anem a buscar la part positiva? Doncs has de parlar amb Marc Castellví, perquè... Marc, tu valores aquestes coses, no? De dir, bueno, som un club petit, però anem a veure les coses positives que hi poden haver.
6: Home, la part important, potser, del títol d'ahir, penso, és, dius, sí, fa 18 anys que no celebràvem un títol, d'acord, però penso que entremig va haver-hi l'any 2008, el 2018, que potser és el títol més important que hem celebrat tots, que sé quan no vam baixar i perquè tots pensàvem que si baixàvem l'equip desapareixia, i desapareixia la penya i això s'acabava. I curiosament va ser l'arribada d'en Lapro, el que ens va donar d'en Lapro i d'en Carles Duran, el que ens van donar certa salvació, i torna a venir en Lapro i tornem a guanyar un títol. Això és meravellós, meravellós.
3: A més, el Marc Castellví forma part d'un grup que es diu Bojos Penya. Això és una cosa íntima, eh? Vull dir que tu, la gent no ho sap, on hi ha més de 100 penyeros que, Marc, si la gent vol tenir vida de penya, allà és intensa, eh?
6: Allà és molt intensa, sí, sí. Jo reconec que hi ha dies de partit, quan les coses no van bé, que no llegeixo el grup, perquè si no em posaria massa nerviós.
3: Una miqueta, Marc, l'ADN parlava tothom d'aquesta penya. Tu estàs d'acord que s'estan recuperant una miqueta aquestes arrels? De dir, bueno, doncs un jugador de la casa com és Isaac Nogués, un jugador com l'Apro que et dona un plus, i sobretot la figura de Ricky, que ho està aglutinant tot, no?
6: La tornada de Ricky canvia moltíssimes coses. Ja anàvem en bona direcció, penso, però és veritat que la il·lusió que ha despertat en Ricky a Badalona, i llavors li afegim aquests detalls que parles tu, sobretot a la tornada de l'Apro, i el vincle, la il·lusió que es va viure l'any passat durant tota la temporada amb la penya va ser molt especial ja. Ha començat aquest any encara més, i clar, després d'aquesta Supercopa això es multiplicarà. Però sobretot el que veig jo és molta gent jove, molts nens i nenes, molt, hi ha molt ambient infantil al camp i pels carrers. Ahir estava ple de nens i nenes amb la sonoreta de la penya per Badalona, i això garanteix molt de futur, garanteix molt de futur i desprèn moltíssima il·lusió.
3: En Marc adoctrinant també les seves dues filles, la Sara, la seva parella, també una de la penya de tota la vida, a més, la sogra del Marc és penyera i exjugadora, per tant, vol dir que això... Està en un dinar de taula, Marc i Cris, és allò de... El tema de conversació, de conversa és el bàsquet, no?
6: Sí, és que si no surten de la penya tindríem problemes a casa.
3: Cris, quan es viu com a aficionat del joventut, vivint a Madrid o vivint fora, això ha de frustrar bastant, no? Seguir els partits, no? Com ho feu vosaltres, com seguiu els partits? I després, si també us planifiqueu la temporada una miqueta per fer algun viatge, encara que sigui... No per anar a Badalona, sinó també per anar potser a algun altre lloc d'Espanya o no?
5: Sí, sí, sí. Nosotros, cuando sale el calendario, miramos... Es verdad que ahora en Madrid ya tenemos menos equipos, pero, por ejemplo, Burgos es un clásico que solemos ir. Este año también tenemos intención de ir a Vitoria, que coincide también un puente, y así lo vamos llevando. Y bueno, pues a través de la tele, a vosotros también lo escuchamos, y bueno, sí que lo seguimos. Es verdad que ahora es un poquito más fácil con la tecnología, pero sí, y viajar sí que intentamos ir a las copas. El año pasado también estuvimos en playoff en Vitoria, luego fuimos a Valencia, o sea que sí que nos movemos.
3: Estan enganxats. A Madrid, una pregunta pels dos, no?, que és la mateixa, de dir, ostres, que xulo que ha de ser, no?, poder tenir fills que també us segueixin, no?, perquè podrien dir, escolta, no, és que volem jugar a futbol en tots els respectes, no?, no ens agrada el bàsquet i no volem viatjar i ens fa mandra anar a seguir la penya, no?, o cap de setmana haver d'anar al Palau. Marc, com ho viviu?
6: Doncs la veritat és que a casa mai els hi hem imposat ni venir al camp de la penya ni que els hi agradés ni res similar. perquè sí que veiem que si de petites els obligàvem al camp amb tot el soroll que hi ha, amb tot això, se'ns podia girar contra. Llavors hem de respectar els seus ritmes, alguns partits que vam provar d'anar vam haver de marxar a la mitja part, va ser un procés com molt gradual, i ara jo crec la petita encara li falta una miqueta, però la gran ahir, el diumenge, va disfrutar, vamos, me la mirava jo i se m'omplia els ulls d'emoció, veient com disfrutava de la victòria.
3: Cris, vosaltres no sé si us han seguit molt, si els heu lligat amb una cadira davant dels partits de la penya, perquè acabin cantant l'himne, però això és xulo, no?, que també segueixin una miqueta la vostra il·lusió.
5: Sí, muchísimo. Y es verdad que desde pequeños les hemos metido en el baloncesto y en la peña, yo creo que no han tenido mucha opción, pero están muy enganchados, el domingo estaban como locos y bueno, y nosotros pues felices también.
1: De fet, allà a la plaça de la Vila hi havia molts nens molt contents perquè han viscut el seu primer títol amb la penya, també els pares molt, molt emocionats, ja que els seus fills a poder haver compartit amb ells aquest esdeveniment tan, tan especial. I no sé, Cris, Marc, com veieu aquest futur, aquesta temporada de la penya després d'aquesta inici amb la Supercopa? Marc, comencem per tu.
5: Ah, perdó.
6: doncs mira, la veritat és que això... és molt complicat, perquè realment la diferència de nivell entre els equips que tenen llicència Eurolliga i entre la resta d'equips és molt gran, econòmica. Però haver guanyat la Supercopa i veure l'ambició que té l'equip, les paraules d'en Lapro i tot, dius, bueno, anem partit a partit, anem dia a dia, anem a fer-ho el millor possible i a intentar aprofitar les nostres oportunitats. BCL pot ser una bona competició per nosaltres, ja vam estar a prop l'any passat... i la resta veiem que no és impossible, que ja és molt venint d'on veníem.
1: Cris?
5: Sí, yo por mi parte pues un poco lo que dice Marc, que va a ser complicado lógicamente porque hay equipos de mucho nivel, pero la ilusión la tenemos y ya la alegría que nos hemos llevado pues eso ya lo tenemos también, así que nada.
6: Això no ens ho treu ningú, exacte.
5: No, eso es. Así que con mucha ilusión afrontamos la temporada.
1: I Xavi Ballesteros, diumenge la penya debuta a la Lliga CB en un partit contra el Breogán. Què ens pots dir d'aquest contrincant? Com veus el partit de cada diumenge?
3: Mira, jo veig que juga diumenge contra el Breogán, que s'ha de canviar el xip ràpid. Avui hi ha hagut festa, per tant, els jugadors que deixin la festa enrere. El primer partit de la penya serà... Veurem si diumenge hi ha passadís o no, com a campions, no? Mm-hmm. Passadís seria un detall, no? El primer partit de la penya és contra l'Andorra, a Badalona. El segon partit és contra el Barça. Jo crec, Marc i Cris, no sé, que potser el dia contra l'Andorra hi haurà algun problema per penjar en el Palau Olímpic el cartell de campions de Supercopa i potser ho hem de fer el segon partit contra el Barça.
6: Potser
3: estem amb obres, no? No sé, ho comentarem, aviam si us sembla bé.
1: Veurem què acaba passant. Moltes gràcies, us agraïm a la Cris, al Marc, aficionats de la penya, la vostra presència avui al Badalona Matí, també al Xavi Ballesteros aquí a l'estudi 1. Gràcies i que vagi molt bé i força penya.
3: Força penya.
6: Força penya.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I ara és el moment de la nostra secció amb la Perifèrica. Ens acompanya aquí als estudis en Ricard Vilaregut, de la Perifèrica. Què tal, Ricard? Com estàs?
7: Bon dia, molt bé.
1: Bon dia. I també a l'altre costat del telèfon tenim a la Sar, que és responsable del concurs de música de Badalona. Badalona, què tal, Sar? Bon dia a tu també.
8: Bon dia a tots. Gràcies.
1: Molt bé, doncs comencem amb Ricard. Tornem després de l'estiu, la Perifèrica, amb les piles ben carregades i també amb moltes ganes, I és que aquest últim trimestre de l'any ve carregat d'esdeveniments que ara ens explicaràs, a formacions, projectes nous i projectes que reprenen el fil. Explica'ns una mica, a veure, avui ens fas un primer tast del que s'acosta, perquè parlem de la Badacop.
7: La Badacop és la festa del cooperativisme de Badalona. Ja fa un temps que organitzem i és un cop a l'any, doncs trobem totes les cooperatives, tant de cultura com no de cultura. Ens trobem aquest cop a Pompeu Fabra, a la pista de bàsquet, i allà el que fem durant el matí expliquem tot el que fem. Hi ha concerts d'altres esquivardesca, llavors hi ha parades i és com mostrar tota la feina que fem durant l'any al món del cooperativisme. I per tant és la nostra festa major, diguéssim.
1: Dissabte 3 d'octubre?
7: 3 d'octubre pel matí.
1: De 10 a 2,
7: De 10 a 2, tothom convidat, música, i una sèrie de qüestions que anem fent tot el dia. Que la gent es passi i que els ensenyem què és el cooperativisme.
1: A més, també, a la pista de bàsquet de la plaça Pompeu Fabra, al llarg del matí hi haurà aquests concerts organitzats amb Mosaic, el programa de música en viu que impulseu des de la perifèrica. Per tant, una gran cita, el 3 d'octubre. I continuem perquè el dijous passat, 17 de setembre, es va presentar oficialment la nova etapa de la BDN Comunalitat, oi? Un programa de dinamització social i econòmica dels barris de Badalona Sud.
7: Efectivament, és un programa que fa temps que funciona, com que intentem és dinamitzar, en cas, no?, la zona de Sant Roc, Artigues i fins al Gorg, que arribem, i és amb entitats socials del territori, com que fan és això, dinamitzar, intentar, sobretot per la part empresarial, que hi hagi empreses, i fer... És un programa molt d'èxit, també, que funciona bastant bé, i que la Generalitat ens acaba de renovar, i per tant, doncs, tenim un parell d'anys més, i el vam presentar la setmana passada.
1: De fet, és un programa que treballa de la mà de l'Ateneu i també de la perifèrica. Aquesta comunalitat treballarà aquesta cultura comunitària. Una de les línies d'aquest eix és repetir el projecte Si els carrers parlessin, oi?
7: Efectivament, que va ser un dels projectes estrella, que és una representació teatral, que l'any passat, aquest any, el juny va ser, no?, maig-juny, no?, i va ser molt xulo, va ser molt interessant estar ple al carrer, i per tant és teatre comunitari de l'associació Calatea, que és una associació de teatre que està aquí a Badalona des de fa un temps, que és molt canyera, i el que fem és això, representacions teatrals amb els veïns i veïnes, no?, del barri. I amb un èxit notable, perquè la representació es va fer al carrer.
1: A la plaça del Gas?
7: A la plaça del Gas.
1: 400 persones? Moltíssim. Tot un èxit, això, de convocatòria.
7: Sí, perquè el teatre comunitari té això, que com que és molt arrelat al poble, si hi ha la gent, llavors, clar, tota la gent s'ho fa seu i vol dir que conviden els tiets, amics, pares, i clar, tothom estava allà, no?
1: Tothom.
7: Va ser una experiència molt maca que aquest any que tornem a repetir i que ens indica un camí maco del teatre comunitari i del, no?, i de la cultura aquesta més de proximitat, no? Uh-huh. Que és el que ens agrada al món cooperatiu.
1: Molt bé, Ricard. I ara, si sembla, preguntem a la Sar, que és la responsable del concurs de música de Badalona, que, com hem dit, la tenim a l'altra banda del telèfon. Sar, el concurs de música ja porta 27 edicions descobrint i també donant visibilitat a artistes emergents de la ciutat. És una iniciativa de la Rutllana, que la perifèrica acompanya des de fa 4 edicions formant part del jurat i que també ofereix assessorament i acompanyament professional als artistes que ho necessitin. Explica'ns una mica aquest concurs de música de Badalona, que ja ha preparat, sobretot per diumenge 4 d'octubre, oi?
9: Doncs mira, aquest any hem fet un canvi total al format del concurs de música. Hem volgut fer més participatiu al públic i el que us podeu esperar per aquest 4 d'octubre és veure les 4 bandes guanyadores de cada categoria, que les han escollit al públic de manera online, i si vens a veure el concurs de música podràs escollir la banda guanyadora amb el teu vot popular, que és una cosa que posem nova aquest any.
1: Molt bé. 4 bandes guanyadores. Parlem de De Facto, no? Millor banda de Badalona.
9: Sí. Tenim a Coré com a millor banda de llengua catalana, a Sofia de Diego com a millor banda femenina, que aquesta és una categoria nova, i com a millor banda emergent tenim a Duendes del Parque.
1: I, Sar, 27 edicions és molt de recorregut, no? És una trajectòria que com la valores i què representa per la ciutat?
9: Doncs mira, la valorem d'una manera molt positiva i amb molt d'orgull. Aconseguir, és veritat que aconseguir que aquest projecte es sostingui 27 anys no és res fàcil, però sempre continuem amb ganes per lluitar i visibilitzar que a Badalona i a Catalunya hi ha un talent increïble de música emergent. I res, s'ha convertit en un concurs de referència de la nostra ciutat i sobretot un altaveu per les bandes que estan començant, no?, dins de la nostra ciutat. I bueno, nosaltres sempre volem visibilitzar que més enllà de la competició és un espai de trobada comunitària on la música funciona com a eina d'inclusió, ens ajuda a fer xarxa amb la comunitat i a donar oportunitats reals per joves i no tan joves artistes de tota Catalunya.
1: I més enllà del premi, què s'enduen els participants i guanyadors d'aquest concurs, Sar?
9: Doncs s'enduen moltes coses, s'enduen el reconeixement, s'enduen un ajut econòmic per l'inici de la seva carrera, també a l'acompanyament i l'experiència, no?, de participar en aquest concurs. També tenen l'oportunitat de tocar una sala amb un equip tècnic professional com és la sala Dos Rombos, tenen visibilitat als mitjans gràcies a Radio Televisió de Badalona, també tenen el suport de la perifèrica i la cúpula amb assessorament per la seva carrera i bueno, el premi que es disputa aquest 4 d'octubre és la possibilitat d'entrar a la xarxa del Festival Badassona, però bueno, sobretot s'enduen comunitat, connexió amb altres bandes i la pinya que es fa entre la música emergent de la ciutat.
1: I la final es decideix per votació popular. Quin paper té el públic en tot això?
9: El públic és clau per aquesta votació popular, però, perdó, per aquestes finals, però és veritat que no hem volgut perdre diguem, la figura del jurat professional. Per tant, el 50% de la votació serà del públic, de la gent que vingui i faci el seu vot, i després l'altre 50% el jurat professional que tenim cada any, on la Perifèrica forma part, doncs també tindrà algú a dir. I bueno, volem que la gent s'impliqui directament amb el futur de la nostra escena musical i que no només vingui a consumir o a veure un concert, sinó que pugui decidir tenir veu sobre la seva banda preferida.
1: Isar, quin missatge li donaries a algú que no ha sentit a parlar mai del concurs de música de Badalona perquè vingui diumenge?
9: Doncs li diria que si vol descobrir música nova i la millor música que tenim ara mateix a Badalona i a Catalunya, que s'apropi al costat de casa seva, que és un pla de diumenge genial, que hi ha un cartell amb 4 bandes que han passat moltes finals, semifinals i filtres per arribar a aquest concert, i que bueno, és un gran ambient, és totalment gratuït a l'entrada i és una oportunitat per decidir i opinar sobre la música de la teva ciutat. I bueno, només cal que entrin a la web del concurs bdn.cat o a la de la sala dos rombos.club i bueno, reserven la seva entrada, que vinguin diumenge i que res, tenim moltes ganes de veure tothom passar-s'ho bé i de fer Badalona sonar.
1: Ricard, des de la Perifèrica, dèiem que acompanyeu des de ja fa 4 edicions a aquest concurs, com ho valoreu?
7: Aquesta és la nostra feina. La nostra feina és detectar grans projectes i aquest és un dels grans projectes de Badalona. No només de, no és de la Perifèrica, nosaltres aquí donem suport amb el que podem, perquè són projectes estratègics i que, repeteixo, molts anys que porten, és un gran luxe tenir aquest projecte vinculat al que a nosaltres ens agrada, que és la cultura comunitària i la proximitat, no? Que és el que ens agrada. Per tant, tant de bo, no?, això continuï. Moltes felicitats.
9: Moltes gràcies i, bueno, gràcies al suport que feu des de Badalona Comunicació i des de la Perifèrica.
1: Molt bé, i si et sembla, continuem, perquè el 17 d'octubre arriba la segona jornada literària Badalletres, organitzada per BDN Escriu a la Societat Coral La Badalonense.
7: Efectivament, també és una altra iniciativa que nosaltres com a Perifèrica intentem donar suport a la mesura que puguem, fent difusió, assessorant, ajudant el que puguem, i per tant també és molt maca, perquè el món literari també és cultura i molt de proximitat. I estem aquí, és la segona jornada, que esperem que tingui continuïtat, la primera va anar molt bé, i per tant estem aquí, i tota la gent que estigui interessada que s'acosti a la Badalonense, perquè el 17 d'octubre es farà aquesta jornada literària.
1: Enguany el lema és inclusió en cada lletra, centrat en la poesia escrita per dones i també el coneixement d'autores de quilòmetre zero.
7: Sí, sí, badalonisme a quilòmetre zero.
1: Molt bé. I bé, doncs ja queda clar, que tenim aquí Badacop el 3 d'octubre, la final del concurs de música el 4, Badalletres el 17, i si voleu saber més sobre la Badalona Comunalitat i tot el que s'acosta aquest trimestre, doncs podeu seguir-los a les xarxes, no?, i al web de la Perifèrica.
7: I a Instagram.
1: A tot arreu.
7: Tot arreu.
1: Doncs moltes gràcies, us agraïm al Ricard Vilaregut de la Perifèrica i també a la SAR, responsable del concurs de música de Badalona, la vostra presència avui aquí al Badalona Matí per explicar-nos tota aquesta programació ben interessant. Gràcies i molts èxits.
7: A disposar.
2: El millor del Badalona Matí.
10: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments.
9: Els millors moments.
2: Badalona 94.4.
11: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
1: Moment per la tertúlia d'actualitat. Donem la benvinguda avui als nostres tertulians i tertulianes, la Núria Santos, el Roger Espí, la Mercè Rius i en Jaume Aymà. Bon dia a tots quatre.
2: Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Què tal, com esteu?
4: Bé, gràcies a Déu.
1: Bé, no? A veure, perquè és inevitable que avui hem de començar parlant de nou de la penya. Sou penyeros o no vosaltres?
3: Sí,
1: no?
3: Tant.
1: Sí. Com vau viure això? Va anar a la plaça de la Vila i ho vau seguir per Telebadalona? Com va anar?
5: No, però si compta els meus dos fills hi eren.
1: Ah, sí?
5: La contribució familiar ja.
1: I eren allà, no? Es va omplir, tenyir de verd i negre la plaça, no cabia ningú, Núria.
3: Molt xulo, molt xulo.
1: Vas estar, tu?
3: Sí, la veritat és que molt bé i bueno, la veritat és això que ja tothom tenia ganes, no? De celebrar aquesta Supercopa i, bueno, ja es va veure l'ambient, la gent, tothom superalineat amb la penya, amb els jugadors i, bueno, va ser un moment molt xulo.
2: Sí, es nota que som una ciutat, no?, que té el bàsquet al seu ADN, això de que des de petits tots fem bàsquet i ets... realment és molt xulo i la meva era espectacular.
1: Jugadors, cos tècnic, afició van compartir aquesta celebració que ara podem veure a les imatges als telespectadors de televisió de Badalona, unes imatges que tornen a posar de manifest la relació entre el joventut i la ciutat, no? Aquest bressol del bàsquet que és Badalona. Jaume, tu ets penyero?
4: Sí, amb moderació, perquè no hi puc dedicar gaire, però sí, home, és un signe d'identitat que ha portat el nom de Badalona arreu del món, jo crec.
1: Un èxit, la Supercopa, de fet, en aquest balcó, ara veiem aquí a Ricky Rubio, si us sembla, escoltem a Ricky Rubio i Nico Laprovítola, que recordem que va ser l'MVP d'aquesta final contra el Barça, aquest títol que s'ha tornat a aconseguir, un títol oficial en 20 anys gairebé. Escoltem el que deien Ricky Rubio i Nico Laprovítola.
6: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic, i també agrair a l'Ajuntament també pel seu suport, a Scranton per la propietat, que en el seu moment el club ho necessitava, i els que també han estat aquí i avui no hi són, Carles Duran, Ives.
7: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
1: Doncs aquí ho veiem, tota aquesta celebració, sens dubte, com dèiem, a més que va ser una festa, perquè a més la penya ha aconseguit guanyar aquesta Supercopa, que no l'aconseguia des de fa prop de 40 anys contra el Barça i davant de 12.000 aficionats. Vosaltres vau ser, ho vau viure des de la graderia aquesta final?
2: Jo no.
1: No, no.
2: Jo vaig seguir el partit des de...
1: Des de la ràdio. Amb el Xavi Ballesteros, que aquests dies, déu-n'hi-do, si ha tingut feina, igual que tot l'equip de televisió de Badalona i Ràdio Ciutat. Després tindrem el Xavi aquí amb nosaltres, perquè durant el programa d'avui, a partir de 11:45, també parlarem amb alguns aficionats de la penya, que ens consta que molts d'ells s'han quedat sense veu, Molta gent estava sense veu.
5: Els meus fills els també. Tinc afònics.
1: Tots afònics, Haurem de les pastilletes Juanola o els caramelets, aniran que volen. Doncs bé, si us sembla, ens ho donarà molt a parlar i tant de bo esperem que la penya durant aquesta temporada continuï assolint molts títols. Per cert, que aquesta celebració va comportar un endarreriment de les obres, de la segona fase d'inici de les obres de Francesc Layret. Precisament l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ens ho anunciava ahir a la tertúlia del Badalona Matí, que vam poder parlar amb ell en directe. Ens anunciava que els detalls d'aquesta celebració que vam viure ahir i que comportava, doncs, endarrerir aquests treballs. Sí, com sigui, es preveu que s'iniciïn demà, no? Núria, la previsió és aquesta.
3: Sí. Bueno, ha sigut conseqüència, òbviament, de que s'havia de celebrar i amb espai i tot, només amb els problemes que comporta, doncs, això, un tall per obres, però sí, tot avança amb els tempos que estan previstos i per tant, doncs, ara començarem a veure la segona fase de Francesc Layret.
1: Sens dubte, això també comportarà el fet de modificar, per exemple, de cara a Nadal, el pas de la cavalcada. Sí. Tots aquests grans esdeveniments s'hauran de
3: reajustar. Sí, replantejar, no es deixaran de fer, òbviament, simplement doncs, canviaran ubicacions, recorreguts, etc. Però tot seguirà celebrant-se com s'ha vingut fent en aquests darrers anys.
4: És el carrer més transitat de Badalona, sí. Perquè els més grans recordem quan hi havia el trànsit. En dues direccions per aquest carrer, passava tramvia, a més, hi havia uns plàtans, no, i tot i que havia.
3: O sigui,
5: Eren menys, bueno, que anaven amunt i avall.
1: Sí, oi? O sigui, és una artèria principal de la ciutat. Recordem que aquests dies encara es pot utilitzar, per al trànsit general, el carril bus de Via Augusta, per descongestionar tota aquesta zona. Recordem que els operaris sí que ja han començat a retirar semàfors, elements de senyalització. Aquest retard, que només de les obres implica un parell de dies, com diem, demà tot apunta que s'iniciaran. Bé, aquestes obres, les valoreu positivament? Com veieu la primera fase, com ha quedat? Jo ahir vaig passar i està tot bastant avançat, oi? Com veieu com està quedant, Francesc Layret?
2: Home, les obres, sempre és bo no posar la ciutat bonica, el que sí, des del meu punt de vista, jo crec que hi ha hagut una falta de planificació, no? El tall de Via Augusta, Francesc Layret, alhora, i l'asfaltat de no sé quants carrers, vaja, jo avui per sortir de casa he hagut de fer realment un Tetris, no?, per intentar escapar-me per l'hora de les escoles... Arreglar la ciutat, sí, però òbviament amb planificació i amb cap, no? Avui realment hi ha un caos absolut a la ciutat que fa impossible moure's. I, bueno, i també espero que els terminis es compleixin, no? Perquè, òbviament, pels comerciants de Francesc Layret, doncs està sent, doncs, molt dur, no?, tot aquest procés.
4: Ara que has acabat aquesta fase, veus realment com quedarà. O sigui, penso que és agradable, eh? O sigui, sens dubte, amb totes les incomoditats, que estic d'acord que està produint això ara, perquè no és l'únic tall de la ciutat, no? Hi ha moltes obres que han començat o que s'estan portant a terme, però realment ho veus més apropiat que el que hi havia fins ara, eh?
1: Mercè?
8: Sí, no, a veure, això segur, al final quan acabi, el tema és que jo crec que s'ha allargat bastant més del que estava previst. I després, a mi, un dels temes, i encara no tinc clar que estigui ben resolt, que sempre m'havia preocupat, és precisament és una via important. Clar, desplacem tots els autobusos cap a dalt, estem allunyant i estem dificultant la mobilitat a gent que pot tenir problemes de mobilitat. Es podia haver fet com a Terrassa, per exemple, que en determinats llocs els autobusos sí que passaven, perquè clar, explica-li a algun avi o alguna persona gran del centre que pugi al carrer del Temple a buscar l'autobús. Doncs tot això a mi són les coses, a part d'aquesta combinació d'obres, que entris per on entris de la ciutat, és que quedes enganxat en aquests moments.
1: Molt bé, recordem que també això implicarà, per exemple, aquestes obres inclouran l'enderroc del bar Serra, també canvis de façanes i terrasses dels establiments que afectaran també a l'actual sala El Refugi. No sé si hi ha alguna alternativa per les exposicions que es puguin organitzar al Refugi, es traslladaran a una altra banda, encara no s'han...
3: Jo no ho desconec en aquests moments, suposo que sí, que també al final tot s'ha de buscar un lloc alternatiu, està clar.
4: Hi ha un espai interessant, que és aquest que es diu Per Tu, que està al carrer Sant Anastasi, davant del círcul, que és interessant perquè té una capacitat limitada, no gaire gran, però és molt agradable per exposicions i per conferències i molt cèntric, perquè allò sí que és ben bé peatonal.
1: Si us sembla, recordem com l'alcalde ens deia aquí a la tertúlia que aquestes obres s'endarrerien.
9: Quan va acabar el partit, jo vaig estar parlant amb el tinent d'alcalde d'Urbanisme, el Daniel Gràcia, que parlés amb qui tingués que parlar per intentar aturar les obres, i sí, evidentment les tindrem que aturar, doncs, fins demà o demà passat, perquè el primer en aquests moments és la celebració i gaudir amb les millors condicions, doncs, d'una nit tan màgica com va ser ahir.
1: Bé, la celebració va ser tot un èxit, ja ho vam veure. I una altra de les obres que està en marxa, ja ho sabem, és el Pont del Petroli. Precisament ahir, és aquest, un altre dels grans projectes, que ja en marxa, va haver una visita d'obres. Les obres avancen, de fet, a bon ritme, i l'Ajuntament preveu que d'aquí a un mes l'estructura pugui estar completament acabada i que començarà la fase final d'urbanització. Sempre quedaran després aquestes actuacions d'instal·lació de noves baranes, terra de fusta i enllumenat. La previsió actual, de fet, és que la rehabilitació estigui acabada abans que acabi l'any. Inicialment es preveia recuperar el pont aquesta tardor. Si no m'equivoco, les previsions eren que durant la segona setmana de setembre ja es deia que potser el dònut, la plataforma circular, ja estaria instal·lada. Veiem que aquestes previsions s'han endarrerit una mica, no? Sigui com sigui, l'objectiu de l'obra és, a més de reconstruir-lo, fer-lo més resistent a futurs temporals, ja sabem, amb aquesta forma circular, aquests estudis que van fer enginyers. Si us sembla, escoltem el Manuel Raventós, que és l'enginyer i director de l'obra.
10: Estem desmuntant trams del Pont Vell i jo sostino els Barnous, que és el que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys, d'aquí un mes ho tindrem ja a la plataforma ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
1: Com valoreu aquestes obres de recuperació del pont del petroli? Ganes de tornar a passejar per aquest pantalàs sí que serà aquests dies passejant per allà, per a l'alçada del pont del petroli. Veiem com la pontona estava com molt a prop de la platja, hi havia un tram del pont que l'havien tret. Suposo que estan fent restauració d'aquests trams també, no només la part final. Núria.
3: A veure, bueno, tothom jo crec que estava esperant aquestes obres, o sigui, realment són obres que fa molt de temps ja que tothom reivindicava, que ha costat doncs això, no? Tot el procés de licitació, de tirar-ho endavant, però finalment les tenim aquí i ara doncs això, jo crec que tots estem esperant que puguem tornar a passejar pel pont del petroli, un pont del petroli molt més reforçat, més preparat per als temporals, perquè això sí que és veritat que ha vingut per quedar-se tots aquests fenòmens, no?, meteorològics adversos, i per tant hem d'estar preparats perquè el pont del petroli no torni a desaparèixer, vaja, o sigui que sí, vaja, jo crec que tots estem, no?, igual, no?, amb ganes, no?, de passejar de nou.
2: Roger, una mica en la línia, no? No ens oblidem que va ser una estructura que va estar a punt de desaparèixer, no?, gràcies a la lluita veïnal i a la lluita d'uns quants, no?, que s'hi van imposar. Doncs al final ha esdevingut, jo crec que ara, el símbol, no?, més important de la ciutat, més conegut almenys i més fotografiat. Doncs sí, moltíssimes ganes i esperant de que tot vagi avançant i poder tornar a passejar, perquè quants anys fa ja que el tenim tancat?
1: El 2020, no?, el temporal de Glòria, no?
2: 2020 va ser.
1: 2020, ja, o sigui, 6 anys.
2: 6 anys, Déu-n'hi-do.
1: Jaume?
4: Hi ha dos aspectes fonamentals. Un és el mono. El mono, no?
1: El
4: mono,
1: tenim allà dins d'una caixa, ara està, protegit. Caixa,
4: però que la gent té ganes de tornar-s'hi a retratar.
3: Home,
4: perquè
3: tant.
4: És
3: un símbol, també.
4: És un símbol i és una escultura que parla, no? I després jo penso molt en l'arribada dels Mags d'Orient, no?, al gener, que converteixen el pont del petroli en un element absolutament, doncs, simbòlic de la ciutat, i vull dir, és una meravella aquella arribada. Jo crec que hi ha poques ciutats que tinguin una arribada així, dels Mags d'Orient.
1: Més una ciutat amb origen pescador, no?
3: Clar,
1: que
3: sí.
1: Més maco que això. De fet,
3: industrial
1: quan...
3: industrial també, perquè el pont del petroli...
11: De fet, l'origen també és industrial.
1: Industrial total. De fet, quan vam tenir aquí el primer programa de la temporada, l'alcalde, Xavier García Albiol, li van proposar això, que restaurés el Queig Ciutat de Badalona, que també ho reclamen des de l'Associació Amics del Queig, i que una opció seria que els Reis arribessin en un Queig restaurat, que també és un símbol de la ciutat, al pont del petroli, que és un altre símbol de la ciutat, i puguin baixar, no?, com ja s'havia fet en alguna ocasió. Aquesta opció, de moment, em sembla que no s'està acabant de... Potser aquesta proposta s'haurà d'estudiar una mica.
4: O sigui,
1: no?
4: Cal donar molt suport als Amics del Queig. Jo crec que és una cosa tan emblemàtica haver tingut aquest vaixell, que és el que més anys va navegar, i tenir-lo... S'hauria d'impulsar aquesta restauració, la plena restauració del Queig. I vagin o no els Reis, però s'ha d'impulsar.
1: Mercè? Sí, sí.
5: No, a veure, jo contenta, vull dir, a veure, amb la Núria, perquè vam estar treballant precisament per inaugurar la primera vegada i per fer la primera restauració seriosa del pont del petroli. Després van venir aquests temporals que no havien passat mai i que, per tant, doncs, el pont no estava previst i estava clar que no es podia fer una reparació qualsevol, perquè ens la jugàvem a que tornés a passar. Jo crec que aquí va haver-hi un moment de frivolitat de l'alcalde quan va entrar, que va dir... O sigui, després d'haver-se encarregat pel govern anterior un estudi amb una enginyeria per veure com podia suportar millor els temporals, no li agradava el disseny i va estar a punt de canviar-lo, jo crec que al final va entrar amb raó, i ara és el que s'està executant i tirant endavant, i jo espero... A veure, amb el canvi climàtic cada vegada la cosa va pitjor, però bueno, com a mínim ara estarà dissenyat per aguantar temporals.
2: Va guanyar el sentit comú, no?
5: Jo crec que sí, que al final es va imposar el sentit comú, afortunadament.
1: Molt bé, sens dubte, amb ganes de recuperar aquest símbol de la ciutat. I parlem també, canviem de tema, un altre tema d'actualitat que també ha donat molt a parlar i que en aquesta tertúlia ja l'hem tractat en diverses ocasions, és que vam començar la temporada, però avui volem aprofitar també per posar-ho sobre la taula, perquè tenim en Jaume Aimà, que millor que ell no ens pot parlar gairebé ningú del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. A veure, parlem ara d'aquest espai patrimonial. Recordem que l'Ajuntament l'Ajuntament ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir, planteja convertir-lo en un museu temàtic relacionat amb l'arribada de Cristòfor Colom a Amèrica. Veiem que molts partits de l'oposició sí que estaven d'acord amb aquesta expropiació, però no amb l'ús que se li vol donar de destinar-lo a aquest museu, no? De l'arribada d'Amèrica. Cada partit, de cada grup va proposar una mica l'opció seva que veuria idònia, no? Pel futur d'aquest equipament. Es tracta, recordem-ho, d'un bé cultural d'interès nacional que des dels Amics de Sant Jordi i de la Murtra i la Fundació Catalunya Amèrica veieu amb bons ulls també aquesta expropiació, però reclameu que es continuï destinant activitats cíviques.
4: Religioses i culturals, que és l'ús del monestir. O sigui, que el monestir segueixi sent monestir. Allà vivim una comunitat de persones, allà hi ha voluntaris, allà hi ha visites gairebé cada dia, excepte dilluns, tots els matins és visitable al monestir i els diumenges visites guiades programades. O sigui, nosaltres el que volem és que Sant Jeroni de la Murtra continuï sent el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, joia del gòtic català. Quant al contingut, jo crec que és proper al que s'està fent ara, però nosaltres el que donem a conèixer no és tant el descobriment d'Amèrica com l'arribada de Colom aquí i la notícia d'Amèrica, que és una notícia que canvia la història. Perquè, esclar, quan, segurament que abans que Colom, molts altres, des de la Polinèsia o l'Estret de Bering o els vikings, van arribar en el que avui diem Amèrica, no? Però l'únic que em va donar una notícia fefaent va ser Colom, que arriba aquí, dona la notícia als Reis Catòlics, la dona per escrit en carta, aquesta carta es difon, i en menys de 100 anys ja es pot recórrer tot el continent i circumnavegar el món. O sigui, és una notícia que canvia la història. I aquesta notícia està en l'origen de la Fundació Catalunya Amèrica, que des de 1989 treballa aquestes qüestions.
1: Sí, que Cristòfor Colom va estar al monestir, això històricament està demostrat.
4: Està demostrat que els reis hi eren, que l'esperaven i que hi havia fins i tot el document de la rebuda. El que passa que es va fer tot amb molt de secret, amb molt de sigil, perquè els reis el que volien era preparar de seguida una segona expedició, que de fet va sortir l'any 93, perquè, esclar, hi havia Portugal, que estava a la Guait, i, esclar, era, només parlaven d'això. Era un tema, imagineu, un món nou, doncs... Era molt atractiva la idea, no?
1: Per tant, Jaume, aquesta opció de que es destini a un museu del descobriment d'Amèrica, com la valores?
4: Aviam, jo valoro la intuïció, crec que és una intuïció positiva. La forma com s'hagi de concretar o com s'hagi d'ampliar el que ja ara es fa, doncs això ja és una qüestió tècnica, no? Però, certament, és una notícia que s'ha de divulgar, perquè avui li preguntes a un nen qui va descobrir Amèrica i no t'ho sap dir. Potser la paraula descobriment no és la més adequada, ja ho sé, però dius qui va trobar Amèrica, qui va descobrir Amèrica, no ho sap. Jo vaig preguntar no fa gaire a un nen i va quedar així molt parat i la mare diu no, és que ara està estudiant els dinosauris. I,
11: que no arriba.
1: Encara li queda, Mercè?
5: A veure, aquí torno una mica... També el meu posicionament és ambivalent, és a dir... Per una banda, notícia positiva, és a dir, a veure, i no és la primera vegada, i abans ho estàvem recordant amb el Jaume Aymà, que l'Ajuntament intenta buscar diners per fer alguna opció o comprar o alguna cosa amb Sant Jeroni, perquè tothom era molt conscient de que aquí tenim una joia i això s'ha de conservar, i que en mans privades és molt difícil que això pugui continuar, perquè té unes despeses, té... I en el seu moment, per exemple, com a Ajuntament, vam estar intentant involucrar a la Diputació amb això, perquè, entre altres coses, està dins del Parc de Serralada Marina, per tant, en aquí també podia haver un lligam que li encaixés a la Diputació i una combinació també d'espais naturals i o sigui, una activitat natural, cultural i religiosa que podia encaixar. També teniu tota l'activitat d'horts. Vull dir que era... Bueno, hi havia un discurs... Bueno, i a més, després, clar, els accessos i tot també depenien del parc. Bueno, era un tema que havíem estat parlant molt. Que l'Ajuntament pugui fer alguna cosa... A veure, en aquells moments no hi havia un duro. ¿Vale? I per tant, havíem d'anar buscant... I en aquell moment doncs, no va sortir. La Diputació va prioritzar, i abans ho comentàvem, va prioritzar i va comprar Sant Miquel del Fai. Va invertir els... ja no li quedaven més diners per invertir en una altra banda. Per tant, per mi tot això positiu. Ara, en aquests moments, no hi ha un problema de diners a l'Ajuntament. Per tant, si volen fer-ho, poden. Per mi aquí, perfecte. Ara, quan haia començat a sortir el tema de parc temàtic i el no sé què, a mi és aquí on em comença a esgarrifar la cosa. És a dir, totalment d'acord amb que es faci això, ara s'ha de fer un projecte seriós, no s'ha d'inventar la sopa d'all, és a dir, ja fa molt de temps que s'està fent molta activitat, que evidentment amb els recursos que hi ha, que són els que són, però jo convido tothom a anar a fer una visita guiada, a anar a un concert, a anar a qualsevol de les activitats que es fan a Sant Jeroni, que bé, jo cada vegada que he anat m'han semblat fantàstiques. Pues, coi, això s'ha de potenciar i, en tot cas, millorar i fer un espai expositiu. Però, clar, jo és que quan vaig sentir parc temàtic, a mi em van agafar tots els mals.
1: Núria.
3: Sí, no? Jo coincideixo amb tothom, és a dir, al final, el que dèiem, el que és important és que es quedi a Badalona en mans públiques, és a dir, que sigui patrimoni, doncs això, no?, públic per tothom, accessible a tothom, i que és això, que no acabi amb, doncs, el que ningú vol, no?, en mans privades, que el projecte, doncs, després pot ser, no?, molt, molt, molt diferent. El que sí, jo no sé si parc temàtic, o sigui, ja sé que ha sortit diverses vegades el tema parc temàtic, jo entenc que això ha de ser un projecte serio i jo crec que també tots coincidim en que si es fa un museu, si es fa una part dedicada a la història, doncs serà amb un rigor històric, serà amb un comitè d'experts que seran els que assessoraran de com s'ha d'enfocar un museu sobre el descobriment o com li volem dir al descobriment d'Amèrica, i per tant jo crec que tindrà rigor, està clar, no serà un portaventura, vaja, o sigui, serà alguna cosa molt més sèrio que això.
1: Roger?
2: Bueno, jo, d'acord amb tot el que han dit els companys de la taula, el que sí afegir, a mi el que em preocupa més és que veig una falta de compromís i de respecte històric, no? Respecte per allò històric que tenim a la ciutat, no? Tenim Calandal, que es cava a trossos, la Torre Codina, que es cava a trossos, les cases de Cal Arnús, que mare meva, jo si fos Arnús, si fos de la família Arnús, se'm crisparia, se'm posaria la pell de gallina a veure, no?, com l'Ajuntament està cuidant allò que era de la meva família. I a mi això, doncs em fa por, no? Perquè es deixi que es caiguen runes, doncs millor que estigui en mans privades, no? Si realment hi ha un compromís real i un projecte seriós de mantenir aquella essència històrica del monestir, doncs endavant, i tant que sí, no? A part, són edificis que requereixen, com deia la Mercè, una inversió molt elevada en conservació, i que al final és una joia de la ciutat que l'hem de cuidar i l'hem de mantenir.
5: A veure, jo, el risc de mans privades, o sigui, hi ha molts diners a gastar-se a Sant Jeroni. Jo recordo, vull dir, anàveu fent les restauracions, que era ara el capitell del no sé què, aquest any hem fet.
2: Fascicles, no?
3: Clar, a poc a poc, clar, sí, amb els recursos bé, limitats.
5: Clar, la degradació és molt més gran que el que pots anar fent. Això per una banda, per tant, tens el risc de degradació, i després tens el risc de que, clar, un privat vol un rendiment d'aquell immoble. I aquí, en determinats llocs, doncs es generen tensions perquè es volen posar activitats que segurament són incompatibles amb la situació que hi ha, perquè, a veure, Sant Jeroni no podrà ser mai un espai molt visitat, perquè els accessos són els que són, els llocs per aparcar són els que són. Per tant, és una cosa per un accés reduït, unes quantes
2: no
5: visites
2: muntar,
5: jo què sí, sé, doncs 30 persones el diumenge, no? O sigui, clar, aleshores aquí doncs moltes vegades hi ha hagut algunes iniciatives que s'han plantejat des de la banda privada legítimes per rentabilitzar allò, però que des de la part pública s'ha de dir que no, però també s'ha de donar una sortida. Per tant, el fet que passi a ser públic jo crec que és correcte.
4: El Roger parlava de l'essència. L'essència en allà és el repòs, eh? O sigui, són les cel·les que hi ha destinades a que la gent pugui practicar el silenci. Això ja sabem que els caps de setmana és pràcticament impossible, però entre setmana no. Ara, si és un parc temàtic, adeu-siau silenci, perquè clar...
1: S'ha acabat el repòs. Que recordo que em va ser una visita guiada, Jaume, un dia que vaig anar a fer un reportatge al repòs, amb aquelles cel·les, com aïllats, ahir, envoltats de natura, deu valer molt la pena, no?, aquests retirs.
4: I ve molta gent, per tant, allà, i gent de la ciutat, el que passa que ara no podem dir noms perquè és una cosa molt, molt personal, no? Però deixen testimonis escrits que realment veus que fa un bé a les persones fer una aturada.
5: I després també teníeu l'arxiu
4: del bisbe
5: Carrera, no?
4: L'arxiu i la biblioteca del bisbe Joan Carrera estan allà.
5: Vull dir que a veure...
3: Sí, té un patrimoni incalculable, sí, sí.
1: De fet, abans que parlàvem d'aquesta restauració que heu anat fent mica en mica del monestir, xifreu en 16 milions d'euros l'actuació total que s'hauria de fer.
4: Això és una quantitat que ha sonat, però no la tinc comptabilitzada, però es havia dit això. L'última intervenció que s'ha fet, que s'està fent encara, són les mènsules, els retrats que hi ha al claustre, que és una galeria de personatges impressionant del segle XV. La Sílvia Marimon, que és la restauradora, està fent amb molt bon criteri. Tota intervenció és reversible, vull dir, no es vol fer cap fals, cap fake, però realment, o sigui, en aquest moment el monestir està preservat de la ruïna, no cau. Això és molt important. I això és degut a que sempre hi ha viscut gent. Perquè, per exemple, Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, on ara hi ha la residència, l'hospital, va quedar abandonat i no queda pedra sobre pedra. Queda una associació d'amics que intenta recuperar les pedres, però... o sigui que Sant Jeroni, el secret ha estat això, un lloc que es mantingui vida. Perquè és això, ho comprem, però després com es gestiona? Queda tancat, com en altres edificis històrics que heu citat.
1: Hi ha alguna actuació d'urgència pel que fa a la rehabilitació que caldria prioritzar?
4: Bé, jo crec que sobretot el camí de dalt, el camí de la Serreta, el que anomenem, el que corren tanta gent o passen tantes bicicletes, hauria de tornar a la seva alçada original. La qual cosa la façana respiraria i segurament s'hauria de desviar l'accés perquè tant pas de gent tan a prop i quan passa, per exemple, una màquina per aplanar el terreny, tota l'estructura trontolla. O sigui, allà hi hauria una franja de protecció pel camí nord.
1: Realment passa molta gent per allà.
4: Molta gent, a tota hora.
11: Però aquesta sí que és una actuació que podria assumir la Diputació, segurament.
4: Doncs mira.
11: Perquè el manteniment dels camins...
3: Sí, alguna gran part són de la Diputació de Barcelona, sí.
4: Perfecte.
1: Ara, Roger, que feies referència a Cal Arnús, també, a l'estat d'altres edificis, teniu aquí una piulada que va fer Defensem Cal Arnús, que és els actes vandàlics que va patir l'anomenada Torre del Rellotge. Aquí veiem l'estat actual.
2: Una altra joia de la ciutat.
1: Una altra joia que es troba en aquest estat. Aquesta piulada és del 12 de setembre. Aquests indicadors, el termòmetre, tot fet malbé, el vidre i també pintades a la porta. És una torre meteorològica, recordem-ho, de finals del segle XIX. Fa anys que pateix aquests actes vandàlics. Patrimoni històric de la ciutat, que és propietat de l'Ajuntament. Núria, no sé si preveieu fer alguna actuació.
3: Sí, de fet estem fent el contracte per reparar. Clar, tot això són... al ser el Cal Arnús un bé d'interès cultural, vecín, s'ha hagut de fer el projecte de recuperació del vandalisme i s'ha hagut de passar per la Generalitat, l'ha hagut de validar i ara que ja el tenim autoritzat, doncs ara procedirem a contractar-ho. Tenim ja els pressupostos per tirar-ho endavant. Però clar, tot això és lent. Al final, tot el que tingui un cert interès cultural, doncs ha de passar diversos filtres, s'ha de fer amb molta cura, o sigui, ens hem hagut d'assessorar novament amb el museu per veure també qui és una persona especialitzada en fer aquest tipus de treballs, i ja queden pocs, perquè realment la gent que és tan, un treball tan específic, tan manual, tan artesanal, doncs no queden tants persones que el puguin fer. Per tant, no és fàcil també trobar el proveïdor, ja el tenim, i jo crec que ara ja en una setmana sí que ho podrem tirar endavant.
1: No sé si hi ha...
11: No, que dic que ja en el seu moment, o sigui, a veure, els instruments meteorològics... Sí. Si t'havien de fer les peces
3: sí, sí,
11: a
3: tota mida. Perquè... Sí, és que és
11: no,
3: molt...
11: No
3: és fàcil
11: trobar. Es trencava
3: trobar.
11: El tub
3: sí,
11: del termòmetre sí. I s'havia d'anar a encarregar allò sí. Perquè...
1: No, I fer trobar recanvis ja és molt complicat.
3: No, s'ha de fer el que diu la Mercè, s'ha de fer tot a mà i, a més, persones especialitzades que ho sàpiguen fer. I aquests vidres són delicats, també mirarem de reforçar-los, però tot i així també, al final, la pena és que... dediques molt de temps a restaurar aquestes coses i al final, igual al cap de dos dies tornen a vandalitzar-ho. És molt trist que la gent, no sé, s'obsessioni amb aquest tipus de patrimoni que és tan valuós per la ciutat i que al final costa diners a tots, restaurar-ho de nou.
1: No sé si, ja que hi ha previst aquest desplegament d'aquesta xarxa de càmeres de videovigilància, 615 en total, no sé si preveieu que punts com aquest, on els actes vandàlics són constants, a instal·lar aquest tipus de càmeres?
3: Jo ara desconec els punts, Suposo que sí que està demanat perquè històricament ja havia tingut també seguretat Cal Arnús, ja havia tingut també càmeres, o sigui que jo entenc que sí, però no ho sé, no te sabria avançar ara els 600 punts de control.
1: De fet, també hi ha punts com el pont del Xiclet, aquí que trobem el pont d'en Felip i d'en Roses, que l'ascensor també està espaiat, el vandalitzen. Sí que és cert que hi ha, indica que hi ha càmeres de videovigilància, desconec si estan operatives, però potser si no, en aquests punts així per reforçar i prevenir aquests actes.
3: Clar.
1: Com ho valoreu, Jaume, aquests actes vandàlics contra el patrimoni?
4: Aquests actes vandàlics tenen les seves arrels, sempre penses bé. Darrere d'una intervenció així, és a dir, aquí, per exemple, amb el tema dels grafits, no? Saps que els grafits, doncs, envaeixen monuments, no? Penso ara en l'església de Sant Francesc d'Assís de Bufalà, no? Està absolutament plena de grafits, no? És a dir, l'únic camí que es troba, doncs, és buscar un professional, no?, que faci un grafit, i aleshores això ja detura. Però quin és el clam dels grafiters? O sigui, darrere d'un grafiter hi ha tota una problemàtica moltes vegades, no? Una protesta social, un llenguatge, un còdic, no? És a dir, jo crec que hem de aprofundir en això. És a dir, naturalment, tot el que puguem fer per preservar és importantíssim, no? Però

0: va més enllà, no? I això a mi em costa d'entendre.
1: Sí, bueno, aquí igual fa un debat més profund, no? De que no és un, que no és un problema que solucionarem en càmeres, que igual hem de reflexionar, igual la cosa ve de l'escola, de l'educació, dels pares, de les famílies, vull dir que al final és complexa, càmera sí, és un element més de seguretat, però vaja, també necessitarem més guàrdies perquè vigilin aquestes càmeres, necessitarem, en fi, molta infraestructura que espero...
2: Per exemple, a les places dures està comprovat que no s'hi seuen ni ancians ni criatures, que ha, perquè és un escenari de patinets o així, no? És a dir, que és molt important que les places tinguin elements verds, no? Per exemple.
1: Sí, sí.
2: Això s'ha estudiat.
3: Molt bé, doncs canviem de tema en aquests darrers minuts de tertúlia que ens queden i ara posem el focus en la salut, perquè ha nascut el Consorci Oncològic Integral Nord de Catalunya, que és una aliança entre institucions sanitàries i de recerca que vol coordinar l'atenció, la investigació, la innovació i també la docència en l'àmbit del càncer. Una iniciativa que té una dimensió territorial molt important perquè aspira a donar servei a prop de 2 milions de persones. Per a Badalona és especialment rellevant perquè hi participa l'entorn de l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'ICO, l'Institut Català d'Oncologia, i la proposta busca sumar recursos i coneixement per situar aquest territori en l'àmbit de l'excel·lència oncològica. I aquí podem obrir el debat, no?, sobre què pot representar aquesta nova estructura per als pacients i per al paper de Badalona dins aquest mapa sanitari català, no? Si us sembla, escoltem el Ricard Messia, que és un col·leg mèdic, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'ICO Badalona, que serà el director d'aquest consorci oncològic.
4: Això es crea amb la finalitat de millorar la qualitat assistencial, de recerca i també la formació, tant interna com la que fem docent a la resta de professionals i també cap als pacients. Millorar en el treball multidisciplinar, crear una sèrie d'indicadors de qualitat, avaluar-los i a la vegada que serveixi aquests indicadors per fer el millor pla de millora de la qualitat assistencial i de recerca.
3: Mercè, comencem per tu. Què pot aportar, no?, aquesta unió d'hospitals, centres de recerca, perquè treballin de forma coordinada? Una notícia positiva.
0: Home, per mi la coordinació i el fet d'ajuntar esforços amb aquest tema i amb qualsevol altre, crec que és positiu. O sigui, sempre crec que allò de que la unió fa la força, doncs que això, evidentment, pot ser molt positiu. En aquí, no sé si està contemplat, però en el discurs aquest ho he trobat a faltar. A mi m'hi falta BCA, perquè al final aquí a Badalona, o sigui, i l'atenció primària, perquè moltes coses comencen a l'atenció primària, i en aquí a Badalona tenim una situació diferent d'altres ciutats, perquè tenim uns CAPs que depenen de l'ICS, uns altres CAPs que depenen del BCA, i en aquí a vegades jo sí que he notat a faltar una certa coordinació entre les dues estructures, perquè si ets d'un i vas a l'altre, bueno, a vegades tens una mica de... Però, bueno, a mi m'agradaria que això arribés també a l'atenció primària, ja no et dic a la part de prevenció, perquè jo recordo en el seu moment també els CAPs feien tota una feina de prevenció, que aquí jo crec que això és molt important també, doncs que al final això es vagi extenent, però d'entrada perfecte. I a veure, i Badalona és un pol en aquest sentit que té tota la rellevància del món, i tens a la universitat, tens Can Ruti, tens instituts de recerca, vull dir que en aquest sentit estem molt ben posicionats.
3: Jaume?
2: Jo crec que és una gran notícia, perquè naturalment la paraula càncer espanta, i espanta molt, i quan veus que doncs, hi ha càncer infantil, càncer juvenil, càncer... que cada vegada més es va trobant els cognoms del càncer, no? Cada vegada més es va coneixent la malaltia, cada vegada més doncs, es va veient com combatre-la, com prevenir-la, clar que falti potser més divulgació de la prevenció, no? Com deies, Mercè, però vull dir, jo crec que una coordinació en aquest camp és fonamental i que serà molt ben rebuda per la ciutadania.
1: No hi traurà pit, no? Al final, que això ho tinguem a casa, que diguem un dels hospitals referent a nivell de país, vull dir, sempre és una bona notícia, és molt positiu.
5: Sí, sí, totalment. Jo subscric tot el que han dit els companys. Està clar que és una iniciativa superimportant, això, d'aprofitar les sinergies de tothom, sobretot en temes de recerca, que és on doncs, hem de seguir fent recerca perquè doncs, encara no tenim, no, la solució a tots els tipus de càncer ni tot el que hi ha.

0: i això, que col·laborin diferents entitats, no? I que també hi hagi el recolzament de l'Ajuntament, que sempre està recolzant doncs, tot el campus Can Ruti que hi ha dalt, doncs és superimportant. O sigui, aquestes aliances són positives, o sigui, són, bueno, incrementant tot exponencialment.
1: Cal millorar els accessos a Can Ruti, de tota manera.
2: Sí.
1: Aquesta és una assignatura pendent, eh? Perquè ara agafes el cotxe i ara no hi pots arribar, eh? Aparcar.
2: Dimecres, demà, tindrem amb nosaltres la delegada del Govern de la Generalitat, la Pilar Díaz, aquí al Badalona Matí. Tindrem ocasió d'entrevistar-la i li preguntarem també per aquests accessos a Can Ruti, el perllongament de la L1, veurem si hi ha novetats al respecte entre aquests i d'altres temes. Ens queda molt poc temps, però vull aprofitar encara per treure un altre tema, amb una pinzellada així de cadascú, a veure què penseu, perquè acabem una proposta que arriba de Barcelona, però que ens permet fer-nos una pregunta molt local, si pot tenir futur aquí a Badalona. Barcelona prepara una xarxa de supermercats assequibles. És un projecte inspirat en una iniciativa que prepara Nova York, que preveu començar en establiments pilot que ofereixin productes d'alimentació a preus assequibles, especialment en aquelles zones on hi ha dificultats d'accés a determinats productes o poca oferta comercial. Què busca aquesta proposta? Doncs combinar espais municipals amb una gestió vinculada al tercer sector. Serien una mena de supermercats públics. Com ho veieu, això? Sabem que la cistella de la compra està molt cara, però aquesta seria una bona idea, podria tenir aplicació aquí a Badalona, com ho veieu?
3: A veure, és un pilot, no? Aquest sí. Que s'arrencarà a Barcelona, l'ha anunciat l'alcalde, el Jaume Collboni, amb l'alcalde de Nova York. Bueno, a Nova York n'estan fent un cada, o no sé quants, cada dos mesos, i ja en porten uns quants. Jo crec que és una bona iniciativa també per fomentar el tercer sector i també, doncs, per què no? Perquè els supermercats convencionals també es posin les piles, no? A l'haver-hi més competència, i crec que assegurar doncs, un preu adequat d'alguns aliments doncs, pot afavorir reduir la desigualtat. Crec que és molt positiu.
2: Una pinzellada, un titular cadascú sobre aquest tema, perquè ens queda un minut gairebé.
0: Cal veure això com funcionarà. Jo crec que és pilot i s'ha de veure doncs, això, no? Si tindrà algun efecte positiu o serà, bueno, doncs això, que fins a on pot arribar, no? aquesta iniciativa.
2: Jaume?
1: Juntament amb això, no ho sé, no ho desconec, sí. Però jo crec que cap potencial, que abans en dèiem el Colmado, us en recordeu del Colmado?
0: Sí,
1: això era, bueno, juntament amb les grans superfícies, amb els supermercats, aquest petit establiment, que no és exactament un paqui, i el Colmado a Catalunya tenia molt d'entrada.
2: Mercè?
4: Jo crec que el titular queda molt bé, no sé si és la millor forma, perquè a vegades també a través de serveis socials hi havia bons per comprar i bueno, s'hauria de veure com és més òptim.
2: Veurem com evoluciona aquest projecte, en parlarem. Gràcies a la Núria Santos, en Roger Espila, Mercè Rius i en Jaume Aymar per ser amb nosaltres avui aquí a la tertúlia del Badalona Matí.
5: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.

Són les dues. Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Avui viatjarem a la vida de Manuel Vital, nascut a València de Alcántara, Extremadura. A través de la seva experiència, descobrirem la duresa de la vida d'aquest territori durant la primera meitat del segle XX, des de les injustícies del repartiment de la terra a la repressió franquista. Aquest context va impulsar Vital a emigrar a Barcelona, on el somni d'una vida millor el porta a una nova realitat, marcada per les dures condicions de vida, la lluita obrera i la construcció del barri de Torre Baró. Com a protagonista actiu del moviment veïnal, Vital es va enfrontar al sistema per canviar les condicions de vida als barris perifèrics, implicant-se en el moviment comunista clandestí i protagonitzant el segrest d'un autobús de la línia 47. Avui, a les portes de Troia, volem anar més enllà del 47, aprofundint en aspectes que, en la genial pel·lícula de Marcel Barrena, un èxit recent als cinemes, ja van poder començar a intuir. Benvinguts a la línia 47. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar i també tots els nostres programes disponibles en format podcast a les plataformes d'iVoox, Apple Podcast, Spotify i la xarxa Més. Aquesta setmana anirem més enllà del 47 i ho farem amb el Manel Márquez. Manel Márquez, benvingut. Ell és doctor en Història Comparada a Política i Social per la Universitat Autònoma de Barcelona i Premi Extraordinari de Doctorat del 2019. Manel, benvingut, ara sí.
1: Bona tarda, benvingut, gràcies.
0: La recent pel·lícula, el 47, narra la vida de Manolo Vidal i els inicis del barri de Torre Baró. Què li diries a algú que encara no ha vist la pel·li?
1: Home, jo li diria que ha d'anar a veure-la. De tota manera, la pel·lícula té les seves qüestions, té els seus plantejaments, no? És una pel·lícula, jo crec, interessant, una pel·lícula que recull, d'alguna manera, una forma de veure la transició molt especial, molt dulcificada, però és important que aquesta pel·lícula es faci perquè molta gent jove no coneix aquesta transició. I malgrat deixi coses en el tinter, inventi algunes altres, crec que la feina que ha fet Barrera és una feina interessant i que la gent jove ha de veure-la.
2: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
3: Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
2: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.